0: La qualitat artística de tot aquest equip, que és meravellosa perquè són uns professionals com la copa d'un pi. Però com te deia abans, crec que a lo millor la conjugació, no sé si de temps o de un poc de transmetre com tal, jo no la vaig sentir. El vídeo era una molt bona introducció, però dins de la pista com se rep un vídeo? Molt llarg, al meu gust. Les ballarines molt bé, molt bé, i com te dic, una estètica molt bonica a l'hora de desvelar la figura tan imponent. Però a nivell de temps, com te dic, era, se va fer l'espectacle molt bonic. Tallem un poquet i ara donem pas a l'entrada de les candidates, que jo ho haurà fet un poquet més apoteòsic, però no per res, sinó per tindre un poquet a la gent vibrant per a rebre a les protagonistes. És que les protagonistes són elles.
1: Te dic una cosa, a mi va faltar joc d'il·luminació, perquè ja que estava el foc com eix vertebrador, a lo millor elles van eixent com en un foc fictici i le vas il·luminant poc a poc, saps? Hasta que me falten algunes cosetes, i molt llarg l'inici. Jo, mira que sí, me va agradar,
2: sí,
1: però un poc,
2: final,
1: una miqueta llarg.
0: Llarg, però l'entrada d'elles curta.
1: Sí, curta.
0: I ese és el problema que jo tinc de ritmes. No, és l'únic que puc criticar.
2: A veure, a mi personalment el vídeo me va agradar, el ball, el vestuari, les coreografies me van agradar, la figura de Zeta me va enxissar. Jo no és que m'hagi disgustat l'espectacle, sí que m'ha agradat l'espectacle. De fet, li vas donar l'enhorabona a Joan López per l'espectacle, per tota la composició. Pense que estava ben narrat i que estava molt bonico, però me va passat el mateix que l'any passat. Pense que les candidates no han sigut les protagonistes, i això és el que no m'agrada. Jo pensé que no me cansaré de dir-ho any rere any, any rere any. L'espectacle ha d'acompanyar a les candidates, no les candidates acompanyar a l'espectacle. Lo important són elles. I entonces, per a mi, els espectacles que dels que disfrutem tenen que ser meres transicions per a veure-les a elles, que són les protagonistes. Entonces, a lo millor no faria falta calfar-se tant el cap en estos espectacles tan bonicos, perquè són bonicos, a mi m'agraden, però no hi hauria que calfar-se tant el cap i donar-li més protagonisme. A mi m'agrada molt, i me diran Coenta, me diran el que sigui, a mi m'agrada molt la plaça de Bous d'Alacant, que són els fallers, els que fan playbacks en música actuals.
1: Són foguerers.
2: Perdón, sí, foguerers. Són foguerers que fan playbacks en coreografies actuals, en músiques actuals, en tal, i està involucren a tot el públic assistent. I això és el que jo trobo a faltar en València.
1: Jo vos dic una cosa, analitzeu els temps de l'eixida de les menudes, l'eixida de les majors, quan desfilen, que se les nomenen a cadascuna, i l'eixida d'elles. I després calculeu el temps de lo que és el propi espectacle i l'acomiadament. Si ho penses, l'acomiadament està molt bé perquè és el temps que té que durar, però n'hi ha prou temps d'espectacle i li resta a lo que és, lo que diu Mayra, al lluïment de les pròpies candidates, que és el seu dia.
2: Bueno, també. És que anem a comentar ara després el tema de la desfilada de les candidates,
1: sí,
2: no?
1: Això.
2: Ara anem en lo que és l'espectacle inicial, no? Perquè si no jo ja entre al trapo.
1: No. Ara després parlarem de Carl Lewis i Usain Bolt, que anaven corregent. Clar. Anaven en sprint. Ara parlarem de tot
0: jo
1: això.
0: Jo volia dir, en col·lació d'això, que també lo dels temps... també la gent pedia acurtar. I s'ha fet que s'acurte tant que mos ha destrossat tot. Jo crec que els que no mos agrada este acte, sí, n'hi ha que acurtar, però no d'aquesta manera. Al cap i a la fi crec que s'ha fet ahí un burruño de peticions de la gent que no contenta.
2: A veure, la gent vol acurtar el temps... d'espectacle.
0: Tota la vida dins...
2: No vol acurtar el temps de lluïment de la seua candidata.
0: Ara que l'acte és molt curt, i ara crec que un término mig, principalment, i ho dic a la gent del carrer, l'acte, si t'agrada, tu te'l menges.
2: Clar que sí.
0: Punto. I t'ho dic perquè també empatís un poquet amb la gent que està muntat l'espectacle i tal. I després, dins del temps que tens, que distribuís equitativament, donant prioritat a les candidates. I ja entrem en el sentiment com tal de conduir un poc el públic a que rebre les sis candidates amb emoció. No separem.
2: I saps com se fa? En uns presentadors que estiguen animant
1: també,
2: el públic.
1: Això també tenim que parlar de la veu en off, si entra, no entra, o n'hi ha que parlar de presentadors, però el que sí que va entrar en una emoció brutal va ser la Cor d'Honor i les Falleres Majors de València. En el moment que pujaven a l'escenari, a aquest escenari on estava Alfonso en 140 músic, i li donaven el micro per a donar gràcies. Donar gràcies a tots els valencians, donar gràcies a tots els fallers, a les famílies, a tanta fallera. I així va sonar el discurs tant de Carmen Prades Gil, fallera major de València, com de Marta Mercader, fallera major infantil de València.
3: València, gràcies. Gràcies per ensenyar-nos què ha significat representar-te. Avui te parlem a tu, València.
4: I a tots vosaltres.
3: Perquè València la feu vosaltres, els que cada dia li doneu vida, els que des d'aquell 13 d'octubre heu estat al nostre costat.
4: Avui, si ens permeteu, volem mirar-vos especialment als ulls, a vosaltres, als fallers i falleres. Diuen que els ulls són el reflex de l'ànima. Transmeten i diuen tantes coses.
3: Per això, deixeu-nos que avui els mirem. A tots els ulls que ens han parlat sense dir una sola paraula.
4: Perquè cada volta que ens hem mirat hem sentit pau, refugi i companyia.
3: Avui vos mirem a tots, però sobretot mirem als ulls dels fallers. Avui te mirem a tu, València.
4: Perquè no parlem només de 26 sectors, sinó de 1.000 rostres que mai ens han fallat.
3: I si avui ens costa despedir-nos és perquè vosaltres heu convertit este somni en una realitat encara més bonica del que mai hauríem pogut imaginar.
4: Ens heu fet sentir respectades, volgudes i sobretot a casa.
3: Gràcies per deixar-nos formar part de la vostra història.
4: I quan d'ací a molts anys algú ens pregunte què va significar ser Falleres Majors de València, potser no sabrem explicar-ho en paraules.
3: Però el mirarem als ulls i pensarem en vosaltres. I sabrem què va significar haver-vos estimat. I ara volem mirar-vos a vosaltres.
4: Als ulls dels 73 xiquetes i 73 dones que avui esteu ací.
3: Somiant que el vostre nom d'ací a molt poc comença a formar part de la història de les falles. Marta, t'he vist créixer i durant tot este any he pensat en la sort immensa que he tingut de viure tot això al teu costat.
4: I per a mi, Carmen, els teus parlen de l'amor, de tot aquest amor que he sentit cada vegada que he estat al teu costat. Carmen, m'has cuidat, m'has agarrat de la mà i m'has fet sentir que si on estiguem, jo sempre te tenia a tu.
1: Ahí teníem les paraules de les nostres falleres majors. I esa mirada, ese fil conductor en tota la nit i en tot el discurs que van donar, les mirades als fallers, les mirades a la família, que és una part fonamental darrere les falleres majors, i sobretot la mirada que hem tingut nosaltres cap a elles, que han representat a València com mai ha representat una fallera major.
2: A veure, en este discurs hem vist molts canvis, ha sigut un discurs molt diferent. Era un discurs que era molt picaet, normalment sempre diu una parrafada a la fallera major, una parrafada més llarga a la fallera major infantil, cadascuna va fent la seua, va contant la seua història. Este discurs ha sigut molt picaet, ha sigut un discurs de les dos alhora. M'ha paregut una molt bona idea, m'ha paregut molt xulo, molt difícil, sobretot per a Marta, perquè no és el mateix de prendre les parts del teu discurs que d'esta manera que s'ha tingut que aprendre tot el discurs. Tot el discurs sencer. I aquesta part me va aparèixer superbonica. És un discurs que no han volgut estar acomiadant-se dels sindicalistes, del jurat, de Junta, de tal, perquè pensen que tenen unes despedides més tard per a dirigir-se a tots ells, i han volgut fer un discurs molt dirigit als fallers i a la gent que estava allí en el Roig Arena, i això me va aparèixer molt bé. Luego n'hi ha una part que a mi no me va agradar tant, i és que vaig veure a la Cor d'Honor com que estava en un segon pla. Estava com molt darrere, i el moment en el que baixaren elles de l'escenari abans i després se quedaren només a soles Carmen i Marta. Una innovació que a mi personalment no me va agradar
0: molt. Sí, però
2: molt.
0: Ens descol·loca un poc. Perquè dius, la Cor se n'ha anat.
2: però, se queden elles dos a soles.
0: Però el discurs continua.
2: Sí.
0: I dius, i per què? I per què les has tirat d'aquesta manera, no? És un poc el que jo en aquest moment pense. Hmm. Que a lo millor ha sigut per algo, però jo, en aquest moment jo penso això.
2: Era el moment que elles dos es dirigien les seues paraules, volien estar a soles en l'escenari, però és que jo pense que és un any en el que no estàs a soles, estàs sempre acompanyada per les teues cors d'honor, i pense que en aquest moment també haurien d'haver estat les seues cors d'honor i que hagueren tingut una despedida de l'escenari. Claro. Més
1: a lo mejor, a lo mejor es el inici de algo, perquè va trencar l'esquema de lo que estem acostumats d'escoltar un discurs d'agraïment o acomiadament en tota la cort d'honor darrere. I jo crec que ahí, jo crec que el temps ha canviat, i jo pense, pensant mal, és que jo crec que ells volien acomiadar a viva veu a les corts d'honor, i com va tot enlatat, per al que el temps no se'n vaja, crec que van ficar els noms d'ell. I no, és diferent si elles en el discurs acomiaden a la seua cort d'honor, que
2: tot enlatat. Però d'acomiadar a la cort d'honor no, que diguen elles el nom no és la primera vegada que ha passat. O sea, enguany no ha passat, però altres anys sí, sí que ha passat.
1: Sí, sí, sí.
2: Que han sigut les falles majors les que han anomenat per a que entren a les corts d'honor, sí. I ha sigut molt bonico. Jo pense que vaig veure la cort d'honor que les van dedicar unes paraules superboniques. Tant Marta com Carmen a les corts d'honor li van dedicar unes paraules superboniques, però no m'agradava la composició, estava ben com darrere, estaven com un poquet a fosques. Aquesta part a mi no me va arribar. I he de dir que el discurs de les dos, la fórmula de picadito, picadito, picadito, una frase tu, una jo, me va enxissar, ho van fer superbé, però el fet de que se quedaren...
0: I el que digueren que era des del fons del cor.
2: Sí, molt bé, aquest acomiadament al Montfaller, molt bé, però el que se quedaren les dos a soles en l'escenari i la cort eixir abans... No me va a acabar de agradar.
1: Bueno, ya sabemos lo que tenim en el acomiadament. Así es, la entrada, com la trilogia. Tenim la entrada, tenim el moment de l'acomiadament i entrem ara en la carrera express. Cal que sí. Ahí en l'escenari estava Usain Bolt, Carl Lewis, estaven tots els corredors, la 15K, ese marató que tenien les candidates. Quina barbaritat, quasi no es podien veure de la velocitat que portaven. És una locura el que vaig veure jo en el Roig Arena. Pium, pium, pium. Jo escoltava l'aire passant pel meu costat de la rapidesa que portaven, com si portaren un Red Bull i tot. Quina barbaritat. Jo te dic, la primera vegada en la història que he vist tan ràpides passar a totes les candidates, i això no he de fer broma, perquè si no, en la sàtira i la ironia, que són les falles, perquè és una barbaritat el que va passar.
2: Sí, massa, per a mi massa. Va ser exagerat. Vinc a repetir el que he dit al principi del programa. Les protagonistes són les candidates. Els mitjans de comunicació no ens donava temps ni a dir res de ninguna d'elles, perquè eixien tan ràpid, anaven a tal velocitat nomenant-les, que no te donava temps a parlar d'elles.
1: Jo que estava mirant la retransmissió d'Apunt, vaig veure com res, una paraula i mitja, la falla i
2: res,
1: poc més.
2: Res, el que fèiem era tornar a repetir el nom de la xica i la falla i de la xiqueta i ja està. O sea, i com a molt el sector, no podies dir res. Per a mi me va faltar passarel·la. El fet de que hi hagi gent en la canxa, en la pista, me pareix molt bé, però a mi el moment en què les candidates donaven tota la volta per el Roig Arena i tot el món les veia bé, m'agradava molt
0: més. I elles tenien temps de buscar els seus familiars, els seus amics, perquè és un moment de compartir això. És sentiment a flor de pell, aquest acte. I crec que aquest sentiment, per la velocitat i per tantíssims elements, que a lo millor n'hi ha que valorar que no són necessaris tants elements, s'ha perdut aquest sentiment.
2: Sí, i és que la volteta, quan donen la volteta per tota la pista...
1: Com en Vetera, la volteta,
2: tu vas mirant a les grades, vas aixina en un somriure, estàs buscant a la gent que coneixes, però clar, en esta passarel·la tan curta...
0: Jo com a mi vull aplaudir-les moltíssim de rato.
2: A més, ixen per baix, al costat de la gent i tal, que sí, que estan arropades per la gent, però tenen que ser una passarel·la en alt.
1: Anem a matisar. Passarel·la, perdona, Fran, un segonet. Passarel·la d'un 90, que el que està baix li agarra així la papaeta, que està molt bonico, saps? Que està bona la papa, però li agarra la papa. Les escales més altes no podien estar. Puja escales, baixa escales.
0: Això t'anava a dir, les candidates tenen que pujar i baixar escales a tot hora amb velocitat.
1: M'han dit alguna que té agujetes de pujar i baixar escales.
0: Però això estigueren ensaiant 10 hores.
1: Clar, entonces jo lo que dic...
0: A les escales no matar-se.
1: Però si les protagonistes són elles.
2: Clar, i...
1: Si elles són el centre de l'atenció de tota la gent, si les 13.000 persones que n'hi ha en la... en el Roig Arena, i tot el món que vol viure en la ràdio, en la televisió, en les xarxes socials, estan mirant-lo per elles, per què li donem tan poc temps? Per què? És com si me dius que en la Super Bowl li lleven temps el moment de jugar, és que no té sentit.
2: Clar que no, és que a més és que sent rapidíssim, i a banda de que això, a mi la passarel·la principalment no me va agradar, que no feren tot el rogle. Després, en la televisió, el plano que teníem era quan pujaven elles a la passarel·la i estava...
1: Dos planos per cada una.
2: La figura de Zeta, que és una figura superbonica, però clar, tallava la meitat pantalla la mamella de la figura. Entonces tu veies venint a la xiqueta de cara i la mamelleta al costat. O sigui, se quedava un poquet.
1: A mi me recordava...
2: Jo vull la imatge d'elles a soles. És que no vull veure res més que a les candidates, perquè a més molta gent està en casa en el seu paper i la seva quiniela. Pepita, fulanita, no sé què. I tens que veure's bé.
1: I després jo te dic, a l'hora de desenvolupar, de parlar d'elles, de dir si sa mare ha sigut cor d'honor, si la seva germana ha sigut cor d'honor, si l'abuela ha estat involucrada en Junta Central Fallera, si porta un espolín, si porta la seda...
0: Que és el seu minut de glòria.
1: És impossible. I després, el que no pensen és que n'hi han 13 que continuaran i n'hi han 60 que se queden fora. I aquests 60 tenen que gaudir, disfrutar i tindre la imatge per a sempre. I jo te dic que no me va agradar veure a Carl Lewis i a Usain Bolt en el Roig Arena. És una barbaritat. Jo no sé si volien fer una mimetitzar la 15K que estava per la nit en el Roig Arena, perquè era una autèntica... Jo te dic, jo no he vist desfilar a les candidates més ràpid, i després les xiquetes, lo complicat que són les menudes. Però que el temps... No pot ser això, eh?
2: No pot ser.
0: Te donen tota la raó.
2: Ja. Les candidates tenen que tindre el seu temps, tenen que disfrutar d'aquesta desfilada, perquè és la desfilada, i se no, o no i se, és la desfilada de la seua vida. Ese pabelló ple de gent, ese moment és inoblidable, passe el que passe. I tenen que disfrutar d'ese moment. I nosaltres, els mitjans de comunicació, també hem de tindre temps per a dir-los coses boniques, per a exaltar-les, per a tal... I no ens donava temps a res, ni al públic a disfrutar de la presència de les candidates, ni als mitjans de comunicació a exaltar-les. O sigui que per a mi això ha sigut un...
1: Anem a parlar ara de les 13 ja que estan elegides, de les 13 xiquetes. Fran, ahí tenim a 13 xiquetes que entre totes elles estarà la Fallera Major de València Infantil per al 2027. Com veus a les candidates? Perquè així ara està... Ara anem a parlar de veritat i anem a ficar-se mans a l'obra. Segons l'altura, l'edat, tenim que veure quina pot ser la Fallera Major Infantil de València, no?
0: Sí, ara es comencen les quinieles, perquè ens agrada molt una quiniela, per a Fallera Major Infantil de València. I lo de les altures, per a fer-les, també ens indica cosetes que no sempre té que complir-se això, però sí que passa que tu es comences a formar parelles, dius, ai, esta no té parella, esta és la Fallera Major, perquè ara que és el mateix jurat, el que deixis a la Fallera Major i el que deixis a la cort, podes fer-te una idea, però a lo millor no.
1: Tenim xiquetes que són molt nomenades ara mateix, veritat? Tenim ahí un parell
0: sí,
1: de xiquetes...
0: Sí, n'hi havia noms que han sonat no tot este mes, sinó tot l'any.
1: Mares que han sigut mares, sí. O han tingut família,
2: bueno, però això també per a mi és una tonteria, perquè també s'han quedat moltes fora que eren família de Falleres Majors Infantils de València i de més.
0: Jo no crec que repercutisca al veredicte, sinó que són curiositats que també... Sí.
1: A veure, tindre, perdona, una mare... cor d'honor o una mare Fallera Major de València fa per al procés perquè ves d'una família arregada fallera, però... que evidentment no té res que veure, sí, però que saps a lo que va, sí, i que la mare ho sap, i que les més menudes la família importa molt, eh?
2: Però que jo critique a la gent que critica, que diga, pues és que esta és filla de la cor d'honor, i que és una candidata més.
0: Clar.
2: Que tinga un abolengo fallero, pues perfecte, i és molt bé, però que és que no totes les que són filla de o cosina de Isen se queden sentades
0: que
2: moltes.
0: Molt
2: són
0: també,
2: més les
0: però
2: que se queden
0: no
2: sentades que les que
0: clar.
2: Isen. Jo critique al món faller que sempre està dient això és que esta xija de, és que l'altra no sé què.
1: Prou,
2: pues no.
1: A veure,
0: són les 13 que les... al jurat li ha agradat perquè són xiquetes moníssimes. A més, jo conec a moltes d'ahir i són xiquetes per a menjar-te-les.
2: Jo he de dir que de les xiquetes la meua quiniela no va estar res encertat.
0: No,
1: no?
2: Sí, crec que vaig encertar 4.
1: Ah, pues sí que estàs tu provant.
2: Ai, molt poquet, molt poquet.
1: Sí que tens tu l'ull tort.
2: És que enguany hi havia moltíssim nivell en les infantils, i en les majors també, però sobretot en les infantils, hi havia un nivell espectacular.
1: Anem a parlar de les majors, perquè tenim 13 també. Noms que han sonat, que tenen germanes que han sigut cor d'honor infantil, lo mateix, anem en lo mateix. La cor d'honor de la Fallera Major de València, 13 senyoretes, que entre elles estarà la Fallera Major de València. Fran, coses a destacar de lo que hem viscut en el Roig Arena, de les 13 senyoretes que poden arribar a ser lo més alt en les falles?
0: Mira, jo crec que el grup de 13, com a grup compacte, crec que ens van a donar un any precisament d'això, de molt de grup, de que pense que estan molt empastades. Me dona la sensació, i acaben d'eixir elegides, però crec que va ser un grup molt, molt, molt sòlid. Jo, lo personal, òbviament, tinc ahí dins personetes que me donaren una alegria molt, molt, molt gran i que la vas poder compartir en elles i me alegré com a persona, però com a faller crec que mos han donat el jurat un grup molt compacte.
1: Molt compacte. Home,
2: a mi m'agrada, eh? A mi m'agrada molt el grup que han tret este jurat. N'hi havia alguna que jo no tenia en la meua quiniela, però que m'agrada també. De fet, jo vaig tindre l'ocasió d'estar en totes les candidates en una de les proves i hi havia xiques que jo de principi no tenia en la meua quiniela i després en eixa prova me van entrar en la quiniela i han eixit. Mm. És que moltes vegades el que mos passa al públic en general és que valorem una foto. Clar. I el jurat no valora una foto només, el jurat està en elles.
0: Valorar una convivència.
2: Clar. Clar, i jo estic molt contenta en el que ha tret, li donen l'enhorabona al jurat perquè pense que han fet un bon treball.
1: Jo volia parlar amb Omaira perquè ella va estar en una de les proves que van tocar-la el jurat per a fer les proves en les 73 candidates i ahí suposo que vas veure un poquet com anava el tir de cadascuna d'elles i lo que te va canviar el sentit de moltes, no?
2: Sí, en alguns casos...
1: Però per què?
2: Pues, per exemple, jo una de les xiques que jo no la tenia contemplada quan vaig estar a veure l'espectacle que van fer i tal, me va cridar mogolló l'atenció i entonces ja vaig començar a fixar-me en ella i jo dic, ostres, esta xica jo no la tenia per a res contemplada i me pareix molt bona candidata, igual no és que siga la més guapíssima de totes.
1: És que això no és un concurs de bellesa,
2: I tenia un carisma i tenia un tal que jo pensava.
0: Clar, jo pensava que és qüestió de carisma i d'aura, que ara està molt de moda la paraula aura, d'aquesta aura que te conquista en poques hores.
2: I xiques que a lo millor tenies posades en la quiniela i que després dius, pues bueno, pues aixina de propet tampoc és tant com jo m'imaginava, saps? Te passa en els dos sentits.
1: Jo tinc que dir que enhorabona als dos jurats, a l'infantil i al major. Lo primer de tot, que he vist un jurat compacte, molt rocós, que no ha filtrat cap informació de les candidates, que això és prou interessant, perquè si no, després ja sabeu, els líos que se monten al voltant de tota la comunitat valenciana per saber qui entra i qui no entra. I després, dar-nos enhorabona a les 60 infantils i 60 senyoretes que s'han quedat fora i que han representat dignament durant este temps a la ciutat de València i a les seues comissions i a les falles. O sigui que n'hi ha que recordar a totes aquelles, que són moltes les que no han entrat perquè estaven, ja recordem, a les preseleccions del sector de la Fira de Juliol, que tampoc van entrar. Ara m'agradaria, abans d'acabar, jo no sé si teniu en el cap la quiniela, a veure qui vosaltres penseu que pot ser la Fallera Major Infantil i la Fallera Major de València. Així, ara, a veure si són capaços d'acertar en la flama per al dia 13 d'octubre, on l'alcaldessa farà la telefonada número 35. Omaira.
2: Vas a dir tu el teu nom?
1: Jo vaig a dir el meu nom.
2: Pues quan tu ho digues, ho dic jo.
1: No.
2: Perquè després sempre me fas lo mateix. Que jo sempre... Jo sempre dic, jo sempre estic ahí donant la cara i després tu dius, pues jo creo que tal...
1: Però
2: si me fas la 13-14.
1: Si tens el nom apuntat ahí en el paper, ara mateix. Tu, Fran, ho tens clar? Bueno, tu suposa que tiraràs cap al teu sector, sempre.
0: Home, jo este any que tinc a Camins al Grau ahí molt ben representat, me faria moltíssima il·lusió que...
1: Anava a parlar d'això. Camins al Grau i Roqueta Arrancapins fan infantils i majors, si no m'equivoque.
0: I dobletes.
1: I doblete. I l'Avinguda de l'Oest ara és La falla
2: mos ha guanyat.
1: Ha guanyat a Conde Salvatierra perquè és la que més cors d'honor...
2: 16
1: cors d'honor. I Conde Salvatierra, 15.
2: 15.
1: Mira, si haguera entrat Clàudia Ravelo, haguera canviat. O inclús infantil.
2: O sea que... Infantil també teníem. Teníem doblet en les dues comissions, tant Avinguda de l'Oest com Conde Salvatierra, i avui era l'any en què es podia produir el desempat i mos han guanyat.
1: Però la Roqueta torna una altra vegada i pot estar dins de lo que pot ser una altra vegada, pues fallera major infantil o fallera major de València, sí, O sea que, i després tenim ahí la gent que està vinculada a la indumentària, gent que està vinculada també dins de l'escor d'honor.
0: Hi ha molt bons perfils per a triar falleres majors de qualitat.
1: Bueno, pues anem
0: jo
1: a veure...
0: Jo tinc les meues, eh?
1: Ja te veig. Anem a veure què és el que va passar exactament el dia 13. Ara, demà, seran les entrevistes de cadascuna de les candidates, entrevistes infantils i major en esta setmana, per a conèixer-les una miqueta més, com si no la coneixerien prou. Jo crec que ja hem fet entrevista i una altra entrevista, de la entrevista.
2: Bueno, però ara ja són cor d'honor, segur. Això ja no...
1: Això canvia, no?
2: Clar,
1: canvia
2: ja són cor d'honor i ja... Ara comença una altra lluita, Lorena.
1: Bueno, pues sí, ara la lluita és diferent, eh? Ara com s'enfronta estos moments previs? Perquè ara ja canvia tot i es, podríem dir, es comencen els xocs de la fam, los juegos del hambre. És aixina, no, Fran?
0: Sí, és aixina. Però canvia la pel·lícula perquè ara ja l'any te l'assegures.
1: Bueno, l'any t'assegures.
0: Com a mínim a l'acord, no?
1: Bueno, nosaltres es quedem pendents dels noms d'Omaira López Beltrán, d'infantils i de majors, dels noms de Fran Casales.
0: Estinc.
1: Estens? Pues anem a esperar el dijous.
0: Des de juliol.
1: Esperarem nosaltres, s'acomiadem avui des d'ací, des de la Flama, pues esperem el dijous, així, a les 12 del migdia, en A.Ràdio. Gràcies a tots i pendents estem al voltant de totes les festes de la Comunitat Valenciana. Gràcies a Òscar, que està ahí als mandos de la nau espacial de A.Ràdio. Gràcies i molt bona vesprada. Gràcies.

0: Especialistes musicals que saben arribar a l'ànima. De saber quin ritme, quina cançó, quin estímul necessites en cada moment del dia o de la nit. Perquè la música és empatia i connexió emocional. Gent capaç de fer-te sentir el centre de l'univers. Deixa't dur per ella. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Hola, com estan? 7 minuts que passen de les 4 de la vesprada, així que ja és hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a este espai econòmic, a este espai empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. És dilluns, en concret és 28 de setembre, un dia que ve marcat per aquest debat de política general que s'està celebrant a les Corts Valencianes i per la qual cosa avui ens podeu escoltar a través del web i de l'aplicació d'Apunt. Però si parlem d'economia, ens centrem en la gigafactoria de Volkswagen, en el sector de l'energia i també en Verifactu. Moviment estratègic absolutament clau en la indústria de l'automòbil perquè Volkswagen acorda la venda del 49% de la gigafactoria de Sagunt a la companyia Gotion dins d'una mega operació internacional de 3.200 milions d'euros que donarà vida a tres plantes que estaran interconnectades a Espanya, Eslovàquia i el Marroc, amb una inversió principal de 2.260 milions destinada a les instal·lacions valencianes per a liderar la producció de cel·les de liti. Et contarem en este programa tots els detalls d'este ambiciós projecte transcontinental i el que suposarà també per al futur de la mobilitat elèctrica. Això per una banda. Però no solament parlarem d'això, perquè la competitivitat del nostre teixit empresarial passa inevitablement per l'energia i també per el preu de l'energia. I és que els empresaris valencians i també els europeus ho tenen molt clar. Cal reduir la dependència de l'exterior i apostar, a més, ben fort per les renovables per a no estar a la mercè de la volatilitat dels preus. Analitzarem este repte de la mà de Pedro Fresco, que és el president d'Avaesen. I per tancar el programa d'avui, intentarem ser previsors i parlarem de Verifactu, eixe sistema de l'agència tributària per a les pimes i per als autònoms que els obliga a realitzar la facturació electrònica i, sobretot, en temps real. S'ha d'implementar en gener, així que veurem si les nostres empreses s'estan preparant o no per això i també veurem com estan vivint estos mesos les assessories fiscals. Amb tots els dos temes, també amb el repàs a l'actualitat econòmica internacional i amb Adolfo Pascual al control tècnic, comença Cadena de Valor.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem el programa d'avui, comencem setmana i com sempre m'acompanya així al meu costat Arturo Orrico. Bona vesprada, Arturo.
3: Hola Javi, molt bona vesprada. Si estem, arrenquem una nova setmana i avui, com cada dia, amb moltes ganes de compartir tota l'actualitat econòmica que marquen la jornada d'avui amb tots els oients.
1: Comencem parlant de vivenda, perquè després d'un cap de setmana en el que hem vist protestes i mobilitzacions per tota Espanya demanant solucions urgents al problema de l'habitatge, avui l'INE ha publicat dades sobre les operacions que s'han tancat en este últim trimestre. El nombre d'hipoteques constituïdes sobre vivendes en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 0,2% en el juliol respecte al mateix mes de l'any anterior, encara que l'activitat mostra clars signes d'alentiment respecte als mesos anteriors, el capital prestat de nou va créixer en este cas un 12% interanual.
3: Així és, Javi, però ja sabem que aquestes hipoteques inclouen la compra de diferents propietats. No obstant això, la vivenda és el motor indiscutible en representar quasi 4 de cada 5 signatures urbanes. De manera paral·lela, el dinamisme financer del sector també es va reflectir en les cancel·lacions, amb més de 7.200 préstecs saldats en el mes. La majoria corresponents a residències, a més de renegociacions i canvis de condicions en més de 1.700 contractes.
1: A nivell nacional, i així està una de les claus també, la signatura de préstecs residencials va caure un 3,5%, la qual cosa suposa la major caiguda de l'últim any. Esta frenada coincideix amb un encariment del crèdit immobiliari en tota Espanya, on els tipus d'interès mitjà van repuntar al mes de juliol fins a superar la barrera psicològica del 3%.
3: tenim una notícia de fa només uns minuts que publica Economia Digital. Volkswagen ha tancat una aliança global amb la companyia Gojon per a vendre-li el 49% de la gigafactoria de Sagunt, un moviment que s'emmarca en una macrooperació internacional amb un desemborsament conjunt que supera els 3.200 milions d'euros repartits entre Espanya, Eslovàquia i el Marroc.
1: No obstant això, després de la venda d'este paquet accionarial, s'amaguen també decisions clau sobre el repartiment real del control, la destinació del gruix de les inversions i la connexió logística amb el nord d'Àfrica. Volem parlar de tot això amb el periodista que signa esta informació, el delegat d'Economia Digital en la Comunitat Valenciana, Julián Larraz. Julián, bona vesprada.
4: Molt bona vesprada.
1: Julián, en primer lloc, moltes gràcies per atendre'ns i per contar-nos esta notícia que avançàveu. Parla'ns una miqueta de la rellevància.
4: Lo primero, ojo como hay una radio china y no vayan a hacer una joint venture con Apun, porque esto es el mismo modelo que lo
1: tot
4: de Jimmy
1: arribarà,
4: con Ford.
1: Todo arribará, Julián.
4: Un tío con PowerCo. Es decir, si veis alguna vez una radio china por ahí, ojo que puede haber una joint venture fácilmente. Se le han cogido el tranquillo a eso de hacer
1: pues
4: el modelo. Es muy parecido el modelo. Sí que es cierto que hay dos cambios importantes, uno negativo y uno positivo, fundamentalmente. Uno es que se retrasa la producción, es decir, deberíamos de estar ya en producción con PowerCo. Es decir, si veis alguna vez una radio china por ahí, ojo que puede haber una joint venture fácilmente. Se le han cogido el tranquillo a eso de hacer
1: pues
4: el modelo. Es muy parecido el modelo. Sí que es cierto que hay dos cambios importantes, uno negativo y uno positivo.

0: Es decir, va a ser una fábrica más productiva y que además va a hacer las baterías. Todos aquellos que, bueno, conocéis un poco el coche eléctrico, hay en la gran mayoría de los coches que se han vendido hasta ahora esa recomendación de no cargar demasiado la batería y no cargarlo por encima del 80% del coche, porque la batería, pues bueno, pierde eficiencia. El litio ferrofosfato es la tecnología que borra esta limitación, que aumenta el número de ciclos que se pueden utilizar la batería y, por lo tanto, empieza, digamos, a tener ya unos vehículos con una durabilidad y una estabilidad mucho mucho mayor. Se calcula, son los datos que tiene PowerCo, que en 2030 el 65% de los coches eléctricos que se vendan en Europa tendrán la batería el formato LFP. Por lo tanto, bueno, pues vamos hacia ese futuro de la mano de un chino otra vez, que bueno, pues que están siendo punteros a nivel tecnológico. Ya lo vimos la semana pasada con el campus de en Guangzhou por parte de la UPV. Sí. Y bueno, pues también el otro dato que mantienen es esta previsión de 1.500 empleos en los bloques 1 y 2 de la gigafactoría, que también es un dato positivo.
1: Uh-huh. Y Julián, d'estos milions que hem comentat al inici, no? Parlem de 3.220 milions d'euros globals, dels quals 2.260 van destinats a la planta valenciana. Està garantint això, aquesta assignació pressupostària prioritària, que Sagunt siga el verdader motor tecnològic i de producció, si mirem al consorci i si ho comparem amb Eslovàquia?
0: Sí, perquè les inversions que n'hi ha en els altres dos puestos són molt, molt inferiors, són 480 milions. En Eslovàquia sí que n'hi ha producció, però en el Marroc el que n'hi ha és un proveïdor de les altres dues gigafactories. Per tant, no va ser tan important la inversió que n'hi ha en aquests dos països, i és molt més important el que passa a la gigafactoria de Sagunt, perquè es manté la inversió que havien previst. És a dir, en aquesta entrada dels xinesos no n'hi ha un canvi a lo que té que ser la inversió a Sagunt. Sí que n'hi ha un canvi en la distribució. El fet de que tinguem un proveïdor en el que se va invertir 480 milions al Marroc, sí que és important veure com va ser la logística. Ahí n'hi ha empreses valencianes, com per exemple Balearia, que sap molt del que és la producció de peces de l'automoció al Marroc, i tenim que veure també com funciona el corredor mediterrani, no tant per a units en Europa, que és el que en un inici sempre havien pensat, no? El corredor mediterrani és un inici a Europa. Ara n'hi ha que pensar què passa en Múrcia, què passa en Almeria, què passa en el traçat conforme va cap al sud, per aquesta connexió amb els proveïdors, precisament de l'automoció, que és una amenaça i és una oportunitat per a que la part fonamental de la tecnologia estiga en Espanya. Hi ha un dato que he comentat ara a PowerCo, que és molt important. No n'hi ha cap gigafactoria en Europa que faci LFP. És a dir, som, naturalment, no punters en tecnologia de bateries, perquè els que són els punters són els xinesos, però venen els xinesos en la tecnologia del futur i venen a Sagunt. Jo crec que està prou bé.
2: No, clar, està de categoria, sobretot pensant en el futur de la indústria valenciana també. Això que estaves comentant, Julián, el fet de que porten la tecnologia, és el que està darrere d'aquest canvi estratègic de Volkswagen en donar entrada a este soci?
0: Sí, totalment. És a dir, jo al principi bromejava en la tecnologia xinesa de la radiodifusió. No sé si això està molt, molt, molt, molt posat, però el que són cotxes estan molt posats. És a dir, abans pensaven que Xina era barato, Xina era malo, poca qualitat. Ara Xina és ràpid i és punter en tecnologia. Ara mateix, parlant de tecnologia elèctrica, per a medir les dimensions, en Espanya n'hi ha molts carregadors que les denominen ràpids i tenen una velocitat de 50 kilovatios. N'hi ha de 100, n'hi ha de 150. Te'n vas a França i veus de 180, de 360. Geely va anunciar la setmana passada una capacitat dels seus cotxes per a carregar a 2.260 quilovatis. Mm-hmm.

0: i així la red de Repsol en la Comunitat Valenciana funciona a 50.
1: Clar, la diferència és
0: enorme. Això significa que un cotxe, un Lincoln Co. de Geely, sí. Pot carregar-se del 10 al 80% en 4 minuts i mig. Wow. És que no te dona temps anar al servici.
2: No, que va. Clar, però
0: la cua que n'hi ha normalment per a pagar en una gasolinera...
2: Correcte, és més llarga.
0: Pues és el que te costa. Superior, sí. Perquè la recarga del vehicle la fas en l'app del mòbil, no?
3: Sí.
1: Clar, Julián, i totes aquestes xifres, ho has comentat de cara a futur. Si parlem del 2030, s'estima que el 65%, no?, d'aixes bateries a la Unió Europea siguen d'este format LSP. No hi ha cap gigafactoria, estàs comentant a Europa, que faci aquestes bateries LFP. Per tant, i aquestes estimacions que es fan, tant d'ocupació, per exemple, que havíem parlat de 1.500 llocs de treball nous, podrien veure's superades de cara a futur?
0: No, la producció de PowerCo és prou diferent de la de Ford Almussafes. Quan parlem d'automoció, podem pensar que és el mateix, però si tu visites la factoria de Ford Almussafes i visites la de PowerCo, veus que no té res a veure una cosa en l'altra. Per exemple, és a dir, tu a Ford Almussafes, tu fas un cotxe i el cotxe durant el dia s'aplega a fer 2.000 cotxes al dia. Des del principi fins al final. Una bateria tarda 3 setmanes en fer-se. Per què? Perquè té que provar només muntar-la, sinó que hem de fer una sèrie de proves i un control de seguretat que és obligatori carregar-la i descarregar-la diverses vegades, i això porta que necessites estar treballant en ella 24 hores, però és que, además, durant 3 setmanes. Esta forma de produir és completament distinta de la d'un cotxe d'una factoria com la de Ford Almussafes, i això implica que les produccions tenen que ser amb molta major previsió. És a dir, això que hem estat veient en Ford Almussafes, que es tancava una vesprada o un turno o dos dies per un ERTE, això en PowerCo no se va poder fer. Això en què se traduís? Que la decisió d'invertir 2.200 milions per a fer un bloc, que realment són dos, perquè els blocs van en parells, i que treballen 1.500 persones, o la fas o no la fas, però no la fas a mitges.
2: Clar.
0: No es pot fer a mitges perquè la inversió la tens que fer completa, i perquè siga productiva tens que estar treballant les 24 hores durant 3 setmanes per aconseguir una bateria, una celda.
2: Uh-huh.
0: Aleshores, és la decisió d'augmentar el bloc 3 i el bloc 4, pues és una decisió que ara mateix no està clar. I recordem que n'hi ha autorització i previsió de que hi ha bloc 5 i 6. És a dir, fer el triple de lo que està fent en aquesta primera fase. És veritat que anem espaiet,
2: sí,
0: molt espaiet.
2: El ritme que has comentat també se veu afectat en això.
0: Però sí que és veritat que al principi es parlava sempre de 4.500 milions i de 3.000 postos d'empleo, perquè es parlava en un principi que anaven a fer-se els blocs 1, 2, 3 i 4. Ara només es fa el bloc 1 i 2. Anem a veure com va la cosa, perquè també és cert que conforme està irrompint la tecnologia de l'LFP, que és, ja dic, molt més fiable, molt més de duració, i té també una capacitat per a portar la mateixa energia en menys pes, el cotxe elèctric és la dimensió més important, ja està apareguent la tecnologia de la bateria d'estat sòlid, que és un altre canvi. Ja veurem, ja sigui a 2030, quantes vegades canviem de tecnologia, perquè el cotxe elèctric, aunque és una realitat ja als carrers, sí que és cert que està, té una curva de millora que cada any està millorant molt.
2: Està en constant evolució. Julián Larraz, moltes gràcies per atendre's esta vesprada, gràcies per contar-nos esta notícia que heu avançat en economia digital, i sobretot gràcies també perquè de tant en tant en Cadena de Valor també ens agrada contar notícies positives per a la nostra economia.
0: Bueno, pues demà tenim un foro d'intel·ligència artificial que també tenen per a contar coses molt, molt importants i molt, molt productives, eh?
2: Mira, demà parlarem precisament d'eixe fòrum, si te sembla bé.
0: Sí, pero invitados todos. Mañana a las 10 de la mañana en las naves. Ajá. A estar en el foro de inteligencia artificial. Vamos a tener a Telefónica, Veolia, Generalitat Valenciana, Redi, de la Universidad Politécnica, Nunsis, a todos. Hay, la verdad, es que un plantel muy interesante y muy, muy recomendable que os paséis por ahí vosotros y toda la audiencia.
2: Prenem nota y demás charlem d'això. Julián, moltes gràcies, de veres, bona vesprada.
0: Bona vesprada.
2: Adeu.
1: Gràcies.
2: I canviem de tema perquè Wifi de València obri les portes de València Inspira Disseny 2026, una convocatòria que, com vam comentar la setmana passada, reunís en un mateix espai quatre certàmens especialitzats en les últimes propostes de mobiliari, il·luminació, tèxtils, cuina, ceràmica i equipament per a l'hàbitat.
1: La cita, que es prolongarà fins a este dijous 1 d'octubre, ocupa tots els espais de Fira València i ha registrat un creixement del 32% en marques expositores respecte a l'última convocatòria conjunta que es va celebrar l'any 2024. La superfície expositiva bruta també ha augmentat un 17%.
2: En total hi participen més de 1.200 marques distribuïdes en 10 pavellons i més de 110.000 metres quadrats. València Inspira Disseny integra Feria Hàbitat València, Textil Hogar, Espai Cuina Sici i 360 Baize Bisama. La convocatòria converteix així la comunitat valenciana en un pol d'atracció per als professionals de l'arquitectura, l'interiorisme i el disseny. Obrim ara una finestra al món. Artur, ens portes tu els titulars internacionals.
1: Ui, m'ha tocat a mi, Javi. Arrenquem avui. Estrella internacional parlant de l'última hora en les relacions entre els Estats Units i la Xina. Les dues potències han acordat crear un nou marc de diàleg per a estudiar així possibles rebaixes aranceràries sobre mercaderies valorades en més de 60.000 milions de dòlars, és a dir, 30.000 milions per cada país. L'anomenat mecanisme 30x30 analitzarà quins productes podrien beneficiar-se de gravaments més baixos, encara que les reduccions no seran automàtiques, i això sí, hauran de seguir els procediments legals de cada potència. Tornem un poquet més a prop. El Regne Unit ha activat una alerta preventiva davant d'un possible dèficit elèctric d'1,4 gigawatts durant la vesprada d'avui, abans que l'augment de la producció eòlica alivi aquesta situació. L'operador britànic assegura que no hi ha risc per als consumidors, però busca generació i importacions addicionals. Al mateix temps, el govern britànic revisa possibles mesures de racionament de dièsel si aquesta crisi energètica s'agreuja. I tanquem este breu repàs en clau internacional en l'altra banda del món. Northern Star Resources, la major productora d'or d'Austràlia, ha rebutjat una oferta de compra de la sud-africana Goldfields valorada en uns 23.860 milions d'euros. El Consell d'Administració considera que aquesta proposta és oportunista, que infravalora els actius i que comporta massa riscos. L'operació plantejada amb una combinació d'accions i d'efectiu hauria creat el segon major productor d'or del món.
3: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
2: No deixem ara esta economia en clau europea perquè els empresaris europeus urgeixen a Brussel·les a accelerar la reducció de la dependència energètica exterior per a la dècada vinent. Una enquesta revela que el 83% dels directius del continent considera vital aquest objectiu, una xifra que a Espanya, a més, s'eleva fins al 87%, situant a les nostres empreses al capdavant d'Europa, al costat de Dinamarca i França, en l'impuls de la sobirania energètica.
1: Per al sector productiu espanyol, la inversió en energies netes és clau per a mitigar la volatilitat dels preus i blindar la competitivitat. A més, 8 de cada 10 directius confien que Europa aconseguirà reforçar la seva seguretat energètica abans de l'any 2036, situant a l'energia verda com la prioritat absoluta per davant d'altres matèries estratègiques en l'agenda econòmica continental.
2: Volem parlar d'esta transformació amb el president de l'Associació d'Empreses d'Energies Renovables de la Comunitat Valenciana, Baesen. Ell és Pedro Fresco. Pedro, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
2: Pedro, anem a comentar una miqueta aquestes xifres, perquè el 87% dels directius espanyols creu que és urgent aquesta reducció de la dependència energètica exterior abans del 2036. Senten que les administracions públiques avancen al mateix ritme d'urgència que demana el teixit empresarial valencià?
4: Malauradament no. Jo crec que l'administració pública en general no és una cosa de València ni d'Espanya. L'administració no sap respondre a la velocitat adequada a canvis tecnològics i de necessitats com el que tenim. Se pot fer amb una qüestió d'urgència, no? Com va passar en la Covid i la pandèmia, que sí que s'han fet les coses ràpid, però generalment les administracions són lentes i jo crec que això és un problema que tot l'Occident té que pensar-se bé, perquè necessiten canvis molt ràpids i no tenim l'estructura burocràtica per a fer-los.
1: Efectivament, Pedro. A més, l'informe adverteix que a Europa encara li falten capacitats clau per a liderar este sector net. Quins obstacles principals estan frenant avui la instal·lació de més potència renovable en el nostre territori?
4: Fonamentalment, més enllà de la tardança burocràtica que hem parlat, n'hi ha una altra qüestió que jo crec que és important, que és que la senyal de preu dels mercats elèctrics no és bona per a l'instal·lació d'eòlica i fotovoltaica, fonamentalment. No és que no siga bona, la qüestió és que és molt volàtil el preu de l'electricitat, ja estem veient com puja molt, després baixa el gas, baixa molt, i al final per a fer inversions en energia eòlica, fotovoltaica o bateries necessita certesa. I el sistema tal com està modulat no dona certesa. Però és una qüestió matemàtica, vull dir, és una qüestió de normes. Ens hem donat aquestes normes que en el passat podrien tindre sentit i avui ja no tenen tant de sentit i n'hi ha que modificar-les.
2: Clar, aquest és el procés que més està costant, com estaves comentant. Tot i això, el 80% de l'empresariat sí que es mostra optimista sobre el futur energètic europeu. Pedro, en este sentit, en què se basa aquest vot de confiança i quines reformes immediates sí que necessita el sector per a no defraudar aquestes expectatives?
4: Jo crec que els empresaris han tingut una experiència, en Espanya almenys, que és veure com els seus sistemes d'autoconsum solar els han ajudat en la crisi anterior energètica de l'any 2021-2022, els van ajudar moltíssim a contindre els preus elèctrics, no? Jo crec que aquesta experiència ha demostrat als empresaris i als industrials com l'energia neta baixa costos i, a més, manté costos quan s'ha tornat tot boig. No? Això tenim que tirar endavant, i no només al sistema elèctric. És que tenim que electrificar transport, tenim que electrificar calor que estem usant a les nostres indústries i, per tant, tenim que fer canvis tecnològics que també depenen d'autoritzacions i tornem a donar-li la volta, una altra volta, a agilitat administrativa, a una senyal de preus que siga millor i també una aposta política important per canviar aquestes tecnologies que depenen dels combustibles fòssils i que ens fan vulnerables.
1: Clar, ho acabes de comentar, Pedro, per aconseguir, no?, ixa electrificació és, bueno, ixa electrificació, disculpa, és clau per eliminar ixa dependència que tenim energètica tant del gas com del petroli. I, clar, respecte a l'electrificació, quines són eixes oportunitats? Quines són les barreres que ens trobem?
4: Tenim una barrera a Europa en general que és difícil, perquè l'hem fet a Xina, que és que el gas és més barat que l'electricitat.
1: Clar.
4: I clar, si no li podrà la gent que electrifique, si l'electricitat és més cara que el que té que llevar. I aquesta senyal de preu no està bé, però n'hi ha oportunitats també. Hem parlat de l'autoconsum, és una oportunitat molt bona, però és que ara mateix a Europa, tots els anys, se fa una subhasta de descarbonització del calor industrial. Se va fer la primera l'any passat i ara es farà la segona en desembre. I aquestes subhastes són molt generoses. N'hi ha moltíssims diners d'Europa per a poder electrificar coses. També tenim els certificats d'estalvi energètic, que quan electrifiques també estalvies energèticament. I moltes voltes, quan se veu tots els incentius i se fica en un model damunt d'una taula, te dones compte que les coses són molt més barates i més assequibles del que apareix. Dono un exemple molt interessant per a la Comunitat Valenciana. L'indústria ceràmica, els forns elèctrics de l'indústria ceràmica. Entre els certificats d'estalvi energètic i la subhasta de calor industrial, se paga més de la meitat del forn. Això és molt, eh?
2: I tant. Clar, en este sentit, Pedro, creus que, bueno, partint de que en la Comunitat Valenciana tenim aquest tipus d'indústries que al cap i a la fi també són claus per al desenvolupament econòmic de la comunitat, tu creus que la nostra terra té el potencial per a convertir-se en un hub industrial verd de referència perquè fa el mapa europeu?
4: Jo crec que sí, perquè tenim moltíssimes empreses energètiques, tenim empreses fabricants de tecnologies punta, per pensar en Power Electronics, no? Que la gent la coneix, pel bàsquet, però realment és un actor principal a nivell internacional. Tenim tot això, tenim recurs solar, tenim recurs eòlic a l'interior, no a la costa, i això és de veres, i jo crec que tenim unes condicions bones, però al final... més que les condicions, sempre està la valentia política i l'espentar i el fer les regulacions adequades. Jo crec que se pot fer, és de veres que tenim que alinear a totes les administracions i això a voltes no és fàcil.
2: No és fàcil, però en una situació com la que estem atravessant ens torna a posar de manifest que, tot i que no siga fàcil, sí que és necessari i quan més prompte, millor. Pedro Fresco, director general de Baesen, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, una abraçada. Sí. Adéu.
4: Abraçada.
1: I continuem parlant, ara sí, de cibercrim. El cost econòmic mundial del cibercrim ja supera els 10,5 bilions d'euros anuals, mentre que una bretxa de seguretat costa de mitjana prop de 4 milions. Espanya destaca entre els països amb més activitat detectada. I és que l'empresa NTT Data va identificar 879 atacs sols durant el primer semestre d'aquest any 2026. Un 45% més que en la segona meitat de l'any passat, Javi.
2: Este augment està impulsat principalment pel segrest de dades, la suplantació d'identitat, l'extorsió digital i les filtracions d'informació. La ciberdelinqüència representa ja el 20% de tota la criminalitat registrada a Espanya i les estafes informàtiques concentren més del 90% dels clients dels delictes cibernètics. El frau digital es consolida així com la principal amenaça per a empreses i també per a particulars.
1: La intel·ligència artificial està multiplicant a més la capacitat dels ciberdelinqüents per crear engany més creïbles, personalitzats i massius. Sectors molt digitalitzats, com el cas del turisme, són especialment vulnerables pel continu intercanvi de dades entre empreses i plataformes. Al mateix temps, les noves eines permeten que grups criminals cada vegada més menuts executen campanyes sofisticades sense grans coneixements tècnics. I tanquem avui este repàs parlant d'ocupació, i és que la recuperació d'esta ocupació continua deixant darrere els joves espanyols. Més de 460.000 menors de 25 anys segueixen en l'atur i només 3 de cada 10 tenen un treball, encara molt lluny del nivell anterior a la crisi de 2008, quan la taxa d'ocupació superava àmpliament el 40%. L'atur juvenil es va situar al mes de juliol en el 22,9%.
2: La taxa d'antiguitat juvenil, que inclou aquells que treballen o busquen ocupació, se situa ara en el 39%, 12 punts menys que el nivell previ a la gran recessió. La distància respecte a Europa també és considerable, i és que la taxa d'ocupació dels joves espanyols queda quasi 8 punts per baix de la mitjana comunitària i molt lluny de països com Alemanya o Països Baixos.
1: Davant d'esta situació, el Ministeri de Treball negocia ja un pla perquè almenys 200.000 menors de 25 anys accedisquen així al seu primer treball abans de l'any 2028. Esta proposta contempla oferir-los ocupació, formació o pràctiques en un màxim de 4 mesos amb una majoria de contractes a jornada completa i d'almenys un any. No obstant tot això, la proximitat electoral i les tensions del diàleg social estan dificultant l'acord.
3: Demà serà notícia.
2: Per tancar esta primera part de Cadena de Valor del dia d'avui, parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
5: Què tal, companys? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
5: Doncs, com vos està quedant un programa molt elèctric, jo vaig a fer una penúltima referència.
2: A veure, va.
5: I és en el dia d'avui encara. Tenim a la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Gessen, que assistís a la recepció del Consell Europeu d'Energia avui a Dublín al voltant de les 6 de la vesprada. I així arredonim ja tota...
2: No, així ja queda completament redonet, no? Exacte.
5: Ja per a demà, ja canvia la cosa també. Demà, 29 de setembre, per exemple, és el Dia Internacional de Conscienciació contra el Desaprofitament Alimentari. Tantes voltes hem parlat d'això també. I és que resulta que com a exemple, a Espanya, l'any passat, el 2025, es desaprofitaren 1.129 milions de quilos o litres d'aliments o begudes.
2: És una barbaritat.
5: Això ho traduïm en, una barbaritat. Si ho traduïm en euros, és una despesa de pèrdua de 4.745 milions d'euros a l'any. Una barbaritat. D'ahí que cal conscienciar, no?
2: No, i tant que
5: cada
2: sí.
5: volta més en esta qüestió alimentària.
2: És una barbaritat i també és una vergonya, aquesta xifra que comentaves, Pere.
5: Imagina't, i sobretot quan sabem que en qualsevol lloc del món o així pot haver gent passant fam.
2: I tant.
5: Sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
5: De cara a demà, també, en clau local, bueno, el company Julián Larraz no ha pogut perdre l'ocasió i parlava d'aquest fòrum que es convoca sobre
2: sí,
5: la
2: correcte.
5: Posició competitiva de la Comunitat Valenciana. Simplement recordar això, que n'hi hauran marques o empreses de renom com Telefónica, Veolia, Microsoft, Nunsis, i també institucions com la Universitat Politécnica o la mateixa Generalitat Valenciana. Això serà les naus demà a partir de les 10. I també hi ha una entrega de premis interessants també, que es convoca la Politécnica any rere any, es diu Emplea, i és un programa de lideratge i posicionament femení en les organitzacions. O sigui, una miqueta de donar visibilitat a les dones que en el camp professional pues, destaquen també. Ja revisant en clau global, tindrem que el Banc de la Reserva d'Austràlia decidirà també aquesta taxa de tipus d'interès. Cal revisar que, per exemple, l'última revisió va ser del mes de maig i ja situava el preu dels diners al 4,35%. O sigui que ja estaven elevats.
2: Sí
5: que estem veient aquestes setmanes que tots els bancs, inclús la Reserva Federal estatunidenca, han apostat per aquesta revisió a l'alça. I tot això el que provoca és un encariment també a l'hora de fer compres o de demanar préstecs o hipoteques.
2: Exacte.
5: No? També tindrem dades de confiança del consumidor, tant als Estats Units com a l'eurozona, i també sabrem en clau nacional, o sigui, pel que fa a Espanya, el volum de vendes minoristes. D'això estarem pendents perquè igual dona per a fer una conversa amb algun especialista demà.
2: Clar.
5: Revisant l'IBEX, es manté estable, arrencava en 9.750 punts i ara el veia en 9.730-740, mentre que el barril de Brent també està estabilitat però a l'alça en esos 106 dòlars per barril.
2: I això tot no canvia, dona igual la setmana que
5: no
2: siga,
5: canvia.
2: Però això no canvia.
5: No.
2: En fi,
5: no.
2: Pere Ferrer, moltes gràcies.
5: Ja vindran millors temps.
2: Esperem que sí. Gràcies.
5: Vinga, bona vesprada.
2: Pere, gràcies. Nosaltres fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat i de seguida tornem.
6: Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Cadena de valor.

Et presentem les factories d'idees sense límits. La creativitat duta a l'extrem. Els guionistes. Els únics que poden fer-te viatjar a llocs que no pensaries. O de creure't allò més impossible. És el poder de l'imaginació. Dels creadors dels arguments que mouen el món. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

Evidentment, les qüestions polítiques, els compromisos, les xifres, les cites, les reunions, les trobades m'interessen. La primera, si mirem a casa, és que la Conselleria d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca es va comprometre, i ho va anunciar, de fet, este cap de setmana també, 9 milions d'euros a modernització de regadius. En concret, això ho sabien, la quantia, s'han aprovat 29 actuacions per a millora d'aprofitament d'aigua i eficiència energètica. Avui, per cert, en agenda, la directora general de Producció Agrícola i Ramadera, Maria Àngel Ramon Gin, ha participat de l'acte de celebració de la Brema 2026 a Novelda, assegut al celler heretat de Cecília. I on està el ministre? A Brussel·les. El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, el que ha fet este matí és inaugurar el Consell Agrifis. Ja hi ha destacat en la roda de premsa prèvia la importància de la reforma de la PAC, la Política Agrícola Comuna, i la necessitat d'incloure el pressupost europeu plurianual 28-34 abans que acabi l'any. De fet, ha fet referència a la necessitat d'agilitzar aquesta qüestió perquè venen canvis, assegura, o almenys canvies, inaugurar el Consell Agrifis. Ja hi ha destacat en la roda de premsa prèvia la importància de la reforma de la PAC, la Política Agrícola Comuna, i la necessitat d'incloure el pressupost europeu plurianual 28-34 abans que acabi l'any. De fet, ha fet referència

0: tenim una agenda apassionant, concretament des d'INIA i per a demà. El Centre Tecnològic mostrarà demà innovacions molt interessants en alimentació. Vinga, vaig a resumir-vos. Hamburgueses de llentilles fermentades, nous ingredients grassos obtinguts a partir de microorganismes, postres amb col·làgen, snacks de claradou i vins sense alcohol. No sé si vos agraden o no les alternatives, però sí, són algunes de les innovacions que es van a poder veure, analitzar i comentar demà, dimarts 29 de setembre, allí, a INIA. És una mostra de tendències, que a mi em sembla com a mínim atractiva. De fet, és la cinquena jornada d'alimentació del futur que organitza INIA, i allí sempre van experts, professionals, per a conèixer justament el que vos deia, les tendències del sector. En què? Pues en fermentació de precisió, en noves proteïnes, com les que acabem de comentar. També se parla d'alimentació vegetal, nutrició funcional, en fi, el futur, allà en INIA, que sempre s'avancen. Ens ha avançat i, de fet, algun dels aspectes que van a tindre durant tota la jornada la responsable de la línia d'indústries alimentàries d'este centre, d'INIA. Ella és Mariana Valverde.
1: Mañana reuniremos en INIA empresas y expertos para analizar algunos de los grandes retos que están transformando la industria alimentaria. Hablaremos de cómo desarrollar alimentos más saludables con nuevas fuentes de ingrediente y de los retos tecnológicos, regulatorios y de mercado que puede implicar llevarlos al consumidor. También abordaremos cómo valorizar sus productos y avanzar hacia modelos más circulares y de la importancia de aplicar procesos productivos más sostenibles. Por otra parte, hablaremos de las tecnologías que están permitiendo desarrollar y escalar nuevos productos e ingredientes y qué posibilidades están abriendo la inteligencia artificial y la supercomputación. Además, conoceremos casos reales de empresas que ya están aplicando estas soluciones y todo esto se complementará con un showroom donde podremos ver algunos ejemplos de estas tendencias convertidos en productos e ingredientes.

Per cert, que esta setmana també se celebra el Dia Internacional de Conscienciació sobre la pèrdua i malbaratament d'aliments, ja que hem parlat d'aquesta jornada, la cinquena d'Aliments del Futur d'Ainia. No està de més que vos comente, intentarem que mos expliquen això de què va, però bueno, jo crec que sí que d'una manera directa o indirecta ens pot interessar, perquè n'hi ha 6 entitats que han presentat un projecte pilot per a protegir els xicotets i mitjans productors davant d'això, del malbaratament. Cada any, quasi la meitat de la fruita, i això és el que a mi em fa tremolar, la meitat del peix i una de cada 4, més o menys, peces de carn que se produeixen a lo que és el marc de tota Europa es perden abans d'arribar al plat. Darrere d'esta xifra hi ha agricultors d'altres zones d'Espanya, com per exemple de Sevilla i tal, que veuen com la seva collita, jo dic Sevilla perquè és el que ens està explicant un poc el seu cas, com la seva collita es queda sense arreplegar al camp, cosa que també vos passa a molts valencians, alacantins i castellonencs, perquè és rebutjada per una qüestió de qualitat considerada injustificada. Per això este projecte, que es diu SimbioRed. Però bueno, què és SimbioRed? Tinc que dir-vos que és un tema no directament vinculat als productors, però sí que és un projecte pilot cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el que tots coneguem com FEADER, i també està darrere el Ministeri d'Agricultura.

0: d'agricultura, de pesca, d'alimentació, i que durant els pròxims 3 anys desenvoluparà eines digitals i models de col·laboració per tal de que xicotets i mitjans productors pues, pugueu participar d'aquest tipus d'iniciatives. I per què em sembla a mi notícia? Mireu, es presenta just el començament de la setmana, que vos dic que se celebra esta, del Dia Internacional contra ese malbaratament d'aliments, amb dades inèdites i contrastades sobre les pèrdues segons cada tipus de producte. Arriba només uns mesos després de l'entrada en vigor d'una llei, la U/2025, en la que era una llei de prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentari, i serà un dels primers projectes que es van a ficar en marxa sobre el terreny. Reunir, a veure si sóc capaç d'explicar-ho bé, en un mateix escenari, a vosaltres, als agricultors, però també entitats socials, empreses tecnològiques i la pròpia administració, en aquest cas Ministeri, amb testimonis directes de persones i organitzacions que ja estan aplicant solucions, com IS Imperfect o el grup Aragonès, que són algunes de les que participen. Així que estaré molt pendent de la commemoració d'aquest Dia Internacional, la setmana en la que hi ha que reflexionar sobre per què el malbaratament d'aliments, què passa en aquestes xifres que fan tremolar i, sobretot, com vos afecta. Arribem així a les 3:17, una xicoteta pausa i continuem amb més agenda, més protagonistes, més notícies, inclús avui alguna previsió meteorològica, perquè diuen que l'horatge està a punt de canviar. Ara vos contem.
1: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
2: El líder de segona divisió juga al punt a punt. Este dilluns, des de les 8 de la vesprada, el Castelló visita Leganés. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris de la llegenda albinegra Emili Sierte. Este dilluns, des de les 8, el partit del Castelló en Apunt Ràdio.
3: Si es preveu vent fort, evita els murs i les tanques publicitàries. Els arbres ofereixen perill de caiguda i trencada de grans branques. No circules per parcs o avingudes amb gran quantitat d'arbres. I, per suposat, no passes per davall de bastides o edificis en construcció. Amb la col·laboració d'Apunt Ràdio.
4: La ràdio ja no és com abans. Les vesprades d'Apunt Ràdio tampoc. Hem canviat.
5: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
4: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Apunt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5. Apunt Ràdio. Sílvia Soria. La ràdio ja no és com abans.

Bé, hem escoltat ja els compromisos del president de la Generalitat que afecten i espere que per a bé al sector. Uns, a mi em semblen, de lo més atractius i necessaris. Hem fet alguna reflexió sobre la gran convocatòria de demà per a parlar d'aliments i que serà la INIA. A veure si podem donar-vos bones conclusions. Alguna reflexió, encara que no vos toca tan de prop, d'aquests projectes en què s'impliquen entitats nacionals, que a veure si hi puc algú me pot explicar més a fons de quin projecte es tracta. I no me puc oblidar, tampoc, perquè aquesta sí que serà una convocatòria que demà, de fet, centrarà gran part del nostre especial, de la gran convocatòria del dia 1 i 2 d'octubre, esta setmana. València va acollir el Fòrum Internacional de Compra Pública Alimentària i Agricultura Camperola i Familiar. És una trobada internacional que organitza el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional, CERAI, i la Fundació Mundubat. Què és el que van a fer? I atenció, perquè ve, està previst que vingui inclús el ministre. Van a reunir governs, institucions, organitzacions camperoles, món acadèmic, societat civil... L'objectiu d'aquest tipus de trobada és claríssim: avançar sobretot cap a sistemes alimentaris que es consideren més justos, sostenibles, basats en drets humans, amb l'agricultura familiar. Camperola no és un tema tant de producció agrícola purament, però sí de filosofia i d'enfoc de vida. Per què és important un fòrum com este? Pues mireu, la jornada de dijous començarà en la inauguració del fòrum, després s'obrirà un espai de diàleg sobre el paper de la compra pública alimentària, això és l'eina, un poc per a donar, segons els que estan allí i defensen aquesta postura, donar suport a este model d'agricultura familiar i social i avançar cap a sistemes que ells consideren més justos i sostenibles. Al llarg de tot el matí d'aquest dijous van a compartir-se experiències de diferents territoris, també hi haurà intercanvi, com en el cas del projecte que vos contava fa un moment, i donarà veu a organitzacions i persones productores, sobretot enfocades a enfortir l'agricultura local, defensar els drets i les polítiques alimentàries. Bé, el programa continuarà en diferents ponències, hi haurà taules redones, es van abordar reptes de contractació pública alimentària, les experiències que ja estan funcionant també per tot el món, per tot arran del món, no únicament ni a Espanya ni a la Comunitat Valenciana, per tot arreu, i les possibilitats de treballar diferents models segons territoris. És un tema més filosòfic que econòmic, però crec que és molt atractiu, perquè este fòrum ficarà en valor polítiques públiques, aliances, organitzacions, societat civil, estratègies generals, globals, i el divendres la programació continuarà ja donant-li més pes inclús, perquè esta segona jornada va permetre aprofundir en oportunitats i en dificultats que planteja la compra pública alimentària. Com vos deia, un tema important, s'espera la presència de càrrecs molt destacats del govern d'Espanya i del propi ministre Planas. Demà tinc intenció, i m'ha dit que farà el possible per estar amb nosaltres, avui no podia perquè estava en una reunió, tindre així en estudi a Constanza Rubio Michavilla. Ella és la directora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural de la Politécnica, que és exactament on es convoca esta setmana, el 1 i el 2, este fòrum. Així que una setmana curiosa per analitzar, reflexionar, escoltar, debatre, i en la que este programa, el Forcat, té l'honor d'obrir un monogràfic que sempre és un plaer. Mira que el conec anys i mira que sap que admira el seu treball. Així que estigueu pendents perquè anem a parlar d'investigació i sabeu d'on? Del Centre d'Experimentació de Paiporta, un racó màgic.

0: De la mar a la muntanya, amb Sílvia Soria, el Forcast.
1: Don Carlos Baixauli, director del Centre d'Experiències Cajamar en Paiporta, benvingut a casa.
2: Hola, Sílvia.
1: Tenia que ficar-li ritme. Apropa't al micròfon, que tenia ja ganes d'escoltar-te. Com esteu?
2: Molt bé, molt bé, estupendament. Sí? Sí.
1: Bueno, ja feia mesos, clar, per circumstàncies, com tot el món sap, el Forcat ha tornat.
2: Molt
1: després d'estar un temps fora d'aquest programa, d'esta casa.
2: Un orgull, bueno, que torni el Forcat.
1: Estem molt contents. Bueno, ja veus la importància que va cobrant del sector. Uh-huh. Este matí en el debat de política general han ficat ahí mesures a veure si funcionen. Ens ajuden la dona, els robatoris, falta fa, que està la situació complicada. Per Paiporta, què tal? Saps que jo li tinc passió al centre.
2: Pues en Paiporta, molt bé. Estem acabant ara unes reformes molt potents, que la veritat és que estan deixant el centre molt bonic. A vos, si pa novembre ho tenim acabat, ja ens han ficat en les noves oficines. La veritat és que està quedant preciós per a donar-li vida, fer allí formació sense parar, que és el nostre objectiu, la nostra vocació, és que el que allí se fa, allí i en les Palmerilles, pues al final el sector ho conega. Al final, que el nostre centre d'experiències de Paiporta, pues, sincerament, forma part de l'ecosistema de Cajamar.
1: Sí,
2: en el que pues, som un element més. Està també les Palmerilles, molt potent. Jo ara estic també dirigint l'àrea d'Agrotec, és a dir, entre un centre i l'altre, parlant amb tots els companys. Estem treballant els dos centres com, pràcticament com si fora uno.
1: Muy bien.
2: Això és important, estem aprenent molt uns d'altres, perquè saps que en Almeria se fa un tipus d'agricultura, pensant en l'hivernacle, també se treballa molt en fruticultura tropical i subtropical. I Paiporta són més diversos.
1: Fem... Un hivernacle teniu, eh?
2: Sí, tenim horticultura a l'aire lliure, tenim hivernacles també i tenim fruticultura.
1: Exacte, tenim de tot. Sí, però bueno, sempre està bé compaginar i treballar de la mà, les noves tecnologies permeten, i això està bé. A veure, has fet referència que sou i esteu dins de l'ecosistema del sector, però a mi m'agradaria que també vos coneguera un poc més la societat, perquè ahí se fan moltes coses i després repercutixen en el dia a dia del sector, no? Això és un poc la filosofia. Jo sé que els forcaters coneixen el centre, nosaltres diguem el centre de Paiporta, és com si fora de casa, no? Però la gent que per primera vegada escolta parlar de tu o escolta parlar del centre, què és exactament? Quan va néixer? Perquè pa entenguin la meva passió, és una casa alqueria valenciana enmig de l'horta, o sigui, allí en la zona de Paiporta és preciosa, no? Però com va ser la història? Com és la història d'aquest espai?
2: Pues bueno, forma part de la filosofia de los que són les caixes rurals. Les caixes rurals, la vocació ha sigut sempre el apoyo al sector agroalimentari. Jo crec que en este cas, en aquell moment, pues, n'hi havia diferents caixes rurals que pues, a raïs de la crisi pues, se uniren i avui en dia pues, formem part de lo que és el grup Cajamar. Cajamar ja de per si, fija't que l'any passat se complia el 50 aniversari de Cajamar.
1: Sí.
2: Ell, en Cajamar, en els primers beneficis que obté en Almeria, el primer que fa és muntar un centre experimental. I en aquest cas, el que era Caixa Rural València, varen prendre exemple de lo que estaven fent en Almeria i fundaren el centre d'experiències que ara el tenim conegut com a de Cajamar, però en Paiporta.
1: Però estem parlant de fa de més de 30 anys.
2: Clar, ahí estem parlant d'uns 35 anys aproximadament.
1: Sí, 90 i algo, 94 o per ahí, no? O sea, que va ser prou pioner.
2: Aixina és. Naix, es fica en marxa, la Caixa Rural ho fica a disposició del sector i allí m'emprenen a desenvolupar-se una sèrie de projectes en els que està involucrat pues, ANECOP, està involucrat la Federació de Cooperatives en aquell moment, el que ara es coneix com a Cooperatives Agroalimentàries, la Conselleria d'Agricultura, i se monta un projecte en el que el que es vol és fortaleir el sector agroalimentari o agrari, en aquest cas valencià, i s'unim en altres centres que n'hi ha en Benicarló, en el Pilar de l'Horada, de manera que donen cobertura a tota la comunitat valenciana.
1: I com funciona, Carles? Els agricultors vos transmeten les preocupacions que tenen i comenceu a experimentar? O arriba des de la universitat al món acadèmic i compagineu? Com funciona i com repercutís?
2: pues al final han d'escoltar el sector, nosaltres escoltem el sector, ens assentem en ells, ens trasladen les inquietuds que tenen. Al final n'hi ha altres fórmules, com és la unió que tenim en les universitats, en els centres d'investigació, fa que entre tots junts fiquem en marxa projectes, alguns d'ells competitius, de manera que el que tenim és projectes propis, projectes que considerem que n'hi ha que abordar sí o sí, projectes competitius en els que veiem que realment resulta interessant, que això al sector el pot fortaleir i el pot ajudar, i aquests projectes competitius són pues, tant nacionals, autonòmics, com projectes europeus, inclús.
1: De tot, de tot. Sí. I ara mateixa, en què esteu treballant? Ara aprofundirem, perquè també feu congressos, feu debats, teniu línies, col·laboracions, en fi, que m'interessa conèixer per on esteu ara, no? Però quina seria la línia bàsica en aquests moments? No sé, tens diverses en marxa.
2: En tenim diverses. Te'n vaig a dir dos.
1: Les més destacades.
2: Dos importants, que al final estan agarrades de la mà. Una és l'aigua. L'aigua, i venim de l'herència de lo que és Almeria, saps que això és el desert d'Espanya, i per a que aquella agricultura funcione, el gota a gota és importantíssim, i l'ús eficient de l'aigua, ús responsable, donar-li a la planta el que justament necessita, però jo sempre dic maximitzant les produccions.
1: Així aprofitant recursos, no?
2: I en aquest sentit treballem en el tema de l'aigua, molt important.
1: Però des del primer dia, no?
2: Des del primer dia, sí, i ara pues, cada vegada més. Lo que passa és que ara a l'aigua li fiques les noves tecnologies, que és principalment la sensorització. Sempre hem anat en el que nosaltres diguem la fórmula FAO, en la que a partir d'un valor que és l'evapotranspiració, que jo crec que és un concepte que la gent agafa fàcil, no? I després cada cultiu té un valor que es diu la K sub C, a partir d'ahí, pues, per exemple, Cajamar té la seva ferramenta de rec. Si uno entra, geolocalitza la seva parcel·la, siga xicoteta, siga gran, en dona el mateix, i a partir d'ahí ja té el dato d'evapotranspiració en predicció, i si ens donen les característiques del cultiu, pues, automàticament...
1: Aquesta ferramenta l'heu desenvolupat a vosaltres?
2: Sí.
1: A part de la investigació. I tots els clients de Cajamar tenen accés?
2: Sí, gratuït. Els clients, i els que no són clients.
1: Ah, entren, és lliure?
2: Entren en plataformatierra.es.
1: Ai, la plataforma Tierra, quin encert,
2: I ahí tenim la via en la que estem connectats en el sector agroalimentari. Ferramentes, formació, artículos d'innovació, mercats, tot ho teniu allí.
1: Tot. I a més és molt accessible. Llibres, sí, de la vida. O sea, la línia, l'aigua
2: és una...
1: Des del principi, per lògica, per sentir comú, i a més ara parlarem també un poc que has desenvolupat aquest projecte o aquesta ferramenta, però segur que n'hi ha més coses, que estos quasi 30 anys vos han donat, sí, en el tema de l'àvia. I l'altra gran línia...
2: Ara mateix estem treballant en el concepte de l'agricultura regenerativa.
1: Regenerativa. Què vols dir quan dius regenerativa?
2: Saps que han vingut de l'agricultura integrada, de la producció integrada, de la sostenible, de l'agricultura ecològica. I ara realment ens hem enamorat del concepte d'agricultura regenerativa. Prohibís poc, però maneja dos àrees molt importants. Una, el cuidau del sol.
1: Sí.
2: Cuidau del sol fent ús de la matèria orgànica, respectant aquesta microbiota, deixant que en ella xue el concepte de cobertes vegetals, no llaurar el camp, a ser possible, llaurar-lo lo menos possible. Quan menegem la terra, al final estem dificultant-la.
1: Què feien els abuelos?
2: Sí.
1: No està tan lluny de lo que així s'ha fet.
2: Jo sempre ho dic, quan estudiava, ho fico com a anècdota. Jo li deia a mon pare, estan ara així en la universitat parlant-me de que no n'hi ha que llaurar.
1: Mon pare
2: deia, sí, però agarra la mula i a llaurar. I bueno, en aquell moment tenia una justificació, i era perquè els turnos de rec i de la manera que estaven dissenyats les parcel·les, pues, es tenia que veure el sol, perquè després tardaves 10-12 dies en el turno de rec, si el sol no s'havia empapat bé i la pendència que correguera molt l'aigua i no s'empapara el sol. I llavors n'hi havia que llaurar o fer travessers o històries
1: d'estes. Sí, per les circumstàncies del tors.
2: Quan entra el repier de goteig, pues això va ser ja molt més
1: va
2: fàcil.
1: Canviar.
2: I això és el que ajuda a que la gent deixara de llaurar i fer un menys de tot això. El que passa és que abusàvem dels herbicides, Així, l'agricultura regenerativa no es prohibís, però reduint notablement els usos de herbicides.
1: En quina posició fica lo de la regenerativa? Entre la integrada, ecològica, regenerativa, com les ordene?
2: El,
1: tu coneixes pues, l'Enariés. En escalón són semblants.
2: Jo soc un enamorat totes. De la integrada, perquè per mi el concepte sí, d'integrat és que ho integre, no? Tot. Però així se juga molt això, l'equilibri per ahí i l'equilibri en la biodiversitat. I potenciar molt el que es coneix.
1: El concepte medi ambient respecte a l'entorn, tot això va barrejant-se.
2: Exacte.
1: Jo crec que per ahí va el futur.
2: Sí.
1: Per què ho tira tot per ahí?
2: Però, Sílvia, fija't, pues perquè te permet maximitzar els rendiments. És a dir, si un llaurador una parcel·la li pot traure 10, per què té que traure l'inguit? Que vagi per els 10 o per els 11 o 12, si és possible, que supere el que és possible fer, però respectant al màxim el mig ambient, reduint, dins de lo possible, l'ús de fitosanitaris, els abonos de síntesi, però per això tens que jugar en altres ferramentes molt interessants, que estan funcionant, que nosaltres les estem estudiant, i al final, el que a vegades resulta complicat és, a vegades un no te dona una solució, altre te'n dona una altra, però quan t'integres, quan són capaços d'integrar, de ficar tot el coneixement agronòmic i fer que allò siga possible, és quan jo crec que n'hi ha èxit. I això és un poc la nostra llavor.
1: Claro, i la regenerativa va molt en la línia, i si no és així, per favor, me corregeixes, que tu estàs molt damunt de la normativa, de la tendència d'Europa, de... va molt en la línia de lo que ara s'està parlant.
2: Sí,
1: dic exacte. Jo, damunt la taula, s'està jugant un poc i s'està replantejant el paper inclús de l'agricultor.
2: Sí, del campo a la mesa, pues, tota aquesta normativa ens està demanant que en els pròxims anys pues, siguin capaços de reduir els abonos de síntesi un 50%. Bueno, pues, nosaltres estem aconseguint-ho, però han de fer ús de la matèria orgànica. Ara, la mateixa normativa ens ha de deixar que gastem un poc més de dosis de matèria orgànica, perquè
1: claro.
2: Si no, la ferramenta se ens queda coixa.
1: Però és un procés, estem en un procés de canvi, de transició entre l'agricultura tradicional, integrada, ecològica, cap a la regenerativa que després ho abarcarà tot, o és un nou model? Tu que coneixes l'entramat millor que jo.
2: Pues, és que estic intentant... al final l'han de manejar com un nou model.
1: Un nou model,
2: sí.
1: Però en certa forma sí que té pràctiques agrícoles heredades de les anteriors.
2: Exacte, sí. No? Si al final l'agronomia per a mi és una ciència molt vàlida i que n'hi ha que ficar en valor. I aquest coneixement agronòmic, el saber lligar bé les coses i fer ús de les noves tecnologies, no sé, per exemple, què te diria jo, l'ús de les feromones, no?
1: Sí.
2: Enguany en l'arròs, pareixer que en el cucà no acaba de funcionar bé.
1: No.
2: Pues n'hi ha que analitzar què és el que ha passat, realment.
1: Ello,
2: perquè la ferramenta és molt interessant i l'han tingut ahí durant un munt d'anys, treballant contra el cucat i donant una solució molt vàlida.
1: I de col·lepem passa això.
2: Sí, doncs pues bueno, a vegades les plagues també se mos desmadren.
1: I s'adapten.
2: I s'adapten o, no sé, recordo aquestes plagues bíbliques, no?, que de repent destruïen els cultius. Per això llavors ara a vegades el que no vol és que se li lleven totes les ferramentes. Deixeu-nos alguna ferramenta perquè en algun moment el desequilibri, inclús intentant equilibrar, intentant jugar en aquest factor de biodiversitat, en cobertes vegetals, infraestructures verdes, que diguem, que ajuden a muntó, el tema del control biològic per inoculació, de bitxets, l'ús de feromones, tot això al final ho hem d'integrar, però ho hem d'integrar en coneixement, comptant amb els majors especialistes en cada una d'aquestes temàtiques, però n'hi ha que apostar per això.
1: I tot això ajudarà a la regenerativa i totes les línies que esteu treballant a solventar, per a mi, els dos problemes fonamentals del sector, que és la rendibilitat i el relleu. Jo crec que aquestes dues qüestions, clar, és que és un sentit comú. Si no tenim relleu i no guanyem diners en el treball, això se'n va a pique, sí o sí. Però em dóna la sensació de que aquest nou model serà més atractiu a lo millor pels joves, perquè aplicarà uns altres conceptes, altres pràctiques, més tecnologia, i després no sé si ajudarà a ser rendible. No sé si directament perquè el preu s'aconsegueix millor o perquè n'hi ha algun tipus de línies d'ajudes en la que l'agricultor se passa a reconèixer con lo que sempre ha sigut, que és un agent mediambiental. Jo dic que els agricultors i els ramaders mantenen el territori perquè viuen d'ell.
2: Totalment, al final, però ja saps, a aquestes noves generacions el que es fa continuar és que guanyen diners.
1: Claro, però això és sentit comú, no vas a treballar per pedre.
2: Un dels valors que té l'agricultura regenerativa és que pretén, com t'ha dit, mantindre rendiments, millorar-los, maximitzar-los. Jo per fer aquesta pràctica el que no vaig és a fer menys rendiment.
1: Vale.
2: Recorde això, anar a contar-ho a Utiel, un grup de llauradors que anaven allí, i antes de m'emprendre a parlar, algú me digui, és que usted de lo que va a hablar és de algo que nosotros nos va a reducir el rendimiento.
1: I dic, no.
2: Si jo vinc a parlar d'això, pues no vindria a parlar directament.
1: Això està garantit. Sí. Es manté el rendiment i inclús se pot millorar.
2: En tots els cultius? N'hi ha coses que... N'hi ha una qüestió que és de n'hi ha carreres de fondo. A vegades no s'aconseguís tot en el primer sprint, sinó que
1: hem
2: passat un poc de temps...
1: Quasi mai, Carles.
2: I en aquest sentit és important. Però han de ser capaços també de no perdre. Per aquesta raó, no prohibís l'ús de fitosanitari. Si per el camí tinc una plaga, ja sabeu el problema de l'aranya roja en la zona de Nules. Siguérem la setmana passada, allí, el divendres, fent una xerrada sobre el tema del control de l'aranya roja. Però no parlarem de l'aranya roja en exclusiva, sinó que parlarem d'altres coses, d'altres plagues que van apareguent, en les que no s'han de tornar locos, però és que com és una nova plaga n'hi ha que cascar-li en fitosanitaris, sinó que n'hi ha que buscar aquestes estratègies que facin que el que han guanyat a nivell de biodiversitat, d'aquest control biològic, no ho perdam.
1: És més preventiva, no?
2: Preventiva, què diria jo? Més que preventiu és que tens que estar. Tens que estar en tot.
1: I de precisió, pendent...
2: I si jo gaste un fitosanitari, a lo millor tot el que ha anat guanyant a nivell, com te dic, de fer arribar allí els paràsits i els depredadors de les plagues, a vegades en un tractament m'ho carregue tot. He d'intentar evitar això.
1: Sí,
2: i si tinc que elegir un producte fitosanitari, pues que perjudique lo menos possible a esa fauna, perquè m'ha costat molt construir-ho.
1: I Europa ens deixarà, no? Que sempre es passa el mateix, els pobres treballeu, investigueu, desenrotlleu un model, apliqueu pràctiques agrícoles respectuoses i arriben i pam, i vos prohibixen el mateix. És un poc complicat.
2: És complicat, i a vegades també n'hi ha que defendre les coses, claro, n'hi ha que explicar-li, però lo important és que el criteri siga la ciència.
1: Sí,
2: no que vinguem aplicant un criteri perquè a algú se li ha ocorrit la idea feliç d'eliminar un producte.
1: Home, però si és agricultura regenerativa en Europa serà més fàcil, no?
2: En
1: defensar-la.
2: Està pensat per això.
1: En la filosofia de la PAC i tot això.
2: Fija't que en el tipus d'agricultura que fem així és més difícil integrar l'animal, però en els cultius extensius s'integra també com a pastos, s'integra la ganaderia també, que en cau fa més atractiu.
1: Claro. I serveix per... Ui, perdó, la gola. Veus, necessite mel. Ràpidament. Això són els aires acondicionats. Serveix per a... O s'aplica millor en els cultius que en altres? Lo de la regenerativa funciona millor en els cultius, en altres o en tots?
2: Jo crec que al final n'hi ha que adaptar-ho a cada un dels cultius, n'hi ha que conèixer bé el cultiu, perquè al final factors són tots a l'hora de construir estratègies. Com dic, el sol, pues, si cultivem en sol, mos aprofita per tot. Si estem cultivant en ese sol, pues,
1: fija't
2: que ja mos perdem una miqueta, no?
1: Sí.
2: Jo crec que funciona per a tots els cultius en la medida en la que el sol i la biodiversitat és important en tots els cultius. Ara, en hivernacle, que està tot en cultius sense terra, hidropònic, pues,
1: ahí
2: mos anyunyem una miqueta de lo que és.
1: La primera vegada que el vas veure va ser gràcies a tu, que me pareixia ciència ficció. És molt curiós. De tot el que s'ha fet en Paiporta en aquests anys, tu portes des de l'origen, com aquell que diu, tu estàs tota la vida allí. Què és el que millor ha funcionat o la investigació de la que vos sentiu més orgullosos?
2: Uf, això és
1: complicat,
2: difícil, perquè va canviant. Jo crec que lo ideal és que siguem capaços d'adaptar-nos a les circumstàncies i que en la medida en la que la evolució de com està funcionant tot, siguem capaços d'estar allí, crec que...
1: la línia de tomaca jo era tremendo, els melons, o sea, jo vos avís allí desenrotllar línies que segur que hi ha hagut transferència al sector que ha beneficiat molt als agricultors. Alguna
2: mira,
1: en especial?
2: Sí, pensa que, no sé, per exemple, allí en aquell moment, en la relació que tenim en ANECOP, tenim molt bona relació en ANECOP, n'hi hagué que dissenyar el tema del cultiu de meló del xer sense llavors.
1: Me'n recorde d'això.
2: Perquè entonces no se sabia jo de què anava. N'hi havia que...
1: Estem parlant de fa més de 20 i...
2: De 30 anys.
1: 20 i llargs. 20 i llargs.
2: I hi hagué que veure com ficàvem el polinizador, perquè n'hi havia que ficar un polinizador. Si al 50%, al 25%... Després resulta que el polinizador destorbava. Per el camí, veren la possibilitat de fer-me-los del xer sense polinizador. Però gastàvem hormones que avui en dia no estan
1: permeses.
2: Bueno, pues bé, tampoc passa res que se pogueren gastar. els polinizadors com a tal, que si l'ampel, que si... Bueno, pues, fija't, quan jo m'empregui a treballar en el meló d'Alger, se feien 300.000 tonelles en Espanya. Tu saps quantes tonelles s'han produït en guany en Espanya? 1.300.000, de les que unes 750.000 van a exportació, que en aquella època exportar un meló d'Alger era complicadíssim.
1: Sí.
2: Fija't que este any en el parecía que el peu se desmoronava. Saps lo que l'ha salvat?
1: Què?
2: Les oles de calor, les onades de calor en Europa,
1: pues que la gent, clar,
2: va fer un punt d'inflexió, m'emprengué a rebentar un poquet el preu, però al final ha sigut un preu d'aixòs que llavors diu, mereix la pena haver fet un meló d'Alger, haver-me esforçat, perquè molts anys jo li he sentit a llavors dir, en compte de plantar el meló d'Alger, me n'haver anat de vacances i haver a guanyar diners.
1: Meu, passen de tot. és que les circumstàncies, qui té la terra té la guerra, com diu Hobby, I és de veres, perquè és que no saps mai per on te ve. És part de la màgia d'aquest sector. És un dels obstacles, però també fa caràcter, no? Jo sempre dic que aquests sectors, agricultors i ramaders i els pescadors, tenen una altra forma d'entendre el món. Això de la resiliència, aquesta paraula va en els genes del propi llaurador. I en drons, càmeres, intel·ligència artificial, tot això que està tan de moda, ahir esteu vosaltres fent investigació o alguna línia? O...
2: Cajamar aposta per el tema de la digitalització, podríem dir. El tema de la mecanització i de la robotització, al punt que tenim en funcionament Cajamar Innova, que és una incubadora i acceleradora d'empreses, de start-ups, d'idees noves que apareixen, i tot el que estigui relacionat en aquests temes els acollim,
1: muntem
2: pilotos en els nostres centres experimentals i ajudem aquestes empreses a remuntar.
1: Teniu moltes ara mateix, ahir?
2: Bueno, l'altre dia es presentaren, estem crec que en la 7ª convocatòria, m'emprenguérem en aigua soles i ara ja estem també aigua, agrotec i foodtec, i aquestes tres línies. I fa dues setmanes aproximadament, estava en Almeria, presentarem les 22 empreses que han sigut seleccionades per a este any. Montant pilotos, el divendres tinc una reunió en una d'elles, que està en la Universitat de València, que bueno, pues vol muntar algun piloto amb altres i lo que fem és ajudar-los. A mi si me ve una empresa que vol provar un producte o un fertilitzant, nosaltres el provem, però li cobrem per el treball fet. En este cas, a aquestes empreses el piloto se fa gratuït.
1: Sí, o sea, com un assessorament o... No sé exactament un assessorament, però vamos, un servei que doneu, no? A les empreses que estiguin...
2: Totalment.
1: Complet, un complet.
2: Les ajudem a nivell d'empresa, com tenen que dissenyar, com tenen que créixer. Fiquem exemples, l'altre dia ICOS, que és una empresa que ha triomfat en la nostra incubadora, es ficava el seu cas d'èxit, un cas d'èxit molt interessant. Es parlava de en quins problemes s'ha trobat, quines solucions s'han vist...
1: Una espècie de jornada de... Feu molts congressos encara, no? Sempre són molts sonats els vostres congressos.
2: O webinars, congressos, sí. O jornades. La setmana passada vam muntar un WeFood, que són jornades relacionades en temes d'alimentació. Montem el WeAgro, són jornades que duen gent de molt interessant, de reconegut prestigi, podríem dir, en el que se fa una jornada molt atractiva en eixa temàtica en qüestió, pues parlant de l'últim, no? De manera que ajudem al sector a estar connectat en lo més important. No n'hi ha setmana que no muntem una jornada presencial o alguns webinars.
1: Sempre teniu activitat. Ara aquí no teniu alguna pròximament, sinó que... Per aprofitar, ja que estàs així...
2: Bueno, jo vull aprofitar en una que estic organitzant ara mateix, que és el dia 15 d'octubre...
1: El dia de les dones, rurals.
2: En Picassent, muntarem lo que és el Congrés Citrícola de l'Horta Sur i parlarem justament d'aquests temes, de mecanització, robotització en el sector citrícola. En Paiporta ara mateix hem ficat en marxa una parcel·la que pretenguem que siga... aquesta parcel·la que ajude a veure el futur en la citricultura. Llavors anem a tindre varietats, les últimes varietats que n'hi ha, de clementines, algunes taronges també, que m'emprendrem a empeltar-les l'any que ve. I després tenim en ficar tango, perquè me diuen el més difícil, doncs anem a ficar una clementina fotuda,
1: ens
2: han complicat la vida.
1: Per això esteu,
2: Sí.
1: Per això esteu.
2: Entonces fiquem a 6 metres entre files i 2 metres i mig entre plantes, però després lo siguient que continua en la parcel·la experimental és 5x2, sí? I 4x1,5, quasi com si plantares melons al xer en tarongers. Sí, sí, sí. Però aquestes dues últimes duen un portaempelt, que és el CIVAC 19, que és també obtès en l'IVIA, però que és enanissant. La idea és que la planta no creixca, que la retingam...
1: Que la mantingues. Podria estar aixina.
2: I sobre aquesta estructura volem veure de quina manera podem mecanitzar, podem robotitzar, recol·leccions...
1: Però en aquesta parcel·la esteu treballant tot això? O és un projecte encara?
2: L'han plantat.
1: Està plantada, vale.
2: I en cada una d'aixes tres figures que t'ha plantejat, tres densitats de plantació, van en cada una d'elles dos estratègies de rec. Un rec que cobrisca les necessitats del 100% en sensorització i el que es coneix com el rec deficitari controlat, que és una estratègia que en fruticultura mos està funcionant, en horticultura també l'han treballat, que consisteix en jo faig patir la planta o no li done, més que fer-la patir, no li done la dosis de rec teòrica que li correspondria en un període determinat,
1: sí,
2: però per a millorar el cultiu, no per a fer-lo pitjor, per a millorar la producció. Estalvia a lo millor un 10 un 15% d'aigua, però millora el rendiment.
1: Pues mira, Carles, jo, igual que les innovacions són molt importants experimentar cap al futur, els cultius que se vos resisteixen o aquells que dius no, esto ni ho intenteu perquè estem intentant que funcione i no hi ha manera, tal vegada no li fem cas a aquestes experiències frustrades o que no han funcionat bé i li has estalviat als agricultors molts problemes.
2: Claro.
1: D'això heu tingut? Algun se te resistís? Algun cultiu o algun projecte?
2: Un muntó. És a dir, nosaltres estem per això, per pegar-nos cabotades contra la paret.
1: Que no se'l pegui el llaurador.
2: Que no s'enganya el llaurador. Per exemple, el que estem dient de les estratègies de control de plagues, pues, al final han de caure en l'errada també.
1: Claro,
2: nosaltres
1: claro.
2: Hem tingut allí unes parcel·les en les que se suposava que hi seria alguna varietat interessant, han tingut més de 2.000 varietats i Sílvia no hi ha res. Ens hem estrellat, però nosaltres tenim aquesta capacitat.
1: I aquest tipus d'experiències vosaltres les comenceu perquè n'hi ha algun agricultor, igual que t'ho preguntava al principi, que no li funciona i diu, Carles, a mi m'està passant això, mira, a veure tal, o sou vosaltres que aneu per davant, diu, no vos apropeu a este tal o no practico este tal. Com funciona en aquest cas? Perquè a mi me sembla que és el més important que se fa en un centre d'experiències.
2: Al final han d'estar en contacte amb el sector. Si no estem, pues, perdem la noció de lo que, en el que tenim que treballar. Entonces, a nosaltres ens ajuda molt, per exemple, les pròpies jornades de formació que fem, a escoltar a la gent.
1: Vos pregunten, però...
2: Clar, de les preguntes nosaltres hem de prendre un munt.
1: Diu, però ahí hi ha que veure que este li està fallant allò o no li va el tema. Qual. Escolta, i llavors, antigues, teniu...
2: N'hi ha un projecte que el tenim com a propi també, que és el que diguem les especialitats,
1: sí.
2: En diferents productes d'estiu, que són els que després presentem en la bodega, tota la retaïla de varietats que fiquem allí.
1: Divertidíssim.
2: Que hi ha moltes varietats híbrides que formen part de les empreses de llavors, però també n'hi ha un grapat de varietats tradicionals. Aquelles que veiem molt interessants, allí apareixen. Les mantenim, les mostrem al sector i al final el que fem és provocar d'alguna manera al productor perquè... jo què sé, deixes de fer el que està fent sempre i que canvie.
1: O que millor,
2: solo se té que replantejar en eixa línia no tota la seva superfície, però un percentatge.
1: Estava referint-se a les jornades de portes obertes, que se fan dos a l'any, no? Encara feu dos o feu un mes
2: en
1: o feu una?
2: En fem una. I en guany, com estàvem en reforma, farem l'Agrotest Digital, que va ser una jornada que dedicarem a tot el tema de digitalització, però la jornada esa típica que fem a principis de juliol no
1: esa
2: la podrem
1: no
2: fer,
1: per
2: el tema de la reforma.
1: Bueno, claro, si esteu en el mateix... Ho dic perquè, és clar, és molt colorit, és quan van totes les televisions, perquè allí te fan una taula, que jo no sé la llargària que té, i n'hi ha, jo que sé, de milers de colors, de tamanys i de formes, clar, és molt cridaner, però això no és la funció del centre.
2: És una més.
1: Però que l'estètica no és lo important de lo que s'està allí demostrant, no? I mostrant. Mare meva, si jo he estat allà està en Grisolia, te'n recordes?
2: Sí, sí.
1: Allà han passat grans figures,
2: De lo que fem és aprofitar i ficar al final del matí, la gent visita les experiències, veu les varietats i solen durar alguna conferència interessant.
1: Atractiva.
2: La última va ser el tema d'agricultura regenerativa.
1: Me sembla molt atractiva. Bueno, quanta gent està ara treballant ja i en Paiporta? Perquè, clar, l'equip no deixa de créixer, no?
2: L'equip creixerà, eh? Ara mateix la idea és que tinga un procés de creixement, eh? Entonces l'equip tècnic el conformen 4 persones, alguna persona d'administració també. L'equip van canviant, perquè com te dic, n'hi ha que alimentar aquesta plataforma Tierra, i en plataforma Tierra n'hi ha una part de mercats molt potent, n'hi ha un equip de gent molt vàlida. Ignacio Atanz el tindrem en la conferència inaugural en este congrés de Picassent el dia 15. Ell donarà la conferència inaugural perquè ell du el departament d'estudis, fan estudis del sector de l'oli d'oliva, que és el que està passant, de la PAC, és un gran especialista en la PAC, l'analitza.
1: Hi ha que ser especialista,
2: I ha fet un article en relació al tema de la mà d'obra en l'agricultura. De manera
1: que cridar-li jo perquè m'expliqui la PAC.
2: Sí.
1: A mi ja tots, els forcaters, perquè cada vegada costa més entendre.
2: Nacho vos ho explicarà molt bé, perquè jo crec que és el promotor, un dels que millors coneix la PAC en Espanya. És ell, i sigue parlant de la PAC en les jornades estes de cítricoles que fan la Caixa Rural de Torrent, que està dins del grup Cajamar,
1: dona
2: una conferència.
1: I si volen anar el dia 15, és obert?
2: És obert. El que demanem a la gent és que entren en plataforma Terra, que facin la inscripció, per una qüestió de control. Pues, si fem un
1: és
2: cafè,
1: presencial, no? Sí, o també podem veure per streaming? Perquè jo he vist
2: el farem
1: presencial,
2: perquè l'aforo és interessant, és un aforo prop de 300 persones i crec que podem acollir a tot el
1: molt
2: que estigui interessant.
1: Picassent. Picassent. I a 15,
2: la Casa
1: on
2: de la Cultura.
1: Casa de la Cultura. No, hi cap gent,
2: Casa de Cultura. L'arxetiu
1: sí,
2: sempre me demana que el lleve.
1: Casa Cultura. Pues, Carles, de veres, que és una alegria retrobar-te. Jo crec que els forcaters insistís que coneixen molt bé el vostre treball, però volia ficar-los al dia, les línies fonamentals, lo de la regenerativa tindrem un especial per a conèixer més i millor tot el que hi ha darrere, perquè és una tendència, i els projectes que teniu en la incubadora, ahí se pot veure molt bé cap a on va, no? La valentia, perquè és que a mi em sembla una valentia tirar endavant tal i com estan
2: totalment
1: les coses.
2: Jo veig ahir xavalins de 23 anys
1: és que
2: estan treballant en tractors autònoms, el tindrem en Picassent, el xiquet.
1: Mira, per favor, dugueu-me. Jo vull conèixer aquests xavals. Vull que vinguin així, que transmetisquen el missatge d'optimisme.

0: Mos enamoren, eixa gent jove que claro. Acaba i la veus funcionar i dius, així està el futur de l'agricultura, a nosaltres, autonòmicament, diguem, apareix.
1: Avanti, avanti. Gràcies, Carles.
0: A tu, Silvia.
1: Que alegria tindre't així. Xerrarem més vegades.
0: Molt bé.
1: Bueno, pues queden 3 minuts escassament per arribar ja a les 4. Torna a insistir que estem tot el matí seguint en un especial així a Punt Ràdio el debat de la política general. Ara a les 4 els companys Maria Caballero i Dani Meroño van a agarrar el testic i van a continuar després del bolleto a fer informació en la producció i l'ajuda de Sílvia a l'abort. Per cert que si voleu tindre també informació econòmica a l'abast de Cadena de Valor, podreu escoltar-la també a la web. No és que no tinguem l'oferta d'informació econòmica, sinó que l'actualitat mana, això és ràdio, immediatesa, i estem tots pendents d'aquest debat, però també teniu Cadena de Valor i podeu escoltar-nos tots els programes en la nostra web. Així que gràcies per elegir-nos i felicitar. Demà vos contaré qui són un poc per damunt, perquè esta mateixa vesprada no és agrari, però jo crec que els premiats de la hostaleria València sempre són entitats i empreses i restaurants que donen suport a la importància d'oferir la gastronomia sempre basant-se en producte, com per exemple Jesús Balvaneda, que serà trajectòria esta vesprada, o Maestro Bar, o Tàndem Gastronòmic, o Torrocero, Pedro Xota Mocholí, o Sara Folgado, Mengem, o Lautilana, Amics de la Gastronomia, o sigui que són entitats, restaurants i associacions i persones que tenen algo de forcateres, Carles? Encara que tenen restaurants...
0: Totalment.
1: Totalment, Tiren de territori i de producte. Gràcies, vos deixem ara en aquest especial a Punt Ràdio en l'actualitat valenciana. I ja sabeu, Carles ho té claríssim, jo també i tots els que esteu a aquesta banda. Cal consumir productes valencians, Carles, perquè vosaltres el millor.
0: Ho tenim en casa.
1: Mira si ho sap. Adéu.
2: Cal consumir productes valencians, perquè així, el millor, ho tenim a casa.

0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Es inútil, no vale la pena. En invierno el sol no calienta, sino que...

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan el dia s'acaba, comença el moment d'analitzar tot el que ha passat, sense embuts, amb rigor, des de la gespa fins als despatxos.
2: Anem directes a la redacció per a conèixer l'última hora de l'entrenament i les declaracions dels protagonistes.
1: Totes les claus de l'esport valencià explicades pels qui millor el coneixen. Cada vesprada, Dani Hermosilla posa ordre a l'actualitat esportiva de la nostra comunitat. Sintonitza Esports a Punt, de dilluns a divendres, de 8:30 a 9 de la nit.
2: Perquè la informació esportiva no es deté i en esta casa sentim l'esport. T'esperem a Punt Ràdio.
1: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
4: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
3: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Porcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Soria.
4: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
3: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

m'agrada aportar els meus pensaments sense lligams. Crec que ha estat encertat en algunes posades en escena, però que la realitat és que no hi ha res que m'hagi cridat massa l'atenció més enllà del domini de l'escena del Vasco. Sí, ens ha deixat entrevore que té un respecte per l'escut major en molts casos de la gent que li rodeja en aquest club i que seran els primers que li clavaran un ganivet en l'esquena quan toquen a Arrebato des de Singapur. També em quede amb allò de que l'esforç en els seus equips no és negociable i com ha parlat de la recuperació dels lesionats més en l'aspecte anímic que en el físic. Canvi que pot semblar lleuger, però que no ho és. És substancial. Entre un entrenador que no te parla, un metge que no te cura i una persona que a les primeres de canvis, després d'aterrar, ja s'interessa per tu, hi ha un abisme que pot fer millorar algunes recuperacions. Sense cap dubte, un bon ambient en qualsevol treball acosta les bones sensacions i acosta més la possibilitat d'èxit que la de fracàs. Me falta per veure si aquesta espontaneïtat mostrada avui per Javier Aguirre se mantindrà de manera pública quan arriben les vaques flagues amb Meriton, que arribaran. Quan no li puguen dur futbolistes i Singapur torni a torpedejar la part esportiva perquè no li interessa el més mínim i està així per el negoci immobiliari. Algunes coses sabem que no canvien. El dubte és quan, però que Meriton deixarà Aguirre i Braulio en l'estacada i que alguns dels que hi havia avui en la primera fila d'aquesta sala de premsa de Mestalla seran els primers que apunyalaran per l'esquena Braulio i Aguirre, ho saben en aquestes ciutats dos. Els vius i els morts. Mentretant, cal desitjar-li la millor de les sorts al tàndem Braulio i Aguirre. D'ells depèn ajudar al club a passar de creuar el desert de l'era Lim per arribar amb vida a la vora d'un futur canvi de propietari. Ara per ara, este club no pot aspirar a més. 11 i 10, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 11, saludo ya a Sala Folgado. Hola, mijo, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, pendejo?
0: Bueno, la verdad es que...
1: Hijo de la chingada.
0: Te vas a decir una cosa. Domina la escena de una manera extraordinaria.
1: Bueno, yo, Manolo, esperaba exactamente la rueda de prensa que hacía Javier Aguirre.
0: Canónica, que diría que él.
1: Efectivamente, por tanto, bueno, pues mientras el equipo competisca... Esta rueda de prensa y la previa al partido del Sardinero van a ser espectaculares. A partir de ahí, si el equipo gana, pues tornarán a ser espectaculares. Pero si el equipo, bueno, pues no millora, no va a ser cap, y el Vasco Aguirre no sabe traerle profit a la plantilla, bueno, pues esta rueda de prensa se quedará simplemente en este catàleg de jiji jaja del Vasco en rueda de prensa, que efectivamente es un tipo simpàtic y que, bueno, pues ens ha enxissat a la majoria.
0: Dominaràs.
1: Efectivamente, amb el seu llenguatge, sí, amb la seva personalitat, clar.
0: Sí, senyor.
1: És magnètic, no?, la personalitat del Vasco, sí.
0: Estic absolutament d'acord. 11 i 12, no perdem massa dates, que tenim molt de contingut. Te pregunto ràpidament com venen avui les fotos.
1: Fotos venen mexicanes.
0: Mira-li.
1: Aguirre sense rodeixos. Javier Aguirre ha sigut presentat al migdia a la sala de premsa de Mestalla amb el seu to distès habitual. L'entrenador mèxic ha abordat frontalment les qüestions que s'hi han formulat. Ha recordat que és un repte entrenar a un equip amb la història del València i ha fugit de missatges grandiloquents. Segons Aguirre, la gent no vol missatges, vol victòries.
2: La gent estarà cansada de missatges. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander, intentaremos ganar el partido. Ese es el mensaje mejor puede recibir la gente, ¿no? Una victoria, está ávida de una victoria de su equipo. Y en ese sentido, pues intentaré darles lo antes posible esa victoria, ¿no?
1: Entrades ja a disposició dels groguets. El Villarreal ha donat a conèixer els preus de les entrades visitants per acompanyar l'equip a Anfield en el partit front del Liverpool. El preu és de 50 euros per abonats penyistes i simpatitzants. Estaran disponibles en línia fins al dimecres 14 d'octubre a les 2 o fins a esgotar existències. Mateix cas per a les entrades del Bernabéu. Abonats, penyistes i simpatitzants poden comprar les seues entrades per 70 euros a les botigues oficials del Villarreal, disponibles fins al dimecres 7 d'octubre a les 12 o fins que s'esgoten.

0: Trats, l'ells ha viatjat a Sant Pedro del Pinatar per a iniciar una concentració de 5 dies a aquella localitat. Els de Martín Anselmi aprofitaran per a continuar progressant en la millora apuntada en els dos últims encontres de Lliga front al Madrid i l'Espanyol i tornar al campionat en la millor condició possible. L'estatge acabarà el pròxim divendres. Més líder, el Club Esportiu Castelló ha tombat a Butarque per 0-2 el Leganés amb un gran gol de Suero, un altre de Jakobsen i un penal que ha parat Matis en el tram final del partit. Dels de Pablo Hernández tanquen la jornada C de la Lliga com a líders invictes del campionat.
1: Y la verdad es que han empezado un poquito mejor ellos el partido, pero con el paso del minuto yo creo que nos hemos adueñado del balón. Eso nos ha permitido también jugar más tiempo en campo contrario. Hemos empezado a encontrar nuestro juego y a partir de ahí yo creo que hemos sido bastante superiores durante casi todas las fases del partido. Así que contento por seguir manteniendo la portería cero otro día más. Eso dice del trabajo de todo el equipo, ¿no? No solo de Matis, que obviamente está a un gran nivel, pero el equipo a nivel general está muy bien con y sin balón y bueno, y los resultados lo reflejan.
0: Canvis a la vista, Luis de la Fuente ha admès en la roda de premsa prèvia al partit de demà contra Croàcia que introduirà canvis al respecte de l'equip que va guanyar 2-3 en Wembley. El seleccionador espanyol ha especificat que este nou format en 4 partits en 10 dies i la qualitat dels seleccionats li permet fer rotacions per a no sobrecarregar les cames d'alguns jugadors.
2: Este formato, con un viaje que llegamos ayer, de muchas horas de viaje, un entrenamiento y jugar el partido hoy otra vez, con otro viaje, pues es razonable que habrá algunos cambios por refrescar un poco el equipo, por no solo refrescarlo, a ver, que sí, pero que además porque es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar.
0: Eurolliga, el Roig Arena, València Bàsquet repetís partit en el Roig per afrontar el seu primer partit d'Eurolliga corresponent a la segona jornada i com a local davant del Kosner Baskonia. Demà a les 8:30 l'equip taronja necessitarà l'empenta de la seva afició per a encarar el seu tercer partit en 5 dies i millorar les sensacions després de la derrota en Lliga Endesa de diumenge davant el Força Lleida.
3: Les 11 de la nit i 15 minuts, Borregore, arraba 90 minuts, 90 en xifra, en número per a X o Twitter, 90 minuts, ràdio també 90 en xifra i en número per a TikTok, per a Instagram, 90 minuts, ràdio, sense xifres i números, tot en paraula o en lletra, si el que voleu és enviar-lo a WhatsApp, 6 de 9, 42, 18, 01. Pregunta del dia d'avui, t'ha cridat l'atenció alguna cosa de la roda de premsa de Javier Aguirre avui en la seva presentació? 11 i 16, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així, en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
4: ¿Y dices que siempre sucede?
5: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
6: Solo se me ocurre. ¡Wow!
4: Increíble. Pasa siempre.
5: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
6: ¡Wow!
5: Descúbrelo en tu concesionario.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Emprende després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
9: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalti, Santa Folgado.

0: La informació esportiva en 90 minuts.
1: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
2: Bon dia, dimarts 29 de setembre. Nit i matinada de pluges intenses en diversos punts de la Comunitat Valenciana. A les 8 del matí acabarà l'avís taronja per pluges de l'Agència Estatal de Meteorologia a bona part del territori, encara que continuarà fins a les 10 a part de la província de Castelló. En les últimes hores, a la plana d'Utiel Requena és on més ha plogut. 76 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores al Llogaret del Pontón i 61 al centre de Requena Ciutat. Litres que han provocat que fins a les 9 de la nit Emergències gestionara 6 incidències per acumulació d'aigua i fang que han afectat les dues carreteres nacionals, la 322 i la 330, que recorren la comarca. I també diverses carreteres autonòmiques. Lluís Gadea és operari de carreteres. Han estat fins fa unes hores treballant al terme de Requena.
3: Y hemos venido a cortar porque se ha inundado un trozo de carretera. Esta es la CV446. Pues nos encontramos en la zona para, digamos, para Albacete. Ha empezado a llover en Requena, ha venido hacia el Campo Arcís.
2: D'altra banda, Mari Carmen tornarà a sa casa. A última hora d'este dilluns s'ha fet públic un acord entre Urbagestión, l'empresa propietària del pis, la família valenciana, l'advocada i el sindicat de llogateres de Madrid perquè torna a sa casa 5 dies després que el seu desnonament alçarà una onada d'indignació a tot Espanya. De seguida repassem les principals claus del dia, ara el sumari. Este dilluns ha sigut l'últim debat de política general de la legislatura en les Corts, un debat on el president de la Generalitat ha anunciat 55 mesures econòmiques per al que queda de legislatura. Sofia Riego, bon dia.
4: Bon dia. Entre aquestes mesures, que les famílies amb dos fills seran considerades nombroses. Escoltem Juan Franz Pérez Llorca.
5: Aproximadamente 260.000 familias valencianas que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas con todas las ventajas y ayudas que ello comporta. Porque en la Comunidad Valenciana de hoy, tener dos hijos ya es un acto de confianza en el futuro y un gobierno tiene que estar al lado de quien confía.
4: Ha anunciat, a més, una quota zero per als nous autònoms i més rebaixes en renda i patrimoni.
2: En economia, el fabricant xinès de bateries per a vehicles elèctrics Gaotion s'incorpora com a soci a la futura planta de Sagunt.
4: El fabricant xinès de bateries es queda el 49% de la planta i hi posa més de 1.000 milions d'euros. PowerCo, la filial de Volkswagen, en manté el control amb el 51%.
2: En els esports, en futbol, a nit, victòria per 0-2 del Castelló a Leganés i tornen a ser líders de segona. Suero i Jacobsen van marcar per a fer somniar els aficionats orelluts de nou amb l'ascens. És l'únic equip invicte de la categoria. I en l'oratge, després d'una nit i matinada de pluges intenses en diversos punts, avui dimarts ja serà una jornada diferent. La inestabilitat es traslladarà cap a Catalunya, on viuran una jornada de precipitacions puntualment torrencials i que fins i tot poden causar problemes puntuals d'inundacions. A la Comunitat Valenciana ens despertem amb molta humitat, boires i núvols baixos en moltes comarques que s'esvairan durant el matí. De vesprada creixeran els núvols a l'interior i no es descarta algun ruixat o tempesta puntual, però no seran de la mateixa entitat que les d'esta passada nit i en principi no arribaran al litoral. Després, a partir de les 6 i mitja, ens ampliem esta informació de l'horatge amb el nostre meteoròleg. Així es presenta de moment el dia. De seguida hi aprofundim. En el comandament tècnic està Sofia Álvarez. Els acompanyarem fins a les 7 del matí, així, en la Ràdio Pública Valenciana. Anem amb tot, després d'una xicoteta pausa.
1: Les notícies del matí. A punt, ràdio.

0: Nit de tempestes i tronades que han agranat d'oest a est en la meitat del territori i que han fet activar a les 3 de la matinada els avisos d'AEMET i les alertes d'emergències. Les màximes en eixa línia de tempestes és 60 litres al nord del municipi de València, a Carpesa, és una pedania, o 57 a Borriana Platja. El Pilla Bellver, bon dia.
1: Bon dia, Toni. A les 3 de la matinada EMET ha activat ixa avís taronja al litoral nord i interior nord de València, així com a l'interior de Castelló i el litoral. El groc es quedava per al litoral sud de Castelló. Automàticament, emergències ha activat els butlletins d'alertes taronges i grocs a ixes respectives zones. A pesar de la intensitat de les precipitacions i l'acompanyament elèctric, de moment no hi ha incidències a les carreteres i l'episodi de precipitacions ja afectaria la mar, tot i que en estos moments està plou amb certa intensitat a la zona entre Peníscola, Sant Mateu i Vinaròs, perquè les precipitacions es dirigissin cap al nord. De fet, a Tarragona, tal com s'ha apuntat, s'ha enviat un alert i ha activat avís en roig. Important informació si han de viatjar cap a ixes comarques. Els avisos d'AEMET finalitzen a les 9 a València i a les 10 a Castelló. En el capítol d'incidents és apuntar que la policia local de Borriana ens acaba de confirmar que no hi ha incidències. Emergències encara no ha actualitzat el balanç de les últimes hores, a més de les dades que has apuntat tu de València i Borriana al nord, a l'Horta Nord. A aquesta comarca els acumulats també són importants, 50 litres al Balat dels Sorells, 49 a Massalfassar, 48 a Almenara, 42 a Godella i 40 a Xiva, alguns moments amb intensitat torrencial. Toni.
0: D'eixe balanç de 24 hores, ens fixem ara en les precipitacions caigudes a la plana d'Utiel Requena, ahir a primera hora de la vesprada, i que van obligar a emergències a activar la preemergència hidrològica del Pla Especial d'Inundacions al riu Magre.
1: Sí, preemergència a nivell groc per la crescuda del riu en el tram entre Utiel i Requena a les 8 de la vesprada va augmentar fins als 8 metres cúbics per segon el cabal d'este riu i ara apenes està en el 0,2 metres cúbics per segon en el punt de control de Requena. A l'embassament de Forat en estos moments estan entrant 0,7, però només hi sent 0,2, és a dir, està acumulant ixa puntual crescuda. A més de l'esglai del Magre, a la plana d'Utiel-Requena és on més ha plogut en les últimes 24 hores, 76 litres per metre quadrat al llogaret del Pontón i 61 al nucli urbà de Requena.
2: Esto... Ahora mismo ya veremos a ver cómo se pone esto. Si está subiendo por ahí por el pontón.
1: Litres que han provocat que fins a les 9 de la nit emergències gestionara 6 incidències per acumulació d'aigua i fang que han afectat les dues nacionals, la 322, la 330 que recorren la comarca i també les autonòmiques, com ara la que comunica Requena amb Campo Arcís. Luis Gadea és operari de carreteres. Ens ha contat que fins fa unes hores han estat treballant.
3: Y hemos venido a cortar porque se ha inundado un trozo de carretera. Esta es la CV446. Pues nos encontramos en la zona para, digamos, para Albacete. Ha empezado a llover en Requena. Ha venido hacia el Campo Arcís.
1: També alguna entrada d'aigua a alguna vivenda. L'altre punt de la tempesta de la vesprada d'ahir va ser la Canal de Navarrés. A Énguera han recollit fins a 26 litres en poc de temps, però sense incidències majors.
0: Gràcies, Elvídia. Canviem d'assumpte, anem a Madrid. Mari Carmen, tornaràs a casa. A última hora d'este dilluns s'ha fet públic un acord entre Urbà Gestión, l'empresa propietària del pis, la família de l'anciana, l'advocada i també el sindicat de llogateres de Madrid perquè torni a sa casa 5 dies després que el seu desnonament alçara una onada d'indignació, Sofia, a tot Espanya.
4: Sí, l'acord queda pendent que la mateixa Mari Carmen el ratifique, han indicat fons de l'Ajuntament de Madrid, que ha actuat com a mediador. Recordem que Mari Carmen té 87 anys i un 50% de discapacitat. L'octogenària va eixir dimecres passat de la casa, un pis de renda antiga, on havia viscut més de 7 dècades. En llitera hospitalària, acompanyada d'efectius sanitaris del SAMUR, va eixir de sa casa, la van portar fins

0: A l'hospital on està ara en ambulància. Desenes de persones van intentar impedir a la Policia Nacional este desnonament.
1: Per cert, a les 9 del matí, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, oferirà una declaració davant dels mitjans de comunicació després d'aquest acord aconseguit sobre l'habitatge en el qual residia Mari Carmen. Més coses, són hores de negociacions in extremis per atraure a la llum el decret de vivenda després del terratrèmol social generat pel cas de Mari Carmen. El govern espanyol està pressionat des de tots els costats, des de dins de sa casa per Sumar, el soci de govern, des de fora per socis antagonistes com Junts i Podem. El Partit Popular, mentrestant, responsabilitza Sánchez del caos en vivenda per no fer res, diuen, en 8 anys. Ens ho conta Carles González.
2: L'última proposta del PSOE planteja vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028, bonificar l'IRPF dels inquilins de zones tensionades i prorrogar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez insisteix en...
3: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
2: Precisament la pròrroga automàtica del lloguer és el principal obstacle. L'altra part del govern, Sumar, crida a la mobilització i no vol una part de les mesures. Ho vol tot Mónica García i Yolanda Díaz, ministres.
4: Y nos vamos a plantar nuevamente si ese real decreto no lleva todas las medidas íntegras. No queremos medias tintas, no queremos eslóganes vacíos y no queremos soluciones a la vivienda que sabemos que no han funcionado.
5: La ciudadanía debe de movilizarse pacíficamente. Así que bienvenidas las movilizaciones.
2: A qui ha de convèncer el govern també és a Junts, que vol menys ideologia i més beneficis fiscals per als xicotets propietaris. Escoltem Josep Rull.
6: Hi ha elements per buscar el comú denominador. I aquí, si hi ha algú que es vol atrinxerar ideològicament, amb polítiques que han donat poc resultat, no ens en sortirem.
2: I ha tingut resposta sí a València per part del govern. Arcadi Espanyà és el ministre d'Hisenda.
7: La fiscal és un marge d'avance important, que supondran també passos adelante de una gran trascendència.
2: El PP Feijó responsabilitza el govern perquè en 2 legislatures no ha fet absolutament res en vivenda.
8: El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen. Rebajemos el IVA, rebajemos el impuesto de transmisiones del 10 al 4%. Nada va a resolverse mientras no se construya 1 millón de viviendas nuevas.
2: I la pregunta del milió és si el Consell de Ministres aprovarà el decret i, finalment, amb què mesures.
1: Esta crisi de l'habitatge que vivim continua generant mobilitzacions. Ahir, Elx, al Baix Vinalopó, va acollir una concentració en suport a Mari Carmen. Es dona més detalls Dani Ortega.
9: Sí, a nit la plaça de Baix d'Elx va acollir una concentració i un sopar a la fresca en suport a Mari Carmen i per a reclamar solucions a la crisi de la vivenda. Els col·lectius demanen també que el Consell de Ministres aprove avui l'anomenat decret Mari Carmen amb mesures per evitar desnonaments de famílies vulnerables sense alternativa habitacional. Així ho expliquen des dels col·lectius.
10: Estem reivindicant que simplement no podem viure a les ciutats on he viscut sempre, on se suposa que hauríem de viure perquè som nosaltres els que contribuïm a mantenir-les.
11: Ens estan arrebatats la possibilitat de viure dignament, perquè bueno, ja estem veient, o sigui, com ni tan sols podem tindre una casa.
9: La PA d'Elx Crevillent alerta, a més, de 4 desnonaments imminents entre les 2 poblacions. 2 estan temporalment ajornats i els altres 2 tenen data per a octubre i novembre entre les famílies afectades i a menors. Segons la PA, a Elx es van executar 130 desnonaments l'any passat.
12: A Punt Ràdio. Les notícies del matí.
1: Són les 6:13, escolten les notícies del matí i la ràdio d'Apunt, o d'Apunt Ràdio. Este dilluns ha sigut l'últim debat de política general de la legislatura en les Corts. Un debat on el president de la Generalitat ha anunciat 55 mesures econòmiques per al que queda de legislatura. Entre elles, que les famílies amb 2 fills seran considerades, afirma, nombroses. Escoltem Juanfran Pérez Llorca.
13: Aproximadamente 260.000 familias valencianas que tienen 2 hijos sean consideradas familias numerosas con todas las ventajas y ayudas que ello comporta. Porque en la comunidad valenciana de hoy, tener 2 hijos ya es un acto de confianza en el futuro y un gobierno tiene que estar al lado de quien confía.
1: Pérez Llorca ha anunciat també una quota 0 per als nous autònoms i més rebaixes en renda i patrimoni.
13: Porque hemos demostrado que bajar impuestos funciona. y vamos a seguir bajándolos. Por eso les anuncio una nueva rebaja del tramo autonómico del impuesto sobre la renta. Elevaremos el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio y elevaremos los límites de renta para beneficiarse de las deducciones por nacimiento hasta los 60.000 euros en declaración individual o 78.000 euros si la declaración es colectiva.
1: L'oposició, en canvi, dubta que Pere Llorca pugui executar totes aquestes mesures que ha anunciat perquè el consideren descartat per a continuar al capdavant i com a candidat. Per això li han demanat que se'n vagi per dignitat i no accepte més humiliacions, diuen, per part de Núñez Feijóo, de qui consideren que no troba Pere Llorca fiable. Per això també li han preguntat pels presumptes informes que parlen de casos de corrupció i també si se sent amenaçat per les aspiracions del president de la Diputació de València, Vicent Mompó.
0: Pérez Llorca ha retret als socialistes la falta de propostes i a compromís, el que considera que és una submissió a Pedro Sánchez. Així ho ha debatut amb els síndics del PSPB, José Muñoz, i de Compromís, Joan Baldoví.
14: Le pregunto, ¿usted cree que Vicent Mompó está detrás de la creación de estos dosieres? ¿Sí o no? ¿Creen que el entorno de Mompó está detrás de la creación de estos dosieres? ¿Sí o no? ¿Cree que alguien está intentando debilitarle internamente en su partido? ¿Sí o no? Porque lo que está pasando en el Partido Popular es la boda roja de Juego de Tronos. Lo que falta es saber quién va a ser al final el que salga por detrás. Ya lo veremos, ya lo veremos.
15: Yo no estoy nada preocupado por mi futuro. Yo estoy preocupado por el futuro de los valencianos y las valencianas. Y me he sorprendido que durante 20 minutos de 30 usted esté preocupado por mi futuro, por el de mi partido. No se preocupe. Porque cuando la gente ve personas comprometidas con su tierra, como lo que ha visto hoy, verá como nosotros tenemos mucho más futuro que todos ustedes.
16: Señor Pérez Llorca, ¿pensa seguir humiliando una institución centenaria con la presidencia de la Generalitat? ¿Pensa seguir humiliándose como presidente y como persona? ¿Cuán de temps més pensa seguir agenollant-se davant de Feijóo, implorant-li que el faça candidat? ¿Li queda algún bri de dignitat, señor Pérez Llorca?
13: Es que vostè que em parlava a mi d'engenollar-me o d'arrastrar-me, mire, és que fa 8 anys que estan arrastrant-se vostès en Pedro Sánchez i li ho torna a dir, sense aconseguir res per a esta terra, sense aconseguir res per a la comunitat.
0: Vox ha reiterat el suport al govern de Pere Llorca, però li demana un reconeixement a la seva aportació concretada en que l'anomenen prioritat, en el que anomenen prioritat nacional.
17: Incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor presidente, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox. Y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez.
1: Canviem d'assumpte. La Dana del 29 d'octubre de 2024 té des d'ahir una nova víctima mortal i la xifra oficial de defuncions arriba ja a les 233. La jutgessa que investiga la gestió de la barrancada a Catarroja ha reconegut el cas d'una dona que va morir quasi un mes després de les inundacions a l'Hospital La Fe de València. Havia caigut per l'entrada d'aigües a casa, segons la jutgessa, per falta d'avisos. Mentrestant, continuen les declaracions en la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. Este dilluns ha viscut una jornada marcada per les compareixences de Salomé Prades i Vicent Mompó. L'exconsellera ha defensat la seva actuació, mentre que el president de la Diputació de València ha admès errors en la gestió de l'emergència. Iñaki Espeso.
18: Salomé Prades havia acollit el dret a no declarar en la Comissió de la Dana al Congrés per a preservar el seu dret de defensa.
19: No vull contestar.
18: Però l'exconsellera investigada en la causa penal sí que acaba responent a les preguntes dels diputats.
19: Voy a decir siempre la verdad. Siempre. Voy a dar la cara.
18: Visiblement emocionada, ha assegurat que continuarà donant la cara per les víctimes.
20: Gracias.
19: Como la di ese día. Y como la di los días siguientes hasta que me cesaron.
18: Al matí va ser el torn del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que va admetre que la gestió de la Dana va ser un desastre.
21: Que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca.
18: Pero ha tornat a negar que haya mentit.
21: ¿En quin cas concret o en quina cosa m'he contradit o en què he mentit?
18: Mompó manté que no recorda la telefonada en què, segons l'alcaldessa de Torrent, va ser alertada de la situació al barranc de l'Horteta. Ho atribuís a les nombroses comunicacions que va tindre aquell dia. Sobre l'aforament de Carlos Mazón ha evitat pronunciar-se directament. En acabar la compareixença ha recordat que la justícia ja s'ha pronunciat sobre l'expresident.
22: La situació de Mazón ha estat molt clara i ja s'ha enfrontat a la justícia i el TSJ, a més per unanimitat, ha dit el que ha dit. No?
18: Les compareixences de Prades i Mompó tanquen una nova jornada d'explicacions al Congrés mentre continua oberta la investigació judicial sobre la gestió de la Dana.
12: Les dues són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
1: Són les 6 i 19 minuts del matí. Crim masclista a Benidorm, a la Marina Baixa. La Policia Nacional ha detingut la parella de la víctima i dos persones més com a encobridors este dilluns. L'Ajuntament d'esta població ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat per avui una concentració de rebuig a les 11 en la plaça dels Reis d'Espanya, Sofia.
0: El detingut tornava este dilluns a la vivenda de Benidorm, on presumptament va matar la seva parella la matinada de diumenge després d'una baralla. Durant vora 5 hores, el detingut i la policia han reconstruït els fets que van ocórrer la matinada de diumenge, un cas que ja s'ha confirmat com de violència masclista. Escoltem Valentina, una veïna de la víctima.
3: Dije a ella, Cami, ¿estás bien? Porque se sintió un ruido fuerte, pero no sabíamos qué había pasado, pensamos que ella se había caído o que le había caído algo.
0: Segons les primeres investigacions, el presumpte assassí, un home de 30 anys, va matar a ganivetades la seva parella. Després la va esquarterar, va ficar el cadàver en dos maletes i va intentar botar-li foc en el descampat on ha aparegut el cos. L'autor va comptar, a més, amb la col·laboració de dos amics per a traslladar el cos. Precisament estos dos amics, ara també detinguts, són els que van denunciar els fets, assegurant que els havien pressionat perquè l'ajudaren a desfer-se del cadàver. Manuel Pineda és el subdelegat del govern espanyol en la província d'Alacant.
4: Se trata de, por lo tanto, el cuarto caso en la provincia de Alicante, lo que va de año, y volver a manifestar mi repulsa y la condena más absoluta de este tipo de hechos.
0: La víctima de 33 anys és de nacionalitat brasilera i feia poc que vivia a Benidorm amb el seu presumpte assassí. No figurava en el sistema Biogen. Durant tot el dia d'ahir es va procedir a la reconstrucció dels fets i en breu els tres detinguts passaran a disposició judicial. Un per el presumpte assassí, per l'assassinat, i els altres dos per l'encobriment.
1: Parlem ara d'economia i d'indústria. La Comunitat Valenciana i la Xina connecten negocis, tecnologia i futur. Gaussian, fabricant xinès de bateries per a vehicles elèctrics, s'incorpora ara com a soci a la futura planta de Sagunt, al Camp de Morvedre. El fabricant xinès de bateries es queda el 49% de la planta i posa més de 1.000 milions d'euros. PowerCo, la filial de Volkswagen, manté el control de la planta amb el 51%. Ens ho explica Víctor Vidal.
20: Després de l'acord de la xinesa Gillian Ford per al Musafes, una altra empresa de Xina entra ara en la gigafactoria de bateries de Sagunt. Gaussian Hightech invertirà 1.094 milions d'euros per a quedar-se amb el 49% de la planta saguntina. L'acord augmenta la capacitat productiva de la gigafactoria un 50% fins a 30 gigawatts hora a l'any. L'objectiu és convertir la planta en un dels principals centres europeus de fabricació de bateries de liti-ferrofosfat, una tecnologia que representarà el 60% de la demanda total de vehicles elèctrics el 2030. Javier Rivera és director financer de PowerCo.
23: L'aliança aúna lo mejor de dos mundos. Por un lado tenemos el grupo Volkswagen, que aporta todo el volumen, los productos, la penetración en Europa y evidentemente su footprint industrial. Y por otra parte tenemos a Gaussian, que nos permite acceder a la mejor tecnologia LFP, que va ser la tecnologia dominante en el sector de l'automòbil.
20: L'acord també manté els compromisos anunciats fins ara respecte a les inversions, amb més de 2.300 milions d'euros, i l'ocupació, amb la creació de més de 1.500 llocs de treball directes en la fase inicial. Està previst que la gigafactoria comenci a operar l'any que ve.
1: Continuem amb economia. Fira València viurà avui el seu segon dia com a parador de les últimes tendències en interiorisme immobiliari. Dels detalls d'aquest esdeveniment, el certamen València Inspira Disseny 2026, que ha començat este dilluns, ens parla Elena Riego.
24: S'ha convertit en la fira industrial més gran de l'estat espanyol. Amb elements com la il·luminació, la decoració o els mobles, València es converteix fins dijous en la capital europea del disseny. Daniel Marco és el director d'Habitat València.
25: Els dissenyadors del món estan aquí avui. Abrimos puertas con una superficie de 110.000 metros en conjunto.
24: Venen de tot el món, però les apostes valencianes, com esta empresa d'artesania de l'olleria, arriben amb força.
26: Sense perdre l'essència de l'artesania, que és el que sempre ens ha mogut i el que ens ha donat. Entonces, el que hem fet és buscar per el món altre tipus de producte, però sempre en aquesta essència.
24: També hi ha espai per a la tecnologia, en aquest cas des de Riba-Roja.
2: Nosaltres tenim una intel·ligència artificial que és una planificadora d'espacis. Ustedes ponen un plano o unes medides i nosaltres, con nuestro producto, se le asemeja el render o el plano 2D.
24: I des de València, una explosió d'originalitat, i és que han convertit el seu expositor en una cafeteria amb tot tipus de detall.
5: Partiendo desde nuestros materiales, recrear una cafetería vista desde la óptica y el universo de nuestra marca, ¿no?
24: L'esdeveniment tanca la primera jornada amb un èxit rotund, però continuarà inspirant disseny 3 dies més.
1: Moment de parlar de cultura i ara concretament d'arqueologia. L'Ajuntament de Villena, a l'Alt Vinalopó, constituirà este dimarts la Comissió Especial sobre el robatori del tresor de la localitat, la Comissió d'Investigació. Este robatori es va perpetrar el passat 27 d'agost, recordem-ho, en les instal·lacions del Museu de Villena, i del qual, d'este robatori, este diumenge s'ha complit un mes. Així ho han confirmat fons municipals, que han precisat que esta sessió constitutiva de l'Ajuntament serà un formalisme i serà porta tancada. També han assenyalat aquests fons municipals que el consistori de Villena informarà posteriorment de la composició, el calendari i les peticions de compareixença d'esta comissió d'investigació. Més cultura. Concretament, literatura. Rosa Montero inaugura la programació de l'Aula de Narratives de la Universitat de València. L'escriptora, Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, ha presentat en la nau el seu últim treball, Un dia en la vida de Clarita, la història d'una dona que després de treballar 30 anys en un banc just abans de la jubilació descobreix una nova vida. Montero li ha contat més a la nostra companya Maje Jorge.
6: Clarita és un nom xicotet per a una dona que ocupa poc espai. La seva història podria haver-ne sigut una altra, però es va trobar a Rosa Montero i ella va girar una vida que semblava ja escrita.
7: Clarita me poseyó, realmente me obligó a escribir sobre ella. Y necesitaba contar una historia de alguien que aún en el peor de los momentos y en la negrura más absoluta es capaz de volver a crearse una vida digna.
6: Una novel·la construïda quasi en temps real en la que autora i protagonista van ser juntes sense saber del tot què ocorrerà.
7: Empecé a escribir sin saber a dónde iba y Clarita se mete en un lío muy grande en mitad de la novela, en un embrollo grandísimo, así que nos metimos ahí las dos y yo no sabía si íbamos a poder resolverlo o no.
6: Montero escribe una historia que busca la seua propia llum.
7: Habla de cosas muy duras, habla del abuso de poder, de cómo el poder machaca a los más débiles, de cómo la sociedad castiga a los que parecen diferentes, del acoso laboral. Una historia que me diera como la esperanza en que se puede volver a construir un futuro mejor y un futuro de luz, aún en la más absoluta oscuridad. Pero de todas mis novelas es la que tiene más sentido del humor.
6: Porque vivir es más que dejar pasar los días.
1: En la nostra sintonia de món, el president de França, Emmanuel Macron, i la seva esposa, Brigitte Macron, inicien este dimarts una visita d'estat de 2 dies en la qual es reuniran amb Felip VI i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. Macron també participarà en esta visita a Espanya en un fòrum econòmic i en una trobada sobre joventut i xarxes socials, entre altres cites. Al migdia serà la cerimònia de benvinguda al Palau Reial, a Madrid.
0: Sí, un viatge d'estat que es produeix en un moment d'especial rellevància en l'estat de les relacions bilaterals amb França, que és el primer soci comercial d'Espanya en el món. Es tracta del primer viatge d'estat a Espanya de Macron, encara que el passat 26 de juliol el president francès va mantindre una trobada amb Felip VI i va assistir a un sopar en el Palau Reial a Madrid en el marc d'una visita de treball.
1: Més coses d'internacional i de tecnologia. Fa dies que esta possibilitat havia saltat al debat públic i finalment s'ha confirmat. OpenAI, l'empresa que va popularitzar la intel·ligència artificial a través de ChatGPT, ha anunciat que paralitza el llançament del seu nou model d'intel·ligència artificial, la GPT-6.1. Astra, per motiu, Sofia, de seguretat.
0: Sí, així ho ha confirmat el cap de sistema de seguretat de l'empresa, Sachi Jain, que ha assenyalat retrocessos en 2 àrees molt concretes respecte a la versió prèvia. El primer ha detallat és l'alineació amb el que els humans li ordenen fer i el que la IA acaba fent. I ha dit que esta versió de ChatGPT ha mostrat una major capacitat per enganyar els humans. Una altra de les problemàtiques és l'autorització d'abast, és a dir, que el model s'avança pensa en fer algunes tasques sense demanar permís a l'usuari i de vegades fins i tot recorre a eines i servicis externs, inclús si això pot resultar insegur. Esta nova versió, per tant, haurà d'esperar per eixir a l'abast públic i tot això arriba després, dies després, que els líders de les principals empreses DIA demanaren públicament frenar i ralentitzar el desenvolupament de la intel·ligència artificial per les sospites sobre riscos que podria suposar per a la seguretat global.
1: És moment ara de fer una pausa publicitària i de seguida repassem els titulars de la jornada.
12: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el veuries. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta, però per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí directe. Sergio Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. En cas de temporal de vent, revisa les vivendes perquè no hi haja cornises, balcons i façanes en mal estat que puguen provocar caigudes de runa i fem. Tanca portes i finestres per evitar corrents de vent que puguen trencar o fer caure els vidres. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
8: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
12: La crònica negra, com mai te l'havien comptada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2. La informació comença amb el dia. Estos són els titulars que marquen l'actualitat. Les notícies del matí.
1: Són les 6:31, moment de repassar els titulars de la jornada. Nit i matinada de pluges intenses en diversos punts de la Comunitat Valenciana. A les 8 del matí acabarà la vista taronja per pluges de l'Agència Estatal de Meteorologia, d'ací a una hora i mitja aproximadament a bona part del territori, encara que continuarà esta vista taronja fins a les 10 a part de la província de Castelló, Sofia.
0: En les últimes hores a la plana d'Utiel-Requena és on més ha plogut, 76 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores al Llogaret del Pontón i 61 al centre de Requena Ciutat. Litres que han provocat que fins a les 9 de la nit Emergències gestionarà 6 incidències per acumulació d'aigua i fang que han afectat les dues nacionals, la 322 i la 330, que recorren la comarca i també les autonòmiques. Lluís Gadea és operari de carreteres, han estat fins a fa unes hores treballant al terme de Requena.
9: Y hemos venido a cortar porque se ha inundado un trozo de carretera. Esta es la CV446. Pues nos encontramos en la zona para, digamos, para Albacete. Ha empezado a llover en Requena. Ha venido hacia el campo Arcís.
1: Mari Carmen, tornarás a casa.
0: A última hora d'este dilluns s'ha fet públic un acord entre Urbagestión, l'empresa propietària del pis, i la família de l'anciana, l'advocada i el sindicat de llogateres de Madrid perquè Mari Carmen torni a sa casa 5 dies després que el seu desnonament alçarà una onada d'indignació a tota Espanya.
1: Este dilluns ha sigut l'últim debat de política general de la legislatura en les Corts, un debat on el president de la Generalitat ha anunciat 55 mesures econòmiques per al que queda de legislatura.
0: Sí, entre aquestes mesures, que les famílies amb dos fills seran considerades nombroses. Escoltem Juan Fran Pérez Llorca.
13: Aproximadament 260.000 famílies valencianes que tenen dos hijos sean considerades famílies numeroses con todas las ventajas y ayudas que ello comporta. Porque la Comunitat Valenciana de hoy tener dos hijos ya es un acto de confianza en el futuro y un gobierno tiene que estar al lado de quien confía.
0: Ha anunciat a més una quota zero per als nous autònoms i més rebaixes en renda i patrimoni.
1: El fabricant xinès de bateries per a vehicles elèctrics Gaussian s'incorpora com a soci a la futura planta de Sagunt.
0: El fabricant xinès de bateries es queda el 49% de la planta i posa més de 1.000 milions d'euros d'inversió. Powerco, la filial de Volkswagen, es manté amb el control amb el 51%.
1: Més coses. Avui serà notícia. Ara s'informen de diversos arguments importants, arguments informatius que marcaran també la jornada d'avui. Pel que fa a economia, l'Institut Nacional d'Estadística publicarà a les 9 l'avanç de l'índex de preus del consum d'este mes de setembre. Són dades només d'Espanya. Quan estigui la dada definitiva, d'ací a 15 dies, tindrem les dades autonòmiques i, per tant, de la Comunitat Valenciana. A més, a les 9:30 està previst que comenci el Consell de Ministres, que ha d'aprovar un nou paquet anticrisi davant dels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà i s'esperava també un nou decret sobre l'habitatge. També, a la mateixa hora, a les 9:30, reunió de la mesa del Congrés, que, entre altres assumptes, estudiarà obrir un procediment sancionador contra la diputada del Partit Popular, Ana Vázquez, per l'incident amb un esprai de gas pebre en l'últim ple. Poc després, a les 10, seguirà en l'Audiència Nacional el juí del Banc de València. El juí, en concret, contra l'antiga cúpula del Banc Valencià per operacions immobiliàries presumptament irregulars a Mèxic. I pel que fa a la visita d'estat a Espanya d'Emmanuel Macron, la cerimònia oficial de benvinguda i els honors militars seran al Palau Reial a la 1:15 del migdia. Després, a les 3:15 està previst que els reis Felip VI i Letícia oferisquen un dinar. Després, sopar de gala oferit pels reis Felip VI i Letícia a les 8 de la nit.

0: Són les 6 i pràcticament 36 minuts del matí. És moment de parlar de l'oratge. Hem viscut unes pluges intenses, però volem saber com seran les pròximes hores pel que fa a la previsió meteorològica. Antoni Sánchez, bon dia.
1: Bon dia, Toni. En principi, avui ja el pitjor ha passat, en tot cas. Estem encara veient precipitacions més cap al nord, més dèbils, i veurem com aquestes precipitacions encara poden caure fins a les 9 del matí, més o menys. A partir d'aquesta hora ja tindrem una finestra pues, de tranquil·litat en el nostre territori, encara amb moltíssima nuvolositat, però almenys ja sense aquesta possibilitat de precipitació forta, no? La vista no ens es mantindrà a tot el que és el centre nord cap a les 8 del matí i cap al nord estarà activat fins a les 10 del matí. Però ja veurem com a partir d'aquesta hora es pot mantindre l'avís groc en algunes comarques del nord, però poca cosa. Ja, en principi, el que esperem és que es desactiven els avisos, perquè, com estem dient, ja no caldrà tindre els actius, perquè ja no tindrem missa en estabilitat. Se n'anirà cap a Catalunya, que per cert allí tenen un avís roig molt perillós, així que si pensaven anar cap al litoral català, millor no fer-ho avui, no despassar-nos cap a Catalunya, perquè la situació pot ser molt perillosa. En el nostre territori ja veurem com, pel que fa a la vesprada, sí que tornarà un poquet la inestabilitat i podríem tindre tempestes més cap a l'interior, però serà una situació molt més tranquil·la que la d'ahir. No veurem aquests registres tan forts de pluja acumulada i tampoc veurem aquestes tempestes tan intenses. També hem de parlar de la temperatura un poquet, i és que este matí no ha baixat molt el termòmetre. Amb tanta nuvolositat, la situació i la sensació ha sigut de calor esta nit, en tot cas. Veurem com ja de vesprada el termòmetre es mantindrà molt paregut a ahir, no? En valors de finals del mes de setembre, temperatures normals, entre els 26 i 28 graus de màxima, i en zones un poc més altes, temperatures més baixes, però avui sí que veurem més estones de sol, fins i tot que ahir, així que on no ploga i on no tindrem els núvols d'evolució, sí que serà una jornada que podem dir assolellada.
0: Moltes gràcies, Antonio. De seguida continuem amb la informació del dia.
2: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
0: Són les 6:38, nit de tempestes i tronades que han agranat d'oest a est la meitat del territori i que han fet activar a les 3 de la matinada els avisos d'AEMET i les alertes d'emergències de la Generalitat. Les màximes en aquesta línia de tempestes, 60 litres al nord del municipi de València, a Carpesa, una pedania de l'Horta Nord, o els 57 litres a Borriana Platja, a la Plana Baixa. A les 3 de la matinada, com diem, AEMET ha activat la vista taronja al litoral nord i interior nord de València, així com a l'interior sud de Castelló, per pluges. El groc es quedava per al litoral sud de Castelló. Automàticament, emergències de la Generalitat ha activat els butlletins d'alertes taronges i grogues a aquestes zones per pluges. A pesar de la intensitat de les precipitacions i l'acompanyament elèctric, de moment no hi ha incidències importants a les carreteres i l'episodi de precipitacions ja afectaria solament la mar. Els avisos d'AEMET, recordem-ho, finalitzen a les 8 a la zona de València i a les 10 a Castelló. Emergència encara no ha actuat emergències de la Generalitat. Ha activat els butlletins d'alertes taronges i grogues a aquestes zones per pluges. A pesar de la intensitat de les precipitacions i l'acompanyament elèctric, de moment no hi ha incidències importants a les carreteres i l'episodi de precipitacions ja afectaria solament la mar. Els avisos d'AEMET, recordem,

0: Menor i 40 a Xiva, a la Foia de Bunyol. D'eixe balanç de 24 hores ens fixem en les precipitacions caigudes ara a la plana Utiel Requena. Ahir a primera hora de la vesprada i que van obligar a emergències a activar la preemergència hidrològica del Pla Especial d'Inundacions al riu Magre. Preemergència a nivell groc per la crescuda del riu en el tram entre Utiel i Requena. A les 8 de la vesprada d'este dilluns va augmentar fins als 8 metres cúbics per segon i ara està en apenes 0,2 metres cúbics per segon en el punt de control de Requena. A l'embassament de Forata estan entrant 0,7 metres cúbics, però només ni 0,2, és a dir, està acumulant amb normalitat esa crescuda. A més de l'esglai del Magre, a la plana Utiel Requena és on més ha plogut, 76 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores al Llogaret del Pontón i 61 litres al centre de Requena Ciutat.
1: Esto, ahora mismo ya veremos a ver cómo se pone esto. Si está lloviendo por ahí por el pontón, y ahora me emprende otra vez.
0: Litres que han provocat que fins a les 9 de la nit emergències gestionara 6 incidències per acumulació d'aigua i fang que han afectat les dues nacionals, la 322 i la 330, que recorren la comarca, i també les autonòmiques, com la que comunica Requena amb Campo Arcís. Ho explicava un operari de carreteres a punt, Luis Gadea.
2: Hemos venido a cortar porque se ha inundado un trozo de carretera. Esta es la CV446. Pues nos encontramos en la zona para, digamos, para Albacete. Ha empezado a llover en Requena, ha venido hacia el Campo Arcís.
0: Canviant d'assumpte, Mari Carmen tornarà a casa. A última hora d'este dilluns s'ha fet públic un acord entre Urbagestión, l'empresa propietària del pis, la família valenciana, l'advocada i el sindicat de llogateres de Madrid perquè torna a casa 5 dies després que el seu desnonament alçara una onada d'indignació a tot Espanya. L'acord queda pendent que la mateixa Mari Carmen el ratifique, han indicat fons de l'Ajuntament de Madrid que ha actuat com a mediador. Recordem que Mari Carmen té 87 anys i un 50% de discapacitat. Per cert, a les 9 del matí, d'ací aproximadament 2 hores i 20 minuts, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, parlarà als mitjans de comunicació després d'aquest acord aconseguit sobre l'habitatge en la qual residia Mari Carmen. Recordem que l'Ajuntament de Madrid, com diem, ha fet de mediador en aquest conflicte i en aquesta negociació amb l'empresa Urbagestión. Són hores de negociacions in extremis, mentrestant, per a traure a la llum el decret de vivenda després del terratrèmol social generat pel cas de Mari Carmen. El govern espanyol està pressionat des de tots els costats, des de dins del govern per sumar, des de fora per grups com Junts i Podem. El Partit Popular, mentrestant, responsabilitza Sánchez del caos en vivenda per no fer res, afirmen, en 8 anys. És una crònica de Carles González.
3: L'última proposta del PSOE planteja vetar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028, bonificar l'IRPF dels inquilins de zones tensionades i prorrogar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez insisteix en...
4: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
3: Precisament la pròrroga automàtica del lloguer és el principal obstacle. L'altra part del govern, Sumar, crida a la mobilització i no vol una part de les mesures. Ho vol tot Mònica García i Yolanda Díaz, ministres.
5: Y nos vamos a plantar nuevamente si ese real decreto no lleva todas las medidas íntegras. No queremos medias tintas, no queremos eslóganes vacíos y no queremos soluciones a la vivienda que sabemos que no han funcionado.
6: La ciudadanía debe de movilizarse pacíficamente. Así que bienvenidas las movilizaciones.
3: A qui ha de convèncer el govern també és a Junts, que vol menys ideologia i més beneficis fiscals per als xicotets propietaris. Escoltem Josep Rull.
7: Hi ha elements per buscar el comú denominador. I aquí, si hi ha algú que es vol atrinxerar ideològicament, amb polítiques que han donat poc resultat, no ens en sortirem.
3: Ja ha tingut resposta sí a València per part del govern. Arcadi Espanyà és el ministre d'Hisenda.
8: La fiscal és un marge d'avance important que supondran també passos adelante de una gran trascendència.
3: El PP Feijóo responsabilitza el govern perquè en 2 legislatures no ha fet absolutament res en vivenda.
9: El problema és que se ha pasado 8 anys més pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen. Rebajemos el IVA, rebajemos el impuesto de transmisiones del 10 al 4%. Nada va a resolverse mientras no se construya 1 millón de viviendas nuevas.
3: I la pregunta del milió és si el Consell de Ministres aprovarà el decret i, finalment, amb què mesures.
0: Este dilluns ha sigut

0: L'últim debat de política general de la legislatura en les Corts, un debat on el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha anunciat 55 mesures econòmiques per al que queda de legislatura, entre elles que les famílies amb dos fills seran considerades nombroses. També ha anunciat una quota zero per als nous autònoms i més rebaixes en renda i patrimoni. Per la seva part, l'oposició dubta que Pérez Llorca pugui executar totes les mesures que ha anunciat perquè el consideren descartat per a continuar al capdavant i com a candidat. Per això li han demanat que se'n vagi per dignitat i no accepte més humiliacions, diuen, per part de Núñez Feijóo. Pérez Llorca ha retret als socialistes la falta de propostes i ha compromís la que ell considera submissió a Pedro Sánchez. Així ho ha debatut amb els síndics del PSPB, José Muñoz, i de Compromís, Joan Baldoví.
1: Le pregunto. ¿Usted cree que Vicent Mompou está detrás de la creación de estos dosieres? ¿Sí o no? ¿Creen que el entorno de Mompou está detrás de la creación de estos dosieres? ¿Sí o no? ¿Cree que alguien está intentando debilitarle internamente en su partido? ¿Sí o no? Porque lo que está pasando en el Partido Popular es la boda roja de Juego de Tronos. Lo que falta es saber quién va a ser al final el que salga por detrás. Ya lo veremos, ya lo veremos.
2: Yo no estoy nada preocupado por mi futuro. Yo estoy preocupado por el futuro de los valencianos y las valencianas. Y me he sorprendido que durante 20 minutos de 30 usted esté preocupado por mi futuro, por el de mi partido. No se preocupe, porque cuando la gente ve personas comprometidas con su tierra, como lo que ha visto hoy, verá como nosotros tenemos mucho más futuro que todos ustedes.
3: Señor Pérez Llorca, ¿pensa seguir humiliant una institució centenària con la presidència de la Generalitat? ¿Pensa seguir humiliant-se com a president i com a persona? ¿Quant de temps més pensa seguir agenollant-se davant de Feijóo, implorant-li que el faça candidat? ¿Li queda algun bri de dignitat, senyor Pérez Llorca?
2: És que vostè que em parlava a mi d'engenollar-me o d'arrastrar-me, mire, és que fa 8 anys que estan arrastrant-se vostès en Pedro Sánchez i li ho torna a dir, sense aconseguir res per a esta terra, sense aconseguir res per a la comunitat.
0: Per la seva part, Vox vol que es parli de la seva proposta de prioritat nacional. Escoltem José María Llanos.
4: Incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor president, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox. Y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez.
0: I dos apunts abans d'anar al bloc d'esports. En economia i indústria, una notícia molt important. Gotion, fabricant xinès de bateries per a vehicles elèctrics, s'incorpora com a soci de la futura planta de Sagunt, al Camp de Morvedre. El fabricant xinès de bateries es queda al 49% de la planta de PowerCo i posa més de 1.000 milions d'euros. PowerCo, la filial de Volkswagen, mantindrà el control de la planta amb el 51%. I en successos, la Policia Nacional investiga un nou crim masclista que s'ha registrat a Benidorm. Un home està detingut, acusat d'apunyalar mortalment la parella de 33 anys. L'Ajuntament de Benidorm, a la Marina Baixa, ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat per a demà una concentració, per avui dimarts, una concentració de rebuig a les 11 en la plaça de Reis d'Espanya.

0: En els esports, quan són les 6:48, boníssimes notícies per al Castelló. Victòria a domicili per 0-2 del Castelló contra el Leganés en segona divisió, en futbol. Els de Pablo Hernández són líders en solitari. Mònica Arnau, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Els albinegres van guanyar per 0-2 amb gols de Suero al minut 24 i de Jacobsen al 47. 3 punts per als orelluts, líders en solitari i únic equip invicte de la categoria amb 6 victòries i només un empat. Amb estos números, els de Pablo Hernández presenten la seua candidatura a ser aspirants seriosos a l'ascens. Queda molta temporada, però este equip convida a somiar. Pablo Hernández, tècnic del Castelló.
2: No, lo tenemos muy claro nosotros. Nosotros tenemos muy claro a lo que queremos jugar. Nos da igual el rival, nos da igual en casa o fuera, el rival que sea. Vamos a intentar siempre imponer nuestro juego. Nuestro objetivo es estar primeros, pero con el paso de los meses, ¿no? Que eso te garantiza a lo mejor el poder estar luchando por lo que queremos, por el objetivo que queremos. Sabemos que es difícil mantener el nivel, pero vamos a intentarlo.
1: I ahir van presentar oficialment Javier Aguirre, el nou entrenador del València. Una hora de roda de premsa en què el tècnic mexicà li va donar temps a tot, a bromejar amb els periodistes, però també a contar quins són els seus plans per a l'equip. Es va mostrar ambiciós i amb moltes ganes de revertir la situació actual.
3: Mis equipos pueden ser lo que sean, pero se caracterizan por una enorme... no diría agresividad, pero sí que una mucha energía. Ganarle a los equipos míos tiene que costarte sangre, sudor y lágrimas. Yo digo que faltan 93 puntos en disputa, 93. Y estamos pues a 4, 5, 6 o 7 de un bloque medio alto.
1: I parlem ara de la selecció espanyola, perquè ahir va esclatar la bogeria a Sevilla en l'arribada dels jugadors a l'hotel de concentració. Els de Luis de la Fuente s'enfronten avui a Croàcia en el segon partit de la Lliga de les Nacions. Serà el moment d'estrenar a casa la camiseta amb les dues estrelles. S'espera que el tècnic faci canvis en el partit de Villa, que han de disputar 4 partits en 11 dies. Fabián espera que el Sánchez Pizjuán siga de nou talismà de la Roja. Porten 25 partits allí sense perdre. Escoltem al jugador i al seleccionador.
4: Vamos a intentar que sean 26, 52 para mí y 41 para el equipo. Intentaremos que esa estadística siga en pie todavía.
5: En 4 días estamos otra vez compitiendo. Entonces hay que hacer refrescar un poco el equipo, darles un poco de aire. Tenemos muchos registros, muchas posibilidades de jugar de diferente manera y lo que intentamos es intentar sacar el mejor rendimiento de los jugadores.
1: Canviem d'esport perquè torna a l'Eurolliga al Roig Arena i torna amb un partidàs entre el València Bàsquet i el Baskonia. Els de Xavi Albert tenen poc de marge per a corregir errades després de la derrota de diumenge contra el Lleida en l'estrena lliguera. Potser hauran de tornar a encomanar-se a l'heroi del partit contra el Besiktas, TJ Shorts. El Baskonia arriba amb ganes de redimir-se a Europa, on van caure contra Olympiacos. Diumenge en la CB guanyaren a domicili al Burgos.
0: Moltes gràcies, Mònica Arnau. I ara és moment de fer una ullada al trànsit. Moment de saber com es circula les carreteres valencianes. Sònia López, bon dia. Primer de tot, hi ha alguna afectació encara per la pluja a Requena?
6: Bon dia, Toni. Bé, des de la DGT ens indiquen que a hores d'ara no hi ha cap via principal tallada o afectada per inundació. No obstant, sí que hi ha una carretera local, la CB446, que és la que comunica Requena amb la pedania de Campo de Arcis. Amb tot, la policia local de Requena, hem parlat amb ells fa uns moments, ens ha dit que preveuen obrir-la d'ací a uns moments en breu. Això pel que fa a les pluges, Toni. Quant al trànsit, només destacaríem l'única complicació a hores d'ara, la zona habitual de València, el riu, la B30 i Ronda Nord, Mislata, Paterna i Xirivella.
0: Molt bé. I a l'àrea de València, l'àrea metropolitana, tenim alguna incidència més?
6: Tenim un apunt important per obres, així que atenció conductors que utilitzen la CB36, coneguda com l'autovia de Torrent, per accedir al bypass de la Seta. Al llarg d'este matí està previst que es tanque per obres de manteniment l'accés del pont metàl·lic que connecta les dues autovies. No obstant, hi ha previst un desviament a través de la CB411, una carretera paral·lela a la CB36, que connecta també a través d'un pont els dos costats de la Seta. que li canto a Xiva amb el polígon Mas del Jutge a Torrent. No obstant, Toni, si circulen per la CB36 i el que volen és anar al nord cap a Castelló, una bona opció és eixir per a la Quas a l'altura de la CB410, que és la carretera que va a Bonaire, i agafar allí la 3. Estes obres està previst que duren unes 3 setmanes.
0: D'acord, Sònia López, moltes gràcies. Paren atenció, per tant, els conductors a aquestes obres que poden durar unes 3 setmanes. Quan són les 6:53 minuts, arribem a la recta final del nostre informatiu, amb apunts culturals i musicals. A Cullera, a la Ribera Baixa, avui s'inaugura el Festival de Curtmetratges Calidoscopi, una trobada que cada any té més seguidors i s'ha consolidat com un referent d'este format. Fins al 3 d'octubre, Cullera es transforma en l'epicentre nacional del curtmetratge en l'edició que fa 15. Imma Vijuescas.
7: El certamen promou la creativitat cinematogràfica i la difusió del curtmetratge en els àmbits de la ficció, el documental i l'animació. Amb una trajectòria consolidada, el festival s'ha convertit en una cita destacada del panorama audiovisual estatal i és actualment festival qualificador per als Premis Goya. Enguany hi ha més de 700 curts que s'han presentat amb moltes històries que contar. Julio Martí n'és el director.
8: S'han presentat més de 700 curtmetratges enguany amb un nivell extraordinari, ja que tindre en compte que el Festival Calidoscopi és un festival qualificador per als Premis Goya. Enguany també hi ha que destacar que tenim com a Calidoscopi d'honor al director i guionista Alberto Rodríguez, amb aquests treballs tan extraordinaris com La Isla Mínima o Los Tigres o Grupo 7, i tenim com a Calidoscopi d'or al veterà actor Ramon Barea. El padrí del festival enguany és Jesús Vidal.
7: Este festival pretén ser una finestra per a contar noves històries, noves mirades i noves maneres d'entendre el món a través del cinema i dels curtmetratges en particular. Un certamen de referència al territori valencià per a la difusió d'este format audiovisual. L'agenda del Calidoscopi bull des d'avui fins dissabte.
8: I tindrem l'ocasió de disfrutar de moltíssimes seccions al llarg de la setmana, seccions per a públic escolar, per a públic familiar, per a públic adult, espectacles i tot allò relacionat amb el món del curtmetratge.
7: Esta nit la gala la presenta Emili Chaqués i comptarà amb la presència del director i guionista Alberto Rodríguez, Premi Calidoscopi d'Honor 2026. Des d'avui i fins el 3 d'octubre, Cullera es transforma en l'epicentre nacional del curtmetratge en l'edició que fa 15.
0: En les remèrides musicals d'avui, un himne generacional. El 29 de setembre de 1979, la banda britànica The Police feia el seu primer número 1 al Regne Unit amb este Message in a Bottle. La cançó, liderada per la inconfusible veu de Sting i el ritme frenètic de Stuart Copeland en la bateria, es va convertir en un missatge llançat a la mar del pop que avui, dècades després, encara continua ressonant a les nostres ràdios. Però els últims segons del programa, com sempre, tenen segell valencià. Avui ens acomiadem amb una cançó de plena actualitat, tot i que es va publicar para un any. Es titula Hi havia una ciutat, i és una proposta de tardor que es ve a la memòria estos dies en què es parla i molt del dret a un habitatge digne.

El grup de pop rock liderat pel Benidormí, Àlex Martínez, raona així en esta cançó sobre l'extinció de la nostra llar. Amb ells, el diem fins demà.

Acabem amb esta cançó al nostre informatiu, esta cançó de Tardor, del grup valencià Tardor, sobre l'extinció de la nostra llar. Fins així, tot el que volien contar-los. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació en la Ràdio Pública Valenciana. Es queden ara, a partir de les 7, amb el programa Matí Directe. Tornem demà a partir de les 6 del matí i fins a les 7. Que tinguen molt bon dia.

0: Les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Oltina.
1: Fa molts segles, el filòsof grec Epictet deia una frase que sembla escrita ahir mateix per a la nostra generació. No ens afecta el que ens passa, sinó el que diem sobre el que ens passa. I, de fet, avui en dia hem portat este pensament al límit de l'absurd. Vivim en l'era de no passa res, o ja es veurà, i de la desconnexió absoluta. Davant d'un món que gira massa ràpid i que a menut ens bombardeja amb crisis, alertes i preocupacions constants, molts hem triat, potser com un mecanisme de defensa, l'art de la despreocupació total. Ens hem convertit en experts a mirar cap a una altra banda amb un somriure, convertint el passotisme en la nostra nova zona de confort. Este racó naix precisament d'esta estranya contradicció actual, un lloc on podem relaxar-nos, desconnectar de la pressió de pretendre que ens importa absolutament tot i simplement deixar-nos portar. Així que desitgem que vos trobeu com a casa, com cada dia, que desconnecteu del soroll exterior i que disfruteu d'este refugi contra la intensitat de cada jornada. Així que passeu, poseu-vos còmodes i per un ratet, almenys de 5 hores, no us preocupeu per res. Benvinguts.
0: Matí Directe, una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: Passen 2 minuts de les 7 del matí d'este 29 de setembre de 2026. Comencem Matí Directe a la Ràdio Pública Valenciana amb la mirada posada en les claus d'una jornada intensa que marca l'agenda política, social i econòmica de les pròximes hores en la nostra terra, a Espanya i també arreu de tot el món. Obrim pàgina internacional mirant cap al Regne Unit, on la policia investiga hores d'ara encara si el govern d'Iran es troba darrere de l'intent d'atemptat frustrat contra la base aèria de Fairford, unes acusacions que Teheran ja ha negat categòricament. Mentrestant, en clau social i de mobilitat humana, l'atenció es centra en la platja de Benítez, a Ceuta, on la Policia Nacional duia a terme el desallotjament de prop de 300 migrants en les últimes hores, mentre l'executiu central estudia o diu que estudia vies legals per a accelerar les devolucions que les tenen previstes de forma individual en 3 mesos. Una situació de pressió migratòria que provoca la renúncia i l'abandó definitiu de la política del delegat del govern a la ciutat autònoma quan demà es compliran ja 2 mesos de l'arribada dels migrants. A Madrid, la pressió social pel problema de l'accés a la vivenda agrana l'agenda. Centenars de persones, unes 600 segons les últimes estimacions, han passat la seua nit acampades en la Puerta del Sol, mentre Mari Carmen, baix la gestió de Ayuso i Almeida, torna a casa amb un preu raonable. Esta és una protesta que, lluny de minvar, continua creixent com a mesura de pressió davant del Consell de Ministres. Ara veurem, després de la decisió de que Mari Carmen torni a casa, tots els acampats com s'ho prenen. A lo millor la majoria d'ells també volen viure en la zona en la que tornarà a viure Mari Carmen. En fi, també podem parlar d'aquest decret anomenat de manera informal Decret Mari Carmen, un reial decret bloquejat des de fa mesos que busca prorrogar la congelació de lloguers i regular els contractes de temporada i sobre el qual la ministra de Sanitat, Mònica García, ja llançava un avís. O s'inclou en les mesures íntegres o hi haurà plantó en el Consell. És que no es porten bé ni entre ells. Des de l'oposició, Alberto Núñez Feijo culpa directament del govern de la crisi i d'alentar les protestes al carrer. Lamentablement, la crònica negra ens la porta en Sevilla, La Campana, on es confirmava un nou cas de violència masclista. Un home que assassinava la seva parella de 47 anys en presència del seu fill menor d'edat. A més, per cert, en Benidorm també es detenia un altre home acusat de matar a la seva parella juntament amb 2 col·laboradors per encobriment. I sense eixir del nostre territori, el focus polític està fixat de ple en el debat de política general de les Corts que avui continua. Ahir el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presentava una bateria de 55 mesures estratègiques per als pròxims mesos, recolzades en una inversió sanitària històrica de 2.459 milions d'euros a través del Pla Avancem Salut. Entre els anuncis més destacats podem trobar la implantació del 4-0 per a nous autònoms durant 2 anys, 4 per als joves, una subvenció de 300 euros per a obtindre el carnet de conduir bé entre els 18 i els 24 anys

0: i una reducció del 10%, per exemple, del cànon de l'aigua. En claus d'infraestructures educatives posteriors a la Dana, s'anunciava també que a partir d'octubre s'iniciaran les licitacions per a la reconstrucció definitiva d'alguns dels col·les afectats. I en el pla econòmic del nivell, l'empresari Isidro Fainé ha sigut reelegit com a vicepresident de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Podem parlar de més coses. En l'àmbit de la transició energètica i la indústria de casa nostra, una de les notícies de l'impacte del dia és que l'empresa xinesa Goshen ha comprat a PowerCo el 49,5% de la gigafactoria de Sagunt, un moviment empresarial estratègic per al futur de la mobilitat elèctrica en la nostra comunitat autònoma. I en l'apartat, diguem, cultural, però també ecològic, el vaixell insígnia de Greenpeace, l'històric Arctic Sunrise, es troba amarrat al Port de València realitzant jornades de portes obertes en una setmana que també està marcada pel suport als activistes encausats per l'acció de Sagunt.
1: Els titulars que marcaran la jornada.
0: Per cert, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, en la vesprada de dilluns, ahir i la matinada d'avui es poden produir encara ruixats que poden anar acompanyats de tempestes, especialment a l'interior de València i Castelló, on poden ser forts i ho han segut en alguns punts. De fet, l'AEMET activava la vista taronja per tempestes i pluges fins a les 7:59 d'avui, és a dir, pràcticament en una hora a l'interior de València. Per altra banda, també activaven l'avís groc per a l'interior sud de Castelló per pluges i tempestes fins a les 9:59 d'avui, és a dir, per a pràcticament les 10 del matí. I, a més, estem parlant d'unes tempestes que han regat considerablement l'interior de València en poques hores, deixant 58,4 litres a Requena, 22,6 a Aras de los Olmos i altres pluges que han sigut intenses, com a la Serrania de 22,6 o altres llocs, Benajever, en 10 o Xelva. Però per a conèixer els detalls de totes aquestes qüestions, ja ràpidament ens posem en marxa saludant Antonio Sánchez. Antonio, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Sergi.
0: I vens a parlar-nos d'això, d'una nit plujoseta i el sí. que pot quedar encara, no?
2: Sí.
0: D'ara i en la setmana endavant.
2: Sí, aquestes dades que estaves parlant són des d'ahir. Avui, on més ha plogut, ha sigut més cap al litoral i també a l'Horta Nord. És a dir, litoral centre i nord i Horta Nord. Però on més ha caigut ha sigut a la Carpesa, a la pedania de València, on s'ha quedat el registre de pluja acumulada en 60 litres per metre quadrat. També a la platja de Borriana, entre 59 i 58. I és que les tempestes han començat a recarregar-se, que és una situació molt pareguda a la que va passar el 16 de setembre, aquestes tronades fortes, quan van apropar-se al litoral i van trobar el vent de gregal i el vent de llevant, que les dona encara més energia, les tempestes creixen i és ahí quan veiem esta pluja tan forta, no? Què ha passat? Que ha sigut tempestes, és a dir, molt localitzades i molt puntuals i, de fet, amb unes diferències molt grans, perquè en alguns barris de València han caigut 12 litres per metre quadrat, per exemple, a Libereta, però al meu barri, a Nazaret, no ha caigut res.
0: De fet, anir és que estàvem, almenys en la ciutat, podíem escoltar alguns dels trons i també com caia la pluja a vora 2:30 de la matinada.
2: Exacte, però no caia. En la resta de barris no caia molta pluja, però sí que, ja dic, inclús així a Burjassó també 30 litres, Massalfassar 50, és a dir, en tot el que és l'Horta Nord és on més ha caigut i també la zona litoral, perquè a Almenara, per exemple, Poble han caigut 10 litres, però a la platja han caigut vora 50-40 litres. A Borriana la mateixa situació. Així que s'ha mantingut i xerina de tempestes molt, molt a prop de la platja. El que veurem és que encara tenim a vista taronja perquè pot ploure en aquestes pròximes hores, perquè de fet així es desactivarà la vista taronja així al centre a les 8 del matí. A tot el que és l'interior nord es desactivarà a les 10 del matí, el que vol dir que a poc aquestes pluges se'n van cap al nord, així que si ens despassem cap a Catalunya avui, millor no fer-ho perquè la situació és molt perillosa cap a Barcelona. En tot el que és la 7, ahir esperem pluges torrencials i de fet ja tenen un avís roig activat i la Meteocat també està dient que és que tenen una situació complicada en totes les comarques del litoral.
0: És que estos també últimament quan es plou en gana, eh?
2: Sí, estos fronts el que està passant és que es recarreguen moltíssim quan arriben al litoral. És una situació un poquet rara perquè generalment els fronts quan ja arriben al Mediterrani estan molt desgastats, però ara què passa? Que tenim el vent de llevant quan arriba el front i damunt este vent de llevant ve molt carregat amb molta energia perquè la mar està molt calenta calenta i a més més calenta del normal. El que volem avui serà que ja les tempestes se'n van cap a Catalunya, nosaltres es quedarà una jornada marcada pel sol i pels núvols. Alguns núvols més ancorats cap al nord i cap a l'interior, que és on més s'han produït aquestes tempestes, i a la resta més cap al sud, ambient encara més assolellat, però això sí, de vesprada canviarà la situació, tornarà la inestabilitat i no descarten tempestes, sobretot a l'interior nord i centre. Així que comarques com el Baix Maestrat, l'Alt Maestrat, els Ports, l'Alt Palància, l'Alt Millars, el Racó de Mus, els Serrans, la Planut i el Requena, també cap a la Vall de Cofrents a Llora i fins i tot la Foia de Bunyol, ahir podríem tindre esta vesprada encara més tempestes. Sembla que ja tot el que és litoral ens salvaríem de l'activitat de pluja i tronades, però cap a l'interior avui tornaran a veure aquestes tempestes i esta situació es mantindrà també dimecres. Dijous i divendres, ahir és quan els models estan ballant un poquet i quan en principi sí que esperem pluja forta, però està per veure, així que anirem actualitzant la informació per a veure què passa pel que fa a dijous i divendres i també el cap de setmana.
0: Molt bé, doncs en això mos quedem i mos trobem en una hora, d'acord?
2: Exacte.
0: Fins ara són les 7 i 10 del matí d'este 29 de setembre de 2026.
1: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
0: Anem a mirar també al ple d'ahir. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunciava a les Corts un nou pla, com us diem, de 2.500 milions per a millorar l'assistència sanitària i noves rebaixes d'impostos dins d'un paquet de 55 accions del govern per al futur que presentava en el debat de política general, en què també es comprometia a estendre la consideració de família nombrosa a les unitats amb dos fills, aplicant-los tots els beneficis fiscals. El més de mig centenar de mesures plantejades les definia com a accions reals amb pressupost i calendari que ofereixen solucions concretes a qüestions que tenen un impacte en la vida dels nostres ciutadans. I com a continuïtat del projecte polític de legislatura, assegurava Pérez Llorca que continuarà sense canviar el rumb, el ritme i la paraula donada, la qual cosa contraposava amb els anuncis que el Botànic no va aconseguir desenvolupar, en paraules de Pérez Llorca, el canvi que van triar els valencians en 2023 i que no s'ha parat ni es pararà. Lucía Nadal, què tal? Bon dia, perquè Pérez Llorca també reivindicava la capacitat de diàleg i l'estat habilitat en l'acció del seu Consell. A més, hi celebrava l'altura de mires de l'extrema dreta de Vox per a tirar endavant els pressupostos. Tot i les diferències, feia una crida a soterrar la crispació, perquè tot entre les acusacions al PSOE i Compromís per fer polítiques sectàries i ideològiques que anteposen la doctrina al benestar de les persones, també a contentar els separatistes i intentar imposar el seu model a la resta d'autonomies, tornant a exhibir el fantasma dels Països Catalans. Per cert, el principal dels compromisos anunciats és el pla Avancem Salut, com vos contàvem, una injecció de 2.459 milions fins a 2028 per habilitar 2.000 llits hospitalaris, reformar centres de salut i hospitals i reforçar l'atenció d'urgències amb 20 nous punts d'atenció 24 hores, els quals els 4 primers d'enguany. També s'ha anunciat que Sanitat costejarà la vacuna del meningococ B per als xiquets de 12 anys i la prova del taló per a millorar el cribatge neonatal.
3: Por eso les anuncio la puesta en marcha del pla Avancem Salut, un plan que destinará 2.459 millones de euros a la sanidad pública valenciana, una inversión sin precedentes, una inversión histórica, una inversión en la que, entre otras cosas, aumentaremos en más de 2.000 las camas hospitalarias de la comunidad valenciana. En 2026 ya estarán en marcha 521 en la provincia de Valencia, 368 en la provincia de Alicante y 131 en Castellón. Y en 2027 y 2028 contaremos con 1.114 más.
4: I en matèria social, la licitació de 1.825 places concertades en residències en 2026 i 2.000 més fins a 2030 per a aplegar a les 12.000. D'altra banda, ha confirmat que la nova renda valenciana d'inclusió entrarà en vigor el 20 d'octubre amb un pressupost de 228 milions per a 56.000 persones.
3: Y para seguir acompañando a nuestros mayores, un gobierno tiene una herramienta que no cuesta dinero, pero que cambia las vidas, que es impulsar políticas legislando. Por ese motivo, les anuncio también hoy que traeremos a estas Cortes la ley contra la soledad no deseada. Esa ley mejorará la prevención y la atención a nuestros mayores. En esta tierra nadie se sentirá abandonado al hacerse mayor por falta de una respuesta pública.
4: Menció a banda mereix la bateria de mesures fiscals de l'executiu. La més cridanera, l'extensió de tots els beneficis de família nombrosa a les unitats amb dos fills. S'estima que beneficiarà 260.000 persones. Una altra, l'anunci de quota zero durant 2 anys per als nous autònoms, que serà de 4 anys per als més joves. Juntament amb aquestes novetats, Pérez Llorca informava també de noves rebaixes del tram autonòmic de l'impost sobre la renda del IRPF. S'elevarà el mínim exempt de l'impost sobre el patrimoni i també el llindar per a beneficiar-se de les deduccions per naixement fins als 60.000 euros en la declaració individual i els 78.000 euros en la conjunta. Hisenda incorporarà noves deduccions en la campanya d'enguany per la compra d'audífons i despeses en veterinaris i nous incentius fiscals per al voluntariat.
0: El president treia pit de la política de rebaixa fiscal del seu govern i de l'eliminació de la tributació per l'impost de donacions i successions, que assegura que ha recaptat un 31% des de gener, tot i eixes baixades d'impostos. En matèria industrial, refermava la voluntat de mantenir oberta la central nuclear de Cofrents, el tancament de la qual considera dogmàtic i que està previst per a 2030. També anunciava el desplegament d'un pla estratègic entre 2027 i 2030 per a continuar avançant cap a un turisme més sostenible, competitiu i menys estacional, i assegurava Pérez Llorca que el Consell intenta atraure projectes empresarials estratègics que, en conjunt, podrien generar 18.000 milions d'inversió i crear 25.000 llocs de treball en els pròxims anys.
4: No ha esquivat Pérez Llorca el problema de la vivenda, considera que s'ha de resoldre amb el llogater i no en contra d'este. A més de subratllar els avanços en el pla Vive de construcció d'habitatge protegit, anunciava una nova convocatòria d'ajudes al lloguer per valor de 60 milions, més subvencions a la rehabilitació i una assegurança als propietaris de vivenda buida per a garantir-los que cobren el lloguer. A més, ampliarà a 50 anys l'edat per a obtindre un aval de l'Institut Valencià de Finances per a la compra d'una vivenda.
3: Però el problema de la vivenda, mentre sigue desarrollándose el Plan Vive, les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Junto a otras subvenciones para la rehabilitación, el cobro, seguro del alquiler, accesibilidad de edificios y de apoyo a las víctimas de la ocupación. Es más, quiero anunciarles que la Generalitat va a pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren el alquiler siempre que el precio sea asequible y sacar así al mercado nuevas viviendas que están cerradas.
0: El president aprofitava esta part sobre vivenda per a atacar directament les polítiques de l'esquerra, culpant la política de Pedro Sánchez amb l'ajuda de Compromís, entre altres coses, del desnonament de Mari Carmen a Madrid, que ara tornarà a casa, per cert. A l'esquerra també la responsabilitzada dels resultats de l'informe PISA, contra el qual prometia un pla específic de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua. Deia Pérez Llorca que no tornaran a clavar les mans en l'educació dels nostres fills i també que no tornaran a discriminar ningú per la llengua, advertia. Això després de defensar la gestió del Consell en la vaga educativa i l'acord parcial amb alguns sindicats.
3: Quiero anunciarles la puesta en marcha de un plan específico de refuerzo de las asignaturas de matemáticas y lengua. Sí, señoría, sí. Ustedes metieron la ideología a las aulas y olvidaron la gestión a los despachos. Eso tenía que cambiar y ha cambiado. Hemos pasado la doctrina a la gestión del presupuesto y a la planificación. Y una vez más, demuestran su sectarismo en la educación. Aquí no hace falta quitar horas a ninguna asignatura que quieran eliminar por pura ideología. Aquí se refuerza y se añade porque no caben las exclusiones de nadie.
0: El cap de l'executiu valencià també reiterava el suport a les víctimes de la Dana, amb qui va arrencar la seva presa de possessió fa 10 mesos. Tot i la discrepància amb les principals associacions per la continuïtat de l'expresident Mazón com a diputat del Partit Popular. Pérez Llorca, que subratllava l'obligació d'aprendre del que va passar perquè no torni a ocórrer, anunciava noves ajudes per la barrancada i l'extensió del projecte de parcs inundables dissenyat a la zona zero i en altres punts de les províncies de Castelló i Alacant.
3: Les persones tenen ideologia, però no són la seva ideologia. Esa és la política en la que crec. I esa és la política que fa el Consell que he dirigit estos 10 mesos, des de que vaig prometre el càrrec de president de la Generalitat. Aquell dia, les meves primeres paraules van ser per a les víctimes de la Dana i les seues famílies. Esta intervenció d'avui no pot avançar sense que expressi novament el meu sentiment de suport, de solidaritat, d'acompanyament i empatia cap a totes elles. A totes, ara i sempre.
4: En la recta final del discurs, el president aparcava els anuncis per a elevar la crítica a PSPB i Compromís, a què ha alineat com una estratègia de desgast del govern central i ha acusat en conjunt de sabotejar les mesures del Consell amb recursos en els tribunals. A l'executiu central l'ha retret la política de repartiment de migrants irresponsable i partidista i sense planificació ni recursos, així com la falta d'inversions, el retard en les execucions d'obra per la Dana, el perjuí per l'agricultura, per la reducció de cabals en el trasbassament Tajo Segura i de ser hostatge del nacionalisme català, autonomia a què assegura que es premia en detriment de la Comunitat Valenciana. Va dir que no permetran que en esta terra siga una filial dels països catalans. En eixos moments el president dedicava també uns minuts a subratllar el tarannà valencià com a singular i a reivindicar l'autogovern. També així apareixia el xoc pel model de finançament. Pérez Llorca insistia a reclamar el fons d'anivellament pel rebuig a la proposta d'Hisenda i la reivindicació del dret civil, competència de l'Estatut que va invalidar el Constitucional. Anunciava que reactivarà la comissió assessora per a intentar recuperar-lo al marge dels interessos partidistes, un instrument que juristes valencians, la plataforma civil que lidera la reivindicació i aposta per la reforma constitucional, veu com un mecanisme que només la dilatarà.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: A les 7 i 20 del matí d'este 29 de setembre de 2026, a aquestes hores precisament, i després de conèixer la informació meteorològica que ens han transmès ja els nostres companys de l'oratge, atenent alguns punts on ha plogut de forma considerable i pot caure aigua, sobretot quan més al nord ens desplacem, parlant de desplaçaments, si teniu que agafar el cotxe o ja esteu començant a agafar-lo, o la moto, és que podeu agafar-la o no teniu altra opció, anem a donar una ullada a les carreteres, com sempre, mirant a la DGT i saludant a Daniel González. Uy, Daniel, buen día.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada en las carreteras valencianas, por fortuna, sin complicaciones en ningún punto a esta hora de la mañana, ya que no encontramos dificultades ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria. A nivel de tráfico, mucha prudencia, eso sí, tanto en la zona más de interior y litoral sur de Castellón, como también litoral norte e interior norte de la provincia de Valencia. Hay avisos naranjas por fuertes lluvias y tormentas que pueden complicar la circulación a lo largo del día, así que mucha prudencia al volante.
0: Benvinguda del nou entrenador al València Club de Futbol. Hi ha tres qüestions d'interès que repassem també en la crònica d'esports que, com sempre, ens porten els nostres companys. Entre ells, Mònica Arnau, a la que saludem. Bon dia, Mònica.
7: Què tal? Bon dia. Els albinegres van guanyar per 0-2 amb gols de Suero al minut 24 i de Jacobsen al 47. Tres punts per als orelluts, líders en solitari i únic equip invicte de la categoria amb 6 victòries i només un empat. Amb estos números, es de Pablo Hernández present en la seua candidatura a ser aspirants seriosos a l'ascens. Queda molta temporada, però este equip convida a somiar. Pablo Hernández, tècnic del Castelló.
8: No, lo tenemos muy claro nosotros. Nosotros tenemos muy claro a lo que queremos jugar. Nos da igual el rival, nos da igual en casa o fuera, el rival que sea, vamos a intentar siempre imponer nuestro juego. El objetivo es estar primeros, pero con el paso de los meses, ¿no? Que eso te garantiza a lo mejor el poder estar luchando por lo que queremos, por el objetivo que queremos. Sabemos que es difícil mantener el nivel, pero vamos a intentarlo.
7: I ahir van presentar oficialment Javier Aguirre, el nou entrenador del València. Una hora de roda de premsa en què el tècnic mexicà li va donar temps a tot, a bromejar amb els periodistes, però també a contar quins són els seus plans per a l'equip. Es va mostrar ambiciós i amb moltes ganes de revertir la situació actual.
9: Mis equipos pueden ser lo que sean, pero se caracterizan por una enorme... no diría agresividad, pero sí que una mucha energía. Ganarle a los equipos míos tiene que costarte sangre, sudor y lágrimas. Yo digo que faltan 93 puntos en disputa, 93. Y estamos pues, a 4, 5, 6 o 7 de un bloque medio alto.
7: I parlem ara de la selecció espanyola, perquè ahir va esclatar la botxeria a Sevilla en l'arribada dels jugadors a l'hotel de concentració. Els de Luis de la Fuente s'enfronten avui a Croàcia en el segon partit de la Lliga de les Nacions. Serà el moment d'estrenar a casa la camiseta amb les dues estrelles. S'espera que el tècnic faci canvis en el partit de avui, ja que han de disputar 4 partits en 11 dies. Fabián espera que el Sánchez Pizjuán siga de nou talismà de la Roja. Porten 25 partits allí sense perdre. Escoltem al jugador i al seleccionador.
10: Vamos a intentar que sean 26, 52 para mí y 41 para el equipo. Intentaremos que esa estadística siga en pie todavía.
11: En 4 días estamos otra vez compitiendo. Entonces hay que hacer refrescar un poco el equipo, darles un poco de aire. Tenemos muchos registros, muchas posibilidades de jugar de diferente manera. Y lo que intentamos es intentar sacar el mejor rendimiento de los jugadores.
7: Canviem d'esport perquè torna a l'Eurolliga al Roig Arena i torna amb un partidàs entre el València Bàsquet i el Baskonia. Els de Xavi Albert tenen poc de marge per a corregir errades després de la derrota de diumenge contra el Lleida en l'estrena lliguera. Potser hauran de tornar a encomanar-se a l'heroi del partit contra el Besiktas, TJ Shorts. El Baskonia arriba amb ganes de redimir-se a Europa, on van caure contra Olympiacos. Diumenge en la CB guanyaren a domicili al Burgos.
1: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Poquet a poquet comencem a posar-nos al dia en este inici de jornada. Ara obrim un temps de ràdio dedicant-lo a un front sanitari d'urgència que afecta directament a milers de valencians. Sanitat anuncia l'obertura de 20 nous punts d'atenció continuada de 24 hores, sobretot, i ho fa en la nostra comunitat autònoma, Luci.
4: Una mesura assistencial clau. 4 d'estos centres s'obriran de manera immediata abans que acabi l'any, amb l'objectiu de descongestionar les urgències dels hospitals comarcals, especialment en zones d'alta densitat de població.
0: També continuen les dures negociacions a Madrid pel sostre de despesa. El govern central accelera els contractes amb Junts per a evitar un nou tombe de la senda de dèficit al Congrés.
4: L'executiu de Pedro Sánchez, en els terminis de, per a buscar un acord in extremis amb la formació de Carles Puigdemont, des de Moncloa adverteixen que mantindre el bloqueig pressupostari perjudicarà directament el finançament d'autonomies i ajuntaments, mentre que Junts exigeix un major marge de despesa per a Catalunya.
0: Continuem en el nostre territori amb una resolució judicial històrica que tanca un litigi de vora 14 anys. El Sabadell haurà de tornar més de 6,5 milions d'euros a la Fundació Mediterrània d'Alacant.
4: Així ho ha dictaminat el Tribunal d'Alacant, una sentència ferma que obliga a l'entitat bancària a reembossar esta milionària quantitat, posant punt i final a un dels conflictes financers i socials més llargs de la província.
0: En clau de solidaritat social a nivell estatal es confirmen unes xifres de rècord en la lluita contra l'exclusió. La campanya Cap Casa Sense Aliments recapta més de 2,1 milions d'euros.
4: Una gran notícia, la iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació La Caixa i CaixaBank ha tancat la seva 7a edició superant totes les expectatives de donacions, un balanç que es traduirà en ajuda directa per als bancs d'aliments de tot el país.
0: Mirem ara cap a Brussel·les, on es prenen decisions clau per a la cistella de la compra. La Unió Europea activa l'examen d'emergència sobre els arancels als productes agraris externs.
4: La Comissió Europea avalua la pressió dels productors mediterranis, especialment de la Comunitat Valenciana, que denuncien competència deslleial en la importació de cítrics. Espanya demanarà formalment un enduriment dels controls fitosanitaris en els ports d'entrada del nord d'Europa.
0: I de la crònica internacional també saltem a la política de la Casa Blanca, on la campanya electoral puja de revolucions amb polèmica. Donald Trump publica un polèmic anunci pagat amb fons públics.
4: L'oposició ha posat el crit al cel qualificant l'espot de batalla final electoralista. No obstant això, la Casa Blanca ha defensat de manera oficial que el comercial s'ha d'entendre estrictament com un missatge de servei públic per a la ciutadania.
0: I en l'apartat de la ciència i la salut, el Ministeri de Sanitat confirma el canvi de protocol per a la pròxima campanya de vacunació. D'esta forma, Espanya unifica el calendari de vacunació simultània de grip i Covid de cara a la tardor. Alguns ja comencem a notar-la.
4: Les comunitats autònomes, inclosa la València, han rebut ja les directrius generals per a prioritzar la immunització dels majors de 60 anys i el personal sanitari. L'objectiu és blindar el sistema d'atenció primària abans de l'arribada dels primers pics de fred intens.
0: Tornem a la societat i al debat sobre la massificació del turisme amb unes dades gràfiques. La localitat mallorquina de Sóller ha imposat més de 600 multes i ho ha fet per infringir la seva zona de baixes emissions.
4: El municipi, que va activar les restriccions el passat mes de febrer, ha començat a sancionar amb multes de 200 euros als conductors no residents. Un control estricte que busca protegir el casc històric d'un dels punts turístics més saturats de l'illa.
0: I obrim la pàgina judicial i ambiental de l'Estat amb el focus sobre les nostres illes veïnes. La Fiscalia està investigant Aena per presumptes abocaments contaminants al parc natural de les Salines.
4: El Ministeri Públic busca esclarir si s'ha comès un delicte contra el medi ambient arran de la denúncia presentada per l'entitat Aliança per l'Aigua, que acusa el gestor aeroportuari de contaminar aquest espai protegit de gran valor ecològic.
0: I una última qüestió que podria ser una bomba. L'Audiència Nacional investiga en secret cents de missatges entre Delcy Rodríguez, l'empresari Víctor de Aldama, per negocis de petroli vinculats a la trama.
4: L'Audiència Nacional ha ordenat a la Unitat Central Operativa, a l'UCO de la Guàrdia Civil, rastrejar una llista de comunicacions intercanviades mitjançant l'aplicació segura Terma. En esta peça secreta s'investiga si es van desviar fons de suposats contractes petroliers i de vaixells de cru amb Venezuela per a realitzar pagaments en efectiu a José Luis Ábalos i a Coldo García com a presumpta via de finançament irregular.
1: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
0: Set i mitja en punt, això és la Ràdio Autonòmica Valenciana i este és el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En la línia del que ahir es va debatre en les Corts Valencianes, els síndics del Partit Popular i Vox a les Corts defensaven ahir de vesprada les iniciatives que posaven en marxa a la nostra comunitat autònoma. Tant José María Llanos com Nando Pastor valoraven els acords als quals s'ha arribat al territori valencià i es mostraven molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La lluita contra la immigració il·legal i la defensa de la fiscalitat eren temes centrals de la intervenció de Vox, mentre que el Partit Popular remarcava que el Consell de Juanfran Pérez Llorca complix, acorda i pressuposta.
4: El síndic de Vox, José María Llanos, ha defensat també que el Partit Popular i Vox han aconseguit en esta legislatura un desfogament que no resol el problema, però que millora les coses respecte a quan governaven PSPB i Compromís. Llanos es mostrava satisfet dels acords amb el Partit Popular a la Comunitat Valenciana.
12: Fundamentalmente el expolio fiscal, que es la inmigración y la inseguridad que estamos viendo en nuestras calles, también en la Comunidad Valenciana, no solo en otras partes de España como Ceuta, y también el tema de la vivienda, ¿no?, que es algo esencial para nuestras familias, para nuestros jóvenes.
0: Per la seva banda, el síndic del Partit Popular a les Corts, Nando Pastor, també defensava el treball de Juanfran Pérez Llorca al capdavant de la Generalitat Valenciana per ser un govern que complix, acorda i pressuposta, com vos diem, i ho fa malgrat el sanchisme i els pagafantes de Compromís. Marta Ramada, bon dia.
13: Bon dia, Sergi, què tal? Després de 10 mesos des de la investidura de Pérez Llorca com a president, este arribava al debat amb els deures fets i els pressupostos aprovats enfront d'altres d'ella que no han fet el mateix. Pérez Llorca acusa l'oposició de no presentar propostes de futur i d'assistir per a fer soroll, teatre i malintenció. Ha denunciat que el govern central deu a la Comunitat Valenciana 4.000 milions per a finançar el sistema de dependència. Per això ha qüestionat que no se'n podia fiar per aprovar un sistema de finançament autonòmic pactat amb Oriol Junqueras. També ha lamentat que el govern d'Espanya i les seues sucursals de PSPB i Compromís, diu, es dedica a posar obstacles en lloc de col·laborar, uns tapant la cascada de corrupció i els altres engolint i blanquejant pagant fantes.
14: Viene con los deberes hechos, eso también es muy importante de cara a un debate de política general, viene con la mochila llena de buena gestión durante estos 10 meses en todas y cada una de las cuestiones con las que se comprometió. Hay resultados, hay frutos y hay un buen trabajo hecho, es decir, el nivel de solvencia del presidente Pérez Llorca es alto.
0: Com no podia ser d'altra forma, volíem dir, van haver moments de tensió a les portes de les Corts Valencianes. La ministra de Ciència, Innovació i Universitats i líder del PSPB-PSOE, Diana Morant, va ser rebuda ahir dilluns amb una sonora xiulada i crits de vergonya per part de diverses desenes de sindicalistes.
13: Yeah. El tens moment es produïa tot just mitja hora abans de l'inici del debat de la política general. Una cita clau a la qual la ministra i candidata a la Generalitat acudia acompanyada pel portaveu socialista José Muñoz i la plana major del seu grup parlamentari. En adonar-se de la seva arribada a peu, els manifestants concentrats a les portes de les Corts van intensificar les seues protestes. Encara que Morant va arribar a detindre's breument i va intercanviar una ràpida salutació amb alguns dels concentrats, la interactuació va durar un minut abans que accedir a l'interior de l'edifici amb els seus companys, deixant els sindicalistes amb la paraula a la boca.
0: Últimament hi ha molts moments d'extrema tensió als accessos a les institucions, com els viscuts el divendres a les Corts Valencianes també, un d'ells el protagonitzat pel diputat de Compromís Gerard Fullana, que s'interposava entre la consellera d'Educació, Carmen Ortí, i la porta que donava accés a la sala on s'havia de celebrar la Comissió Informativa d'Educació, davant la qual ella havia de compareixer, deixant-la un tant arraconada. Gerard Fullana, segons testimonis presents en aquell moment, s'interposava entre la porta, com vos diem, que donava l'accés a la sala, i la consellera, aduint que representants sindicals de l'àmbit educatiu i alcaldes, estos últims també de Compromís, estaven allí, exigint que els atenguera en aquell moment. Un impossible, com diu, saben tots els diputats, quan hi ha una comissió informativa concertada i és punt o està a punt d'iniciar-se. Això sí, la consellera intentava mantenir la fermesa en un moment com este. Tornant al debat de política general, que avui continua i ho farà fins demà, el PSC, PSOE i Compromís coincidien este dilluns de vesprada en el debat de política a les Corts en algunes de les crítiques a la política del president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, i a la seva situació davant les pròximes eleccions municipals i autonòmics. Els síndics dels dos partits també coincidien en lamentar que el Consell rebutge vora els 700 milions d'euros de finançament perquè, al parer seu, esta negativa interesa al Partit Popular Espanyol, mentre que perjudica a la Comunitat Valenciana.
15: Hoy hemos escuchado el discurso de un perdedor. Sí. Un president de la Generalitat que le ha echado la culpa a los 8 años del govern del Botànic, como no, un clásico en sus intervenciones, a Pedro Sánchez, y también a la ministra que hoy está con nosotros. No se preocupe, señor Pérez Llorca, porque tendrán tiempo de hacer oposición cuando Diana Morán sea la presidenta de la Generalitat. No se preocupen.
4: Era el primer en intervindre el síndic del PSPB-PSOE, José Muñoz. Durant la seva intervenció recordava que el Consell es nega a acceptar els 3.669 milions d'euros addicionals per a cada any en el nou model de finançament. Muñoz també parlava del tema de la vivenda en referència a la polèmica de les VPO a Alacant. En matèria de finançament, li exigia que accepten els fons i la condonació del deute. D'altra banda, demanava a Pérez Llorca que reclame a Amazon tots els whatsapps del Dia de la Dana i declare de forma voluntària davant la jutgessa de Catarroja. I si no els entrega, que l'expulsen del grup parlamentari popular.
13: I en acabar, José Muñoz ha intervingut Joan Baldoví, el síndic de Compromís. Ha lamentat que mantinga Amazon i també que renuncia al finançament de vora els 3.700 milions perquè el PP, diu, de Madrid no li vaja bé.
16: Señor Pérez Llorca, ¿pensa seguir humiliant una institució centenària con la presidència de la Generalitat? ¿Pensa seguir humiliant-se com a president i com a persona? Quant de temps més pensa seguir agenollant-se davant de Feijó, implorant-li que el faça candidat? Li queda algun bri de dignitat, senyor Pérez Llorca?
13: Baldoví també ha fet referència a la vaga educativa. Mestres, professors, alumnes i famílies demostrant dia a dia que paga la pena lluitar per una educació pública de qualitat. També s'ha referit als professionals de la sanitat pública, que en un context molt complicat, diu, donen la mateixa atenció a un empresari ric que a una jubilada o a un mileurista. Ha mencionat Baldoví els professionals de la lluita contra el foc, al sector cultural, als xicotets empresaris i autònoms i als professionals dels serveis socials.
4: El president del Consell contestava a les crítiques de PSPB i Compromís per no parlar del futur de la Comunitat Valenciana i limitar-se a atacar-lo. Pérez Llorca lamentava que les propostes de socialistes no influiran en res en la vida dels valencians. Deia Pérez Llorca que ha demostrat que el sanchisme ja no té idees.
17: Yo no estoy nada preocupado por mi futuro. Yo estoy preocupado por el futuro de los valencianos y las valencianas. Y me he sorprendido que durante 20 minutos de 30 usted esté preocupado por mi futuro, por el de mi partido. No se preocupe, porque cuando la gente ve personas comprometidas con su tierra, como lo que ha visto hoy,
3: verá como nosotros tenemos mucho más futuro que todos ustedes.
4: I en resposta a Compromís li ha dit que si estan tan preocupats pel preu de la vivenda, per què no li donen suport a una baixada de la fiscalitat? També li han preguntat per què ha aconseguit Compromís per al poble valencià a Madrid i li ha retret que porten 8 anys arrossegant-se en Pedro Sánchez a canvi de res.
3: És que vostè que em parlava a mi d'engenollar-me o d'arrastrar-me, mire, és que fa 8 anys que estan arrastrant-se vostès en Pedro Sánchez i li ho tornen a dir sense aconseguir res per a esta terra. Sense aconseguir res per a la comunitat.
0: Baixem a la ciutat autònoma de Ceuta, on el delegat del govern d'aquella ciutat, Miguel Ángel Pérez Triano, presentava ahir dilluns la seva dimissió fulminant i anunciava que abandonava definitivament la vida política. Una decisió que es produïa 2 mesos després, que es compliran demà, de la crisi migratòria del passat mes de juliol i després de setmanes d'intensa polèmica per la gestió i les alertes prèvies dels servicis d'intel·ligència.
18: Lo peor de esta etapa ha sido trabajar en un ambiente muy hostil y ver cómo algunos han preferido sacar tajada de la situación. Ceuta merece ser una cuestión de Estado y no un escenario para cálculos electorales.
5: Yecte, una producción de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
0: No eixim de la nostra comunitat autònoma per continuar esbrinant temes que han sigut actualitat en les passades hores i poden ser-ho d'ara endavant. Mirem al president de la Diputació, Montpó, que diu que la gestió de la Dana va ser un desastre i assegura que no ha mentit.
4: Efectivament, el president de la Diputació de València feia aquestes declaracions ahir dilluns davant la Comissió de la Dana en el Congrés dels Diputats.
19: Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca.
4: Montpó responia per segona vegada davant dels diputats després que la jutgessa...
0: Montpó, que diu que la gestió de la Dana va ser un desastre i assegura que no ha mentit.
4: Efectivament, el president de la Diputació de València feia aquestes declaracions ahir dilluns davant la Comissió de la Dana en el Congrés dels Diputats.
19: Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión...

0: li va qüestionar per suposades contradiccions en les quals hauria incorregut des d'aquell moment. A més, hores després que el president de la Diputació, Vicent Mompó, intervinguera en eixa comissió, ho feia l'exconsellera d'Emergències, Salomé Pradas.
1: Siguiendo el consejo de mi equipo jurídico de defensa, me remito a lo declarado ya en el juzgado y también me remito a las consideraciones que presenté ante esta comisión en mi anterior comparecencia, sin que tenga nada más que añadir y, por tanto, no voy a contestar a las preguntas que me formulen.
0: Tot i que en un principi, com escoltaven, l'exconsellera va dir que no contestaria les preguntes de la comissió de la Dana a causa de la seva qualitat investigada i per consell legal del seu equip jurídic de defensa, finalment sí que ha respost algunes de les qüestions, igual que en la primera vegada que va compareixer el passat 15 de desembre.
2: També va demanar els whatsapps de la delegada del govern, que al seu parer és l'única que no els ha presentat. La jutgessa de Catarroja, que instruís la causa penal sobre la gestió de la Dana d'ixe 29 d'octubre del 24 a València, ha elevat a 233, una més que les registrades fins ara, la xifra oficial de víctimes mortals que van deixar les riuades d'aquella jornada, segons una interlocutoria dictada este dilluns.
0: Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la nova víctima reconeguda és una dona que va morir quasi un mes després de la barrancada a l'Hospital de la Fe, després de patir una hemorràgia intracranial derivada d'un hematoma subdural causat per una caiguda per l'entrada d'aigua a sa casa de Catarroja.
2: L'empresa xinesa Goshen compra a PowerCo, com us contàvem, el 49% de la gigafactoria de Sagunt, una operació que suposa una inversió del gegant asiàtic amb la participació des del 2020 de Volkswagen de 1.000 milions d'euros.
0: Poc més de dos mesos després que Ford i Geely anunciaren un acord per a compartir la planta d'Almussafes, el capital xinès dona un nou pas al teixit industrial de l'automoció de la Comunitat Valenciana. En este cas, el gegant xinès, un dels majors fabricants de bateries d'ions de liti del món per als automòbils elèctrics i sistemes d'emmagatzematge d'energia, ha comprat el 49% de la planta de bateries que PowerCo construeix a Sagunt.
2: Un últim apuntet, Villena constitueix este dimarts, avui, la comissió pel robatori del tresor de l'edat del bronze. Serà independent i paral·lela a la investigació de la Guàrdia Civil.
0: Sí, la comissió que es va aprovar en la sessió plenària del 2 de setembre a proposta del Partit Popular i amb el suport de tots els grups parlamentaris serà independent i paral·lela a les perquisicions que manté obertes la Guàrdia Civil i de les quals fins ara no s'han fet públics detalls. Previsiblement, este dimarts s'elegiran els membres a porta tancada i es pactaran també el calendari de jornades de treball i les peticions de compareixences, entre altres aspectes.
3: Matí directe. Sergi Olcina.
2: En clau nacional, 7:43, vos ho contàvem al principi, Mari Carmen podrà tornar a casa després d'un acord amb l'empresa propietària.
0: L'Ajuntament de Madrid i l'advocada de Mari Carmen, Beatriz Duro, s'ha reunit esta vesprada de dilluns amb l'empresa propietària del pis del qual l'anciana de 87 anys va ser desnonada fa uns dies. Després de diverses hores de reunió, han acordat que Mari Carmen torni a sa casa, encara que per a ser definitiu l'acord de l'octogenària haurà de donar el seu vistiplau.
2: Científics espanyols descobreixen una via per a combatre la metàstasi cerebral abans que apareguin els símptomes.
0: Científics espanyols han descobert que les cèl·lules canceroses travessen una etapa abans d'arribar al cervell en la qual són especialment vulnerables i podrien ser eliminades d'una forma eficaç, per la qual cosa atacar-les amb els fàrmacs adequats podria ser una via per a evitar la metàstasi i les recaigudes després de la cirurgia. Ho ha comprovat un equip internacional d'investigadors liderat pel grup de metàstasi cerebral del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, que ha descobert així una oportunitat per a eliminar les llavors de la metàstasi cerebral quan està en una fase molt incipient, abans de mostrar els primers símptomes.
3: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
5: Alacant sap a sol, perquè el nostre sol, la nostra terra i el saber fer de qui la treballa converteixen cada producte en alguna cosa única. Tria productes de proximitat, amb qualitat, origen i molt de sabor. Descobreix tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.

0: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més, diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
1: Emprender después de la dana tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
2: Apunt Radio. A la plana d'Utiel Requena, 100.9. Matí directe.
3: Abril Pedro, bon dia. Posa-mos al dia.
4: Què tal?
3: Del que...
4: Bon dia.
3: Contem-hi els periòdics, vinga.
4: Sí, comencem. En Levante, el mercantil valenciano, llegim que la Xina continua la seva expansió i Gotion compra part de la gigafactoria. Las provincias titula que Llorca es reivindicada davant Gènova amb un programa de futur. En el diari Información destaquen un presumpte assassinat masclista a Benidorm i que Llorca ofereix un projecte de futur enfront del silenci que manté Feijó. I el periòdic Mediterrani obri amb l'energia, que estenella al taulell amb la Xina apretant en innovació. En clau nacional, el País porta a la seva portada que el govern proposa vetar els desnonaments de vulnerables fins a 2028 i el Mundo destaca que Moncloa pressiona a Junts perquè se disca a les receptes des de l'esquerra.
3: I parlem del turisme de nou, que entre altres coses ens apropa moltes quantitats econòmiques com a sector.
4: Sí, perquè el turisme aporta ja un de cada 5 euros a l'economia valenciana, però afronta tensions que van creixent. L'any passat la Comunitat Valenciana va rebre prop de 30 milions de turistes. Però com diem, este creixement també genera tensions. L'accés a l'habitatge, la massificació i la pressió sobre recursos naturals, com l'aigua, cada vegada més escassos, són alguns dels principals reptes d'un model que té un pes important en l'economia valenciana. Maria José Viñals és catedràtica de la Universitat Politècnica de València i experta en gestió turística del patrimoni.
5: No podem morir d'èxit. Devem de regular millor i fer i apostar més per la qualitat.
4: Les expertes alerten que una excessiva concentració de visitants pot entrar en conflicte amb la vida quotidiana dels residents, però també amb la mateixa activitat turística. Viñals assenyala que si fas una promoció del destí molt bona però no estàs preparat per a rebre a molta gent, tens un problema.
3: I no és un secret que el canvi climàtic s'emporta moltes vides per davant.
4: Sí, a més, l'Horta Sud commemorarà avui dimarts el Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic. Els municipis de Picanya i Paiporta seran enguany escenari del Dia Europeu de les Víctimes del Canvi Climàtic, que és una jornada que se celebra després de ser ajornada el 15 de juliol per una alerta roja de calor. Per segon any consecutiu, l'Horta Sud serà la seu nacional d'esta commemoració que va instituir la Unió Europea en 2023 arran de les greus inundacions a Alemanya ocorregudes l'any anterior, és a dir, en 2022. En l'activitat preparada per enguany s'abordaran l'impacte de la dana en la infància i l'adolescència i el paper de la cultura i l'art com a ferramentes per a divulgar el canvi climàtic i combatre el negacionisme d'alguns sectors socials.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
3: Obrim pàgina internacional amb la mirada posada al nostre país perquè tenim visita, la del president francès Emmanuel Macron. Inicia una visita d'estat de 2 dies en la que té previst reunir-se amb Felip VI i el cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
6: I ho fa en un moment d'especial rellevància pel que fa a les relacions bilaterals amb França, ja que és el primer soci comercial d'Espanya al món. És la primera visita del francès amb el tractat d'amistat pendent de ratificar i a 8 mesos d'anar-se'n dels Eliseus.
3: Al Regne Unit, la policia ha deixat en llibertat baix fiança els 5 homes que van ser detinguts el passat diumenge com a sospitosos de planejar algun tipus d'acció contra la base aèria Fairford, al sud-oest d'Anglaterra.
6: Els 5 sospitosos d'entre 23 i 25 anys de Londres van ser detinguts com a sospitosos de terrorisme i delicte contra la llei d'explosius. El president dels Estats Units, per la seva part, s'ha mostrat sorprès perquè els hagin deixat en llibertat, advertís Trump que ell no ho haguera fet.
3: I haguera sigut una conseqüència pitjor en les seues mans. I un apunt especial. La nau Starship de SpaceX ha amarrat amb èxit este dilluns a l'oceà Pacífic davant de les costes de Xile.
6: És una fita enorme per a la companyia d'Elon Musk i el programa que obri el camí cap al seu objectiu de tindre un sistema completament reutilitzable.
2: Estàs escoltant Matí Directe. la millor forma de començar posant-te al dia.
3: En 10 minutets seran les 8 del matí. Traiem el full del calendari per a viatjar en el temps. Avui és 29 de setembre, com us diem, la festivitat de Sant Miquel, un dia que al llarg dels segles ha deixat empremtes imborrables en la història universal i en la nostra pròpia memòria col·lectiva. Marina Perelló, bon dia.
4: Bon dia. Comencem viatjant ben lluny a l'antiguitat clàssica. Un dia com avui, de l'any 480 abans de Crist, la mar de l'actual Grècia va ser el testimoni de la batalla de Salamina. La flota grega, molt inferior en nombre, però liderada per l'enginy de Temístocles, va derrotar de manera fulminant l'exèrcit persa de Xerxes, i un fet bèl·lic fonamental que va salvar la civilització hel·lènica i va fixar les bases culturals d'Occident.
3: Si fem un salt cap a les lletres universals, el 29 de setembre és el dia en què celebrem el naixement d'un gegant de la literatura. L'any 1547 naixia a Alcalá de Henares Miguel de Cervantes Saavedra, el creador de Don Quixot de la Mancha, la novel·la més universal de la llengua castellana, que va obrir els ulls un dia com avui de fa quasi 5 segles.
4: I exactament el mateix dia, però de l'any 1864, naixia a Bilbao un altre membre brillant de les nostres lletres i el pensament modern, el filòsof i escriptor Miguel de Unamuno, un dels membres més destacats de la coneguda de generació del 98.

0: En el tauler de la política i la diplomàcia d'estat, avui és l'aniversari de les nostres fronteres actuals. El 29 de setembre del 1864, Espanya i Portugal signaven el Tratado de Lisboa. Aquell acord bilateral va fixar de manera definitiva les línies frontereres de la Raya, que divideix tots dos països des de Galícia fins a Andalusia, acabant amb segles de disputes territorials sobre xicotets pobles fronterers. I si parlem de ritme, el 29 de setembre és una data daurada per a la història de la música i del rock and roll.
1: Sona amb força el piano de Jerry Lee Lewis. Un dia com avui de 1935 naixia a Louisiana aquest pioner indomable de la música popular, un dels fundadors del rockabilly i el rock and roll que va fer botar generacions senceres.
0: Però no és l'única fita en les llistes d'èxits. Viatgem ara a l'any 79. Un 29 de setembre, el trio britànic The Police, liderat per Sting, aconseguia per primera vegada el número 1 de les llistes del Regne Unit amb un dels seus temes més universals, l'icònic Message in a Bottle.
1: I si mirem cap a les grans veus de la música melòdica espanyola, avui també és un dia per al record i la nostàlgia. El 29 de setembre de 1949 naixia a Granada el cantant i compositor Miguel Gallardo. Una veu inconfusible dels anys 70 i 80 que va deixar empremta en la memòria col·lectiva d'aquest país, amb cançons d'enorme èxit com Hoy tengo ganas de ti.
0: I tanquem este repàs musical l'any 84. Un dia com avui, el geni de Minneapolis, Prince, feia història en la història musical americana en aconseguir mantindre's de manera simultània en el número 1 de senzills amb Let's Go Crazy, el número 1 d'àlbums amb Purple Rain i el número 1 de recaptació en cinemes amb la seva pel·lícula homònima, una triple corona que molts pocs artistes han pogut acariciar.
1: I en clau estrictament de casa nostra, a la Comunitat Valenciana, la crònica històrica ens porta a la fúria de la naturalesa. El 29 de setembre de 1791, el nostre territori va patir una de les grans riuades històriques del riu Xúquer. Les brutals pluges de tardor van desbordar el llit del riu de manera catastròfica, inundant milers de fanecades de cultiu i causant greus danys estructurals a les comarques de la Ribera Alta i Baixa.
0: Fem un salt ara cap a la història social, el disseny gràfic i la cultura popular del segle XX. Ens situem en l'any 1964, un dia com avui, a l'Argentina, la revista Primera Plana publicava la primera tira còmica de Mafalda. El genial dibuixant Quino donava vida així a eixa xiqueta contestatària, irònica i amant de la pau mundial que va revolucionar l'humor gràfic i social arreu del planeta.
1: I acabem repassant un invent quotidià que tots tenim a les mans i que va néixer gràcies a l'enginy d'un periodista. El 29 de setembre de 1899 naix a Budapest Laszlo Josef Biró. Far que les plomes estilogràfiques estancaren o perderen tinta a meitat de la redacció de seus articles, Biró va idear un sistema revolucionari de bola giratòria, un invent comercialitzat i conegut universalment com el bolígraf. Per aquest motiu, avui també se celebra en molts llocs el Dia de l'Inventor.
2: Matí directe.
0: Quasi 150 anys després de la seva estrena, Carmen continua sent una de les figures femenines més potents de l'òpera. L'obra de Georges Bizet, estrenada en 1875, torna ara al Palau de les Arts de València, 16 anys després de l'última representació. David González, bon dia.
3: Bon dia, Sergi. I ho fa amb una nova producció que deixa darrere els tòpics per a posar el focus en el desig, en la violència i en la llibertat individual. La proposta s'estrenarà el 2 d'octubre, este divendres, i planteja una Carmen renovada i immersiva, profundament teatral, que explora el conflicte entre l'ordre social i la voluntat de decidir sobre el destí. El director d'escena, Steve Huffman, aborda el mite de Bizet des d'una perspectiva de llibertat, amb una posada en escena en què els canvis d'escenografia i vestuari es fan a la vista del públic. El director musical és Michel Spotti i destaca el caràcter més contemporani i descontextualitzat de la proposta.
4: Aquesta acció de Bizet és genial i per això és una forma d'arte total, una energia més contemporània, decontextualitzada, no tiene contexto.
3: Com diuen, la posada en escena és fonamental. Ruth Iniesta interpreta a Micaela.
5: Es una escenografía que a mí me parece que va muy a lo esencial, no es nada invasiva y a mí lo que me parece un acierto de esta producción es que la parte actoral está trabajada de una forma muy natural y va muy a la verdad.
3: En la producció també participen el Cor de la Generalitat, l'Escola Coral Veus Juntes i l'Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats. Quasi segle i mig després de la seva estrena, la història de Carmen continua tornant als escenaris. Una història que, com resumeix la proposta, el temps no s'ha apagat. No l'ha apagat, el temps, millor dit.
0: I el ple de l'Ajuntament d'Elx ha rebutjat una moció de compromís per a impulsar la participació de xiquetes i dones en l'Escolania i en les representacions del Misteri d'Elx, Patrimoni de la Humanitat.
3: La proposta ha rebut els vots favorables de Compromís i de PSPB-PSOE i en contra de PP i Vox. Per tant, l'iniciativa presentada per la portaveu de Compromís, per Esther Díez, no ha prosperat. La iniciativa estava al patronat del Ministeri a recuperar la presència de xiquetes en l'Escolania en igualtat de condicions que els xiquets, com ocorria fins a l'any 2001, i a garantir la participació de dones en les representacions. També defensava que la protecció i transmissió de la festa són compatibles amb la igualtat efectiva entre dones i homes.
6: El Misteri és un patrimoni viu. Té precisament la seva grandesa en què va modificant-se sense perdre la seva essència. Que una dona faci el paper de la Mare Déu, segur que de cap manera pot fer perdre l'essència del que volia dir-nos el Misteri d'Elx.
3: D'igual manera, ha assenyalat que el Misteri ha experimentat canvis al llarg de la història i ha reivindicat que les xiquetes puguen formar-se en l'Escolania i representar els papers femenins de l'obra. L'alcalde, Pablo Ruz, també ha rebutjat la moció.
7: Usted fue miembro del patronato del Misteri d'Elx, órgano máximo de gestión de la festa durante 8 años. ¿Cuántas niñas participaron en los papeles interpretando a la María o al Ángel en 8 años?
8: Ninguna.
7: Dejen de hacer política con la festa.
3: Una moció que sostenia que l'exclusió de xiquetes i dones de l'Escolania i de les representacions constitueix una discriminació per raó de gènere.
0: I en quant al calendari festiu, avui tenim jornada de celebració també en diversos municipis encara.
3: Ja hem dit que avui és el dia de Sant Miquel i per això avui és festiu local en Catarroja, Jalance, Llíria, Tous, la Dalla Nueva, Formentera del Segura, Benifallim, la Vila Joiosa, Alcúdia de Veo, Lucena del Cid i la Puebla de Sant Miquel, clar. També és dia honorable a Cotes, Enguera, Altea, Gata de Gorgo, Redovan i Sant Miguel de Salinas.
9: Duele el amor sin ti, duele hasta matar.
0: Pues ja ho sabeu, per a tots aquells que sigueu Miquels o aquelles que sigueu Miqueles, felicitar-vos en este dia que avui és el vostre sant. Per cert, no del tot, però les clarors comencen a treure el cap i nosaltres tanquem esta primera hora de ràdio viatjant en el temps. Vos donem les gràcies per haver-nos acompanyat una jornada més en este viatge per la història de la música i també de la humanitat. L'equip de redacció ens avança l'aniversari d'un referent del pop llatí, el mexicà Àlex Sintec, un artista irrepetible que ens va deixar cançons gravades a la memòria i col·laboracions inoblidables com aquell mític Duele l'amor que va cantar precisament amb Ana Torroja.
10: Hoy quisiera ver
0: Són les 8 del matí, Toni Cano a la presentació i Òscar Pellicer en la tècnica. Ens apropen tota la informació de primera hora en el pròxim butlletí de Punt Ràdio. Fins ara. Òscar Pellicer, no està Sofia Álvarez, no? Pues Sofia Lazarets s'encarrega de la tècnica en este pròxim butlletí de notícies de les 8 del matí.

0: Són les 8 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Nit de tempestes i tornades que han agranat d'oest a est la Comunitat Valenciana, la meitat del territori, sobretot, i que han fet activar a les 3 de la matinada els avisos d'EMET i les alertes d'emergències. Fins a les 10 del matí, d'ací a 2 hores, està actiu l'avís taronja encara al litoral de Castelló i fins a les 9 al litoral de València. En el que portem de dia, fins a 60 litres han recollit a punts de València, 57 a Borriana o més de 40 litres a altres punts de l'Horta Nord. L'episodi de tronades iniciava al nostre territori ahir de vesprada a la Canal de Navarrés i a la plana d'Utiel-Requena. En esta última comarca, Emergències ha gestionat 6 incidències per acumulats d'aigua i fang en algunes carreteres, com ara la que comunica Requena amb l'aldea de Campoarcís. Ha estat tallada durant la nit, però ja s'hi pot transitar. Lluís Gadea és operari de carreteres.
2: Y hemos venido a cortar porque se ha inundado un trozo de carretera. Esta es la CV446. Pues nos encontramos en la zona para, digamos, para Albacete. Ha empezado a llover en Requena. Ha venido hacia el Campoarcís.
1: A la plana d'Utiel-Requena és on més ha plogut. 76 litres per metre quadrat en les últimes 24 hores a la pedania o aldea del Pontón i 61 al centre de Requena ciutat.
3: Esto... Ahora mismo ya veremos a ver cómo se pone esto. Si está subiendo por ahí por el pontón. Y ahora me emprende otra vez.
1: Canviant d'assumpte, Mari Carmen tornarà a sa casa. A última hora d'este dilluns s'ha fet públic un acord entre Urbà Gestión, l'empresa propietària del pis, la família valenciana, l'advocada i el sindicat de llogateres de Madrid perquè torni a sa casa 5 dies després que el seu desnonament alçara una onada d'indignació a tot Espanya. L'acord queda pendent que la mateixa Mari Carmen el ratifique, segons han indicat fons de l'Ajuntament de Madrid, que ha actuat com a mediador. Recordem que Mari Carmen té 87 anys i un 50% de discapacitat. Mentre el govern espanyol negocia in extremis el decret que durà avui al Consell de Ministres. Sumar, membre de la coalició, i tots els grups d'Esquerra volen un acord de màxims que incloga també les expropiacions, mesura que rebutgen els altres socis de Sánchez dels que depèn l'aprovació del decret. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, apela al consens per humanitat.
4: Porque detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político. Por legítimo que sea, hay personas, hay hogares y hay vidas.
1: El Consell de Ministres aprovarà també este dimarts un nou paquet anticrisi amb el qual pretén contindre l'encariment de la factura energètica que ja amenaça en provocar parades a les fàbriques i protestes dels agricultors. 7 mesos després de l'inici del conflicte a l'Iran, els preus de l'energia continuen disparats. El gasoil va pujar més d'un 30% a l'agost i la gasolina vora un 17%, la qual cosa va portar la inflació al 4,3% en eixe mes, la taxa més alta des de febrer del 2023. I mentrestant, a l'Ajuntament de Villena, a l'Alt Vinalopó, es constituirà este dimarts, d'ací mitja hora, la Comissió Especial sobre el Robatori del Tresor de la localitat, perpetrat, recordem-ho, el passat 27 d'agost en les instal·lacions del Museu de Villena i del qual este diumenge s'ha complit un mes. Esta constitució de la Comissió d'Investigació serà a porta tancada. En els esports, futbol, el Castelló recupera el lideratge en segona en guanyar ahir amb contundència a casa del Leganés. Isabel Adam, bon dia.
5: Bon dia. 0-2 la victòria dels albinegres amb gols de Suero al minut 24 i al 47 de Jacobsen. Els de Pablo Hernández són líders en solitari amb 6 victòries i només un empat. Tot i que encara queda molta temporada, sembla que l'equip torna a ser clar aspirant a l'ascens a primera. Pablo Hernández, entrenador del Castelló.
6: Tenemos muy claro a lo que queremos jugar, nos da igual el rival, nos da igual en casa o fuera, el rival que sea, vamos a intentar siempre imponer nuestro juego. El objetivo es estar primeros, pero con el paso de los meses, ¿no? Que eso te garantiza a lo mejor pues, el poder estar luchando por lo que queremos, por el objetivo que queremos. Sabemos que es difícil mantener el nivel, pero vamos a intentarlo.
1: Això és tot de moment, ens deixem amb la segona hora del programa Matí Directe amb Sergi Olsina.
0: A Punt Ràdio, notícies. Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en DANA para pymes y autónomos.

0: Autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
1: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Cap i Casal en colaboración con la Universitat de València.
2: València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en valencia.es/més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ajuntament de València amb la col·laboració de la Universitat de València.
3: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
4: A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0. Matí directe, a Punt Ràdio.
5: Encetem la segona hora del nostre programa d'avui, pràcticament acabant el mes de setembre, en este espai produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Anem a mirar de nou a l'atmosfera. Antonio Sánchez, què tal?
6: Bon dia, Sergi.
5: Podem parlar d'aigua que ha caigut, però també de la que pot caure, no precisament així, però sí en altres territoris, com per exemple, en comptaves fa una hora, Catalunya.
6: Catalunya té una situació molt perillosa avui, avís roig per pluja de més de 120 litres per metre quadrat, o fins i tot més de 180. Sobretot cap a Tarragona i també al litoral de la província de Barcelona. Veurem què passa. Són aquestes tempestes que estan originant cap aquí, però que s'estan ja desplaçant cap al nord, i ahir és on deixarà molta pluja, perquè tenim també el vent entrant en aquesta zona de sud-est i això està deixant que tota la mar, o sigui, tota l'energia de la mar entre dins del litoral i deixa molta, molta precipitació. Així, hem parlat en les últimes hores de tempestes que en principi pensaven que no serien tan fortes, almenys en el centre, perquè no estava tan clara l'entrada del vent de gregal i de llevant, però sí que ha entrat i sí que ha deixat tempestes recarregant-se cap a l'Horta Nord, també puntualment més cap a la Ribera Alta, però la part més nord és a dir a Torís, a Xiva també en alguns punts, i principalment a les platges de la Plana Baixa, de la Plana Alta i també, com hem dit, l'Horta Nord. Així que ahir és on més s'ha registrat la pluja, Carpesa 60 litres per metre quadrat, a les platges de Borriana i Almenara també més de 50 litres per metre quadrat, i també cap a l'interior, que hem tingut de nou tempestes que han pogut ser un poc més fortes en les últimes hores, com per exemple als Serrans, uns 18 litres per metre quadrat a Aras de los Olmos, i en altres localitats de la Plana del Requena, del Camp de Túria, que encara ha plogut un poc més, però ha sigut ja a primeres hores del dia, és a dir, a les 12, 1, 2 de la matinada. Ara el que estem veient en el radar és que aquestes putxes ja se'n van cap a Catalunya i queden algunes residuals i que estan ara formant-se cap a la Plana del Requena i els Serrans, però poca cosa. Esperem que aquestes també se'n vagin o desapareguin en qualsevol moment. I encara ens deixa un poquet de nuvolositat, sobretot en la meitat nord del territori, a la resta pràcticament sense núvols. Veurem com en les pròximes hores aquesta situació anirà més, és a dir, encara tindrem una situació més assolellada i això farà que el termòmetre puja. Avui, de fet, tindrem màximes més altes que ahir en la major part de la Comunitat Valenciana. Ja de vesprada, amb la calor que es formarà i amb el vent que bufarà de llevant i també les capes o les masses d'aire fred que tenim en capes altes de l'atmosfera, tot això farà que les tempestes tornin. On tornaran? Serà més cap a l'interior, és a dir, a la Plana d'Utiel Requena de nou, al Racó de Mus, als Serrans, a la Vall de Cofrensa Llora, a la Foia de Bunyol, i ja cap al nord, a l'Alt Palàs, a l'Alt Millars, l'Alt Maestrat, els Ports, el Baix Maestrat, en aquestes comarques és on avui les tempestes tornaran. Puntualment, ells es formaran de vesprada, però ja entrada la nit, no descartem que aquestes tempestes es despassen un poc més, per exemple, a l'Horta. Podem tindre a les 8, 9 de la nit, que alguna d'aquestes tempestes de la Vall de Cofrensa Llora sí que estiga un poc més carregada i sí que deixa precipitació a l'Horta Oest, a València també, en alguns barris més de l'Oest. i cap a l'hort en general. Però no res, no serà res comparable al que hem tingut ara en les últimes hores. Encara està per veure el que passarà la resta de dies, Sergi, perquè sí que dimecres serà una jornada molt pareguda a la d'avui perquè fa a les tempestes cap a l'interior de vesprada, la resta sol, temperatures sense canvis, un poc més altes, però ja dijous i divendres, ahir és quan tenim una nova entrada de massa aire fred en capes altes de l'atmosfera, més inestabilitat, el vent de llevant, el règim de llevant que no se'n va. Així que veurem què passa, però ara per ara, dijous i divendres, hem d'estar pendents de l'horatge perquè sí que pot ploure amb força de nou.
5: Bé, doncs estarem pendents dels canvis i també del que puga esdevenir en estos dies. Gràcies, que tingues un bon dia, Antoni.
6: Gràcies a tu, Sergi.
5: Fins ara. 8 i 11, és moment de començar a analitzar, a fixar-nos i sobretot a comentar coses que tenen que veure amb el debat de política general d'ahir, que no va deixar indiferent a ningú, però fins i tot des de, diguem, les graderies de convidats, com a l'arribada, com als que participaven en aquest propi debat de política general, l'últim de la legislatura, entre altres coses, i també el primer de Pérez Llorca, el president de la Generalitat Valenciana. Ara mateix vos contaré també com està el trànsit, encara que avui el sol pareix que no té previst lluir massa, però anem a començar per saludar alguns dels tertulians que s'incorporen a la nostra taula de l'estudio de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Per la diferència que tenim en l'espai i temps, anem a saludar a Pilar Vicente, que està en Onda Madrid. Pilar, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Martí Directe, bon dia, Sergi.
5: Com està vostè?
7: Com estamos?
5: Molt bé, mira, si nosaltres batallant tots els dies.
7: Molt bé, todos los días. Tenemos de todo aquí.
5: Mira, ja que te tinc a la mà, vaig a saludar a Víctor Maceda i a Pilar Tamayo. Què tal, com esteu, companys? Bon dia.
6: Bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Que alegria, Pilar.
7: Hola, Pilar, ¿cómo estamos?
5: Las Pili y Pili, mira, les dos.
8: Hombre,
5: así.
8: Hace muchos años.
7: Muchos, muchos, pero qué estupendas que estamos.
8: Hombre, mejor que nunca.
5: Escolteu, hombre, claro, ya que claro está Pilar que sí. Vicente en línia, jo crec que seria, diguem, de protocol parlar d'aixe gir de timó que ha pegat l'esdeveniment. Este matí escoltàvem que amb la mediació d'Ayuso i també Almeida, l'alcalde de Madrid, vos tinc que dir una cosa, i no ho dic en ningú sentit, però no sé què pensaran ara tots els manifestats en sol que veuen com Mari Carmen torna a la seva vivenda, ho fa a un preu mòdic i en un lloc privilegiat de la ciutat de Madrid, és a dir, el reactor de la nació, del país, mentre els que reclamaven per ella, potser molts es queden encara sense una casa com la que tornarà a tindre i una situació absolutament diferent, Pilar.
7: Vamos a ver, yo creo que ha sido la disculpa o el señuelo al que agarrarse para organizar estas protestas, porque ahora en realidad lo que están pendientes es lo que se decida en el Consejo de Ministros, que claro, al final va a ser lo que salga hoy, un decreto pastiche, pero ya con pocas cosas, porque ya se descuelgan Junts, ya se descuelga el PNV, ya se descolgó anoche Podemos, digamos que hoy se van a hacer una foto. Veremos qué pasa con Sumar, porque claro, siempre están amagando con cosas. Y luego finalmente, verdaderamente la chicha de esta situación va a ser lo que ocurra en el Parlamento en un periodo de un mes, cuando se debata y se tenga que convalidar el decreto ley en el Congreso, que claro, ahí ya pasarán otras cosas. Digamos que el caso de Mari Carmen sí que ha sido una espoleta, pero ahora vez resuelto, una vez esa mediación del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, con la Agencia de Vivienda, un poco se les quita el argumento, pero como estamos en el periodo previo electoral, aquí no descartemos nada de que esto vaya a continuar.
5: Señor Maceda, ¿vostè com veu tot això? Estic ansiós per escoltar el teu anàlisi i la teva visió.
9: Ho veig com una victòria de la societat. Veig com una victòria de la societat perquè ha sigut la resposta massiva, ciutadana, exemplar, de gent que està travessant moltíssimes dificultats. Ho estem veient en moltíssims testimonis, gent que viu l'edat mitjana, i vaig veure que l'edat mitjana de la gent que comparteix pis és de 31 anys. De 31 anys vol dir que hi ha gent que en té 40 que està compartint un pis. Això és un problema evident. Per tant, que hi hagi hagut una resposta ciutadana tan contundent, que Mari Carmen com a emblema i també d'alguna manera
5: Mari Carmen i 27.000 Mari Carmens més,
9: sí, però
5: que fins ara havien passat desapercebuts.
9: Bueno, tampoc desapercebudes, però sí que és veritat que era un problema que no se li havia posat, diguem, una cara, un símbol, no? I el símbol d'ella, sobretot, i Xinte en Camilla. És que era tot 81 anys, 87 anys...

0: dir, és que no n'hi havia per on agarrar-ho. Per tant, jo crec que això ha servit, evidentment, per a despertar consciències. I veurem fins a quin punt el que Mari Carmen s'ha tornat a casa és un fet important, però evidentment que no té la transcendència que tindrà el decret que se presentarà avui, que és el que realment pot canviar la vida o ajudar a canviar la vida de molta gent, no? Ajudar com a mínim, perquè ens trobem davant d'un problema molt greu. Crec que el govern espanyol ha tardat moltíssim a agafar el bou per les banyes, com s'acostuma a dir. Va aprovar una llei de vivenda, és cert que la gran majoria d'autonomies no han aplicat, perquè no oblidem que la vivenda és una competència autonòmica, també. Vull dir que el govern pot arribar fins on pot arribar, però sí que és veritat que ara pot marcar uns paràmetres a l'hora d'establir els lloguers, la pròrroga d'alguns lloguers, bueno, dels lloguers fins al 2028, prorrogar els dos anys. Veurem exactament la literalitat del decret d'avui, però vaja, s'ha demostrat que quan la ciutadania lluita, arriben els...
1: Vaig a fer-vos una pregunta directa i bueno, ara vaig a deixar que primer responga Pilar pel torn de paraula que vos he donat, però no penseu que també pot haver, o directament vos penseu, creieu que pot haver un poquet de maquillatge mediàtic en el cas de Mari Carmen, perquè no ha sigut l'única, torna a repetir, n'hi ha 27.000 abans que l'han precedit. Comentaves, i tots hem vist aquesta imatge, a ningú que li passi amb aquesta edat poder veure't en el carrer, que en el carrer no es veia, li oferien una residència, m'imagine que en Madrid, a todo trapo, que no seria gens barata per a poder estar, però bueno, quedar-te en el carrer amb 80 i pico anys en aquestes circumstàncies, però pel que dieu de en la camilla, la cadira de rodes, aquesta imatge, utilitzaré una paraula en castellà, desvencijada i tal, com per a aprofitar que tot això passara?
2: Sin duda, yo estoy con lo que comentaba Pilar, las acampadas, además se ha explicado en el caso de la Puerta del Sol, que fue la primera, no fue espontánea, es decir, me da la impresión que forma parte del tiempo de pre-campaña electoral en el que nos encontramos, donde seguramente el presidente del gobierno y todo el ejecutivo en general busca movilizar al voto de izquierdas que está instalado en la abstención, porque después de 8 años de gobierno progresista vemos como eso no se ha traducido.
0: Pues la veritat és que ho fan molt bé, perquè la manera com parlaven del govern tots els acampats era sensacional. O sea, que com a estratègia, dissenyada des de la Moncloa...
2: Però, Víctor, jo t'he dejado hablar a ti.
0: És magnífica.
2: Ahora ya, hablo yo. Quiero decir, a mí me da la impresión
0: que
2: la
0: izquierda... Que acampada, vamos,
2: sí, digo lo que digo porque estoy convencida.
0: Pues no ha sentit lo que diu la gent, perquè no paren de criticar a Sánchez i la política de no vivenda de
2: Britans. Sí, yo no hago mi trabajo... Y como no hago mi trabajo, claro, pues entonces sí que me gustaría hablar, igual que has hablado tú, ¿vale? A mí me da la impresión que es un ensayo electoral para utilizar la calle, que también se le da a la izquierda. El problema de la vivienda, sin duda, es el problema junto con la subida de precios, y además va unido no solo la vivienda, sino en general en el combustible, en el supermercado, el problema más grave que tiene la sociedad española. Este gobierno ha sido incapaz de encontrar una solución, y cuanto más persigamos a los propietarios, menos vivienda habrá para ofertar, y por tanto, y no lo digo yo, lo dice el Banco de España, estamos ante un problema de oferta. Hay mucha demanda y poca oferta. Si los fondos buitre entran es porque muchos propietarios, incapaces de alquilar su vivienda en condiciones y ante el miedo de los impagos, las ocupaciones, deciden venderlo al que pasa por ahí, y el que pasa por ahí puede ser un fondo buitre. Por tanto, me gustaría que con este tema fuera más serios y menos demagogos, contestando a lo último que decías tú, a utilizar la imagen de una señora de 87 años, pues que se ve en la calle en unas condiciones pues desesperadas, y por desgracia, y lo comentabas tú, no es el único caso. Ahora, ¿qué ha conseguido el gobierno con esta cuestión? Que no hablemos de Ceuta, que no hablemos de los viajes continuos de Julito Martínez entre 10 y 15 a Venezuela con equipaje lleno y que presuntamente volvía vacío, y que todo eso se esté investigando judicialmente. Mientras bueno, hablamos de esto, no hablamos de lo otro.
1: No s'haurà parlat en alguns llocs, en esta casa sí que s'està comentant tot això, sí, perquè n'hi ha qüestions que són d'extrema gravetat, però per l'al·lusió que fes a Víctor, per cert, jo, això no és la tele, jo no vaig a posar-me pel mig a dir-vos calle vostè, parle vostè, sou prou majorets com per saber cadascun el ton que té i si podeu discutir o no, i per mi si discutiu millor encara, perquè això forma part de les tertúlies i els canvis d'opinió.
2: Claro.
1: En el respecte, tots podeu fer el que vulgueu. Però tu parlaves de que han posat en solfa, Víctor, al govern. La pròpia vicepresidenta del govern, que ha estat desapareguda no sé quant de temps, també posava en qüestionament al propi govern entre l'espasa i la paret, per dir-ho d'alguna forma, cosa però que els deixava tots pasmats.
2: Però dimite, Sergi?
1: Però no dimitis ningú.
2: Ah, ja. No solo un poquito, Vale, ja.
3: Víctor. A ver, ¿puedo hablar?
1: Sí, perquè estar, va, anem a respetar això de la distància i després Víctor.
3: Ay, Dios mío, qué bueno es esto. Bueno, lo que es verdad es que están jugándose al mismo tiempo varios partidos. Esto es como una jornada de liga. La más importante, a mi modo de ver, evidentemente, la vivienda es el problema más importante que tenemos en nuestro país.
1: Pilar, no jóvenes y mayores, el té tot el món, ¿eh?
3: Hombre, por supuesto, por supuesto.
1: Ahora tires a divorciarte, por ejemplo, y no puedes emanciparte de la otra persona porque no puedes buscarte una otra vivienda si no la tens, a lo mejor. Es que es una realidad para todos.
3: Con todo lo que eso puede traer detrás. Si no te puedes divorciar y la situación es la que es. Sí. Bueno, ese es el problema fundamental. Luego, ¿qué otro problema tenemos? Que el gobierno no tiene apoyos, incluso dentro del propio gobierno. De lo más hilarante que hemos visto en las últimas horas ha sido eso de la protesta contra el propio gobierno de Yolanda Díaz. Esa es otra historia. Otra historia que es que estamos en el previo electoral.
2: Claro,
3: otra historia,
2: Pilar,
3: la izquierda a la izquierda del PSOE. Ayer vimos una imagen inaudita en el Hospital Gregorio Marañón, que es donde está hospitalizada Mari Carmen, que aparecía todo el espectro de los partidos a la izquierda del Partido Socialista. Estaba Podemos, estaba Bildu, estaba Compromís, estaba Sumar, con ministras incluidas, con Mónica García, la de Sanidad, con la de la Infancia y Juventud, con Sira Rego. Era inaudito esa foto. ¿Qué ha servido de aldabonazo a lo mejor esto para que ellos se puedan unir? Bueno, lo vamos a ver en las próximas fechas. Y luego, con lo de la falta de apoyos del gobierno, es que fijaros, se está intentando negociar con partidos de la derecha nacionalista, como es Junts, que tiene pendiente otras historias, todas las reclamaciones propias de Cataluña, la llegada de Puigdemont, que va a venir dentro de 5 minutos, como quien dice, el PNV, que siempre es pragmático e intenta llevar a su terreno todas las negociaciones que hace con el gobierno central, y luego, claro, tenemos Podemos, que se descuelga a la mínima, porque claro, tiene que marcar territorio con Sumar, aunque ayer aparecieran en la foto conjunta en el hospital. Así que, como digo, es que se están jugando varios partidos al mismo tiempo. Sí, como decía Víctor, reconozco lo de la movilización de la gente en la calle. Eso también es una llamada de atención a los que están gobernando, fundamentalmente al gobierno nacional, que es el que durante 8 años... no ha tenido voluntad, mucho lo ha dicho de boquilla, pero no ha tenido voluntad de llegar a acuerdos. Es que no ha llegado a acuerdos, por unas cosas o por otras, me da igual, que si la derecha, que si la izquierda, es que es lo mismo. Pero al final quien estaba gobernando era Pedro Sánchez, no era mi tía Carmen. Y perdón por la he dicho mi tía Carmen sin pensar en Mari Carmen.
1: Como que era pudo ser tía Amparo, no pasa res, Pilar.
3: Claro, o mi tía Amparo, que no tengo. Pues fíjate, pues ahí ha acabado la situación. Entonces, claro, estamos en un momento ahora de gran convulsión y expectativa porque se están jugando muchos partidos al mismo tiempo.
1: Uh-huh. Víctor.
0: Sí, es evident que és un tema que fa anys que se'n parla, que és un tema de màxima preocupació, que forma part de l'agenda política, però al qual no se li dona realment una resposta clara. Però jo crec que este fet és el que ha desencadenat que tots els partits, fins i tot Junts per Catalunya, que recordem que Junts per Catalunya, bueno, havia dit que ja no pensava entrar en cap tipus de negociació en el govern d'Espanya, i ara, doncs, esta pressió social ha aconseguit que efectivament s'estiguen polint alguns detalls ara a última hora, abans de presentar el decret, amb aquestes formacions, sobretot PNV i Junts per Catalunya, que són necessàries, efectivament, per a que els grups progressistes puguen tirar endavant el decret, no? I que el decret siga convalidat, perquè el decret entrarà en vigor de manera immediata, però tindrà un mes per a ser convalidat en el Congrés dels Diputats, no? I és en aquest mes en el qual, en principi, s'hauria d'arribar en tot pràcticament acordat ara, perquè si no després les possibilitats de modificar-lo ja no existeixen, no? Seria molt trist que el decret s'aprovara avui i que d'ací un mes decaiguera, no? Com ha passat en altres decrets. Però este, per la tensió social, per el nivell de transcendència que ha tingut la mobilització que ha existit i la sensació de que s'ha arribat a un punt de no retorn, crec que tant Junts com el PNB, que són formacions, diguem, efectivament de... Bueno, jo diria que el PNB més de centre i Junts sí que més de centre-dreta o dreta inclús, val? Jo crec que estan interpel·lades pel conjunt de la ciutadania, tant per la catalana com per la basca, i pel conjunt de la ciutadania de l'Estat, que s'ha de fer alguna cosa, no? I crec que és simptomàtic de que efectivament alguna cosa està canviant, no? I hem de veure, pues, tota la gent jove que viu sense expectatives, que viu amb un sou de 1.300, 1.400, 1.500 euros.
1: Les dades que jo tinc és que comprar una vivenda ha pujat un 70%, llogar-la un 45%, i és Solaris, dic, els salaris en l'era esta en la que estem vivint són els que són, s'han estancat també i no n'hi ha forma de que pugen per a ningú. Això si no accedixes a un nou treball en el que el poden pagar realment una misèria, o quasi pagues per treballar.
2: Sí, perquè és una generació que trabajando es pobre. Es decir, esa es la realidad, pero tampoco se puede ajustar solo las tuercas a los empresarios. Es decir, de la bajada de cotizaciones sociales en este país es que no hablamos nunca. A una empresa, a un trabajador le cuesta un al menos un 30% más de lo que le paga. Entonces, claro, es de eso también hay que hablar, pero la demagogia de la que hablábamos antes indica las viviendas que tienen en propiedad miembros del gobierno: Bolaños 3 viviendas, el ministro Planas 5, Óscar López 4, Pilar Alegría, que ahora está en Aragón y fue portavoz del gobierno 3. Es decir, es que...
1: Bueno, Pilar, y els artistes i mediàtics que van estar allí apoyant-los, com Almodóvar, que en té un fum, o Ana Belén, que és una de les persones més riques que estiga governant en la Comunitat de Madrid, tenen garantida,
2: claro,
1: la seva supervivència,
2: la demagogia, i d'ahí que a mi estas imágenes me lleven...
1: Ningú li ha regalat un pis a la Mari Carmen, eixa és la realitat.
2: No, i Ana Belén tampoco, i pues puede tener los pisos que por su esfuerzo haya podido comprar, pero los puede tener Ana Belén y los puede tener mi vecina del tercero, sin que por ello las tengamos que señalar, y mucho menos desde el gobierno.
1: Pero vos recordo una cosa: tindre propietats o que te les hagin deixat en herència els teus pares o els teus iaios, avui en dia és quasi com una espècie de maledicció. Entre algunes de les coses que demanen les persones que estan acampades en sol, per cert, les xarxes tenen, la mala costum de mostrar el que ens convé i el que no ens convé. En sol hem vist de tot. N'hi ha gent que ha aprofitat la mobilització i l'acampada per a mostrar altres coses, n'hi ha gent que no tenia altra cosa que fer i s'ha plantat allí, n'hi ha gent que realment sí que està reivindicant, com deia Víctor, en la causa social en la que tots mos podem veure.
2: Però en sol se reivindica també, i que me parece muy bien, el aborto, Palestina, es decir, cuestiones efectivamente, y a mí por eso las imágenes de sol me llevan al 15M, y me llevan al 15M porque estamos en periodo preelectoral clarísimamente. Las elecciones autonómicas y municipales son en mayo, las generales ayer, periódicos como El Confidencial, las situaban en marzo, si al final el gobierno no consigue aprobar los presupuestos, y entonces finalmente va a las elecciones. Las encuestas, que es una foto a día de hoy, están dibujando un panorama devastador para la izquierda del PSOE, donde Podemos y Sumar entre los dos alcanzarían 10 escaños, y el centro-derecha sumaría entre 210 y 212. Y la movilización... para mí le viene muy bien a la izquierda.
1: Això és el que volia jo comentar-vos. A veure, pareix que li ve molt bé, però com estàvem comentant, fins els propis, no socis de govern, sinó components del govern, s'han tirat en contra del propi Sánchez. És a dir, el senyor, ho comentàvem en esta taula, dels conills en la xistera, que un d'aixòs conills podia haver segut Mari Carmen perfectament i haguera suposat un revulsiu, com són les rondes d'entrevistes i totes aquestes qüestions mediàtiques que maneja també el senyor Sánchez, esta no pot ser-li així també, perquè des de dins de casa mateixa se li han rebotat.
0: Sí, sí, és evident. Vull dir, és evident que això marca un punt d'inflexió, no? A veure, jo és que a mi que n'hi hagi membres del govern que s'estava censurant ara que tinguin 3, 4, 5 pisos o xalets o el que siga, és que sincerament m'importa zero. Me importa cero.
2: No, pero a mí la demagogia que hacen con las personas que tienen
0: cero. Es que
2: pisos,
0: me importa cero.
2: A ti sí, pero el gobierno es el que cero. Señala a la gente por tener viviendas.
0: ¿El gobierno señala a la gente por tener viviendas?
2: Sí.
0: ¿Tú crees que está pasando eso, sinceramente? ¿Tú creus que el govern està assenyalant a la gent per tindre vivendes? Si justament la crítica que se li està fent al govern és precisament que no actua contra els grans tenidors de vivenda, contra la gent que està acumulant vivendes, que l'altre ja va llegir en València, n'hi ha una persona que en té 351... És que tindre 4 no és tindre 350.
1: El problema és que estan pagant les persones que en tenen 4.
0: Però de tota manera...
1: Jubilats que han estalviat tota la seva vida...
0: No perdem la perspectiva. No perdem la perspectiva, perquè això parla Pilar de demagògia i cau en un discurs molt demagògic. I és trist de dir-ho així. Però és que així hi ha gent que té un pis que el lloga íntegrament, lloguer residencial de tota la vida, i és un lloguer normal i corrent. Està a un preu car... N'hi haurà gent que el tindrà més car, n'hi haurà gent que el tindrà més barat. Però això jo crec que està preservat i això és una qüestió que no entrarà al decret perquè és una qüestió que és totalment respectable.
1: Puc fer-te un incís?
3: Sí. El problema és...
1: Espera, Pilar, vos posa això damunt de la taula i jo en primera persona, que no és la última volta ni la primera que ho conte. Jo tinc el meu pis llogat. Uh-huh. El meu pis llogat està en un lloguer de 2022. El govern, en un contracte de 3 anys...
0: 2022 enviar... euros està prou bé.
1: No, de 2022 el any.
2: La fecha.
1: Tenia un contracte de 3 anys, me'l van ampliar a 5, jo no he pogut pujar-li, i jo, com moltíssimes persones més, el lloguer...
2: Un 2% no, al
1: claro,
2: any.
1: No a una, sí. A una quantitat desorbitada, però que tampoc jo pague més d'hipoteca amb els gastos que em suposa de lo que em paga la senyora que tinc llogada.
2: I la comunitat de propietaris s'ha disparat un gasto también.
1: Després, clar, després m'apareixen en un decret que resulta que jo, por decreto ley, mai millor dit, i les persones que tenen un pis llogat per la necessitat que siga, tendrien que tragar-se a l'inquilino o a l'inquilina 2 anys més en eixos gastos que suposa i que dius, ostres, al final estem pagant-ho també les persones que tenim un pis que ens van comprar i que deurem fins als 80 anys i que no són, pel que dies tu, els que en tenen 300, 3.000 o 2.000. I això no és
2: que
1: injust
2: són una minoria, que són una minoria, bueno, que són el 8% del parc.
1: Espero que també volia escoltar la Pilar Vicente.
0: Sí, però és que no he acabat el raonament anterior i se m'està ajuntant en este, perquè ara hem de parlar del lloguer de Sergi Olsina.
1: No, però el de Sergi és l'exemple, mira, com una marica Carmen més, però dels
0: encara,
1: propietaris.
0: Dius que estàs pagant encara i se pis.
1: Sí.
0: Que l'estàs pagant encara. Això és perquè en tens un altre.
1: No. Jo visc de lloguer. Per qüestions estic vivint de lloguer mentre tinc el meu pis llogat. Com era altres persones que se n'han tingut que anar al millor del lloc on estaven treballant, no vos tinc que contar el que va passar així i molts vam tindre que buscamos la vida però i llogar la vivenda que teníem.
0: Però de tota manera, és cert, i això és una evidència, que quan se parla d'una pròrroga de 2 anys, una pròrroga de 2 anys pujant el 2%, que ve a ser més o menys...
1: Una merda.
0: Bueno, ve a ser lo que es el...
1: Parlant clar i ras.
2: El IPC és més del 2%.
1: 10 euros.
0: 2,5-3. De tota claro. manera, i per favor, que acabe el raonament, simplement.
1: Sí.
0: Jo crec que l'objectiu de esta reivindicació no és el xicote propietari que té un pis en lloguer. L'objectiu d'esta reivindicació és la gent que lloga apartaments turístics. Que això a grans ciutats i mitjanes ho estem veient pràcticament cada dia. Que n'hi ha molts pisos habilitats com a apartaments turístics, alguns fins i tot il·legals.
1: Molts
0: il·legals. La gent que lloga per habitacions, que ja és l'última moda. Lloga per habitacions, cada habitació 500 euros i...
1: Pel preu d'un pis fa uns anys, Víctor. Sí.
0: És aixina. Vull dir, això és el que s'ha de perseguir. I per suposat l'acumulació obscena, pornogràfica, delictiva... dels grans fons d'inversió que estan canviant les nostres ciutats absolutament i que compren edificis sencers. I com és el cas d'esta senyora que queda només un i necessiten al final tindre aquest pis per a poder fer el que els doni la gana en tota la finca. Per tant, no perdem la perspectiva. Vull dir, a mi que n'hi hagi un ministre que tinga 2 o 3 pisos o un diputat de les Corts Valencianes que tinga 3 o 4 pisos, és que no m'importa, sincerament. M'importa tot això.
1: Pilar Vicente, que t'havíem tallat perquè estàs ahí en la distància,
3: sí,
1: per favor.
3: No. Sí. Bueno, decimos, es que el problema de la vivienda no es tan sencillo, es una cosa muy compleja. Esto lo decía Pedro Sánchez y yo creo que en eso, en esa expresión, sí lleva razón.
1: Es del poquete trellat, ¿no, Pilar?
3: Sí, eso es sentido común, yo creo. No porque lo tenga él, sino porque es una realidad que estamos viendo todos. Está el problema de los alquileres, está el problema de esa gente que durante toda su vida ha estado trabajando. Y mira, invirtió en el ladrillo y compró casas pues para su hijo, para su otro hijo, en fin, estas cosas pasan. De hecho,
2: pero lo llaman especulador, Pilar, el gobierno ya, lo llama especulador.
0: Eso es falso, porque es un gobierno absolutamente...
3: Momento.
0: Es que sí me parece increíble,
3: el caballo, de hecho, el caballo de batalla de Junts es precisamente que se equipare a un tenedor, a un propietario normal y sencillo, con los grandes fondos de inversión. Claro. No es Exacto. eso. Por cierto, la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha estado hace un momentito en la 1, acaba de decir que Sumar no va a avalar un decreto que se quede a medias. Y tenía la cara bastante cariacontecida. No sé si finalmente darán hoy su visto bueno en el Consejo de Ministros para que la cosa no, la foto no se les desmonte, pero vamos, de hace unos minutines acaba de decir eso, así que no sé cómo va a acabar el Consejo de Ministros.
0: Es que a mí me hace gracia la manera con Pilar sí. Tamayo y presenta un govern que ataca al xicotet propietari, quan realment...
2: Però, Víctor, si los favor, que tenemos un piso en alquiler, com decía favor, Sergi, favor, desde hace... Desde hace
0: no n'hi ha partit
2: no més sistema que el PSOE. No se puede subir más de un 2% anual. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y luego, el caso de Barcelona, por ejemplo, donde se ha topado el precio del alquiler, ¿qué ha hecho? Que el que tiene un piso... Un piso incluso no lo saque al alquiler, claro. Si es que topar el precio de la vivienda, lo que ha conseguido en Barcelona es un ejemplo claro, es que haya menos oferta. Y el problema de la vivienda es un problema, como decía Pilar y como dice Pedro Sánchez, muy complejo y además multifactorial. Y un problema esencial, insisto, lo dice el Banco de España, es que no hay bastante oferta. ¿Y por qué los gobiernos no sacan suelo público para que se construya? ¿Y por qué no se aprueban medidas fiscales para que los pequeños propietarios decidan poner sus pisos en alquiler? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso es una medida, oye, que se aprueba inmediatamente. Beneficios fiscales para los que tienen pisos que los quieran
0: pero
2: alquiler.
0: Pero beneficios fiscales, ¿de quin tipus? ¿No pagar impuestos?
2: No, en la declaración de renta, beneficios fiscales. Ahora, cuando tú tienes un piso, y se considera que es una zona tensionada y que no se puede cobrar tanto, y que además anualmente solo puedes subir un 2%, te pongo un ejemplo. Yo alquilé un piso en plena pandemia, a precio irrisorio. Y durante 5 años tuve que mantener el precio irrisorio.
0: Es el mercado, amiga. No,
2: claro, es el mercado, claro, amiga. Claro, es que, claro. No, es el mercado, es que, amiga. No, fue el gobierno, amigo. Fue el gobierno el que dijo que solo se podía subir un 2% anual. No fue el mercado, fue el gobierno. Fue el gobierno.
1: De todas formas, eso no vol dir que els lloguers avui en dia siguin indecents, perquè no se pot estar pagant 2.500 euros per un pis buit en ple centre de València o 1.700 en la perifèria. Això no li ho lleva a ningú. És a dir, ningú està parlant de que qui tingui una propietat, que la gent vol guanyar diners, si és de veres, però que estigués cobrant una barbaritat.
2: No, sobretot, Sergi quiere cobrarla. Es decir, porque tener un piso, como decías tú, muchas veces es un problema. ¿Vale?
1: Bueno, avui en dia és un càstig.
2: Claro, porque si lo tienes vacío,
0: Pis és un problema o que és un càstig, ens fa perdre molt la perspectiva del que és el moll de l'os.
1: A veure, personalment, això sí que no t'ho negaré, jo jure i perjure...
0: Ara, si és un problema, ho tens molt fàcil.
1: Que no el tornaré a llogar el dia que puga regularitzar aquesta situació. I com jo, milers de propietaris.
0: El poses a la venda i te compres criptomonedes. I ja està, vull dir, és que és una opció.
1: O una barraqueta en el camp i ja està.
2: Però, Víctor, la gent normal...
0: Ara, dir que és un problema tindre un pis ara...
1: Sí,
0: en els problemes que estem veient...
2: Víctor, la gente normal que tiene un piso para alquilar, lo que quiere es cobrarlo y no tener problemas.
0: La gran mayoría de la gente cobra el lloguer. La gran mayoría de la gente cobra el lloguer como es normal. La gran mayoría de la gente que lloga un pis, el paga. Y la mayoría de la gente que posa en lloguer un pis, cobra. Això és aixina. Ja està. No perdem tampoc el sentit comú. Vull dir, això és una cosa que funciona en general. Per tant, vosaltres teniu pisos llogats, quantes voltes no vos han pagat? ¿Cuántas voltes vos han dit sense pagar? Sembla que cap, perquè...
1: Bueno, jo el primer que vaig tindre va estar un any i mig sense pagar-me i me'l van deixar fet una porqueria, però això després dels escarments ja mai més en la vida.
0: Són excepcions, no és la regla.
1: Estes coses dels nostres pares, Víctor...
0: Però de tota manera, a mi el que m'apassiona és la manera com se dibuixa este govern com un govern d'ultraesquerra en el tema de la vivenda que ataca la propietat privada, quan és el govern bueno, més establishment...
1: Yolanda Díaz anava per ahí.
0: Bueno, Yolanda Díaz
1: està... O més que tindre un pis era això, o eres un especulador, d'on t'has tret tu això...
2: És que Yolanda Díaz és vicepresidenta d'este govern.
0: Que se'ns havia oblidat, per cert, perquè ahir va ser, efectivament, que vaig dir que...
1: Desapareguda del mapa.
0: Oblidàvem la seva presència.
2: Claro.
0: Però el que és el govern, quan pensem en un govern d'Espanya en este moment, no pensem en Yolanda Díaz, pensem
2: en
0: tot
2: el que... Bueno, pues que dimita. Yolanda Díaz es vicepresidenta de este gobierno y Yolanda Díaz califica de especuladora
0: bueno,
2: a cualquier PSOE, persona que tiene
0: que el PSOE un piso. En política de vivienda no ha sido una política de ultraesquerra. ¿Crees que podrías
2: que no,
0: ser,
2: y que no
0: pero
2: ha sido,
0: crees que podrías que, asumir
2: y,
0: o no?
2: Sí, y
0: podemos
2: no,
0: arribar
2: y,
0: a este
2: y
0: acord,
2: que no,
0: ¿no?
2: Ha sido efectivo, claro
0: Porque
2: que no ha sido.
0: Que al final,
2: claro que no ha sido efectivo.
1: Bueno, també ho feien els de Galapagar i mireu el casoplón que tenen, en fi, com altres. Són les 8:40, va, ara continuem.
4: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza.
0: Ha sigut una política d'ultraesquerra? Crec que podria
2: ser. No, i que no
0: però
2: ha
0: crec sido, que podries que, assumir,
2: que,
0: o no?
2: Sí, i
0: podem
2: no,
0: arribar
2: i,
0: a este acord,
2: no? I que no ha sido efectivo, claro que no ha sido...
0: Final...
2: Claro que no ha sido efectivo.
1: Bueno, també ho feien els de Galapagar i mireu el casoplón que tenen, en fi, com altres. Són les 8:40, va, ara continuem.
4: Perquè parlem com tu i vivim.

0: A principis dels anys 60, Joaquín Salvador Lavado, natural de Mendoza, però de pares espanyols, havia aconseguit ja guanyar-se un nom en el món de l'humor gràfic. Signava com a Quino en revistes argentines com Tia Vicenta o Rico Tipo, on publicava pàgines d'humor. Però un dia li feren un encàrrec una miqueta distint al que estava acostumat.
1: És una història rara, perquè havia una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Peanuts, Charlie Brown,
2: Romanitos,
1: Snoopy, sí. Entonces querían hacer algo muy parecido a eso. Pero, y regalárselo a los diarios para que... En la publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no. Sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora se viera más o menos el modelo, la heladera también.
0: Com conta en esta entrevista concedida anys després a un mitjà argentí, l'any 1963 es van posar en contacte amb ell per a donar forma a un anunci que havia de tindre els següents requeriments. Havia de crear una tira còmica protagonitzada per una família de classe mitjana amb dos fills i, atenció, els fills havien de tindre un nom semblant a la marca d'electrodomèstics que es deia Mansfield.
3: Sí.
0: Va ser així, veient una pel·lícula, concretament Dar la cara, que aquí no li vindria la inspiració del nom de la nostra protagonista, Mafalda.
4: Estarà sucia.
5: ¿Cómo te llamas?
6: Mafalda.
0: I la història podria haver-se quedat ahí i podríem no haver conegut en cap moment Mafalda, perquè aquell anunci d'electrodomèstics no va arribar mai als diaris. Però per sort, Quino, que deu de ser com vosaltres, Sergi, i guarda tot, va guardar aquells dibuixos en un caixó on es van quedar durant més de 2 anys. Hauríem d'esperar fins a 1964 perquè un amic seu, que treballava a la revista Primera Plana, li proposara publicar alguna cosa. Y Quino va a decidir recuperar aquel intento de publicidad electrodoméstica.
1: Y me quedé 2 años con unas 10, 12 tiras, hasta que un amigo que trabajaba en una revista, en un semanario que se llamó Primera Plana, me dijo, bueno, yo hacía 11 años ya que publicaba páginas de humor, ¿no? Me dijo, ¿no tenés algo distinto a las páginas de humor? Y le dije, mira, tengo esto, no sé, si, ¿qué te parece? Y lo empezaron a publicar y me encontré con que me estaban publicando un personaje que yo tampoco conocía, porque en 12 tiras no te da para desarrollar bien un personaje.
0: En aquella primera entrega vam conèixer a Mafalda acompanyada de son pare, de qui per cert mai sabríem el nom, i mostrava ja una personalitat que qüestionava l'univers adult des de la ironia audaç. Amb un dibuix senzill, però que ben pront es convertiria en universal, Mafalda va començar a fer-se un lloc amb una mirada reflexiva que feia pensar adults i infants. Els xiquets es divertien amb el seu humor i els majors obrien la porta a una reflexió que requeria la seva denúncia a qüestions socials.
7: Bueno, a comer!
8: ¡Sopa! ¿Por qué siempre sopa? ¿Le parecerá triste, Raquel?
7: ¿Raquel?
8: Le parecerá triste, señora Raquel, pero en momentos como este, la palabra mamá es solo un seudónimo.
0: Després d'aquella primera publicació l'any 1964, la repercussió de Mafalda no va deixar de fer-se gran. De Primera Plana, la sèrie de vinyetes de la nostra protagonista passaria a publicar-se al diari El Mundo, un dels més importants i llegits d'Argentina, aconseguint que en apenes 2 anys els seus lectors i fans es contaren per milions. Tant és així que ja en 1966, quan l'editor Jorge Álvarez va llançar en Argentina la primera recopilació de les tires còmiques d'un llibre, va ser un èxit immediat i l'edició es va esgotar en només 2 dies.
9: Me dijo, bueno, ya que la gente las recorta y las colecciona, evidentemente, ¿por qué no hacemos un libro? Y bueno, juntamos las primeras 240 tiras, hice un libro y en 5 días se agotó la edición de 5.000 ejemplares. Y bueno, y a partir de ahí se fue transformando así en una especie de símbolo de un pensamiento de una juventud llena de ideales y que quería que todo cambiara. Aquello de la imaginación al poder de los estudiantes franceses en mayo del 68. Y bueno, y así, y yo creo que un poco tanta gente que la sigue es porque tienen la nostalgia de aquellos ideales que hoy están ya bastante lejanos, ¿no?
0: Argentina arribaria al món amb la crítica social i la reivindicació per bandera. De fet, va ser així en forma de llibre que arribaria a Espanya en 1970 de la mà d'Esther Tusquets i l'editorial Lumen, que va suposar que igual en Argentina un reflex de les noves inquietuds de la societat del moment. De fet, durant els primers anys de la seva arribada a Espanya va tindre una franja col·locada en la portada que l'etiquetava com una obra per adults. Però, de totes formes, va ser també un èxit. I just per aquest èxit va ser que, quasi sense descans, Mafalda va fer el bot a la televisió i la gran pantalla.
2: Però és curiós com de atemporal i intergeneracional és el personatge.
0: Efectivament.
2: Eh?
0: I si ara escoltarem algunes de les escenes que encara ara dius, ostres, que important. Mafalda es va traslladar per primera vegada a la televisió a mitjans de 1973 amb l'estrena d'una sèrie de 72 curts animats que no eren ni de lluny el primer intent de portar-la a la pantalla.
2: Mm-hmm.
0: Ja s'havia intentat durant la dècada anterior fer una pel·lícula en blanc i negre basada en les tires en què havien treballat més de 60 persones durant mesos, però que van acabar rebutjant perquè els costava trobar-li un fil conductor. Va ser així que es va optar pels curts d'un minut que després triomfarien a la tele.
8: ¿Qué pasa, Mafalda? Si es que hice un hombrecito con plastilina y luego lo aplasté. No sé por qué. ¿Dijo algo? No dijo ni pío. ¡Ay! ¡Por conformista!
2: Una altra cosa és el nostre caràcter evocador de la gent que vam néixer
0: en... La nostàlgia, no?
2: De determinades èpoques en què no podríem escoltar este tipus de dibuixos si no fora en este doblatge llatí, no? Majoritàriament dels xilens o els mexicans.
0: Efectivament. La seua estrena a la televisió, malauradament, va coincidir amb la fi de la publicació de les vinyetes de Mafalda. El 25 de juny de 1973, Quino publicaria l'última vinyeta de Mafalda al semanari argentí Siete Días Argentinos. L'autor va explicar que se li havien acabat les idees i que sentia que el personatge començava a repetir-se. I a més, el context polític de la regió argentina i la sensació de censura també van influir en la seva decisió. Després d'eixa data, Quino va deixar de fer historietes regulars amb personatges fixes, però va tornar a dibuixar-la de forma puntual per a ocasions especials com campanyes de drets humans o higiene bucal en els anys 80. Uns anys 80 en què va tornar, en diferents versions, a la pantalla.
3: Yo no tengo nada contra los pobres, ¿viste? Todo lo contrario, creo que necesitan ayuda y protección. Y aún más, soy una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad.
0: En 1981 es va estrenar la pel·lícula argentina d'animació titulada Mafalda i dirigida per Carlos Márquez, que adaptava els curts a la pantalla. I ja a mitjans de la dècada dels 90 es va produir una nova sèrie de dibuixos animats amb la col·laboració, per cert, de la televisió espanyola. Curts que per primera volta, a petició de Quino, es van fer muts per a prioritzar les situacions comprensibles sense diàlegs. Ara bé, quin va ser el motiu de l'èxit de Mafalda? Per què en apenes 9 anys va fer la volta al món i es va convertir en una icona universal?
2: I no era psicoanalista, com la majoria dels argentins.
0: No era psicoanalista, efectivament. La fam, la violència o la injustícia es van colar de ple en les escenes de Mafalda, que és capaç de fer totes aquestes preguntes que els adults moltes vegades no ens atrevim a fer en veu alta. 9 personatges van ser prou per a crear aquest espai social. Mafalda, Susanita, Felipe, Manolito, Miguelito, Libertad, Guille i els seus pares. I amb ells elements de les seues personalitats que es repetien en cadascuna de les escenes. Les més reconeixibles, les de la protagonista, enamorada dels Beatles i hater de la sopa.
6: Mafalda, a la mesa! Uah.

0: Una efemèride certa que avui parla de passat però també de present, perquè sí, Mafalda continua més viva que mai i això és evident. I et faré només una mostra. Este 2027, de l'any que ve, s'estrenarà per primera vegada a Netflix una sèrie animada de Mafalda de la que avui, per cert, aprofitant esta efemèride, s'ha publicat un xicotet avançament.
1: Mafalda a la mesa!
2: Hola? Hola?
1: Mafalda, ¿no viste el teléfono? No lo encuentro por ningún lado.
3: ¿Y en argentí?
0: I en argentí, efectivament.
3: En argentí, a més, que hauria de ser el
0: seu
3: idioma.
0: I a més, este fragment que han estrenat posa nada más argentino que amar a Mafalda o algo así.
3: És de veres.
0: O sea que...
3: No sé per què sonen els Beatles sempre que el doctor Roig apareix així en esta taula.
0: Jo sabia que venia i deixa'm posar els Beatles.
3: Ah, veus, Roberto, els detalls que se tenen en tu. Eres el niño mimado de la ràdio.
0: Eres el consentit.
3: Sí, senyor, el consentit.
4: Seré el consentit, però estic de milagro aquí,
3: Per què? Què t'ha passat?
4: Pues que he tenido que saltar la valla. O sea,
3: ¿Has tenido que saltar la valla?
4: No me deja. Bueno, pues mira, yo no sé cuándo he tenido que venir a la radio.
3: Pues desde que la radio era chicoteta.
4: Correcto, sí, que, sí, sí. Pues no me dicen
3: entrar. Pero eres el único que no dicen entrar, no sé por qué. Eres el único que siempre te problemes en la frontera.
4: Algo habré dicho.
3: Alguna cosa habrás fet. Bueno, es dos tenéis unos deures pendents. A ver quin dia tracteu ese tema.
0: La vida
3: mos arrolla.
0: Vos
3: se para.
4: Sí, la vida mos enrolla.
3: Sí, sí, però és un tema més que interessant que va formar part de la història de la història social, delictiva i sanitària d'este país.
4: De la història mèdica mundial, perquè és un cas que no s'ha tornat a repetir i que abans no n'hi havia tampoc. Ningún antecedent que fera que haguera sigut part d'això, no? Jo me recordo que apareguerem hasta en notícies d'Austràlia.
3: Estem parlant del cas Maeso, que un dia el tractarem així en este programa. Bueno, ara continuarem parlant. Salvador Lara ja s'assoma per ahir, ja tenim a Roberto Roig, Marc Gómez també. És a dir, que després del pròxim butlletí de notícies que ara mateix arriba, en 4 o 5 minuts per a contar-vos tota la informació d'última hora i la que vindrà després, estan ja els nostres companys ahir preparats, Toni Cano i la resta de companys i companyes tècniques per a apropar-vos tot el que deveu saber i una miqueta més, com sempre així, en la ràdio de tots els valencians.
5: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
6: Es dispara la inflació. Segons les dades que ha publicat fa pocs minuts l'INE de l'IPC avançat del mes de setembre, la taxa es dispara fins al 4,9% interanual, la més alta en 3 anys. Són 6 dècimes més que a l'agost, degut principalment a l'encariment dels combustibles i lubrificants per a vehicles personals i també dels paquets turístics. L'Institut Nacional d'Estadística informa que els grups que més s'han encarit han sigut els productes energètics, un 21,6%, els aliments sense elaboració, un 5,8% interanual i els servicis, un 3,9%. Anem ara a la Marina Baixa. En les pròximes hores està previst que passi a disposició judicial l'home acusat d'apunyalar mortalment la parella de 33 anys a Benidorm. Allà està Pere Conca, bon dia.
7: Bon dia. Està previst que passin a disposició judicial els tres homes detinguts per la Policia Nacional en relació amb la mort a ganivetades d'una dona a Benidorm. El presumpte autor material de l'homicidi, la parella de la víctima, va participar ahir junt amb la policia judicial en les 5 hores d'escorcoll i reconstrucció dels fets en l'apartament turístic que tenia llogat a la zona del racó de l'Oix. Els altres dos detinguts serien dos amics del presumpte homicida acusats de l'encobriment dels fets. Mentre arriben aixes compareixències davant del jutge, a les 11 està prevista la celebració d'un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament, dins de la jornada de dol decretada pel Consistori. A les 12 també hi ha una alta prevista en la subdelegació del govern a Alacant.
6: I a Madrid acabem de conèixer que el Consell de Ministres, previst a les 9:30, s'ha endarrerit. El govern espanyol negocia in extremis el decret sobre habitatge. Sumar, membre de la coalició, i tots els grups d'Esquerra volen un acord de màxims que incloga també les expropiacions, mesura que rebutgen els altres socis de Sánchez, dels que depèn l'aprovació del decret. Per la seva banda, l'alcalde d'esta ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha reivindicat l'acord per a la tornada a casa de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada la setmana passada. Un acord entre l'empresa propietària, la família l'advocada i el sindical de llogateres, i en què l'empresa municipal de vivenda ha fet d'intermediària. En opinió d'Almeida, aquest acord demostra que hi ha una manera diferent de gestionar, ha dit, a la de Pedro Sánchez. Ho acaba de dir en una compareixença davant dels mitjans.
2: Que lo que demuestra el caso de Mari Carmen, Urbagestión y el Ayuntamiento de Madrid es que hay una forma distinta a la de Pedro Sánchez de encarar el problema de la vivienda. Que hay una forma que permite conciliar los intereses del arrendatario con la seguridad jurídica que exige el arrendador. Y que en ese escenario se llega a acuerdos.
6: Mentrestant, a la Puerta del Sol de Madrid, on comença la quarta jornada d'acampada que exigís al govern espanyol una solució al problema de la vivenda, els acampats estan molt pendents del que pugui eixir del Consell de Ministres. Els manifestants esperen que el missatge hagi arribat al govern espanyol.
8: Peleando por un derecho que creo que es de mucho sentido común y muy básico. Con la vivienda de la gente y con la vida de la gente no se juega. Y aquí está el mensaje. Creo que el mensaje se entiende. Creo que se tienen que poner la pila, que lo regulen, que le digan a los buitres que se vayan de nuestros barrios y que dejen de jugar con nuestras vidas.
6: Pel que fa a l'episodi de pluja, a esta hora finalitza la vista aronja per possibles precipitacions importants al litoral de Castelló i València. Per tant, ja no hi ha cap avís després de les tempestes, que han deixat 76 litres a Requena o 60 a València al llogaret de Carpesa, a la pedania de Carpesa de València, a l'Horta Nord. D'altra banda, els bombers del Consorci de València han informat que han realitzat tasques de control de cavalls durant la nit i fins a la matinada. Recordem que a nit al voltant de les 8 s'activava la preemergència hidrològica al riu Magre després dels acumulats a la plana útil Requena. Fa pocs minuts, Emergències donava per finalitzades totes les alertes meteorològiques vigents. I quant a les carreteres, a València es informen que l'accés des de la CB36 al bypass de l'A7 a través del pont metàl·lic de Torrent està tancat. El motiu, obres de manteniment del pont que duraran 3 setmanes. Hi ha un desviament per una carretera secundària que també comunica per un pont els dos costats de l'autovia, la CB411. Quant a servici de rodalia de València, hi ha retards de 20 minuts de mitjana en la línia C6 per una avaria d'infraestructura a l'estació de la Font de Sant Lluís. També hi ha demora en les línies 1, 2, 4 i 6 de Metro València. I en els esports torna l'Eurolliga al Roig Arena. El València Bàsquet s'enfronta al Baskonia a les 8:30 de la nit. Isabel Adam.
9: Segon partit d'Eurolliga per als valencians després de la victòria en el debut contra el Besiktas, però obligats a redreçar la imatge després de l'entropessada en l'estrena en Lliga diumenge contra el Lleida. Xavi Albert, entrenador del València Bàsquet.
10: Hi ha coses que són innegociables, que és el treball d'intensitat. Moltes vegades parlem de les accions que no requereixen talent. Sprintar més ràpid que el rival, carregar fort el rebot, energia a nivell de l'1x1, ahí és on tenim un gran marge de millora des d'allà.
6: És tot de moment, es deixem ara amb el magazín Matí Directe.
5: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, però on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
11: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
5: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio.

0: sintonitza amb tu.
1: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
2: Perquè tu també jugues este partit.
1: A punt ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
4: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els Xicotets Hàbits.
3: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't. El nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A punt ràdio. Sintonitza amb tu. A punt ràdio. A la Vall d'Albaida, 105.2. A punt ràdio. Matí directe. Sergi Olcina.
5: Les 10 i 8, el món no para de menejar-se i de pegar-li voltes. Estava parlant-ho precisament amb el degà del Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana, Salvador Lara, que està així. Com està, Salvador? Benvingut. Tu saps lo content que estic de trobar-me de nou amb alguns de vosaltres? És de veres, estic com un xiquet en sabates de xarol noves, que m'agraden molt les sabates de xarol, vos tinc que dir.
6: No cal dir que l'alegria és mútua, està clar, això. Claro. No, tant de temps per ahí rodant, que quan trobes un altre rodador com tu, pues dius, hola.
5: Hola, què has fet, no? Marc Gómez, com està?
7: Què tal? Bon dia.
5: Bueno, i perdona, és que així n'hi ha que mantindre les
8: formes. Ai, classe, classe.
5: Claro, el doctor Roig, que ja li ho han dit, a més no mos tallem, és el niño mimado de la ràdio, però per...
8: Això no és de veure si la prova la tens en la
5: porta. I que no te deixen entrar. Però sempre té problemes a l'hora de deixar.
8: Serà per això, digo, usted no venga, que usted es muy bueno para hacer esto.
5: Bueno, Boro, no sé el temps que portarà, o si havia accedit així a esta casa en concret alguna volta, si has vingut a algun programa de la tele i de la ràdio.
6: Vaig estar en un programa fa temps, només recent.
5: Quan lo de la Dana, no?
6: Sí, molt bé, correcte. Vaig venir a explicar la Dana i tot això.
5: Sí, sí, sí.
6: Que encara continuem explicant.
5: Això no... Mira, veus, m'ha vingut al pèl, precisament ahir estaven les declaracions del president de la Diputació, de Vicent Bonpó. També va compareixer la exconsellera Salomé Prades. Va dir una cosa molt interessant, que era demanar-li els whatsapps a la delegada del govern, que és l'única que de moment no ha ensenyat encara res del mòbil, i ja diu, si és que així està el xòfer, ha acabat ensenyant els telèfons, però per què? I això em pareix una qüestió interessant, ni a favor ni en contra de ningú, però l'aspecte que correspon al teu camp, que crec que dos anys, i farà dos anys el mes que ve, després, no sé...
6: D'ací un mes exacte, estem a 29 o 29?
5: Exacte, d'ací un mes exacte.
8: 29 d'octubre, sí.
5: Què m'ha avançat i què no hem avançat? I mira, eres una de les veus autoritzades per a poder parlar d'això. Bueno.
6: Bueno, sóc una més. Què m'ha avançat? Hem avançat, pues, diguem, una certa actitud de reconstrucció per a tornar a lo que havia en el mateix lloc com era i com on estava. Però no han avançat en una política de prevenció de futurs riscs. Això jo crec que és el més essencial. Estem en el mateix lloc on estàvem, pot ser que millorant algunes cosetes, xicotetes, però no n'hi ha encara la idea de vertebrar un sistema per el qual s'assegure la vida i les pertenències de les persones que viuen a la Horta Sud.
5: També seria molt complicat perquè, a veure, podíem parlar de que està reconstruir-se en el lloc on va passar tot i que podia alguna volta tornar a passar. A mi em venen al cap els casos, per exemple, de Gavarda, d'Antella, de pobles que es van reconstruir de nou després de la pantana del 82, que la gent diu, és molt loco, no?, manejar tota una població sencera i totes les seues edificacions i fer-les de nou, però bueno, aquestes coses s'han fet. També ahir ho comentava el president Pérez Llorca, està incidint-se molt en els parcs inundables, forma més part dels paisatgistes que de vosaltres els arquitectes, encara que també teniu, podeu clavar cullera ahí, un dels casos més significatius i que es va posar en solfa, que vosaltres vau premiar l'any passat en els premis del Col·legi d'Arquitectes, va ser el d'Ontinyent.
6: Les mames belgues.
5: Claro, pareix que no, però, atenció, ahir, si no em falla la memòria, ni tan sols es van expropiar les vivendes, es va adquirir l'Ajuntament d'Ontinyent perquè aquestes persones en el barri de la Cantereria any sí, any també, veien que les seues vivendes acabaven arrasades per quan el Clariano es desbordava. I arriba un punt en el que dius o les perds tots els anys o prefereixes perdre-les una volta i que te'n donen una altra com a alternativa o te'n busques una altra. És que totes aquestes coses estan damunt de la taula i són una realitat.
8: Mira, jo... sentint el que deia Salvador i haver vivit pues, en part, perquè ese dia tenia ese dia 29 d'octubre i esa vesprada la tenia que passar en Peporta per treball.
5: Tenies guàrdia ese dia?
8: No, no és que tenia guàrdia, però tenia un acte en l'auditori de Peporta.
5: Del centre de transfusió.
8: Sí, un acte del centre de transfusió que el varen suspendre a migdia, que des de l'Ajuntament no se volia suspendre de ninguna de les maneres.
5: Jo en Paiporta.
8: Sí, en Paiporta, i l'auditori municipal el volatilitzava. Vull dir-te que si jo haguera anat, haguera volat també amb l'auditori. Però a mi el que me preocupa no és construir sobre el que està trencat, que això és el que es deu de fer. El que me preocupa més la prevenció, és dir, el que se té que fer per previndre. Fa una setmana o 10 dies, no me'n recorde, que sona un exalert també en el mòbil, l'aigua baixava per el barranc exactament igual, en la misma força que passava fa 2 anys, i les actuacions preventives que es devien de fer no s'han fet. Això a mi em preocupa més que tot lo demés, perquè hasta fa 4 dies tinc companys que viuen en Paiporta, que viuen en pobles al voltant de Paiporta, que ja han pogut desentranyar el fons del garatge de sa casa, any i pico després, però escolta, això tot pot tornar a passar, perquè entonces estem fent...
5: Per cert, després ahir i de deberes que estic al marge d'això, i va ser una sorpresa que em vaig endur, la dependenta de l'administració de loteries on vaig jo a voltes a jugar més titos en una bonoloto o una cosa d'aquestes, perquè tots tenim mitja esperança de que un dia mos jubilen. Bueno, jo tinc l'esperança de mostrar-li al nostre senyor que si em dona un colp de sort d'estos puga veure lo generós que puc arribar a ser si em regala uns quants milions, però estic ahí intentant-ho. Bueno, en serio, la dependenta que està en esta administració de loteria, que puc dir quina és, que és el Carpín Dorado d'ací de València, que és de Paiporta, estava molt calenta en l'Ajuntament de Paiporta, precisament, perquè diu que molt poquet els han fet encara en matèria de neteges, de contenidors i de coses d'estes, perquè diu que 2 anys després encara estan pràcticament igual. Això lluny de lo que són les actuacions de l'administració autonòmica, etcètera, etcètera.
8: Això jo li preguntava a Salva si això pot tornar a passar.
6: Bueno, la estadística diu que on passa una cosa no torna a passar la següent, no? Però jo tenia un tio que va estar en la Divisió Azul en la guerra, i deia que quan arribava un morter i feia un clot, tots se tiraven el clot perquè sabien que el següent morter no arribava a caure.
0: Havia moltes menys probabilitats, no? De que caigueren en aquest mateix punt.
6: Però bueno, sí que n'hi ha, i sí que s'han fet coses, eh? No hi ha per què dir que s'han invertit més de 1.700 milions de pesetes, encara euros, perdó, que encara estan tramitant-se. S'han fet coses, però el que s'ha fet són coses puntuals, una a una, i sense una estructuració general per a previndre les catàstrofes que poden vindre. El que no s'ha fet és una planificació urbana perquè això no torni a passar. No. És a dir, si tornara a ploure el que va ploure en aquell moment, tornaria a passar el mateix que va passar.
5: Hòstia, fa 2 setmanes la gent se va veure un poquet apurada.
6: Avui en dia. Per què? Perquè s'ha reparat o s'està reparant les coses com estaven, com eren. I a més, ajuntament. I per mi és així l'assumpte que no hauríem de fer. Tenim que fer una planificació més metropolitana que dona la seguretat d'evacuació d'aigües i d'accessibilitat, sobretot també als poblats que n'hi ha, tant en l'Horta Sud com en l'Horta Nord, que en l'Horta Nord no parlem,
5: claro.
6: I l'Horta Nord és un altre territori de risc.
5: I altres llocs on passen aquestes coses. Per cert, i per tancar este tema, per altres qüestions, una altra història fonamental, que en esta casa estem peleant molt i estem treballant des del minut 1, i no és per tirar-nos flors, sinó perquè és la veritat, el director general, un servidor, el director de la ràdio, la gent de màrqueting, estem treballant molt en el tema de l'autoprevenció, és a dir, en el tema de l'educació preventiva per a saber les coses que no tenim que fer. Sempre posem el cas de que els japonesos saben molt bé quan sona una campana d'estes on tenen que amagar-se, els que tenen tifons, els que tenen tornados, etc, etc. Però així, després de tot el que va passant i cada volta passarà més, perquè evidentment l'evolució climàtica és així, encara mos tornem a trobar en qüestions, com l'altre dia en Barcelona, un senyor que va cruzar una rambla que no tenia que haver cruzat perquè sabia que anava carregada d'aigua, va perdre la vida per anar dins del cotxe, o un altre que, i a més m'ho contava una persona, com a testimoni, el seu fill ho va fer, que el primer que se li va ocórrer en les pluges que estaven caient va ser baixar al garatge a veure com estaven els cotxes.
8: A travolta.
5: O baixar en els ascensors, que una de les coses que es va recomanar, i bueno, m'imagino que tu també ho sabràs per l'aspecte que el toca, Salva, és que els ascensors tenien que quedar-se dalt en lloc de quedar-se baix. Pues aquestes coses tornen a repetir-se perquè no s'incideix. En consta que des de l'administració autonòmica i nosaltres, per exemple, com a mitjà de comunicació públic i tal, sí que estem intentant incidir molt en això, però com a persones i com a sers humans que som, tampoc és precís que mos ho conten tot, o que mos tinga que vindre una alerta per dir-te que quan està plovent no tingues que fer determinades coses. És a dir, el teu propi raciocini hauria de saber quines coses es fan.
6: Home, ja saps que s'enganya sempre dos vegades en la mateixa pedra, no? Això és el que sempre diuen. Però a més passa una altra cosa, és que mai plou igual que l'última vegada. Això és molt important. I l'aigua mai arriba igual que l'última vegada. No és això, com passa en moltes cases. Les goteres sempre apareixen en un punt diferent on tenies tu inicialment previst. I les corrents d'aigua venen de diferent manera i diferent. Ara, per exemple, que no han fet res, te vaig a posar en el sentit de planificació genèrica. Te vaig a dir d'una manera molt clara. Encara estem sense saber com solucionar els aparcaments dels cotxes al carrer. I això va ser l'element més destructiu de tots. Els tapons que van fer els cotxes en els carrers, que va fer pujar el nivell de l'aigua i la pressió. És a dir, encara no han fet res al voltant d'això.
5: Menos als suecos, que ho tenien això planificat, no? Lo del famós centre comercial, lo de pujar una planta.
0: Claro, que Ikea estuviera, la tienda estuviera por arriba, ¿no? Una planta. Pero fíjate que ellos sí que, cuando construyeron su establecimiento aquí, lo tuvieron en cuenta.
6: Es que yo estaba construyendo en zona inundable, ¿eh?
0: Claro.
6: Ya se sabía que su zona era
0: inundable. Por eso te lo digo, porque yo creo que esos datos se tienen que tener en cuenta, ¿no? A la hora de...
6: Sí, pero el problema es con treballem en la gent que està vivint allí, en les cases com estan, la organització com està.
5: La teoria és una cosa i la realitat és una altra.
6: No, i que les codificacions modernes se poden prevenir de moltes coses, però què fem?
0: Però en les que ja estaven, què hacemos, no?
6: Les 232 persones no eren persones que vivien en zones mortes, no eren persones que vivien en zones modernes, eren zones que vivien quasi totes.
5: I les estrosses es van produir també en llocs on no havia plogut, és a dir, l'aigua venia, com no fa falta que recordem, de forma desmesurada d'altres llocs.
0: I una cosa que sí que vimos con las lluvias de hace poco, ¿no? Cuando vimos ese barranco del Pollo que todos estábamos mirando y que creo que iba a mitad de su capacidad del barranco, que bajaba limpio, se veían las aguas, era agua, no era agua llena de cañas y de maleza, que también fue lo que, cuando llegaban los puentes hizo tapón, ¿no? Por lo que comentas también, Salvador, del hecho de los coches hicieron tapón y luego cuando reventaba ese tapón bajaba una avalancha y cañas y maleza hicieron tapón en los puentes y cuando se destrozaba el puente bajaba otra vez esa avalancha de agua.
6: Había carrers que per els cotxes había un carrer que estaba el aigua a 30 centímetros, había arribat, y el carrer del costat, paral·lel a ell i en la següent manzana, estava a 220.
8: Sí.
5: I no penseu moltes voltes, mira, ahir, ja que estem parlant també d'aquestes qüestions i del l'assumpte de la vivenda, que no és qüestió dels joves només, este matí ho comentàvem, n'hi ha gent que per circumstàncies...
0: Se està retrasando el... el tema de...
5: el decret.
0: Del decret.
5: Bueno,
0: sí.
5: Lo del decret i l'haver-li posat nom al decret és una altra qüestió que si voleu un dia
0: el Consejo comentem. De Ministros se retrasa por la falta de acuerdo, lo que era previsible, claro. Por otro lado, sobre el decreto de vivienda.
5: Que encara falta que d'ací un mes s'aprove, es discutisca, etcètera, etcètera, que serà un altre cantar. Però el tema de la vivenda, que està afectant a tot el món, que avui en dia pots tindre 60 anys i estar vivint encara en els teus pares perquè no ho has fet en el moment adequat, o la pròpia Mari Carmen, que va estar
0: 30,
5: tota la seva vida en la mateixa
0: 30,
5: vivenda...
0: No te puedes independitzar, que ja és...
5: Bueno, tot això vos ho dic perquè va haver una època en la que en este país, i no fa falta evocar ningun moment en el que ningú estem d'acord, es van construir vivendes a tutiplén, els famosos pisos estos menudets, en cert emblema en l'edifici...
0: La vivenda de protecció oficial.
5: Sí, les vivendes
0: sí,
5: estes...
6: Vivendes barates.
5: Les vivendes barates, però que se m'ha fet, no sé si estic errat, 4 milions de vivendes o per ahí. N'hi havia barris sencers que es van fer en barris una època sencers. Prou precària, que avui en dia, davant la necessitat, podria fer-se, però que no em referís només a d'això. Volia portar-ho a la creació d'aquell nou llit del riu, que van tindre que costejar els valencians, però que haguera segut sense que això existira, entre altres coses,
6: Ja us diré, aquell va ser la resposta a la riuada de València, sí. De 1957, una resposta dura, una resposta molt atrevuda, però una resposta que de moment sembla que ha donat resultat.
5: I faraònica, entre altres coses.
0: I ese plan
5: coses,
0: lo
5: no?
0: pagamos con los sellos, yo lo recuerdo.
6: Sí, que bueno, una part se pagava.
0: Sí, una part. Porque...
8: Eso era un poquito leyenda. Es un poquito.
0: No, el plan sur.
8: Sí,
0: bueno,
8: sí,
0: yo he puesto cartas con un montón
8: de aquellos sellitos.
0: Claro, de sellitos
8: de 25 céntimos.
0: Claro.
8: Que además generó para el plan sur. Pero es una parte muy importante decir que... no se generó, no se pagó toda la infraestructura.
0: Contribuyó a ese plan sur,
8: sí,
0: ¿no?
8: Sí, contribuyó
5: perquè,
0: a dejar el cauce del antiguo río.
5: Sello a sello de 25 céntimos també tenien que ser molts sellos.
0: Bueno, pero en ese momento, poco se habla de la cantidad de cartas que enviábamos. Ahora es que ya no envías ninguna carta. Ahora ya no te envía carta ni el banco.
6: Esas han sido las últimas. Casi todo se va a pagar desde Valencia.
5: ¿Sería equitativo a lo del invent dels parcs inundables, Boro? La creació, o sea, la reconversió d'un antic llit en el que és avui en dia, estem parlant de València en este cas, que és el segon parc més important d'Europa i a més com a parc lineal en superfície crec que és més gran que el de Nova York en este cas, que el Central Park, però que ja veus, no, avui en dia el que té la ciutat de València i l'alternativa que es va fer perquè per ahir no transcorregueren les aigües.
6: Què m'estàs preguntant? Si el cau del llit vell es va inundar? S'inundarà en el futur?
5: No. Si és equiparable al que està fent, a una de les alternatives equiparables, el reconvertir el terreny.
6: Sí. No, lo que s'està fent, o la idea de lo que tinc jo, que lo que està fent és que el comissionat del govern autonòmic està traguent a concurs un projecte per a fer parcs metropolitans inundables.
5: Sí, sí.
6: És a dir, que és un projecte molt ambiciós, molt gran, que s'està, encara no ha eixit, però no tardarà molt en eixir, en el que se trata de fer 15, 16 parcs repartits en la geografia, de tal manera que l'aigua vagi ahí i puguem fer com una certa retenció.
5: El del Montnegre és una passada que va fins a Alacant, pràcticament, sí. Ja veus, en una zona que pilla fins i tot, bueno, el riu Montnegre, el pantano de Tibi, que és una de les preses més antigues que n'hi ha, etcètera.
6: Això és una aposta arriscada i és una aposta que promet molt, però que encara no està comprovada. No sabem com va comportar-se això, perquè un cabal d'un riu que ve en una dimensió donada en pedra i costats de pedra, pues saps el que pot dur d'aigua, però el que pot tragar un parc inundable encara no se sap molt. Això és una aposta molt ecològicament molt justificada i molt bé, però que no sabem com funcionarà. De totes les maneres, el que n'hi ha que pensar és que n'hi ha moltes solucions per a conduir l'aigua. Una és conduir-la directament a on té que anar. Una altra és drenar-la, una altra és parar-la, una altra desviar-la.
5: I principalment no construir on tard o pront l'aigua et passarà.
6: No hauríem de fer-ho, clar, naturalment.
5: Però, si no, i no és la primera lliçó, no així en territori valencià, sinó en tota la geografia que s'ha donat. Fa no res es celebrava l'aniversari del famós càmping de Viescas, en recordeu? Sí. Home, pues, fer aquest tipus d'infraestructures en llocs on un dia tornarà l'aigua, o jo ho mencionava l'altre dia, i això... vosaltres ho sabeu perquè n'hi ha molts llocs, replenar barrancs per a construir damunt d'aixer replè és que no és més que una temeritat.
6: Això és una cosa que està passant en molts llocs. Ara, el que sí que és de veres és que 2 anys després A mi m'agradaria vindre així a un programa com aquest per a dir que estan treballant-se en les solucions rectes. A mi m'agradaria...
8: Sobretot en la prevenció.
6: A mi m'agradaria dir que a la gent que viu allí que cada dia pot estar més segura. A mi m'agradaria dir a la gent que no es preocupe, que si plou una altra vegada, pues que no passarà el mateix. I jo crec que no jo, que no sóc ningú, sinó ningú pot dir-ho això ara de moment. No n'hi ha ningú que tinga la certesa per donar a la gent tranquil·litat.
5: De totes formes, en la evolució climàtica del planeta no la tenim en cap lloc, tal i com estan canviant les coses de forma inesperada, que això també és una realitat que n'hi ha.
8: No, bueno, a mi, fíjate, hay una cosa que se me ha quedado siempre en el aire y le volía a preguntar a Salvador.
5: Hoy te toca tot a tu, es claro, la estrena.
0: Claro.
8: Estem parlant de coses serias.
5: Voleu, sí. Mira lo de...
0: Estamos aprovechando.
5: Lo del Nepal. ¿Quién anava a dir-los als de Nepal que anava a vindre-los la que els va vindre així de sobte? Pues es que es tot ve a Xina ara, avui
6: però
5: dia.
6: Però està clar que pot passar en otro puesto. Però a estos n'hi ha que assegurar-los que no es torna a passar.
8: Mm-hmm. Clar.
0: I además, sabiendo que, además que cada X tiempo en esta zona inundable se produce un acontecimiento, ¿no?, atmosférico de esas características.
8: Però
0: ¿no?
8: la única manera de Salvador és previndre-ho.
6: Sí, exacte.
8: És que no n'hi ha una... És previndre-ho, perquè, per exemple, la pregunta que te volia fer, que no vull que se m'escape del cap, i se m'escaparà, és... ¿L'antic cau del Túria se pot inundar?
6: L'antic cau del Túria se pot inundar. Tot se pot inundar. Jo penso que, com està fet ara, és prou difícil. Que l'aigua, a volta d'anar pel cau nou, vaja pel cau vell. És prou difícil. Tinc un amic, enginyer, que és molt gafe, que diu que el veurem encara, això. Però jo penso...
5: Que és molt gafe, això és important, el que acabes de dir. És un factor determinant.
6: Jo penso que jo no el veuré.
8: Ja.
5: Bueno, que no ho tinga que veure ningú. En fi, hi ha altres coses que també tenim damunt de la taula, a banda de tot el que està passant, que vos dic, bueno, li ho comentava este matí a Pilar Tamayo i a Víctor Maceda i tal, en aquestes hores de ràdio que t'absorbixen completament, no només les hores de ràdio, ahir, per exemple, vam fer un directe de 7 hores i mitja, sinó també tot el que va succeint és com
0: si... És que
5: si...
0: no nos dan les hores.
5: No, vos tinc que dir una cosa. És com un sumidero que se t'emporta i no pots desconnectar.
8: Hay que poner hores de 70 minuts.
5: Porque... No, mira, jo...
0: Para contarlo todo.
5: Ells ho saben, que en queixa a les 7 de la vesprà, que estic on estiga, ja me'n tinc que anar a casa i començar a editar per a... Ui, tindreu tot a punt per contar-li-ho a la gent a les 7 del matí.
0: I luego de repente llega la última hora i te trastoca todo, ¿no?
8: I tu desmunta tot.
5: I tu desmunta tot. I això és la realitat. I a més, avui en dia, tot funciona així, canvia d'una forma dràstica i, a més, la capacitat de caducitat que té tot, perquè jo sé que pareix un tòpic típic, no?
0: Però
5: mentre succeïa el tema de la senyora desnonada, les manifestacions en tots els llocs d'Espanya i tal, havia caducat ràpidament les qüestions judicials, polítiques, però mentre això succeïa havien caducat els terratrèmols de Venezuela i el que havia passat, i mentre això succeïa havien caducat... És a dir, que va tot a un ritme...
0: I lo que se mantenia era Ceuta, no? I luego, además, lo que se mantenia
5: El problema de Ceuta
0: la
5: és que té mala caducitat, vos tinc que dir.
8: El problema de Ceuta és que ja hi ha gent que empieza a verla a 700 km de distància. Y eso es muy, muy grave. Es decir, lo que está ocurriendo ahí no tiene nombre. Es una invasión...
5: Demà farà 2 mesos, Roberto.
8: Lo sé. Es una invasión, aunque jurídicamente quieran demostrar que no, y... Dentro de nada estaremos hablando de otra cosa. Ahora se cree que con la dimisión del delegado del gobierno sea un avance más, pero no se ha adelantado nada, porque ayer mismo entró un vehículo saltándose cualquiera de los controles de Policía Nacional, Guardia Civil, incluso
0: a mucha velocidad, ¿no?
8: A mucha velocidad, incluso arriesgando la vida de militares, policías y personas. No
0: es como
8: nada.
0: Ceuta, ciudad sin ley ahora mismo, ¿no?
5: Salva, no en la teua matèria, saps que els explicava jo estos dies, bueno, també a la gent que mos escolta, sobretot per haver viscut en Melilla, bueno, ella té cert lligam també en Melilla, que es parla poc del problema que aquestes dos ciutats autònomes tenen en matèria de construcció, precisament per les característiques de les lleis i tal, i l'espai limitat que tenen, també és com per a tindre'l en compte, veritat?
6: Sí, clar, tenen unes peculiaritats que són molt importants de cara a la construcció, de cara, sobretot, a la geografia, que fan que siguin dos ciutats molt especials, que són objecte de preocupació tant d'Espanya com de Marroc. El que passa és que les preocupacions que jo veig són contradictòries. El que diu Marroc i el que diu Espanya és contradictori.
0: Uh-huh, absolutament.
6: I són dos països que haurien de viure bé, tranquils, perquè són veïns, i això és una cosa important. Són països que se coneguen de fa molt de temps, però jo crec que haurien d'arribar a un discurs homogeni i comú, no? No pot ser que el nostre país tinga un discurs que ha rebut tot aquest problema, sí, tinga un discurs més consentiu, més tranquil i més acceptador que no Marroc, que no està d'acord amb el que està passant.
5: Què penseu que està passant, realment? Vosaltres en casa, què penseu? Quan reflexioneu i vegeu tot el que es veu en la tele o el que contem en la ràdio, inclús en la premsa, al respecte d'això,
0: sí,
5: que...
0: A què respon aquesta situació?
5: L'altre dia, per exemple, un dels líders sindicals de tota la vida, Camacho, ja diu, en tot el que he vist en la meva existència i els anys que porte en l'activisme i en la política, mai m'imaginava que pogueren entrar 80.000 persones a la ciutat de Ceuta.
8: Bueno, es que eso no se lo imaginaba nadie, pero es verdad que avisados estaban, que había movimientos de gente en los
0: días previos. Y lo confirmó ayer el delegado de gobierno. Ayer,
5: que... Y el diputado socialista, Melchor, que le iba a enviar los whatsapps a la Montse.
8: Pues, lo peor es la indolencia, el aquí no pasa nada, ahora buscar culpables por otro sitio. Y dejar a esa gente, desde mi punto de vista, abandonada, ¿no? Claro, un gobierno que por la mañana es de la CIA, por la tarde del KGB, ahora soy gordo, por la tarde soy flaco. Es que es imposible que podamos seguir viviendo en este país con una descomposición tan importante de lo que es la estructura que debe defenderte. Porque cuando se violan las fronteras, como se ha hecho, y además el propio presidente del gobierno dice que ha habido una violación del espacio territorial, eso requiere una contestación. Marruecos está diciendo que sí, que los devuelvan, pero ¿sabes lo que? Y además al final lo harán, pero ¿sabes a qué costo? Un costo económico enorme que tendremos que asumir con el bolsillo de todos nosotros. Es que yo no veo otra solución. Yo veo cada día que esa gente pasa, ya van 60 días, mañana hará 60 días.
5: Bueno, eso costa dinero, es innegable, costa muchos dinero.
8: Y la gente nacional, la gente de Ceuta, que es tan español como yo, cada vez los veo más abandonados. No hablo de la sanidad, porque lo de la sanidad en Ceuta, y yo, bueno, pues soy médico y he vivido, afortunadamente no he vivido cosas así, pero comprendo mis compañeros en Ceuta en qué situación están tratando de ejercer una profesión como la nuestra.
5: Bueno, molts han dimitit ja per saturació i per incapacitat.
6: La medicina allí té que ser dramàtica.
8: Pues de guerra.
6: Igual que la construcció també. Ja, claro, estan fent paravans d'estos de caña i no sé què, que ja tenen dos plantes. Estan fent duples.
8: Lo que no ha hecho Pedro Sánchez con la vivienda lo han hecho estos en 15 días.
5: Sí, ara, les platges,
8: han hecho,
5: no?
8: Cabañitas de dos pisos.
6: Per tindre una opinió més clara, jo crec que haurien d'esperar-se a veure quina és la solució, perquè algú tindrà que donar solució a això, no? I la solució marcarà una mica l'explicació de lo que ha passat i per què, no? Com se soluciona això? Pues, ja, la veritat és que jo no estic sentint a ningú que diga quina és la solució, més que allà de Marroc que diu, torneu-me-los. Però clar, això és molt fàcil dir-ho. Contribuís tu a això.
5: Torneu-me-los, no? Després d'haver-te-los enviat i haver-se fet tapat dels ulls.
6: Ara hi ha preguntes que no saben contestar.
8: Salvador, per si la valla de Ceuta en una patada l'arrenques. En una patada.
6: Però preguntes que no saben contestar, eh? Per exemple, per què des 80.000 al dia següent 60.000 se tornaran a casa?
5: Teòricament.
8: Per què
6: el 60 o el 70% o el 80% de les persones que entraren en Ceuta al dia següent es tornaran a casa?
8: Però i que cada dia continuen...
6: Què volia aquesta gent? Què volia? Passar el dia? Què volia? Per què la gent està amagant-se tant quan entren a un puesto en què pensen que les van a donar solució, les van acollir, les van a... Per què estan amagant-se en túnels? Per què estan amagant-se en solucions?
5: Lo dels túnels de l'altre dia era una barbaritat quan vaig veure lo de l'incendi aquell i havien descobert que n'hi havia un muntó de gent clavant els túnels.
8: Les alcantarilles.
6: Quin és el valor més enllà del sentimental o de la solució d'una pàtria, un país, unes fronteres? Quin és el valor que té Ceuta i Melilla per a Espanya o per a Marroc? Més enllà de lo que és una construcció d'un país o d'una història, que és molt important això, eh? Quin és el valor a dia d'avui que té per a Marroc eixa demanda?
8: I s'enclau?
6: Sí.
8: Pues jo crec que és un... l'únic que puc entendre és que és un valor exclusivament territorial
5: que
8: domina...
5: I estratègic.
8: Domina una part de Gibraltar, perquè és la via directa a Espanya, per una banda, però per una altra banda, és que jo tinc 70 anys, jo quan tenia 50, jo no me plantejava mai que això que estem vivint podia passar i que estiguem vivint-lo de la manera que ho estem vivint, que se apanyen, que és el que està passant.
6: Després de la marxa verde de l'any

0: 75 podies imaginar-te el que està passant, perquè la Marxa Verde, no sé si se'n recordeu, que va ser
1: molt paregut.
0: I en aquell moment era un moment efectivament estratègicament diferent. Estava Franco a l'hospital, havien coses diferents, però la solució de Marroc va ser la mateixa.
2: Però després li va plantar cara el Marroc al rei i a Suárez, ho he contat més d'una volta en este programa, i Suárez el va amenaçar directament, poc diplomàtic per la seva part, però va ser la realitat, en bombardejar Rabat en 48 hores, allí on el veies tan tranquil, a Suárez davant del rei,
0: Però això va ser una cosa, l'última se n'ha fet no fa molt de temps, quan s'ha oblidat del Front Polisari i el govern espanyol, i ha deixat el Sara completament oblidat, de fa no res. No dic que se poguera imaginar això, però que era una cosa que era possible, estem en això, no? I que, jo dic jo, és de veres el que tu dius, Roberto, que en Ceuta i en Tarifa fem una àrea del destret que és sempre, diguem, àrea territorial espanyola. És a dir, que per entrar al Mediterrani tens que creuar els mars espanyoles. Si perds Ceuta, no. Mm-hmm. Això és una qüestió important. Si és Ceuta, pots entrar per la part marroquí, o pots entrar per la part espanyola. Això m'imagino jo que estratègicament els països que poden entrar en vaixells al Mediterrani, com Estats Units, té molta importància. Això té molta importància, potser. Que no tingues que dependre d'Espanya per entrar al mar Mediterrani. De la mar espanyol. Això és un assumpte important. Per això, a New York també n'hi ha que veure que a lo millor no és Marroc només el que està darrere d'això. Que a lo millor n'hi ha gent que està apoyant a Marroc.
1: Bueno, lo que está clar, Salvador, bueno, i a tots, no? Que és que lo que se parla a ese nivell no arriba a la societat. No sabem exactament què està passant. Que això és lo pitjor. No tindre una informació que siga creïble. És a dir, ¿En qui pots confiar? ¿En el rei de Marroc? Per favor.
2: En el rapero este, que sí, bueno, està més allà que sí, pareixer, no? Que, és que, perdona, va vestir que pareix un rapero.
1: Va de castanya en castanya, sí, no? Sí. I si tens que confiar en el govern espanyol, Marlaska, el altre, el del mando único, que de repente, que jo soy el mando único, tu ja me diràs...
2: 30 y pico dies després.
1: Sí. ¿En qui pots confiar? És que no pots confiar en ningú.
2: O la pobra senyora, la ministra de Defensa, que de repente, al ser la nota discordant, ha quedat completament anul·lada.
0: L'ovella negra,
2: l'ovella negra. Ningú no sap res d'ella, tampoc.
1: És que no pinta res. És que la ministra de Defensa, de qui dependís, pràctic... No, tot.
2: En una plaça eminentment militar, perquè se'ns oblida que Ceuta i Melilla són dos places militars.
3: Sí, perquè además hace mucho que no se la oye. Incluso ahora, a raíz de las declaraciones...
2: Desapareguda del mapa, sí.
0: De totes maneres, per això vull dir jo que haurien d'intentar evitar discursos maximalistes ara i esperar a veure quina és la solució. Com se soluciona això, mos donarà molt de llum sobre què ha passat i per què està tardant tant.
2: Però creus que se sabrà en algun moment determinat això?
0: No, però la solució és molt important per a saber com, perquè si se provoca una acció és perquè s'espera una solució. El que dona solució d'això és el que tenia controlat el procés, i entonces jo crec que haurien d'esperar-se a emitir un xui.
3: Pero yo creo que lo que no entendemos en general es por qué esa gente que comentaba Salvador, si entraron 70, 80 mil y volvieron 70, volvieron la gran mayoría, y han quedado los que estén...
2: Van tornar a palejats perquè estaven esperant-los en l'altra part de la valla,
3: claro.
2: I la pròpia policia marroquí els va inflar a baralles a tots.
3: Claro, pero es curioso decir, ¿y qué les llevó a ir para luego volver? Vale. Pero luego, por ejemplo, lo que yo creo que no entendemos es por qué esta gente, o sea, ¿por qué no se les devuelve? ¿Por qué no vuelven ya? ¿Por qué estamos con esta pasividad?
0: Cuando Marruecos está diciendo dámelo.
3: Claro, ¿no? O sea, eso es lo que yo creo que no entendemos. Si Marruecos está diciendo que por favor, que los niños vengan acá, aquí, o sea, que no se queden allí, ¿por qué no se devuelve? O sea, yo creo que es la pregunta del millón.
1: Sí, no,
3: ¿por
1: bueno,
3: qué? No sé esos si 18.000 o 10.000.
0: Yo creo que las leyes españolas no permitixen tornar a una...
2: Clar,
0: persona.
2: El problema és ixe, que les lleis espanyoles el que fomenten és que tu te'ls quedes i repartisques, a més, com estan plantejant en el tema dels menors, per tot el territori nacional i les comunitats. El problema és ixe. Això a lo millor en França no passaria, o en el Regne Unit no passaria.
0: Europa
2: passa en Espanya per les lleis.
0: Europa ha dit al govern espanyol, te dóna permís per tornar-los.
3: No solo te
2: dóna... Però la teva llei no el diu.
3: No solo te dóna permís, sinó, oye, por favor, que esta gente ha entrado y esta gente no queremos.

0: La startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
1: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en DANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
2: La radio ya no es como abans. Les vesprades de Punt Radio tampoc. Hem canviat.
3: Per a nosaltres, res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
2: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire. Amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Radio. Sintonitza amb tu.
4: Si et trobes en un lloc d'alt risc de nevades, procura tindre sempre un mínim d'aliments de llarga duració al rebost i tindre sempre a punt la farmaciola, així com ciris, llanternes i piles carregades. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
5: En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
6: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental, perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
5: Mil i un motius per escoltar Cuida't, el teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història. Unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat. I cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil. Tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: Cada nit el vent bufa en funció de l'actualitat de la jornada. Nosaltres et convidem a una travessia plena de punts d'interès.
8: Titulars, actualitat, agenda, tertúlia, opinió. Espere que ens acompanyis.
5: De dilluns a divendres, des de les 9 fins a les 11 de la nit, Rubén Dempere i Gustavo Clemente et conviden a assabentar-te de tot amb un estil molt personal. Contrapunt. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. On es decidís el futur de la nostra agricultura? Com respira la ramaderia valenciana? Com es troba el sector pesquer? Les respostes respecte a la salut del sector primari estan en el programa més veterà i respectat de la ràdio. El Forcat. Tot un imprescindible que es renova cada dia. I al capdavant, la veu de l'experiència. Sílvia Sòria.
6: Sintonitza la informació de proximitat, els mercats, el camp, les granges, esports, les muntanyes, la meteorologia i, com no, les històries personals dels nostres productors.
5: Pren nota. De dilluns a divendres, de 15 a 16 hores, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. No faltes. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2.

Les 11 i 11, escoltant a Lurri de fons, per cert, una persona totalment atormentada que va viure una infància brutal. El tractaven a base d'electroxocs, els pares, etc etc, perquè estaven convençuts de que no estava bé del cap, i mireu després el resultat quina era. N'hi havia pares que els que no estaven realment bé eren ells, i este va ser un dels casos, el dels progenitors de Lurri. Però no anem a parlar de Lurri. En este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis

0: El teu dia a dia no s'explica, s'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
1: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental, perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
0: Mil i un motius per escoltar Cuida't, el teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
3: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
4: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
2: Cada vesprada connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
3: T'esperem.
4: No ens faltes.
2: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: Els dissabtes i els diumenges al matí t'oferim l'actualitat de les societats musicals valencianes i els seus components.
5: Tot per delectar-vos i fer-vos sentir el plaer de la nostra música.
0: Fem banda, amb Imma Mateu, els caps de setmana de 7 a 10 de

0: armados. Tampoco ambiciosa y a la vez tanto como eso, ¿no? No hay nada peor, yo siempre digo que no hay nada peor que salir de un libro igual que entras. Mm-hmm. Que bueno, que esto es perfectamente plausible, pero yo creo que los libros deberían dejar una huella, ¿no? Y de alguna manera estos encuentros, y mira que nosotros hemos organizado encuentros de otro tipo, de novela negra, de novela histórica, etcétera, creo que son los más ambiciosos en ese sentido, en dejar una huella en las personas que llegan, y no solamente es que, mira, es que estuve con José Antonio Marina y qué bien habla ese señor. Sí, sí, ya te digo que habla muy bien, pero lo importante es que ha dicho algo que me ha hecho clic y que me ha hecho pensar que a lo mejor pues estoy preocupándome demasiado de tal cosa, a lo mejor lo que digan el día de las organizaciones, me estoy dando cuenta que en el trabajo me estoy presionando demasiado. Y en parte también tengo yo algo de responsabilidad ahí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a salir, o queremos que la gente salga, transformados de este evento.
1: I després de la primera edició, que és en la que estem immersos, a banda del missatge, m'imagino que ja penseu també en el futur. No sé què és el que vos agradaria que fora xats més endavant en el temps. En què es transformara? Perquè tot evoluciona com la vida,
0: claro.
1: Que es transforma contínuament.
0: Bueno, pues lo que queremos básicamente es que se consolide el evento y que tenga... vamos a decir, que sea un referente. Aquí hay demasiados temas. Quiero decir, por ejemplo, nos han dicho, bueno, es que no estáis tratando el tema de la salud mental en jóvenes. Y digo, ya, claro que sí, es que solo tenemos 3 días, pero tenemos todos los años por delante, bueno, para
1: y
0: hacerlo.
1: Porque los jóvenes, tal y como están de fatal, necesitarían un congreso a banda.
0: Todos necesitamos de alguna manera
1: dedicación.
0: Sí, sí. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos ya ideas para años siguientes, y de hecho ya tenemos invitados para años siguientes. Lo que quiero decir es que es un campo que se abre ante nosotros con una amplitud y con unas posibilidades que nos parecen bastante, bastante grandes y que vamos a aprovechar con ello porque estamos seguros de que la gente nos va a acompañar.
1: Es mencionar a los jóvenes y enseguida me apareix tota la part.
0: Pues sí, han sido convocados.
1: Santiago Álvarez, gracias. Estem pendents d'aquestes iniciatives de xats en la Petxina, en València.
0: Gracias a tu.
1: Cuida't.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia. I en 10 minuts, les 12 del migdia, Mar Gómez.
2: Quin és? Tal?
1: Però què invento és este, que diria Sara Montiel, i què em portes?
2: Pues es que como seguimos muy de cerca los listados que nos ofrece el New York Times, ya lo hicimos con las mejores pelis del siglo XX, a partir del 2000, y también con los libros, pues ahora nos acaba de llegar una nueva, que es la de las series.
1: Però, de fiar o del temo?
2: No, de fiar.
1: Perquè n'hi ha sèries, perdóname bonita, que gaste la expressió.
2: Mira, tengo que
1: decirte...
2: De merda
1: que no cabria ni mencionar-les.
2: Tengo
1: no
2: que decirte que en la número uno...
1: Hi ha sèries molt xungues en les que, com en alguns llibres, jo crec que s'ha tirat els diners en producció.
3: Però el problema és que ara es produeix país que qualsevol cosa, arriben els guions, vinga, producció.
1: Sí, mira, música... Sèries i llibres, n'hi ha alguns que no aprofiten ni per a falcar la taula del menjador.
2: Bueno, es que luego también os digo una cosa, sobre gustos no hay nada escrito. Luego a lo mejor una serie que es buenísima o que gusta mucho, por ejemplo, la crítica o en general, pues a uno le tiene el derecho, tenemos el derecho a discrepar, ¿eh? Por mucho que nos lo digan los que se supone que son los entendidos.
1: No sigues egoísta y compartís un poquet el micro en abril, que es que ahora... Uy, es que estem un poquet necessitats de micro.
4: Buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Fa rato que no hemos envist.
4: Sí, no hemos envist desde el principi del programa.
1: Pues mira, des del moment de les llaganyes, pràcticament.
4: Bàsicament. Els primers minuts i els últims.
3: Però tot aquest rato, nosaltres estem ahí com un engranatge sense parar, eh?
1: Ja ho sé, si esteu presents en el meu...
4: Clar, no és que se n'anem a casa i tornem.
3: No, que a lo millor la gent que està en casa diu, estos se'n van, ale, arriben, se'n van, se fan la becaeta i tornen.
1: I tornen cada volta que tenen que parlar. És com el tema dels presentadors, que ningú es pensa que estem assentats en una cadireta pensant que mos quidren i que només venim ací, casquem i se n'anem després a casa. Doncs vosaltres, igual. Tu què penses del tema de les sèries?
4: Pues això, que n'hi ha sèries molt xules dels últims anys.
5: Abril 2026, n'hi ha sèries molt xules.
4: No, però sí que és de veres que per preparar aquesta secció, Mar ens va dir que triarem alguna de les nostres sèries preferides dels últims temps, i Marina i jo vam coincidir les dues, com no podia ser d'altra manera.
1: Mira quina sorpresa m'acaba d'endur.
4: No sé si puc dir-la ja, Mar.
5: Sí.
4: Sí? En la gran... Bueno, que la direm entre
5: va,
4: les dues.
5: Va, la volta.
4: En la gran... No sé què altre adjectiu li podem posar. Insuperable.
5: Sí, inigualable.
4: Paquita Salas.
1: Bueno, però Paquita Salas, jo també pense que és una de les bones. Personatge...
4: Magnífica.
1: No, el tipo fa un paperasso. Com es convertix ell, el Bryce F., si no m'enganye,
4: sí.
1: en esta senyora, en Paquita Salas. Jo aquesta capacitat d'adaptació la enveig realment.
2: Espectacular.
4: És un 10.
1: Sí, bueno, i la resta de personatges que també participen.
2: Sí, sí, sí. Yolanda Ramos està fantàstica, també és boníssima, les referències.
3: Però és una sèrie que transcendís, perquè és que estem al millor en la redacció i utilitzem referències a la sèrie.
1: De petites
3: sales.
2: S'ha convertit com en també en vocabulari popular.
1: Vos tinc que dir una cosa, des que David va acuñar allò del pensamiento colmena en este programa, que ho tinc molt present. Al final acabem pensant tots igual.
4: Lo mateix.
1: Sí, sí, sí. Però, en fi, bueno, Maretín, vinga, agarra...
2: Però petites sales al margen... que es una gran serie,
1: sí.
2: Y que tendríamos que decir a los americanos que tuvieran en cuenta también las series españolas. ¿Queréis saber cuál es la primera en la lista de sí. toda esta gente a la que han preguntado? Han preguntado más de 500 estrellas influyentes,
1: pero es Yankee,
2: entre showrunners y otros nombres destacados del mundo de la televisión. Sí. ¿Cuál? Venga.
1: La primera es Yankee.
2: No, claro, sí, casi todas son americanas. Ellos hacen sus pelis.
1: Pero
2: un momento, Sergi, ¿qué te crees que estamos viendo nosotros?
1: Mira, n'hi ha una sèrie britànica de dos escolars o dos estudiants que s'enamoren, que es diu Herstopper o algo així, que és xulíssima.
4: Ai, preciosa.
1: Uf, i per què tenen que ser sempre
3: pastelosa, pastelosa.
1: Perdona,
2: no, algunes són americanes, altres són ingleses.
1: Downton Abbey és britànica.
2: Downton Abbey.
1: Britànics devien d'estar damunt del tot en producció de sèries i de ficció i no els americans.
2: No, Downton Abbey està, per exemple, en la posició 52.
1: 52?
2: 52 de 100.
1: Però què invento i què sacrilegio és este?
4: 52 de 100.
2: Oye, no està nada mal. Hay algunas que ni están.
1: 52 de 100 és més de la meitat.
2: Venga, decirme sèries i os voy a decir en què posició han quedado i luego al final os diré cuál ha sido cuál es la número 1. A ver, algunas que os gusten.
3: Joc de Trons, ha d'estar.
2: Juego de Tronos, sí. Juego de Tronos está entre las 10 primeras. O sea que Bien.
4: Breaking Bad.
2: Entre las 10 primeras, pero está, espérate, en Breaking la posición 6.
3: Quisena. Bueno, dubte que ni ha hecho 5 millors, pero bueno.
2: Breaking Bad, Marina. Ahí le has dado porque qué serie es la número 1.
4: Muy buena serie.
2: Elegida por todos ellos, Breaking Bad.
1: La meva serie
2: Esa historia
1: favorita,
2: de Walter White, el profesor de química con cáncer que empieza a fabricar metanfetamina junto a su antiguo alumno, Jesse Pinkman. La verdad es que es interesante, está muy bien.
3: ¿Quién es el top 5? Después de Breaking Bad.
2: Vale, después el 2, The Wire. Que esa es una serie de culto, vamos.
1: La meva serie favorita no apareix.
2: A ver.
1: Pose.
2: Pero no, es desde el año 2000. Pose es anterior.
1: Del 2000. Del año 2000.
2: Claro,
1: bueno, pero
2: siglo,
1: Ryan Murphy, que es un gran productor
2: actual,
1: de series.
2: Siglo actual, a partir del 2000.
1: De guays, ¿eh?
2: La tercera, otra súper favorita, Mad Men.
1: Vale. El año 2000. En Asobos pues acaba de dir a tots que sou.
2: Además, la banda sonora de Mad Men. Y ese final de Mad Men... El anuncio de la Coca-Cola, por favor.
4: No estoy nada...
2: Pero, ¿no estáis puestos en Mad Men?
1: ¿Haureu vist cosa més absurda que la Coca-Cola necessite anunciar-se? No ho heu pensat mai? ¿Necessita anunciar-se la Coca-Cola? ¿Pa què?
3: Pues mira, pa continuar.
1: No, és una cosa molt
2: pues
1: tonta,
2: si ves
1: molt
2: xorra. Mad Men, de veràs com se gesta ese anuncio de Coca-Cola.
1: Jo no veig quasi la tele, Martín. Si jo visc en la ràdio, pràcticament.
4: Bueno, ¿qué més? ¿Cómo continúa?
2: El 5. El 5 es otra súper favorita, que además es inglesa. Fleabag. Pulga,
4: por favor.
2: Si no habéis visto Fleabag, fijaos para que se cuele en el número 5 de 100 esta serie inglesa, que además nace como una serie, pues, no sé...
4: Sí, así como... Sí.
3: Pero fíjate que es que era la curiosidad, que tenía que ganarse a la 5 para trobar una amb una dona protagonista. La resta són homes encara de mala
2: llet. Bueno, eso sería otro tema que podemos hablar.
1: Homes malcarats.
3: Sí, sí, ¿no?
2: El de Breaking Bad. Fleabag es una mujer londinense que tiene mucho humor y que además ella es la guionista, la protagonista y rompe la cuarta pared porque está todo el tiempo dirigiéndose al espectador para decirte cosas. Realmente solo con, si le dais una oportunidad, solo con los dos primeros minutos de la primera del primer capítulo ya no te puedes no puedes dejar.
1: Cada día es más Pilar Tamayo y José Cajuns, es convertirse en una turbina, realment. Està que Hacks, això sí que entra dins del... I està en alguna posició...
2: És que m'estàs preguntant.
1: És que t'encarnisses i li lleves
2: el micro. Però
4: perquè li preguntes a ella.
2: Claro.
1: Perquè com és la que està presentant.
2: Claro. Pues sí, Hacks també està, vale. Però nos tenemos que ir a un puestecito mucho más abajo. Al puesto 42. Y mira que és interessante la sèrie de Hacks.
1: Per damunt de Downton Abbey, que és el top 10.
2: Sí.
1: Ja no te pregunte més. Venga. Torna-li el micro
4: a Abril. Vinga, pregunte jo, que en tinc una altra. House of Cards. Que ella segur que està. Segur quina és, no?
1: No.
3: Sí. La he intentat veure i és espessa, eh?
4: Jo la vaig a començar en el seu moment, però també se m'ha fet, se me va fer.
2: Què número està? Què número?
4: 48, sí, se me va fer.
2: I The Crown? Està The Crown?
4: Hombre.
1: Sabeu que estan plantejant-se anar desenvolupant-la en temps real? La sèrie de Crown, perquè clar, és que la monarquia britànica dona tant de sí.
4: Pues si mos està olvidant Stranger Things, que també està.
3: I Borgen, la danesa,
2: està. Però és que no
3: estàs
2: deixant que mos
4: Stranger, claro, és que vais muy rápido. Stranger Things està en el puesto 53, a mitad de la tabla. Però espera un momento, Marina, porque te estoy buscando The Crown, que también está, por supuestísimo, otra serie inglesa.
2: Pero está muy para abajo, estoy viendo yo, ¿eh?
4: No, no está tan para abajo, en la posición número 20.
2: Ah, muy bien.
1: No, esta no entra, porque tengo uno.
3: La danesa Borgen, ¿está o no está?
2: Borgen.
4: Pues esa, espérate, porque no
3: si
4: la
3: no
4: veo.
3: Si no la he
4: vista,
3: no recomendación, ¿sí? Recomendación del segle. Sí, sí, sí, sí, Borgen.
1: Vicente, Borgen, que es un oyente que me escriu, tinc que donar-te el disgust que esta no entra perquè és vintage com jo. Diu, i Curro Jiménez, pues mira, n'hi havia produccions espanyoles que pels cameos i per com estaven fetes en la seua època serien dignes de menció, eh? Poc es parla. Per cert, si visquera... com li dient, Sancho Gracia, no, i diguera el que ha fet el net. Ai, que hauria travolta en el forat del pobre.
2: Hi ha alguna espanyola
1: en la llista que és molt
3: no llarga? Ninguna? Ja, però
1: això no té gràcia, que tinc que tancar tombo, la paraeta. Deurien d'entrar al llarg de
2: no,
1: la història les sèries.
2: No, tu el que vols
1: és
2: que entren les antigues.
1: Jo el que vull que entren algunes les que conec.
4: Sergi, estamos en el siglo XXI, Sergi, por favor, ¿eh? Vuelve, vuelve, sal.
1: Solo asesinatos en el edificio.
4: Solo asesinatos, pero claro, es anterior. Ay,
2: no, mira, ah, no, asesinatos en el
4: la gente está, es verdad, esta es
3: la
4: muy
3: gente que está casi está perdiendo las siamesas del micrófono,
4: Selena,
3: de así,
4: es Selena,
3: que están compartiendo
4: Selena
3: el micrófono.
1: Claro, te acabes de hacer un rollo
4: pues no
1: un
4: está,
1: poquito
4: no está,
1: sectorial.
4: No está.
1: Pues entonces la cafetilla lista no está bien.
4: Ale, 500 no están bien.
1: Que se n'anem, demà tornarem a partir de les 7. Ara, el butlletí, després del butlletí, Sílvia Sòria, per a que deprengueu què fer amb vosaltres per dins i per fora. Adéu a tots.
6: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
7: Bon dia. En estos moments a Benidorm s'està celebrant un minut de silenci en la subdelegació del govern per la dona assassinada a mans de la seva parella. En les pròximes hores està previst que passen a disposició judicial els tres homes detinguts per la Policia Nacional en relació amb la mort a ganivetades de la dona. I canviant d'assumptes, a l'Ajuntament de València, dia de protestes, veïns i veïnes de diversos barris s'han concentrat per reivindicar el transport públic, per a criticar la proliferació d'apartaments turístics en diversos barris de la ciutat i també la plataforma d'afectats per la hipoteca pel problema de l'habitatge. Helena Andreu ens dona més detalls d'aquestes concentracions.
8: Sí, matí de protestes veïnals a les portes de l'Ajuntament de València. La primera convocada, una concentració convocada per 8 entitats veïnals dels barris del nord de la ciutat amb el lema «Sense transport no arribem». Denuncien el que consideren un greu deteriorament del transport públic als barris del nord de la ciutat. Parlen de freqüències insuficients, també d'autobusos que passen amb el cartell de complet i també de les dificultats que tenen per arribar a l'Hospital La Fe de València, que és el seu hospital de referència, i diuen que han de fer un trajecte de més d'una hora. Paral·lelament, els veïns i veïnes del barri de Benicalà també s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament per a denunciar la proliferació d'apartaments turístics, i l'APA, la plataforma d'afectats per les hipoteques, també s'ha concentrat a les portes de l'Ajuntament per a denunciar l'emergència habitacional que pateix la ciutat.
7: I sobre el decret de vivenda que aborda el Consell de Ministres, ha pronunciat el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha dit que no servirà per a res perquè el govern de Sánchez ha generat un problema amb totes les mesures que ha dut a terme. Feijóo ha dit que la solució passa per construir 1 milió de cases i per la reducció d'impostos.
9: Jo pido mi turno. I mi turno consiste en incrementar la oferta. Necesitamos construir 1 milió de viviendas más. Segundo, para los jóvenes un paquete desde el punto de vista fiscal muy claro, la reducción del 60% de los impuestos. Impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4, impuesto de IVA del 10 al 4.
7: I la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha criticat el govern pel que fa a la vivenda i diu que en 8 anys no han fet res per solucionar el problema.
10: Ahora pretenden arreglar con un decreto en media hora lo que no han hecho en 8 años. Y no lo han hecho sencillamente porque no han querido hacerlo. El gobierno ha estado callado por los miles de desahucios que tuvieron lugar el año pasado y está callado con los miles de jóvenes que no pueden acceder a una vivienda. El Gobierno, que no ha construido ni una sola vivienda social, cuando no han bajado los impuestos vinculados al acceso a la vivienda, o cuando son los mismos que han llenado el mercado de la vivienda de inmigración desorbitada.
7: Pel que fa a Sumar, el diputat Alberto Ibáñez assegura que serà satisfactori per a les esquerres, diu, encara que no coneix els detalls del decret.
11: Creo que hay un margen para la esperanza. Estoy igual que vosotros, ansioso por poder conocer el texto definitivo, que lo que me avanzan es que, bueno, pues que va a dar margen a que las partes nos sintamos cómodas en él.
7: I d'ací a pocs minuts, cap a les 12:30, està previst que diverses entitats registren en les Corts la iniciativa legislativa popular per unes aules climatitzades. És una iniciativa impulsada per les associacions de famílies de l'alumnat i els equips directius amb el suport de la Confederació Gonzalo Anaya, l'Associació de Direccions d'Escola Pública i també l'Associació de Directors i Directores d'Instituts d'Educació Secundària del País Valencià. I canviant d'assumpte, la mesa de Congrés ha obert un expedient sancionador a la diputada del Partit Popular, Ana Belén Vázquez, per exhibir un spray de gas pebre a l'hemicicle. Este expedient podria acabar en la suspensió temporal de la condició de diputada. La majoria de la mesa, que conformen PSOE i Sumar, han votat a favor i en contra els representants del Partit Popular. Vázquez té 10 dies per a presentar al·legacions que seran estudiades per la mesa abans de decidir si proposa una sanció. La proposta ha de ser votada pel ple en sessió secreta i esta consistiria en la retirada del lloc de treball, sou i dret a votar mentre dure la sanció. I per una altra banda, la Comissió d'Investigació del Robatori del Tresor de Villena ja té llista de compareixents i calendari. Seran els dies 7, 14 i 21 d'octubre i participaran 17 persones entre responsables polítics municipals, tècnics o el cap de policia. Així ho ha anunciat fa uns moments el portaveu del consistori, Javier Martínez, que ja ha assegurat que tenen intenció de reobrir el museu a finals d'octubre.
12: Desde el museo se está haciendo un trabajo arduo para levantarse de ese golpe y abrirlo antes posible. Creemos que la reapertura y la exposición de la réplica tiene que recoger ese suceso y no pretender engañar a nadie de enseñar el tesoro, su réplica, como si fuera el que teníamos antes de que nos robasen. La idea, como decimos, es que si no este mismo mes de octubre, pues la primera semana de noviembre lo tengamos abierto al público para que se pueda volver a visitar.
7: Y en el... I en els esports, en futbol, ja es coneix la llista de 25 internacionals que participaran en els amistosos contra els Estats Units, amb la mirada posada en el Mundial del Brasil de l'any que ve. Isabel Adam.
13: Fiamma Benítez és l'única valenciana en la llista de Sonia Bermúdez per als dos partits que es jugaran el 10 i el 14 d'octubre a Washington i Filadèlfia. Hi ha quatre canvis respecte a l'última llista. Debuta Ainhoa Marín i torna a la selecció Oyane Fernández i Clara Pinedo. Es queden fora la Baló d'Or Aitana Bonmatí i Olga Carmona, que acaben de tornar de les seues lesions, així com Esther González i Hanna Fernández. Espanya i els Estats Units, primera i segona potència del rànquing FIFA, es provaran a poc més de 8 mesos que arranqui el Mundial de Brasil. Les dues seleccions, de fet, estan en la nòmina de favorites al títol. Espanya és la vigent campiona, mentre que els Estats Units és el país amb més corones mundials, un total de 4.
7: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt, en el web apuntmedia.es. Així la pròxima cita informativa a la 1 en punt.
6: Apunt Radio Noticias. Cuida't. L'espai de cures personals en Apunt Radio. Cuida't. Amb Sílvia Soria.
14: Hola, hola, hola, molt bon dia, com esteu? Ja són les 12:07 del matí o del migdia. Ja sabeu això de que si ja has dinat o esmorzat, algú diu ja bona vesprada. Jo, de moment, bon dia. A més, és un bon dia de deberes, perquè és el dia del cor. Ja vos ho han dit en tots els programes, segur que ho heu escoltat per tot arreu, però este espai va parlar des d'un enfoc més saludable, de consells, de mites. Anem a trencar molts mites en tota una autoritat en la matèria. I per què? Perquè, evidentment, dies com el d'avui ens fan reflexionar, i no per casualitat, no hi ha que oblidar que només una dècada, li vos dono només aquesta referència, les morts per malalties cardiovasculars quasi s'han duplicat, eh? Estem parlant de més de 6,5 milions de persones que moren cada any per aquestes malalties i molts milions més que han de conviure a les seues conseqüències. Un de cada cinc morts prematures són causades per malalties cardiovasculars. No cuidem prou el nostre cor. O a lo millor no fem una vida saludable. Bueno, anem a veure si això és un mite o no. Lo suficientment adequada per a cuidar-lo. Ja sabeu que Cuida't és un espai per a parlar de salut i de bellesa, però de forma integral. Jo sempre dic, i cada vegada ho tinc més clar, que la bellesa passa, la bellesa, com vulgueu, com és lo de la bellesa del foc, jo a vegades mescle les dues coses, no? Però bueno, la bellesa passa per estar sa. No és únicament una qüestió estètica. També la part interior, igual que la part emocional, no? Tot juga en esta búsqueda, no? De l'equilibri. Així que atenció, perquè anem a parlar del que molts consideren el major assassí del món, el cor, el nostre cor. Bueno, però no únicament d'ell. També la passada setmana, com este programa es fa cada dimarts, sí que vaig avançar el dimarts passat, que se celebrava aquesta setmana, el dia de l'Alzheimer. Hi hagueren moltes accions i activitats al voltant d'aquesta commemoració i jo crec que si algo és important per a malalties com aquesta és que no es parli únicament d'elles el dia D, hi ha que parlar tots els dies. Així que també vegeu quina potència avui de contingut, eh? Per una banda el cor i per l'altra l'Alzheimer. I després ja obrirem la part més relaxada, de bellesa, per tal de donar alguna agenda, algun apunt d'agenda que pot ser atractiva. I aprofundirem, eh? Perquè pront tindrem un espai de bellesa més sòlid, eh? I en noves veus. Així que anem allà, anem a afrontar aquest espai, extra hora, el dia del cor. Jo sóc Sílvia Soria, en producció Sílvia Labort, i en la tècnica Sofia Álvarez. Així que dones a parlar del cor. Me diuen que som el cor fet humà, això ho diuen els homes que mos aprecien. Així que, xiques, en el cor, en la mà, comencem.
6: En Apunt Ràdio et volem i volem que cuidem.

0: Es la una de la vesprada. Apunt Radio. Noticias.
1: El Congrés celebrarà un ple extraordinari divendres que ve a les 11 del matí perquè els convaliden els dos reials decrets amb mesures per a facilitar l'accés a l'habitatge i per a frenar els desnonaments que avui ha aprovat el Consell de Ministres després de l'acord a què han arribat els dos socis del govern espanyol, el PSOE i Sumar. Mentrestant, està previst que la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, comparega en uns minuts per a detallar les mesures incorporades en els decrets aprovats. El Consell de Ministres ha aprovat un decret llei només amb la renovació automàtica dels contractes de lloguer, una de les exigències del sindicat de llogateres i de Sumar, i en l'altre s'inclouen la resta de mesures sobre habitatge, inclosa la regulació del lloguer d'habitacions. José Soler.
2: Sí, bona esperada, Òscar. En este segon decret s'amplia la protecció contra els desnonaments a persones vulnerables fins l'any 2030, es regula el lloguer de temporada i les habitacions, es prohibeix als fons voltors comprar pisos fins al 2028 i es prorroga dos anys els contractes de lloguer en vigor que finalitzen abans del 31 de desembre del 2028, entre altres mesures. Esta partida en dos decrets s'havia proposat durant les negociacions per a facilitar i assegurar que siguin convalidades en el Congrés les mesures que es consideren de major urgència, perquè PSOE i Sumar són conscients que hi ha d'altres que tindran més dificultat d'aconseguir l'aval de la majoria absoluta del Congrés.
1: El dia que l'INE ha confirmat que el cost de la vida ha escalat fins al 4,9% al mes de setembre, majoritàriament pels preus dels combustibles, el Consell de Ministres ha aprovat limitar al 15% la pujada de la tarifa regulada del gas i el preu de la bombona de butà a 19,55 euros, per evitar un encariment major a l'hivern en el rebut de les famílies i les empreses.
2: Ho explica Sara Gessen, que es la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica.
3: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%. Y también vamos a limitar a un máximo de 19,55 la bombona de butano.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la segona pròrroga de les mesures anticrisi que inclouen les rebaixes fiscals en la gasolina i el gasoil en 20 cèntims fins a final de desembre.
1: La delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha demanat la unitat de les forces polítiques democràtiques davant de la violència masclista que ha matat 40 dones a Espanya en el que portem d'any, l'última a Benidorm.
4: Todos los partidos democráticos de este país a reaccionar contra la violencia de género. Contra una violencia que mata a las mujeres por el hecho simplemente de ser mujer.
2: Sis dones han mort assassinades per les parelles o exparelles en el que porten de 2026 a la Comunitat Valenciana. Pilar Bernabé també ha afirmat que la Guàrdia Civil ja ha identificat diverses persones que van participar en les agressions racistes a tavernes de la Vall d'Hidna.
4: La Guàrdia Civil tiene identificadas a varias personas y puedo decirles que la investigación y el trabajo de investigación está yendo bien, sigue su curso.
1: Associacions per l'educació pública que defenen l'educació pública acaben de presentar al registre de les Corts les firmes per a una iniciativa legislativa popular que reclama la climatització de les aules dels centres escolars.
2: La iniciativa està

0: impulsada per les associacions de famílies de l'alumnat i els equips directius amb el suport de la Confederació de Pares i Mares Gonzalo Anaya, l'Associació de Direccions d'Escola Pública i l'Associació de Directors i Directores d'Instituts d'Educació Secundària. Rubén Pacheco és el president de FAMPA València i de la Confederació Gonzalo Anaya.
1: Veritat que totes nosaltres quan treballem volem un espai de treball climatitzat, doncs les nostres filles i fills i el seu professorat tenen exactament el mateix dret. I és una absoluta vergonya que a hores d'ara encara els centres educatius siguen els únics que no estan climatitzats.
2: Hi ha en marxa una trobada política i empresarial a Terol per a reivindicar inversions per a l'eix ferroviari Cantàbrico-Mediterrani. És una línia de 700 quilòmetres que uneix l'est de la península amb Bilbao i Santander. La importància la té també, la tenen en esta línia els ports valencians.
0: Allí estan el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i els d'Aragó i Castella i Lleó, també representants del govern de Cantàbria, a més de representants empresarials i del sector logístic. El que es pretén és canviar a doble via el recorregut, cosa que faria més barat els costos i reduiria el temps de trajecte. I per això aquestes comunitats han presentat al·legacions per a que el projecte es faci tal qual es va dissenyar. Pere Llorca.
3: Se trabaja sobre un proyecto que se anunció hace muchos años, yo creo que en el 2011. Muchísimas decisiones que se han tomado en la comunidad se han tomado ya pensando en que llegaría este eje que conecta mercancías, que conecta personas. Nosotros hemos desarrollado un parque industrial muy importante en la zona de Sagunto, Parc Sagunt, que además hemos hecho una inversión pública millonaria para estar preparados para estas infraestructuras que deben y que tienen que llegar.
2: En els esports, el València té nou director mèdic, mentre l'equip s'entrena per al partit contra el Racing de Santander pendent dels lesionats. Isabel Adam.
4: Antonio Giner és el nou responsable mèdic del València. L'especialista en medicina de l'esport, amb especial dedicació a la traumatologia, torna al club on va estar al llarg de 23 anys. Substituïs en el càrrec Pedro López Mateu. Tot mentre l'equip, com deies, està pendent dels lesionats. En la segona sessió dirigida per Aguirre, ja que avui s'ha entrenat amb normalitat i Tàrrega, encara que ho ha fet en solitari, s'apunta que estarà contra el Racing. Copete continua el procés de recuperació, però ja toca Baló. L'altre nom del dia és Sato, el japonès, torna avui d'Hiroshima després de disputar 45 minuts de l'amistós contra Venezuela per petició expressa d'Aguirre. Vol començar a treballar amb ell com més pronte millor.
2: És tot fins ara. Més informació a les 2:30 en les notícies del migdia. La tenen actualitzada en el web i en les xarxes d'Apunt. Ara comença el Partit de la Una.
5: Apunt Ràdio, notícies. Així comença el Partit de la Una. Amb Nacho Sánchez i Germán Muñoz.

Hola, què tal, família? Bona vesprada. Benvinguts un dia més així a la vostra casa, així a Punt Ràdio, on vos acompanyaré des d'ara fins a les 2:30 de la vesprada. Estem a la ràdio, sí, estem a casa i ens podeu sintonitzar a les 102.2 de l'FM si esteu a València, 103.7 si esteu a Castelló i 96.5 si esteu a Alacant, a més de les múltiples emissores que tenim per a tots els pobles, municipis i ciutats que conformen esta bellíssima comunitat valenciana. Però si la ràdio no és el teu, també tens a la teua disposició la pàgina web on sonem en directe, també a TuneIn. I ja si no pots escoltar-nos a temps, tens iVoox, Spotify, Apple Podcast i el propi web de Punt Ràdio per escoltar-nos a la carta. Anem sobre les opcions per a que qui no ens escolte siga perquè no vol, no perquè no pot, com diem sempre. I per últim, per estar connectat 24/7 amb nosaltres, tens les nostres xarxes socials. Arroba el partit de la una, tot escrit en lletra, res en número, tant a Twitter com a TikTok, com a Instagram, bé, no Twitter, X, què serà. El València s'ha entrenat avui. Este matí de nou, amb Javier Aguirre, Copete, Fulquier, Tàrrega encara entrenen en solitari. Ahir Copete va entrenar a la gespa paterna, avui ho ha fet al gimnàs. Luis Rioja dosificant-se per arribar bé al partit de Santander. Tàrrega espera arribar a aquest partit de Santander en bones condicions. També Diacabí, està més complicat que Tàrrega, però Diacabí espera arribar al partit davant el Racing de Santander. Ell ja fa una part amb el grup, però és cert que la seva recuperació és diferent a la de qualsevol futbolista per la lesió tan greu que va tindre al genoll i com muscularment li ha afectat els últims mesos. I aquesta és l'actualitat del València Club de Futbol en quant a entrenaments. Ahir el Vasco Aguirre va invertir pràcticament tot el programa en escoltar Javier Aguirre, la seva roda de premsa de presentació, on estava ahir Germán Muñoz. Va deixar diversos titulars a la roda de premsa que avui vull que ens detingam. Per què? Perquè són les claus del que és Javier Aguirre. Hem estat recapitulant informació interna al voltant dels primers dies de Javier Aguirre i va de la mà el que va dir amb el que està fent. Sé que no és habitual que al València el que es diu i el que es fa es complisca, però almenys el que, si parlem de Javier Aguirre, als primers 5-6 dies, el que va dir a roda de premsa és el que està aplicant. Anem a desenvolupar això avui. Sé que avui és dia de nou Mestalla, perquè el València ha comunicat com serà la tria de seient per al nou Mestalla. Demà farem un programa especial dins del nou Mestalla. Estarà Germán Muñoz per a una visita que ha organitzat el València. Ell estarà ahí en un dispositiu per a poder connectar en nosaltres. Vos explicarem en detall com serà aquest trasllat. Vos adelante que del 14 fins al 30 d'octubre de 2026, és a dir, ja, tindreu que fer grups de manera online amb les persones que vulgueu compartir joc, seient, tindreu que fer grup en ell i la mitja d'antigüetat teua i la del teu amic, pare, iaio, en el que faces grup, esa mitja, si jo porto 10 anys i ell porta pues, 20 anys, pues la mitja, deixes dos dades d'abonament, pues serà la prioritat per a triar joc. I anirà per antiguitat, no? Pues si Germán porta 30 anys i jo 10, pues si hi ha altres persones que porten 20 i 20 anys, pues possiblement, no, 20 i 25 anys, ell tindran més prioritat per a triar en grup que jo si vaig en Germán, tot i que Germán porta més temps, no? Serà esa mitja. Com vos dic, demà ho explicarem en detall com funciona tot este procés en Germán Muñoz des de Mestalla, en qualsevol cas també teniu el web del club on podeu localitzar tot, però demà jo crec que ho explicaré millor nosaltres. Però avui volia que ens detinguérem en Javier Aguirre. Perquè ahir ja us vam detallar com al cap de setmana va parar una sessió d'entrenament per a demanar més intensitat als futbolistes. Va reunir a tots al mig del camp, a la gespa, i els va dir que ixe no era el camí. Després de palpar aquestes primeres sensacions, ja vos dic que Javier Aguirre, i ja us vam avançar, que no volia arribar com un militar a València, i no ha arribat com un militar, però sí els va dir en aquesta xerrada a la gespa que ell ha arribat al València de bon rotllo, no vol ser un militar, però que té uns estàndards mínims, i que si no es compleixen aquests estàndards mínims, el bon rotllo s'acabarà. El que va ocórrer a l'entrenament de l'altre dia no va ser un drama ni va ser algo greu, és a dir, tal qual, perquè a més, si així siguera, vos ho diríeu. Però sí va ser un yeah. Bon rotllo sí, però això no implica que això sigui un cachondeig. ¿Vale? Esa és la primera clau de Javier Aguirre. El bon rotllo, el ixir a roda de premsa, jiji, jaja, però uns mínims que si no es complisquen
el bon rotllo s'acaba. Segona clau de Javier Aguirre. Com vol jugar? Si parlem d'idees, el tècnic vol millorar en quant a la defensa es referís, evidentment. Jo crec que no havia que ser massa llest per a saber que el València, que és un dels equips que més rep gols de la Lliga, si rep a este ritme golejador, s'anirà cap a segona divisió. És una obvietat. Però, de moment almenys, porta 5 dies entrenant. Javier Aguirre no vol créixer defensivament des d'una línia de 5 defensors. Almenys, de moment, el que està practicant més o menys és un 4-2-3-1, donar continuïtat a aquest 4-2-3-1 que va aplicar el bo d'Òscar Sánchez, en Javi Guerra com a 10 per a donar-li galons i llibertat com a 10, jugant d'enganxe. En una referència ofensiva, un 9, en este cas l'única referència ofensiva que està bé és, en termes físics, és Hugo Duro, perquè s'ha dit que està lesionat. I els extrems, això sí, a cama natural, no a cama canviada. Javier Aguirre vol créixer defensivament, però de moment no vol fer-ho en una línia de 5 perquè considera que la teoria de la manta. Si jo jugo en 5 defensors, potser no arribe amunt com he d'arribar. I li va agradar

0: Aquest plantejament del 4-2-3-1 que, és de justícia dir-ho, també de vegades aplicava Carlos Corberán. Això sí, com espera guanyar en teresa defensiva Javier Aguirre si no aplica un 5-3-2, un 5-4-1? Pues estem atents a la possibilitat de Pepe Luguido Rodríguez junts en un doble pivot. 4-2-3-1, 2 en Pepe Lu i Guido i Javi Guerra com a 10 en llibertat. Qual és el problema ara mateix? Que ara mateix no tens centrals que estiguen en condicions. De fet, Pepe Lu ha sigut central i ha sigut dels millors centrals. Per tant, això complica esa possibilitat, però és una possibilitat que Javier Aguirre està valorant i li agrada. Perquè està molt content en Pepe Lu, en Guido per descomptat, qui no estaria content en Guido, més enllà de la seva qualitat, perquè és un futbolista que parla i la resta del vestidor l'escolta. Però atents a esa possibilitat per a créixer defensivament, més juntar a Guido Pepe Lu al mig del camp que en una línia de 5. De moment és el que està treballant en estos 5 dies. Tercera clau, Javier Aguirre. Ell va dir a la roda de premsa que ell no anava a mirar l'edat, que anava a donar bola als joves si els joves donaven bon rendiment. Bé, més enllà dels Aro Mayol, dels Aymar Blázquez i companyia, ja hem informat a les xarxes socials, David Albelda, fill, que té 16 anys, després d'entrenar la setmana passada uns dies amb Òscar Sánchez i altres amb Javier Aguirre, David Albelda, fill, avui ha tornat a entrenar amb el primer equip i tinc entès que està previst que ho faci durant la setmana. Això veus a dos coses. La primera, que el tècnic està content en el rendiment de David Albelda, fill, tot i que sols té 16 anys, i com està content, li dona el mateix l'edat. El manté. La segona, que Aguirre està valorant esa possibilitat de jugar en dos pivots defensius. Guido, i com Pepe Luar està exercint de centrals perquè no hi ha altres, pues està provant en David Albelda, fill, jugant ahí. David Albelda, fill, que és pivot, juga de pivot, juga de sis, com el pare, amb Guido. Però, insistisc, l'edat no li importa, almenys de moment, en el que és els entrenaments. Però podria no haver cridat de nou David Albelda, fill. I ho ha fet. I per últim, una de les claus d'Aguirre, vull que l'escoltem abans d'explicar-la jo. L'escoltem.
1: A nivel individual me he ido acercando con algunos porque sí me interesa saber sus orígenes, sí me interesa saber dónde, qué está pasando por su cabeza, por qué llegaron a jugar aquí, cuál era el objetivo al venir de un equipo a este, qué es lo que piensan de este club. No he podido con todos, pero 6, 7 u 8 sí que he hablado con ellos y estoy muy, muy tranquilo, estoy haciendo mis anotaciones, estoy ganándome la confianza de ellos, ¿no? De momento es el beneficio de la duda por mi edad, por lo que sea, pero ya una vez que te acercas, una vez que le das una palmada, una vez que te abres de capa con ellos, son buenos chicos, los con los que he hablado, insisto, a nivel grupal, poco o nada, ¿eh? No, presentación y ya está, pero a nivel individual sí que he tenido buenos acercamientos con varios y de aquí al Día de Santander espero hacerlo con todos, porque estoy hablando con personas, no con futbolistas solamente, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese tipo que está cabizbajo, está lesionado? Algo hay, seguramente algo hay que puedes ayudarle a limpiarlo y eso genera confianza.
0: Y sé con todos, y sé en tots, que dijo Javier Aguirre, es tal cual. Javier Aguirre vol recuperar per a la causa a tots els futbolistes que siga possible. Vol recuperar a futbolistes que en teoria eren descarts. Vol entrenar persones, no futbolistes. I ja ha dit una cosa que és, ese futbolista que a lo millor està un poquet, no sé quina paraula utilitzat, com no sé si ha sigut, no, no ha sigut envenenado o frustrado, no me'n recorde la paraula que ha emprat, però que està amb el cap un poquet anat, vol parlar en ell. I ho va a fer en tots. En tots ja no és a soles Guido, Gaia, Pepe, tampoc és a soles, anem a un escaló per davall d'importància en l'equip, pues, Hugo Duro, Javi Guerra, Luis Rioja. No. També parlem de futbolistes com Dani Raba. Dani Raba, al mes d'agost, després de fer una gran pretemporada, o ja no gran pretemporada, perquè ahí podem entrar en subjectivitat, després de fer una pretemporada on va participar en gols, crec que va ser en 4, i on va tindre minuts, Carlos Corberán el va seure a un despatx i li va dir que si es quedava anava a jugar menys que David Otorbi i que Jaume Durà. que no hi havia un escenari en tota la temporada al qual ell terminara jugant. Bé, Corbera li va dir la seva veritat. No li va mentir, eh? O sigui, jo ahir no tinc res a dir en el sentit de la comunicació entrenador-futbolista. Clar, el pensament de Raba sí que va ser. Si el mateix entrenador que fa un any em va dir ven a València que sereu tu i deu més, ara m'està dient que no vaig a jugar, si este any no s'ha complit el que em va dir, per què es va complir el que m'està dient ara? No. I Raba va decidir quedar-se. Però Raba estava tan descartat que després de fer una pretemporada on va participar, Corbera li va asseure i li va dir que van a jugar David Otorbi i Jaume Durà abans que tu, eh? Abans que tu. La cosa no va ser ixa. Almenys d'entrada en Javier Aguirre. Ese no és el camí que vol recórrer Javier Aguirre en futbolistes com Dani Raba. És així, Germán Muñoz? Bona vesprada.
2: Sí, totalment. Bona vesprada, Nacho. Podem dir que Dani Raba ha tornat mentalment. Nosaltres, la informació que tenim de com se sent el jugador ara mateix amb l'arribada de Javier Aguirre és que ha recuperat la il·lusió. Una il·lusió que havia perdut amb el poc protagonisme que tenia amb l'anterior cos tècnic, amb les poques oportunitats que Carlos Corberán li havia donat, i ara mateix el sentiment de Dani Raba és d'il·lusió amb l'arribada de Javier Aguirre. És a dir, Dani Raba s'ha revitalitzat després d'estar amb la ment, i això és molt important, amb la ment totalment fora del València. Dani Raba estava fora de la situació tan roïna que estava patint el València, i ara mateix Dani Raba ha tornat mentalment i torna a estar preocupat i totalment ubicat, per dir-ho d'alguna forma, amb el que passa amb el València i amb les ganes de tornar a tindre oportunitats en el camp de la mà de Javier Aguirre.
0: A veure, Dani Raba no és cap víctima, eh? O sigui, Dani Raba tenia l'obligació d'haver-se mantingut enxufat tota la temporada perquè per això és un professional i per això li paguen. O sigui, tampoc anem a santificar ni a Dani Raba ni a cap jugador. Però la informació és que ara Dani Raba té una segona oportunitat. Podria haver fet ell més per tindre aquesta segona oportunitat en Carlos Corberán? Si no, ja és passat. És una tonteria dir-ho, perquè a lo millor ell va fer una bona pretemporada com la va fer, és cert, però ja portava massa motxilla per l'any passat. Val? Però la informació és que té una segona oportunitat. Que Javi Aguirre ha arribat en altre, en un talant de parlar en tots i donar oportunitats a tots. Dit això, Raba té una segona oportunitat, que l'aprofite. Perquè si no l'aprofita, allà ell. Allà ell. Per últim, el València ha fitxat al doctor Antonio Giner, que serà qui supla Pedro López Mateu al capdavant del cos mèdic del València Club de Futbol. Antonio Giner va estar 23 anys al València Club de Futbol, va formar part del València campió, del millor València de la història, el metge oficial del club, no com a doctor oficial del club, era un auxiliar en aquesta època, si no m'enganya la persona que m'ho ha dit, però va passar per tots els estaments del club en termes mèdics, pues va passar per ser un auxiliar, va passar per ser el cap dels serveis mèdics, va passar per atendre l'acadèmia, i és una persona que ja va estar en la primera etapa de Braulio Vázquez i en la que Braulio estava content per una raó. Per una raó. Antonio Giner sumava. Antonio Giner en què sumava? En què afegia a l'equip, al club? En què, més enllà de capacitats mèdiques, que ja crec que així ho vas dir jo, també ho va dir Germán, així cap persona ha dubtat mai de les capacitats d'Antonio López Mateu, perquè no tenim ni idea
2: de Pedro
0: López Mateu, perquè no tenim ni idea de medicina. O sigui, no seria molt, molt valent per nosaltres. Però el tracte en el futbolista no era bo. Entre el futbolista i l'anterior doctor. No era bo. No era bo. Antonio Giner manté una bona relació en tots els vestidors en els que ell va formar part com a metge del club. De fet, de seguida, en un ratet després de notícies de Germán, estarem en un futbolista que ell va tindre, era el seu doctor, que estava al València i que a sol té bones paraules. Jo he parlat personalment amb gent que el va tindre com a doctor a la seva etapa al primer equip i a la seva etapa a l'acadèmia, i tots te diuen, oye, mira, en termes mèdics jo no opine, però era un tio que te guanya. que te guanya, que parla en tu, que s'interessa per la persona. Va en consonància l'arribada d'Antonio Giner en això que estem parlant de donar una cara més humana al València, pues Antonio Giner va en aquest perfil. Dit això, pues si torna a haver 8 lesionats a la jornada 3, com va passar esta temporada, pues haurem de dir-ho, perquè per això estem. 1:23, fem una xicoteta pausa i de seguida anem a les notícies de Germán.
3: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Ràdio. A la Folla de Bunyol, 102.2. En Apunt Ràdio, el partit de la una.
0: Una i 25 de la vesprada, bé, és que volia aclarir la informació que teníem de Dani Raba i la segona oportunitat, perquè així no es tracta ni de demonitzar a Carlos Corberà ni de dir que Raba ho va fer tot bé i que era un pobre diablo, per dir-ho d'alguna forma. Ell també va tindre les seues errades i una motxilla, pues, que jo crec que en Carlos Corberà ja era totalment irrecuperable. Oye, Aguirre podria haver arribat dient... mira, Raba, en els reports que tinc de tu no té una oportunitat, però la informació és altra.
2: Sí,
0: que,
2: sí.
0: És que, oye, mira, tindré estos reports, però vull que comencem de zero.
2: No, i que al final jo crec que Dani Raba és un jugador molt aprofitable per a este València i per a mi seria una errada, no per a Aguirre, per a qualsevol entrenador que haguera vingut al València, no aprofitar un jugador d'aquestes característiques. No entenc a Corberán quan va fer això. És veritat que, com dius tu, Raba... A lo millor no ha tingut el millor comportament en moltes vegades, moltes diferents vegades de la seua etapa a València, però jo també me poso en la seua pell i tampoc entenc que un entrenador te diga no, tu eres el meu jugador per a aquesta posició i després, inexplicablement...
0: Què va primer, l'ou o la gallina?
2: Clar, ningú
0: l'ha... Raba es comportava malament perquè Corberán no el ficava, clar, o Corberán no el ficava perquè es comportava malament?
2: Ningú ha explicat per què Dani Raba ha deixat de jugar i jo l'entenc perfectament també.
0: De seguida tres més. Anem a les notícies de Germán. El València pensa en recuperar efectius amb un Aguirre ja presentat.
2: El tècnic mexicà va oferir ahir la seua primera roda de premsa, la de presentació. Avui ha dirigit una nova sessió en la que Diacabí ha continuat fent treball parcial amb el grup i on Copete, Tàrrega i Fulquier han treballat en solitari en el camp. Rioja no ha entrenat per molèsties. D'altra banda, Unai Emery va estar present ahir en el jurament de la medalla d'or de la ciutat de Llíria a Damià Vidagain, exdirector de comunicació del València i ara d'operacions a l'Aston Villa. A Emery li van preguntar els companys a Punt Esports sobre el paper de Braulio Vázquez, nou director esportiu del club de Mestalla.
6: Braulio, igual que yo, pues él un gallego afincado en Valencia, yo un vasco afincado en Valencia, y también una relación de amistad que hemos tenido muy profunda, primero porque nuestros hijos juegan juntos, además en el Valencia, en la academia del Valencia, y luego porque profesionalmente hemos trabajado juntos aquí en el Valencia y hemos tenido pues una relación también a partir de dejar de desvincularnos del Valencia, primero yo, luego él, pues hemos teniendo una relación muy buena, porque nos juntamos aquí cuando tenemos descanso en Valencia, pues para charlar de fútbol, para hablar de muchas cosas. Y bueno, que esté él en el Valencia creo que es una buena noticia, y él además es un gallego afincado en Valencia y ama y quiere lo mejor para el Valencia, y que le dedique todo el conocimiento profesional que tiene para ayudarle a salir donde está.
0: Carlos Espíez, recorda del Llevant.
2: El davanter del Real Madrid va ser entrevistat ahir també pels companys de Punt Esports. En ixa xerrada, Espíez va repassar diversos temes, però també va parlar del seu ex-equip, el Llevant. Això deia el jugador ahir.
7: Tots els dies parlo en Brugui, en Primo, en Dela, en Carl, no sé, tots. És que tenim un grup que parlem sempre, sempre que tinc temps lliure i juguen, intento veure.
8: Va arribar al Madrid per desig de Mourinho. Li veu algun paregut amb Luis Castro?
7: Són portuguesos els dos.
8: Això sí, per al que compta ara els dies és per a retrobar-se amb el Ciutat de València.
7: En mayo. Uf, encara queda. Està molt de mal no haver-me despedit d'ells. És una cosa que tinc pendent. És un orgull que tanta gent estigui tan contenta per mi i molt content.
0: Miguel Ángel Tena fa un balanç de l'inici del Villarreal esta temporada.
2: El director de futbol del Sumari Groguet va ser reconegut el diumenge amb l'Almasorí de l'any. Tena va parlar de l'inici del Villarreal esta campanya amb els nostres companys.
9: Hemos tenido la paciencia necesaria que creo que hay que tener, sobre todo la idea que tuvimos cuando lo firmamos de tener tranquilidad, de dejar trabajar y de pensar que en algún momento pues la plantilla podía hacer ese clip. Lo ha hecho estos dos últimos partidos y ahora lo que hay que hacer es darle continuidad a ese trabajo. Volver a clasificarnos a través de la Liga en puestos europeos y lógicamente mejorar los resultados del año anterior en Champions League.
0: L'Elx se'n va a Múrcia.
2: L'equip il·licità aprofitarà la parada de la competició per a intensificar la seua preparació de cara al pròxim partit de Lliga davant el Celta de Vigo. Els franchiverds es van imposar per 3-0 en l'amistós jugat este cap de setmana davant el Cartagena. Ara l'Elx es va desplaçar a ir a Sant Pedro del Pinatar, a Múrcia, on romandrà concentrat fins al 2 d'octubre.
0: I el Castelló, que a mi m'està encantant, imparable.
2: Només un empat i la resta victòries. Això és el que porta fins ara l'equip castellonenc. Ahir, victòria 0-2 front al Leganés en Butarque per a continuar primers en Lliga. Ara mateix, els de Pablo Hernández seguixen com a líders en solitari. Això deia el tècnic en roda de premsa.
10: Sí, contento por los tres puntos, por el partido. Yo creo que hemos hecho un partido muy serio. Sabíamos de la dificultad de jugar aquí contra el Leganés. Y bueno, hemos sido eficaz, hemos conseguido meter gol en un fallo que han tenido ellos, lo hemos aprovechado y a partir de ahí hemos tenido algunas ocasiones más para hacer algún gol más. Es verdad que ellos también al final han tenido alguna más, el penalti que Matis ha parado, así que contento por seguir manteniendo la portería a cero otro día más. Eso dice del trabajo de todo el equipo, no solo de Matis, que obviamente está a un gran nivel, pero el equipo a nivel general está muy bien con y sin balón, y bueno, y los resultados lo reflejan.
0: Javi Calleja, dos derrotes en dos partits.
2: Sembla que el canvi d'entrenador no li ha vingut bé a l'Eldense. Javi Calleja porta dos partits al capdavant del conjunt d'Elda i ha patit dos derrotes consecutives. L'Eldense ha caigut a joc de descens i Calleja es lamentava l'altre dia pel resultat de l'equip.
11: Lo que no puedes es regalar. Nosotros tenemos que aprender a competir mejor. Estamos jugando bien, llevamos una línea bastante buena en el juego, en la cantidad de oportunidades que creamos, en llevar la iniciativa, en imponer nuestra identidad, pero luego nos está faltando, por supuesto, gol, acierto, efectividad, y momentos en los que tenemos que aprender y tener más experiencia, cogerla rápida para que no nos pase lo que nos ha pasado hoy.
0: Una valenciana, campiona del món sub-20 amb Espanya.
2: La peniscolana Anna Álvarez, jugadora del Llevant femení, es va proclamar fa 3 dies, al costat de la resta de les seues companyes, campiona del món sub-20 amb Espanya després de superar a Corea del Nord en el torn de penals, en un partit que ha acabat amb empat a 0.
0: I per últim, València Bàsquet femení, campió de la Supercopa Endesa el cap de setmana.
2: El conjunt taronja ja té el seu quart títol de Supercopa. El diumenge van vèncer en la final al Innova TSN Leganés amb un resultat final de 76-64. Les madrilenyes no ho van posar gens fàcil, però finalment València Bàsquet femení va aconseguir la victòria per a proclamar-se campió i així aconseguir un triplet històric: Lliga, Copa de la Reina i Supercopa Endesa. Així de content estava Javier Torralba, entrenador de València Bàsquet, després de la consecució del trofeu.
12: Sabíem que havíem treballat bé, ja ho havíem explicat, però sabíem que anava a ser complicat, com així ha estat. Esperar-m'ho, no, gaudir-ho, treballar-ho i aprofitar-ho per créixer. Molts reptes, però sempre és més fàcil construir des de la victòria i més amb un club tan exigent com és València Bàsquet.
13: Molt bé, moltes gràcies.
0: 1:32 de la vesprada. Anem a una pausa i de seguida fem dos telefonades amb dues persones en les que vull parlar. Primer, una que em donarà una opinió top al voltant de la situació del València, molt autoritzada, i després en un exfutbolista que va tindre el doctor Toni Giner.
3: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
14: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
15: València se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es/más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntament de València, con la colaboración de la Universitat de València.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Això és el partit de la una. A Punt Ràdio.
0: Una i 35 de la vesprada i tenia moltes ganes de parlar en directe amb ell perquè a més de ser un dels referents és fill predilecte de Giri allà, és director d'operacions de l'Aston Villa, és cap de premsa, va ser cap de premsa del València i a més es va seguir en esta cadira de Punt Ràdio, Canal 9 per aquell entonces. I és Damià Vidagany. Hola Damià, bona vesprada.
16: Hola Nacho, què tal? Bona vesprada.
0: Com estàs? Primer, enhorabona per ser fill predilecte de Llíria i com estàs? Perquè jo entenc que seria molt emocionant per a tu.
16: Home, doncs pues, sí, és una circumstància que ahir parlava en la gent de l'Ajuntament i en amics, que és molt difícil que se doni un reconeixement en la pròpia terra, que a més a més se doni en vida, que això sí. Solem recordar que ja no està, i tindré la sort de que els meus fills i la meva dona i els meus pares pues, estiguen tots allí per a veure-ho, pues, home, és algo que és inolvidable i la veritat que no sé si merescut, però des de luego sí que emocionantíssim, no? I molt gratificant.
0: Com què va ser el primer que... o què estaves pensant quan te van, vas estar al moment que t'anomenaren i vas eixir ahí? Què era el que et passava pel cap?
16: Pues me passava per el cap, quan estaven llegint els mèrits i a punt de pujar, me passava per el cap, el camí recorregut, que ja és llarg des de que comencé a treballar en 20 o 22 anys, i sobretot la gent que m'ha ajudat, moltíssima gent del poble, de fora del poble, en els mitjans de comunicació, en el món del futbol, en el València, en l'Aston Villa, en altres països, en gent que sempre ha anat ajudant i els bons moments. De lo dolent i de les coses negatives uno no se'n recorda, en aquest moment se'n recorda de tots aquests xicotetes espentes i la mà que t'ha tirat la gent per a poder arribar ahí.
0: Damià Vidagany, per a qui no el conega, les poques persones que no el coneguen, pues, a més de ser periodista d'esta casa, és cap de premsa al València, ara és director d'operacions de l'Aston Villa, treballa colze en Unai Emery i també és bon amic de Braulio Vázquez, si no m'enganyen, nova incorporació del València Club de Futbol. Volia preguntar-te, Damià, tu com a veu autoritzada, no sols per experiència al València, però ara com a persona que està al món del futbol, com veus la situació del València ara mateix?
16: Home, jo tinc que ser prudent primer perquè jo ocupe un càrrec en un club i per tant per a mi és difícil i tinc que ser respectuós en les coses que diga i sí que tinc que dir que Braulio Vázquez, que és la persona a la que tu nomenaves, primer és amic i per tant pues no li pude més que desitjar tot el millor i si està en el València més encara perquè és el meu club també. y según cree que es un profesional indiscutible y un profesional que sabe el que se fa, que es intel·ligent, que es treballador y que espere que siga capaç de revertir una situació molt més profunda dels professionals que van passant per el València, sinó que més bé és sistèmica o estructural en el club, que perquè, no perquè ho diga jo, no és una opinió, sinó perquè en les últimes 10 o 12 temporades el València no ha sigut el València que hauria d'haver sigut, amb l'excepció de l'època de Marcelino i Mateu Alemany. Per tant, aquest tema estructural espere i desitge que se corregisca i espere i desitge que a partir de l'arribada de Braulio, en el curt termini i en lo conjuntural, l'equip pugui eixir de la situació en la que està.
0: I te faig una última, i no te vull quitar més temps perquè sé que estàs fins amunt de coses. Tu que estàs a l'Aston Villa i estava veient la de quantitat de futbolistes que heu venut aquest estiu, el passat, quina és la receta d'un club per a pues, d'un perfil com el de l'Aston Villa, que és al que el València es voldria semblar, no? Que és aquest equip que a lo millor no pot lluitar la Lliga i tal, però que està lluitant per Europa, per Champions, per Europa. Quina és la receta? Perquè així el passat estiu va ser, no anem a vendre cap futbolista. I jo ja pensava, és que això no és el camí, perquè vendre no passa res. El tema és saber vendre i després saber fitxar, no? Quina és la receta? Perquè, evidentment, a l'Aston Villa ara mateix és un projecte totalment exitós en vosaltres al capdavant.
16: Bueno, jo el que crec és que, sense entrar en comparances,
0: no,
16: que sí que te puc dir és que l'Aston Villa és un club on els propietaris tenen ambició, on els propietaris, evidentment, prefereixen quedar el quart abans que el quint i el quint abans que el sisè, i això és, jo crec que és molt important perquè en un club n'hi ha ambició i que tot el món es pente. Segon, que l'entrenador és un top mundial i que té una ambició tremenda per aconseguir fites que semblaven impossibles. Quan arribarem a l'Aston Villa, per exemple, el club estava 20 anys sense xafar Europa i ara porten 4 temporades consecutives i són campions de l'Europa League. I crec que a partir d'ahir una bona gestió, amb els recursos que la propietat va donant, no tindré por a vendre i sí tindré la capacitat de substituir els jugadors en un treball de coordinació entre el club i l'entrenador per a poder fer una bona plantilla. Però sobretot La meva opinió és l'ambició de la propietat, l'ambició de l'entrenador i l'enteniment de la idiosincràsia de l'Aston Villa, de la seva afició, de la seva història, i jo crec que és molt important l'alineament entre les tres esferes, l'esfera de la propietat, l'esfera esportiva i l'esfera de l'afició.
0: O sigui, és un poquet la clau, que les tres esferes estiguin connectats. Damià, moltíssimes gràcies, enhorabona, i ja saps que te mire des de la distància i t'admire des de la distància. Gràcies, Damià.
16: Nacho, una abraçada molt forta, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies. Les paraules de Damià Vidagany jo crec que ha sigut clar per a mi en dos coses. La primera, Braulio i Javier Aguirre poden solucionar la situació del València a nivell conjuntural, però la situació estructural no la poden solucionar els professionals que estiguen al València. Això és cosa o de que canvie la propietat o de que per fi decidisquen clavar pasta al club, cosa que veig complicada. I després que la receta és que propietat, entrenador i afició, i les tres esferes estiguen en sintonia. Ara mateix ja hem vist que sí, que propietat i entrenador, en este cas Braulio Vázquez, estan en sintonia en parlar diàriament, però la cosa de l'afició continua llunyana. La ferida València-Meriton, jo ja no diria si és ferida o és ja algo absolutament irreparable, però esa és la clau per a Damià Vidagany, que les tres esferes estiguen alineades. Això, en quant a la situació del club, vull conèixer també en quant a la situació primer equip, també la resta del club, però principalment primer equip, perquè com vos hem dit, el València ja té nou cap del cos mèdic, que és Antonio Giner, que va estar 23 anys al València. Ens han parlat que és una persona, un doctor, que arriba molt al futbolista, que arriba molt a la persona, i per això pues, volia parlar en una persona que, a més de ser un gran professional, que va ser un gran futbolista, pues, és col·laborador d'esta casa, també principalment dels companys de 90 Minuts. Hola, Pepe Pla, bona vesprada.
17: Què tal, bona vesprada?
0: Primer, gràcies per atendre-nos. Com estàs?
17: Muy bien, es un placer estar aquí con vosotros.
0: Pues volía a preguntarte, tú vas a coincidir en Toni Giner, Antonio Giner, el doctor Giner. ¿Cómo es? Yo sé que si parlem de termes mèdics i tal, pues yo creo que ahí tenim poc a opinar, ¿no? Perquè a fi de comptes ells són professionals i no diem res. Però a nivell personal m'han parlat molt bé, ¿no? Conta'ns un poquet.
17: Bueno, ya sabes que al final cada futbolista tiene sus experiencias con médicos o con cuerpos médicos y cada uno te puede hablar un poco de su experiencia. Yo, desde mi experiencia, no solo a nivel personal, sino a nivel... como

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: Que Mari Carmen va poder volver a su casa.
2: Luchar es lo que permite los cambios legislativos que son tan necesarios.
1: Si realmente permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más.
3: ¿Cómo es posible que un caso así suceda? ¿Cuál es el problema en el sistema?
4: Vamos a limitar a un máximo de 19,55 la bombona de butano.
5: Guardemos un minuto de silencio por Vanessa y Merian.
6: Una absoluta vergonya que a hores d'ara encara els centres educatius siguen els únics que no estan climatitzats.
7: Nosotros hemos desarrollado un parc industrial muy, muy importante en la zona de Sagunt, el Parc Sagunt.
8: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Ores.
0: Hola, com estan? Finalment, el Reial Decret sobre la vivenda pactat per PSOE i Sumar en serà dos, un que contempla només la renovació automàtica dels lloguers, que demanava el sindicat de llogaters i també Sumar, i un altre, el que anirà en un pack tota la resta de modificacions, entre elles la protecció front als desnonaments, la regulació del lloguer de temporada i habitacions, fins ara exclosa de les negociacions, també la prohibició de compra als fons Voltor o la pròrroga dels contractes vigents. El govern, a més, vol que vagin al Congrés per la via ràpida i en un envit per a que els partits es retracten al Parlament, no esperaran el mes que contempla la llei per a dur-lo a la cambra, sinó que este mateix divendres hi haurà un ple extraordinari per a votar-los els dos. Des de Moncloa asseguren que l'urgència està justificada pel calar de les mesures, però el que està clar és que això obliga els partits a posicionar-se en dos votacions. La ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, acaba d'afirmar que el consens que hi ha en la societat espanyola sobre el problema de l'habitatge ha d'arribar als grups polítics al Congrés.
9: No solamente ponemos nombres y apellidos a los especuladores, como ha ocurrido en el caso de Urbagestión, sino que además vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social como es la vivienda en nuestro país. De manera que vamos a paralizar esta compra por parte de los fondos buitres para parar la compra especulativa.
0: Parlava la ministra Rodríguez d'una de les mesures que té el segon dels decrets per a parar l'activitat dels fons voltors pel que fa a les vivendes. La mateixa hora que el govern espanyol, per boca de la ministra, com han escoltat, explicava els dos decrets, els cinc ministres del govern de Sumar s'han contraprogramat i han convocat una roda de premsa en el Ministeri de Treball. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, que encara continua parlant, parla de pas decisiu.
10: És que supone un paso decisivo. Un paso decisivo para poder transformar un modelo económico que se ha convertido en el principal lastre, el principal desafío, la principal fuente de incertidumbre, inseguridad, ansiedad y angustia para las clases trabajadoras en nuestro país. Son medidas efectivas para proteger, reforzar y dar tranquilidad a millones de familias en España.
0: I ha acabat aquesta compareixença dels ministres de Sumar, la que continua en aquests moments és la reunió posterior, la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. I a les que no els ha fet gens ni miqueta de gràcia això de trossejar el decret ha sigut a les membres del sindicat de llogateres. Valeria Racó és la portaveu.
1: Eso sería una verdadera vergüenza. Si realmente permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más. Divide y conquistarás nunca más. O decreto Mari Carmen en su totalidad o cualquier otra cosa que salga será un decreto farsa.
0: La veritat és que ha sigut un matí intens de negociacions, també un matí intens perquè s'ha produït aquestes rodes de premsa a última hora de la primera hora de la vesprada, a nit, el que es coneixia era la notícia de que Mari Carmen tornava a casa. Va ser per un acord entre la família, per l'advocada i el sindicat de llogateres, amb el fons d'Urbagestió i amb la mediació de l'Ajuntament de Madrid. Òscar Martínez, bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada. Este matí l'advocada de la dona, representants del sindicat de llogateres de Madrid i l'alcalde de la capital han comparegut davant els mitjans de comunicació per anunciar l'acord. Valeria Racu, portaveu del sindicat de Beatriz Duro, l'advocada de Mari Carmen, l'atribueixen a la pressió social.
1: Empezamos un día muy importante con una de las mejores noticias que podíamos recibir y que podíamos arrancar después de todo lo que estamos haciendo estos últimos días. Y es que Mari Carmen va a poder volver a su casa.
2: Y ha sido gracias, evidentemente, a la lucha de la propia Mari Carmen, que ha sido absolutamente ejemplar y que lo mínimo que se tiene que hacer hoy es que se apruebe el decreto Mari Carmen que lleva en honor su nombre.
11: Bé, i Mari Carmen, que continua ingressada en un hospital en el Gregorio Marañón des que va ser desnonada de dilluns, haurà de refrendar l'acord per a tornar a sa casa.
0: Les 2:35, Patricia Valero està a la tècnica. Més notícies d'este dimarts.
8: Les notícies del migdia. L'informació a Punt Ràdio.
0: La inflació ha escalat fins al 4,9%, principalment pel preu disparat dels carburants i dels paquets turístics, segons la data avançada de setembre que ha publicat este matí l'Institut Nacional d'Estadística. En paral·lel, el Consell de Ministres ha aprovat avui un nou decret que prorroga el paquet de mesures contra la crisi energètica provocada per la guerra al Pròxim Orient per a pal·liar els efectes de cara als mesos d'hivern.
11: El preu de la gasolina, el dièsel i el gas majoritàriament han fet créixer el cost de la vida 6 dècimes més que a l'agost, quan ja va pujar 7 dècimes més que al juliol. Tampoc és una bona notícia l'augment en 2 dècimes de la inflació subjacent, la que no té en compte ni l'energia ni els aliments frescos, que se situa en el 3,1. I això, el que vol dir, és que el preu disparat dels combustibles comença a contagiar la resta de productes. En definitiva, els preus dansen al so de la guerra encetada al març pels Estats Units i Israel contra l'Iran. I per això, el Consell de Ministres ha aprovat limitar al 15% la pujada de la tarifa regulada de gas i el preu de la bombona de butà per a evitar un encariment major a l'hivern en el rebut de les famílies i les empreses. Sara Aguesen, vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica.
12: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%. Y también vamos a limitar a un máximo de 19,55 la bombona de butano.
11: I el Consell de Ministres també ha aprovat la segona pròrroga de les mesures anticrisi que inclouen les rebaixes fiscals en la gasolina i el gasoil en 20 cèntims fins a final de desembre, que tot just ara està explicant el vicepresident primer, Carlos Cuerpo.
0: I troballa política i empresària lateral per a reivindicar les inversions de l'eix ferroviari Cantàbrico-Mediterrani. És una línia de 700 quilòmetres que uneix l'est de la península amb Bilbao i Santander a través dels ports valencians. Allí estan el president de la Generalitat, Juan Prat Llorca, els d'Aragó i Castella-Lleó, i també representants del govern de Cantàbria, a més de representants empresarials i del sector logístic.
11: Bé, l'objectiu de la reunió és exigir l'impuls definitiu d'esta infraestructura amb especial urgència en el tram entre Sagunt i Terol. Els mandataris de 5 comunitats autònomes i de l'empresariat signen i fan pública la declaració de Terol. Vicente Lafuente és el president de la Confederació Valenciana d'Empresaris, la CEF, i Juan Pere Llorca, el cap del Consell.
13: El que estem en aquest moment és intentar aportar al·legacions i solucions que facin repensar al Ministeri que aquest projecte és una inversió de futur.
14: El que estan poniendo en peligro grandes inversiones y grandes infraestructuras y es una realidad y una necesidad imperiosa que esto se ponga en marcha.
0: I les principals organitzacions de l'educació pública han presentat este matí al registre de les Corts les firmes per a una iniciativa legislativa popular que reclama la climatització a les aules dels centres escolars. 10.000 signatures mínim calen per a dur-la a la cambra.
11: Sí, està impulsada per les associacions de pares i mares, de l'alumnat i dels equips directius, i té el suport de la Confederació d'AMPES Gonzalo Anaya, l'Associació de Directors d'Escola Pública i l'Associació de Directors i Directores d'Institut d'Educació Secundària. Rubén Pacheco, president de FAMPA València i de la Confederació Gonzalo Anaya, ha sigut així de gràfic este migdia quan explicava les raons d'esta demanda.
15: Veritat que totes nosaltres quan treballem volem un espai de treball climatitzat, doncs les nostres filles i fills i el seu professorat tenen exactament el mateix dret. I és una absoluta vergonya que a hores d'ara encara els centres educatius siguin els únics que no estan climatitzats.
0: I el Consell de Ministres també ha aprovat avui una mesura de la qual es poden beneficiar més de 2.700 persones damnificades per la Dana, que en el seu moment van demanar a l'Estat l'avançament de les ajudes per a pal·liar el desastre.
11: Sí, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciat que podran condonar el deute dels diners avançats si compleixen estos requisits que explica el ministre.
16: Es la posibilidad de la condonación, el marco jurídico lo permite, de la devolución de esos anticipos a quienes cumplan dos condiciones fundamentales. Tener una renta en el año 2025 IRPF por debajo de 42.000 euros o tener un patrimonio por debajo de 300.000 euros, excluyendo la vivienda como patrimonio. Es decir, quienes cumplan con estas condiciones no tendrán que devolver el anticipo solicitado.
0: Pel que fa a l'oratge, veiem la previsió per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
17: Molt bona vesprada. Esta vesprada tornarem a veure tempestes i serà més cap a l'interior. Les comarques afectades pels ruixats que poden sorgir seran la vall de Cofrensallora, també la plana Utiel-Requena i més cap al nord, l'Alt Maestrat i el Baix Maestrat. En principi, ixes, però no descartem també veure aquestes tempestes cap a la Ribera Alta, la Costera i fins i tot la Foia Bunyol i alguns municipis de l'Horta. Començaran a partir de les 3 5 de la vesprada i es desplaçaran més cap al litoral, i això és el que pot afectar a aquestes localitats que ja es troben un poquet més lluny de l'interior. I en tot cas, si arriben les tempestes, serà al voltant de les 8 de la vesprada, 9, i ja estaran més descarregades. Pel que fa a l'estat del cel, encara amb molts núvols, pràcticament tot el territori amb una nuvolositat compacta, amb estones de sol, això sí, i l'ambient més estable i més assolellat cap al sud. Tot això amb temperatures que avui pugen una miqueta respecte a ahir. Màximes entre els 27 i els 29 graus, puntualment passaran dels 30 graus al Baix Vinalopó i el Baix Segura. Els pròxims dies tindrem una xicoteta descans pel que fa a la inestabilitat, però dijous de vesprada tornen les precipitacions, que es quedaran fins al cap de setmana.
8: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: Bé, divendres serà quan vagin al Congrés els dos decrets aprovats pel govern espanyol este migdia, bon, este matí, pel PSOE i Sumar, sobre la vivenda. En un anirà la renovació automàtica dels lloguers i en un altre tota la resta de mesures en PAC. El govern no vol esperar el mes que tenen per a dur-lo al Parlament i ens el sometrà a debat i votació per la via ràpida. Ara cal esperar, això sí, com queden aquestes dues votacions. Lorena, Diego, Madrid.
18: Sí, molt bona vesprada. L'executiu ha trossejat les mesures de vivenda en dos reials decrets per a salvar ara el tràmit parlamentari, ja que en un d'aixòs reials decrets estan incloses les reivindicacions de Junts per Catalunya, que encara estan per concretar. L'altre reial decret està la renovació automàtica dels lloguers, que trobaria moltes dificultats per convalidar-se al Congrés dels Diputats, però que serviria este segon reial decret amb la renovació automàtica dels lloguers, que serviria d'excusa per a Pedro Sánchez per a justificar que ha presentat les mesures en matèria de vivenda que demana el carrer. Escoltem la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez.
19: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
18: Acord polític és el que demanen des de la taula de la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Estos dos reials decrets entraran en vigor en el butlletí oficial de l'Estat i seran provisionals fins que es convaliden o no al Congrés dels Diputats en un ple extraordinari que ja té data este divendres a les 11 del matí.
0: Gràcies, Lorena. El cas és que, com els dèiem, els 5 ministres de Sumar han convocat de manera paral·lela al Consell de Ministres una roda de premsa de valoració. El ministre de Drets Socials, que és Pablo Bustinduy, ha exercit com a portaveu.
11: Sí, ha explicat que han intentat fins a l'últim moment, ha dit que les mesures no es partiren en dos reials decrets i que no comparteixen del tot algunes mesures com...
20: He dicho muchas veces, algunos de los modelos de bonificaciones fiscales que han quedado recogidos en este decreto. La renovación automática de los contratos está... última demanda puesta sobre la mesa en esta semana por el Movimiento Popular, queríamos que fuera en el primer decreto junto con todo lo demás.
0: I a falta de conèixer el contingut íntegre dels dos decrets, des del sindicat de llogaters s'han qualificat de vergonyosa la partició en dos d'estos reials decrets. Valeria Racu, portaveu, ho considera una farsa i ha cridat a continuar amb les mobilitzacions al carrer.
1: Eso sería una verdadera vergüenza. Si realmente permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más. Divide y conquistarás nunca más. O decreto Mari Carmen en su totalidad, o cualquier otra cosa que salga,

0: Ters de Madrid perquè Mari Carmen torni a casa 5 dies després que el seu desnonament alçarà una onada d'indignació a tot Espanya que ha dut a l'adopció d'esta mesura. José Soler, bona vesprada.
1: Sí, bona vesprada, Patricia. Després de 5 hores de reunió va arribar a un acord que, en opinió de l'advocada de Mari Carmen, Beatriz Duro, no hauria sigut possible sense la pressió social que va fer que l'empresa accedira a intentar trobar una solució.
2: Nunca antes de ayer quisieron negociar ni sentarse con nosotras a dialogar y hablar absolutamente de nada, pero es verdad que esta solución llegaría por parte de ellos también, cosa que evidentemente celebramos y que ha dejado claro también que las administraciones públicas, tanto autonómica como local como estatal, son absolutamente incompetentes.
1: I avui, després de 3 dies d'acampada a la Puerta del Sol, la Comunitat de Madrid ha demanat a la delegació del govern que desallotge els centenars d'acampats, petició a la que s'ha sumat també l'Ajuntament de Madrid. José Luis Martínez Almeida és l'alcalde.
3: Si tuviéramos un delegado del gobierno que cumpliera la ley y no que permitiera que la ley no se cumpla, sería levantada de inmediato esa acampada, que es lo que debe hacer y es en lo que nosotros vamos a insistir de forma permanente. Y si el Real Decreto de hoy no les satisface, lo que tienen que hacer es ir a buscar al responsable de ese Real Decreto, que vive en la Moncloa, que verán lo que va a tardar la Policía Nacional en desalojarles de la Moncloa.
1: I el contrapunt al cas de Mari Carmen són les desenes de desnonaments que es continuen executant cada dia en condicions de vulnerabilitat. Avui mateix a Mataró, a Catalunya, els Mossos han desnonat una família amb 7 persones, entre elles un home que té un 87% de discapacitat i on viuen també 3 menors d'edat.
0: I mentrestant, la Puerta del Sol de Madrid continua sent l'epicentre d'esta onada de mobilitzacions socials. Allí més de 500 persones han passat la tercera nit ja acampats a l'espera de l'aprovació d'aixòs ara 2 decrets. Guillem Lissart, de bona vesprada.
4: Bona vesprada, sí. Així l'acampada per la vivenda a la plaça de Sol continua amb nous crits de protesta. Ja és la tercera nit que han passat així acampades, esta nit vora 1.000 persones, i no paren d'arribar noves persones que en alguns punts de la plaça pràcticament no caben les tendes. Així d'un costat celebren la força popular, parlen d'una victòria històrica per haver aconseguit que Mari Carmen torni a sa casa i perquè s'estiguen treballant en mesures que faciliten l'accés a l'habitatge, però a falta de conèixer la lletra xicoteta i tal com pareix ser, si no és un únic decret unificat Mari Carmen, parlem d'un decret farsa. Pel que fa a l'acampada, la Comunitat de Madrid ha donat un termini de 48 hores al govern central per a desallotjar, però des del sindicat de llogateres asseguren que seguiran, que la lluita només acaba de començar i han convocat noves manifestacions per al cap de setmana.
0: I enmig del debat sobre vivenda, també entitats veïnals de València s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament en diverses reivindicacions, com ara demanar alternatives habitacionals per a les persones desnonades, també mesures contra els apartaments turístics il·legals. Helena Andreu.
5: Sí, bona vesprada. Matí de protestes veïnals coincidint amb la celebració del ple a l'Ajuntament de València. 8 entitats veïnals dels barris del nord de la ciutat han demanat millores en el servei de transport públic. D'altra banda, veïns i veïnes del barri de Benicalap han denunciat la proliferació d'apartaments turístics il·legals i la plataforma d'afectats per les hipoteques demana una alternativa habitacional real per a les persones víctimes dels desnonaments a la ciutat. José Luis González és portaveu de la plataforma València.
6: Totes les persones que són desnonades, serveis socials i l'Ajuntament no està oferint més que un hostal o un albergue temporal. Volem, si hi ha adjudicacions de vivendes que estem escoltant que hi ha, volem que hi hagi una borsa específica per a l'emergència habitacional.
0: També el papa Lleó XIV s'ha pronunciat sobre el desnonament de Mari Carmen en l'avió en què ha tornat a Roma des de França, on està de visita oficial, ja ho saben. S'ha preguntat com és possible que passi un cas com este.
7: Los vecinos, la comunidad, la parroquia, la diócesis, hoy el Estado tendría que acercarse a decir cómo es posible que un caso así suceda. ¿Cuál es el problema en el sistema que permite un caso de una anciana, además con discapacidad, con dificultad, ser echada a la policía de su casa?
0: I a les Corts, avui també s'ha parlat de vivenda, els grups parlamentaris valencians han presentat les propostes de resolució que demà es votaran al ple dins del debat de política general que va començar ahir. I les mesures de vivenda seran protagonistes, Lola Oliver.
8: Els partits de l'esquerra proposen també així topar el preu del lloguer. Compromís vol que, a més, es declaren zones tensionades i els socialistes valencians que recuperen les naus. Però el Partit Popular recorda que el que es farà a este Parlament serà tramitar amb caràcter d'urgència una nova llei valenciana del sòl i que en ella el 50% dels usos residencials estaran destinats a vivenda social. Vox li recorda que

0: la Comunitat Valenciana, el que és llei és la prioritat nacional. Demà aquestes propostes seran votades en l'últim dia del debat de política general.
1: I Front Comú, político-empresarial, per a reclamar el corredor ferroviari entre el Cantàbric i el Mediterrani, un acte a Terol amb participació del cap del Consell de Juan Pran Pérez Llorca, els presidents d'Aragó i de Castella i Lleó i la Confederació Empresarial Valenciana, entre altres, ha reclamat doble via ferroviària que connecte el nord d'Espanya amb els ports valencians. Carmen Monteagudo.
2: Quatre comunitats autonòmiques fent front comú per a potenciar el corredor Cantàbric-Mediterrani, Comunitat Valenciana, Aragó, Castella i Lleó i Cantàbria demanen solucions urgents al govern central per a este eix ferroviari, presidents autonòmics i també el món empresarial. Vicente Lafuente és el president de la CEP.
3: El que estem en aquest moment és intentar aportar al·legacions i solucions que facin repensar al Ministeri que aquest projecte és una inversió de futur.
2: Reclamen al Ministeri de Transports que canvie l'estudi d'este eix per a modernitzar-lo amb doble via i ample internacional i integrar-lo en els corredors europeus. Especial atenció al tram Sagunt-Terol. Jorge Azcón és el president d'Aragó.
4: Si este proyecto se lleva adelante tal y como el estudio informativo del corredor, tal y como el estudio informativo del ministerio ha salido adelante, hablamos de un error para los próximos 30, 40 o 50 años de desarrollo de nuestro país.
2: D'esta cimera és la declaració de Terol on el president de la Generalitat junt als seus homòlegs autonòmics han plasmat les seues reivindicacions. La necessitat de reforçar una infraestructura, diuen, estratègica per a donar resposta a les necessitats econòmiques, logístiques, industrials i també a les necessitats de les persones. Escoltem el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca.
5: Que estan poniendo en peligro grandes inversiones y grandes infraestructuras y es una realidad y una necesidad imperiosa que esto se ponga en marcha.
2: Demanen al govern central una visió global del territori.
1: I la mesa del Congrés ha iniciat un expedient sancionador a la diputada del Partit Popular, Anna Vázquez, per dur un espai, recordaran, amb gas pebre a l'hemicicle.
6: Sí, l'expedient pot derivar en la suspensió temporal de la condició de diputada, que podria comportar també la retirada del lloc de treball i el sou. L'informe dels lletrats del Congrés, demanat per la presidència, explica que l'esprai és considerat una arma, segons el reglament, i que dur armes a la cambra baixa és sancionable.
1: I continuem amb més assumptes. A Benidorm està previst que en les pròximes hores passen a disposició judicial els tres homes detinguts per la Policia Nacional en relació amb la mort a ganivetades d'una dona de 33 anys.
6: I mentrestant, al migdia s'ha convocat un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament d'este municipi, també en altres localitats valencianes. Manuel Pineda, subdelegat del govern espanyol, Alacant, Toni Pérez, alcalde de Benidorm.
7: Eren ja pareja quan convivien en Brasil i que...
8: Esto es un crimen brutal, un asesinato, que tiene además ese componente de violencia machista, de convivencia.
1: En la delegació del govern també hi ha hagut un minut de silenci. La delegada del govern també ha dit que la Guàrdia Civil ha identificat diverses persones relacionades amb les agressions de caire racista de fa una setmana a Tavernes de la Valldigna. Pilar Bernabé.
9: La Guardia Civil tiene identificadas a varias personas y puedo decirles que la investigación y el trabajo de investigación está yendo bien, sigue su curso.
1: Vale, y fins a Castelló anem ara, on el veïnat dels col·legis Censal i Carles Salvador de Castelló alerten que molts joves s'hi accedissin de manera habitual durant els caps de setmana. Denuncien que provoquen desperfectes a l'escola, fan soroll i tenen una actitud violenta. Lluís Liñana.
10: Este cap de setmana el pati del col·legi Carles Salvador s'ha convertit en un ring. El problema és que els seus actes van més enllà de la pràctica de boxa. Així ho expliquen els veïns.
11: Los fines de semana revientan todas las papeleras, las tiran al suelo, dejan botellas, dejan todo porquería.
10: Demanen més control policial i que s'alce la tanca de només 1,60 que els joves salten amb facilitat.
12: Que controlen un poc més, que no poden saltar, sobretot pel el tema del cole.
13: Que se comporten un poco, porque yo también he sido joven, pero yo no he hecho esas cosas.
10: Aseguren que els joves que entren, a més, tenen una actitud violenta. Així ens conta una veïna l'enfrontament que va tindre amb un d'ells.
11: Y una vez le dije a uno que dejara la papelera y me escupió.
10: I quan els alumnes tornen dilluns, es troben les conseqüències.
12: Claro, perquè si després els xiquets van pel matí i és a tope de vidres, que al final hi haurà un disgust.
10: Des de la Conselleria d'Educació confirmen que les dues escoles complixen amb les mesures de seguretat.
1: I a Villena, avui s'ha constituït la Comissió d'Investigació del Robatori del Tresor, començarà a treballar el 7 d'octubre i en ella participaran 17 compareixents. També hem conegut que el museu reobrirà prompte les portes. Bea Ponce.
14: Ja hi ha data aproximada per a la reobertura del Museu de Villena. Serà, segons l'Ajuntament, a finals d'octubre o principis de novembre i és possible que el MUBI reobriga de moment sense la rèplica del tresor de Villena realitzada als anys 80 i que es troba en estos moments en revisió per part dels experts. També hem conegut les dates dels compareixents de la Comissió d'Investigació del Robatori que s'ha constituït este matí. Es reunirà els dies 7, 14 i 21 d'octubre i citarà a 17 compareguents, 6 per dia, entre ells l'alcalde de Villena, la consellera de Cultura i la directora del museu. El Partit Popular, per la seva banda, ha demanat la retransmissió en directe de les 3 sessions. L'equip de govern diu que ho debatran en el pròxim ple municipal, però que no volen convertir esta comissió en un circ i que en qualsevol cas hi haurà una transcripció literal de cada sessió.
1: El president de França acaba d'iniciar una visita d'estat de 2 dies a Espanya. Els reis han rebut amb els honors Emmanuel Macron i la seva esposa al Palau Reial.
6: I esta nit els oferiran un sopar de gala. Macron té previst reunir-se amb Felip VI, també amb el president del govern, Pedro Sánchez. L'última visita d'estat d'un president de França a Espanya va ser la de Nicolas Sarkozy, fa més de 17 anys.
1: I la companyia OpenAI proposa l'eixida al mercat de la nova versió de ChatGPT pels riscos a la seguretat que comporta. Un llançament que estava previst per a octubre. Marian Company.
15: I que dona una idea, Patricia, de la rellevància que la companyia li dona als incidents anunciats i denunciats en els últims dies, entre d'ells el hackeig al sistema públic de salut australià i el supervisor de les borses dels Estats Units. Desenes de milers d'incidents han tingut lloc amb models d'esta i altres companyies, segons Axios. La rival Anthropic ha seguit les passes del científic Stephen Hawking, que el 2014 ja va advertir que la IA podia acabar amb l'ésser humà si arribava al punt d'automillorar-se per compte propi. 12 anys després, Anthropic ha presentat un dossier per eixir a borsa, on se centra en els efectes catastròfics per a la humanitat que pot suposar esta tecnologia sense control i es posa com a garant.
1: I més coses. A Mèxic han soterrat els 2 joves assassinats a tirs a l'estat de Morelos.
6: Cristian i Gael eren alumnes de la mateixa universitat on estudiava l'espanyola Claudia Tacoronte, assassinada a ganivetades fa 2 setmanes. Des de principi d'any, 6 estudiants del centre han mort de manera violenta. Alumnat i familiars exigeixen justícia, protecció i protecció davant l'onada de violència. Rogelio Arce, pare de Cristian, una de les víctimes.
16: Son 2 jóvenes de 17 años que les truncaron el futuro. Truncaron las carreras, los sueños.
17: ¿Dónde está la seguridad?

El que estan escoltant és After the Dance, un doble àlbum que el pianista valencià Josu de Solaun acaba de publicar amb totes les masurques de Chopin. 59 peces que va escriure el compositor polonès i que l'acompanyaren tota la vida i que ara de Solaun ha gravat a l'Auditori Manuel de Falla de Granada, transformant els ritmes d'esta dansa en un llenguatge íntim. Com tenim temps, fins a les 3, escoltem el piano de Solaun.

0: Arribem a les 3, repassem algunes de les notícies d'este dimarts 29 de setembre. El Congrés debatrà en un ple extraordinari divendres, ja, els dos decrets de vivenda que ha aprovat el Consell de Ministres este migdia. En un decret, PSOE i Sumar han acordat la pròrroga dels lloguers de manera automàtica fins a 2028 i en l'altre, la resta de mesures, com la protecció contra els desnonaments fins a 2030 i la prohibició de la compra per fons voltor fins al 28. José Soler.
1: Sí, Patricia, en roda de premsa la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, acaba de demanar alçada de mires a tots els grups polítics per a dur al Congrés el consens que hi ha a la societat sobre este problema de la vivenda.
2: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de las de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados.
1: I de la part de Sumar, els 5 ministres han convocat una roda de premsa per separat. Ha pres la paraula el ministre de Drets Socials, Pablo Agustín Duy, qui ha dit que si bé no estan al 100% d'acord amb totes les mesures, consideren que en línies generals el paquet millorarà la vida de milers de famílies. Han convidat també a continuar amb les mobilitzacions. I a qui no ha satisfet aquest acord és el sindicat de llogateres, convocant de les mobilitzacions que han derivat en les acampades al centre de Madrid, consideren poc ambicioses aquestes mesures i critiquen que s'hagin dividit en dos els decrets.
0: I el govern central també ha informat avui que esta setmana s'habilitaran 1.200 noves places d'acollida a Ceuta i ha actualitzat també les xifres.
1: Sí, hi ha 2.493 menors en el sistema de protecció a Ceuta, 213 s'han reubicat als centres de la península. L'executiu ha fet el triatge de 3.220 persones i ha informat que un total de 8.243 han retornat al Marroc. 450 d'elles han sigut expulsades. El Consell de Ministres d'avui també ha aprovat una injecció de 1,3 milions d'euros per a 5 entitats que treballen amb dones a Ceuta.
0: I Front Comú per a reclamar l'eix ferroviari Cantàbric-Mediterrani des de Bilbao i Santander fins a la Comunitat Valenciana.
1: Un Front Comú que s'ha escenificat en un acte avui a Terol on s'han reunit representants empresarials i polítics amb el president Pérez Llorca, acompanyat del d'Aragó Jorge Azcón i el de Castella i Lleó Alfonso Fernández Mañueco. Exigixen el canvi a doble via del recorregut i anuncien al·legacions al projecte del Ministeri de Transports. Juan Fran Pérez Llorca.
3: Que están poniendo en peligro grandes inversiones y grandes infraestructuras y es una realidad y una necesidad imperiosa que esto se ponga en marcha.
0: I este matí, les Corts han rebut 10.000 firmes per a climatitzar els centres escolars. Són fruit de la iniciativa legislativa popular que ha presentat les principals associacions de famílies d'alumnat i equips directius.
1: Rubén Pacheco, que és el president de FAMPA València i també de la Confederació Gonzalo Anaya, explicava així els motius d'esta demanda.
4: Veritat que totes nosaltres, quan treballem, volem un espai de treball climatitzat, doncs les nostres filles i fills i el seu professorat tenen exactament el mateix dret. I és una absoluta vergonya que a hores d'ara encara els centres educatius siguin els únics que no estan climatitzats.
0: Doncs això dia Rubén Pacheco, acabem amb ell, són les 3 i 3 minuts, a les 4, ja ho saben, actualitzem tota la informació, ara es queden en Sílvia Soria i el Forcat, nosaltres tornem demà més i sempre millor. Adeu.
5: A Punt Ràdio, sintonies amb tu.
6: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bacemasi, contigo para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
7: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
5: A Punt Radio. A Benicarló. 92.0. Así comienza El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, les 3 i 5 de la vesprada. Bueno, menys de 24 hores després que el president de la Generalitat anunciara el que ja s'havia presentat, però no ha anunciat oficialment, més ajudes a joves, tant a joves com a nous agricultors i ramaders, pues ja és una ordre publicada, ja és negre sobre blanc. Són 9,8 milions d'euros per a esta convocatòria, en concret 8,27 milions d'euros per a incorporació de joves i 1,53 milions per a nous agricultors i ramaders. Bé, la convocatòria, que sé que interessa a molts forcaters, contempla ajudes que poden arribar als 80.000 euros per a joves agricultors i fes a 70.000 per a nous agricultors i ramaders, eh? Bé, el termini, la data, atenció, teniu 2 mesos, perquè estarà oberta fins el 5 d'octubre. Perdó, a partir, no sí, perdó. 2 mesos a partir del 5 d'octubre, clar. Ja no quadrava el que estava dient. El termini s'obri el 5 d'octubre. Bé, l'anterior convocatòria va permetre la incorporació de 548 nous agricultors i ramaders, tant joves com nous professionals a partir d'una certa edat, i van rebre una quantia mitjana prou interessant. Estic parlant-vos del voltant, cadascun una, però com a mitjana de 51.000 euros. Així que molt benvinguda, rebuda, no només l'anunci, no només el compromís en l'escorx, sinó l'ordre, perquè és una promesa complida. Anem a escoltar avui el que tenen que dir al respecte del sector. I si estem pendents d'això, i estàvem pendents d'això, també estem molt pendents del que té que arribar després d'aquest compromís fa una setmana per el part del ministre Planas, que se va reunir en totes les organitzacions. Recordeu que van tindre un especial. Es va demanar una setmana de temps per un paquet de mesures per donar suport al sector que està patint i s'augment de costos, especialment gasòlio agrícola. I bueno, el paquet no sé si ha arribat o no, estic jo molt pendent. Sí que sé que s'està parlant ja oficialment de que el descompte sobre l'impost d'hidrocarburs es situarà en 20 cèntims per litre a octubre, 13 cèntims per litre a novembre i 6 cèntims de litre al desembre. Parlem des del Ministeri d'un mecanisme de salvaguarda vinculat a la inflació. Vaig a parlar amb tot un expert en la matèria, una de les persones més informades del sector, a vore que me sap, que puc confirmar, que tenim de cert en aquestes dades i sobretot si això va servir per a frenar protestes, perquè tot l'interès d'aquest paquet partís d'aquesta trobada fa una setmana, perquè ja feia 3 o 4 abans s'havien convocat mobilitzacions entre UPA, COAG i ASACHA. Recordeu? Pues bé, també parlarem de seguida d'aquests temes. I ja en la segona part, més relaxada, una qüestió d'aire de vins, anem a tindre una convidada molt especial de l'ETSIAM, anem a tindre al telèfon algú del CERAI, perquè també al final d'esta setmana s'espera un fòrum que ja vos vas dir alguna cosa ahir, molt intens i en una quantitat de protagonistes importants, eh? De fet, torne a dir-ho, s'espera la presència del ministre. I tot el dia, que no m'oblide del malbaratament d'aliments, que és avui, 29. No sé si en donarà per a tot, però com aquestes qüestions a mi m'interessen sempre, si no parlem d'això avui, parlarem demà. Així que anem allà, soc Sílvia Soria, en producció Sílvia Labort, i a la part tècnica donant-li ritme i sentit a tot, Tono Escribano. Comencem.
1: El Forcat, a punt ràdio.

0: Bé, el sector celebra, evidentment, les mesures plantejades ahir pel president Pérez Llorca i, sobretot, l'ordre publicat avui. Mentre que espera, com vos acaba d'explicar, a veure què diu Planas i si es confirma aquest paquet de mesures. Anem a recordar. Quines són les promeses d'ahir? Per damunt, les més directes són ajudes a la videovigilància en zones rurals. Més diners per a joves. Ja l'ha publicat, això era ahir, avui ja és un ordre publicat al DOH. Aprovació de l'Estatut de les Dones Rurals, Agricultores i de la Mar. M'interessa molt i entrarem al fons en aquest estatut a veure què vos puc anar contant. La nova llei forestal, que bueno, no és directament agrària, però sí que compensa o pretén compensar a propietaris que conserven la muntanya, simplifiquen les tasques de prevenció d'incendis i vos toca ja d'una manera directa o indirecta. I ja també, això ja afecta més a la societat en el seu conjunt, però la veritat és que és este sector és un dels que més patís a nivell econòmic el tema climàtic, i és que també hi ha un compromís de nou sistema de vigilància, satèl·lics i drons, per millorar la gestió d'emergències, fer obres i continuar fent-les contra les inundacions, crear el primer centre mediterrani d'intel·ligència climàtica, lo de la quota zero per als joves, a veure si això ajuda també. I parle d'autònoms, autònoms joves, perquè si tenen durant 2 anys els autònoms i sa quota zero, si són joves podrien inclús ampliar-la, a veure si algú d'estos joves també és agricultor, ramader o pescador. En fi, ja veurem, i lo de la fiscalitat, que sempre és important, noves rebaixes fiscals, deduccions, etc. D'això esteu totalment informats, els meus companys de Cadena Valor també vos donen com afecta la part econòmica, però jo me centre en què diu el sector, sobretot d'aquestes mesures i sobretot de la publicació avui d'aquesta ordre. Ha passat ja, ha celebrat l'anunci. I com no, també ha parlat en el Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana i el seu president, Vicent Faro, també està content. Així que anem a escoltar després a Ava, perquè tinc que prompte, és la persona especialitzada, està vinculada a aquesta organització, però anem a veure què diu Vicent Faro de les mesures en la línia, perquè van molt en la línia semblant, de les ajudes als joves.
1: Des del Comitè d'Agricultura Ecològica vemos favorablemente que esta incorporación de jóvenes agricultores o personas que quieran incorporarse también al sector agrario sea bienvenida, porque evidentemente que las personas que se inician o que quieran emprender este camino, que la valoración si se hace en ecológico sea bastante y que sea importante a la hora de valorar, creemos que es interesante, porque además pone en valor todos los productos y beneficios de la agricultura ecológica para la sociedad y para los consumidores, y además, pues bueno, hace posible que estas personas que inician el camino en agricultura ecológica tengan esa valoración positiva por parte de la Consellería. Vemos con buenos ojos que esta iniciativa se vuelva a producir y pensamos que debería de ser año a año una convocatoria que vuelva a refrendarse por parte de las instituciones públicas. Un saludo desde el Comité de Agricultura Ecológica.
0: Per la seva banda, la Unió Llauradora Ramadera sí que celebra, diu que és positiu, però té una certa cautela. Carles Peris és el seu secretari general.
2: Ahir les mesures agràries i ramaderes que se van anunciar per part del president Pérez Llorca pues van un poc en la línia de positivitat en aquelles que ja estaven consolidades en els pressupostos en anteriors anys, per tant això seria una fase positiva, el que és la sanitat vegetal, la competitivitat ramadera o en matèria d'assegurances. Algo positiu també és que se consolide aquesta ampliació de les ajudes a joves per a facilitar el relleu generacional, però com tot pues, també el pressupost té carències, sobretot en matèria de promoció dels productes agroalimentaris i tampoc apareix ningú punt per a reforçar el control de males praxis en l'etiquetatge que tant de mal fa als productors i als consumidors. Serien un poc les carències més significatives que veuríem d'aquest pressupost a grans trets, a falta de visualitzar tot d'una forma més pròxima.
0: També hem parlat en UPA, també pensa algú semblant que en este cas la Unió, sí, està bé, però desconfien i consideren que no és suficient. Ricardo Bayo és el seu secretari general.
3: Desde UPA valoramos positivamente que se anuncien medidas para facilitar la incorporación de jóvenes impulsar el estatut de las mujeres rurales y mejorar la seguridad de nuestros campos. También consideramos importante que se hable de reforzar el transporte, la atención sanitaria y otros servicios públicos, pero esas mejoras tienen que llegar de verdad a los pueblos y al medio rural, donde muchas veces las carencias son mayores. Dicho esto, creemos que las medidas anunciadas pues no abordan los problemas de fondo de la agricultura familiar, porque podemos ayudar a un joven a que se incorpore, pero si después no tiene precios justos, no tiene agua suficiente, no tiene un seguro agrario que responda, la burocracia aumenta y la competencia con países terceros se mantiene, pues difícilmente podrá mantenerse en la actividad. Tampoco abordan claramente la crisis energética y la subida de los precios del gasoil agrícola, a pesar de que más del 80% de los impuestos que pagamos al llenar el depósito van a parar a las arcas autonómicas. Por tanto, echamos en falta pues una apuesta mucho más clara.
0: I anem, per tant, a parlar d'aquestes mesures, d'aquests plantejaments, a valorar també què està passant o qui arriba respecte a aquest paquet de mesures per a fer front al gasoil agrícola. I ho fem amb una de les persones, vos ho deia al principi, que més vinculat està al sector, ja és històric, i és el secretari general d'AVA, un home sempre pendent de l'última hora. Així que Juan Salvador Torres, Juansa per als amics. Juansa, que jo el considero amic. Bona vesprada.
4: Bona vesprada, Cíndia. Que alegria parlar amb tu.
0: Ah, que sí, en antena, eh? Ja me feia a mi també molta il·lusió tornar a estar així per a contar, analitzar, valorar, donar a conèixer, defensar lo nostre. I tu estàs en la mateixa, tu eres també molt forcater. Primera i principal, les valoracions d'aquestes mesures anunciades ahir pel president, què te semblen? Te van sorprendre? Te les esperaves? Home, lo dels joves sí, estava anunciat. Però t'agradaren les que escoltares?
4: Anem a veure, mesures que favorisquen coses en el sector sempre són benvingudes. La legislatura està acabant. Queden mesos per acabar la legislatura. És molt complicat en aquests moments introduir coses noves que canvien la dinàmica o la tendència del sector. Entonces, per final de legislatura, el que va anunciar el president, pues mos pareix bé, perquè no es pot anar més lluny per els mesos que queden. Uh-huh. Nosaltres el que pensem és que de cara a la pròxima legislatura sí que n'hi hauria que mirar coses, preparar coses. La Conselleria d'Agricultura és una de les conselleries més pobres del Consell en pressupost. I en el pressupost que té, difícilment es poden abordar coses diferents de les que està abordant, perquè no dona per més el pressupost que té. Entonces, nosaltres el que voldríem és plantejar un increment important del pressupost d'aquesta conselleria i abordar temes de molt de calat, molt profundos, estructurals, que realment sí que pogueren canviar la tendència i la dinàmica que té avui el sector, que és prou negativa.
0: A mi em dona la impressió, Juansa, i si no sé si me corregixes, que són benvingudes, però és com un parche, com una tirita, lo de la videovigilància, la incorporació de joves, escolta, que són quasi 10 milions benvinguts, siguen, lo de l'estatut de les dones, no és suficient. No...
4: A veure, no un parche, diguem d'una altra manera, diguem que és un préstamo pont.
0: Vale, m'ha quedat clar. Bueno, i lo de les ajudes de joves, quasi 10 milions benvinguts siga, eh? Perquè heu estat darrere demanant tot. Vosaltres ho heu demanat.
4: Les ajudes de joves, quan es va publicar la resolució de la gent que havia segut, que li havien aprovat l'ajuda,
0: van
4: veure que quedaven molts joves que complien els requisits, però per falta de pressupost no entraven.
0: Sí.
4: Nosaltres li vam enviar un escrit molt, molt rigorós i molt serio al conseller Barrachina i després me consta que el president de AVA va parlar personalment amb ell. I el que li van dir és, mira, conseller, en la situació que tenim, l'agricultura, bueno, el sector agrari valencià, no ens podem permetir no instal·lar aquesta gent. És a dir, tenim alrededor de 80 i pico mil explotacions agràries en la Comunitat Valenciana.
0: Sí.
4: En la convocatòria van entrar, no sé, alrededor de 500, es van poder incorporar o eren nous agricultors.
0: 548, exactament.
4: Vale, perfecte. Però és un percentatge molt poquet de la necessitat de relevo que tenim. Entonces, clar, nosaltres el que li van dir és, conseller, mira a veure què pots fer, però estos 41 no poden quedar-se fora. Entonces, al final, el Consejo lo que ha optat és per fer una convocatòria nova que no sols donarà cobertura a aquests 41, sinó que encara podran entrar-ne que ja està uns 150 més.
0: Sí, sí, sí. Han dit que sí, que hasta 200 podrien atendre.
4: A veure, és que, a veure, si n'hi ha que parlar de coses bàsiques, de la mateixa manera que n'hi ha que parlar d'estructures, de la mateixa manera que n'hi ha que parlar d'aigua, de la mateixa manera que n'hi ha que parlar de preus, n'hi ha que parlar de relevo. És a dir, és bàsic, és de les tres o quatre coses que n'hi ha que assegurar com siga. Entonces, ho agraïm molt i ho aplaudim molt el tema este de treure la convocatòria als joves.
0: Bueno, i què vos diuen els vostres? No sé si serà suficient la quantia, la mitjana està per damunt de 50.000, fluctua la quantia, però sé que ha treballat i col·labora i té molts joves, sempre he tingut joves molt actius. Què vos diuen és que s'han llançat almenys a intentar-ho, a emprendre?
4: És que ho han tingut aprovat en la convocatòria de fa uns mesos,
0: sí.
4: Si fa 6 mesos més o menys, pues estan molt contents. Estan tramitant ja el rebre el primer pago. Uh-huh. I estan contents i ho han fet a consciència i decidits i tenen clar que avui per instal·lar-se en el sector agrari tens que tindre molta formació i estar professionalitzat. És a dir, qualsevol no pot dir jo m'instal·le. Qualsevol que digui jo m'instal·le sense tindre certs coneixements, sense controlar això, se va estrellar. Entonces, la gent que està instal·lant-se ja és un tipus de gent que té un cert nivell.
0: Sí, sí, sí.
4: I això és d'agrair, perquè si s'ha de fer un relevo generacional, que siga com toca.
0: Que siga com toca. De totes formes, si algun jove o alguna jove ens escolta, o nou, que no fa falta ser un xaval de 20 anys, que és nou també, que una persona de 40 anys
4: sí,
0: també té opcions.
4: Sí, 40 anys, sí, senyora.
0: Jo, que no estem parlant d'escrios de 20. I en aquest sentit, vosaltres assessoreu, que se fiquen en contacte amb vosaltres i podeu assessorar-los, Veritat,
4: sí, sí, passa? Vosaltres, tota la gent que va vindre a buscar-nos per a tramitar-li-ho, vam atendre a tots i la veritat és que vam fer un munt d'experiències.
0: M'alegre molt. Bueno, a mi m'agrada i no pare de dir-ho a tots és que vos cride o veniu, dugueu-me jovens, perquè és que jo necessite, vull veure i ses cares de valents que diuen jo vull que estar així i vull ser el que vosaltres representeu, que no és únicament un sector econòmic. Juansa, jo t'ho he dit mil vegades.
4: Claro, i de fet el conseller, els datos de la conselleria diuen que nosaltres van ser la primera organització en prou diferència en instal·lació de joves.
0: Sí, sí, ho sé, per això t'ho preguntava, perquè joves ha vist aquests llistatges, joves d'ABA, s'han implicat molt directament. Bueno, i què te pareix?
4: És bàsic, això és bàsic.
0: Fonament, jo crec que és... Tu dius que és un dels pilars, fija't que per a mi sí. Crec que és el primer, perquè si no, pa que estem peleant.
4: Tot juntet, perquè si uno s'instal·la i no té preu, malament.
0: Malament,
4: també. Si uno s'instal·la i no pot modernitzar perquè l'estructura de la propietat que té no és bona, malament. Si uno s'instal·la i no té aigua, malament. Saps com dir-te que...
0: Sí, que tot és necessari, tot és necessari.
4: N'hi ha 3, 4, 5 cosetes que n'hi ha que assegurar.
0: Prioritzar. Bueno, i què te sembla lo del tema del gasòleo? Perquè a mi lo que m'han dit és això que ha comentat al principi, descompte sobre l'impost d'hidrocarburs 20 cèntims per litre a octubre, 13 novembre, 6 cèntims de litre al desembre, mecanisme de salvaguarda vinculat a la inflació. Jo és lo que m'arriba, jo sé que tu estàs molt més implicat, teniu converses entre totes les organitzacions perquè esteu pendents d'este paquet a veure si mobilitzem o no. Què saps d'aquest tema?
4: Mira, Sílvia, jo vaig a començar pel principi. I el principi és que em desagrada molt focalitzar unes possibles mobilitzacions en un futur immediat, focalitzar-les en el preu del gasoil. Per què? Perquè nosaltres tenim un munt més problemes per als que hi gira el carrer.
0: Ja ho crec.
4: Entonces, efectivament, el preu del gasoil és important i probablement siga el detonant de que totes les organitzacions agràries, bueno, ho decidiran demà, crec. Demà totes les organitzacions agràries tenen previst fer junta directiva
0: i parlar.
4: I decidir si tiren a mà o no. Jo, a la vista de lo que ha aprovat el govern i a la vista de lo que demanaven les organitzacions, crec que la diferència és considerable. Entonces, jo entenc que El més normal serà que es mantinguin les mobilitzacions, però no ho sé, demà cada organització decidirà el que vulgui fer i farem el que siga. Ara, si es mantenen les mobilitzacions, en la Comunitat Valenciana, nosaltres ara no anem a eixir soles pel que sabem. O sigui, quan la ceba de l'horta s'ha perdut, quan la carella de l'horta quasi que s'ha perdut, quan resulta que l'arròs té un preu que dona 15 cèntims de pèrdua respecte al seu cost de producció, quan resulta que avui la taronja està prou més barata que estava l'any passat, etcètera, doncs, com tu comprendràs, nosaltres no anem a eixir per al gasoil a soles.
0: Lògicament.
4: Anem a eixir per tot.
0: Normal. O sigui, que demà tindrem notícia.

0: notícies. No sé si pel matí, per la vespre, jo demà parlem vosaltres, però de moment el que estan plantejant-vos...
1: És que a mi... Per lo menos en la Saja, que és demà per la vespre.
0: Estaré pendent, per tant, el dijous. Però, bueno, de moment, el que fiquen damunt la taula, poc. Vos sembla poc.
1: A mi, jo, per lo menos, comparant el que demanàvem amb el que ens donen, em sembla molt poc.
0: Bueno, pues el que hi haurà que fer és això, esperar aquestes reunions, esperar més notícies, i de moment és el que tenim damunt la taula. Juansa, jo estaré sempre així, ja ho saps.
1: Tu ja saps que nosaltres estem encantats de parlar amb tu i d'estar amb tu.
0: Gràcies, cuideu-vos, de veres. Avant, sempre avant.
1: Gràcies per el teu interès.
0: Cuida't molt. Adéu,
1: adéu. Per el teu recolzament. Adéu.

0: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Forcat.
1: L'emoció no s'explica, es viu. I a la Comunitat Valenciana l'esport es parla en la teua llengua.
2: La pilota ja roda i l'actualitat no s'atura, des del terreny de joc fins a l'últim detall que ningú més et compta.
3: Perquè així no només analitzem el partit, vivim cada jugada amb tu, amb la passió, el rigor i el sentiment de la nostra terra.
1: Cada vesprada connecta amb la referència esportiva de la Ràdio Pública Valenciana. Paco Polit i Miguel Martínez t'esperen per analitzar el millor del nostre futbol, del nostre bàsquet i de tots els nostres esportistes.
2: T'esperem.
3: No ens faltes.
1: Tots els dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, tens una cita amb Esport Base. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Apunt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5.

0: Bueno, i és moment, ja tinc així a la nostra convidada que ganes tenia de veure-la en persona al nostre estudi, és forcatera, de més, de les grans. Ja, ara vos la presente. Ara ja vos avançava que València acollirà el dia 1 i 2 d'octubre, esta mateixa setmana, el Fòrum Internacional de Compra Pública Alimentària i Agricultura Camperola i Familiar. Bé, és una trobada, me diuen que d'àmbit internacional, que organitza el Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional, que coneguen FRAI, la Fundació Mundubat, i que va a reunir a governs, institucions, organitzacions, en fi, món acadèmic, societat civil. L'objectiu és avançar cap a sistemes alimentaris més justos, més sostenibles, basats en drets humans, etc. Van a fer-ho en la seu de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural. I la seva directora és Constanza Rubio. Constanza, bienvenida.
1: Muchas gracias, Silvia.
0: Qué alegría verte, ¿cómo estás?
1: Hombre, muy bien. Y es un gusto estar aquí para compartir ese espacio que vamos a disfrutar en la escuela.
0: Así es. Bueno, y tenemos al teléfono a Beatriu Gascó, del CERAI, sí, que, claro, están darrere de la organización. Beatriu, hola, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada a totes i a tots.
0: ¿Cómo estás?
2: Molt bé, moltes gràcies, molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: Bueno, ella és enginyera agrícola, crec, no, Bea?
2: Sí. Efectivament.
0: I polítiques agrícoles, està, bueno, una gran defensora
1: de
0: la sobirania alimentària, l'agroecologia, la cooperació internacional, un poble que és l'espírit, no, del CERAI.
1: Sí, sí.
0: Bueno, anem per parts. Constanza, ara parlarem un poc amb Beatriu del programa, però este foco, este foro, en la compra pública de alimentos, què tiene de importància per a tu centre, per a tu escola, que està implicada en el debat? Per què?
1: Bueno, yo creo que una escuela como la nuestra debe estar aquí, porque aquí formamos profesionales que trabajan precisamente en todos los eslabones de la cadena y del sistema alimentario, desde la producción agroalimentaria o agraria hasta la industria, la distribución, la seguridad y la gestión del territorio. Además, creo que como universidad tenemos una gran responsabilidad, y no solo formar a grandes profesionales, sino también tenemos que ser capaces de poner conocimiento al servicio de problemas reales. La compra pública parece, pues a simple vista parece una cuestión administrativa, pero en realidad detrás de esto hay mucho más, porque ahí está en decidir qué agricultura queremos, qué alimentos queremos ofrecer a nuestros colegios, hospitales o universidad, qué impacto queremos generar en el territorio y cómo conseguimos que todo esto sea además viable económicamente y socialmente también. Y por eso me parece que es valioso que este debate o este foro se celebre en la CHEAM, en nuestra escuela, y que reúna a productores, administraciones, organizaciones sociales, investigadores y responsables públicos. Porque la universidad creo que debe ser también un lugar donde se permita dialogar a distintos sectores que ofrezcan distintos puntos de vista.
0: Casi hasta una obligación, ¿no?, de la universidad ser foco y zona de debate.
1: Yo creo que es una responsabilidad.
0: Exactamente. Y en ese sentido, Beatriu, ¿de qué aneu? Porque va un poco por ahí, ¿no? Es un espai de diàleg del papel que comentaba Constanza de compra pública, alimentaria. ¿Qué es el que aneu a tractar y qué va a participar? ¿Cómo va a ser el programa?
2: El programa es molt dens. Tenim dos dies realment completets. Comencem dijous a les 9:30 del matí amb l'apertura per part del rector magnífico José Padilla i la benvinguda de la directora i diverses institucions, i després obriran l'apertura institucional, està a càrrec del ministre Pablo Agustín Duy, el ministre de Consum i Agenda 2030, i de la directora de la Divisió d'Aliments i Nutrició de la FAO, que participarà ella online. I després hi ha un debat polític. Aleshores, la idea, i el dia següent participa també el ministre Planas, Lluís Planas, al que ja hem convidat en apertura institucional, però per problemes d'agenda no es pot unir fins a divendres. L'objectiu era reunir a les organitzacions de productors i productores junt amb l'administració i tots els nivells de l'administració, perquè la qüestió és que nosaltres sabem, com m'ha dit la directora, la senyora Rubio, no és un mer tràmit burocràtic el de la compra pública, s'ha de plasmar en voluntat política per a que totes les traves burocràtiques desapareguen i posar en el centre de la restauració col·lectiva, és a dir, la dels menjadors escolars, les residències, els hospitals, estem parlant de milers, milions de menjars que s'oferixen a Espanya i al món. Aleshores, com les administracions entenen, i sobretot les persones que treballen en política entenen que aquesta ha de ser una prioritat per a poder salvaguardar el futur de l'agricultura campesina i familiar.
0: Però a veure, exactament, quan parleu de compra pública alimentària, després entrarem també en la part ja més de universitària, però quin és el model? O sigui, quin xicotets canvis o transformacions del sistema considereu que són imprescindibles per a aquest model funcione i així a facilitar l'agricultura familiar, la de xicotets productors, perquè puguen accedir a la contractació pública? Quin model és?
2: Mira, és prou senzill. Jo vaig ser, com a mare, vaig estar en el Consell Escolar del col·le del meu fill i precisament un dels meus objectius era este, era aconseguir que el menjador escolar d'aquest col·legi comprara als llauradors i llauradores de la zona. Doncs el gran problema és que tenim moltíssimes traves burocràtiques perquè has de poder posar en els plecs que esta és una voluntat. I clar, posar en Europa que vols local i vols agroecològic, doncs no es pot perquè estàs fent concurrència competitiva. Aleshores, s'ha de treballar des d'un punt de vista jurídic, però sobretot amb voluntat política per a que aquestes traves desapareguin i que els llauradors i llauradores, els que representava Juan Sal, que salude des d'ací, i el Carles Peris també, pues que puguen ells i elles ser protagonistes d'aquests menjadors. Com es fa? Pues eliminant aquestes traves burocràtiques i acompanyant amb uns canvis jurídics, però no sols, tota la qüestió de la contractació i dels plecs. Però per això el primer que hem de tindre és la voluntat.
0: Sí.
2: Amb això, què s'aconseguís? Pues garantir preus justos i contractes estables a les persones llauradores. Recuperar i enfortir la infraestructura pública alimentària també és una de les qüestions molt importants. És que els menjadors escolars ja no estan fent menjar, obrin bolses, estem parlant de quarta gamma, de línia freda, i això és el que nosaltres trobem que és una bogeria. Estem donant l'esquena a la classe productora, als llauradors i als llauradores familiars, i estem obrint la porta a les grans multinacionals. Elles són les protagonistes del menjar dels nostres fills i filles. Mm. És realment el que volem? Jo crec que no.
0: I des del punt de vista d'enginyeria, Constanza, i de la universitat, perquè ha quedat claríssim quina és la postura de Beatriu, del CERAI, què coneixement o què solucions pot aportar l'escola, l'ETSIAM, perquè aquest model sigui viable o se ponga encima de la meta, o sea, a nivell econòmic i també logístic?
1: Bien, aquí es donde yo creo que nuestra escuela puede aportar mucho, porque este es un problema multidisciplinar. La ingeniería puede ayudar, por ejemplo, a planificar la producción a partir de la demanda, prever cantidades y calendarios, optimizar rutas de distribución, diseñar centros de agrupación de productos, mejorar la cadena de frío, reducir pérdidas y también desperdicio, que yo creo que eso es un interés que todos tenemos. Y podemos trabajar también en modelos de costes. ¿Cuánto cuesta realmente producir, almacenar, distribuir un determinado alimento? ¿Y qué modelo permite que la operación sea ambientalmente respetuosa, o sea, respetuosa con el medio ambiente, pero tanto para el productor que sea sostenible como para el comprador? Y luego tenemos toda la parte de digitalización, trazabilidad, sensores, sistemas de información y la inteligencia artificial, que está aplicada también a previsiones no solo de demanda, sino también de producción. Y tenemos la ciencia de alimentos, la seguridad alimentaria, la nutrición, la sostenibilidad ambiental y la economía agraria. O sea, yo creo que precisamente nuestra fortaleza como escuela es esta visión que es completa de la cadena.
0: O sea, que vosotros aportaríais a la visión que ha donat Beatriu la parte de todo eso, conocimiento, formación, digitalización, innovación, esa sería la aportación de la parte universitaria, académica.
1: Sí, a ver,
0: algo así, ¿no? Más o menos.
1: Yo creo que es convertir una buena idea
0: en algo...
1: En un sistema que realmente funcione, porque para transformar el sistema alimentario no basta saber hacia dónde queremos ir,
0: sino
1: necesitamos
0: cómo.
1: Saber cómo hacerlo técnicamente possible i econòmicament sostenible.
0: La tribu, estàs d'acord, no? Supose, perquè com a centre d'estudis rurals i d'agricultura internacional, vosaltres teniu la filosofia, teniu la idea, teniu la gent, teniu el foro, i ells tenen aquesta possibilitat d'ampliar, no? De col·laborar. Estàs d'acord?
2: A veure, la col·laboració amb la ciència és sempre fonamental, això és obvi, i de fet per això es fa a l'Escola d'Agrònoms i del Medi Natural, i també per això participen en la defensa de la compra pública moltes persones de l'acadèmia, entre les quals una experta en aquests temes, que és Katia Grisa, que vindrà a presentar, que farà una ponència magistral. Però crec que parlem un poc llenguatges diferents, perquè l'Escola d'Agrònoms, o almenys el que representava ara la directora, era parla de les tècniques. I així les organitzacions productores saben produir. El problema no és la producció. De fet, hi ha molta producció. El Katia Grisa, que vindrà a presentar, que farà una ponència magistral, però crec que parlem un poc llenguatges diferents, perquè l'Escola d'Agrònoms, o almenys el que representava ara la

0: ja s'està practicant, venen de l'Índia, venen de l'Indonèsia, venen de Brasil, venen de Colòmbia, a explicar el que ja s'està fent. I a València també s'està fent, perquè de fet els productors agroecològics s'han reunit a través d'un assaig que es diu Horta Cuina, que estan en el mercat de València i que ja estan oferint els productes de qualitat local i agroecològica als menjadors escolars a través de les empreses. Clar, quin ha sigut el problema? Precisament, problema no, diguem-ne que és més una...
1: un obstacle o un...
0: Un challenge, que no es diu, no, un repte. Exacte, un desafiament.
1: El repte... No, si sent en anglès, te dones compte, Beatriu.
0: És que ven moltes llengües, sí. El desafiament és més parlar amb les empreses perquè entenguen i que elles puguen acoplar-se a la capacitat dels productors locals i agroecològics familiars de produir menjar, perquè moltes voltes les empreses volen pebrot en gener i en gener pues, els nostres productors, les nostres llauradores claro. I llauradors valencians no entenen de pebrot. Aleshores, el gran repte és com les empreses s'adapten a la capacitat productiva dels xicotets i les xicotetes productors i productores.
1: Claro, temporalitat, proximitat, un poc tot això.
0: Exacte. Mm. I per això hem convidat experiències que estan demostrant que ja s'està fent i productors valencians que també parlaran de com es pot fer i quines són les dificultats que estan tenint. Per això hi haurà unes taules paral·leles el divendres pel matí en el que totes les persones participants, en tenim 220, crec que s'han inscrit al fòrum i de fet hem hagut de trencar l'aforament perquè ja s'havia...
1: Sí, s'havia omplit.
0: Tancar les inscripcions, perdó, perquè l'aforament s'havia complet, efectivament.
1: De hecho, Constanza, creo que en Etxeam habéis llegado al 100% de las plazas del foro. Habéis tenido que aumentar también solicitudes. ¿Por qué crees? Porque está clarísimo que CERAI es una filosofía, va muy en su línea y los objetivos los está plasmando muy bien Beatriz. Uh-huh. ¿Pero qué crees que está haciendo que para vuestro colectivo, en el colegio, el académico, la formación, también tengas interés?
2: Bien, la verdad es que este año, bueno, el año pasado también, se cubrieron todas las plazas, hay lista de espera, con lo cual eso para nosotros pues es una alegría enorme. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de agronomía o del sector agroalimentario, mucha parte de la sociedad lo veía como algo antiguo.
1: Uh-huh. Sí, como algo
2: un poco
1: desfasado.
2: Despectivo y desfasado. Y yo creo que precisamente los jóvenes están descubriendo que esto no es así. Estamos hablando de producir alimentos con menos agua, adaptarnos al cambio climático, utilizar tecnología, que no es que el foco tenga que estar puesto en la tecnología, el foco hay que ponerlo en el campo y utilizar la tecnología para resolver los problemas del campo. Uh-huh. O sea, del campo volver al campo. Pero el utilizar esas herramientas que ahora pues se ven como novedosas y demás, yo creo que es atractivo también
1: para los jóvenes.
2: Y las profesiones que se estudian en la escuela, muchas de las profesiones, van a tener que resolver los problemas que van a surgir en las próximas décadas.
1: Y en ese sentido, Beatriu, yo creo que está clarísimo que tienen que trabajar de la mà, pero per tant, quin professional se podria adaptar o necessita avui el camp? Però és que també me planteja la indústria, perquè Beatriu, així també la indústria tindrà alguna cosa que dir. No sé si li afecta, no li afecta, creus que entrarà en la filosofia, esta banda no té res a veure en això de la compra pública, perquè clar, això també està en simple. Quin paper té la indústria així, l'agroalimentària, estic parlant?
0: Més que... Jo tornaria a la teua pregunta d'una altra manera, i és quin paper volem com a societat que jugue l'agricultura familiar, si volem que continue o volem acabar amb ella. Perquè les reclamacions de l'agricultura familiar dels llauradors i llauradores dels últims anys en els carrers han estat fent tractorades i estan dient-nos que estan ofegats i que no poden sobreviure. Com a societat, volem ajudar-los o no? Si volem de veres ajudar-los, cal gestos polítics acompanyats de realitat per a que les traves que els impedeixen estar avui en dia nutrint els nostres fills i filles, els nostres malalts en els hospitals i els nostres persones majors en les residències, és a dir, com deia abans, milers, milions de menjars cada dia, que els protagonistes

0: dilluns a divendres en A Punt Ràdio, El Forcat. Esperando en la puerta. Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Congrés celebrarà un ple extraordinari després demà divendres a les 11 del matí perquè es convaliden els dos reials decrets amb mesures per a facilitar l'accés a l'habitatge i per a frenar els desnonaments que avui ha aprovat el Consell de Ministres després de l'acord a què han arribat els dos socis del govern espanyol, és a dir, socialistes i Sumar. Alejandro Moles.
2: En la reunió d'avui a la Moncloa, el govern espanyol ha aprovat en un decret llei només la renovació automàtica dels contractes de lloguer, una de les exigències del sindicat de llogaters i de Sumar, i en l'altre decret s'inclouen la resta de mesures sobre habitatge, inclosa la regulació del lloguer d'habitacions. I en este segon decret s'amplia la protecció contra els desnonaments a persones vulnerables fins a l'any 2030. També regular el lloguer de temporada i les habitacions. La prohibició als fons voltors de comprar pisos fins al 2028. Escolten la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez.
3: No solamente ponemos nombres y apellidos a los especuladores, como ha ocurrido en el caso de Urbagestión, sino que además vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social, como es la vivienda en nuestro país. De manera que vamos a paralizar esta compra por parte de los fondos buitres para parar la compra especulativa.
2: La participació del decret s'havia proposat durant les negociacions per tal de facilitar i assegurar que siguen convalidades en el Congrés les mesures que es consideren de major urgència, perquè el PSOE i Sumar són conscients que hi ha altres que tindran més dificultats per aconseguir l'aval de la majoria absoluta del Congrés. Escoltem de nou Isabel Rodríguez.
3: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados.
1: I des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha donat la seva recepta per a solucionar el problema de l'habitatge. Una solució que passa, segons ha dit, per construir 1 milió de cases i per la reducció d'impostos.
4: Yo pido mi turno. Y mi turno consiste en incrementar la oferta. Necesitamos construir 1 millón de viviendas más. Segundo, para los jóvenes un paquete desde el punto de vista fiscal muy claro. La reducción del 60% de los impuestos. Impuesto de transmisiones patrimoniales del 10 al 4. Impuesto de IVA del 10 al 4.
1: I Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada, ha acceptat la proposta de l'empresa propietària de la casa on vivia.
5: Sí, per això tornarà a sa casa de Madrid quan li donen l'alta de l'hospital. Haurà de pagar uns 500 euros al mes. Escoltem l'advocada de Mari Carmen.
6: Mari Carmen va poder volver a su casa.
7: Y ha sido gracias, evidentemente, a la lucha de la propia Mari Carmen, que ha sido absolutamente ejemplar.
5: Mentrestant, a la Puerta del Sol de Madrid continua l'acampada a l'espera del que decidisquen fer esta vesprada. Així, a casa nostra, a València, diversos col·lectius pel dret a la vivenda han convocat una manifestació dissabte 3 d'octubre contra l'especulació i el rendisme.
1: I el dia en què l'Institut Nacional d'Estadística ha confirmat que el cost de la vida, la inflació, ha escalat fins al 4,9%, majoritàriament pels preus dels combustibles, el Consell de Ministres ha aprovat limitar al 15% la pujada de la tarifa regulada de gas i el preu de la bombona de butà a 19,55 euros per evitar un encariment major a l'hivern en el rebut de les famílies i les empreses. Així ho confirma la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aguesen.
8: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%. Y también vamos a limitar a un máximo de 19,55 la bombona de butano.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la segona pròrroga de les mesures anticrisi que inclouen les rebaixes fiscals en la gasolina i el gasoil en 20 cèntims. Estarà en vigor fins que acabe l'any.
1: I en tribunals, un jutjat de Villena ha obert diligències prèvies contra l'alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, i la directora del museu on es va produir el robatori del tresor de la ciutat, Laura Hernández.
2: I tot això arran la denúncia presentada per l'Associació per a la Defensa de l'Estat de Dret i la Lluita contra la Corrupció per un possible delicte de danys per imprudència.
1: I precisament avui s'ha constituït a Villena la Comissió d'Investigació del Robatori del Tresor de la Ciutat, una comissió que cridarà a declarar a un total de 17 persones entre els responsables polítics municipals, com ara l'alcalde de la ciutat o la consellera de Cultura. Les compareixences seran el dimecres d'octubre 7, 14 i 21.
5: Així ho ha anunciat el portaveu del consistori de Villena, Javier Martínez, qui ha assegurat que tenen intenció de reobrir el museu abans que acabi el mes que ve i oferir al visitant la contemplació d'una réplica del tresor robat el 27 d'agost.
9: Desde el museo se está haciendo un trabajo arduo para levantarse de ese golpe y abrirlo antes posible. Creemos que la reapertura y la exposición de la réplica tiene que recoger ese suceso y no pretender engañar a nadie de enseñar el tesoro, su réplica, como si fuera el que teníamos antes de que nos robasen. La idea, como decimos, es que si no este mismo mes de octubre, pues en la primera semana de noviembre lo tengamos abierto al público para que se pueda volver a visitar.
1: En successos, demà dimecres passarà a disposició judicial l'home acusat de matar a ganivetades i esquarterar el cos de la seva parella, una dona de 33 anys a Benidorm. També seuran davant la justícia els altres dos arrestats.
2: Així ho ha avançat el subdelegat del govern a la província de Alacant, Manuel Pineda, després de participar en el minut de silenci.
10: Estarán a disposición judicial mañana. Eran pareja y, bueno, como lo que se ha comentado, ¿no?, que eran las dos personas que encubridoras, pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
1: I en el temps de la informació esportiva, Alejandro Davidovich ha conquerit l'ATP 250 de Chengdu a la Xina, en superar en la final el polonès Hubert Hurkacz per 6-4 i 7-6.
5: El tenista andalús comença de la millor manera possible la seva gira asiàtica i suma el segon títol de la temporada després del que va aconseguir a Mallorca al juny. Una victòria de molt de mèrit, ja que Chengdu ha sigut el seu primer torneig després de mesos de baixa per molèsties a l'esquena. La pròxima parada per a Davidovich serà l'ATP 500 de Tòquio.
1: Més informació en Apunt Ràdio a les 5 de la vesprada. Es deixem ara amb el programa Cadena de Valor.
0: Apunt Ràdio, notícies. Tot el que és important per a tu, ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: Hola, com estan? Són les 4 i 7 minuts, així que arriba l'hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Xavi González.
11: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic i a aquest espai empresarial d'Apunt Ràdio d'avui. El dimarts és 29 de setembre i per davant tenim al voltant d'una hora per parlar de l'augment de preus, d'aquest Consell de Ministres que tant ha donat que parlar en les últimes hores i que finalment ha aprovat les mesures en matèria de vivenda, i també parlarem sobre innovació. En primer lloc, la inflació s'ha tornat a disparar en el mes de setembre. L'IPC puja 6 dècimes fins a situar-se en el 4,9% interanual, el seu nivell més alt des de febrer de l'any 2023. Darrere d'aquestes xifres, com ja saben, com ja patixen, està l'encariment dels carburants principalment. Com pot condicionar aquesta escalada de preus la nostra economia domèstica d'ací a final d'any? La taxa d'inflació subjacent es dona ja una pista, perquè este mes puja al 3,1%, marcant el seu valor més alt des de fa 2 anys i mig. Portem 8 mesos consecutius de pujades de preus. Estem notant ja la inflació, per tant, de segona ronda? De seguida parlarem d'això. Per altra banda, l'altre gran focus del dia estava en aquest Consell de Ministres, que ha aprovat 2 reials decrets d'habitatge per ampliar la protecció davant dels desnonaments fins a l'any 2030 i prohibir també la compra d'immobles per part de fons d'inversió fins a l'any 2028. A més, es regulen per primera vegada els lloguers de temporada i també és d'habitacions i s'estableix una pròrroga obligatòria de 2 anys per als contractes d'arrendament en vigor. En uns instants veurem a més tots aquests decrets amb més detall i també parlarem de les mesures anticrisi que s'han aprovat este mateix matí. Però a més, mentre tot es debatia en el Consell de Ministres, a la Comunitat Valenciana avui es parlava d'innovació. En uns instants parlarem amb el president de Reddit, la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, per saber com avancen les primes i les microempreses valencianes en la implantació de la intel·ligència artificial. I d'un sector tan innovador com este a un altre tradicional com és el dels trasters. Avui en dia, un traster pot oferir més rendibilitat que una plaça de garatge si ho mirem des del punt de vista de l'inversor. Però compte, perquè el sector es transforma i avui vos contem cap a on va. Amb tot això, amb el repàs a l'actualitat internacional i també amb José Navas, al control tècnic, arrenquem Cadena de Valor.
12: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
11: Comencem el programa i com cada dia m'acompanya Arturo Orrico. Bona vesprada, Arturo.
13: Molt bona vesprada, Javi, si estem un dia més i preparats, amb moltíssimes ganes, de compartir totes aquestes notícies que ja s'ha adelantat amb els oients del dia d'avui.
11: Comencem parlant dels preus, perquè la inflació s'ha tornat a disparar en el mes de setembre. L'IPC puja 6 dècimes fins a situar-se en el 4,9% interanual. És el seu nivell més alt des de febrer de l'any 2023. Este fort repunt s'explica principalment per l'encariment dels carburants, ja ho saben, derivat d'aquest impacte de la guerra de l'Iran, i pel temor també al descens del preu dels paquets turístics en comparació amb el mateix mes de l'any passat.
13: A més, la inflació subjacent és aquella, recordem, que exclou l'energia i els aliments no elaborats, va augmentar 2 dècimes fins a situar-se en el 3,1%, marcant el seu valor més alt des de fa 2 anys i mig. En termes mensuals, els preus van pujar un 0,3% al mes de setembre, acumulant 8 mesos consecutius de pujades, en el que suposa el major increment en un mes de setembre des de l'any 2021.
11: Per analitzar tot això, parlem amb l'economista i docent de SIC Marketing and Business School, Mabel Pisa. Mabel, bona vesprada.
14: Bona vesprada.
11: Mabel, una vegada més comentem amb tu les xifres de l'IPC. En este cas, l'encariment del combustible és el gran responsable d'esta pujada fins al 4,9%. De quina manera esta pèrdua de poder adquisitiu en el transport acabarà traslladant-se pròximament al preu final dels aliments?
14: Pues mira, lo que pasa en el transport yo diría que es como una cadena lógica, ¿vale? Si al final manejar qualsevol mercaderia pues costa més diners, ¿vale? Sobretot perquè ha pujat el preu del combustible i fer els trajectes costa més, pues tot això no n'hi ha més remei, va acabar reflejant-se un poc en els preus finals dels béns i serveis que consumim. Entonces, al final el que va passar és que pues, ho pagarem totes les famílies, ¿vale? Tindrem un tiquet de compra un poc més elevat degut a aquest increment que n'hi ha en el transport.
11: En aquest sentit, la inflació subjacent ja se situa en el 3,1%, és la seva taxa més alta en 2 anys i mig, són 2 dècimes més que en el mes d'agost. Per què és tan preocupant aquest indicador per a la salut de les famílies valencianes a mig termini? I sobretot, això ens està deixant veure el que estaves comentant, que ja ens està tocant aquesta inflació de segona ronda?
14: Pues mira, la inflació subjacent, aunque siga un concepte tècnic, ¿vale? És un constant molt important, ¿vale? Perquè al final, com tots sabem, aquesta inflació pues, elimina el que és l'energia o els preus d'aquells béns que varien més ràpidament. Entonces, si després d'eliminar aquests béns i serveis seguís pujant, el que m'estan dient és que aquesta pujada dels preus ja s'ha instal·lat en l'economia i en molts béns i serveis que estem consumint. Tot el que m'està indicant és que si seguís pujant, pues al final el cost de la vida s'està encarint i cada vegada ens va costar més mantindre un poc aquesta pujada de preus.
13: I Mabel, amb una inflació que està fregant aquest 5%, com queda la situació dels salaris i les pensions així a la Comunitat Valenciana? Estem, pot ser, tornant a una etapa de pèrdua real d'aquesta capacitat que tenim de despesa i estalvi?
14: Pues no volen ser molt negatius, però al final, si com bé has dit, els preus estan pujant en rondant del 5% i els salaris, les pensions, pues no pugen al mateix ritme, el que està passant és que cada vegada tenim menor poder adquisitiu i la nostra capacitat d'estalvi pues cada vegada és pitjor. ¿Vale? Per tant, pues, si tot segueix igual, ¿vale? Si els preus pugen, però salaris i pensions no pugen en la mateixa medida, pues cada vegada ens va costar un poc més arribar a final de mes i poder mantindre aquest poder adquisitiu que tenim ara.
11: Davant d'esta situació, Mabel, sí que hem vist com el Banc Central Europeu, també la resta de bancs principals, han pujat els tipus d'interès. Com pot condicionar este repunt generalitzat en els preus a Europa les pròximes decisions del Banc Central Europeu precisament sobre els tipus i per tant, també, com serà l'evolució de les hipoteques variables?
14: Pues lo que no tenim que olvidar és que el principal objectiu que té el Banc Central és mantenir un poc la inflació. Entonces, si els preus no baixen, tampoc van a baixar els tipus. Entonces, el Banc Central no va tindre més remei si els preus segueixen pujant que mantindre els tipus alt o inclús pujar-los un poc més. Entonces, al final, això ens va condicionar sobretot a la gent que té hipoteca variable. Perquè al final, si els tipus no baixen, pues la quota, el que paguem al mes, tampoc va baixar. Entonces, és un poc la situació que tenim ara si els preus no baixen.
13: Uh-huh. I Mabel, si esta tendència es consolida, perquè estem front a una tendència a l'alça que ja acumula 3 mesos viscuts de pujades, quines estratègies o quines recomanacions pràctiques podríem donar als nostres oients per a que puguem protegir la seva economia domèstica si mirem d'ací a final d'aquest any 2026?
14: Pues jo el que dic sempre que al final, ante esta situació, pues a curt plaç, l'únic que podem fer és tindre un poc de sentit comú, ¿vale?, en la nostra economia domèstica. Entonces, jo sempre dic que el primer més fàcil és repassar un poc les despeses fixes que tenim, ¿vale?, ajustar un poc aquestes despeses, ¿vale?, tot el que puguem. I després també dic que no ha d'anar al súper, pues n'hi ha que planificar molt bé la compra, ¿vale? Jo sempre dic que en aquests moments pues, n'hi ha que apostar més per productes de temporada, ¿vale?, productes més de proximitat, on aquest cost de transport no es veja reflectit, ¿vale?, un poc per a estalviar un poquet, i també pues, mirar un poc les marques blanques. Les un poc a curt plaç és el que dic, tindre un poc de sentit comú i intentar fer una planificació dia a dia.
11: Molt important, aquesta planificació financera. A banda de tot això, Mabel, com ja hem comentat altres vegades, també hi ha alguns tipus de comptes remunerats, per exemple, alguns depòsits que encara que estan oferint una rendibilitat al voltant del 3-3.5%, i com estem comentant, l'IPC ho supera, i de bon tros, sí, al voltant del 5%, però també poden ser, no?, una mesura.
14: També és una opció per a un poc que no perdeixi poder i sempre mantindre un poc el poder adquisitiu o el valor dels diners que tenim.
11: Sí. Solament mantindre, que avui en dia ja és un repte.
14: Sí, sí, mantindre, ja està bé.
11: Mabel Pisa, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més per parlar d'aquestes xifres de l'IPC.
14: Vale, moltíssimes gràcies.
11: Gràcies, bona vesprada. Adéu.
13: I davant d'aquest augment imparable dels preus, el govern ha aprovat avui en el Consell de Ministres la prolongació del decret de mesures anticrisi. En concret, la novetat d'aquest decret és que s'ha aprovat limitar la pujada de la tarifa regulada del gas i de la bombona de butà. Així ho ha explicat la ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen.
15: Y en este caso lo que vamos a hacer es limitar el crecimiento de esa tarifa de último recurso. Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene. También vamos a limitar a un máximo de 19,55 la bombona de butano, algo también fundamental para los distintos consumidores.
11: Per tant, la tarifa TUR s'encarirà un 15% a partir de dijous. A més, la norma aprovada contempla mantindre en vigor els descomptes sobre l'impost d'hidrocarburs que graven el dièsel i la gasolina fins que acabi el 2026. La bonificació, així, se situarà en 20 cèntims per litre al mes d'octubre i anirà retallant-se en els mesos següents, el 13 cèntims al mes de novembre i 6 cèntims al mes de desembre. A més, la norma també inclou un mecanisme de salvaguarda lligat a la inflació que vincula la caiguda de les mesures a l'evolució de l'IPC.
13: Estes mesures arriben en l'antesala de l'hivern, època de l'any en què augmenta i se consum per la calefacció i en un context marcat per l'increment generalitzat dels preus del gas de referència a Europa que ja dupliquen el cost previ a l'esclat de la guerra d'Iran.
11: Però si per alguna cosa el Consell de Ministres d'este matí ha donat que parlar era pels decrets de vivenda que estaven en xoc. En concret, el Consell de Ministres ha aprovat 2 reials decrets en matèria d'habitatge que amplien la protecció davant dels desnonaments fins a l'any 2030 i que també prohibissin la compra d'immobles per part de fons d'inversió o fons voltors fins a l'any 2028. A més, el paquet regulatori introduís per primera vegada, i això és important, la regulació dels lloguers de temporada i també els lloguers per habitació. Al mateix temps, s'estableix la pròrroga obligatòria de 2 anys als contractes d'arrendament en vigor que finalitzen abans del 31 de desembre de l'any 2028.
13: Finalment, la normativa contempla la renovació automàtica dels lloguers a través d'un segon decret. Totes dos mesures seran sotmeses de manera immediata a la votació de convalidació en un ple extraordinari del Congrés dels Diputats convocat per a este mateix divendres.
11: Esta aprovació arriba després de negociacions d'última hora en el si del govern de coalició per tancar el text definitiu. L'executiu busca ara recaptar els suports parlamentaris de la majoria d'investidura en el Congrés per evitar que els decrets siguin rebutjats durant la seva tramitació, com ja va ocórrer fa un semestre amb una iniciativa similar. Obrim ara una finestra al món. Arturo, parla'ns d'aixes notícies internacionals.
13: Anthropic ha dedicat quasi un terç del fullet de la seva eixida a borsa a advertir dels possibles riscos de la intel·ligència artificial, inclosos perills existencials per a la humanitat. La creadora de Cloud alerta que els models més avançats podrien manipular, fer xantatge o fins i tot mostrar comportaments imprevisibles. La companyia, que va multiplicar per 12 els ingressos, aspira a debutar a Wall Street amb una valoració d'almenys 2 bilions de dòlars. Mirem ara cap a Europa perquè Brussel·les ha demanat als països de la Unió Europea que estudien mesures per reduir el consum de gas i electricitat aquest hivern. Tot davant, unes reserves excepcionalment baixes i uns preus molt volàtils. Entre les opcions figuren limitar el consum en hores punta, moderar la temperatura als edificis públics i apagar l'enllumenament nocturn innecessari. La comissió descarta riscos immediats de subministrament, però això sí, adverteix que la situació continua sent difícil. I tanquem també en clau europea perquè Christine Lagarde ha defensat l'última pujada dels tipus d'interès del Banc Central Europeu davant l'encariment de l'energia i els riscos inflacionistes. La presidenta del BCE considera suficient una resposta mesurada perquè les previsions apunten a una inflació més elevada en 2027 i 2028, però encara no consolidada. Lagarde admet que l'enduriment monetari frenarà l'activitat econòmica encara que manté perspectives positives sobre l'ocupació, el consum i la inversió.
12: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
11: Tornem ja a casa nostra perquè, com vam avançar ahir, durant este matí s'ha celebrat la segona edició del Fòrum València d'Economia Digital amb un ampli panell d'experts que han abordat les oportunitats que té la comunitat valenciana en l'àmbit de la intel·ligència artificial, de la IA.
13: I en aquest sentit, durant la jornada s'ha plantejat i estudiat on existeixen finestres d'oportunitat per aplicar la intel·ligència artificial en este ecosistema de la comunitat valenciana i en quina posició de les cadenes de valor es té que posar el focus. I tot en un context en el qual es debat sobre si la intel·ligència artificial genera por o confiança i també es discuteix sobre aquests nivells d'avaluació i supervisió que s'han d'implementar en aquests sistemes d'intel·ligència artificial.
11: Volem analitzar tota aquesta qüestió amb un dels encarregats de moderar una de les taules d'esta trobada. És el president de la xarxa d'Instituts Tecnològics de València, Reddit, Fernando Saludes. Fernando, bona vesprada.
16: Buenas tardes.
11: Fernando, en fòrums com el d'avui es parla de grans tecnològiques, de grans corporacions, però quin és el grau d'adopció real de la intel·ligència artificial en el teixit de les pimes i micropimes en la comunitat valenciana i també com les esteu acompanyant des de Reddit?
16: Pues mira, precisamente la mesa que a mí me tocaba moderar hablaba de eso, ¿no? Del laboratorio a la empresa, ¿no? Porque hablamos de la IA. Hasta hace poco hablábamos como algo abstracto, algo como de un impacto tremendo y de unas grandes magnitudes, de grandes jugadores, pero la realidad es que es una tecnología transversal que lo cambia todo y que impregna a toda la sociedad y todo el tejido productivo. Es cierto que hasta hace relativamente poco las pymes estaban rodando, estaban escuchando, estaban tratando de orientarse, y ahí pues agentes como los centros tecnológicos que están pegados a pie de fábrica, a pie de pyme, en sus retos tecnológicos, pues han sido clave un poquito para ir abriendo ese conocimiento necesario de implementación. Pero ha sido recientemente cuando hemos detectado que las compañías, más allá del uso de la generativa y digamos las consultas que ya hacemos prácticamente todos, ¿no?
11: Sí.
16: hemos detectado que están ya trabajando, han empezado a trabajar intensamente, internamente, con sus propias bases de datos, informaciones, todo el proceso propio de las compañías, ya jugando con la IA para aportar valor dentro de sus procesos y su cadena de valor. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que es un proceso que se ha acelerado mucho y que ahora estamos asistiendo a cómo aterriza esa IA de ese laboratorio, de ese tema conceptual, a la realidad de una empresa y de una pyme, ¿no? Con unos recursos limitados y unas capacidades también concretas.
13: Fernando, acabas de comentar abans, ¿no? Una de les coses que defineix a Reddit és esa transversalitat, ¿no? Ja que cobriu pràcticament tots els sectors productius de la nostra sí. autonomia. Estem parlant des de calçat, el tèxtil o el plàstic, fins a la fusta, ceràmica o l'agroalimentari. En quins d'estos sectors tradicionals valencians està veient ja les aplicacions pràctiques més revolucionàries de la intel·ligència artificial?
16: Yo creo que en todos, porque es que la IA es una capa que impregna todo.

0: Compte, és que com estem veient, aquesta escalada de preus dels carburants al cap i a la fi comença a notar-se ja en la nostra cistella de la compra, com hem vist en l'inici del programa, en aquestes xifres de l'IPC, però com dius, Pere,
1: de l'IPC.
0: Notícia positiva, aquesta xicoteta caiguda del preu de barril Brent. Moltes gràcies, Pere, demà parlem. Gràcies.
1: Vinga, bona entrada.
0: Adéu. Nosaltres fem ara una xicoteta pausa i de seguida tornem. Així, en cadena de valor.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: On naix la verdadera passió del futbol? On es formen els grans cracs del futur?
4: En cada poble, en cada barri, en cada escola de la nostra terra hi ha una història que mereix ser contada.
5: A l'altaveu del nostre futbol formatiu, el lloc on els més joves són els autèntics protagonistes.
3: Tots els dimarts, de 7:30 a 8:30 de la vesprada, tens una cita amb Esport Base.
5: El futur de l'esport juga ací.
3: Esport Base. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A Punt Ràdio. A Elda 96.2.

0: 4:42 minuts de la vesprada, continuem així en cadena de valor i avui volem posar el focus en un sector que en els últims anys ha crescut notablement, sobretot a les ciutats i a les localitats més grans, i que també va de la mà del creixement del sector de la vivenda. I és que si cada vegada es construeixen els pisos més menuts, els inquilins tenen un problema d'espai. Per això, cada vegada més es demanden trasters. Hi ha una gran demanda per a llogar o comprar aquests espais on podem aparcar allò que no necessitem en el dia a dia. El resultat, com sempre, acaba sent una demanda molt alta, una oferta molt limitada i, per tant, uns preus absolutament disparats. Estaves tu com tu xupa de cuero. Mireu, si parlem una miqueta del mercat, a la ciutat d'Alacant he trobat solament 17 trasters per a comprar i 49 per a llogar. En Castelló de la Plana, en venda, hi ha una miqueta més, en són 28 i 14 per a llogar. I com sempre, el preu depèn una miqueta de la zona, però podem trobar-los a partir d'uns 1.000 euros el metre quadrat fins a 5.000 o 6.000 euros el metre quadrat. Per exemple, en el cas de la capital de la Plana, en la zona del Parc Ribalta, 3 metres quadrats i en 6 al voltant de 14.000 euros en total. Este, la realitat és que és dels més cars que he trobat. I clar, passa també en les vivendes. En València Ciutat encara es complica més la cosa. De fet, poden ser més cars que una plaça d'aparcament en un garatge. La clau d'això és, com explica Ramon Ferrando, que és redactor de Levante, el Mercantil Valenciano, i que ha analitzat este tema, és que això és més rendible precisament que aquesta plaça de garatge.
1: Pues sí, sí que m'és rendible com parquia. I també tornem al principi, per què? Perquè hi ha molt menys oferta de trasters que de pàrquings. Per això una plaça d'aparcament en València de mitjana te pot costar 20.000 euros o 25.000, i un traster, estàvem parlant de 2 metres quadrats, 12.000, però realment estan costant 30 o 40.000 euros, que és una burrada. Jo crec que un traster ara mateix és un luxe, i els luxes es paguen. No? A la província de València hi ha 160, més o menys, 160 trasters a la venda, i en la ciutat de València 63. I en el cas de lloguer, en la província tenim més de 300, i a València uns 100, 99. No? És un producte molt escàs i la gent pues, paga perquè no hi ha més.
0: Ho ha dit Ramon, és un luxe i és un luxe escàs en aquest sentit. Des de l'any 2000 la major part de les noves vivendes ja compten amb aquests espais per al veïnat, però la bombolla immobiliària també afecta aquest mercat. De fet, el traster a dia d'avui s'ha convertit en el marge de benefici dels constructors quan realitzen una vivenda de protecció oficial.
1: Abans, als anys 50, sí que era normal que les cases tingueren traster. Després, en els 70, que ja començant en la precarietat, o sigui, a precaritzar, perquè era vivenda més barata, perquè va ser el moment d'eclosió de la immigració interior, ja se van llevar els trasters. I a València, per exemple, pues, els pisos que s'han fet els anys 70 fins al 2000 no hi havia. A partir del 2000 comença a ser obligatori que les finques tinguin traster. El que passa que de 2006 no se va fer res i des del 2017 pues estan tornant ja a fer i així que sí que venen en traster. En el cas de la VPO, la manera que és un preu molt ajustat per al promotor, o sigui que no guanya quasi diners, la manera que tenen ells de guanyar és en les places dels 70 fins al 2000 no hi havia. A partir del 2000 comença a ser obligatori que les finques tinguin traster. El que passa que de 2006 no se va fer res i des del 2017 pues estan tornant ja a fer i així que sí que venen en traster. En el cas de la VPO, la manera que és un preu molt ajustat per al promotor, o sigui que no guanya quasi diners, la manera que tenen ells de guanyar és en les places de garatge i en els trasters.
0: La realitat és...

0: Nosaltres posem punt i final en este punt, a este cadena de valor d'avui dimarts, però com cada dia tornarem demà a partir de les 4 de la vesprada amb tota l'actualitat econòmica. Moltes gràcies per estar ahí. Bona vesprada. Adeu.
1: Fins ací l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de valor. En la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio. Són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
2: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participat a Terol en una trobada política i empresarial per a reivindicar inversions per a l'eix ferroviari que unisca el Mediterrani amb la costa nord d'Espanya, un acte en què han participat també els mandataris d'Aragó, Castella i Lleó, entre d'altres. Alejandro Molés.
3: Exacte, una línia de 700 quilòmetres que connecta per tren els ports de Bilbao i Santander amb els de València, Sagunt i Castelló. El que volen és fer un front comú per exigir al Ministeri del Ram que descarte el pla de via única y ejecute un proyecto de alta capacidad en doble vía. Escolten Pérez Llorca.
4: Se trabaja sobre un proyecto que se anunció hace muchos años, yo creo que en el 2011. Muchísimas decisiones que se han tomado en la comunidad se han tomado ya pensando en que llegaría este eje que conecta mercancías, que conecta personas. Nosotros hemos desarrollado un parque industrial muy importante en la zona de Sagunto, Parc Sagunt, que además hemos hecho una inversión pública millonaria para estar preparados para estas infraestructuras que deben y que tienen que llegar.
2: Més coses. La Junta de Síndics ha tramitat avui totes les propostes presentades pels grups després dels discursos polítics d'ahir. Unes propostes que tracten, entre d'altres, sobre educació, sanitat, servicis socials o la reconstrucció després de la Dana de 2024. Xavier García del Valle.
5: Sí, unes propostes que es votaran demà en la segona jornada del debat de política general i que també estaran relacionades, entre d'altres, amb la vivenda, el finançament autonòmic i el futur polític del president, de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. De fet, el portaveu socialista José Muñoz ja ha avançat que exigiran l'eliminació de l'aforament de Mazón i que el Consell aconseguisca els seus missatges del dia de la Dana per aportar-los a la causa judicial. Per cert, que avui fa 23 mesos de la barrancada que es va cobrar la vida de 233 persones i va provocar ferides de diversa consideració a més de 2.500.
2: I coincidint amb estos 23 mesos des que va passar la riuada, el Consell de Ministres ha aprovat una mesura de la qual es poden beneficiar més de 2.700 persones damnificades per la Dana que en el seu moment van demanar a l'Estat l'avançament de les ajudes per a pal·liar el desastre.
3: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciat que podran condonar el deute dels diners avançats si complissin estos requisitos que enumera tot seguit.
6: Tener una renta en el año 2025 IRPF por debajo de 42.000 euros o tener un patrimonio por debajo de 300.000 euros excluyendo la vivienda como patrimonio. Es decir, quienes cumplan con estas condiciones no tendrán que devolver el anticipo solicitado.
2: I tornem a les Corts, on avui el sector educatiu ha presentat al registre del Parlament Valencià les més de 10.000 firmes incloses en una iniciativa legislativa popular per a reclamar la climatització de les aules dels centres escolars.
5: La iniciativa està impulsada per les associacions de famílies de l'alumnat i els equips directius, entre d'altres. Rubén Pacheco és el president de FAMPA Valencià i de la Confederació Gonzalo Anaya.
7: Veritat que totes nosaltres quan treballem volem un espai de treball climatitzat, doncs les nostres filles i fills i el seu professorat tenen exactament el mateix dret. I és una absoluta vergonya que a hores d'ara encara els centres educatius siguin els únics que no estan climatitzats.
2: Guanyem el país. Este és el lema triat per les organitzacions polítiques, sindicals, socials i culturals que integren la Comissió 9 d'octubre per a manifestar-se el Dia de la Comunitat Valenciana.
3: La mobilització que hi serà a les 6 de la vesprada des de la plaça de Sant Agustí reivindicarà la defensa de la llengua i la cultura, l'educació pública, el territori i la vivenda, un finançament just i també més autogovern. Tot això l'any en què es commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I.
2: La ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, fa una crida als grups parlamentaris per tal que després demà divendres convaliden els dos reials decrets aprovats avui pel Consell de Ministres amb mesures per a facilitar l'accés a l'habitatge i per a frenar els desnonaments.
8: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
5: I des de Sumar, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha instat a la mobilització popular per a aconseguir que els decrets de vivenda que ha aprovat avui el Consell de Ministres siguin convalidats en el Congrés divendres i pronostica un futur incert a aquells partits polítics que no donen suport als decrets.
9: Yo auguro a quien se ponga enfrente de ese clamor social, le auguro un destino político muy delicado. A ver cómo le explican a España oponerse a medidas que van a brindar un alivio inmediato a millones de familias de nuestro país. Eso es lo que está en juego. Y si sucede es gracias a la movilización social que yo espero que sirva para que estos dos decretos leyes salgan convalidados.
2: I enmig del debat sobre la vivenda, entitats veïnals de València s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament amb diverses reivindicacions, com ara demanar alternatives habitacionals per a les persones desnonades i mesures contra els apartaments turístics il·legals. José Luis González és portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca al Cap i Casal.
10: Totes les persones que són desnonades, serveis socials i l'Ajuntament no està oferint més que un hostal o un albergue temporal. Volem, si hi ha adjudicacions de vivendes que estem escoltant que hi ha, volem que hi hagi una borsa específica per a l'emergència habitacional.
2: I en els esports parlem de pilota, perquè el Trinquet d'Oliva està a punt de començar la partida de comiat de Néstor.
5: El pilotari de Pego penja els guants després de 15 anys com a professional del raspall. En la seva última partida fa parella amb Salelles per enfrontar-se a Terrades i Brisca.
2: Actualitzem informació a les 6 de la vesprada, si en A Punt Ràdio. Es deixem ara amb Tot per l'aire.
1: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
11: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
12: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
13: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
1: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Cocentaina 103.0. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va tot per l'aire.
14: Què tal? Com va? Molt bona vesprada. Benvinguts a Tot per l'aire. Avui ja, en programa normal després del debat de política general d'ahir, que va ser molt llarg, pel matí i per la vesprada, que farem així en directe des dels estudis d'A Punt Ràdio a Burjassot. Avui tenim un programa de pel·lícula, I no és a soles una metàfora, perquè avui ens visita un director d'orquestra meravellós que ens contarà el seu nou espectacle molt, però que molt vinculat al cinema. I per al cinema, la secció de moda, avui amb Josep Lozano i també amb un gran Francis Montesinos, a qui tindrem en exclusiva, així, a l'estudi, assentat així, per a fer una entrevista amb el Cor Obert. I parlant del cor i del meu cor, en un dia tan especial, el meu, ja sabeu, que és de Maria Caballero. Maria, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
15: Dani, què tal? Molt bona vesprada. Ja tenia jo ganes de recuperar el format de Tot per l'aire, de passar-ho bé esta vesprada fins a les 7:30. Estarem acompanyant a tots els oients, a tota la gent que vulgui passar una estona, una vesprada amb nosaltres, i que tenim les xarxes socials obertes per a poder participar en directe en el nostre programa. Recordem que estem a Instagram i a TikTok, @totperlaire. Apúntame. Estem en X, l'antiga Twitter, @totperlaireap, i que estem en directe en el YouTube d'Apunt Media per a veure'ns en streaming. Hola, hola, saludem a tota la gent que ens està veient ara mateix i que també podem participar en el nostre chat en directe del YouTube, que sí, tenim moltíssimes coses que avui... La pregunta del dia és si t'han trencat alguna vegada el cor. ¿A ti te han trencat el cor?
14: Sí, moltes vegades, sí, sí.
15: Sí, no, de veres.
14: Sí, sí, sí, corazón partido. Vos recordeu també que podeu escoltar-nos a València al 102.2 de la FM, a Alacant al 96.5, a Castelló al 103.7 i que ja sabeu que estem així amb Maria Caballero a la taula, amb Sílvia Laporta a la producció, al comandament tècnic de la nau està Tono Escribano, també està Sofia García a les xarxes socials, que ha fet un cartell espectacular per anunciar el programa.
15: Podem explicar lo del cor, no? És que avui és el dia del cor i anem a parlar del cor perquè és superimportant. És,
14: sí, és però la... del cor com a òrgan, com a... Clar, sí, clar, no, clar. No de la premsa rosa.
15: No, no. En este cas, demà parlarem del cor, sí, com a premsa rosa.
14: Amb una exclusiva mundial, eh?
15: Amb una exclusiva mundial i una...
14: Demà tenim una entrevista exclusiva...
15: De l'entorn de Belén Esteban i Ambiciones.
14: Uf.
15: No digo nada y te lo digo todo.
14: També estem nosaltres des de la distància. Carles Navarro. Carles, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
16: Molt bona vesprada, Dani, Maria, què tal, com esteu?
15: Molt bé,
14: on et trobes avui?
16: Bueno, pues mira, me he quedat a la ciutat de València. Me he vingut al barri de Malilla, Maria Caballero.
14: Vale.
15: Molt bé,
16: sí?
15: Dona records, barri. Dona records.
16: Sí, a tots, no te preocupes, a tots. Aniré pel carrer dient, recuerdos de Maria Caballero, recuerdos de Maria Caballero. Escolta, que estic a Batcor, a l'Associació Valenciana de Transplantats de Cor i de Pulmó. Anem a parlar del Dia del Cor i anem a contar amb dos testimonis molt valuosos, el de Begoña i el d'Amparo, que ja les tinc així preparades, perquè elles són transplantades de cor. Begoña, tu quants anys fa que te transplantaren?
17: 9 anys
16: fa que a Begoña li transplantaren el cor, i Amparo 3 mesos.
15: Wow.
16: És, sí, 3 mesos, i si la vereu, m'agradaria que la vereu. M'agradaria que la vereu lo bé que està. Xerrarem amb elles, veurem a veure com estan, com es senten, com van rebre la notícia, totes les emocions que se li passaren per el cap, per el cor i per el cor que un dia se li va trencar de deberes literalment, i com passaren tot aquest procés. Xerrarem amb elles, res, en pocs minuts, les tinc així assentades, preparadetes.
14: Molt bé, Carles, pues...
15: Superinteressant, els testimonis d'avui de Carles.
14: Deixem oberta aquesta línia de connexió i ara, en una estoneta, tornem amb tu. Gràcies, Carles.
16: Perfecte, gràcies, adeu.
14: I nosaltres, que com sempre ja sabeu, que abans d'anar amb tots els continguts, anem amb les notícies de l'altra actualitat.
15: Dani, no sé si a ti et toca passar la ITV del cotxe.
14: Uf, no em parles, no em parles, no. Perquè vaig passar-la de miracle. De
15: ja saps
14: miracle.
15: Que és missió impossible trobar cita. Hi ha, sí, gent inclús que està revenent les cites, i si vas a una estació sin cita, pot ser, lo més probable és que no t'atenguen, i si fas cua, que no siga de menys de 5 hores. Una autèntica barbaritat. Doncs bé, la falta de cites en les estacions de l'ITV valencianes està portant als bus conductors a fer quilòmetres fins al Borea, a Albacete, per passar la inspecció, però el viatge té un altre al·licient, aprofitar la visita per a fer-se un bon esmorzar amb entrepà, cacau i cafè, una tradició molt arrelada també a la nostra comunitat valenciana i que ara passa fronteres. Així que el que comença com una excursió obligada per la falta de cites acaba convertint-se per alguns en una doble parada, l'ITV i esmorzar.
14: Si és que a falta de cites sempre para bé un bon esmorzaret, encara que siga fora de la terreta, perquè sí que és de veres que està complicat moltes vegades en, a lo millor, molts puestos, tindre una cita. I si jo crec que, a més de fer quilòmetres, pots tastar sabors d'altres llocs, doncs no està tan malament.
15: No, a mi m'ha paregut superfort que la gent consiga cita i que la revenga.
14: Sí, no, però per a mi lo més fort és que tu vagis a passar l'ITV.
15: Jo no.
14: Tu l'has passat alguna vegada?
15: No, mai. Bueno, vaig... Sí, però no mentir-te. Quan era... Jo crec que no feia molt que m'acabava de treure el carnet de conduir, vaig anar. I era tan complicat, vull dir, no sé fer-ho. És una de les coses que ni sé fer-ho ni vull aprendre a fer-ho.
14: Llum esquerra.
15: No.
14: Llum no sé què.
15: Acelera, frena. No.
14: Accelera.
15: Me fica nerviosa. No.
14: Sí.
15: Ni vull aprendre...
14: I quan ho passes tot i després enganxes la maquineta a Isa i te diuen, no, és que tens... 2-3 errors que no puc canviar, has de tornar. M'ha passat 2 vegades,
15: Sí.
14: 2 vegades m'ha passat que no havien llevat els errors de l'ordinador dins i palmatòria. Vinga, més coses.
15: Més coses. Atenció a tots els cafeters. Tu eres molt cafeter.
14: Molt,
15: jo soc molt cafetera. Bueno, pues el cafè podria tindre més coses a dir sobre el nostre cos del que pensàvem. Un estudi finlandès ha analitzat la relació entre el consum habitual de cafè i la composició corporal i apunta a una associació amb una major quantitat de greix en determinats perfils. Això sí, els investigadors recorden que una tassa de cafè no fa miracles ni tampoc engreixa per si sola. La dieta, l'activitat física i l'estil de vida tenen molt més pes. Així que, de moment, el cafè del matí no cal llevar-lo.
14: Avui tenim secció de nutrició amb Carlos Ferrando. Vaig a preguntar-li si això és de veres, que el cafè
15: és
14: sinònim de tindre més greix, perquè per si a soles no, però a lo millor té un comportament o...
15: Per la cafeïna, a lo millor.
14: No, perquè a lo millor és substitutiu d'alguna cosa que després...
15: L'efecte rebot, que diuen, no?
14: No és bo, per exemple. No vaig a dinar i me prenc un cafenet...
15: I au.
14: I jo crec que a lo millor...
15: I després
14: no,
15: arribes al sopar amb més gana.
14: Amb més gana i...
15: A mi me va molt miau. Bé. A mi me va molt bé el cafè i me té igual la notícia. Jo continuaré prenent cafè. No sé si te'n recordes, Dani, dels maceters lletjos de la plaça de l'Ajuntament de fa un any.
14: Ah, sí. Això és que
15: quan van començar a remodelar la plaça de l'Ajuntament, es compraren 200 maceteros que costaren aproximadament 900.000 euros. Una mitjana de 4.500 euros per cada un dels maceters. Bé, doncs, aquests grans maceters
14: ja no
15: lletjos
14: estan, no?
15: De la plaça de l'Ajuntament de València, de l'anterior govern municipal, que ja no estan, tenen ara una nova funció que probablement, tinc que dir, no estava en els plans. Servir de refugi. A Benimàmet, molts animals ho fan servir com a refugi. D'esta manera, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits per a instal·lar aquestes jardineres en un terreny de 2.000 metres quadrats llogat per a l'espai dels animals. Les jardineres retirades pel govern de català porten un any deambulant entre solars i barris de València. No agraden a ningú, ningú vol aquests maceters i ara pot ser hagin trobat una vida útil per a estos maceters lletjos.
14: Sí que és de veres que a mi m'agrada, no? que la idea de ficar,
15: que anaves a dir,
14: no, de ficar maceters i arbres i plantes i tal, m'agrada molt, però sí que és de veres que eren un poc lletjos.
15: Eren molt lletjos.
14: Eren lletjos.
15: Que varen costar un animal.
14: Jo ahí ja no entré, però a mi no m'agradaven, la veritat. Jo, quan vaig veure-los, no sé, semblava un circuit del Mario Kart.
15: Totalment.
14: La plaça de l'Ajuntament amb els seus macetes. Però, bueno, els han trobat un
15: una
14: nou...
15: utilitat, que és refugi, sí, per als animals.
14: Un nou lloc per a tindre aquesta utilitat i jo
18: Encantat. La veritat de reutilitzar coses.
15: Un de cada quatre joves a Espanya s'atasca en l'ESO i no arriba al batxillerat. Upa. Parlem de joves entre 25 i 34 anys, el 25% no arriba a obtindre una titulació equivalent al batxillerat. El percentatge duplica pràcticament la mitjana dels països dels estats membres de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics i se situa en el 12%. Les dades formen part de l'informe Panorama de l'Educació 2026 i sembla que l'ensenyament amb el 12% dels joves espanyols ni estudia ni treballa. Una autèntica barbaritat.
18: Els ninis, tornen els ninis.
15: El 17% dels joves no, ni estudien ni treballen.
18: Ni estudia ni treballa.
15: I què fan?
18: No ho sé. Però sí que és de veres que... A mi em sembla greu, no? Per a mi la notícia... sí que és de veres que és cridanera pels percentatges, però em sembla molt greu que un de cada quatre no arriben
15: al batxillerat.
18: És que, em sembla... increïble, no? Perquè no és tan difícil i a més, crec que...
15: Jo crec que més que si és
18: que no és tan difícil
15: o complicat, jo crec que és la motivació dels alumnes i alguna cosa estem fent malament en l'educació. Comentàvem fa unes setmanes l'estudi PISA i cada vegada que canvia el govern també canvia la llei educativa i aquestes xifres estan demostrant que s'estan fent coses molt roïnes, molt malament dins de l'educació.
18: Però hem de posar de la nostra part també els pares, hem de posar de la nostra part també els mitjans de comunicació i la gent que està al voltant d'estos xiquets i xiquetes que és que són adolescents, sí, però és que quan no són capaços de passar de l'ESO, i l'ESO jo l'he feta, tu no l'has feta, no?
15: No, però jo vaig
18: que tu eres molt més, molt més major
15: molt
18: que
15: més
18: jo.
15: Molt més major, no. Però només 4 anys.
18: 5.
15: No, 4. 5. Que no, que són 4.
18: Però sí que és de veres que jo crec que el batxillerat sí que és més complicat, però l'ESO jo crec que és molt fàcil. És molt bàsica. Però bueno, han de donar una volteta, a veure si... Però no fer-la més fàcil.
15: No, fer-la més fàcil,
18: sinó,
15: no.
18: Tractar de trobar...
15: Fer-la atractiva per a que la gent jove continuï estudiant.
18: A veure, a mi em dóna por perquè clar, jo tinc un fill de 8 anys, no sé si ho saps.
15: No ho sabia. I què tal? Clar, com li diuen?
18: Enzo, s'anomena. Uh-huh. Com el teu?
15: Sí, el meu també, es diu Enzo.
18: I clar, la veritat és que em dóna por perquè sí que és de veres que jo ja note moltes vegades que no té ganes de fer coses, tal, no sé què. I tractar d'inculcar als xiquets i xiquetes estes motivacions, estos hàbits, crec que és clau per a que arriben a l'ESO amb ganes de fer més coses, amb ambició d'estudiar, no de passar de curs, sinó d'estudiar i d'aprendre.
15: Sobretot d'aprendre. I per acabar, si tu et trobes amb un embús, amb molt de tràfic, eres dels que deixa passar?
18: Depenent de l'altra persona. Si l'altra persona, jo la veig, que està que no clava el morro i que està ahí com
15: esperant,
18: tranquil·la i em mira i em demana... jo sí que la deixe.
15: I per què ho fas?
18: Jo normalment la deixe, però si no... Si veig que té esa intenció
15: de colar-se?
18: Sí.
15: No el deixes.
18: Aleshores no.
15: Però ho fas perquè consideres que ets una persona amable,
18: sí,
15: no?
18: Sí, jo crec que sóc una persona,
15: vale.
18: No?
15: Vale, pues si deixes passar un cotxe en un embús, potser no eres només una persona amable. Hi ha conductors que quan un carril s'acaba acceleren per evitar que algú s'incorpore i n'hi ha uns altres que aixequen el peu i deixen passar. Segons un estudi, este segon gest no té per què ser simplement una mostra d'amabilitat. També pot reflectir una actitud més orientada a la cooperació, vale, i a evitar conflictes.
18: Molt bé.
15: Però clar, això també és de veres. Per a què te vas a barallar? Bueno, pues que passe ja, no?
18: Sí, perquè moltes vegades dius es que no em costa res deixar... Jo sempre que puc, si estic en disposició de poder fer-ho, ho faig. Però si veig que l'altre te morro, no. No, perquè, clar, jo tinc
15: si la... Si ell té pressa, tu també, no?
18: No, jo tinc la prioritat i jo te dono l'oportunitat de poder passar i ja està. Així, vale. Així n'hi ha, clar.
15: Ja, pues fins així.
18: Ja, no n'hi ha res més?
15: Les altres notícies.
18: Estes són les altres notícies de la jornada.
19: La destrada és tot per l'aire.
20: Jornada esportiva al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
21: Un indici, una telefonada anònima, una investigació a contrarrellotge. El crim perfecte no existeix. Només existeixen els secrets ben guardats.
22: La veritat sempre deixa rastre. Analitzem els casos més impactants de la crònica negra amb experts, testimonis i periodisme pur de línia de foc.
21: Deixa que t'ho conten. Sintonitza Investigació Criminal cada dimecres, de 12 a 1 del migdia. La pista. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
23: A Punt Ràdio. El Vinalopó mitjà, 96.2. Tot per l'aire.
18: Continuem en Tot per l'aire, són les 5:25 hores de la vesprada i avui és un dia per a commemorar aquesta salut que tenim destinada al nostre cor i per això, Maria, hem fet un programa, jo crec que amb molt de cor.
15: Sí, la veritat és que sí. Avui és el Dia Mundial del Cor, una jornada que ens recorda una cosa tan evident com important. El cor treballa per nosaltres les 24 hores del dia i moltes vegades no li fem massa cas fins que ens dona algun ensurt. Les malalties cardiovasculars continuen sent la principal causa de mort al món i a Espanya. Van representar una de cada quatre defuncions l'any passat. Avui volem parlar del cor, però d'una manera molt senzilla. Què fem malament? Quines coses haurien de vigilar? Quins senyals no haurien d'ignorar i què podem fer en el nostre dia a dia per a cuidar-ho. Per això hem convidat al programa al doctor Víctor Girbés, cardiòleg. Doctor Girbés, què tal? Molt bona vesprada.
24: Què tal? Molt bona vesprada. Moltes gràcies per convidar-me. Encantat d'estar així amb vosaltres.
18: Doctor Víctor Girbés, cardiòleg, que estàs així amb nosaltres. La primera vegada que estàs així a Punt Ràdio, no?
24: La primera volta. He col·laborat en algunes altres emissores, però amb vosaltres la primera volta. Molt content.
18: Moltes així. Gràcies, perquè per a nosaltres és un dia molt especial que estigues així als estudis, en un dia tan especial on posem el focus en el nostre cor, i aquest òrgan tan, tan, tan important i tan clau que de vegades se'ns oblida, no? que és, jo crec que...
15: Clau, no?
18: El que fa funcionar absolutament tot.
24: Exacte. A més de que és un òrgan únic, con lo qual si falla ja ningú el pot suplir, fa funcionar tot i ho fa funcionar moltíssimes voltes al dia. Unes 100.000 voltes batega el cor en una hora i imaginem multiplicat per 24 hores i multiplicat per tots els anys de la persona, són milers i milers de batecs que són necessaris per a viure i que els hem de preservar com siga.
18: Doctor, cuidem el suficient el nostre cor en el dia a dia, habitualment?
24: Doncs no només no el cuidem el suficient, sinó que cada cop sembla que el cuidem pitjor. Per què? Perquè cada cop fem menys esport. A tot el món ha augmentat l'obesitat de l'any passat a este i, a més, cada cop mengem pitjor, fem menys esport i ens allunyem més de la dieta mediterrània, que és la nostra de tota la vida i que és la que ens permet cuidar el cor. No sols no el cuidem cada volta més, sinó que sembla que el cuidem cada volta menys i això és el que ens agradaria en un dia com avui, conscienciar a la gent de que pot fer-ho millor i de que pot tindre una vida millor.
15: Quin és, doctor, l'enemic del cor que més troba a les consultes? O dit d'una altra manera, quins són els principals factors de risc per al cor?
24: Doncs, bàsicament, tenim quatre enemics, no? Que a voltes els anomenem els quatre genets de l'apocalipsi, que serien la hipertensió, la tensió alta, l'obesitat, el tabaquisme i la diabetes. Aquests quatre problemes serien els principals que van acabar provocant una patologia cardíaca o un dany cardíac.
18: Segons passa el temps, t'adones de que la gent té més consciència de lo important que és tindre un bons hàbits per a que el cor funcione correctament, o estem en una època en la que la gent abusa molt de moltes coses, com per exemple no menjar bé, no dormir bé, no ixe tabaquisme que, del que has parlat, doctor. Penses que n'hi ha més consciència ara?
24: Penso que hi ha més consciència, i sí que crec que, per exemple, en el que és l'esport, la pràctica de l'esport, l'activitat física, l'esport de força, sí que ha augmentat, però també penso que, per desgràcia, el món s'ha fet més complex, la gent va més estressada, té menys temps per a menjar, té menys temps per a fer activitats esportives, i aleshores per un costat està la consciència i les ganes de fer-ho bé, però per l'altre costat a voltes és com si la gent un poc l'atropella la vida, i li és difícil prendre's el seu temps per a cuinar, fer ixa arròs casolà, ixa peix, ixa dieta mediterrània, i a voltes cau en el precuinat o en el menjar ràpid.
15: La campanya d'enguany, parlem de fer exercici, precisament és moure'ns per nostre cor. Fins a quin punt, doctor, és important l'exercici per al nostre cor, i quant d'exercici tindríem que fer cada dia per a cuidar-lo?
24: A veure, avui per avui sabem que l'exercici és una medicina més. Jo, a mi m'agrada comparar-ho, tots sabem que per estar vius i per estar bé hem de beure aigua, no? I tots entenem que un litre i mig, dos litres d'aigua els hem de beure per a estar bé i estar sans. Doncs jo comparo l'exercici amb l'aigua. L'exercici és algo que el cor i el cos necessita. Mínim 3 hores per setmana seria lo ideal, combinant exercici aeròbic amb exercici de força. És a dir, avui sabem que els dos tipus d'exercici, si es combinen, són més beneficiosos. És a dir, córrer, caminar, bicicleta, amb força, amb un poc d'alçar peses o d'alçar un pes contra resistència. Aquesta és la combinació més beneficiosa. I hem d'entendre l'exercici com un aliment més o com l'aigua, algo que el nostre cos necessita. Cada persona trobarà el seu exercici, el seu moment, inclús n'hi ha persones que ho concentren tot el cap de setmana. S'ha vist que això també és beneficiós. Paga la pena fer 2 hores el dissabte i 2 hores el diumenge que no fer ningun exercici. L'exercici, el nostre cos i el nostre cor, el necessita.
15: I també parlaves de l'alimentació, doctor. Què és pitjor per al cor? Massa sal, massa sucre, greixos, ultraprocessats?
24: A veure, el problema que tenen els aliments ultraprocessats és que els aliments necessiten estar molt de temps fins a que nosaltres els consumim. El que ha anat passant amb els anys i amb les dècades, és que hem passat d'un producte fresc, que es consumia pràcticament a diari, on la mestressa anava al mercat a diari o la seva parella anava al mercat a diari, a un producte que ha d'estar setmanes i mesos en lineal. Com podem fer que un producte aguante tant? Afegir molta sal, afegir molt de colesterol i afegir molts conservants. I tots aquests productes, no un dia, no 2 dies, però si es prenen de forma reiterada, doncs tenen un efecte que ens provoquen una hipertensió, ens provoquen un mal control del colesterol, i el que hem d'intentar fer és un retorn a aquest producte mediterrani, original, a aquest peix fresc, a aquest arròs fet amb calma, amb cura, amb verdures fresques de temporada. Sempre que puguem, crec que hem de fer aquest camí, perquè ens va a reportar molts beneficis.
18: I també podem parlar de dormir, perquè sí que és de veres que molta gent no descansa, abusa del cafè, té uns hàbits a lo millor a l'hora de xitar-se o alçar-se que no són bons. Dormir és clau també.
24: Dormir és molt important. De fet, s'ha vist 3 coses. Uno, el dormir mal pot influir en un excés de tensió arterial, pot provocar hipertensió. Dos, el dormir poc produeix una alliberació d'hormones de l'estrès, d'adrenalina, de cortisol, i aquestes hormones acaben provocant que existisquen més colesterol, més triglicèrids, acaben artefactant el nostre perfil lipídic. I després, una persona que està cansada i ha dormit mal, evidentment, estarà molt menys disposada a fer una vida sana, a fer esport, a caminar, i per això dormir, hem d'intentar dormir 8 hores és important, i intentar tindre un somni de qualitat, que siga correcte i de qualitat.
15: I aquestes, doctor Guillem, nosaltres n'hi han dos enemics que hem parlat del cor. Un seria la tensió i l'altre seria el colesterol. Ja que estàs avui amb nosaltres, m'agradaria que ens explicares què és realment la tensió. Quan es diu que tinc la tensió alta o baixa, si és preocupant, quan és preocupant, quan és perillós. Comencem per la tensió i després parlem del colesterol.
24: Vale. La tensió és la força contra la qual ha de lluitar el cor per a poder bombejar la sang.
15: Val.
24: Que es deu a que els vasos sanguinis estan endurits i que els vasos sanguinis tenen un to excessiu. Per tant, si nosaltres no lluitem contra la tensió alta, el que anem a provocar és una sobrecàrrega d'una sèrie de sistemes i d'òrgans, de manera que el cor va haver de lluitar contra aquesta tensió elevada, el renyó i el cervell van a sofrir un excés de tensió, van a estar pressionats, i tot l'organisme va a veure's pressionat. Però té la circumstància o la característica de que moltes voltes no es nota. Inclús n'hi ha persones que es troben millor en tensions altes, perquè s'han acostumat a aquestes tensions altes, que en tensions baixes. Però aquestes tensions altes, encara que avui et puguen sentar bé, a la llarga et provocaran un dany renal, et provocaran insuficiència cardíaca, et poden provocar una dilatació de les artèries, i això pot fer que al final tots aquests òrgans vagin danyant-se i els hagin de suplir amb una diàlisi o que debutem amb una insuficiència cardíaca. Per tant, la tensió cal controlar-la. Si hem de deixar que el cor treballi amb unes tensions normals, que quan bombege no s'hagi d'oposar a tensions elevades, perquè si no al final el cor es fatigarà, els renyons es fatigaran i això ens acabarà provocant greus problemes.
15: I l'única manera de controlar-la, de saber quina tensió tenim, és amb un aparell o no?
24: Sí, la tensió es pren amb un aparell, però és un aparell molt senzill. Si l'aparell és correcte i és homologat, el podem tindre al nostre domicili. Si no, n'hi ha moltes farmàcies que fan una gran eina i que la prenen gratuïtament. I el més important és no tan prendre-la, que avui crec que està a l'abast pràcticament de tothom, sinó fer-li cas. Si tinc la tensió alta, el primer que he d'intentar és canviar la meva alimentació, fer més esport, intentar veure quines coses amb excés de sal puc eliminar, i si amb això no és suficient, l'he de tractar patint una tensió normal.
15: I per a tot el món la tensió alta és el mateix? Vull dir, una tensió de 12 pot ser alta per a mi, però potser per a tu o per a Dani no, o sí?
24: Abans es pensava que existia una hipertensió associada a la

0: veritat, però això les guies europees i els estudis han demostrat que no. Tota tensió per damunt de 140-90 està elevada,
1: vale,
0: i estaria, s'hauria de tractar o s'hauria de vigilar i fer un tractament, i per baix de 140-90 sí que s'ha descrit que entre 140 i 125 podríem estar en un escenari de més risc, que és el que s'anomena prehipertensió. Evidentment, si estem en una tensió de 120-60, doncs estaríem en lo ideal. Però el que sí que s'ha demostrat clarament, i on s'ha demostrat un augment dels events, és en la tensió per damunt de 140-90. Per damunt de 140-90, un excés de risc, un excés d'ictus, un excés d'infart, un excés d'insuficiència cardíaca. Per baix de 140-90, n'hi ha discussió sobre si està una miqueta més baixeta, millor, que si està molt a prop, la podem denominar prehipertensió. Però tant una persona jove com una persona major, mínim per baix de 140-90, hem d'intentar mantindre'ns per a preservar la resta d'estructures del cos, perquè aquesta hipertensió a la llarga ens donarà problemes, ens donarà dificultats.
1: I tindre la tensió baixa?
0: A veure, tindre la tensió baixa pot ser molest, pot ser que la persona estiga més marejada, però riscós per al cor no és. Jo sempre dic que el principal risc de la tensió baixa és que la tingues tan baixa que trontolles i caigues i te pegues un bac i siga més el mal del bac que el mal de la tensió baixa. És de veres que és al revés, passa al revés que amb l'alta. És una cosa que a la gent moltes voltes li fa la vida difícil, però que realment cardiovascularment no suposa un risc.
2: I jo volia preguntar-te, doctor, perquè has parlat de l'infart, no? Molta gent es pregunta, clar, és que li ha donat un infart i no sabien res, ha sigut al moment, instantani, però sí que n'hi han certes alertes o alarmes que pots detectar abans de que te doni un infart o que tingues ixa malaltia, no?
0: A veure, el primer és que l'infart, a diferència d'altres malalties, encara que és una malaltia sobtada, moltes voltes sol ser una malaltia que comença molts anys abans. És a dir, és una malaltia que comença quan som fumadors, quan tenim sobrepès, quan no fem esport, quan mengem en excés. Això que ho podem fer als 20, als 30, als 40 anys és el que probablement ens pot portar a l'infart als 70. És de veres que n'hi ha voltes que l'infart no dona ningú símptoma, perquè a voltes es produeix perquè es trenca una xicoteta placa de colesterol al dintre de les artèries i fins a aquest dia no havíem notat res. Però també hi ha altres voltes que la persona ja ha notat fatiga, ja ha notat limitació a l'esforç, ja ha notat una opressió al caminar, al pit o a la mandíbula. El que hem de fer és fer-li cas, i sobretot fer-li cas si ja tenim una certa edat, tenim una sèrie de factors de risc. A mi moltes voltes jo me trobo malalts que me diuen, mai m'imaginava que tindria un infart. I jo pense, doncs no sé com no t'ho imaginaves, perquè tenies tots els factors de risc durant 30 anys i a més els havies ignorat i havies continuat fent el que t'havien dit que no feres, amb analítiques persistentment dolentes en colesterol i en sucre, amb tensions persistentment elevades, amb falta d'exercici, amb sobrepès crònic. Dius, la veritat, no t'ho has imaginat perquè no t'ho has volgut imaginar, però tots els signes estaven ahí.
2: Has arribat de miracle a la consulta.
1: Tenies tot el papelet.
2: I volia preguntar-te també, doctor, per ese factor mental, la salut mental, perquè, clar, esa gent que està molt estressada, que té ansietat, moltes vegades també nota com batega el cor, com es posa molt nerviosa. Això, ixa salut mental, ixa ansietat i ixes malalties que a lo millor passen pel nostre cap, també tenen influència al cor.
0: Totalment. I, de fet, en les últimes guies ja s'ha reconegut, en les últimes guies de prevenció i rehabilitació cardíaca, ja s'ha reconegut la salut mental com un factor de risc més.
1: Sí.
0: S'ha reconegut que les persones que viuen crònicament estressades, que tenen situacions crònicament d'estrès, o que tenen malalties mentals que els porten a un dèficit de poder tindre cura d'elles mateixes, són un grup especialment vulnerable. És a dir, que per a cuidar el cor també hem de cuidar la salut mental i també hem d'aprendre a gestionar l'estrès. És a dir, perquè aquest estrès, ja ho hem dit, alterarà l'atenció, canviarà el perfil de sucre, canviarà el perfil de lípids. Per tant, la salut mental és un factor de risc més i li hem de fer cas. I hem d'estar atents i si necessitem ajuda l'hem de demanar. Moltes voltes el cardiòleg tot el Montclar que ha d'anar, quan necessita ajuda, el colesterol quan té l'asterisc famós, la gent comença a tindre clar que l'ha de tindre normal, però moltes voltes n'hi ha persones que estan en situacions d'estrès crònic i són incapaces de demanar ajuda o de plantejar una estratègia d'afrontament o de relaxació o una manera diferent de fer les coses per a intentar lluitar contra un factor de risc que també és molt important.
2: Jo crec que és moment d'anar amb els amics de l'associació AbbattCor, aprofitant que està així el doctor Víctor Girbés. I Carles, estàs amb dos valentes que tenen una història que contar?
3: Moltes històries que contar, Dani, Maria, molt bona vesprada. Sí, estic ací a la seu de Abatcor, l'Associació Valenciana de Transplantats de Cor i de Pulmó. Estic amb Begoña, que fa 9 anys va tornar a nàixer perquè li valen transplantar el cor, i amb Amparo, que fa només 3 mesos. Jo crec que la primera pregunta per a situar-nos, Begoña i Amparo, és per què vos tingueren que transplantar el cor, què vos passava?
4: Jo encara no tinc diagnòstic, però probablement va ser una malaltia autoimmune que m'anava mellant i m'anava el cor, me l'anava tocant, però com passa amb les malalties autoimmunes, que no se pot saber, no se pot saber hasta que debuta en algo més greu, i entonces me van detectar un electro terrorífic, i a partir d'ahí va començar el meu periplo per este món.
3: O sea, que tu no tens diagnòstic, però sí que el cor,
4: sí,
3: el cor va començar a fallar.
4: Sí, per una enfermedad probablement autoimmune. Encara estan estudiant.
3: Després de 9 anys, i Amparo, tu fa 3 mesos, bueno, fa 3 mesos no, fa 3 mesos te trasplantaren, però què et va passar, Amparo?
5: Pues en noviembre de 2014 me dio un infarto, llevaba una vida con mucho estrés.
3: ¿Pero tú cuántos años tienes, Amparo?
5: Yo tengo 57.
3: Y fa pocos años, muy joven, te va a donar un infarto.
5: Sí, me dio un infarto porque tenía una vida con mucho estrés, me fumaba un paquete de tabaco diario, me bebía 5, 6, 7 cafés solos, también creo que puede ser genético, familia, o sea, mi abuelo murió de infarto, mi abuela tenía marcapasos, tengo familiares con infarto, entonces fue como una mezcla de todo. Durante los primeros años estuve bien, con un 30% de deyección. Es el funcionamiento del corazón.
3: O sea, tenías el cor al 30%.
5: Sí, sí. Y nada, esos años yo estaba bien. Yo hacía mi deporte, hacía mi vida normal, trabajaba un montón. Y con el COVID se complicó todo. Empecé con arritmias. Entonces, esas arritmias pues me llevaron a cada 6 meses estar en estados de gravedad absoluta, en estar ingresada en UCIs. O sea, soy, no sé, la UCI es mi segunda casa, porque he estado ya muchas veces ahí. Entonces, nada, pues era cada 6 meses ahí ingresada en UCI, grave, he estado entubada, me han hecho de todo, me han hecho una radioterapia, me han hecho ablaciones no sé cuántas, no las puedo contar con los dedos de la mano, me han hecho de todo.
3: Aleshores, com dones tan joves i tan alegres com vosaltres afronteu un període tan complicat i amb una malaltia, si se pot dir així, tan difícil i traumàtica com és, xiques, el cor no vos va, vos el tenim que canviar.
4: En apostar per la vida. Des del primer moment, pensar que era un procés que tenia que passar per nosaltres, la malaltia, t'adaptes...
3: Des de que te diuen que el cor no te va i te l'han de canviar, quant de temps va passar, Begoña?
4: Me van 4 mesos i mig, val?
3: I en aquests 4 mesos i mig, tu, què se te passa pel cap?
4: A mi se me passava disfrutar i viure la vida en la major il·lusió possible, perquè, a més, jo tenia una complicació que tenia uns anticossos que les possibilitats de que tindre un doble trasplant o que un rechaz, que fora un rechaz i que me tinguin que tornar a trasplantar en la mateixa intervenció eren molt altes. Entonces jo me ho van comentar i vaig dir, bueno, no va a passar nada. A partir d'ara vaig a posar jo tot de la meva part per a estar preparada per a morir si tinc que morir, però morir molt feliç. I molt feliç és disfrutar de les xicotetes coses que podia fer.
3: Però com se prepara una persona? Perquè jo crec que el teu exemple, Amparo, crec que és un poc semblant al de Begoña, no? Com una persona es prepara per a morir.
5: A ver, yo tenía muchísimo miedo a la muerte, muchísimo miedo. Yo era la típica que decía, si me pasa algo, si me muero, hasta que me dio el infarto. Cuando me dio el infarto, vi la muerte, la vi. Y experimenté un momento de tranquilidad, de paz. Es cierto lo que dicen, que cuando vas a morir es un estado de paz, se te pasa toda tu vida por delante. De hecho, tuve 2 paradas cardíacas y me salvaron. A partir de ahí, a mí se me quitó el miedo a la muerte y dije, como ella, voy a vivir la vida, voy a vivir, no voy a morir. Alguna vez sí se me pasaba por la cabeza que iba a morir, pero a mí me estaban salvando todo el tiempo. Yo estaba confiando en el equipo médico para por si acaso, pues siempre se te pasaba algo por la cabeza, pero yo en absoluto, yo es que vamos, es que no.
3: ¿Tú cuándo te

0: Es novata en esto, pero ya nos conocimos ella en su proceso y lo que nos pasaba era que teníamos tantas ganas de vivir que aunque nos preparábamos por si acaso pasaba algo y teníamos que disfrutar el momento, nos preparamos para, estamos convencidas de que no iba a pasar, o sea, estamos convencidas de que íbamos a quedarnos aquí y que íbamos a poner todo de nuestra parte. Lo digo para la gente que tenga que pasar por esto, que lo vea con esa positividad y además es que en la fe hacen magia, potagia. Los niños.
1: Claro, es que ya que mantindre la confianza de que tot va a ir bé, però com se manté la confiança en moments tan crítics?
2: Són àngels. Los doctores, los doctores de la fe son, yo tengo varios ángeles. Uno, todos los doctores de la fe, y otro, mi donante. Entonces tú confías en esas personas. O sea, es que no sé,
0: no cabe,
2: es que y en la UCI yo estuve divinamente.
1: Això t'he preguntat abans, com se passa, com és la vida en la UCI durant un mes i mig o dos mesos que estigueres?
2: Jo me lo pasaba fenomenal. Vamos a ver, bueno, fenomenal tampoco.
1: Estem desdramatitzant, anem a dir que estem desdramatitzant un poc la situació.
0: No és desdramatitzar, vos ho dic en serio, que la percepció que nosaltres tenim quan mos treballem no és una cosa fàcil. Jo no dic que sigui fàcil perquè jo soc voluntària en AbatCor i veig uns processos molt, molt complicats i uns altres molt fàcils, molt fàcils. Però sí que és de veres que la gent quan ho veu i veu les possibilitats de vida, perquè mos tenim que posar en el 90% d'èxit de la intervenció. Entonces, quan mos posem en aquesta posició, ja mos mantenim en unes ganes de viure, ¿vale? O sigui, en unes ganes de disfrutar, de viure, en el moment que estem esperant, perquè després mos espera una nova vida, anem a néixer.
1: Això és el que vos vull preguntar. Carles, quan per fi vos diuen... Digues, Dani, digues.
3: Sí, que aprofitant que tenim així el doctor Girbés d'Afidea, volia preguntar-li al doctor, i ara tornem amb les nostres valentes, és una operació tan complicada i se...
4: Trasplantament.
5: A veure, és una operació molt complexa. El que passa és que les persones que ho fan tenen moltíssima experiència, ho fan tots els dies, estan molt entrenats, són gent molt formada, molt capaç, i fan que lo difícil siga fàcil, perquè ho fan tots els dies i tenen uns equips molt potents i ells mateixos són gent molt habilidosa i que s'han dedicat tota la seva vida en cor i ànima a aprendre a fer-ho. Però és una operació complexa i que hi ha que intentar no arribar al trasplantament, però si s'arriba, com diuen elles, avui el trasplantament és un món que moltes voltes és un camí a una vida millor. No ho hem de veure com el final de res, sinó com el principi d'una altra vida.
3: I fan vida normal, clar, perquè molta gent pensa, no, és que és un òrgan vital i, clar, i se canvi de cor, sembla que a lo millor pues, pots tindre limitacions, però sí que n'hi ha un procés o n'hi ha un moment o n'hi ha una durada de tractar de que el cos s'adeque al cor, però després fan vida normal.
5: El primer any sempre sol ser el més complex, perquè tenen revisions molt freqüents, elles ho poden contar millor, que són les que ho han viscut, però el primer any sol ser molt més complex. Després sempre van a tindre revisions i sempre van a haver d'estar atentes, però acabem fent moltes d'elles una vida molt normal, la veritat que sí.
4: I qualsevol cor, doctor, pot servir per a qualsevol persona? Com es determina si un cor donat és compatible amb el receptor?
5: Este procés és... té la seva complexitat. És a dir, en primer lloc n'hi ha unes qüestions de tamany i de pes i de volum, no és el mateix. Clar, un cor d'una persona de 2 metres no el pots, de 2 metres 10 no li el pots implantar a una persona d'1,50. I al revés, una persona d'1,50 no pots donar el seu cor a un jugador de bàsquet. Però això a voltes no és el més complicat, perquè bueno, pot haver una xicoteta variació per damunt o per avall, sinó que a més tots tenim genèticament una sèrie de marcadors que és el que sigui la compatibilitat, que hem d'intentar que siguin el més compatibles possible uns i altres per a que la persona tinga el cor que millor se li adapte, que menys el vaig a refusar, que millor el vaig a acceptar i, per tant, que siga un cor que li doni el major rendiment. Perquè el que es perd és això. Si tu el cor no l'acceptes, el cor s'inflama i treballa pitjor.
3: Carles, ja que estàs a les nostres protagonistes, volia que li fes dos preguntes. La primera... si van notar en aquests primers moments aquesta adaptació al nou cor o al cor del donant. I la segona, una pregunta que m'ha fet Sofia, que m'ha dit que li la pregunte, però se la fas tu, que és si n'hi ha alguna cosa d'espiritual, perquè diu la

0: Una protagonista ha dit que tenia el seu àngel, el segon àngel, que era el donant. Si sent alguna cosa com espiritual, també, de tindre el cor d'una altra persona?
1: Vaig a preguntar-lo. Haveu escoltat la pregunta?
2: Sí, sí, sí.
1: Vale, primer, com s'adapta o com s'adapteu al cor nou que vos han passat? I després, si haveu notat algo estrany que no siga propi vostre, sinó que pot ser que siga del donant o de la donant.
2: No. L'adaptació és de vegades és més llarga i a vegades més curta. La meva va ser una recuperació molt ràpida. Jo als 12 dies estava a casa i estava fenomenal, ¿vale? I me vaig adaptar molt bé, el meu cor se va adaptar molt bé al meu cos i va funcionar perfectament. I després lo de la espiritualitat no és de veres. Lo únic que vos puc dir, que sempre quan vos ho pregunten, és que lo que sí que la majoria, n'hi han processos emocionals molt durs, perquè n'hi ha gent que ho passa molt mal emocional, perquè és molt emocional el trasplant. Entonces està la part física i la part emocional, val? Perquè s'alteren moltes, moltes coses i vivim unes emocions. N'hi ha gent que entra en la culpa perquè ha mort una persona, n'hi ha gent que no ho accepta, els canvis que ens donen de vida antes i després, però al final tots arribem a un estat molt feliç. A gent li costa més i a gent menys. És l'únic que vos podem dir de la espiritualitat, que al final estem tots molt contents. La gent que potser no estava tan contenta en la seva vida, la majoria alcança un estat molt content perquè té una segona oportunitat per a disfrutar, i la gent que ja era contenta, pues estem rebosant.
1: Jo el procés d'adaptació i de recuperació d'Amparo ja vos contesté jo, perquè està super lleier. Després de 3 mesos tindríeu que veure-la quan ha arribat així, que quan m'ha dit Amparo: no, fa 3 mesos que l'han trasplantat. Jo pensava que anava a vindre una dona dèbil, espallet, i res, tot lo contrari. Molta força és la que desprèn Amparo.
3: Yo me siento, o sea, la adaptación para mí, los primeros días lloraba, pero lloraba de la emoción, no de tristeza ni de... O sea, yo sentía, siento... No sé, me siento diferente, pero no porque película de que el corazón del trasplantado, no. Pero la verdad que nunca jamás en mi vida he sido tan feliz como soy ahora.
1: Chiques, la vida vos ha canviat molt. Hi ha coses que fèieu abans que ara no podeu fer. Teniu que tindre molta cura amb segons quines coses, com pot ser l'alimentació, l'exercici, viatjar, com tu comentaves.
2: Bueno, sí, des de la responsabilitat sí que tenim un poc de precaució. Fem una vida normal, que ningú s'assuste. Lo que passa és que un poc controlar. Si tot el món se té que cuidar, nosaltres per responsabilitat estem obligades a cuidar-nos, ¿vale? O sea, no podem per agraïment a tot el que fa els metges, la FE, la Torre F, la G, la UCI, la REA, que allò és màgia, o sea, és meravellós. Entonces, sol és per agraïment i al donant, que aquestes famílies que en aquest moment tan complicat van dir que sí a la vida, o sigui, van a dir que sí a la vida de moltes persones. És que jo encara m'aborrone i tot quan tu penses de pensar que en aquests moments tan durs la gent diu que sí. La gent se faci adonant, que ho comenteu en la família, és lo fundamental, comentar-ho en la família, per a que quan arribem si mos passa qualsevol cosa, quan arribem, que siga tot més ràpid, perquè anem a salvar 7 vides. Jo estic convençuda que en informació, o sea, tot el món seria donant, perquè no t'ho pots imaginar. O sea, jo no me puc imaginar que jo vaig a morir, que ja el meu cos s'ha acabat, m'entens, i que no donar-ho per a salvar vides. Mireu, si tot el que fan per nosaltres, que se mobilitza 100 persones per un trasplant, per salvar una vida, per favor. O sea, quan vas a morir, que ja és el teu torn, o sea, te toca morir per lo que siga, val? Per favor, o sea, vas a salvar 7 vides, o sea, quin orgull, no?, morir aixina, saps? O sea, quin orgull en donar 7 vides i salvar a 7 famílies que anaven a passar, que probablement no arriben al trasplant si tu no ho dones. Entonces, de veres, feu-se donats, comenteu-ho, més que bé, per la llei que està en Espanya, és quan arriba la família li pregunten: havíeu sentit en algun moment que ell no volia ser donant? ¿Vale? Entonces, esa és la pregunta. Entonces, si vosaltres heu comentat jo vull ser donant, ho tindran fàcil, no dubtaran. Aixina que us invite a que no siga un tabú, que no siga tabú. I la persona que no és que tenim alegria per les vides que naixen, perquè són bebès una altra vegada i tornem a naixer, però sí que és de veres que aquest sentiment de culpa de que algú ha mort, era el seu moment per a morir, ¿vale? Tratem la mort i la vida com algo natural, ¿vale? I passem els dos que tinguem que passar, però per favor, donem vida, donem vida.
1: Suposa, Amparo, m'encanta. Me encanta ese missatge, te donen les gràcies des de l'estudi, digues, Dani.
0: Sí, que li dones una forta abraçada a les dos, que són molt valentes, que estem molt contents d'escoltar testimonis com els que han tingut així en el programa i que moltes gràcies per estar així amb nosaltres.
1: Pues el testimoni és fabulós, el de les dos, tant el de Amparo com el de Begoña, perquè són dones superalegres, i l'exemple que mos donen amb aquesta entrevista és que la vida, sí o sí, per moltes patas que te done, continua, ya de continuar.
2: Pase lo que pase, los labios bien rojos y los tacones bien altos.
0: Exacto. Muchas gracias.
3: Pues nada, que yo como Begoña os animo a que deis vida. Imaginaros que alguien de vuestra familia muere. Regalar ese corazón, por favor. Regalar ese corazón, y ese corazón, como el caso del mío, será compartido. O sea, me haréis feliz a mí y haréis feliz a las personas que me están acompañando en este momento.
1: Perfecte, Amparo, moltíssimes gràcies. Ahí queda, xics, gràcies, companys.
0: Moltes gràcies, Carles. Doctor Víctor Girbés, cardiòleg de Afidea, moltes gràcies per estar així amb nosaltres, de donar-nos aquests consells i també de instruir-nos un poc en el món del cor.
4: Moltes gràcies a vosaltres, per a quan necessiteu, així estem. Gràcies.
0: Esperem que siga per a parlar del cor i no per a fer-nos revisions, que també estaria bé. També
4: sí,
0: estaria
4: per
0: bé.
4: A donar consells. Exacte. O per a fer un xicot de racó de salut.
0: Molt bé.
4: O el que necessiteu.
0: Moltes gràcies, doctor. Nosaltres anem, que ja està per ahí el nostre convidat, que després sí, tenim moltes més coses.
5: Tenim moltíssims convidats després del butlletí informatiu, seccions. Avui tirem, com sempre, el programa per la finestra.
0: Vinga, fem una xicoteta pausa perquè ja estan també preparats els companys dels informatius per a fer el butlletí, i a la tornada anem a parlar de moda, anem a parlar també de cinema, anem a parlar de música, anem a parlar

perquè ja estan també preparats els companys dels informatius per a fer el butlletí, i a la tornada anem a parlar de moda, anem a parlar també de cinema, anem a parlar de música, anem a parlar també d'alimentació i de moltes més coses, així, en Tot per l'aire. Una pausa i tornem.

0: Són les 6 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Un dia després que ahir es farà públic que l'empresa xinesa Goxion Hitech entra a formar part de la gigafactoria de Sagunt, una aliança empresarial entre l'empresa xinesa i l'Alemanya PowerCo, el govern valencià es felicita per este acord. Escoltem el vicepresident segon del Consell, José Díez.
2: L'aliança entre PowerCo i Goxion és una gran notícia per a la comunitat valenciana. És una aliança que dota d'una major robustez al gran projecte de PowerCo. És una aliança que va a garantir una inversión de más de 2.300 millones de euros y una generación de más de 1.500 empleos.
1: Recordem que amb l'acord firmat este dilluns, PowerCo manté una participació majoritària del 51% de la gigafactoria de Sagunt, mentre que la xinesa Goxion es queda amb el 49% restant. I en successos, demà dimecres passarà a disposició judicial l'home acusat de matar a ganivetades i esquarterar el cos de la parella, una dona de 33 anys a Benidorm. També seuran davant la justícia els altres dos acusats. Alejandro Molés.
3: Sí, així ho ha anunciat el subdelegat del govern a la província d'Alacant, Manuel Pineda, després de participar en el minut de silenci.
4: Estarán a disposició judicial mañana. Eran pareja y, bueno, como lo que se ha comentado, ¿no?, que eran las dos personas que encubridoras pues fueron a la comisaría a declarar el hecho y de momento es lo que se sabe. A partir de mañana pues pasarán a disposición judicial y se podrá profundizar.
1: També ha parlat avui la delegada del govern sobre este crim, Xavier García del Valle.
5: Sí, Pilar Bernabé ha demanat la unitat de les forces polítiques democràtiques davant de la violència masclista que ha matat 40 dones a Espanya en el que portem d'any. 6 d'elles així a casa nostra. L'última a Benidorm.
6: Todos los partidos democráticos de este país a reaccionar contra la violencia de género. Contra una violencia que mata a las mujeres por el hecho simplemente de ser mujer.
5: Pilar Bernabé també ha afirmat que la Guàrdia Civil ja ha identificat diverses persones que van participar en les agressions racistes de tavernes de la Valldigna.
6: La Guàrdia Civil tiene identificadas a varias personas y puedo decirles que la investigación y el trabajo de investigación está yendo bien, sigue su curso.
5: Recordem que fa dos dissabtes un grup de joves, molts d'ells menors, van agredir a colps i van trencar una botella de vidre al cap d'un home marroquí en ple carrer mentre alguns gravaven l'agressió. Prèviament, un jove d'origen senegalès, però nascut a Tavernes, també va ser agredit. Els dos han estat ingressats en dos hospitals per trencament de mandíbula i per commoció cerebral.
1: Més coses, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat les dades sobre l'aigua acumulada als pantans de l'estat espanyol, que a hores d'ara es troben al 59,2% de la seva capacitat.
3: Pel que fa al nostre territori, les reserves dels embassaments de la conca del Xúquer han augmentat lleugerament durant l'última setmana i freguen el 52% de la seva capacitat total. En canvi, els pantans que depenen del riu Segura estan a punt de situar-se per davall del 50% de l'aigua que tenen acumulada.
1: Per cert, que la Confederació Hidrogràfica del Tajo ha confirmat que el

0: transbassament d'aigua al Segura romandrà inoperatiu i sense subministrament fins l'any que ve a causa de les obres de reparació de dos trencaments en la infraestructura. I és que els treballs encara tardaran en acabar entre 4 i 5 mesos. El pressupost de les obres supera el 1 milió d'euros. I continuen les reaccions als dos decrets de vivenda aprovats avui pel Consell de Ministres i que hauran de ser convalidats en el Congrés després demà divendres.
1: En un d'ells només hi haurà una mesura, la pròrroga automàtica dels lloguers. En l'altre decret s'inclouen una desena de mesures, entre elles evitar els desnonaments a persones vulnerables fins a 2030, regular el lloguer de temporada i les habitacions i la prohibició als fons voltor de comprar pisos fins a 2028. Des d'Esquerra Republicana de Catalunya, el portaveu Gabriel Rufián considera que un dels decrets està fet per a que siga aprovat amb el suport de Junts i l'altre, de la pròrroga automàtica dels lloguers, perquè el tombe este grup parlamentari.
2: Unos para aprobar y otros para frustrar. Unos para sumar, si me apuras para nosotros, y el segundo es para que lo tumbe Junts. Yo mi apuesta, lo digo claramente, era que Junts dejara de decirle a este gobierno y a esta izquierda lo que tiene que hacerse con la vivienda.
0: El president de França, Emmanuel Macron, ha iniciat avui una visita d'estat de 2 dies a Espanya.
3: Els monarques l'han rebut a ell i també a la dona amb tots els honors al Palau Reial i esta nit els ofereixen un sopar de gala. Demà al migdia s'ha previst que Macron s'entreviste amb Pedro Sánchez a la Moncloa. L'última visita d'estat d'un president de França a Espanya va ser la de Nicolas Sarkozy fa ara ja 7 anys.
0: I anem ara amb una necrològica. L'escriptor, guionista i director de cine Gonzalo Suárez ha mort avui als 92 anys.
1: El director asturià va dirigir vora 30 pel·lícules entre 1966 i 2021, entre elles El detective i la muerte o Remando al viento, reconeguda amb 6 premis Goya i la Concha de Plata del Festival de Sant Sebastià. En l'última edició dels premis de l'Acadèmia, Gonzalo Suárez va rebre el Goya d'Honor.
0: I en els esports, l'Hércules ha presentat este matí l'avantprojecte per a construir l'anhelada ciutat esportiva.
1: El club herculià ha tornat a activar la idea de construir una ciutat esportiva que posi solució a la falta d'infraestructures pròpies per al primer equip i el futbol base. La ubicació triada per al projecte és la zona de Torres de l'Horta de l'Albufereta. La inversió total és de 35 milions d'euros i es preveu construir 11 camps de futbol, un miniestadi, un hotel i una residència. L'avantprojecte ha sigut presentat, però per a convertir-se en una realitat necessitarà el vistiplau de l'Ajuntament i de la Conselleria amb la concessió de tots els permisos necessaris. Escoltem el president de l'Hércules, Carlos Parodi, i l'arquitecte del projecte, José Luis Campos.
4: Como saben, el crecimiento del Hércules de Alicante Club de Fútbol pasaba necesariamente por dar un salto definitivo en cuanto a infraestructuras, en cuanto a cantera y en cuanto a patrimonio. Ese paso se llama Ciudad Deportiva.
5: Que en una posición optimista podemos estar manejando en entorno de un año poder empezar las obras. Depende, pero como decimos, esto depende de la administración.
0: I fem ara una ràpida ullada a l'horatge. Javi Miró, bona vesprada.
6: Bona vesprada. Situació meteorològica una miqueta més tranquil·la després de les tempestes que hem tingut aquestes últimes 24 hores, que han descarregat de forma intensa, sobretot cap a la zona interior central i també en punts de l'Horta Nord. Durant la vesprada encara podríem tindre algunes tempestes que avançaran sobretot per les comarques interiors. Ja no seran tan destacables com les que vam tindre ahir a aquestes hores i sobretot màximes avui que encara han pujat dels 30 graus en punts de l'interior central. Per a demà, un dia molt paregut al d'avui, núvols baixos, boires de matí, s'esvairan durant les hores centrals del dia i de vesprada podrien tindre alguna tempesta cap a l'interior central, sobretot a l'espera del canvi d'horatge que esperen sí a partir de dijous amb precipitacions més generals.
0: Gràcies, Camil Miró. Els deixem ara en companyia de Tot per l'Aire. Nosaltres tornem a les 7 amb més informació.
7: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y va de más, sí. Contigo,
9: para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
10: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en DANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
11: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
12: Moda, estil i tendències amb Josep Lozano. She's walking down the street with a little thin
13: cigarette. Great smile. Continuem tot per la idea, són les 6 i 9 de la vesprada i és una de les seccions que més m'agraden i a més avui amb un convidat de luxe, Maria.
14: La veritat és que sí, jo estic bocabada escoltant els nostres protagonistes. Si totes les setmanes, quan ve Josep Lozano, jo m'enxissa tot el que té per a contar-nos, avui que ve molt bé acompanyat, ja mira... Estic expectant.
15: Pues moltes gràcies.
14: Hola, Josep.
15: I hola, hola.
14: Bona
15: a mi
14: vesprada.
15: També. Avui esteu especialment
13: Més juvenils. Ja està.
15: Ni 4 ni 5 anys, vale. Més ni menys.
13: És que avui és un dia...
15: No facis propaganda.
13: Avui és un dia molt especial, Josep, perquè, clar, la nostra productora, Sílvia Alabort, avui ha vingut...
15: Que va divina, que tindríem que traure-la.
13: Ha vingut i ha dit.
15: Tindríem que traure-la.
13: Esteu veient no, el que porta?
14: No, abans de dir-ho, li hem dit nosaltres. Ai, que mona vas avui.
13: Que guapa.
14: Sí, i mos ha dit, avui porte a Francis Montesinos.
13: I nosaltres, mira quina casualitat. Doncs avui està el programa.
14: Francis.
16: Bueno, que ja ha vist, no se pot mandar el fill. Això són homenatges per tots els costats.
15: No, però
16: moltes, moltes gràcies a tot l'equip.
15: És veritat, però has vist que mona va, Sílvia. Sílvia, el tratxet ixe, bueno, és una passada.
16: És una joia. És una joia. És el que te contava. O sea,
15: sí.
16: Jo intenté fusilar esas prendas en Itàlia i me dijeron que también hechas no me las podían hacer.
15: I estan Rodolfo fetes a la Comunitat Valenciana. Estaven fetes a la Comunitat Valenciana i s'aprenda sí, concretament d'aquesta col·lecció.
16: En Llosa de Ranes.
15: Es va fer en Llosa de Ranes, sí senyor. Bueno, pues és veritat, Maria, Dani. Avui volem parlar de Francis Montesinos, però també de tot allò que representa la seva trajectòria, una manera d'entendre la moda com a cultura, identitat, art i, sobretot, és algo que ell reivindica molt, creativitat, que és el més important. I precisament per aquests valors, el Saló d'Art i Economia Creativa per la Cultura de la Pau, que és una espècie d'institució sí, que des de fa 17 anys està donant premis en aquest sentit, ha decidit reconèixer-lo com a membre d'honor i concedir-li el seu màxim guardó honorífic. I ja una. I l'altra és que se li fa un segon homenatge en la passarel·la en la Fashion Week Espanya, un superhomenatge en un lloc on hi hauria sí, que ficar la cançó d'Amaya, aquella de Vuelvo a los lugares que nunca... ¿Se'n recordeu?
13: Sí,
15: perquè
13: sí, sí.
15: Torna a l'antic mercantil de Madrid, que
14: sí,
15: és l'actual casino...
13: De Gran Via.
15: De Gran Via on es va fer el famós desfile de la Movida, on així Almodóvar,
14: sí,
15: Viviana...
14: Sí, sí, sí, sí.
15: Així en totes de la Movida, així en aquella desfilada, que allò, mira, se me fica la pell de... Tu saps a qui tenia jo al costat, Francis? Saps a qui tenia jo al costat? Doncs pues ni menys ni menys que tenia a Jean-Paul Gaultier i a Terry Mugler.
13: Ale.
15: Nada uah, menys.
13: Quasi res.
15: Que en les mans al cap, perquè eren tots molt jovenets, tots eren molt jovenets, i me dient, és increïble, és increïble, perquè este home fa de cada eixida, de cada una de les eixides, els de més dissenyadors del món podrien fer una desfilada sencera i ell ho feia soles en una eixida, en una soles eixida. Bueno, pues de tot això volem parlar, però ara no comencem per el premi o per la col·lecció. Decidiu.
13: Perquè vulga, després menys de Maestros de la Costura, que això serà al final.
15: Ai, no! Demanie, per favor, que de Maestros de la Costura... No parlem de Maestros...
16: Sempre la moda té molt avorrida.
14: Però sí del seu estil, no?
15: Sí,
14: perquè si n'hi ha algo que caracteritza a Francis Montesinos és els colors, els estampats, i sa cultura mediterrània, i també la provocació, Francis.
16: Totalment. A més, tinc una frase molt bona del meu meu professor, el dia que no provoques, queda't en casa.
14: Ha canviat molt la moda.
16: Això ho diu Antonio Alonso.
15: El gran Antonio Alonso.
14: Creus que ha canviat molt la moda, Francis?
16: Molt, molt, molt. Però és que la culpa del canvi és sobretot per la mala informació.
14: Sí.
16: O sea, la informació que n'hi ha avui en dia és molt mala i molt contrària. És que és tot lo contrari a lo que és la moda. La moda és un vehicle d'expressió meravellós, però meravellós, i és una cultura. I així, la moda ara és tot el contrari.
15: És un espectacle.
16: Si, això de la tele, programes d'ici de marujeo.
15: Bueno, centrem-nos. Mira, jo vull llegir que la invitació que fa la 20a edició de precisament de Fashion Week, la presidenta, Susana Villa, diu... que tiene el placer de invitarme al desfile, de convidarnos, porque la fet extensible a sí. Tot el programa, desfile homenaje 50 anys de moda i libertat. És preciós, lo de moda i libertat, Fran, perquè realment fa un recorregut, el desfile farà un recorregut per els 50 anys. Explica-mos, simplement, en el nom de les eixides, jo crec que ja és prou definitori de lo que significa la desfilada.
16: Totalment, totalment, Josep. Bueno, m'ha preocupat prou de que esta desfilada aquí igual, no sé si serà l'última.
14: Oh, per què?
13: Per què?
16: Tio, ja van 50.
14: Però si no
16: 50
14: tens...
16: i pico. Sí, però... No 50, 50 i
14: pico. I lo bé que tu passes, què?
16: També t'he dit que ha firmat un contrato ara de 20 anys.
15: Sí, claro. Però sí. És que, claro, mos passem a obrir melons. Però espera, primer que res, conta-mos la desfilada i després entrarem en el melón del
16: vintage. Esteu de que és l'últim, però bueno... Bueno, pues que te mintats estar en el carrer.
15: Però a veure si mos passa com en aquella d'això que s'acumula tot el món a la gent que vol entrar i després no pot entrar. Bueno, els que no puguen entrar, sí. El desfile se retransmet
14: per streaming,
15: per streaming i el podrà veure tot el món.
13: En directe?
15: En directe.
13: Que guai.
15: I després es quedarà penjat a web i en els canals adequats, que de la passarel·la i del YouTube.
14: I pots contar-nos alguna coseta
15: sí.
14: Del desfile?
16: Sí, sí.
14: Que no siga sorpresa.
16: Sí, sí, sí, dona, clar. Bueno, mira, sobretot això que estava parlant, Josep, que és molt, molt interessant, perquè, clar, el que vos contava són 50 anys, sí, i pico. Entonces, la gent de Huichove té 18 anys o 20,
14: clar,
16: que no havien
14: no
16: nascut.
14: Clar.
16: No? Entonces ha preparat algo que està... m'agrada molt, perquè, clar, n'hi ha peces hasta que no tenen ni etiqueta meua de Francis Montesinos, de antes d'obrir la botiga.
13: Que fort.
16: Luego tota l'època hippie, el 70, sí. Quan jo obri la botiga. Després tenim 80 en la movida... tota la moguda, el desfile, perquè precisament parlava Josep de la movida madrileña con Pedro Almodóvar i con todos aquel equipo en la pasarela. Después tenemos el Made in Spain, el desfile de las ventas. Después tenemos Flowers, que es una salida que a mí siempre me han gustado mucho los estampados de flores, pues una mezclilla un poco de todo. Y luego Berlín, capital de la cultura.
14: ¡Wow!
15: ¡Ay, 92! Wow.
16: Que es año 92. Uno de los desfiles más importantes de mi vida y que todavía hoy continúa siendo un número uno de ventas.
14: Sí.
16: El Gipsy, o sea, Luca, las mismas prendas... continuen vendint-se hoy en medio mundo.
14: I ha dit de l'any 92.
15: En l'any 92 Francis instaura el Gypsy Look, que és una de les grans tendències mundials que seria replegada per dissenyadors com Versace, com el propi Gaultier, on trauria el Sarah Whale com a prenda referent.
14: Això t'anava a dir, explica-li a Dani, perquè sí, Dani diu el Gypsy
15: Look. I ese Gypsy Look, el look chitano, el look, el look arraigat, el look més espanyol, com a identificació en l'exterior, Francis la replega en una tendència i la llança en el Berlín Cultural de l'any 92 amb quatre grans dissenyadors del món. Ahí coneguerem a Vivian Westwood en aquesta desfilada i crec que estava Jean Paul també.
16: Estava
15: Yamamoto, estava gent importantíssima en aquella desfilada, en aquells dies de desfilada sobre Berlín, i ahí llança el Gypsy Look, Francis, i se converteix en una tendència mundial, algo inaudit. inaudit que aquí,
16: toda la prensa internacional al día siguiente, lo primero en grande, nueva tendencia internacional, el gypsy look.
15: A mí me dugueren hasta la televisió
13: francesa. T'imaginaves que anava a tindre aquesta repercussió?
16: No.
15: Podem fer un programa sales de
16: aquesta
15: temporada.
14: No ho sabies ni el que significava el gypsy look, no? El batejaren sense tu adonar-te.
16: El batejaren ells.
15: Seguim, que si no mos quedarem.
16: Era molt guapo. Era que en aquell moment hi havia una tendència de moda en el món que es deia
15: el trash, basura.
16: Era una tendència de veritat internacional,
15: molt punk,
16: que era recoger prendes antigues i transformar-les en noves. I jo, intuïtivament i sin saber-lo, cogí pañuelos antigos i entonces hice... De pañuelos antiguos parecía un poquito el look gitano, claro. Ajá. Porque eran todos los pañuelos mezclados, un poquito ese rollo así gitanino, ¿no?
14: Como Fíngara, ¿no?
15: Exacte, com si fuera un gypsy més internacional.
14: Ajá.
15: Però mira, pren atenció perquè acaba de... Ell ho conta tot així, nen, i s'ha sensibles,
14: arreu.
15: Però claro, si tu haveres vist les màquines ensamblant mocadors gastats i fent mils de vestits idèntics però que no eixien iguals,
14: claro,
15: perquè anaven ensamblant-se els mocadors,
13: claro,
15: i cada vestit era d'una...
16: Del pèl,
15: claro,
16: va por una barra en 100 peces.
14: Claro.
15: És veritat.
16: Si tot queda...
15: El model el mateix, però el traje, és a dir, un pret-a-porter reciclat abans de que la gent començara a pensar en la moda sostenible.
13: Que fort.
15: Ho dia clar, no sé si en el primer o en el segon programa, un dissenyador no passa a la història de la moda per fer un traje bonico.
14: Home, claro.
15: Passa per incidir en el món de la indústria e innovar. I ell ho feia d'una forma intuïtiva. I ixa, la de aprimar el texal, la cara que te posa Saez Merino, el de Lois, quan li digueres, és que això és molt gros, don Luis, no? I ell volia que allò fora més... I gràcies a este home, duguem els pantalons més flaquells de texal, perquè ell va baixar.
16: Aquello era un... Vamos, una manta.
15: Bueno, pues tot això... Feia
14: moltes cames.
15: No desviar-nos, perquè si no, que se llisquen com a moda i la tua biografia per saber més. Però el desfile, entonces...
16: El desfile, la última no, perquè després del Gypsy Look de Berlín, capital de la cultura europea, tenim ja la festa.
15: Exacte.
16: El còctel i la festa. I després...
15: El pret-a-porter,
16: l'afterwork, perquè és el que venim...
15: Que
16: ahí
15: és on vull jo incidir, Francis. Sí. A mi li ho vaig dir al teu cosí César, li ho ha dit a tot el món. Me pareix que és una volta és una passada en el món de la moda impressionant, perquè es tracta una altra vegada de fer accessible algo que al·lucinem els cometes esmortals cada vegada que veiem aquests desfiles impossibles, que sí, que tenen molta creativitat, pues igual que vegem les figures de qualsevol escultor important o el que siga, però que ningú podrà dur mai, no sols perquè no s'ho podrà posar, sinó perquè val tants diners que no n'hi ha possibilitat. Este me diu, això s'acaba ja. Estic fart una volta més. La prenda més cara que traurà el senyor Montesino valdrà 80 euros, estarà firmat per ell, i vos dic jo que ja l'ha vista, perquè vaig anar l'altre dia, el dijous passat,
16: ben
15: a la presentació, a la premsa.
16: Una jaqueta de categoria.
15: Una jaqueta. Parlàvem del tailoring, que torna a estar molt de moda per l'estiu que ve, i que tots l'han tret, però clar, una jaqueta de sastre val un dineral. Una jaqueta del senyor Montesinos, firmar per ell, pues costarà
16: 80 euros.
15: 80 euros.
14: De veres, la marró.
15: O sigui, una meravella, és una meravella. És treballar en el sentit democràtic o la democratització de la roba sense passar per el fast fashion. És dir, per la moda basura. Per la moda, igual que el menjar, consumir d'una forma ràpida, comprar més ràpida i produir més ràpida en el que contaminem més el planeta. Pues, y entonces, ¿y después qué? ¿Y después?
16: Después ya de ese...
15: Dice SIDA.
16: Nuevo, un final, ya está por un...
15: Vale. Y no podem dir...
16: Me tenen por perquè...
15: Claro, y no podem dir les figures que eixiran, ¿no? Perquè són un poc sorprès.
16: No les podem dir, però te vaig a dir algo que ho estàs pensant.
13: Vinga, vale. Va, a veure.
16: Que se va a veure més art...
15: Més art.
16: Que en les tres passarel·les que han hagut en
13: Guàrdia. Ah, pues!
16: Entre Cibeles, entre el Madrid és moda i entre l'altre. Anem a tindre molt més art que els tres juntes. Ah, això, ahí sense está. Veure la col·lecció.
15: No cal que peguem cols, si no, anem a trencar. Bueno, m'encanta l'entusiasme perquè és veritat. Mos entusiasma a tots i mos ho apega, no? La vitalitat. I ara ja podem entrar en lo de Caditant.
13: Jo vull fer-li moltes preguntes, perquè, sí, clar, vale. Per exemple, estàvem parlant tu abans de... Que li preguntem a Francis, tal, perquè n'hi ha moltes coses. Francis, ¿tú piensas que una persona pot vestirse con li dóna la gana?
14: A que tenía que...
16: Con... Que ya pro es que se vestin con te dóna la gana. Eso es una norma.
13: Porque n'hi ha molta gent que diu, no pots posar-te això. O
14: això no s'ha acabat.
15: S'ha acabat.
16: I s'ha obligació. Ara, ja que em mantindré un poquet... De decoro.
15: La correcció, sí, la correcció. Claro.
16: No pots anar en les mamelles a l'aire.
15: Jo sempre dic que si te'n vas a ligar no pots anar vestit igual que si vas a demanar un préstec a un banc.
13: Exacte.
15: A no ser que vulguis lligar en el banquer.
14: Sí, però que sí que n'hi ha de veres, però... que molta gent intenta...
16: Que com dia ma mare està molt graciosa la frase, és fill, un poc de coneixement.
14: Correcte. Però que n'hi ha gent que vol continuar una tendència, no? Sí. I que a lo millor no li queda bé. Com... Que no li queda bé i a lo millor, no, tu...
15: Tornem a traure a Maya. Claro. La oreja de Van Gogh en aquell abrigo.
14: Viste com buigues, claro. I no cal que seguis totes les tendències.
15: Ahí está. Bueno, pues Isa seria, per a mi, són les dos grans notícies que mos du en el 2026, Francis. Que per una banda, eixe gran homenatge a través d'una passarel·la on revisarem en Vuelvo al Mercantil. Sí. Se tenia que haver titulat Vuelvo al Mercantil.
16: Un poco el histórico de Montesilos.
15: Claro.
16: Esos más de 50 años. Los que, como te decía hace un momento, habrá más arte que en todas las pasarelas hasta el momento.
15: Prepareuse,
16: porque
15: Madrid.
16: Justo hay un homenaje muy grande a lo que Montesinos han sido siempre.
15: Ha representado siempre.
16: Y sobre todo esta primera parte en la que tendremos un poco lo que es la tradición valenciana. Por la mejor cantante de valenciano, luego una segunda parte donde tendremos, que ha sido también una gran inspiración siempre de Montesinos, el flamenco, donde tendremos el mejor bailador del mundo de flamenco,
15: pues.
16: Y una tercera parte dedicada al contemporáneo, donde estará también el mejor artista del mundo.
15: Que ya se puede.
14: Y no pueden dir noms, supose, ¿no, Francis?
15: Pero, imaginen, porque yo hice la tercera parte.
14: ¿Tú imagines?
15: Yo sí. Sí.
14: Pues
15: haría noms. Lo que pasa es que
14: no
15: vaig a dir-ho, però sols vaig a dir una
13: Inicials,
15: cosa. Que ve de tan lluny, si és el que jo m'imagine, està tan lluny, que no serà qüestió d'enviar-li un taxi. Tindré que enviar... Claro, tindrem que enviar-li un avió, perquè crec que està en Sant Petersburg. Crec que està, bueno, i ahí se queda.
16: Bueno, pues en la 3.
15: Ahí se queda.
14: Però no podem dir-ho, Francis.
15: Ho ha acertat.
14: No podem dir-ho, però sí.
15: Ho ha acertat. Nacho Duato, ho ha acertat.
14: Opa!
15: Ho ha acertat, claro.
13: Està per així.
15: Esta semana.
13: Ah,
15: vale.
13: No, esta semana sí. Es la que está per así.
15: ¿Per qué?
14: El
15: divendres.
13: Divendres, ¿no? Crec que está per
15: arriba. Ah, pues presenta mira. Ah, va. Ostras, esteu més entera que jo, perquè jo l'últim que sé d'ell... és que sé que s'està fent un documental molt important sobre la seva vida i l'equip de rodatge al qual conec i està, a més, interrelacionat també en esta casa i està treballant en una altra cosa que estem fent tots, pues me va contar que havien estat en Sant Petersburgo precisament la setmana passada perquè estrenava el seu últim espectacle en l'Òpera de Sant Petersburgo i entonces, bueno, pues ja n'hem dit uno, ja li n'hem tret uno.
14: En uno
15: ja
14: tenim prou.
13: En què s'inspira Francis Montesinos? Has dit en el pues flamenco, mira, en moltes coses, en València, en què t'inspires?
16: En algo que te toca el cor. Dona igual que siga una pedra que un cor. Moltes vegades és més fàcil un cor que no algo banal. Uh-huh. Lo que te diria, sobretot, és algo que te té que tocar la fibra. I ahí és quan ja te fiques i te revoluciona el cap i...
15: Tot és que esta és una altra gran història de Francis. Quan ningú parlava de relat i les col·leccions de moda es veien com prendes per a poder comprar, este home tenia que tindre una història o no fer un desfile. O sea, primer tenia que tindre una història i després feia una desfilada. No, ja tenia un relat, ja parlava de coses. Les seues desfilaves contaven històries. Contaven coses que passaven. Sí. Se n'anava, pues, jo què sé, li donaven un premi en Àfrica i tornaven la flor feta un estampat.
16: Floreta de África.
15: Que vamos, que ell seduia sempre la manera de
16: los desamparados. Efectivament. Era porque tenía mi Fericín, que fue el artista top del desfile.
15: Aixina és, aixina
16: és. Fue, y todo es algo que te ve.
14: I també tindre llibertat, no? Perquè a l'hora de crear tens que tindre molta imaginació i també molta llibertat de no ficar-te barreres, no?
16: Bueno, jo és que sempre, moltes vegades nomenen que jo nací en Ibiza. En realitat, a mi moda, jo tuve la suerte de que mi hermano montó el primer colegio en Ibiza, no estatal. Entonces yo el primer viaje que fui a Ibiza fui con mi padre y mi madre. Y yo tenía 16 años. Y cuando vi aquello, claro, pues me transformé.
15: ¿Eso qué es?
16: Mamá, yo a Montanejos ya no voy. Bueno, això és molt bo. Una libertad que... un color que aquello no lo veías y decías, pero ¿cómo puede ser que bueno, porque no era media hora ya fue luego, pero en aquel entonces cogías el barco por la noche y al día siguiente amanecías con el sol saliendo en
15: Ibiza, precioso,
16: no sé si era una
15: precioso.
16: Locura más, ¿no? Pero bueno, era claro, una maravilla, porque cambiaba el mundo, y de repente oías y estaban, daba igual que estuvieras en San Francisco, que en Londres, que en Ibiza. La moda era la misma, los colores, las tendencias, mientras que aquí todo era marrón y negro.
13: ¿Y es difícil adaptarse a los cambios en el mundo de la moda, Francis? Sí,
16: es difícil, y sobre todo es más difícil para mí, más difícil para la persona,
15: para el consumidor.
16: Que el cliente es mucho más difícil. Bueno, es que en realidad solamente fíjate lo que es un tejano de un ancho al otro. Cuando el fiques, dices, uy, no me veo. Uy, una plataforma. Uy, no me veo yo. No, yo no salgo así. O sea, que es un voto de confianza que has de tener y un querer ir.
15: Y pero una otra manera es lo que espera la industria de la moda para poder seguir venent. Que tots adaptem a esos canvis, que tots procurem intentar anar uniformats.
14: Ja,
15: però... Sí, no, digues.
14: No, que estem parlant d'això, de la llibertat, i també el tindre una percepció molt segura de lo que tu estàs fent. Vull dir, per a no deixar-te influenciar per lo que es porta, per lo que fan els demés, dir, sí. Jo sé quin és el meu camí, jo sé lo que vull transmetre amb els meus dissenys, i jo sóc fidel amb lo meu, amb la meva impremta.
15: Sí, n'hi ha molt, perquè jo tinc una anècdota precisament en una passarel·la Cibeles. Un periodista, un fotògraf del New York Times, estàvem dinant junts i li dic que te va apareguent això de la passarel·la espanyola i tal, i ell me diu pues que me dona molta pena. Realment lo que estem veient així ho podem veure en Milán, ho podem veure en París, ho podem veure en qualsevol part del món, no n'hi ha originalitat, diu, exceptuant quan dius Francis Montesinos, claro. Que això sí que és made in Spain. Ahí sí que m'interessa, claro, la portada. I un dia me va cridar ell, quan li passen coses males, pues, o ve algun tipus de revés, pues és notícia també internacional. D'ell parla també el Washington Post o el François, que llegeix notícies, al millor, i diu, per què s'ocupen? Un dia me pregunta, per què s'ocupen d'algo mal? Perquè m'ha passat això i tal. Jo dic, Francis, perquè eres molt famós.
3: Clar.
15: I perquè eres un dissenyador internacional.
14: I claro. Perquè ha sigut capaç de... Tu veus una peça i tu dius, això és un Francis Montesino.
15: Efectivament.
14: I això no és fàcil, Francis.
17: No és fàcil.
15: Quants mils de camises insígnia, que és la
17: hechura
15: que duguem? Quants
17: mils? Això que està parlant ell de la insígnia. Un professor meu, jo he tingut dos professors, els dos d'adorable. L'un era el professor de moda i l'altre el professor d'arte. I un dels dos, el de moda, clar, me va dir, no te faràs famós fins que no facis els bàsics de Montesinos.
15: Bàsics.
17: I jo no sabia el que era, la veritat. Bueno, però aquesta frase també era molt d'ell. Aunque ahora no lo entiendas, ya lo entenderás.
14: ¿Y qué son els bàsics de Montesinos?
17: Son los básicos de Montesinos. Fíjate, esta camisa está hecha hace 20 años y esta me la hice hace un mes.
15: Claro, es un básico, es un patró, que es el patró insignia de Montesinos, aún se identifica, porque si tú le vas a llevar la manega para estiu, me quedaría en manega curta, pero no la llevé ningú, o se identifica per la botonadura, que son una especie de cabets.
17: Sempre
15: és el mateix botó, en varios tamanys. És un botó modelat per un superescultor, un artista.
14: Dani, necessites una camisa de Montesinos.
3: Sí, sí, la veritat és que sí.
15: Pues Dani, els estampats últims que ha tres són brutals per a poder tindre en una.
3: Jo
15: ja te l'aconseguiré jo. Ja parlaré jo en ella aixina.
3: I Francis, què significa per a tu Josep Lozano?
14: Ara que no ens escolta.
17: És un bon amic. Això primer que tot. I després és una persona que entén de moda. Que això és molt, molt difícil avui en dia parlar en algú. Perquè ja veus tu la televisió i tot aquestes coses.
15: Les coses que diuen.
17: Parlar
14: de moda. I és molt generós i molt bona persona.
15: Ai, gràcies.
17: Te ho ha dit lo primer.
15: Estic callat.
17: Lo primer.
15: No, però...
17: Sempre ha mirat molt per Montesinos, sí. Molt per la casa, sempre ha intentat favorecer a la marca, sempre ha estat molt al costat, tot.
15: Sí, tota la vida. La veritat és que sí. M'emociona.
3: I per a tu, Montesinos, què ha sigut?
17: Això, quan te duen a ta mare o a la teua germana, que les vistes de clavariosa, és per algo. Sí, no. Aixina.
3: I per a tu què? Per a tu, Montesinos?
17: Bueno, ella sola és ahir. Me veia que tenia més de 100 peces, perquè va veure una que jo li he apuntat.
3: Sí.
15: En el meu vestuari, que algun dia el donaré a algun museu... Ai, si me senten els museus... N'hi ha només, jo crec que més de 150 peces en la meva talla, és a dir, fetes per a mi, del Francis Montesinos. Sí. Jo puc fer ese mateix desfile, però sols en roba de xosquilos. Solament entrant jo
14: pots contraprogramar l'homenatge i fer tu el desfile.
15: Ara toca el de Sampa i jo pa que
3: dic una altra vegada.
15: Però és veritat, i sí, exceptuat, i a més és que les tinc controlades i me les aprecio molt totes les peces, perquè són, mira, en la banda de baix de ma casa, que tinc un despatx enorme de 250 metres, tots diàfans, n'hi ha diversos maniquís de roba, sí. On hi ha peces específiques o estilismes que jo faig. N'hi ha dos que no se menegen mai. Un és un look, és un maniquí de dona, un look de Sampa, original, camisa i pantaló pom-pom, camisa insignia i pantaló pom-pom.
17: Sí, sí. Dos bàsics de Montesinos.
15: Dos bàsics de Montesinos. El pom-pom és el famós que té un elàstic en la banda de dalt i és una talla que és molt medium and large, que dona igual la que vulguis, la que mentre sí, te vingues a prou llarg i si no, sí, pues te la rues en la goma en el Francis Montesinos, que tinc que dir que esa goma fou inventada per ell abans de Calvin Klein, és a dir que hi estan els anecdotaris, o sea, no són coses d'estes que uno s'apunta i ho conta,
14: no, que és de veres,
15: ho conten els llibres de la història. Pues bueno, pues en un maniquista ficat un de Sampa original de l'any 93, que per a mi és una escultura que està nou, i en l'altre està una camisa que és única perquè no se va triar aquest color per a aquest estampat, que és un homenatge a la premsa on eixia el meu nom, on eixien retalls de diaris dels periodistes amics, sí, de René López de Haro, exacte,
17: xocolate,
15: efectivament, en voal marrón, xocolate i bordat en fils d'or. És una camisa, sí, sí, impressionant.
17: Bueno, lo de bordat en fils d'or...
15: Dorae.
13: Francis,
15: veu, se lleva sempre mèrit.
13: Què te queda, què te queda?
17: Que per fil d'or i és purpurina.
15: Vale.
13: Francis, què te queda per fer? Perquè clar, és que vas fet absolutament tot, te queda tot, algun somni per complir?
17: Pues la veritat, jo crec que
15: futbol.
13: Jugar a futbol.
15: Però bueno, sí.
13: Quin somni te queda per complir?
15: Oh, pues ja no li queda res, perquè uniformitat sí que n'ha fet de futbol, o sea que...
14: Has vestit a algun...
15: Esportista.
17: Sí, a Levante.
14: És de veres.
13: Què te queda per fer? Que digues, he de fer això?
17: Moltes coses.
13: Sí.
17: Moltes. A lo millor, si vols dir, dins de lo que són col·leccions de moda, pues menos, pero ahora por ejemplo estoy haciendo una colección de sofás que sí, no había hecho mai.
15: Hay que pensar que ha fet hasta el estampado un coche, ¿no? El Opel Tigra fou, sí, totalmente estampado y customizado por él.
17: Sí que me quedan cosas por hacer, sí. Desde lo de la moda, pues te queden menos, pero a mí me agradaría hacer muchas cosas nuevas. Es que además lo que te agrada es hacer algo nuevo. Perquè tornar una altra vegada al verano i a l'invierno, no, això te mata.
15: Això estava dient-me l'altre dia en la presentació, me dia, jo ja vaig a deixar-ho tot en mans des que venen, perquè això de tornar a l'estiu i a l'hivern ja no va amb mi. Mira, que repleguen l'herència i que ho
13: que
15: facin.
13: Treballen un poc.
15: I que treballen un poc. Que per això firma 20 anys, que és la pregunta que vos quedava. Que per això ha firmat 20 anys de marca en llicències. És a dir, este home a partir d'ara lo que assegura és la existència de la marca Francis Montesinos
14: durant 20 anys.
15: Durant 20 anys més.
17: Durant 20 anys, que era la il·lusió de la meva vida, també ho dic, perquè després d'aquest esforç i de tants anys i tanta perea, és perea, lo de la moda, perquè no s'entén, és molt difícil... entre els polítics i entre la televisió. Apaga i vamos.
15: Sí, no n'hi ha voluntat política per a fer una... Ho diem també l'altre dia.
17: Així és que...
14: passa ja. El que passa durant 20 anys més, no?
13: Tindrem Francis Montesinos.
17: Vas a estar 20 anys en el carrer. Era la meva il·lusió de que jo me'n vaig a... pues que la marca continua en el carrer.
14: Molt bé.
17: I això... pues ja m'ho has assegurat.
15: I un perfum nou que n'hi ha en el mercat, és el tercer, el quart, el tercer, quants perfums?
14: Tries tu l'olor?
17: Però han fet 3 o 4 perfums.
15: 3 o 4, sí. N'hi ha.
14: I tries tu l'olor, Francis, sí, dels perfumes?
17: Sí, sí.
15: Me dona a provar a mi primer.
13: Ah, sí?
17: Este era fan de uno que era bueno.
15: El espíritu de Montesinos.
17: El espíritu de Montesinos.
15: Me pareix el perfume més redó de la història de la perfumeria.
14: A què olorava?
15: A fulla de figa.
13: Oi,
15: oi, no, oi. I me recordara, no, oi. Veràs, a fulla, Dani, a Dani.
13: Vale, vale, a fulla, a fulla. Que la xica està al costat de la ràdio, està ara.
15: A fulla de figuera, volia dir.
13: Sí, sí, sí, com?
17: Vamos, el més fan d'aquest perfume.
15: Bueno, no, me la guardo encara.
17: El que és molt divino és el parlar de les coses i el tècnic dels perfumes, el que tu vas dient, ell ho traduís en el código del olor.
14: De l'olor.
18: I va dir, fulla de figa.
15: No, no, però és que estarem discutint-lo molt perquè ja, té que ser que mos recorde algo molt nostre, molt d'estiu, molt fresc, molt tal. I feia, la figuera, la figuera. I jo dia, això no fa prou olora. I el de... Bueno, l'últim és un pura roses.
17: Sí.
15: Són 5 fragàncies de les roses més exquisites que n'hi ha.
17: Sí.
15: Que per cert, me digueres que me'l regalaries i no me les regalaries.
17: Sí, no.
14: Ai, jo ja tinc ganes de veure la nova col·lecció assequible per a tot el món de Francis Montesinos.
18: 20 anys tenim Francis Montesinos.
14: Així sí, que amb ganes, no? Però serà per l'estiu, no? Així sí que tenim que esperar l'estiu.
17: Bueno, l'estiu pròxim, però ja a partir d'ahí veran el invierno, hija.
15: Encara que ell
17: no està sempre.
18: Francis, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
18: Estaríem tota la vesprada parlant. Tornaràs un altre dia o no?
17: Sí, quan vulguis. Quan vulguis me crides que vinc i te traduc la camisa.
18: Oh, bueno. Mira!
15: Pues no me estorne, anem a nugar-lo perquè no me estorne, que mos se comprometa si no me faces la desfilada.
14: I així que sé que te,
15: ho sé perquè me va ensenyar l'agenda l'altre dia i és algo de veritat, senyors, o sea, no s'ho podeu ni imaginar la premsa com vol este home, té tot lo que ell pot donar, que ja t'ho diu que sí, després ja sé jo la meitat que si mos estan sentint no anirà, però bueno, però a lo que vaig, té tota l'agenda tal, però sí que seria preciós que vingueres així amb nosaltres.
14: Tu fas les entrevistes avorrides i després te'n vens.
15: I després te'n vens.
14: Després de les entrevistes avorrides.
15: I comentem què mos ha aparegut.
17: Sí, com mos ha aparegut.
15: Exacte. I a més ja podrem parlar i xismorrear de tots els que n'hi ha en primera fila. Bueno, això ho contaré jo antes.
14: I com el desfile se veu per streaming, estaré Dan i jo xento per a després comentar-ho.
18: I també una salutació a Reyes Caballero, que ha vingut amb tu, que estàs amb nosaltres, actriu, directora també, que també has d'estar amb nosaltres un altre dia, assentada,
15: parlant. I ara que la veig, a més, és una persona també que ha estat al costat de Francis, al igual que molts amics, com ella ben sap, pa lo que siga.
14: Molt bé.
15: Que això és important.
14: Això són els verdaders
15: amics. Sigues lo que sigues, pa lo que siga.
14: Molt bé.
15: I de fet ara està així.
17: I a més és una gran professional del cine.
15: I ara té una exposició, i ara estarà en una exposició en el Louvre, en tres peces impressionants.
18: Ha de vindre a contar-la. Ha de vindre a contar-la.
17: Controle molt, molt. I ja, pues clar, me fica recte ahí.
14: Te fica en vereda.
17: Però jo l'estim i el conec, però bueno, moltes coses que no.
18: Gràcies, Francis, gràcies, Josep.
14: Ara
18: gràcies.
14: Has portat una camisa de Francis, eh?
18: Sí, sí, sí.
14: Ah.
18: Ah. Però quan tinc, bueno, un esdeveniment...
14: Un mocador per a mi o
18: alguna cosa. Té alguna coseta. Gràcies, Francis, gràcies, Josep.
15: Gràcies, gràcies.
18: I nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, que ja està el pròxim convidat ja preparat.

Estàs escoltant Tot per l'aire en Apunt Ràdio. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica.

0: És part de l'espectacle, amb la teua, jo crec que emoció, però també, és que clar, es veu a les pantalles la imatge de la pel·lícula, l'ambient, i és una experiència immersiva totalment.
1: No, y desde luego, vamos, invitamos al público, lo decimos siempre, porque viene gente con su cosplay, a lo mejor, de Star Wars o de Harry Potter, o, y en este caso, pues bueno, de todo ese imaginario de monstruos, de bestias, que caracterizan a todo el género, ¿no? Uh-huh. O sea que sí, bueno, lo que queremos es... Siempre hemos querido, desde Film Symphony Orchestra, pasar esa barrera del concierto tradicional y convertir nuestros espectáculos, bueno, pues en una fiesta del cine y de su música, ¿no? Que uno no tenga que sentir que es un erudito en música sinfónica para emocionarse, para aterrorizarse, bueno, o para viajar a, yo que sé, a la Roma Imperial con Gladiator, al espacio con Avatar, con Interstellar, perdón, o a la Tierra de Pandora, no con Avatar, ¿no? En definitiva, pues eso, es conseguir que el público se sumerja en todas estas emociones que las partituras son capaces de generarnos, ¿no?
2: Y es complicado triar quiénes bandes sonores, sí, y quiénes no, per a un espectacle com Odisea o Dracul.
1: Pues imagínate.
2: Clar, és que n'hi ha tantes, ¿no?
1: Sí, lo bueno es que, fíjate, llevamos desde 2012 con la música de cine, ¿no? Y hay tanto repertorio tan bueno y tan variado y tenemos la fortuna de que estos grandes compositores que han destinado su vida y su talento al cine nos han dejado partituras memorables, ¿no? Y me remito en Odisea, ¿no? Es que mencionando los Oscars, el Oscar, estamos escuchando Interstellar, que se debería llevar el Oscar Hans Zimmer, pero se llevó la nominación, Avatar, nominación de James Horner, los Oscars de Señor de los Anillos, de Star Wars, que también aparece, de los clásicos, La Vuelta al Mundo en 80 días, o el Mago de Oz, ¿no? El Último Emperador de Sakamoto, que también, bueno, forman parte de este colectivo de partituras que incorporamos en Odisea, y luego, pues bueno, de otras tantas de terror en Dracul, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es maravilloso poder contar con esta música que no te la acabas, porque siempre hay una partitura que tiramos obviamente de eso que el público siempre quiere escuchar, hay unas partituras que no fallan, ¿no? Pero luego siempre pues nos gusta incluir esas pildoritas, esas joyas desconocidas que están en un cajón y que, bueno, yo siempre digo que creo que nuestros conciertos son, si no el mejor, es un buen marco para descubrir esas verdaderas bandas sonoras desconocidas que son también maravillosas.
0: Constantino, vaig a fer-te una pregunta molt difícil i és, quina és la teua banda sonora favorita?
2: Això és com triar entre mamà i papà.
0: ¿Y quién es el teu compositor favorito? Danny Elfman, Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Williams. ¿Quién es el que me está agradando? Ahora, venga, va.
1: A ver,
0: haz de mollarte.
1: Es que es muy complicado.
0: Haz de triar.
1: ¿Te gusta más la paella o el horror negro? O el melos. Es que es muy complicado. A ver, yo tengo una relación muy... Es una cosa emocional. De pequeñito, con 5 años, en Valencia, yo me crié aquí, en Valencia, y en el cine oeste, ya no existe, extinto,
2: no.
1: Pues fui a ver la película E.T. con mis padres, y fue un poco el detonante de... Podemos decir que gracias a E.T., gracias a Spielberg, gracias a John Williams, Film Symphony Orchestra existe, y hoy estamos aquí hablando de toda esta pasión. Sí, no voy a decir que de pequeño... Yo sí que de pequeño esto fue lo que dijo, mamá, quiero estudiar música. Empecé a escuchar a Williams, me gustaba el sonido de Williams, pero escuchaba también barroco, Vivaldi, ese barroco facilón, y poco a poco, pues bueno, me formé en Valencia, los conservatorios Iturbi, Joaquín Rodrigo, mira, te de fondo ahí, otra grandísima partitura, que no tocamos en esta gira, pero que tocaremos, y que hemos tocado muchas veces en Valencia, ¿no? Y yo te diría que para mí, pues bueno, hay una carga emocional muy particular con E.T., con ese momento, con mis padres, con Williams, y te diría, obviamente, creo que Williams... Ese gran desconocido hace 15 años, del cual nosotros trajimos el primer monográfico, esa primera gran gira, 6 horas de música en 2 conciertos por toda España, te diría que es, no sé, sea por justicia, es el mejor compositor. El mejor es muy, muy categórico. Es uno de los más grandes que la historia del cine nos ha dejado.
0: Y un dels objectius que teniu, y has vingut a la teua familia, es traslladar també als xiquets i ese amor per les bandes sonores que clar, també està molt bé.
1: Bueno, es que ahí de fondo hay una historia también como muy romántica mía, ¿no? Yo vengo de la clásica, yo soy director de orquesta clásico, ¿no? El pasa es que llevaba esta relación de amor por el cine y las bandas sonoras. Y como director de orquesta clásico, pues al final siempre en los conciertos que dirigía, pues siempre percibías que al final, pues bueno, venía un tipo de público muy concreto, como que la música clásica... ¿Dónde quedaban los niños? ¿Dónde quedaban las familias? Yo siempre he sentido que me he emocionado con esa música clásica, ¿no? Entonces, una de las patas por las que mi esposa y yo creamos Film Symphony Orchestra es por intentar conseguir que ese gran público, ese público desconocido, ¿no? Ese público que, perdón, desconocedor de la clásica, o de que uno no, que uno no se tenga que sentir un experto en música clásica, sino que se siente, yo le digo, yo metafóricamente digo, yo tiendo la mano al espectador con mis comentarios, cuando
2: sí, es
1: con
2: deberes,
1: las piezas y tal,
2: sí.
1: Y digo, déjate llevar, y eso es para todos, esto es fácil, emocionate, y yo creo que se trata un poquito, pues, de lo que hacemos, de introducir al público las piezas con un poquito de gracia, con un poquito de humor, comentando esas particularidades siempre con alguna gracia, o ese solo de, yo qué sé, los odiosos ocho, el solo de contrafagot. Uno no sabe ni lo que es un contrafagot, que son 8 metros de tubería enroscada, ¿no? O en El Señor de los Anillos, el momento que se toca el yunque, en Conan, por ejemplo, ¿no? Entonces haces poner al público un poco el foco en ese instrumento, en esa melodía, en esa historia que hay detrás de, pues, del solo de oboe, de la misión de Morricone, que los productores se inspiraron en el concierto de oboe de Marcello, ¿no? El barroco, por eso suena a barroco, y incorpora un clavicémbalo en la partitura, ¿no? Entonces, pues bueno, al final yo creo que el público, es como cuando vas a un museo y no te explican la obra de arte, ¿no? Pues te puedes quedar al final con la superficie, me gusta, no me gusta, me llega, no me llega, pero si te cuentan la historia que estaba viviendo el pintor, lo que ha querido representar, ese trazo que más grueso, más fino, y entonces, ¡buah!, entras en la obra y dices, ¡buah, qué pasada!, ¿no? Pues eso es lo que queremos.
2: Y vos imaginabeu, Constantino, la teua dona y tú, cuando creareu la Sins...
3: Fins Symphony Orchestra.
2: Que anava a tindre la repercussió, el èxit.
1: No, te mentiría si te dijera que ya... A ver, esto era una intuición, podías pensar que esta emoción que generaba en ti la música de cine, incluso la música sinfónica clásica, hacemos a raíz de todo esto, hemos generado un espectáculo que de momento hacemos en Madrid solo, Classictacular, que es mi visión, nuestra visión de la música clásica, ¿no? En un espectáculo muy gamberro, muy divertido, con 4 solistas líricos, gran coro, orquesta. Al fin y al cabo, pues bueno, era una intuición de decir, caray, si es que yo creo que esto es cuestión de saber contarlo. A mí esto me emociona, a ti también. Compartíamos mucho esa música de cine que nos enamoraba a los dos, ¿no? Y bueno, al final yo creo que es darle una vuelta de tuerca a ese concierto y convertirlo en un espectáculo con la iluminación espectacular, con mis comentarios, con un vestuario que te saca del clásico frac, ¿no?, de la orquesta, sí, y te lleva al mundo de los superhéroes.
3: Y estén ya casi fuera de temps. Ay, sina que
1: hombre,
3: sí, se acaba molt ràpid, quasi tan com el vostre concert. Al del dissabte no arribem, però al de novembre sí, Maria?
1: 1 de novembre, Dracul, Palau de la Música, 6:30, especial de terror familiar también, para todos los públicos. Y si alguien se ha perdido Odisea ahora y no puede ir a verla, 4 de abril.
3: Estem apuntant ja la...
2: I que torne Constantino per a continuar xerrant.
3: Exacte, tornaràs.
1: Quan vulgueu.
3: Gràcies, Constantino. I nosaltres anem al butlletí, que ja estan esperant els companys d'informatius per a contar l'última hora de totes les notícies a la Comunitat Valenciana.
4: Tot per l'aire. Són les 7 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
5: La ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, fa una crida als grups parlamentaris per tal que després demà divendres convaliden en el Congrés els 2 reials decrets aprovats avui pel Consell de Ministres amb mesures per a facilitar l'accés a l'habitatge i per a frenar els desnonaments. Xavier García del Valle.
6: Sí, crec que podem escoltar ja la ministra, no?
7: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
6: I des de Sumar, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha instat a la mobilització popular per a aconseguir que els decrets de vivenda que ha aprovat el Consell de Ministres siguin convalidats en el Congrés divendres.
8: Yo auguro a quien se ponga enfrente de ese clamor social, le auguro un destino político muy delicado. A ver cómo le explican a España oponerse a medidas que van a brindar un alivio inmediato a millones de familias de nuestro país. Eso es lo que está en juego. Y si sucede es gracias a la movilización social, que yo espero que sirva para que estos 2 decretos leyes salgan convalidados.
6: I també s'ha referit als decrets el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, per a Gabriel Rufián, són útils però insuficients.
9: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Y es lo que hay. Hasta que no lo podamos leer, pues todo lo que nos pasa al PSOE casi hay que leerlo a contraluz. Por si acaso, creo que le sobra temporalidad, le sobra ventajas fiscales.
6: En un dels decrets només hi ha una mesura, la pròrroga automàtica dels lloguers. En l'altre s'inclouen una desena de mesures, entre elles evitar els desnonaments a persones vulnerables fins a 2030 i la prohibició de comprar pisos als fons voltor fins al 2028.
5: I qui ha parlat fa uns minuts és el president del govern, Pedro Sánchez. L'escoltem.
10: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El Gobierno, por tanto, ha hecho su parte, os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
5: Per cert, que Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada, ha acceptat la proposta de l'empresa propietària de la casa on vivia. Alejandro Moles.
11: Sí, tornarà a la seva casa de Madrid quan li donen l'alta de l'hospital. Haurà de pagar uns 500 euros al mes. Mentre estan a la Puerta del Sol de Madrid, continua l'acampada a l'espera, això sí, del que decidisquen fer esta vesprada a casa nostra, a València. Diversos col·lectius pel dret a la vivenda han convocat una manifestació per era dissabte que ve contra l'especulació i el rendisme.
5: La ciutat de Terol ha acollit avui la trobada política i empresarial on representants de 5 comunitats autònomes, entre elles la nostra, Aragó i Castella i Lleó, han reivindicat les inversions de l'eix ferroviari que unisca el Mediterrani amb la costa nord d'Espanya.
6: Es tracta d'una línia de 700 quilòmetres que connecta per tren els ports de Bilbao i Santander amb els de València, Sagunt i Castelló. El que volen és fer un front comú per a exigir al ministre del RAM que descarte el pla de via única i execute un projecte d'alta capacitat, amb doble via. En representació de la Comunitat Valenciana ha acudit el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, acompanyat pel president de la Confederació Valenciana d'Empresaris, Vicente Lafuente. Escoltem tots dos.
12: El que estem en aquest moment és intentar aportar al·legacions i solucions que facin repensar al Ministeri que aquest projecte és una inversió de futur.
13: Que estan poniendo en peligro grandes inversiones y grandes infraestructuras y es una realidad y una necesidad imperiosa que esto se ponga en marcha.
5: I en tribunals, un jutjat de Villena ha obert diligències prèvies contra l'alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, i la directora del museu on es va produir el robatori del tresor de la ciutat, Laura Hernández.
11: I tot això arran la denúncia presentada per l'Associació per a la Defensa de l'Estat de Dret i la Lluita contra la Corrupció per un possible delicte de danys per imprudència.
5: I precisament avui s'ha constituït a Villena la comissió d'investigació pel robatori del tresor de la ciutat. Una comissió que cridarà a declarar un total de 17 persones, entre responsables polítics, com ara l'alcalde de la ciutat o la consellera de Cultura. Les compareixences seran els dimecres d'octubre, 7, 14 i 21.
6: Així ho ha anunciat el portaveu del consistori de Villena, Javier Martínez, que ha assegurat que tenen intenció de reobrir el museu abans que acabi el mes que ve i oferir al visitant la contemplació d'una rèplica del tresor robat el 27 d'agost.
14: Desde el museo se está haciendo un trabajo arduo para levantarse de ese golpe y abrirlo antes posible. Creemos que la reapertura y la exposición de la réplica tiene que recoger ese suceso y no pretender engañar a nadie de enseñar el tesoro, su réplica, como si fuera el que teníamos antes de que nos robasen. La idea, como decimos, es que si no este mismo mes de octubre, pues la primera semana de noviembre lo tengamos abierto al público para que se pueda volver a visitar.
5: I dos apunts econòmics. Es dispara la inflació fins a situar la taxa interanual en el 4,9%. És, de fet, la taxa més alta en 3 anys.
6: Són 6 dècimes més que a l'agost, degut principalment a l'encariment dels combustibles i dels paquets turístics. Davant d'aquest panorama, el Consell de Ministres ha prorrogat fins que acabi l'any les mesures anticrisi que inclouen les rebaixes fiscals en la gasolina i el gasoil en 20 cèntims el litre. També el govern espanyol ha aprovat el limitar al 15% la pujada de la tarifa regulada del gas i el preu de la bombona de butà a 10,55 euros. Així ho detalla la ministra de Transició Ecològica, Sara Agesen.
15: Por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45 o 49%, se quede en un 15%. Y también vamos a limitar a un máximo de 19,55 la bombona de butano.
5: i de l'IPC a l'Euríbor, i és que a falta de la sessió de demà tot indica que tancarà este mes de setembre en un repunt aproximat del 3,2%, és a dir, en el nivell més alt en dos anys.
11: Sí, la dada es confirma per a una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys. L'increment anual seria superior a pagar 1.000 euros.
5: I el món del cinema està de dol per la mort als 92 anys de l'escriptor, guionista i director Gonzalo Suárez.
6: El director asturià va dirigir vora 30 pel·lícules, entre elles Remando al viento, reconeguda amb 6 premis Goya i La concha de plata del Festival de Sant Sebastià. En l'última edició dels premis de l'Acadèmia, Gonzalo Suárez va rebre el Goya d'Honor.
5: I en els esports d'esta vesprada, a partir de les 8 i mitja, l'Eurolliga torna al Roig Arena.
6: El València Bàsquet buscarà la segona victòria en la competició contra un Baskonia que es presenta amb molts problemes al seu joc interior. Per contra, els de Xavi Albert buscaran refer-se després de l'inesperada derrota en la Lliga ACB contra el Lleida.
5: Actualitzem informació a les 8 de la vesprada, a les 9 i quart de la vesprada, en el descans del partit de bàsquet que els acabem d'anunciar. Fins a aquest moment.
4: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
16: Jornada esportiva, al punt a punt de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban-València. Futbol sala amb el partit de lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
4: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5. Parlem de nutrició amb Carlos Ferrando.
3: Un dels moments que més m'agrada de la setmana és parlar de nutrició, i més si està el meu amic Carlos Ferrando, que ja està assentat així a l'estudi. Carlos, què tal, com estàs?
17: Bona vesprada, Xis, com esteu?
3: Molt bé, i a més, Maria, avui tenim un tema molt xulo, eh?
2: És el xisa. Sí, perquè hi ha vegades que obrim la nevera sense saber molt bé què busquem. No tenim l'estómac buit, però ens ve de gust alguna cosa com molt concreta, no? Algo de xocolata, patates, qualsevol cosa que ens doni ese punt de plaer immediat. I altres vegades sí que tenim fam de veritat, però sabem distingir realment quan parlem de fam real i fam emocional? Pues a veure si avui amb el nostre nutricionista Carlos Ferrando podem detectar per lo menos quan parlem d'una o d'una altra.
17: Pues, jo crec que és un tema que mai passa de moda i que cada vegada és, sorgeix més la necessitat de diferenciar aquestes dues situacions, no? Jo soc dels que pensa que la paraula fam està molt prostituïda, però crec que des que jo soc xicotet, no? Tots crec que hem estat en casa de xicotets, hem obert la nevera i no hem vist...
2: Com si fos una finestra.
17: I a lo millor la nevera estava plena, segur, sí. I no n'hi ha mare o pare en el món que t'hagi dit, si la nevera està plena de fruta, de verdura, de llegums, de pollastre, d'ous, de... I tu no fas més que mirar els calaixos de la nevera i penses, és que no n'hi ha res.
2: Correcte.
17: I no és que no n'hi ha res.
2: Però ahir tinc que dir que jo crec que és un problema dels dissenyadors o fabricants de neveres. Perquè si tu t'adones... No, és de ver el que vaig a dir. Si tu t'adones, tu obres la nevera i els ulls van a les... No, mai van al calaix on està la verdura.
17: No, i és el crec, quan eres menut és el primer, el que
2: sí,
17: està a la teva altura.
2: Menut, sí, però quan sí. Eres adult no.
17: No, quan eres adult
2: és
17: està
2: el del
17: fiambre, el de claro. Sí, totalment. Aleshores, sí que és una situació que cada vegada jo ho veiem molta consulta, tan clara com jo, el fet de veure com cada vegada n'hi ha més desequilibri entre la fam fisiològica o fam real i com cada vegada li guanya més terreny la fam emocional o la fam hedònica, no? La que sempre va baix el nom d'algun aliment, producte en concret, que sorgís d'aquest desig, no?, immediat d'intentar pal·liar aquesta emoció.
2: Va, lo primer, com diferenciem o quan parlem de fam real de què estem parlant i quan parlem de fam emocional, què significa?
17: Pues la fam real és la que realment apareix quan tu has passat X hores de dejú, que en cada persona és diferent, i va apareguent poquet a poquet i realment atén a una necessitat interna i, òbviament, fisiològica de cobrir els teus requeriments del dia, d'energia, de nutrients, de vitamines, de minerals, de fibra. Aleshores, no es refereix tant al sabor d'aquest aliment, sinó a cobrir aquestes demandes que té el teu cos per aconseguir funcionar i viure de forma correcta.
2: Val.
17: Esta no atén a un aliment o producte en concret.
2: Val.
17: En canvi, la fam emocional és la que atén pròpiament a aquesta emoció de apareix de sobte quan he arribat a casa de treballar i sé que me queda a lo millor una horeta per a preparar el sopar, o estic en casa en els xiquets i estic en someten massa estrès que a lo millor no sóc conscient, però està ahí de forma constant, i de repente és ui, jo me'n recorde que tenia en este calaix un paquete de galletes en un poquet de xocolata i buah, pues ara sí que tinc gana d'esto, però és una gana concreta.
2: No, de un aliment concret. O sea,
17: de un producte en concret.
2: Que una de les senyals per a saber si és fam real és que ens valdria qualsevol aliment?
17: Podríem dir, o podríem fer, per a diferenciar-lo, el test de la coliflor, no? O el test de la Carlota.
2: Val.
17: I és, a tu t'apeteix ara mateix, quan tens aquesta sensació de fam sobtada, de prendre una Carlota? Probablement siga no.
2: No.
17: No, no és una no he passat 10 dies en una illa deserta,
2: claro,
17: on m'acaben de trobar i dic, buah, lo que me fiquen davant lo rebente. No, és, ai, pues per a una Carlota o per a una pometa, ahí pues ja no tinc gana. Però si me fiques davant un croissant recent fetet, o una caixa de bombonets, un xelaet, ara que encara fa
2: unes
17: calor,
2: unes papes,
17: unes, no sé, uns frutitos secs d'estos que estan encara salaets, un poc fregidets, ahí sí que tens
2: la
17: gana.
2: Ja tinc gana, ja tinc gana, ara ja tinc gana.
0: Però per què sempre associem ixa fama, papes, fruits secs, xocolata? Per què?
17: És una raó molt senzilla que aneu a entendre en seguida. I és, són aliments que estan dissenyats per a fer oblidar aquests sentiments moltes vegades negatius que tenim. Perquè en el moment que ho estàs menjant, t'oblides d'aquesta situació conflictiva que has passat en el dia, d'aquest enfado que tens, d'aquesta sensació de cansanci, d'aquesta nit que no has aconseguit dormir. Aleshores, quan te ho estàs menjant, aquesta sensació desapareix. No n'hi ha millor eslògan que el de la marca de xocolatines de fes un parèntesis, pues quan te ho estàs menjant, totalment, tu, a lo millor te ho estàs menjant cara a la paret i els teus ulls estan atravessant la paret. No eres ni conscient de que tu ho estàs menjant, però saps que aquesta sensació està parant totalment les teues emocions negatives del dia. Aleshores, també, que genera un reforç molt, molt positiu respecte a no parar de produir-lo. Per què? Perquè en el moment jo me ho acabé de menjar,
2: tornes a la realitat, no?
17: I què passa? Que damunt, moltes vegades, no pares de prendre estos productes perquè, a més, apareix un altre sentiment molt negatiu i és, ostres, què he fet?
2: Que l'he liat.
17: Clar, frustració, remordiment, culpa, més emocions negatives. De fet, mira, jo ahir vaig acabar de veure, no sé si heu vist la pel·lícula La ballena.
2: No.
17: Pues vos la recomano molt, ara que està en una plataforma d'estes de pago que podem veure tots en stream. I la veritat és que és una pel·lícula que se veu la vida que ha dut un personatge, era un professor d'escola, d'universitat, on tenia un problema estadounidense d'obesitat mòrbida i narra en primera persona com ell té este problema d'esta addicció al menjar, i sobretot és molt cru, però la veritat és que jo la recomano per a veure que és un problema molt real, de com està, de com aquestes conductes negatives reforcen encara més esta situació de fam emocional, on acaba sent un problema de salut.
0: Vale? Claro.
17: Aleshores, és una pel·lícula molt interessant per a veure com és, si es produeix una situació extrema.
2: També és de veure que davant de la mateixa emoció o sentiment, cada persona actua d'una manera. T'ho dic perquè, bueno, a mi tot me dona fam. Jo estic trista, tinc fam. Estic contenta, també tinc fam.
17: Correcte.
2: Però n'hi ha gent, a lo millor, que se fica super nerviosa i que palieis a ese nerviosisme menjant, i n'hi ha gent que és just lo contrari, de que diu, estic tan nerviós que se m'ha tancat el... Les... No? I sí, ja no tinc fam.
17: Sí i no. Ahí n'hi hauria que diferenciar, i això probablement un psicòleg ho comentaria millor, sí, que jo, però sí que és de veres que, bueno, pues d'això treballen molt en consulta, i sí que és de veres que n'hi ha que diferenciar tipus d'estrès. No és el mateix estrès de se m'ha cremat la casa,
2: claro,
17: o l'amor d'un ser querido, no? Que ahí, que ocurrís, ahí se, a tots la fam se'ns va, a tots, perquè és un estrès molt agut, on directament ahí lo que fas és deixes de menjar. I després està l'estrès crònic de tots els dies, que ve per el nostre treball, per el nostre ritme de vida, per molta culpa dels últims, sobretot, 5-6 anys de les xarxes socials, de aquestes expectatives que busquem a nivell d'objectius, i que veus el físic que vols i te'n pares només a mirar una imatge i l'algoritme ja te fica 100 publicacions iguals, i encara que tu no vulguis, acaba repercutint de forma negativa. I ese xicotet estrès, esa goteta del dia a dia, és la que està descrita en la literatura, que hasta un 80% de les persones li fan minxar de forma més emocional que a un 20%, que sí que els produeix això que comenta Maria, de tancar-li l'estómago.
0: I una de les grans preguntes, com podem evitar aquesta fam emocional? Com, què podem aconsellar a la gent per a que no tinga aquesta fam emocional?
2: Anava a dir el xocolate.
0: No, no comprar. No,
17: a veure, la més reduccionista seria la de no compres. Vale. A veure, no compres sí que és de veres que seria la primera a nivell d'evitació. Si no ho tinc, no m'ho puc minxar. Vale. Però sí que és de veres que hauria d'haver alguna fase també d'afrontació en el que la tingui i ho controli. Vale? I ja la diran i ja la tenim. La segona, i la que jo crec que és més útil, és en ese moment en el que tu vas a la cuina directament, que ja estàs agafant-lo, ja estàs olorant-lo i ja te ho estàs ficant en la boca, canvia de direcció. I en comptes d'anar a la cuina, ves cap a la porta de casa. I si tens que ir, is, perquè necessites a lo millor 5 minuts, 3 minuts de parlar en tu mateixa i de dir, per què estic fent esto? Quin objectiu estic buscant? Realment és un... Que aleshores també vos dic, no vol dir que si me ho estic minxant estic fent algo mal. No estàs fent res mal. No té que haver culpa mai per minxar ningú aliment ni ningú producte. És intentar ser conscient de la situació. Aleshores, com ho evite? Pues no compre, no m'ho puc minxar. Vaig cap a la cuina, cap a algo que si tinc 30 segonets de pensar, canvie de direcció, i vos dic, me'n vaig a la porta de casa, com si me'n tinc que anar al bany, i sentar-me en la tassa del vàter, encara que no vaig a fer res, però ja m'estic replantejant la situació d'una forma més conscient. Vale? I si m'ho acabo minxant, doncs m'ho minxe i intente poquet a poquet analitzar aquesta situació, però sempre sense sensació de culpa, perquè aquesta sensació de culpa va a reforçar encara més aquesta conducta de fam emocional.
2: Això és de veres, lo de les 3-5 minuts, perquè a nosaltres no ens passa. Vull dir que a lo millor dic, ai, m'avellís, no sé quins quantos... I si no ho penses, és instintiu.
17: Si te fiques a fer una altra cosa, ja se t'oblida.
0: Sí.
2: I tu, ai, mira, si anava jo a berenar no sé què i ja m'he ficat en els xiquets i és que ni he berenat.
17: Clar. O quan vagis, si no pots anar-te'n a la porta de casa, ves a la cuina i agafa un got d'aigua i te'l prens primer.
2: Sí.
17: Te'l prens primer i dius, vale, m'he pres un got d'aigua, vale, pues encara m'apetis. Bueno, pues no passa res, ja t'ho mitges. Però veus, són passeig. Si és que al final és tornar a terra. No? Perquè quan estàs pensant en aquest producte, vas volant.
2: Sí.
17: Vas volant, no penses. Sí. És que si te fiques per davant, a lo millor ni el veus.
2: Correcte. Sí.
0: Jo la del got d'aigua sí que la faig. Vaig amb el gotet i me posé aigua i t'assies un poc d'eixa també fam emocional i també te plenes i ja no tens tanta gana.
17: Perquè ahí moltes vegades el problema és que quan ja ho agafes, ahí ja estàs venut.
2: I les dietes que són molt estrictes, també poden provocar més fam emocional.
17: Les dietes que són molt restrictives, sobretot perquè funcionen en esta dualitat de...
2: Hipocalòric? O...
17: Ja no per hipocalòric o no, sinó perquè és premi castigo.
2: Ah,
17: no? Aleshores, tot el que te lleven de les dietes, a més de que tinguin poca energia, te lleven grups d'aliments, sobretot els carbohidratos, en moltes situacions te fan culpable quan tens eixit d'aquesta pauta, d'aquesta estructura, encara reforça més aquesta situació de ostres, si estic perdent el control, encara ho estic fent pitjor. Aleshores, tornem a un altre factor reforçant d'esta conducta de fam emocional, de quan vull anar a minxar-me només una patata de la bolsa, no és una patata perquè hayas obert la porta i no la pots tancar, i és hasta que s'acabe.
2: Totalment, és com obrir la porta al precipici.
17: Però lo que vos comente,
2: ja està mal fet, no?
17: Clar, pense que més dona dos que tres, que 300, si ja ha començat a fer-ho. I sí que vos dic, el cos sí que sap si te prens dos, tres o la bolsa sencera. El problema és que se produeix també aquest efecte de que reforç més positiu estic tenint en aquest moment, on m'estic oblidant dels meus problemes. Aleshores, també una de les preguntes, o una bateria de preguntes que podríem fer-nos és, justet abans de... quan estem en el sofà i anem a buscar-ho, no? Me faig unes quantes preguntes de: tinc fam? Estic enfadat? Estic cansat? Estic malhumorat? I si pots respondre a totes aquestes preguntes, probablement l'única que te donarà una resposta positiva és la de si tinc fam o no.
2: Clar.
0: I si no dorms o no descanses bé, també pots tindre més fam emocional?
17: Per supost. De fet, la gent que dorm pitjor té més conductes addictives cap al menjar i sí, està fam emocional, perquè clar, tu també estàs produint una alteració a nivell hormonal,
2: clar,
17: que també pot produir un augment del teu cortisol diari, i això sí que va fer que tingues com menys objectivitat i menys equilibri a l'hora de decidir que vaig a minxar. I minxaries, per a dir-ho que ens entenga tot el món, minxaries més de capritxo.
2: I també n'hi ha, bueno, n'hi ha gent que li passa, que tu acabes...
17: una amiga més o menys lluny, no?
2: Clar, una amiga m'ha contat que tu acabes de menjar, no? I has menjat bé, i al cap d'una estona és com que t'entren ganes de picar alguna cosa.
17: Probablement no hauràs menjat bé. Probablement. Val. Si només parem a pensar en l'estructura...
2: Clar, com sabem si és realment que no hem menjat prou o si realment és d'aquesta fam emocional que parlem? Clar,
17: ahir el que se produeix moltes vegades, i tornant a lo de les dietes restrictives, quan jo estic fent una dieta molt restrictiva en pro de aconseguir un resultat més ràpid, el problema és que comencem el dia molt, molt forts, no? Sí. A nivell emocional, de dir, no, pues mal sé i només vaig a fer un cafenet. Després, a mitja matí, me vaig a fer una fruteta i un poquet de kéfir. Després, al dinar, me vaig a fer una amanideta en un poquet de pollastre i no me vaig a mitjar la fruta perquè m'han dit que roïna. I hasta ahí va, però vamos.
2: Com un tir.
17: Però com un tir. Diu, uau, 5 quilos en dos dies, ¿vale? Arriba la vespre, ¿vale? I ja estic en casa. I ja comença la voràgine de tinc que fer tares en els xiquets i demés. I ja n'hi ha un xiquet que li he preparat un no sé què i ha sobrat algo. I ja hi és. Jo, durant el meu matí, he pogut controlar de forma en la que jo he decidit que no vaig a minxar més, hasta que arriba un moment que el teu cap te diu, escolta, que tinc fam.
2: Clar.
17: Que tinc fam, i com no me dones ara el que jo vull, no el que necessite, el que jo vull per estar tranquil,
2: no te vaig associar.
17: Ho vaig agafar jo. I ahí és on comença a descontrolar-se.
0: I arriba, sabeu que arriba? Tot per l'aire.
2: Tot per l'aire, correcte.
0: Gràcies, Carlos Ferrando. Fins dins de dues setmanes, la setmana que ve toca Clara.
17: Molt bé, hasta d'ací dues setmanes.
0: Hasta d'ací dues setmanetes.
2: Aplicarem els teus consells, Carlos.
17: Però gràcies, ho intentarem.
0: Gràcies, Maria.
2: Gràcies.
0: Gràcies a Sílvia, gràcies, Sofia, gràcies, Carles, gràcies també a Tono, escriban-li a José Nama. Se anem, que ja estan així els companys de Sport Base amb Paco Polit. Adeu, fins demà.
18: A Punt Ràdio, les vespades al teu gust.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: La alineació perfecta del Punt a Punt. L'impecable narració i redacció de Salva Gómez, Clara Alcover, Manolo Montal, Carlos Urrutia, Salva Folgado. I els encertats comentaris de Fernando, Vicent Latorre, Javier Subirats. Este és el clàssic poliesportiu de la Ràdio Valenciana. Punt a punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0. A Punt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.
1: Esport Base. El teu programa de futbol i esport formatiu de la Comunitat Valenciana en Amunt Ràdio. Amb Paco Polí i Miguel Martínez.

0: Salutacions, què tal? Molt bona vesprada, són les 7 de la vesprada i mitja en punt i així comença Esport Base, el teu programa de futbol i esport formatiu de la Comunitat Valenciana. Benvinguts al quart programa de la temporada 26-27, el número 388 en total. Cada dimarts, de 7 i mitja a 8 i mitja de la vesprada, oferim temps per a l'esport més pur i edificant a totes les emissores d'Apunt Ràdio per la freqüència modulada i també per streaming en apuntmedia.es i a la carta, el podcast disponible en iVoox, Spotify i també a la web. Avui, en temps de tertúlia, ens visiten els amics del futbol base Bon Repòs i Mirambell. I al respecte, el dial d'Apunt Ràdio en València és 102.2 de la freqüència modulada. I també en l'Horta Nord, el mateix, 102.2 de la FM. En xarxes som @esportbase en Twitter, Instagram, Facebook i TikTok. Encara no està operatiu el telèfon mòbil, estem treballant en això, eh? Per a missatges i àudios, però ja sabeu, tot arribarà. Amb el mític José Navas en la tècnica, Miguel Martínez en tasques de producció, amb tot l'equip d'Esport Base Media en tasques de reacció i de continguts, obrim vesprada amb el nostre editorial.
1: Editorial.
0: Dissabte, la selecció espanyola absoluta masculina li va guanyar a Anglaterra per 2-3 en Wembley davant 90.000 anglesos bramant i, a més, remuntant el partit. Diumenge, a l'endemà, la selecció femenina sub-20 de David Aznar va guanyar el Mundial de Polònia en la tanda de penals al vigent campió, que és Corea, o que era, en este cas, Corea del Nord. La conclusió evident és que som imparables. Podem traure pit i tot. L'altra, la no tan evident, és una miqueta diferent. Perquè vosaltres, que ens heu seguit així a Esport Base aquestes 10 temporades de ràdio, estem en la 11a, ja coneixeu la nostra teoria. Per a poder conquistar títols amb els majors, has de treballar molt des de la base. I el treball, en este cas de la Real Federació Espanyola de Futbol, en eixe sentit, és absolutament brillant en els seus equips masculins, però també en els femenins. Els captadors de talent, els entrenadors de les seleccions sub-15, sub-16, sub-17 i, finalment, els seleccionadors encarregats de gestionar a equips que tenen un present molt bo, però un futur espectacular, encara millor. En temps en els quals seleccions clàssiques de tota la vida com Itàlia o Alemanya busquen eixe relleu generacional, busquen com tornar a estar entre els millors, Espanya té una fórmula que ningú aconseguís repetir. Construir ara els títols que conquistarà d'ací a 5 anys, 7 anys o una dècada. El futur està garantit, amigues i amics. El camí a l'èxit mai és immediat i sempre requereix, ja sabeu, de molta planificació.
1: Notícies de la setmana.
2: Notícies de la setmana.
0: Miguel Martínez, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Paco, què tal?
0: Posem la capçalera de Notícies de la setmana i ja entra l'urgència, no?, per contar coses. Per exemple, que hem tingut paronet de la Divisió d'Honor Juvenil que torna el proper cap de setmana.
3: Sí, este cap de setmana torna la Divisió d'Honor Juvenil. Després de 2 setmanes arriba la jornada 4 amb l'Elx liderant la classificació amb ple de victòries, 3-3, i precisament l'Elx Castelló, el Torrent Mallorca i el València Patacona seran els 3 partits més destacats de la quarta jornada.
0: També hem de comentar, Miguel, que ha començat per fi el futbol 8, tot i que només una categoria, no?
3: Sí, només la categoria preferent a l'EBI de segon any, que inclou els equips de major potencial. La resta de categories comencen en 20 dies, el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre.
0: I tercer titular, Tavernes de la Valldigna decidirà si la Unió Esportiva Tavernes juga o no la Copa del Rei davant un primera divisió.
3: Després d'empatar a 1 contra el Maracena a Granada, el Tavernes juga el seu passe a Copa del Rei a sa casa, diumenge que ve, 4 d'octubre, a les 6 de la vesprada. El gol de Tavernes, Paco, en el partit d'anada va ser obra de Jesús Prats.
0: Tota la informació, tota l'actualitat, @esportbase en xarxes i www.esportbase.es en el nostre periòdic. Són les 7 i 34, tanquem notícies, temps per a la nostra agenda de la setmana.
1: Agenda de la setmana.
2: Agenda de la setmana.
0: Agenda esportiva i cultural setmanal de la mà de l'Ajuntament d'Aldaia. Cada setmana vos donem plans, idees, esdeveniments, tot tipus d'activitats per a pares i fills que podeu gaudir a Aldaia, que és epicentre esportiu i cultural de la província de València. En el resum esportiu, el passat cap de setmana, el Club d'Atletisme Sense Límits d'Aldaia va participar en diverses carreres de trail i d'asfalt, concretament en la Picatrail de Picassent, la pujada al Castell de Montesa, la 15K nocturna a València i la 8K de Sueca. Enhorabona a tots els corredors. Ahir, dilluns 28, vam tindre la presentació del llibre Panis Angelicus, l'enigma del càliz, de l'escriptor local Manuel Olmos Gil, que va ser en la nova Biblioteca Pública Municipal d'Aldaia. I per últim, vos contem que avui dimarts, dia 29, tenim en marxa el ple municipal ordinari de setembre de 2026. Està des de les 7 de la vesprada en el Teatre del Mercat en marxa. Recordatori que es pot veure en directe o en diferit en el canal de YouTube de l'Ajuntament. I per a tancar esta agenda, una vegada al mes, anem a tractar de conèixer un poquet més com són els esportistes aldallers, que n'hi ha a tot arreu del món i sobretot fent pàtria en la localitat aldallera. I avui a la banda està molt bé perquè anem a conèixer un poquet més com és la disciplina de la gimnàstia acrobàtica de la mà de Lucía González, que és d'Aldaia, que té 14 anys i que ja ens escolta. Hola, Lucía, què tal? Bona vesprada.
4: Hola.
0: Volia preguntar-te, vens de participar fa un parell de setmanes en eixe Mundial Júnior de Gimnàstica Acrobàtica en Pesaro, en Itàlia. Què tal va ser la experiència i què tal la tornada, sobretot?
4: Bien, pero tengo muchos deberes acumulados de las dos semanas.
0: És a dir, molta faena pendent d'acabar, no? Després d'haver estat concentrada en la fita d'eixe mundial.
4: Sí.
0: Vale, perfecte. Conta'm un poquet, perquè crec que a nivell competitiu vas acabar quinzena junt a la teua parella, que es diu Lucas Domínguez, en la categoria de parelles de gimnàstica acrobàtica. Estàs satisfeta d'haver competit davant els millors i les millors? I sobretot, quina va ser un poquet la clau de la competició o el més complicat?
4: Sí, estoy satisfecha. Había mucho nivel y pues me ha gustado. A ver, estaba acostumbrada a competir contra gente, pero eso es más nivel.
0: ¿Qué es lo que más te va a crear la atención del viaje, del mundial, de toda la experiencia?
4: Pues era un pabellón que en otras competiciones lo que hacían era un pabellón con la iluminación normal, pero en esto era como que todos los focos se enfocaban solo a la pista, eras como tú y solo veías a los jueces, no veías nada más alrededor. Entonces era como concentrada todo el rato en lo que tienes que hacer sin mirar a los demás.
0: Es decir, que en el momento en el que isquereu a la pista de competición, només estaba tot fosc, tot a oscures, que se diu en castellà, y només teniu a la vostra parella i al jurat, ¿no?
4: Sí.
0: I te van acompanyar els teus pares, vas anar a l'equip, evidentment, de la selecció espanyola, però com va ser el viatge, tota la experiència del viatge?
4: Cuando en el vuelo de ida, pues se me rompió la maleta y tuve que llevarla todo el rato en la mano y pesaba bastante, la verdad. Sí, llevaba ahí los maillots y todo.
0: ¿Y cómo te vas a apañar?
4: Pues es que fue como una raja de rueda a rueda. Y le quitaron una rueda, entonces no se salió nada de dentro, pero sí que se podría haber salido.
0: ¿Tú te imagines si arribes allí a Italia y te quedes sense la teua roba para competir? ¡Quin desastre, ¿no?
4: Sí, sí.
0: ¿Y cómo va a ser la teua tornada? Vull dir, la teua familia, els teus pares, els teus amics, me imaginé que contents, ¿no?, de que en només 14 anys estigueren en la possibilitat de vore't en eixa competició. ¿Va a ser bonica la tornada i tornar un poquet a la normalitat o què?
4: Sí. Volver a ver mis padres y mi hermano sí que fueron, pero a ver a mis yayos y ver a mis amigos y todo, pues ahí.
0: ¿Com diries, Lucía, que te ha anat 2026? Estem a punt d'arribar al mes d'octubre, ja estem en la recta final, però ha estat un bon any a nivell esportiu. Què diries que ha estat el més destacat d'esta temporada?
4: Pues evidentemente el Mundial, pero también pues trabajo de todos los días y pues eso.
0: ¿Com és la típica setmana teua, Lucía? Vull dir, en 14 anys m'imagino que aniràs a l'institut, has d'estudiar també, has de complir les teves obligacions, però entrenar, competir, com t'organitzes una setmana estàndard?
4: Pues aprovechando el rato que tengo sin instituto ni gimnasia, pues para hacer los deberes, estudiar, dormir o lo que tengo que hacer.
0: ¿Portes bé el tema del instituto o qué?
4: Sí, a ver, también tengo como es el deportista de élite, pues tengo una optativa convalidada y también educación física. Entonces, en ese rato me voy a la biblioteca a estudiar y a seguir haciendo deberes. Así me quedan menos tiempo, o sea, menos cosas para hacer luego en casa, para aprovechar el tiempo.
5: ¿Quién es la asignatura que mejor portes?
4: Biología.
5: ¿Y la que pichor?
4: Historia.
5: ¿Historia? ¿Por qué? ¿No te agrada la historia o qué?
4: No. No, se me da muy mal.
5: Memorizar no te agrada, ¿no?
4: No.
5: Molt bé, molt bé. Bueno, pues biologia sí, història no, però clar, en el cas de Lucía González, lo més important és també la seva vessant esportiva. Lucía, de cara a l'any que ve o de cara al tram final d'este 2026, tens algun objectiu? No sé si te queda alguna competició més en clau local, però en estos tres mesos que resten, tens algun repte per davant?
4: No, ara ja s'ha acabat esta temporada i la temporada que viene, pues... Habrá que seguir mejorando y disfrutar.
5: De cara a temporada que ves, a dir, l'any 2027, l'objectiu, continuar millorant, no n'hi ha ningun campionat, no n'hi ha cap torneig d'eixe estatus, no? Com el Mundial que has tingut, o tens alguna fita d'estes importants l'any que ve?
4: No lo sé. Nos lo van diciendo conforme vayamos evolucionando y viendo las competiciones que hayan así como menos importantes y todo eso.
5: Molt bé. Bueno, pues esperem que continues contant per a la selecció espanyola, per exemple, com va passar fa 15 dies en eixe Mundial Júnior de Gimnàstica Acrobàtica que va tindre lloc en terres italianes. Pues Lucía, ha estat un plaer conèixer un poquet millor la teua vida, tota la sort per a esta recta final de 2026, i t'enviem un abraç molt gran des d'ací, des d'Esport Base.
4: Gracias. Adiós.
0: Muy guay, hablar en Lucía González. Ya sabeu que podeu consultar tota l'agenda en la pàgina web aldaya.es/portada i amb això tanquem esta edició de l'agenda esportiva i cultural setmanal de la mà de l'Ajuntament d'Aldaya. Setmana que ve, molt més. Ajuntament d'Aldaya, sempre amb l'esport i amb el poble. 7:41, temps ara per a l'esport femení, sempre de la mà de Teika.
6: Soy todo lo que quiero ser.
7: Teika, el bon vending els oferís la informació de l'esport femení.
6: Lo gané, soy estudiante, soy empresari.
0: En setem, Miguel, evidentment parlant de les xiques de València Bàsquet, que són supercampiones.
3: Va ser la gran notícia del cap de setmana, Paco, el València Bàsquet, que va guanyar en semis al Saragossa i també al Leganés en la final per 76-64. L'era Xavi Torralba comença en títol i és que... La quarta Supercopa del equip taronja.
0: Va perdre l'any passat, però enguany novament és campió de la Supercopa. Parlant ara de futbol, novament, Miguel, drama d'un València que va perdre en temps afegit.
3: Quinta derrota en 5 jornades del València femení de Miquel Crespo, que va perdre per 1-2 a casa al Puigades davant el Tenerife, a un gol de Nazaret per als locals, i per al Tenerife, que va remuntar en el 101. 0 punts de 15, les valencianes estan calcant l'inici del llevant l'any passat, que van comentar així a Esport Base, i ara mateix estan quarts.
0: Sí, bueno, és molt paregut al que va passar la temporada passada. I per últim, en primera federació, les coses van anar un poquet millor.
3: El Llevant, que va guanyar per 2-1 a l'Extremadura, mentre que el Villarreal de Jordi Ferriols va empatar a casa 1-1 davant el filial de l'Atlètic de Bilbao. Les Granotes i les Groguetes ocupen jocs de playoff ara mateix en primera federació Iberdrola.
0: Estan terceres i quintes, respectivament. Tanquem el repàs, fem un alt en el camí i al tornar la tertúlia amb el futbol base. Bon repòs i mirant vell.
7: Todos. Espai oferit per Teika, el bon vending. Juguen elles, guanyem tots.
8: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: L'Ajuntament d'Aldaya compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaya.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaya. Sempre amb l'esport.
8: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
10: Emprendre després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria amb dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
11: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
8: La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: Soc Héctor Martín, president del Club Deportiu Acero. I també escolte Esport Base.
1: La tertúlia Esport Base.
0: I 45 clavant els temps. Està per ací Miguel Martínez. Hola, Miguel, novament.
3: Altra vegada, hola, Paco.
0: Altra vegada. Si és que t'agrada dir que sí, eh? Sí, t'agrada, sí, t'agrada, sí, dir bona vesprada, clar que sí. I els amics del futbol base, Bon Repòs i Mirambell, que anem a presentar de forma telegràfica. Està per ací el seu president, nou president, Carlos Fuertes. Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada.
13: Hola, bona vesprada, Paco.
0: Benvinguts a Esport Base, eh?
13: Moltes gràcies.
0: I, bueno, el tour també que vos hem fet abans per l'edifici ja...
13: Molt interessant.
0: No vos hem ensenyat els jocs de realització i els estudis de la tele perquè estan enmig del lío, però
13: això,
0: bueno,
13: una altra volta que vinguem.
0: Una altra vegada que migau podreu parlar de cosetes. També està per ací el responsable de l'àrea esportiva, Rubén Estellés. Hola, Rubén, què tal? Bona vesprada.
14: Hola, buenas tardes.
0: Benvingut també al programa. Kiko Arqués, que és el director esportiu. Hola, Kiko, què tal? Com estem?
15: Hola, bona vesprada, què tal?
0: I per últim, Alejandro Ricós, el secretari. Hola, Alejandro.
16: Hola, buenas tardes.
0: Benvinguts a tots. I gracias. Miguel, anem a començar amb... pues la polèmica, no? Va ser,
3: sí,
0: un tema polèmic.
3: La polèmica de l'estiu, sí, va ser una notícia que va arribar, crec que tota Espanya.
0: A nivell nacional,
3: sí,
0: correcte.
3: A nivell nacional. Va ser un sopar de l'equip juvenil del Bon Repòs i Mirambell, on la notícia estava en que després de sopar va haver un striptease.
0: Vale. Una celebració, sí, en la qual se va contractar a una...
3: a una dona.
0: A una dona, sí, que va fer un striptease.
3: Que va fer un striptease a menors d'edat.
0: Correcte.
3: És ahí el,
0: no tots tenien
3: la notícia.
0: Efectivament. La primera pregunta és obligatòria. Vosaltres tots...
3: Va passar de tot després.
0: Clar, no estàveu en la directiva, però
13: no, no estàvem, no.
0: Sí que estàveu en la localitat, en Bon Repòs, estàveu vinculats al club també d'altres formes,
13: sí,
0: i tal.
13: Sí, nosaltres som jugadors de l'amateur.
3: A una dona
0: sí, que va fer un striptease.
3: Que va fer un striptease a menors d'edat.
0: Correcte.
3: És ahí el,
0: no tots tenien la notícia. Efectivament. La primera pregunta és obligatòria. Vosaltres tots...
3: Va passar de tot després.
0: Clar, no estàveu en la directiva. Però
13: no, no
0: sí,
13: estàvem, no.
0: Sí que estàveu en la...

0: ser, vamos, un tsunami. D'acord?
1: Sí, sí,
0: aleshores,
1: sí.
0: En quan va passar això, va actuar tota la gent que havia d'actuar, ja és quan es vam reunir nosaltres, perquè la situació del club era un poc complexa, i vam decidir donar un pas endavant.
1: Clar. El antic president estava en la festa?
0: Sí, sí que estava.
2: Sí.
1: Això no ho sabia, eh?
2: Una cosa curiosa. Sí, estava,
1: mira que informava en tema, però és que no me'n recordava de...
2: Estava a la festa perquè...
0: Estava perquè era la cosa, donava casualitat que era pare d'un dels jugadors.
1: Era pare d'un dels juvenils,
0: correcte,
1: no? I va
2: sí,
1: estar
2: la notícia és que no va dir que no a la festa. El president del club.
1: Efectivament. M'imagino que aquests dies les reaccions siguen de tota Espanya molt, molt crianeres. Quina va ser, per exemple, la reacció de l'Ajuntament? Que tinc entès que se va cabrejar prou en... perquè la instal·lació és municipal, si no m'enganyo.
0: Correcte, el que ens trasllada a l'Ajuntament és això mateix. Al final és una instal·lació municipal de la qual no s'ha fet un ús correcte i automàticament l'Ajuntament entra a formar part de tot el tràmit legal i demana, pues, d'una forma clara, pues, responsabilitats al club.
2: Sí, has parlat de que estàveu esperant que passara, no?, esa onada. Com va ser la gestió de la crisi?
0: Realment la gestió de la crisi es va dur de la forma més diligent possible. Va ser l'Ajuntament qui va entrar en tot primer moment a gestionar-ho i crec que va actuar d'una bona forma.
1: La resta de convidats, no teniu vosaltres relació en la directiva anterior, no? Però volia preguntar, per exemple, Rubén, tu estaves vinculat al club en aquest moment o estaves en altres...
3: Jo en altres sitios, però bueno, jo he sido jugador també del club, mm-hmm, i conozco l'anterior junta i tot.
1: Què vas pensar del que va passar?
3: La verdad que, como dice Carlos, fue un tsunami en todos los medios de comunicación, toda la prensa, la imagen del club destrozada. Mm-hmm. Bueno, creo que fue un hecho bastante grave y que no sé cómo se llegó a ese punto.
1: Kiko, lo mateix. Tú no estabas en ese momento en el cargo que ocupes al mateix, que es director esportiu, pero ¿cómo te va a agarrar esta situación y quién va a ser la teua reacción?
4: Pues a nosotros hemos agafado sent xous de l'amateur.
1: A vosaltres dos, ¿no?
4: Sí, mm-hmm, bueno, als tres, però va ser un boom, una sorpresa que no s'esperàvem i evidentment hi havia de reaccionar com toca.
2: I a més perquè l'amateur també va pujar l'any passat. Sí. I no va ser una celebració... Similar.
1: No va anar per això jo,
4: no,
1: una celebració més no. Normal. Vale. Una celebració més normal. Vale. En quin moment dona un pas... bueno, y faltaba preguntar a Alejandro també. Tu m'imagino que fliparies, no?
5: Sí, justo es lo que decimos. Nosotros conocíamos a la directiva, pues eso es lo típico del trato que podemos tener como primer equipo con directiva. Y justo a nosotros es que nos pidió en un momento delicado cuando no la promoción de ascenso. Uh-huh. Y pues fue un poco también de recibir comentarios en redes sociales de por parte de gente al primer equipo, como si teníamos también algo que ver, y pues eso, nos pilló un poco, dice, a ver ahora cómo podemos actuar.
0: De fet, perdona Paco que talle, claro, la amateur té un perfil d'Instagram també paral·lel al del club, i el que diu Alejandro, arran un poc de tots aquests comentaris ens va tocar fer un comunicat oficial desvinculant lo que és l'equip d'esta situació, perquè ens estaven arribant un fum de comentaris que, clar, el que diu ell, nosaltres estem jugant-se la promoció i la gent fent comentaris de si ascendiu,
1: clar,
0: toca el mateix.
1: Clar, la conya, no? Per ahí,
0: correcte,
1: la conya de xarxes.
0: Correcte,
1: de xarxes,
0: era una cosa brutal.
1: La pregunta és, en quin moment se produeix ja el canvi, que m'imagine que seria per una banda voluntàriament els anteriors directius de dir, jo me'n vaig perquè l'hem liada, però també n'hi hauria, m'imagino, un component de convidar a anar-se'n després de tot el que havia passat, perquè clar, la imatge del club estava per terra a nivell nacional.
0: Correcte, sincerament no sé com es produeix això, entenc que és una pressió més ben des de l'Ajuntament cap a la directiva. Entra a formar part una junta gestora, que és la que s'encarrega un poc d'establir tot el procediment de les eleccions i de la renovació de la junta directiva, mm-hmm, i és ahí on ja comencem a aparèixer nosaltres, que som, com t'ha dit Kiko abans, som jugadors estrès de l'equip amateur, portem vinculats a l'escola des de fa molts anys, jo des del Benjamí porto jugant en el club, soc persona de bon repòs, i decidim donar un pas endavant, també un poc reforçat per Rubén, que a banda és amic meu, i ell me diu, mira, jo te tiro una maneta, uh-huh, anem a fer aquest esforç, i bueno, és on ha de parar ara mateix on estem.
1: Com se confecciona esta nova junta directiva, esta nova estructura? Perquè tots vosaltres ja heu dit que teníeu relació prèvia en el club, en el cas, per exemple, Rubén també ve de fora, però ràpidament s'incorpora perquè has jugat en el bon repòs. Vos senteu tots en una taula i

0: repartiu les tasques, parles tu en la resta i vas reclutant talent per a cadascuna de les responsabilitats?
1: L'inici realment, com et comentes, una relació entre Rubén i Megua, que fem la iniciativa, també em paratge un poc per la figura d'Alejandro, que és secretari, i Alberto Muñoz, a nivell de tesoreria, que som els que complim nosaltres tres els requisits que posa la Junta Gestora com a per a presentar-se a les eleccions. Era 4 anys d'antiguitat ininterrumpida en el club, i ja una volta establida esta junta directiva apareix la figura de Kiko també, que comença a sumar, també tenim Raúl Bayo que ens ajuda, i bé, tota, després comentarem, però tota l'àrea deportiva està emparada per Rubén, que és un poc la figura responsable, que és la que ajuda, són els professionals que al final, a banda de ser amic meu, ell és professional del sector de futbol, i són un poc el que ens ha reforçat tota aquesta àrea que pensem que és la clau d'este nou projecte.
0: En un moment en el que el més fàcil, Rubén, és dir que no, per tot el rebombori que n'hi havia, la imatge i demés, per què dius tu que sí?
2: Pues primero por sentimiento al club, que al final yo he estado 8 años jugando también ahí en el equipo, luego por amistad con Carlos y bueno, porque sé el potencial que hay allí, sé que haciendo las cosas bien puede dar un cambio. Entonces, pues por supuesto sabíamos de la imagen que venía y lo que había sucedido, pero bueno, pienso que era un buen momento para darle un cambio y a empezar desde cero, como se dice, y bueno, y a partir de ahí es como hemos empezado y poquito a poco iremos avanzando.
0: Kiko, ¿el teu motiu per agarrar el bou per les banyes i entrar en la direcció esportiva?
3: Pues mira, de primer és perquè una vegada plegui jo a Bon Repòs, el sentiment d'estar en casa va ser enorme. Entonces, en el moment me digué Carlos, anem a tirar cap avant en això, jo digui que el primer en la línia de guerra anava a estar ahí. O sea que si podia ser d'una manera o d'altra, me comentà Carlos fer-ho per la banda de la direcció esportiva en la mà de Rubén, evidentment. Sabien que podien fer coses bones, coses bé, coses que són il·lusionants, un bon treball, i estem en això, assentant les bases i tirant cap avant.
0: I el teu, Alejandro, per què vas dir sí en un moment en el qual igual lo més senzill o lo més tranquil era dir que no?
4: Porque por eso llevo 8 años aquí en el club, conozco a Carlos desde hace 8 años, sé lo que es Bon Repòs para él y en cierta parte también lo que es para mí. Y en cuanto también supe de las herramientas que nos podía dar en este caso Rubén con su empresa SPF, pues dije, vamos a intentarlo, que puede salir un buen proyecto.
0: Un dels detalls, Miguel, és que la primera obligació, el primer objectiu que se van posar en la nova directiva va ser reforçar, evidentment, els protocols de respecte als menors.
5: Sí, va ser un objectiu i també va ser l'altre objectiu saber com controlar l'instal·lació per a que no es repetisquen aquestes festes, i també n'hi ha que ser valents, Paco, valents i valentes, per a agafar el projecte i donar-li altra vida, no, president? Perquè després de lo que va passar, de segur que hi havia molta gent que parlava de més.
1: Sí, a veure, això és una cosa que fins i tot a dia d'avui encara succeeix. El que parlen de més crec que és alguna cosa habitual que està a la societat de forma molt present, però nosaltres tenim les coses clares. Sí que és de veres que ens hem posat l'objectiu de reforçar tot este punt que és delicat, sobretot en una institució esportiva, com és el tema de la protecció del menor. L'encarregat a dia d'avui d'aquesta figura sóc jo mateix, el màxim responsable de l'escola, sóc el delegat de protecció del menor. Hem establit un protocol intern en l'escola i està posat en marxa des de ja mateix per a que no torni a succeir, no únicament aquest tipus de successos que són més bé una agressió sexual o
0: sí, un contingut no apte per a menors.
1: Correcte.
0: Sinó, també el bullying, per exemple.
1: Correcte, li has donat. Ara mateix estem treballant ja des de un inici per a poder controlar tota aquesta branca dins de lo que és el club i poder atanyer d'una forma molt, molt ràpida qualsevol tipus d'esta circumstància que és molt delicada en menors.
0: O sigui, heu incorporat, més enllà de la vessant anecdòtica del que va passar, també l'ús de la instal·lació, l'organització d'esdeveniments dins de la instal·lació...
5: Ficaré l'estop a qualsevol agressió.
0: Sí, correcte. Correcte. Vestidors i demés, no?
1: Correcte, sí, hem prohibit l'ús dels telèfons mòbils dins dels vestidors. És una ferramenta tan senzilla com ixa, però està
5: típic... I és una ferramenta que també fa club i fa equip.
1: Correcte. Més que res perquè la típica situació que està un xic fent-se vestit davant de l'espill, fent-se la foto abans del partit, i encara pilla un altre company que està nuet i ja l'hem liat i l'ha posat a xarxes socials.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, s'ha establit enguany que dins dels vestuaris, dins dels vestidors, no n'hi ha telèfon mòbil.
0: Rubén, en quin punt està l'escola a nivell d'estructura d'equips? Perquè m'imagino que també, més enllà de tot el que va passar en estiu, això és un colp a nivell de confiança o de repercussió que pot tindre l'entitat. Com heu començat aquesta temporada 26-27 a nivell d'escola?
2: Sí, el golpe fue muy, muy grande, primero porque pues, pierdes la confianza de los padres, no quieren estar vinculados a esto. Los propios jugadores pues, no quieren que lo relacionen, entonces el golpe fue muy grande a nivel pues, los jugadores marchándose a otros clubs.
0: ¿N'hi hagué moltes baixes este estiu?
2: Sí, muchas. Intentamos, en cuanto entramos con la nueva junta, intentamos hacer una reunión con los padres para explicarles un poco el nuevo proyecto y explicarles que las cosas iban a cambiar, que éramos todo caras nuevas, que era empezar de cero, que nos dieran la confianza. Sabíamos internamente que íbamos a bajar el número de jugadores, porque ya lo estábamos viendo, que la gente se iba buscando otros equipos, también por la incertidumbre de no saber si iba a entrar alguien en la junta. Entonces, pero bueno, nosotros teníamos claro que íbamos a bajar en número, pero no nos importaba. Al final lo que queríamos era empezar, que la gente nos viera trabajar. De ahí que hicimos la reunión con los padres para explicarles el nuevo proyecto. Y bueno, ahora que contamos con 8 equipos y ya estamos trabajando, creo que el cambio ha sido muy bueno, creo que los padres están muy contentos y ese es nuestro objetivo. Al final no tenemos ningún objetivo de equipos, de hasta dónde tenemos que llegar, vamos día a día. Nuestro objetivo es eso, que los padres vean que se trabaja bien, que se entrena bien, que hay unos valores en el club que queremos inculcar y a partir de ahí ir creciendo poco a poco de manera natural.
0: Kiko, que detectes en els pares en els que parles totes les setmanes a nivell de que efectivament hi ha menys equip, però detectes que eixa confiança poquet a poquet s'està restablint en el projecte?
3: A veure, jo de primeres denotava preocupació. Evidentment, al final la gent que aposta per nosaltres, que se queda, que diu, bueno, vaig a quedar-me en l'equip del poble, es preocupa per veure si va a tindre el seu fill equip o no, bàsicament. Poquet a poquet el que fem és treballar, donar confiança, que vegin com treballen els treballadors de Rubén, els entrenadors, com fem les coses, i poquet a poquet, això és estructurar una base, que el ciment s'estiga molt bé, i a partir d'ahí creixer cap avalt.
0: I en aquest sentit, el que deia, a nivell de famílies, tu també, Alejandro, notes que aquest colp a nivell reputacional de l'estiu va passant el temps, van passant les setmanes, els mesos, i el treball diari el va, potser no eliminant del tot, però sí poquet a poquet desborrant?
4: Sí, o sea, a ver, de cara a los padres, que son nosotros, estamos bastantes tardes ahí dando una imagen, tal, recibimos feedback de parte de los padres, y pues poquito a poco nos van diciendo que los entrenamientos son de más calidad, recibimos lo que ha dicho Rubén, valores, enseñamiento, o sea, formación, ¿sabes? Desde la base, pero eso queremos construir, pues desde la base una buena formación, valores, y que los niños se lo pasen sobre todo bien.
5: Presidente, estem parlant fins i tot de lo que va a pasar, ¿no? De l'acció, de l'escàndol, l'anecdòtic que va passar. Però com era la gestió del club? Perquè això és algo anecdòtic, però la gestió abans de que vosaltres agafareu el club, com era?
1: A veure, jo no vull parlar mal de l'antiga junta directiva, de fet crec que n'hi ha molt per agrair-los. Ells arribaren o tingueren una situació molt semblant a la nostra, agarraren l'escola també en un moment prou delicat i varen aconseguir fer coses per el club. Però sí que és de veres, un poc pel feedback també que ens ha arribat de les famílies, que últimament ha hagut un poc de... no sé si és que s'han relaxat o que han deixat de prestar atenció, sobretot a la vessant també esportiva, tenien una figura de director esportiu, però no, això no es traslladava als entrenaments, no hi havia una estructura d'entrenaments que siga un poc... la mateixa per a tots els equips, o n'hi haguera com una identitat de club.
0: Sí, a nivell de rigor, aquest rigor a nivell d'entrenaments i de gestió s'havia perdut un poquet.
1: A banda, era una escola que no tenia una estructura. Jo crec que hem arribat, hem posat la idea hem establit normativa de les dutxes obligatòries, que mm-hmm. era una qüestió bàsica dins del futbol, però crec que aquestes coses s'han anat perdent i és també on volem reforçar nosaltres, que són aquest tipus de valors que ens han ensenyat tota la vida al futbol, tornar-los a clavar dins i en això que servisca com a base, d'acord?
5: Kiko.
3: Sí, lo que volia reforçar de Carlos és que s'havia perdut la disciplina i ese uh-huh. valor tan important que a nosaltres de xicotes sempre ens inculcaven, que es pot traslladar des del futbol a la vida, i és aixina. O sigui, des de aplegar i acabar d'entrenar i donar-se una dutxa, tinc que fer els deures després d'entrenar, els vaig a fer. Uh-huh. O sigui, això és el que volem dur.
1: Preparar-se la motxilla, tindre aquesta responsabilitat i aquest compromís, arribar a hora als entrenaments, anar a la vestimenta que marca el club, tindre un compromís, que pensem que això s'havia perdut així en l'escola i és molt necessari.
0: Són les 8:03. Hem parlat de passat immediat. En el cas del futbol va ser Bon Repòs i Mirambell. A la tornada de la Publi parlem de present, de futur i de projecte.
6: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia, sempre amb l'esport.
6: Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Hola, jo sóc Sergio Peris, director esportiu del Club Deportiu Acero, i jo també escolte Esport Base.
0: 8 de la vesprada de 4:00, les novetats 26-27 en Bocamini són una absoluta passada. És la solució per a clubs esportius de futbol base i de qualsevol esport. En marxa porta des de l'any 2019 i en esta setena temporada en marxa porta un redisseny integral i una llista de millores espectacular. Per exemple, per a entrenadors, preparació integral del treball de la setmana amb la preparació de sessions d'entrenament i exercicis. Gestió durant el partit, amb eixa pissarra tàctica, preparació de jugades i molt més. L'avaluació del postpartit amb seguiment d'evolució de jugadors, tant esportiva com també educativa. Més coses, estadístiques d'assistències, gestió de convocatòries, docbox per a documents, la gestió de sancions per a esportistes, espai de pagaments i cobraments, carnets de soci o abonat, tot això integrat en una única aplicació amb opcions il·limitades, superintuïtiva i amb un disseny ràpid, àgil i a l'instant. Està tot en bocamini.es, amb B baixa. Entres, mires, proves l'aplicació i uses el formulari per a desbloquejar tot el seu potencial a uns preus super assequibles. Bocamini, aplicació integral de clubs i escoles esportives. Estàvem parlant de passar de tot el rebombori i tota la polèmica que va tindre jo que el passat estiu en el Bon Repòs. Ara toca parlar de futur, d'este nou model esportiu, Miguel, i de sobretot què volen fer els nostres protagonistes en l'escola a curt termini.
5: Gràcies, està Rubén, per a contestar-lo, perquè Rubén, l'objectiu o el projecte que vol fer el Bon Repòs i Mirambell està al voltant de la coordinació esportiva i també de la potenciació dels valors, no, d'aquesta nova direcció deportiva. Esportiva.
2: Sí, bueno, al final nosotros lo que les trasladamos a los padres desde el principio, es nuestro objetivo, es que los jugadores tengan una calidad de entrenamientos, que tengan una metodología de entrenamiento unificada para todo el club, y es un poco lo que estamos aplicando, que tengan entrenadores cualificados, que tengan una estructura y unas personas a las que poder dirigirse y unas personas que para coordinarlo, y de eso que tenemos la figura de coordinadores de fútbol 8, coordinador de fútbol 11, director deportivo, para que también los padres puedan tener una persona a la que referirse cuando tenga cualquier duda. Y bueno, nosotros, tanto nosotros cuatro como el resto de la directiva, tenemos unos valores de haber jugado toda la vida a fútbol, y es algo que para nosotros es fundamental que se mantengan. Se estaban perdiendo, yo lo poco que vi antes de... Se estaban perdiendo cosas como tan simples como el respeto al entrenador, cosas uh-huh. como la puntualidad, cosas como el tema de el uniforme, todos igual con la misma equipación. Entonces, pues vamos a marcar unas bases y a partir de ahí empezar a trabajar.
5: ¿Y cómo es Faiso? ¿Cómo se marquen las bases para trabajar?
2: Pues hablando mucho con los padres, primero, porque ellos son parte del proyecto. Al final, si queremos que los niños estén alineados a nosotros, los padres también tienen que estar en la misma línea. Hablando mucho con los jugadores, marcando disciplina un poco, en poniéndonos serios con esos temas. Y nada, a partir de ahí que vean cómo trabajamos, uh-huh. que vean que seguimos hasta el final con nuestras decisiones. Y como hemos dicho antes, contando con los jugadores que tenemos y poquito a poco ir creciendo, que la gente vea que el buen trabajo que se va a hacer en el club.
0: Te repregunté porque Amanda Benste de esa academia SPF, de Spanish Pro Football, que per ser, si aneu per València, alguna de les furgonetes de tal, segur per ahí, jo me trobé de vegades moltes per ahí, és una escola internacional del rendiment que està situada a València. Com va arribar esa unió d'interessos i també de formació per els dos bàndols?
2: Sí, a ver, nosotros por suerte tenemos los entrenadores trabajando a tiempo completo con nosotros, entonces son entrenadores con experiencia en canteras profesionales como Valencia, como Levante, entonces ellos han vivido ya todo esto, lo que hablamos de los objetivos, de las bases, de los valores. Entonces, pues un poco la idea hablando con Carlos era utilizar nuestros recursos, que en este caso son los entrenadores, para que estén ahí coordinando en el club. Y eso es un poco lo que hacemos nuestros entrenadores, que por la mañana están trabajando con nuestros chicos internacionales, por la tarde forman parte del organigrama del club como coordinadores, como directores, como están involucrados en... A nosotros también nos sirve a nivel un club más, nosotros trabajamos con más de 80 clubes en la comunidad, pero nos sirve como un club más para poder mandar jugadores internacionales. Y bueno, ahí tenemos...
0: Esteu funcionant, correcte. Però sí, és complicat una reconstrucció quan tens al teu voltant tantes escoles? Perquè en l'Horta només n'hi ha que fer un repàs, no? Des de Alboraya, inclús Patacona, que està ahí filant en València, però bueno, Alboraya, Patacona, Tavernes, Museros, Massamagrell, inclús Pussol, no? Que sí, teniu, sí, no, massa, sí. No massa lluny. Teniu moltes escoles al voltant i tractar d'obrir una nova pàgina en la història del club, en este cas del Bon Repòs i Mirambell, imagina que també comporta dificultats, no? Perquè la resta també van a fer, anava a dir lo mateix, tractar de convèncer als pares de que el seu fill ha d'anar a la seva escola.
1: Correcte, sabem que no anava a ser fàcil, de fet és molt complicat. Sí que és de veres que hem fet un paper de presentar-nos a les escoles referents per a nosaltres, com pot ser Alboraya, pot ser Tavernes Blanques. Hem anat a parlar amb seus directors esportius, els presidents, li hem explicat la nostra situació, que arrenquem de pràcticament de zero, hem trobat una escola en runes, pràcticament, i bé, hem tendit eixos ponts que pensem que van a donar fructes, d'una forma o una altra, és de veres que ens hem quedat equips que són en número reduït de jugadors i els hem donat ajuda, algun jugador que ja no cap perquè els seus clubs no és que siguin de baixa qualitat, sinó que evidentment n'hi ha unes fitxes...
0: Quantitatiu, clar.
1: Correcte, n'hi ha unes fitxes limitades i per molt que es vagi a un jugador nou, tenen ja ixe compromís en l'equip que potser ve d'anys enrere i mos l'ofereixen per a... També com fem en SPF, gràcies a la coordinació podem cobrir equips, el juvenil per exemple, a pesar d'haver sigut campió de lliga, haver ascendit, quan agafarem el projecte teníem 4 jugadors.
0: Clar. És a dir, pràcticament tot el juvenil de la polèmica, entre cometes, pràcticament tots se n'han anat.
1: La majoria eren juvenils d'últim any, que passaven amateur, correcte. Però molts han decidit que no continuaven. L'equip cadet, hem decidit no fer equip cadet. N'hi havia l'any passat 2 equips cadets molt mal gestionats des del meu punt de vista. Uno que crec que va quedar molt mal en lliga, en una quantitat de gols inassumibles per a un futbol formatiu, i el primer equip del cadet, no sé, bueno, l'A, per aixina dir-ho, no sé què és el que va passar, però de 2 equips s'han trobat en 14 jugadors en juliol, d'ahir passarem en pretemporada 10, únicament es presentaren 7, i és que no han pogut fer res. I evidentment tots estos s'han anat a escoles properes, que és el que tu dius, que és on no tenim ixe abast per a poder tirar de jugadors i treure recursos endavant. És que tenim molt complex, la veritat.
5: I Paco, ja que estem parlant dels equips, que ha passat amb el femení en el Bon Repòs i Mirambell?
1: El mateix pràcticament que el cadet. Teníem, hi havia, no diguem teníem perquè no formàvem part de la directiva, però n'hi havia un amateur i quan vam arribar, crec que vam parlar Alejandro i jo, em va dir, no n'hi ha gent. i van tractar, perquè sí que hi havia intenció per part d'alguns jugadors de fer l'amateur femení, evidentment per a nosaltres, i tot això que havia passat i havia succeït, tenien també il·lusió de poder fer aquest equip, vam estar treballant, vam buscar-se la vida, donarem una data, crec que era el 7 o 10 d'agost, perquè tampoc volíem fer perdre temps a la gent. El nostre objectiu és que la gent continuï jugant a futbol, evidentment, ojalà en casa, perquè sabem que els anem a cuidar bé, però si no, gràcies a la mà de Rubén i també als contactes que hem fet en altres escoles, tenim la capacitat de poder ajudar-los a trobar un club on jugar. Arribarem a tindre, crec que eren 14 jugadores de l'amater, però clar, no teníem aquesta garantia de que anaren a tindre aquest compromís i una temporada en 14-15 jugadores.
9: És molt complicada.
1: Correcte. Sí. Aleshores
0: s'ha quedat un equip només,
9: la plantilla és curta.
1: Sí, sí. Ara mateix estem jugant en el cadet femení, que és la bandera del club. Hem de mantindre aquest equip i fer lo que disfrute molt, perquè a banda són unes xiques super compromeses, no fallen a cap entrene, les veus i tenen una relació envidiable entre elles i estem encantats en aquest equip, la veritat.
0: Estem en la recta final, ja sabeu que els programes ens fan supercurs, des de que començaren esta nova etapa en Apunt Ràdio. Aquí, Quico Arqués, volia preguntar-te, com a director esportiu, peticions. Sempre estem deixem al personal que ve així fer les seues peticions com si fos això, pues, Santa Claus, no? Demanar coses que, vale. En el vostre cas, jo entenc que el tema de la confiança, ja heu parlat, sí, abans del tema de les famílies, però relacionat juntament en la resta de clubs de la contorna, en els pares, les famílies, Gespa Nova, nova il·luminació, no sé, tens alguna petició? Teniu alguna petició
3: jo,
0: de cara a esta temporada?
3: Jo, com a petició, demane confiança per totes bandes, perquè som un grup jove que crec que tenim molta, molta fam de fer les coses bé, que en l'experiència de Rubén i en la seva mà podem fer un projecte molt, molt, molt, molt bo. I sobretot confiança. Després ja vindrà tot lo de més, que tenim 8 equips, que poden ser pocs, però per a nosaltres és la base per a poder créixer.
0: Tu, Alejandro, si tu tingueres una petició per a l'univers, quina seria?
4: És un poc...
0: No teua, del club. No. Teua, jo ja sé que aniries a la loteria del Nadal i tal.
4: Jo creo que con la única espinita que nos hemos quedado un poco la parte de la directiva ha sido eso, no contar con un equipo en cada categoría. Entonces, lo que
0: toda la escala, ¿no?, de equipos.
4: Entonces lo que pedimos y ojalá se cumpla en los años que podamos estar aquí ayudando al club, sea eso, formar desde la base una buena escuela, categoría por categoría, y formar a los chavales.
0: Es una petición, pero también un objetivo per al que treballeu esta temporada, sí. Imagine, ¿no?
4: Eso es.
0: Correcte. Tu, Rubén, si hem de demanar alguna cosa, perquè abans estàveu parlant també de l'Ajuntament, i ara vos preguntaré, però si hagués de demanar una cosa esta temporada, que tinguera un poquet de sort, un poquet de confiança, un poquet del que siga, quina seria?
2: Al final, pues limpiar un poco la imagen que tiene el club, pues intentar tener apoyo local de la gente, de los comercios y de la zona, y intentar poner otra vez Bon Repòs en la escuela donde se merece. Un poco lo que vamos a trabajar es en torneos internacionales, vamos a intentar meter el club en torneos importantes y bueno, ir ganando ese nombre y limpiando ese nombre y que la gente vuelva a confiar en el futbol base.
0: I per últim, Presi, volíeu parlar també de l'Ajuntament, que tinc entès que en este procés de transició ha estat molt sol·lícit a l'hora de tractar de tirar una mà, no?
1: Sí, la veritat que des del primer moment l'Ajuntament es va mostrar amb molta voluntat en quan es va enterar que la proposta nostra era la que s'havia triat per a la junta directiva. Ens van obrir les portes i es van un poc posar tot a punt per a que poguérem arribar d'una forma prou senzilla, d'acord? I bé, en quant a l'alcaldessa, sí que és de veres que tenim un contacte prou diari, perquè no és fàcil tot això. Nosaltres ho diguem obertament, que s'anem a equivocar molt, però també diem obertament que anem a poder assumir eixes errades en tota la naturalitat i les anem a intentar solventar i a millorar tot el que puguem i l'Ajuntament saben que el tenim ahí per a lo que faça falta.
0: Raquel Ramiro, no?
1: Raquel Ramiro, l'alcaldessa, sí.
0: Aprofitem i enviem una salutació, ja. Tot i que siga, però bueno...
5: L'alcaldessa de Bon Repòs, que ho ha posat tot a punt.
0: Sí, efectivament, sí, sí. Promoció també de la nostra marca. La última pregunta, mira, com Miguel està xisposet avui, va fer Miguel la última pregunta per a tots vosaltres, eh? És una pregunta a banda, molt de xarxes socials.
1: S'heu guardat la bona pel final.
0: No, les bones són totes.
5: És bona i viral.
0: Bona i viral, bona i viral.
5: Comença amb Quico. Quico, la pregunta és clara, és per què la gent del Bon Repòs i Mirambell deu confiar en aquesta nova directiva i en el nou projecte? Per què?
3: Jo ho he dit antes, crec que és perquè tenim molta ambició, molta gana de fer les coses bé, i crec que el projecte que anem a plantejar és per a que la gent es doni compte de lo que estem fent així.
5: Carlos, el presi?
1: La pregunta era...
5: Per què la gent
0: de confiar en vosaltres?
5: Ha de confiar...
0: Que la confiança
5: en la nova directiva, en el nou projecte.
0: Se paga cara, avui, vull dir, està molt cara en el mercat la confiança.
1: A veure, és que jo confiaria en nosaltres. O sea, som gent del poble, en el Mucas, som gent de la casa, d'acord? És a dir, no tenim res que amagar. Uh-huh. Evidentment, van a parlar malament, i com he dit abans, s'equivocarem, perquè tot per a nosaltres és nou, llevant de la vessant esportiva, que tenim per sort professionals en el que s'hem emparat per a tirar endavant este projecte. La gestió de la loteria, hemos estat ajudant Kiko.
0: Estem ahí,
5: és important, és important.
0: Si a dos besos estem ahí, sí,
1: La gestió de les equipacions, la gestió...
0: Molt xula, per cert, eh? La tenim així en l'estudi, quan pengem vídeos podreu veure
1: les, que... Les fitxes, la comptabilitat, és una locura. Sí, o sea, sí. Jo no sé on m'ha clavat.
0: Ho estàs descobrint, amic.
1: Però, jo sé que confiarem en nosaltres, som gent transparent, gent jove, gent que té ganes de créixer, de fer una cosa bé per l'escola. Jo quan parlo en l'alcaldessa li dic, és que nosaltres el que volem és que hi hagi esport en Bonrepòs i Mirampell. El que has dit abans, el més fàcil per als que estem així en esta taula i els altres companys que ens han tirat endavant és haver dit...
0: Dir que no clavar-se.
1: Ja s'apanyeu. Jo visc a Bonrepòs tota la vida i me feia vergonya veure la situació en la que s'havia quedat el club. Uh-huh. Aleshores, qui no vulgui confiar en mi està equivocant-se.
0: Penúltima, Alejandro, un motivo para confiar en vosotros.
4: Eso yo creo que lo han dicho mis compañeros, ¿no? Somos gente, aunque solo sea Carlos de Bonrepòs.
0: Sí, el presidente, el único que porta camisa.
4: sí, somos correcto. Gente que hemos estado ahí muchos años, ya muchos años, nos sentimos como en casa, nos hemos formado en buenas escuelas, con valores, queremos transmitirlo, creo que se lo estamos dejando ver a las familias, y es lo que decimos, o sea, creo que hemos estado ahí cercanos, y es lo que dice Carlos, un poco, nosotros, lo más fácil hubiera sido, como estamos yendo, dos o tres días a entrenar, una hora y media y a casa, y ahora estamos cinco días ahí, cuatro o cinco horas, pero para eso estamos, para las familias y los chavales que queremos que el club salga adelante.
0: Y sacrificant hores seues del seu temps, sí. Porque efectivamente, ya sabeu que el fútbol base no te dona de menjar, y no te vas a fer ric en el fútbol base. Y la última, Rubén, te la canvia lleugerament. Un motiu per a ser positiu respecte al futur a curt termini del Bonrepòs?
2: Pues las primeras impresiones de las familias. Creo que desde los primeros entrenamientos ya han visto un cambio, ya han visto una manera de trabajar diferente, una manera de tratar a los jugadores diferente, con una metodología, toda la escuela trabajando en la misma línea, la misma estructura de entrenamientos, una misma, al final, todos trabajando en el mismo camino, y eso nos ilusiona porque la gente desde el primer entrenamiento ya nos vinieron y nos dijeron, oye, si esto va a ser la línea, esto nosotros nos quedamos. Entonces para nosotros es un...
1: Ni había gente que ya estaba fuera del club, y gracias a esos dos entrenamientos que fueron, uno de fútbol 8 y otro de fútbol 11,
5: va a tornar.
1: Correcto.
0: Pues mira, això jo crec que és...
1: Patrocinadors, sí. Que se n'havien anat, havien perdut eixos patrocinis, vam tindre una reunió amb ells, i per sort de parlar i traslladar-li tot el projecte, també han continuat enguany confiant en...
0: Pues és una gran notícia, això és una gran notícia, perquè ja sabeu que el futbol base no el fa només el que està entrenant ahí, fa falta una estructura al voltant i n'hi fa falta diners també. Són i 20, aneu a tindre un minutet cadascú per a les salutacions, vos deixo que penseu, ja sabeu que abans d'aixes salutacions tanquem amb la reflexió de David Blay al seu Temps Afegit.
9: This is the last time. Temps Afegit.

0: La roda de premsa d'avui a la que hem assistit de Javier Aguirre com a nou entrenador del València és important per a les categories de formació, no només del club, sinó totes les de la comunitat valenciana, per moltes raons. Primer, perquè ha vingut ja coneguent els perfils de jugadors que havien apujat del filial i del juvenil i demostra que n'hi ha un seguiment a lo que s'està fent en l'acadèmia i en l'escola. Però després, sobretot, crec que és important traure-la de lo que seria una roda de premsa de presentació d'un equip d'elit per anar-se'n a com podríem aplicar-la en el dia a dia pa xiquets i pa xiquetes. Per què? Perquè parlar clar, perquè demostrar que coneixes a la gent a la que entrenes, perquè saber en quin club te mous i perquè, sobretot, fomentar la comunicació més allà de l'estatus, segurament siguen moltes de les lliçons que mos deixa més enllà del que siguen els futurs i les possibilitats que tinga Javier Aguirre com a entrenador i els resultats que pugui traure. Més enllà de tot això, ens deixa diverses lliçons que molta gent podria anar aplicant en el seu dia a dia. Right about now, the
1: Funk Soul Brother. Check it out now. 8 i 22, acaba d'entrar Salva Folgado en l'estudi, però ja entrarà ja a saco en el punt a punt que comença d'ací a 3 minuts, però estos 3 minuts són per a les salutacions. I anem a començar en ordre més o menys del rellotge, no? I comencem amb Alejandro. Aquí saludem primer, vinga.
2: O sea, a mi pareja Andrea, por la paciencia que está teniendo, como he dicho, de...
1: Abraza, Andrea, gran, sí.
2: De dejar de pasar tiempo junto por dedicárselo a la escuela. Al primer equipo, al amateur, que también nos están echando una mano en lo que pueden. A la dirección y a mi directiva, que juntos lo vamos a sacar y lo estamos haciendo verdaderamente bien.
1: Kiko.
3: Bueno, pues a la familia sobre todo y a todos los chiquets que conformen la escuela del Bon Repòs i Mirant Vell. Una salutación a todos.
1: Te toca, Rubén.
4: Nada, a la familia y a toda la parte del cuerpo técnico, tanto del club como de SPF.
1: I per últim, Prèssim?
5: Jo és que tinc a tota la família faena en tasques de la directiva, però...
1: T'has liat per a que...
5: Correcte, però especialment a la meva dona, Lídia, al meu fill, Jorge, i als meus pares, que tots estan... I, bueno, Cristina, que també està per així.
1: Està per així, no? Saludem a Cristina, que ha estat en xarxa de tal, sí, i fent coses...
5: Està en tot. Li agraïsc enormement i la dedicació.
1: Bueno, pues el nostre abraç, clar que sí, a Cristina Fuertes, també, com no, a Rubén Estellés, a Carlos Fuertes, a Kiko Arqués i a Alejandro Ricos. Gràcies per vindre a representar al Bon Repòs.
5: Gràcies a vosaltres també per donar-nos veu.
1: I tota la sort en esta nova etapa.
5: Gràcies, moltíssimes gràcies.
1: Més edificant, segurament, més edificant que el que va passar l'estiu passat.
5: Esperem tornar pronte i que siguem els resultats.
1: Clar que sí, pues ja sabeu que esta és la vostra casa. Tanquem el programa. Gràcies, com sempre, a un mític com és José Navas en la tècnica, a Miguel Martínez en tasques de coordinació i de producció. Un abraç, Miguel.
6: Un abraç,
1: setmana
6: Paco,
1: que ve.
6: Per ser un crac.
1: Un crec? Un crac?
6: Un crac, un crec no, eh?
1: Un crec no, un crec. No. Setmana que ve tenim una escola protagonista que també va de groc.
6: Sí,
1: ja donarem detalls.
6: Sí, sí, sí.
1: Vos ha parlat Paco Polit. De seguida va estar el podcast disponible en iVoox, Spotify i en apumedia.es. Tota la informació 24 hores del dia en esportbase.es. I vos deixem ja amb el senyor Salvador Folgado Taverner el punt a punt i el partit d'Espanya i el partit de València Bàsquet en Eurolliga. Setmana que ve, més valors, més formació, més futbol, més esportbase. Adeu!

0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Cocentaina 103.0.
2: Què tal? Són les 8:25 i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio.
3: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en València. Punt a Punt. Des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt. Amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt. Amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt. Amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt. L'esport en València.

0: El punt a punt d'avui dimarts que vos acompanya, pues, al igual que fèrem la jornada d'ahir, que va ser dilluns, ahir vàrem acompanyar-vos en el partit de la segona divisió de la Lliga Hypermotion, que va vèncer el Castelló a Butarque davant el Leganés. I avui fem el mateix, però canviant de registre, canviant d'esport, anem a oferir-vos bàsquet, i a més bàsquet europeu, perquè València Bàsquet i Baskonia juguen al Roig Arena en el primer partit entre equips espanyols en guany en l'Eurolliga. Els valencians van començar amb victòria davant de Besiktas 94-96 en la primera jornada, mentre que Baskonia va caure a casa davant Olympiacos 89-106. Olympiacos, que és el vigent campió. Des del Roig Arena van a contar-nos el partit Salva Gomis i Nacho Rodilla. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva, com estàs? Bona nit, benvinguts al Roig Arena en l'estrena de la competició europea, en l'estrena de l'Eurolliga, on València Bàsquet rep la visita de Kozner Baskonia. Sona ara mateix la promesa, l'himne de València Bàsquet en esta segona jornada d'Eurolliga, la primera en casa, la primera en el Roig Arena, que s'ha vestit de gala, que està pràcticament ple en totes les banderes al vent, en color taronja, en les graderies. Avui, València Bàsquet, Kozner Baskonia.
0: Nacho Rodilla, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Bona vesprada.
0: Bé, tornem a aquest ambient que mola del Roig Arena, però que també de l'Eurolliga, després del que va ocórrer en este mateix escenari en Lliga, primera jornada el passat cap de setmana contra el Lleida. Nacho, què esperes?
2: Bueno, pues espere que l'equip torni un poquet de primeres a la senda de la victòria, que evidentment ha de millorar moltes coses, que té que donar continuïtat al xoc, que no tan sols crec que té que pensar este València Bàsquet en aquesta dinàmica de xoc alegre, de xoc vistós, sinó que també té que saber ficar-li la pausa, perquè l'altre dia s'escapava el partit per no saber amarrar-lo i no saber frenar quan toca frenar el partit. I bueno, i que retorne un poc ixa victòria, perquè donaria tranquil·litat. L'ambient és espectacular una vegada més, torna l'Eurolliga al Roig Arena i també, bueno, el símptoma és positiu, perquè l'Eurolliga vas començar bé, no? Però tant arrencar, si aconseguis avui la victòria, amb dos victòries en esta, en este primer tram d'Eurolliga, pues ja seria important per agafar aquest punt de tranquil·litat en l'entorn.
0: Este és Nacho Rodilla, abans vos saludava Salva Gomis, partit que començarà de seguida en el Roig Arena, primera jornada d'esta Eurolliga, segona jornada de l'Eurolliga, la primera com a local per a València Bàsquet en el Roig Arena. Anem a oferir-vos este duel, però també anem a oferir-vos el partit de futbol. A les 9 menys quart juga la selecció espanyola, ho farà el Sánchez Pizjuán en la Lliga de Nacions de la UEFA, amb Hausen, Zubimendi, Fermín Baena i Oyarzábal com a novetats en l'11 titular de Luis de la Fuente, la Rocha, que busca un segon triomf consecutiu que li permeta liderar la classificació. El partit vos el va contar Manolo Montalt. Hola, Manolo, què tal? Bona nit.
3: Què tal, Salva? Bona nit. En este segon partit de la selecció espanyola de la campiona del món, en este cas, lluís o estrena, per millor dir, la segona estrella en territori nacional, ho faran el Ramon Sánchez Pizjuán, que, com a Sevilla seu, ha tingut o ha vist moltes voltes a l'equip espanyol. Ja estan els 11 total i absolutament confirmats. Com deies, 5 novetats sobre l'11 que va guanyar Anglaterra a Wembley, però és que la selecció té una profunditat de banqueta que fa trebolar a qualsevol rival, amb el qual avui Luis de la Fuente alinearà a Unai Simón en porteria, defensa de 4, on Marc Pubí estarà a la dreta i Cucurella estarà a l'esquerra. Els centrals seran Cubarsí i Dan Huysen. En el centre del camp, Martín Zubimendi, flanquejat per Fabián i per Fermín. En la punta de l'atac, Oyarzábal, Baena i Lamin Yamal. Mentre que, per part del conjunt croata, que va vèncer en el seu primer partit, Livakovic, el tercer porter del Barça, que ara per qüestions de lesions està jugant, és el porter titular. En la defensa, Smolcic, Pongracic, Guardiol i Perisic. També tribut al centre del camp amb Sutalo, que està flanquejat per Kovacic i per Misic. En la punta de l'atac, el de la Real Societat, Susic, Belio i Pasalic. El partit comença no més quart. Espanya ve de guanyar i ve passejar el seu futbol de campió del món en Wembley. Per tant, partit amb tots els condicionaments per a veure un bon encontre en el terreny de joc del Ramon Sánchez Pizjuán.
0: Espanya, que davant té una selecció balcànica que va guanyar la República Txeca amb gols de l'incombustible Modric, avui suplent, i de Pasalic. Els croats comencen un nou cicle sota la direcció de Slaven Bilic, l'entrenador que va substituir Zlatko Dalic al capdavant del combinat balcànic. Anem a estar, acompanyamos en el punt a punt, oferimos estos dos duels, el corresponent a la segona jornada de l'Eurolliga entre València Bàsquet i el Cosner Baskonia, i el partit de la Lliga de Nacions, també segona jornada, entre Espanya i Croàcia. I una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer la nostra formació, el nostre equip, el del punt a punt per a esta jornada de bàsquet i futbol.

0: L'alineació de professionals per al punt a punt d'esta jornada la componen Juan Alpuente i José Navas en el control de so, Juanjo Romero, en l'edició del programa Mónica Calatayud, en producció Salva Gomis i Nacho Rodilla, en el València Bàsquet Kosner Baskonia d'Euroliga, Manolo Montal de l'Espanya Croàcia de la Lliga de Nacions, Clara Alcover en xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado. Vuit i 33, ha començat ja el partit del Roig. Arena Gomis.
1: I ataca València Bàsquet ja en 8 minuts i 15 segons per davant en este primer quart i un 4-4 igualtat al marcador. Nacho, ha començat València Bàsquet en intenció però en algun esglai defensiu. Ara molt bé, Tilleixón, la safata dins, 6-4.
2: Sí, havies arrencat bé, inici parcial inicial de 4-0. Una bona primera acció de Reubers traient la falta i després també tallava la situació defensiva Cameron Taylor i ho aprofitava, però has concedit en les següents accions, inclús en algun rebot que pareixia que estaven més en les teues mans i l'acabes regalant i això fa que apreti Baskonia ara buscant la situació oberta per a que Kurus busque el triple i se li queda curt.
1: El triple no entra i el rebot espera Stewart, troba en l'ajuda i l'acció de Damian Buck i són passos del base nord-americà de Kosner Baskonia. Recordem un Kosner Baskonia que comença en derrota a l'Eurolliga, que ocupa la 19a posició en la taula classificatòria 8è. És València Bàsquet després de guanyar a Besiktas.
0: Ha canviat molt Kosner Baskonia, Nacho, esta temporada?
2: Sí, ha canviat, manté a jugadors, Sedekerskis, Kurus, Marcus Howard,
1: Españolo. Simon,
2: Españolo, però li toca refer-se. És que este Baskonia moltes vegades quan venen a pensar jugadors com en la figura de Diakite.
1: Nico Mirotic de 3, triple, tricola.
2: Pues entren en canar, no? I així està Baskonia reconstruint-se. També el fitxatge d'Alex Len, que bueno, que l'han tallat, però jo crec que és un tema de tema d'actitud, de comportament, i busquen un poquetet en el mercat, anirà refent-se en quant a estructura de jugadors. I València Bàsquet, que mira, a Mirotic li dona entrada a Xavi per a tindre això en el pick and pop, no? I si bloqueix, sí, directe i obrir-se per a que puga penalitzar els interiors de Baskonia.
1: 9-4 al marcador, avantatge per a València Bàsquet, que ja fa les primeres substitucions en Mario Sansuper i en Nate Rivers, que se'n van cap a la banqueta. Entren en pista Harmony Brooks i Neil Robocop Sacco.
2: Sí, és habitual també, no?, que Xavi doni ixe aire ràpidament al quintet inicial, però és bona intenció la que mostra València Bàsquet en aquests primers minutets.
1: Kobe Simmons per a Kurucs, torna per a Simmons, Kurucs obert ahí en la pintura, en l'anella passada, molt bé ahí, Kenneth Farié per a transformar el 9-6 al marcador.
2: Amagant-se a l'esquena de la defensa Farié ahí per a trobar aquesta connexió entre Kurucs i ell. La elaboració fàcil en el pick and roll, després trobant molt bé el seu company baix de l'anella.
1: Ahí Farié fa molt de mal, Nil Sacó. Ja ataca València Bàsquet, està en TJ Shorts, la liup cap a Nil Sacó. I la errada de Nil Sacó en el palmeig. Era una liup, però pràcticament de vòlei, sense esclafar-la.
2: Però perquè no l'esclafa, Salva. És a dir, l'ha acompanyat, no? Per a mi és quasi més fàcil, però un jugador de la seva alçada, esclafar-la, però la ve darrere.
1: Ahí, molt bé, Mirotic per a tallar, l'esperava TJ Shorts, que ha esperat molt intel·ligentment el dominicà Chris Duarte, que fa la falta la primera per a Kosner Baskonia, no la segon, per a Kosner Baskonia, la primera per a Duarte. I valor per a València Bàsquet des de la línia de banda, 9-6 al marcador.
0: Com ha frenat carrera i ha posat el cos per davant per a provocar aquesta falta de Nacho?
2: És que ho fa molt bé, és que és una de les coses habituals d'ell.
1: Freno de mà,
2: Tira el freno de mà i clar, és que és capaç d'anar a 200 revolucions i frenar-se i clavar-se en pista. Contra Besiktas ja va fer alguna també, sí, quan estava jugant el partit i tenia la possibilitat d'anar al tir lliure. Alguna situació semblant. Sí, és molt habilidós, és molt ràpid i sap frenar ahí, agafar-se a la pista per a trobar ixa falta.
1: A pista Omari Moore i pilota que palmejava en defensa AJ Lawson. I serà pilota per a Harmony Brooks des de la banda. També en pista ja Dylan Ossetkowski.
2: de primeres el missatge en la posició de base està clar, eh? Sí. En Eurolliga almenys, TJ Shorts
1: i Omari Moore.
2: I donar-li aire a Omari Moore, sí.
1: Per cert, parlant d'aquesta situació, el revers ara, el ganxet de Nilsaco no entra, el rebot espera Farié, però les absències salva el dia d'avui són Álvaro Cárdenas, Mogueye i Yanko Asima. És a dir, Álvaro Cárdenas no té participació en Eurolliga i per això dia Nacho lo de que el base a banda de TJ Shorts és Omari Moore.
2: La tria Cárdenas li va costar moltíssim, sí. En la posició de base jo crec que patís perquè li falta un punt de conducció. El que no patís és Mateo Españolo, eh?
1: Molt bon llançament en suspensió per a fer el 9-8 al marcador, 5 minuts i mig i s'acaba el primer quart. Ataca València Bàsquet, creu en la separadora Omari Moore. Dribla Omari Moore cap a Dylan Ossetkowski, que té que acabar de acoplar-se a la velocitat a la que vol jugar València Bàsquet. El que no sé si s'acoplarà, Nacho, i és un debat obert en la graderia. Espera, el triple sniper Brooks, ahí està, el llançament no entra. El rebot és per a Sedekerskis. Te deia que el que no ha acabat de, sembla d'empastar és Mogueye, no? Que s'ha quedat fora també.
2: No.
1: L'altre dia no va estar bé tampoc, en Lliga.
2: No, i que al final ell està per a una aportació. Ara ve en defensa també, Sotoski aguantava Españolo per a recuperar la transició. Que, oi,
1: ui, quin tap.
2: Crec que ho mario molt bé.
1: No, sí. No, li fica el tap, eh? Li fica el tap.
2: Sí, però perquè en volta de mostrar el valor per davant, Salva, la maga cap endarrere, com si anava a esclafar-la, sí. I al ficar-la darrere...
1: Portava idea d'esclafar-la, eh?
2: Però permets que el defensor te puga per, diguem, com netejar el valor. Si tu el portes per davant, diguem que el fiques baix dels braços del defensor, ja se frena el partit. I en referència al tema de Mogueye, jo te comentava que està per a una situació de darrere solidesa defensiva o intimidació, velocitat en les transicions, però no per a provar cosetes. I el ratet que l'hem vist... És que vol provar coses, no?
1: Jo crec que és perquè ell també està nerviós, sabent que no ha caigut de peu i vol tindre aquesta ànsia de demostrar moltes coses que li fan precipitar-se, llançar-se triples quan no toca, fer coses que no hauria d'estar fent fins a que no trobi, bueno, pues aquesta capacitat de jugar en equip, de saber quan sí, quan no. Crec que és molt pronte per a un jugador que sembla que té condicions físiques però que li està costant en la vessant més tàctica.
2: Sí, quan tens tanta condició física, el que tens que fer inicialment és limitar-te en altres coses. I ell, jo crec que ahí és on té el hàndicap, no? En entendre tot això a nivell tàctic de lo que toca i no toca fer. I també està després el tema de Yanko Basima, eh? Que sembla que ahí pues, pot haver una negociació i que Unicaja estaria interessat també en el jugador. Anem a veure com acaba això. Que igual podria desembocar en que... Pues,
1: sí, però caldria anar al mercat a per un cupo també. Si és Yanko Basima, obligaria a València Bàsquet també a rebuscar un poc més en el mercat el que a priori te solucionava Mirotić, no? Com a cupo. Bé, doncs pues, tornen a pista els jugadors de València Bàsquet.
0: No hem parlat de... Nacho, no hem parlat de moda encara, eh?
1: No, és molt pronte, encara, per a parlar de moda.
0: No és molt pronte. No. La tonalitat d'enguany de la primera equipació de València Bàsquet és Salva?
1: És clarament Butano.
2: Butano?
0: És prou diferent de la temporada passada, eh?
1: És un poc més oscura, sí.
0: A mi m'agrada més, eh?
1: Els detalls en negre i en daurat m'agraden molt, igual que la segona equipació negra i daurada m'agrada moltíssim. I esperem que acompanyi durant la temporada i que no sols...
0: A mi m'agrada més aquest taronja més fosc, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí. Es veu millor, no? En la tele.
2: Impacta més,
0: no?
2: El color butanero que us ha deixat salvar.
1: Ahí está l'acció, ara de Nilsa con la bombeta en l'esquerra dins. Assistència de Harmony Brooks, 11-8 al marcador.
2: Saco s'està convertint en la referència, eh?
1: Sí.
2: Diguem, en aquesta posició de 5.
1: És que té que agafar aquests galons, Nacho. Si no, qui els agafa?
2: Sí, però moltes vegades ja saps en situacions finals de partit que el rival puga fer faltes, ja saps el condicionant que té.
0: Correcte.
1: Españolo per fora, ataca Cosner, Baskonia salsa en la cara de Ramon i Brooks, el triple a punt d'entrar i el rebot espera Saco.
2: Bona defensa de Brooks.
1: Pilota per a Omari Moore, ahí van les cames d'Omari Moore per a ballar, per a fer la finta en el triple, se la dona a Ossetkowski, el triple de Dylan. Dylan de 3.
2: Que també... L'equip en necessita, Salvat, que Ossetkowski fluïsca, que trobe cosetes, que inclús que abuse entre cometes, no? Perquè sembla, sí. O sigui, la seva gran virtut és que ofensivament és un jugador en recursos, no? I té que aparèixer ahí.
1: Ara la pilota la maneja ràpidament con el Baskonia, el triple no entra i se absolutament rebotat cap a les mans d'Omari Moore, que arranca la moto, ahí va, per a Dylan Ossetkowski, la safata dins, Ossetkowski. I ho té que parar Paolo Galbiati. Temps mort en la pista, temps mort que demana Kostner. Baskonia perquè València Bàsquet guanya 16-8 a 3 minuts 24 segons per acabar el primer quart.
0: Nacho ha conclòs el Dubai 94, Barça 87. I a hores d'ara, partit en el segon quart, Anadolu UF 75, Real Madrid 65, Zalgiris 71, Olympiacos 74, Fenerbahçe 50, Bayern 31, partit al descans, Estrella Roja 32, Hapoel 34, segon quart en marxa, primer quart en l'Olimpia Milano 17, Virtus de Bologna 15, en este duel italià, i en el duel espanyol, València Bàsquet 16, Baskonia 8. Hem d'estar pendents a algun altre partit més enllà del de València Bàsquet, Nacho?
2: Bueno, en el tema de... Jo estava pendent del tema del Barça, però Dubai ha dominat el partit, inclús ha tingut diferències supercòmodes, ha gestionat en el moment final, vull dir, ha sigut molt superior l'equip de Xavi Pascual. I el que tampoc, mirant tots els resultats que tu acabes de comentar, Salva, el tema del Madrid de Pedro Martínez, que no acaba tampoc de ser...
1: Bueno.
2: No, que no és un Madrid, diguem, de tots els dies, perquè l'hem vist en aquesta arrencada de pretemporada, no?
1: A trams,
2: a moments, no?
1: Sí.
2: En aquestes semifinals i aquesta copa que juga d'Eurolliga, que la va guanyar, però després... No en dubtes, però un Madrid un tant irregular. I ara, bueno, continua en aquesta dinàmica, eh? Anadolu Efes dominant 76-68 a falta de 7 minuts i mig. La resta, Zalgiris competint molt bé contra Olympiacos. Els dos, Olympiacos va estar entre els dos tres primers d'esta Eurolliga. I Zalgiris, que és un equip que m'agrada perquè va competir, va ficar en problemes i va estar en la lluita també d'aixes 8-9-10 primeres posicions d'esta Eurolliga. Podria ser un dels rivals de València Bàsquet buscant ubicar-te un poc en la classificació.
0: S'ha reprès, o s'ha emprès el partit en el Roig Arena, però estem a segons de que comence el partit de futbol, el partit en la Lliga de Nacions. Al Pizjuán se va afrontar la selecció espanyola i Croàcia, i el que volem és que Manolo Montal ten se recorde les alineacions. Montal, que va a repasar les formacions que presenten els partits, al Sánchez Pizjuán, com és habitual amb esta sintonia.
3: A punt de rodar la pilota en el Pizjuán, on s'ha viscut un acte previ emotiu abans dels cimbres, on el capità Rodrigo Hernández ha oferit la Copa del Món a l'afició sevillana com a representació de l'afició espanyola. Espanya avui forma amb Unai Simón en porteria, defensa de 4, Pubilla dreta i Marc Cucurella a l'esquerra. El central serà Marc Cubarsí i Dan Huysen. Tribot al centre del camp amb Martín Zubimendi, flanquejat per Fabián i per Fermín. En la punta de l'atac, ni més ni menys que Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Per part del conjunt de Croàcia, Ivanković estarà en porteria, Smolcic a la dreta i Perisic a l'esquerra, siguent Marin Pongracic i Josko Guardiol les centrals. Tribot al centre, amb Misic, Sutalo i Kovacic, punta d'atac per al jugador de la Real Societat, Susic, per a Pasalic i per a Drena Belio. El partit està a punt de començar en el Pizjuán.
0: A punt de començar aquest partit en el Pizjuán. Acaba de començar el República Txeca-Anglaterra, que és l'altre partit d'esta Lliga de Nacions, de la Lliga A concretament, en la B, Escòcia i Suïssa començaran de seguida, i ja està en marxa l'Eslovènia, Macedònia del Norte, ja han conclòs el Finlàndia 0, Bielorússia 0, el Moldàvia 1, Isles Feroe, 1, i nosaltres tornem al Roig Arena.
1: En pilota per a Koser, Baskonia. En el 9-8 al marcador, 2 minuts 13 segons per acabar el primer quart. Valor per a Cris Duarte, el dominicà, encarant a Mario Sansuperi, el principito, en l'ajuda de les Rivers, que fa falta. En aquesta intenció de bloqueig, falta de Nate Rivers. I és la segon ja per a Nate Rivers en este primer quart.
2: Però és la quinta d'equip.
1: I ja en bonus, correcte, per als tirs lliures de Cris Duarte.
2: Que l'altre dia també va ser una de les intencions de València Bàsquet, ser agressiu, perquè així és un poc la idea de Xavi també, mostrant aquesta ambició en el pick and roll, però l'altre dia te penalitzaven de manera continuada, eh? Sí. Cada vegada que anaves massa lluny, te penalitzaven en l'escaire.
1: La conversa ara de Xavi Albert, de Nate Rivers, explicant-li que això no té que fer, que pot fer la defensa d'una manera que no provoqui aquesta falta, que de moment li dona el primer tir lliure a Chris Duarte, de 9 a 9.
2: Y le permite
1: mal... de mencha a Sonia, sí. Lo vas a fallar.
2: Pero sí, sí. Te penalizan de manera continuada, ¿eh? Sí. Cada vez que Ana ves más a Ñuñ, te penalizan en el escaño.
1: La conversa ahora de Xavi Alberto y Nate Rivers explicándole que a eso no te que hacer, o claro, que pot fer la defensa de una manera que no provoque esa falta, que de momento le dona el primer tir lliure a Chris Duarte, de 9 a

0: Sí, lo, Duarte anota el segundo.
1: Lo que has permitido salvar es que al final una falta.
2: ¡Gol de España! ¡Lavín! ¡Yamal! El ataque comienza en esquerra, la pilota al centro. Deixa passar un jugador d'Espanya. Arriba al perfil de tral, pique de l'àrea, on apareix qui sap si el possible futur pilotador, Lamine Yamal. L'envia creuadeta, lluny de l'abast del seu company d'equip, però rival avui en la selecció. Livakovic, Espanya, que s'ha acostumat a obrir molt pront els marcadors, llaman a Espanya. Minut 1 i 15 segons de la primera part. España, Lamine Yamal 1, Croacia 0.
3: Pues un golaç, el partit que acaba de començar, un minut i mig. No sé si hem arribat al minut i mig.
2: Minut i 15 segons.
3: Li ha costat a la selecció espanyola obrir el marcador, marca Lamine Yamal, acció combinativa molt brillant de la selecció espanyola, on hi ha un moviment d'arrossegament de Mikel Oyarzabal al primer pal, s'aporta un central, hi ha una passada, no sé si amb el tacó, també de Fermín. Bueno, la pilota li ha arribat directament des de Bayern a Lamine Yamal i ha fet el 1-0 de la selecció espanyola, que comença lluint-se a casa en el Pizjuán davant la selecció de
2: la cara de Livakovic de dir, ja?
3: Pues sí, que és la mateixa cara que hem fet així. Ja, 2:41 de partit i Espanya està guanyant per un gol a 0 a la selecció de Croàcia en la segona jornada de la Lliga de Campions. Mentre tant, el Roig Arena també està guanyant amb certa autoritat Gomis Valencia Bàsquet.
0: 24-10 és el marcador, la mateixa llançament de suspensió de Chris Duarte. L'últim en tocar és clarament Sedekerski, sí, baló per a València Bàsquet des de la línia de fons. 24-10 més 14 per a València Bàsquet. Nacho a 46,4 segons per acabar el primer quart.
1: Sí, bona València Bàsquet, bona elaboració ofensiva, bon llançament. L'última de TJ Shorts és la típica seua, no? D'aquesta acció, la paradeta i enlairar-se, però la pressió defensiva que intenta Baskonia, que jo crec que el que està permitint és que València Bàsquet, quan té gestors i té bueno, jugadors que al final desafien en un contra un, cada vegada que vol trobar forat.
0: Mario Sanz superior de 3, el triple del Principito que no entra, el rebote espera Nil Sacco, entrega ràpidament en la madreta a TJ Shorts, que fa volar al seu parell, però obre cap a fora per a que fallas a la finta, i Mirotic, quina qualitat de Mirotic en la penetració, 26-10.
1: Facilet, facilet, Va marcant els passos i va dient, per on acabe, per així o per allà.
0: No? I no està al 100%,
1: No, i no està al 100%, però té la facilitat anotadora.
0: La qualitat
1: que té Mirotic.
0: 8 segons.
3: Mentre tant, Sevilla Manolo ha estat a punt de fer ja el segon Baena per a la selecció espanyola.
2: Primer Baena, la para molt bé el porter, el rebuig li queda a Cucurella, que llança amb tot, és molt si se tira a terra, perquè i li ha fet molt de mal, però era o home a terra o el segon d'Espanya, que va treure un córner, la teta des del cantó per a Espanya, se puja en els centrals, 4-21 de la primera, el baló cap al segon pal, no arriba ningú, apareix per ahí Zubimendi per a posar-la al segon pal, intentava rebutjar la Croàcia, l'encala ara mateix, era Susic per a llevar-se-la amunt, perquè Espanya és un mal de queixals per a qualsevol rival. Estem en el 4, Espanya ha fet el primer i ha pogut fer el segon, de moment al Pizjuán, Espanya la min 1, Croàcia 0.
3: Ja temps mort en el Roig Arena, Gomis?
0: No, final del primer quart, 26-10, més 16 per a València Bàsquet. Reben indicacions tant els jugadors de Xavi Albert com els de Paolo Galliati, però de moment, Nacho, una bona actuació en este primer quart de València Bàsquet.
1: Sí, molt bon primer quart, diria que el millor fins ara, perquè ha tingut continuïtat, no? L'equip ha trobat diferents situacions d'elaboració, diferents focos també anotadors, molt repartit, no? D'aquesta faceta, i darrere ha mostrat una solidesa molt bona, aquesta falteta, no? Que li recriminava també Xavi Albert a Reubert, la resta bona disposició en el 1 contra 1, aguantant molt bé a tota la línia exterior que té este Baskonia, i no li han fet mal pràcticament, però tant seriositat darrere, contundència darrere, i després compartint la pilota i trobant diferents focos anotadors.
3: Nacho, respecte al partit contra Besiktas, està fent-ho millor avui contra Baskonia l'equip de Xavi Albert?
1: Sí, per a mi sí, per a mi és que hem trobat un minut de continuïtat, de saber el que tocava, de que ningú jugador se precipite en excés, no? Que busques velocitat, però si no trobes la primera acció definitiva, tens una relativa paciència, també

0: mirant un poc el que van patir l'altre dia contra Lleida, pense que aquest equip, sobretot quan té el Mirotić en pista, i aquest foco que genera Mirotić, tens que elaborar, tens que trobar-lo, tens que saber gestionar un poquet aquesta funció d'atac, no? I l'estem trobant, 5 punteix per a Mirotić, i això li otorga a l'equip que sí, que ha tingut aquests 10 primers minuts de molta elaboració i de donar-li sentit a aquests minuts del joc de València Bàsquet.
1: Va començar el segon quart de seguida al Roig Arena. Gómez, esperem que amb la mateixa autoritat taronja que hem vist en el primer.
2: Sí, tornen ahí els jugadors. Bueno, esperem que si la dinàmica és esta, se n'anem a un partit de 100 punts.
1: Estem allà?
2: Però veurem què és el que passa. Ja està tot preparat en pista per part de València Bàsquet. Omari Moore, Cameron Taylor, Gonzalo Corbalán, Nikola Mirotić i Nil Sako. Pilota per a Kostner Baskonia. El primer baló el ficarà en marxa Kobe Simmons, perseguit per Omari Moore. Ajuda ahí per fora Howard, el llançament de 3, el triple no entra, el rebot espera Mirotić. Bona acció defensiva de València Bàsquet.
0: S'ha pegat en la persecució de l'eixida de Marcus Howard, que durant el primer quart Gal ja te l'ha protegit, però ara veiem que està parat el seu equip en anotació, el trau a pista, i Omari Moore.
2: El corredor central i el 2-1 de Omari Moore. Que en un poquet de suspens per entrava aquesta pilota de Omari Moore per anar també a la línia de tir lliure. 28-10 al marcador.
0: I Simons, que era el defensor, s'emporta la galleta.
2: Sí.
0: I la falta, no? Perquè s'ha protegit molt bé ahí Omari Moore, i al protegir-se, bueno, pues això
2: erra el tir lliure Omari Moore i el rebot afavoreix a Kostner Baskonia, a Kobe Simons. Que ja encara Omari Moore, que ja creua la separadora, que ja està en pista de València Bàsquet, li ajuda en el bloqueig a Ikurux. La pilota encara és de Simons, troba a Howard, alliberat el triple de Farier, i el triple de Farier dins.
0: Sí, n'este que fer Farier des del triple.
2: Estava absolutament a soles, eh?
0: Sí, però...
2: És el normal.
0: Però és el normal, i és el que qualsevol faria en la defensa de... De Baskonia, no? Oferir que Farier pugui trobar-se
1: en aquesta disposició. Sí, alliberar-lo, no? Per aquella acció.
2: Corbalán, molt bé l'acció de Corbalán, i fiquen el tap. Uf, quina acció defensiva de Farier ara per al tap a Corbalán. La pilota per a Simons, li porta la cartera a Taylor i diu: espera, aquesta pilota és mia. Ahí està l'esmaixada de pòster de Cameron Taylor.
0: Plasticitat, també la transició velocis molt ràpida per a trobar la velocitat ahí de Cameron Taylor. I això és que va 30-12,
2: I ara la falta en atac de Kurux.
0: En la segona de Kurux en atac.
2: Sí, en el bloqueig, en la pantalla ahí a Corbalán. Corbalán cau a terra. Sembla que està un poquet marejat, perquè s'ha endut un colp a la cara. Li fan ir-se acostats bé.
0: Mirotić també l'ha dit de manera intel·ligent i pilla. Li ha dit,
2: aguanta,
0: espera, sí. Agafe jo aire. Sí, tu respires i torne també.
2: Sobretot agafe jo aire.
1: Però quina és l'acció?
2: La de Kurux. És falta de Kurux en atac, per tant, valor per a València Bàsquet.
0: Kurux és que quan va a ficar els bloquejos directes se pensa que pot atropellar i passar per damunt del que siga, no? I atropellat està la segona vegada. I quan ha caigut a terra
2: Omari Moore, a terra el defensor d'Omari Moore, l'aliup per a Nil Sako, l'acció que s'embolica Nil Sako, que trau cap a fora per al triple de Corbalán, el triple no entra i Omari Moore el palmeig, no entra tampoc, el rebot espera d'ells, el rebot espera DJ Stewart, la pilota enrere, era camp enrere, si la toca Simons és camp enrere, ahí està, camp enrere, i baló per a València Bàsquet, però moment d'imprecisió per a Kostner Baskonia, sí. Sobretot per a Kostner Baskonia en quant a baló, en atac també un parell d'accions de
1: dubte
2: de València Bàsquet.
1: L'anterior era clara per a fer-la, Nacho?
0: Sí, home, lo de Baskonia, la veritat que és preocupant, perquè jo, si fos el seu entrenador, me ho faria mirar. És a dir, Stewart en la transició se'n va a intentar jugar la primera avantatge. No la té i la vol traure cap a fora al seu company, Marcus Howard, que estava a 2 metres, i la tira camp enrere. És a dir, és que és una botxeria, no? I en aquesta acció d'abans és que Corbalán ja tira a balsar-se i Mirotić, jo crec, bueno, pues li diu, de fet Mirotić ha guinyat l'ullet algun dels aficionats, perquè l'ha dit, sí, li he dit jo que s'esperarà un poquet més.
2: Ara la pilota serà per a València Bàsquet, no podia traure així ese baló des de la banda. De fet, hi ha falta de Howard, per tant, és novament pilota per a València Bàsquet des de la banda, però ja en una falta més per a Kostner Baskonia. Cameron Taylor, reficarà en marxa, baló per a Omari Moore. Aguanta la pilota Omari Moore i torna cap a Cameron Taylor. Ahí està el dorsal 1 de València Bàsquet, de la pilota de Cameron Taylor en suspensió dins. Cameron Taylor va sobrat. 32-12, és un més 20 per a València Bàsquet i encara queden 7 minuts i 45 segons, Nacho, per arribar al temps de descans.
0: Sobradíssim, ahí Cameron Taylor també trobant en la frenada l'acció fàcil i ara darrere cobrint les esquenes València Bàsquet, però el rebot era per a Fariel i fan falta.
2: La falta de Taylor també.
1: S'estem guardant a TJ Shorts o no cal que...
0: És que és minut de... Jo diria que el minut d'Omari Moore en quant a direcció...
2: No són roïns,
0: és que quan ha estat en pista t'has disparat en el marcador.
2: La pilota per al llançament de 3 i el triple de Marcus Howard. 32-15.
0: Este si calfa va per lliure,
2: Sí, sí.
0: Marcus Howard traguent de fons a la primera que rep el valor l'engatilla.
2: Omari Moore que fa ballar el seu parell, en este cas a Damien Bock, la pilota d'Omari Moore que trau la falta en ese intent de safata, la falta clara i els tirs lliures que seran per a Omari Moore després de la falta del seu defensor, que és Damien Bock, i que no el pot agafar. És la quarta ja de Baskonia.
0: No lo poden en Omari Moore ni en Cameron Taylor, en les arrancades, cada vegada que inicien la seva acció cap a cistella. Per això jo deia abans que la intenció de Baskonia és ser molt agressiu sobre el valor, però ho està aprofitant València Bàsquet, sí, perquè troba els corredors.
2: I a pista novament Dylan Osetkowski es senta en la banqueta.
1: Mirotić.
2: Nikola Mirotić, el primer de Omari Moore dins. Estan molt xules les sabates de Omari Moore, Ese...
0: ¿Quin color?
2: Color turquesa.
0: ¿Turquesa?
2: Sí, sí.
0: Ahí tampoco se indoba más, ¿no?
2: No, pero turquesa. Es que...
1: No, pero ¿turquesa yao?
0: Esperaba algo más, ¿no? Salvo,
1: ¿turquesa yao,
2: Blau verdós aquamarina, también podría ser.
0: Ah, vale.
1: Ahora eres más tú.
0: Ahora sí.
2: Anota el segundo, Omari Moore. ¿Cómo era el programa ese que te agradaba tú, Salva? Maestros de la costura.
1: Maestros de la costura, sí, sí, ahí podías participar perfectamente. En la tegua paleta de colors.
2: Cuidado en la última versió del conegut programa de cuina, en la seva versió Llegendes, ¿sí? Que ja està sent polèmic, el tema.
1: ¿Sí?
2: Sí, sí, sí, ja ho buscaràs i sabràs per què. Sé que van en una vessant del pòquer en la que vas llevant de roba.
1: ¿Qué
2: la dius? Pilota de Howard, sí, sí, és tal qual, la safata no entra, el rebot espera Cameron Taylor, troba a Harmony Brooks de 3, sniper de 3, 37-15. I és que... que parar,
0: Brooks necessita que el troben. Sí, sí. Què vull dir? Que moltes vegades li regales el valor, ell té que iniciar en vol de bot.
2: Però ell no és per a generar ell.
0: Igual si entra en ratxet anteriorment sí, però otorgar-li aquests galons... I que
1: més finalitzador, voleu dir?
0: És un killer, és un killer.
1: Sí, sí, executor, el que no?
0: Ell té la capacitat per a tirar el valor a terra i engatillar-te en la jeta, però encara no està en aquesta situació de confiança total. I què passa? Que moltes de les accions, sobretot l'altre dia que se trobava, era per a que se...
1: Uix, que hem perdut ara...
0: Entonces, en la transició, a peus parats, bueno, ahí és superfiable des del triple.
2: Pues el temps mort que ha demanat novament Paolo Galbiati.
1: En quin marcador, Salva?
2: 37-15 el marcador, 7 minuts per arribar al temps de descans. 37-15, guanya València Bàsquet.
1: I el Sánchez i Juan en la Lliga de Nacions, Manolo. Arribarem de seguida al primer quart d'hora amb la victòria d'Espanya per 1-0, un gol que arribava en el primer minut de joc.
3: En el primer minut de joc, Lamine Yamal ha fet el 1-0 en una Espanya que continua jugant a plaer, continua sent un absolut mal de cap. Parlàveu abans del programa Maestro de la Costura. Espanya futbolísticament és maestros de la tortura, perquè no deixa respirar els rivals. És una cosa, somet als rivals amb una facilitat absolutament insultant. Valor darrere ara de la minya mal per a Unai Simón. Espanya entrant per esquerra amb Cucurella i Baena, per dreta on Fermín se multiplica per a ajudar la minya mal. Este Fermín Salva que se va a perder el Mundial, pero que es un altre futbolista de moltíssima qualitat, amb pilota, sense pilota, en el un contra un, en el gol, en la passada, i si se cae dubte és un futbolista que li va vindre molt bé a Luis de la Fuente per a continuar elevant el nivell i la competitivitat en el seu equip. La pilota de mateix Fermín per a Àlex Baena, va Baena, amb la pilota, frena, para, però diu l'àrbitre que Baena havia rebut en posició antireglamentària, en fora de joc, i que serà valor per a Croàcia, on, per cert, sí que cal dir que en Espanya hi ha hagut abans una jugada possiblement mereixedora de groga, perquè Dan Huijsen, el jugador del Real Madrid, s'ha dut per davant a Susic, l'àrbitre, que no ho he dit, és el neerlandès Serdar Gozubuyuk, ha decidit no mostrar-li la cartolina al central de la selecció del Real Madrid. El valor de Croàcia, jugat per el centre, Sutalo, intenta guanyar-la per a Perisic, que s'incorpora a l'atac. El valor per a Kovacic, que intentarà anar-se'n de del marcatge de Pubill. Ahí està l'est, llevant una esportiva a la centrada de Croàcia, valor segon pal, li cau, en este cas, la Cucurella, però prolonga. Era des del segon pal Susic, el primer atrapa fàcilment Unai Simón. Estem en el 16 de la primera, recorden des de l'1, val el gol de Lamine Yamal en el Pizjuán, Espanya 1, Croàcia 0.
1: El Roig Arena, Salva Gómez, se dispara València Bàsquet, eh?
2: 42 a 17 al marcador, pilota per a Baskonia des del llançament de 3, el rebot espera que el lluite Oset Costilla el guanye, el alemà. És 42 de 7, Nacho, és una barbaritat.
0: És una barbaritat, i és que està tot en les mans nostres, el domini del rebot, la disposició defensiva, la velocitat en les transicions, que València Bàsquet penalitza cada vegada que vol al rival, i ara en el pick and roll una altra vegada. Ai, que llàstima de Yaciel.
2: Quina errada de Rivero. Quina errada de Papi Rivero. La pilota per a Deix, ahí està Cosier Baskonia, ella passada per a transformar Tadas Sedekerskis.
0: L'altre dia li va passar en una
2: acció el mateix, davant Lleida, sí. En un moment clau de partit també. Josep Puerto, d'esquenes, el capità, ahí està. El capi trobant a Rivero de mitja distància en suspensió i erra, novament el Cuba. La pilota per a Deix, ahí està, novament Sedekerskis trobant en oferiment a Damien Bog. Per dins, en Farier, i feia volar ahí Puerto, i bona defensa de València Bàsquet, valor per a TJ Shorts, ràpidament per a Harmony Brooks, el aliú, no entra i n'hi ha falta, no?
0: Sí.
2: N'hi ha falta a Harmony Brooks en el aliú, seran dos tirs lliures per a Harmony Brooks.
0: I lo interessant també és que estàs provant moltes coses sense que TJ Shorts tinga que traure la vareta màgica, és a dir, que trobes companys, que trobes situacions per a la resta.
2: TJ Shorts al tran-tran.
0: Al tran-tran i subministrant també, no? Que crec que deu ser una faceta importantíssima en la gestió de l'equip. I ara en la transició, valor llarg, penjant-li un valor per a que Brooks tractarà de...
2: Mira la imatge de Xavi Albert en Jaciel Rivero explicant-li com corregir aquests moviments, com...
0: Saps què li acaba de dir? Que encara que falles, que no vagis cap endarrere, com lamentant-te, diguent, ai, que l'acaba de fallar i tal.
1: Sí, perfectament. Ho acaba de veure el televisió. És exacte el que li has dit, que no se lamente, que continuï
0: endavant. No se lamente.
1: Exacte,
0: sí. Has fallat. Lo primer és mentalitat per a baixar cap endarrere i ajudar en la faceta del balanç defensiu, i després, quan tisca el balón fora, ja podràs fer algun gest o el que siga, però en
2: aquest
0: moment
2: no
0: te quedes ahí pensant, perquè això fa que concedisques coses darrere.
2: Anota un dels dos Harmony Brooks i ja és pilota per a Coser Baskonia. En Chris Duarte, el dominicà, jugant per dins, ahí està l'acció de molta qualitat de Chris Duarte per a transformar la safata, i ara meneja València Bàsquet, 43-21, 4 minuts i 18 segons per arribar al temps de descans. Tí, Shorts, el aliup, l'esmaixada, n'hi ha falta. El aliup no ha entrat, la pilota de Nil Saco s'ha fet mal. Ojo al genoll.
1: El caure.
2: Sembla que sí, la cama dreta fa un gest en la cara
1: Saco,
2: de...
1: Saco, sí.
2: Sí, inicia el lío entre TJ Shorts y Nil Saco, que podria ser perfectament el nuevo sacapuntas. I Nil Saco, que anirà en línia de tirs lliures després d'ixe aliup en falta. Seran dos llançaments per a Rocop Saco.
1: La majoria de aliups els ha errat València Bàsquet, eh?
2: Sí, el primer de Saco fora. Sí, jo te diria que no ha sigut cap aliup, de moment en el dia d'avui.
1: Covarsí, Manolo, ha estat a punt de fer el segon al Pizjuán.
3: Apareguem per darrere, tallant una contra de Croàcia en l'anticipació sobre Dion Belio. S'ha tirat el balón en llarg, ha arribat fins a tres quarts i li ha pegat sense pensar-se-ho una seguina important, creuada, fregant el pal. Ha estat a punt de convertir-se en el segon gol d'Espanya.
1: Espanya que guanya per un gol a 0, minut 20 de la primera part. En l'altre partit d'esta Lliga A, que es diria més la important, la República Txeca empata 0 contra Anglaterra, minut 22 de partit, i està Nil Saco preparat per a llançar Gómez, i molta expectació, com és habitual, en el Roig Arena.
2: Per a executar el segon, Robocop Saco. En este 43-21 allà va el francès mà dreta, el llançament de Saco, fora també. Toca dos vegades l'anell, se'n va fora, pilota per Españolo, marca la jugada Kenneth Farié. Per davant d'ell, ahí està TJ Short, espera defendre a Españolo. Combina en Chris Duarte, ja replega totalment València Bàsquet. Chris Duarte, la pilota per a que se la invente d'ell, el tap és de Saco, però la pilota favoreix a Kenneth Farié. Farié per fora per a combinar novament en Españolo, té que jugar en Chris Duarte. Se'n va de TJ Short, troba Farié, se minxa en la possessió. Se minxa en la possessió, s'acaba el temps per a Kostner Baskonia, mentre Chris Duarte i Nacho protesta.
0: Desquiciat.
2: A l'àrbit, sí.
0: Sí, protesta per estar això sobrepassant, no? Per aquesta gran actitud de València Bàsquet defensivament, perquè se refeia a cada acció, eh? Chris Duarte semblava que arrencava i trobava l'avantatge, arribaven les ajudes, obligava a extrapàs, te refeies sobre l'extrapàs de Mateo Españolo, però després tornar a rebre la Chris Duarte i estrellar-se contra aquesta defensa i acabar-se la possessió.
1: És que el que protestava, però, contra els seus jugadors era Galbiati, Nacho, eh? Galbiati no sí, estava dirigint-se als àrbitres, estava dirigint-se als seus jugadors.
0: Galbiati té faena, eh? Té faena perquè si no el foco va anar cap a ell ràpidament.
1: És que Baskonia, jo no he vist Baskonia més en guany, bueno, esta temporada, Nacho, però veig un joc molt desllavassat, almenys sí. Vull que... En este duel del Roig Arena, eh?
0: I des de passat i després tampoc referències a nivell de talent no n'hi ha. I este equip de Baskonia ho estàs veient, és que porta 21 punts. L'altre dia també Olympiacos també el va guanyar de manera
2: safata de DJ Stewart.
0: És un equip en cames per fora i després que sobretot en la pintura també patix. Tracta de buscar també Mirotic este triple per a penalitzar de manera ja un poc més important per rebotir-se de nou.
2: El principito per a Josep Puerto, el triple no entra. Mira, Fabrizio Mirotic, Mirotic. Si n'hi ha falta a Nicolás Mirotic baix del tauler. És un 43-23 més 20 per a València Bàsquet. Encara queden 3 llargs minuts per arribar al temps de descans i seran tirs lliures per a Nicolás Mirotic.
1: Ha perdut el Madrid 94-84, la segona derrota en Eurolliga de Pedro Martínez.
2: Que
1: i ha guanyat Olympiacos per 2 punts contra Zalgiris, el vigent campió. Zalgiris 91, Olympiacos 93, però segona palmatòria de Pedro Martínez, Nacho, en Eurolliga.
0: Segona palmatòria i dominant pues, pràcticament pel partit en Adol West, sí, està per davant sempre el Madrid a Reols, tracta d'enganxar-se al partit, ha reduït en el tram final la diferència al menys 4, però ha tornat a estirar ahir en aquest tram final en Adol West i s'emporta una merescuda victòria, i el Madrid que va sí, pues, encara sense estar un poc, diria, en les mans de lo que vol Pedro Martínez. I el problema és que esta Eurolliga, clar, va tan accelerada, va en doble jornada esta setmana, que a la que te descuides pots estar en 1-3.
1: Exacte, sí, sí, sí, sí.
0: I les coses costen molt després també de remuntar. I la victòria aquesta que comentes d'Olympiacos té molt de mèrit. Ha anat a caure, si traure el partit, qualsevol equip que ho faci, és d'importància.
2: Anota els dos, tres lliures, Nicolás Mirotic.
0: I mira on apreta València Bàsquet, sí, per a sí, dificultar la ficada en pista del baló.
2: Pressió altíssima de València Bàsquet, per allà va Mateo Españolo, l'italià de Kostner Baskonia, jugant en Chris Duarte, combinant l'equip basc per fora. Allà està la pilota novament per a l'acció individual, per a traure cap a fora, de dins cap a fora, el triple no entra i el rebot és per a Nil Saco, erra el llançament de 3 Stewart.
0: De 3 no fica este Baskonia, té la... la possible referència de...
2: Ai, la errada ara de Nil Saco, la entrega cap a Mirotic, és el que li dona l'oportunitat de fer un contracolpa a Baskonia. Joanta, ara novament Chris Duarte, està Españolo, ha alliberat el llançament de 3, no entra el triple i el rebot Stewart sí, però llançava el triple C de Kerskis, que no entrava, i ell estava DJ Stewart per a espentar-la un poquet baix de l'anella.
0: El tenien davant del triple de Seder Kerskis, estava a estalones, quasi tocant la línia de lateral, al estar un poc puxats, diguem-ne...
2: El principito de 3 triple.
1: És que te'n vas anar...
2: Mario Sansuperi.
1: Te'n vas anar a descans amb 50 punts,
0: sí, sí, sí, 50 roscos, 50 i pico roscos, són 2 minuts encara.
2: Falta de Camerontero.
0: És important el triple del principito, per què?
2: Confiança.
0: Sí, i damunt no és un tirador... fiable en quant a que té aquesta facilitat. Ell té molt bones cames, desbordar, passar, però li costa sumar des del triple. Bueno, és un triple per a guanyar, pues això, confiança, sobretot en aquests valors doblats, per a que pugui engatillar-la des de la llarga distància.
1: El que li diguen el principito, que és molt evident pel seu cognom, a d'ell li mola o com està la cosa?
2: Supose, no li ho ha preguntat, però si tinc oportunitat algun dia...
4: Pero ya le di en el principio avanzado.
1: Sí. No, claro, ahora es que es evidente.
0: Es que sí, es que este.
1: Con Lidius, el Principito.
4: Es que el cognom es molt paregut al autor del Principito.
0: Ajá. Y que després este. Es ahí, digamos, de la Chenchov es el que pot agafar la corona también,
4: sí,
0: de posible jugador de futuro, digamos, del básquet español, ¿no?
4: Anota el primer.
0: El Molchov.
1: Tampoco perdona a Nacho Salva de hacer el segundo España. Y además un comida que no es habitual, que es Cucurella.
3: Cucurella en una arribada, la pasada d'Àlex va en la persona de la defensa. Apareix Cucurella, pero apareix també molt bé, era fuera de joc, a més. O molt fregant, si no era fora jo, però ha estat molt bé Livakovic, i cinta el pas amb l'ajuda d'Smolcic per a desferir aquesta oportunitat d'una Espanya, Salva, que continua jugant a plaer, accelerant o ralentint el partit segons li avellís i segons li vaja en el marcador. Ara mateix està el joc parat perquè està Livakovic en terra després de tapar ese baló davant de Cucurella. 27 de la primera, el Pizjuán continua valent el gol en el minut 1 de la Minya Mal, Espanya 1, Croàcia 0.
1: Tornem al Rocherena, a punt d'arribar al descans, Gomis.
2: Minut i 20 per arribar al temps de descans. Ataca València Bàsquet, 48-27. Guanya l'equip de Xavi Albert. Dylan Ossetkoski de 3, el triple no entra. El rebot espera d'ells, el rebot espera Españolo. Ataca novament en rapidesa. Ahí està Bascón i la falta és de Dylan, que no se ho creu. No se creu Dylan Ossetkoski i sa falta que li acaben de xerrar a AJ Lawson a la línia de tir lliure, perquè estava ja pujant la pilota. És la primera de Ossetkoski, 48-27. Tirs lliures per a Baskonia.
0: I el mateix que ha vist l'àrbit, ho hem vist nosaltres. Per tant, és mà al baló,
4: sí,
0: clarament. Sí. El que passa és que l'acció...
4: Està diguent-li-ho, mira, Ossetkoski.
3: Gol de Croàcia.
1: Empata Croàcia, Manolo.
3: Acaba d'empatar Dion Drenabelio, el davanter centre en la centrada, que venia des de la dreta. Crec que ha sigut Perisic el que posa eixa pilota des de la dreta i Belio de cap s'avança a la defensa espanyola per a empatar l'encontre. Espanya que eixa superioritat haurà de transformar-la en gols i no solament en el joc vistós. De moment empata Croàcia, Espanya 1, Croàcia 1.
1: Igual, sorprenentment la selecció croata, no sé si en la segona aproximació a l'àrea, en tot cas en el primer...
3: de Hoysen. Espectacular.
1: Primer llançament a porta i efectivament ahí s'anticipa Hausen, el davanter de Croàcia, i empata el partit. En quin minut de joc ha arribat l'empat de Croàcia, Manolo?
3: Estem en el 27 de la primera, 1-1 en el marcador.
1: Empata el Pizjuán i temps mort en canxa, a punt d'arribar al descans en el Roig Arena, Gomis.
4: Sí, el temps mort que ha demanat Paolo Galbiati, donant indicacions als seus jugadors. 48-27. Guanya València Bàsquet, Nacho, de 21.
0: Sí, molt fàcil tot el que s'està produint en esta primera part. Un Baskonia que moltes vegades fixa que té molt de jugador que finta sobre el triple, tira el baló a terra al que li ve. Com no és un tirador pur, torna a tirar el baló a terra, però bueno, li està costant trobar inèrcia ofensiva. I la disposició de València Bàsquet molt bé, eh? L'altre ja patir en certes situacions, sobretot la caiguda dels interiors, sí. Ara aguantant molt bé la línia exterior de València Bàsquet i les ajudes, diguem, la reducció d'espai, molt ben treballada.
4: Anota el primer Bascón i anota el primer AJ Lawson.
1: Arribarem a 50, no?, abans del descans.
4: Sí, sí. Home, en un minut una cistella, no?
0: I està també Baskonia en bonus de faltes, per tant.
4: Anota el segon, Lawson. Baló per a València Bàsquet, baló per al Principito. Creu en la separadora, li ajuda Omar Imur, que marca, sí, la jugada.
0: És que ara t'ha frenat un poc el partit perquè Baskonia està plantant una zona.
4: El Principito de 3, el triple no entra, però el rebot és llarg i afavoreix a Omar Imur. Allà va Omar Imur, trobant novament a Josep Puerto, que fa la finta molt bé. Ahí està Puerto, el capi dins. 50 punts per a València Bàsquet, 50-29, anota el capi Puerto.
0: Esta disposició defensiva de zona de Baskonia el que fa és pausar.
3: Gol d'Espanya! Gol! Pilota que posa la Minya Mal després de la treta del cantó. a la mitja hora de joc. Salsa, fort i poderós en el bot. L'exjugador del Levante Unió Esportiva, Marc Pubill, per a connectar la cabotada. Tenien raó els argentins quan digueren que veieren una cosa estranya en la final. Veieren un equip d'extraterrestres. Marca Espanya, marca Pubill, Espanya 2, Croàcia 1.
1: La cabotada també de Pubill entre dos dels centrals croates al fons de la porteria de l'Ivakovic. 2-1, Espanya que és alçat de seguida en el moment ha encaixat el gol de Croàcia. 2-1, gol de Marc Pubill, l'ex del Levant i per a mi un dels millors centrals. Jo crec que és top 3 per a mi de la Lliga Espanyola, que apenes va aparèixer tenint en compte la competència tan salvatge que té en el Mundial. Marca Marc Pubill, Espanya que es posa per davant en el marcador en el Pizjuán en esta segona jornada de la Lliga de Nacions i el Roig Arena 50-53 i en els 50-33 i en els tirs lliures Jaciel.
4: Sí, anota els dos tirs
1: ¿Es Jaciel lliures... o Jaciel?
4: Jaciel.
1: Jaciel.
4: Bueno, yo siempre le dije Jaciel y he escuchado Jaciel.
1: Igual que le pregunte a... Espera, que le vas a preguntar al polígono también la redacción.
4: Sí, preguntarle al del tapé o a...
1: ¿Cómo es? ¿No? Jaciel, Jaciel...
3: No sé si de qué Cuba. País es este señor.
1: Cuba.
3: Pues será con mi vulga.
1: Has decepcionado.
3: No, es que no. Cuando usé...
1: Yo confiaba en tú, Manolo.
4: Mira, descansa en el Roig.
1: Confiaba en tú, Manolo.
4: Descansa en el Roig Arena. Mana València Bàsquet en el marcador 52-33. Se n'anem al temps de descans en el Roig Arena en un València Bàsquet que està de moment passant per damunt de Kosner Baskonia 52-33, 14 minuts 45 segons i anem en la segona part.
1: Està parlant, s'ha quedat parlant Galbiati i Nacho amb un dels amb l'àrbitre principal. No sé què pot estar protestant-li Galbiati perquè el passó de València Bàsquet és inapel·lable.
0: Sí, jo crec que més val que se'n vagi cap al vestidor i que el rapapolvo siga cap als seus jugadors perquè té poc que demanar-li a l'àrbit. Ha sigut atropellat en esta primera part per un València Bàsquet super sòlid, en frescura física València Bàsquet també ha superat a Baskonia, que de primera semblava que sí que apretava molt el valor, que ofegava, però tota aquesta iniciativa defensiva li ha permès als nostres arrencar des de fora, desbordar a Iomarimu situacions, Cameron Taylor, TJ Scholl, bueno, en definitiva pràcticament tots, no? I aquesta penalització és la que ha portat a partir d'ahir a trobar extrapàs, situacions fàcils d'elaboració, i aquestes caigudes que parlàveu també de que Saliub no han acabat entrant, però que són accions prou fàcils i prou còmodes per a nosaltres, i bueno, i després Baskonia l'únic que ha plantejat és una zona que ha volgut frenar esta avalanxa de xoc de València Bàsquet per a calmar un poc, per a calmar estos últims minuts de la primera part, però superat en tots els aspectes i molt de moledor, sobretot el primer quart que han vist un València Bàsquet, això, en aquesta ambició i en aquest espíritu d'anar a colpejar des del principi a Baskonia.
4: En primera fila, Salva, per el comentari que sempre ens agrada fer en quant a gent coneguda, Justin De Haas, en primera fila en este Roig Arena, observant el partit entre València Bàsquet i Kosner Baskonia.
1: Justin De Haas, el futbolista del València, arribem al descans al Roig Arena, són les 9:21. A més, recordem que en esta jornada avui en bàsquet en Euroliga conclòs ja el Dubai 94, Barça 87 i l'Anadolu Efes 94, Real Madrid 84, a més del Zalgiris 91, Olympiacos 93, Olympiacos, que és el vigente campió al descans, al igual que el partit del Roig Arena. Està l'Olimpia Milano 47, Virtus de Bologna 41, este duel italià en esta jornada de l'Eurolliga. Visitem la seguida contrapunt, però abans Montalt dona minut i marcador del partit que en la segona jornada de la Lliga de Nacions està guanyant la selecció espanyola.
3: Està guanyant la selecció espanyola en posar-se a la de Croàcia. Arribem al 35 de la primera. Lamine Yamal i Marc Pubill feren els gols. Atenció a esta jugada, la pilota per a Gavi, que li pega el baló sort Oyarzábaga. Estaven fora de joc, no puja el gol al marcador. 35, primera en el Pizjuán, Espanya 2, Croàcia 1.
1: Ara sí, les 9:22, donem pas als companys de contrapunt.
5: Bona nit, Salva Folgado, bona nit als oients. Finalment, i després d'un debat intens entre els socis de govern, el Consell de Ministres ha aprovat avui dos decrets amb mesures urgents contra els desnonaments i de regulació de lloguers. L'executiu enviarà al Congrés les mesures separades en dos paquets i la cambra celebrarà divendres una sessió extraordinària per a votar-les. Les que tenen més opcions de prosperar són les que volen impedir que torni a aplicar-se un desnonament com el de Mari Carmen Abascal, el cas que ha provocat este terratrèmol polític i social al voltant del problema de l'habitatge. Xavier García del Valle.
6: Sí, en aquest primer decret, amb més possibilitats, com dius, d'eixir endavant al Congrés, el govern prohibís fins al final de 2030 els desnonaments de persones sense alternativa habitacional. A més, congela fins a 2028 els lloguers que estiguen per damunt de l'índex de preus de referència. Com a mesures contra l'especulació, es prohibís fins al 2028 també la compra de vivendes per fons voltors. Els pisos turístics pagaran un IVA del 10% perquè passen a ser considerats negoci i acaben els fraus en el lloguer d'habitacions. I s'establiran beneficis fiscals per als propietaris que oferisquen lloguers a preus justos. També bonificacions en l'IRPF per als llogaters amb ingressos inferiors als 33.000 euros anuals. Una línia de crèdit del 0% d'interès intentarà facilitar la compra de la primera vivenda i es blinda el parc públic de vivendes per impedir que acaben mans privades. En el segon decret es regula la pròrroga automàtica dels contractes de lloguers. És la mesura més ambiciosa i també la reclamada per l'acampada de la Puerta del Sol. La mesura també, que ara per ara té un futur parlamentari més incert.
5: Un futur incert perquè el govern no ha tingut temps de negociar esta mesura amb els socis d'investidura i ara mateix encara no està clar què votaran Junts per Catalunya o Podem. Altres socis, com Esquerra Republicana, parlen de mesures insuficients encara que no amenacen amb votar en contra. El PP, en canvi, ja descarta qualsevol suport.
6: Sí, el govern, com dius, no ha tingut temps de tancar esta negociació i per això fan una crida als socis perquè no deixen caure les mesures. Ho ha fet el mateix Pedro Sánchez.
7: Hemos escuchado a la gente. Y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El Gobierno, por tanto, ha hecho su parte. Os he explicado algunas de las medidas que incorporamos en este Real Decreto Ley. Hemos escuchado, hemos actuado y ahora le corresponde a los grupos parlamentarios, al Congreso de los Diputados y Diputadas, hacer su parte.
6: Sumar també fa una crida molt semblant, en este cas recordant el que està passant als carrers. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
8: Yo auguro a quien se ponga enfrente de ese clamor social, le auguro un destino político muy delicado. A ver cómo le explican a España oponerse a medidas que van a brindar un alivio inmediato a millones de familias de nuestro país. Eso es lo que está en juego. Y si sucede es gracias a la movilización social que yo espero que sirva para que estos dos decretos leyes salgan convalidados.
6: De moment, el govern ha trobat les crítiques que no el vot en contra d'Esquerra Republicana. El portaveu Gabriel Rufián ja anuncia que Junts no votarà el segon decret.
9: Unos para aprobar y otros para frustrar. Unos para sumar, si m'apures para nosotros, y el segundo es para que lo tumbe Junts. ¿Es suficiente? No es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Hasta que no lo podamos leer, pues todo lo que nos pasa al PSOE casi hay que leerlo a contraluz. Por si acaso, creo que le sobra temporalidad, le sobra ventajas fiscales.
5: Fins així, Xavier, el suport assegurat als decrets. El no ja l'han confirmat el PP i Vox.
6: Efectivament, i en el PP, Núñez Feijóo demana la seva oportunitat per a donar solucions que no ha trobat en estos decrets.
10: El gobierno lleva 8 años trabajando en el ámbito de la vivienda, ha creado un problema que no existía cuando llegó. Yo pido mi turno, y mi turno consiste en incrementar la oferta. Necesitamos construir 1 millón de viviendas más. Segundo, para los jóvenes, un paquete desde el punto de vista fiscal muy claro, la reducción del 60% de los impuestos.
6: Y Pepa Miñán, la portaveu de Vox, cualifica los decretos de estafa y acusa al gobierno de ser el causante del problema de la vivienda.
11: El gobierno se ha sacado de la manga la penúltima estafa, que es presentarse como solución al problema de la vivienda cuando ellos mismos son los causantes de que hoy haya gente desahuciada y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda ni pueden emanciparse.
5: I com dèiem, caldrà esperar per conèixer la postura final de Junts o de Podem, molt crítics d'entrada, amb la redacció del que s'ha conegut fins ara.
6: Sí, Míriam Nogueras, la portaveu de Junts, reconeix que el govern ha incorporat algunes de les seues peticions, però adverteix sobre la suposada desprotecció del xicotet propietari.
12: És un real decreto que es diferente porque sí que incluye algunas de estas medidas que nosotros hemos propuesto, no todas, pero sí algunas, pero es verdad que ha incluido de nuevo ayer por la tarde esta parte de desprotección de nuevo al pequeño propietario.
6: I Podem es mostra molt crític. Jone Belarra parla de trampa i de rentat de cara.
13: Es una trampa y que el objetivo es desmovilizar y que el objetivo es lavarle la cara a un gobierno que no ha hecho absolutamente nada.
5: Mentrestant, Xavier, l'acampada a la Puerta del Sol, de moment, es manté.
6: Sí, i les convocants, el sindicat d'inquilines, diuen que els decrets no són un punt final i que no es mouran fins a conèixer els textos definitius. Esta dona que escoltarem és una de les acampades a Madrid.
14: Están bien las reformas que han propuesto, pero queda muchísimo aún por lo que luchar, porque no nos vamos a quedar aquí parados, porque al fin y al cabo nos han dado un plazo de 2 años más. Entonces, queda mucho por lo que luchar.
5: I canviem d'assumpte. Avui s'ha celebrat a Terol una cimera política i empresarial per a reivindicar l'eix ferroviari entre el Mediterrani i el nord d'Espanya. Han participat els presidents de Castella i Lleó, d'Aragó i també el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
6: Tots reclamen una millor connexió des dels ports valencians amb Bilbao o Santander i volen que es descarte l'opció de la via única. Esta és la reivindicació que ha fet Pérez Llorca.
15: Se trabaja sobre un proyecto que se anunció hace muchos años, yo creo que en el 2011. Muchísimas decisiones que se han tomado en la comunidad se han tomado ya pensando en que llegaría este eje que conecta mercancías, que conecta personas. Nosotros hemos desarrollado un parque industrial muy, muy importante en la zona de Sagunto, Parsagún, que además hemos hecho una inversión pública millonaria para estar preparados para estas infraestructuras que deben y que tienen que llegar.
5: Més coses, el robatori del Tresor de Villena arriba a la justícia. Un jutjat ha obert diligències prèvies per a investigar si les instal·lacions del museu estaven prou protegides quan es va cometre el robatori d'una de les col·leccions europees d'or més grans de l'edat de bronze.
6: La causa afecta a l'alcalde de Villena, la tercera tinenta d'alcalde, la directora del museu i la persona responsable de la seguretat del centre. La investigació naix d'una denúncia de l'Associació per a la Defensa de l'Estat de Dret i la lluita contra la corrupció per un possible delicte de danys per imprudència. I també avui s'ha constituït a Villena la comissió d'investigació d'este robatori, una comissió que cridarà a declarar un total de 17 persones, entre elles l'alcalde de la ciutat o la consellera de Cultura.
5: I anem ara amb una necrològica. L'escriptor, guionista i director de cine Gonzalo Suárez ha mort avui als 92 anys.
6: El director asturià va dirigir vora 30 pel·lícules entre 1966 i 2021, entre elles El detective i la muerte o Remando al viento, reconeguda amb 6 Premis Goya i la Concha de Plata del Festival de Sant Sebastià. En l'última edició dels Premis de l'Acadèmia, Gonzalo Suárez va rebre el Goya d'Honor.
5: I acabem amb el repàs a la situació de l'oratge de la mà de Javi Miró.
16: Bona nit, situació meteorològica més tranquil·la. Avui, durant la vesprada, finalment no han aparegut eixes tempestes, ruixats i de cas molt puntuals cap a la zona de l'interior central, però que no han deixat ni un litre per metre quadrat. Això sí, durant la nit i matinada passada, les precipitacions han sigut quantioses, i com hem parlat al llarg del dia d'avui, s'han superat els 50 o els 60 litres per metre quadrat en algunes comarques, sobretot centrades en la meitat nord del territori. Però demà continuarem pràcticament sense canvis, serà un matí de boires, de núvols baixos en algunes comarques. O no tinguem núvols baixos, tindrem núvols mitjans i alts que deixant el cel envelat, aixina blanquinós, amb bona visibilitat, el cel no estarà blau. I després de vesprada, de nou, sense grans canvis, sí que podríem tindre algunes tempestes de nou cap a l'interior central. La Plana d'Utiel Requena, la Vall de Cofrents a Llora, els Serrans o inclús el Racó d'Ademús. Però precipitacions de nou que no seran tan quantioses ni tan generals ni molt menys com les que van tindre esta nit passada. Seran tempestes molt locals que sí que podrien descarregar amb força, però ni molt menys destacables. Això sí, encetaríem de cara a dijous un període d'inestabilitat amb precipitacions més continuades, més generals i garantides pràcticament fins a dissabte.
5: Ens deixem ara amb la segona part del partit entre el València Bàsquet i el Baskonia, i amb els companys del Punt a Punt.
17: Contrapunt. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
18: Jornada esportiva, al Punt a Punt, de Punt Ràdio. Este divendres, des de les 7:30 de la vesprada, futbol de segona divisió amb el partit Eldense Oviedo. Eurolliga de bàsquet amb el partit Villarban València. Futbol sala amb el partit de Lliga entre Palma i Servigroup Peníscola. I una nova jornada de tenis taula amb l'enfrontament entre Alacant i Olot. Este divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, l'esport es juga en A Punt Ràdio.
17: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
18: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Les 9:33, la sintonia esportiva del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Contam vos esta jornada doble en bàsquet en Eurolliga i en Lliga de Nacions en futbol. Tenim descans en el Roche Arena, està guanyant còmodament València Bàsquet a Cosner Baskonia i acaba d'arribar també el descans al Sánchez Pizjuán. La victòria, diré que no és còmoda perquè el marcador sembla apretat, però Espanya, pràcticament, Manolo, no ha tingut problemes per a superar el descans a Croàcia.
3: A nivell de joc, Salva, ja sigui un equip i té 5 canvis al respecte del que vegérem a Wembley, però continua sent un equip immensament superior en lo col·lectiu a qualsevol altra selecció del planeta. Té una profunditat de banqueta i té una assumpció de la idea de joc de Luis de la Fuente amb la qual va ser molt complicat doblegar-la. Sí que és cert que en el dia d'avui pues, Croàcia ha aprofitat l'únic punt feble que jo veig, que és el de Dan Huijsen, que és un futbolista que del primer Dan Huijsen que jo vaig veure, que va ser el primer que va cridar Luis de la Fuente a la selecció fa dos anys per a la Nations League en aquell partit, aquell doble partit contra Holanda, on semblava la recreació de Beckenbauer al Dan Huijsen d'ara, que veig un jugador molt superat en molts aspectes del joc. Bueno, pues ahí Croàcia ho ha aprofitat i ha fet el gol de l'empat, però és que als 3 minuts salva, Espanya tornava a ficar-se per davant. És que en quan vol, xafa l'accelerador, accelera el partit, si fa falta ralentir-lo, el ralentix, se juga el que vol Espanya. Avui està Gavi molt actiu, està Lamine, que cada volta que xafa a l'àrea és un terror per a les defenses rivals, i també van estar molt bé per esquerra. Espanya, el tercer, li l'han anul·lat en l'última jugada d'Oyarzabal, aquella que cantàvem abans de que entren els companys del contrapunt, i també, a més, ha tingut alguna arribada en la qual els defenses o Livakovic han aconseguit desfer l'oportunitat de l'equip espanyol, però de continuar en aquesta cadència, lo normal és que el tercer acaba arribant i que els 3 punts una volta més se queden en el casellà de la selecció espanyola.
1: Partit al descans, el Pizjuán està guanyant en esta jornada 2 de l'Eurolliga, en la Lliga A de la Nations League, no de l'Eurolliga, de la Nations League. Està guanyant la selecció espanyola contra Croàcia. Acaba de començar en el Roig Arena Gómez el tercer quart, és a dir, la segona part.
4: I en Cistella ja per a València Bàsquet, per a Jaciel Rivero, i en un 2-1, Nacho, intel·ligent ahí el cubà, en ixa safata, deixant el cos per a trobar el contacte i clarament la falta que el portarà a la línia de tirs lliures en este ja 54-35. Recordem, acaba de començar la segona part, estem en el tercer quart, 9 minuts, 24 segons, i València Bàsquet té tirs lliures per a Jaciel Rivero.
0: Sí, i la demana també Xavi Albert per a revisió, perquè la falta és per darrere en la finalització ja de Jaciel Rivero, que escapava en la transició, se quedava un poquet estil Palomero, no, diguem, sí. I la trobava bé en ella passada, i que provoca que la falta arriba per darrere, a la seva esquena.
4: Seria,
0: no?
4: De manera antiesportiva, però disruptiva. No.
0: És que la realitat...
4: Jo crec que és el xest de quan està baixant que li agafa,
1: La gana, és que la gana.
4: El tirar sí. Cap a baix...
1: La gana del braç, sí.
0: I el braç completament contrari al de la finalització, no?
1: Exacte, sí, exacte.
0: L'Auson en aquesta acció és que, és que fa una de Pipiolo, no, de Jaimito, perquè és que, claro...
1: Exacte, és una jaimitada,
0: sí, de Jaimito. És que no aconseguís res, és a dir, vas per darrere, l'únic que pots provocar és pues, això, que acaben 2-1, i en este cas, que acaben 2-1 i antiesportiva, per lo tant.
4: Sí, mira, ahí està, antiesportiva. I serà, per lo tant, la falta que... La vegem ahí, puja... Per a Lawson és la segon, és a dir, ja havien xerrat la falta, es queda com està. El que canvia és el tipus de falta i que Jaciel Rivero tindrà l'oportunitat de llançar dos tirs lliures. Li pregunta a Nick Rivers si es, que, si es té que tirar Jaciel o si pot tirar un altre.
0: No, però és un tir lliure perquè l'acció ja val, però tant se otorga l'acció finalitzadora si tu no
4: però
0: fas...
4: Però té possessió València Bàsquet.
0: I té possessió.
4: Jaciel, absolutament a soles. El llançament de Jaciel dins.
0: Que l'àrbitre que ha marcat tenia dubtes. No, és que ha marcat dos tirs lliures, eh?
4: És el que t'estava dient.
0: I menys mal que el principal l'ha parat i l'ha dit. Xato, que és una acció que ja ha acabat en cistella, no pots otorgar dos tirs lliures, és l'acció continuada, és la falta i tir lliure i la treta de banda.
4: És el que t'estava dient, que és que havia marcat els dos. Deixant-se anar per la... per l'antiesportiva natural. Ahí está Jaciel y fiquen el tap, pero el rebote favorece a Ney Rives. Continúa la jugada para Valencia Basket. Armoni Brooks de 3. Triple. Triple de Sniper Brooks.
0: Que la rebut.
4: 38-35, Nacho.
0: Com la rebut, una altra vegada, Salva.
4: Sí, sí.
0: Valor doblat, valor a 45 correcte. Graus i l'engatilla.
4: Ara més punt de xac que abans, eh?
0: Sí, però ahí és...
4: És letal.
0: És letal i molt fiable.
4: Armoni Brooks.
1: Acaba també.
4: Llançament de suspensió. Brooks de nou. 60-37.
0: Creix en confiança i és que té la capacitat per a poder fer-ho. És a dir, sobre el dribbling. Però, clar, les primeres accions són de que el resto el puguen trobar també de quant en quant.
4: Salva.
1: Conclou també el Fenerbahçe. Cent, rodilla, Bayern de Múnich, 76.
4: Dos més un per a Baskonia.
0: Pues mira, Bayern venia de guanyar la primera jornada camp de Hapoel Tel Aviv. I avui se m'ho va atropellar per Fenerbahçe, que de la mà de Saras Jasikevičiu pues, torna a ser un dels candidats també a clavar-se en aquesta Final Four. Bueno, són resultats contundents, també mostren el poderío de certs equips i de moment mostren múscul ahí també la victòria a Fenerbahçe.
4: Erra el llançament de tir lliure i el rebot afavorix en última instància a Kostner Baskonia. Perquè sembla que l'últim en tocar, jo no tinc repe, era Ney Rivers.
0: Baskonia, que podies pensar que aniria així del tercer quart
1: si toca regular, sí,
0: a morir, a mossegar, tal. És que va un poquet com acompanyant el resultat, com si no volguera que la faena seria més gran.
4: La errada ara provoca la esmaixada de pòster d'Armoni Brooks. Quina esmaixada volant Armoni Brooks per la pista del Roig Arena.
0: Bèstia també, en la transició, ficant-se el baló molt endarrerí per esclafar-la.
4: Joa Bascón, i ara l'acció boníssima també de Seder Keskis. Per anotar el 62-41, guanya de 21 València Bàsquet. Ney Rivers ja la menja València Bàsquet. El baló espera Ramon Ibrox per fora, perseguit per Seder Keskis. Pilota per a TJ Shorts, ahí va el dimoni. TJ Shorts que fa el revés, TJ Shorts que fa la seua. És un dimoni i mira la graderia TJ Shorts. A la contra ve Baskonia i anota novament Sedekerskis. És ara un intercanvi de colps, però anem a batejar-lo ja com el dimoni.
0: És que és un dimoni total incontrolable, eh? Ahí TJ Shorts. Passos.
4: Passos d'Armoni Brooks.
0: Date que llançat. Baló xirat, arribava bé a la cantonada. I ahí Brooks, que vol tirar el baló a terra, arrastra el peu de pivot. I la tirada en passe. Sí, és que és un diable TJ Shorts. Per arribar té que ser un dolor, eh? Aguantar a este jugador que te encare, que te desafíe, que te marque cap a un costat, cap a l'altre.
1: A més, és la definició perfecta, Nacho, de jugador dinàmic, no? És superdinàmic.
0: Sí, sí, superdinàmic. És que realment, en el menut que és, penses, ostres, el podràs frenar. És que no pots controlar-lo. Te tira tres o quatre fintes en cada acció, de desbordar-te cap a un costat o cap a l'altre.
4: Triples de Lawson. 64-46, ataca València Bàsquet. 7 minuts per acabar el tercer quart. Allà va novament la pilota de TJ Shorts per a Ney Rivers, la bombeta dins i torna el més 20, 6-6, 4-6.
0: Ho arregla Rivers perquè no era acció massa fàcil.
4: No, ha volgut inventar massa ahí TJ Shorts.
0: I el pas és molt prop, no?, un de l'altre, per tant no hi havia massa espai, però la rescatava
4: Rivers. Ui, quina falta en atac ara de Farier, que ha deixat en terra com si fos una pegatina TJ Shorts, que ha caigut a plom després de xocar en un home que és quatre vegades TJ Shorts.
0: Farier està dient que l'espenta Rivers quan va a bloquejar Farier i aquesta espenta és la que provoca que atropelle a TJ Shorts.
4: Te vaig dir una cosa, podria ser.
0: Sí, a part és un xest molt típic del pivot defensor, no?, que vol traure un poc de, del cilindre on vol ficar el bloqueig l'atacant i l'espenta. Bueno,
4: el fica en el camí de Tiet Shorts, que la velocitat a la que anava, lo normal és que acabarà en terra i si rebotat Tiet Shorts i la falta li dona la possessió a València Basket.
1: No sé si ha de tindre, si té algun problema River, Reuvers, que estava parlant amb un assistent de Xavi Albert en la banqueta. Sí, si té algun problema físic, eh?
4: La bombeta ara de Saco dins, 68-46, pues estarem pendents, eh?
0: Algo passa perquè està el metge també en ell, estan allí un poquet apropant-se per a preguntar-li quin és el tipus de situació que ha notat.
4: Erra ara Baskonia, el llançament a una cama de Kobe Simmons, provoca ara el contracol de València Basket, és Ramon Ibrox el que troba Tiet Shorts dins de la pintura, over d'espera Nikola Mirotić, el triple, triple, triple, es queda curt, el rebot espera Nil Sacco, però se l'endú en... jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, però la xula és col·legial, la contra és de Baskonia, és Chris Duarte el que vol percutir i trobar alliberat en el llançament de 3, no entra el llançament de Kobe Simmons, el rebot espera d'ells, novament el llançament de 3, esta vegada de Lawson, el rebot espera per Nil Sacco, que ja entrega cap a Tiet Shorts, això no para, el ritme és frenètic, allà va Tiet Shorts, perfona, combinant en la xuda ara en el pick and roll de Nil Sacco, se queda sol en Tiet Shorts, el rebot espera que se'l quede Kurux, ahí té que guanyar-lo Sacco, i ara la falta és de Tiet Shorts a Kurux, valor per a Baskonia, massa abusar de possessió ara València Basket, la primera de falta de Tiet Shorts, se'n va cap a la banqueta, entra Mario Sansuper i també torna a pista Omari Mur, que està dient-li algo a l'orella a Kobe Simmons.
0: Igual no és adornar-se, però sí un poc és recrear-se, però crec que també la defensa de Baskonia és que te permet, t'està permitint, sí. Perquè Tiet Shorts és que...
1: Oh, és que acaba de veure el revers, l'últim revers en l'última jugada de Tiet Shorts.
4: Sobrava.
0: Sí,
1: quina barbaritat.
4: Triplàs de Kenneth Farié. És el segon, el segon triple de Kenneth Farié, 68-49, 5 minuts i anem a l'últim quart. Allà va Omari Mur, encén un poquet el roig arena. Els aficionats que estan animant ara l'equip taronja, allà va Omari Mur, la safata, la clàssica, l'arrencada que no el pot parar ningú, Omari de Déu. 70-49.
0: És que el jugador de València Basket ho estan veient molt fàcil, eh?
1: És que és molt fàcil, Nacho.
0: És molt fàcil, és molt fàcil. És molt fàcil.
4: Pilota per a Kurux, no s'atreveix a llançar de 3, fa la penetració, Farié, d'anella passada, molt bona acció tècnica de Farié. I és safata per a Koser Baskonia, 70-51, ataca València Basket, ara en falta en atac de Nil Sacco, que no se ho creu, però ha estat intel·ligent Chris Duarte.
1: És que Nacho, jo recordo algun partit de la temporada passada en Eurolliga on jugaven certa suficiència a València Basket, però... Ara és que no tinc tanta memòria, però jo no recordo un partit tan còmode per a València Basket com el d'avui, eh?
0: Jo en Eurolliga...
1: En Eurolliga.
0: Pots veure resultats que se disparen, val?
4: Sí, però la sensació
0: però que,
4: no.
0: Que la sensació siga des del principi...
4: De passeig militar, no?
0: De passeig. És que València Basket, ofensivament, si falla, moltes vegades deia Salva, és que quin revers ha fet Tiet Shorts? És que te dona... per a recrearte la defensa de Baskonia. Sí, sí. No te pedís sí. agressivitat sobre el baló ni en trama defensiu. I ara s'està protegint una altra vegada en aquesta defensa zonal. És que la defensa zonal és esperar a que falli València Basket. No porta a l'extrem en ningú moment al xoc ofensiu de València Basket. I sí, és un partit plàcid des del començament i que no està complicant-li la vida en ningú moment este Baskonia.
4: Bé, en temps mort ara en indicacions en les dues banquetes, però en una clara diferència en quant a xoc, en quant a marcador, favorable a València Basket, que és un 70-51, 4 minuts i mig per acabar el tercer quart.
1: En altres partits que estan en marxa, Estrella Roja 61, Hapoel 71, Olimpia Milano 56, Virtus de Bologna 53 i París, que és l'últim en començar, 40, Partizan 44. Este partit està en el descans.
0: Ha promovat este partit de París Partizan i Estrella Roja, que no arranca bé de la mà de Ivonne Navarro, ja se va deixar en la primera, el primer enfrontament, la primera derrota en casa, i ara també patint contra Hapoel Tel Aviv. Bueno, sembla que té prou encarat, a falta de 5 minuts per acabar Hapoel i se enfrontament, i el derbi un poc, ese derbi italià, no? Que ha dominat gran part Milano, però tracta d'apretar en este tercer quart la Virtus Bologna.
4: Es reanuda el joc, ja la meneja precisament Kobe Simmons per a córner Baskonia. Defensa València Bàsquet, tenint l'ajuda Mirotić. Mirotić està patint en el físic, sí, sobretot patint, en Duarte, que té ritme, que té aquesta capacitat de, bueno, pues de driblar, com ara està fent en Omari Mur, sí. I ara també en errar, però en segona instància està molt atent Cris Duarte, que li demanava a l'àrbit que era falta.
0: A trompicons Duarte, però té qualitat, i percutís, va fent forat, patia al principi ahí Mirotić, però se refeia en la defensa Omari Mur.
4: A soles està per al llançament de 3, Josep Puerto, capitán Peradís. Triple de València Bàsquet, triple de Josep Puerto.
0: Este equip, respecte també un poc a la versió de València Bàsquet la temporada passada, té la capacitat per això, sí. Jugar mitja pista, sí. Tindre referències obertes, esperar el momentet.
4: A terra Mario de Sant Superi, però el triple és de Cris Duarte. Resposta immediata, 75-59. El llançament a la de Josep Puerto, novament de 3, es queda curt, la lluitava Mario de Sant Superi, però se la queda el altre 5. El de Cosner Baskonia és Cris Duarte, i ara la falta clara del Principito. És la primera per a Mario Sant Superi. I la resposta immediata, 75-59. El llançament a la de Josep Puerto, novament de 3, es queda curt, la lluitava Mario Sant Superi, però se la queda el altre 5. El de Cosner Baskonia és Cris Duarte, i ara la falta clara del Principito.

0: de frescor i de bona condició física. Ahí se nota molt, en un tirador se nota molt.
1: Està tot el món flipant.
0: Flipant, sí.
1: En la quadrilla de Sònia, fent de l'Índio.
2: És que sembla, exacte.
1: Bueno, és fer l'Índio, vull dir, no, això, és literal. Fan,
2: efectivament, sí,
1: literal,
2: sí, sí,
1: no,
2: sí,
1: no,
2: sí.
1: No estic en tant a qualificar, és un tema descriptiu.
2: Quants ne són?
1: Són quatre, no són més, eh.
2: Quatre indis?
1: Quatre dones, sí, sí, sí, sí, sí. Dones majors, a més, almenys per a mi.
2: Pues són apatxes o...
1: ara li preguntaré quina raça. Ataca València Bàsquet, ho fa Mari Mur, creu a la separadora, li té que frenar en la carrera Cris Duarte, però el fica a ballar ahí al dominicà, que li diu, és bachata o és merengue, què vols? Ahí està l'acció d'Omari Mur, la falta és de...
0: Kuruch.
1: O de Jaciel, perquè diia Jaciel que ell no era, eh? Que no era cosa d'ell. La personal és per a Rodion Kuruch, és per lo tant la quarta de Kuruch.
2: Sobre Mur, no?
1: Letó.
0: Kuruch és que repartís estopa,
1: sí.
0: Al defensant el valor, sense valor, al que cau, al que ix cap a fora, és a dir, al que passa.
1: Sí, sí, sí.
2: Que Nacho, te dic una cosa, si no fan punts, però tampoc repartixen estopa este equip que ha vingut.
0: Sí, però és que els altres no repartixen com ell, és que Kuruch és, diguem, un poquet...
2: És el líder, no? Nisa...
0: És el líder, nisa faceta.
1: La pelota per a València Bàsquet, de dins cap a fora, en Dylan Osetkoski, que se la entrega cap a Josep Puerto, se la vol jugar Puerto, i ara n'hi ha falta a Dylan Osetkoski, que anirà a la línia de tir lliure.
2: Acaba de començar la segona part al Pizjuán en la Lliga de Nacions, Manolo.
3: Sí, sense canvi, recorden, Espanya que guanya per 2-1 amb els gols de Lamine Yamal i de l'exjugador del Levante Unió Esportiva, Marc Pubill. Espanya continuaria sent líder del seu grup en la Nations League. Comença la segona part al Pizjuán sense canvis, Espanya 2-1.
2: Tornem al Roig Arena, Gomis.
1: Dylan anota el primer, 74-56, 2 minuts 38 segons per acabar el tercer quart, en 4 faltes, els dos equips. Allà va Dylan.
2: Este és Dylan, no?
1: Dins.
2: Que mola més Dylan. Dylan que Osetkowski.
1: Bueno, però...
2: Però tu és Dylan.
1: No, no, de les dues maneres. No,
2: has d'aclarir-te, o Dylan o Osetkowski, si no la gent interpretarà que hi ha dos jugadors diferents.
1: Bueno, de normal li dic Dylan Osetkowski.
2: Ah, vale.
0: En confiança, eh?
1: No m'hi con nom. Sí, sí, sí. Este, de moment, no m'ha fet un esguince de llengua. Hi ha altres que sí,
2: sí,
1: però este, de moment, no. Anota. Bascón i Ignat, 2-1. I allà va a la línia de tirs lliures. No havia tingut molts minuts el francès Clement Fritz, però ara ha tret petroli, inicia acció i va a la línia de tir lliure. Quan se senta en la banqueta de Bascón, allà Cris Duarte, molts minuts avui per al dominicà. I Sònia li deixa clar al francès. La vas a fallar. I el primer de Fris dins. 75-56.
0: Bé, també en aquest aspecte físic de centímetres del xoc interior de Baskonia, és que, clar, és que jugant inferioritat davant València Bàsquet, moltes vegades estructurant-se en quatre xicotets, diguem, este Baskonia patint moltíssim i ara entrant Fris en aquesta posició d'ala pivot,
1: que anota també el segon.
0: Sí, per otorgar-li més la disposició d'atac d'un jugador més obert, no? En amenaça des del triple, però que darrere no té la capacitat per a suportar. De fet, en l'eix anterior acció, Sekoski agafava el rebot ofensiu.
1: De base està fent Domani Mura, ahí va. La pilota per a Osetkoski. Combina novament en Jaciel Rivero, que feia la finta davant de Farier, però se té que frenar perquè no... Ui, mira esta, la vull per a la nova habitació. Mari Mur, quina esmaixada. A una mà tirant enrere el braç. És de pòster. Ui, molt bé la maneta ara defensiva. Quina llàstima, no ha estat ahí del tot encertat Dylan Osetkoski per a recuperar aquesta pelota i serà valor per a Baskonia. Però quina esmaixada, Nacho, acabem de veure volant per la vista Omari de Déu.
2: És que continua a ser Nacho molt elegant, eh? Molt Mare elegant, Mur, és molt plàstic, és molt elegant, eh? Sí, sí, sí.
0: I després també en les passades tres jugadors en aquesta posició de quatre entre Mirotić i Osetkoski, que són dos jugadors que veuen les coses.
2: Sí, no? I ara Jaciel, eh? Allarga... I la dona de Jaciel, eh? Molt bé.
0: La dona de Jaciel, sí, sí, sí. També pot... Té aquesta capacitat. Vull, tens jugadors que potser vindes a sac un poquet en aquesta funció, però la resta tenen capacitat per a poder passar.
1: Són més quatre i mig que cinc.
0: Sí, i després fixa també que moltes vegades ara ha començat en un costat el valor, ha girat a l'altre. Era tot pensat en allargar la possessió i trobar, no volies trobar la porta enrere, però sí volies trobar este pick and roll entre

0: Yaciel y Omari Moore, y al apretar tan la pasada y a Omari Moore, tiráis a porta enrere per a trobar el corredor y no apareix ya ningú en la defensa de Baskonia, sino per a taparlo de veritat, almenys per a dissimular, no? Per a mostrar que estaves ahí. No,
1: estan revisant algo, eh?
0: No, jo crec que és el tema de crono, no?
1: Sí, estàvem parlant en la taula, torna a parar el xoc l'àrbit. Recordem, avui, ahí està l'àrbit cridant al seu assistent, també a l'altre, són els tres que estan avui en la pista. Ilija Velosevic, Robert Lothermoser i Sefi Semesh. Són els tres àrbits d'avui que estan raonant ara al costat de la
2: este
1: taula.
2: Este sí que t'ha fet ahí un esquins en la llengua, eh?
1: L'àrbit. Sí, Lothermoser. Lothermoser.
2: Però... Lothermoser.
1: Sí, però la culpa és meua perquè no ha fet la
2: SB. D'on és este home?
1: Pues el tindria que buscar.
2: No.
1: Perquè no tinc relació amb ell.
2: El mà serà, no?
1: Buscar-lo. És que ni sé com nom pot ser.
2: Neerlandès?
1: Alemà.
2: Alemà, no?
1: És alemà, sí, sí.
2: Sí, sí.
1: De Bernau. Alemanya.
0: I si fora ese cognom en alemà, com el pronunciaries?
1: Seria cosa més de Manolo Montal, però la termosa, no? Seria algo així, no?
2: Vale,
1: la
2: millor pregunta. No,
1: va anar un any.
2: No li preguntem millor.
1: Soles va anar un any alemà i me'n recorde dels números i de poquet més.
2: Sí? Sí. El número 8 com era?
1: Pues mira, tinc que anar des del primer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eich.
2: Sí. Tampoc és tan fotut, així.
0: No.
1: No. Per això
0: és com en anglès, però...
1: Per això me'n recorde.
2: Però meu de mala llet.
0: Si tingués la boca pastosa, però sí. En anglès.
1: Sí. Jo, ich bin salva i poquet més.
0: Bueno, se defen, eh? Sí. Bueno, tres colors i això de l'alemà, mos està sorprenent, eh?
1: Sí, sí. Ha que tirar sempre de recursos. Reanuda el xoc, ahí està Corner Baskonia. Joan perdint, Farié de terra, guanya la pilota Ney Rivers, però recupera Farié, deixa la pilota, no la vol ningú. No la vol ningú perquè sembla un conill, està viva i la pilota arriba al cantó per a Dylan, de 3, triple. Oh, Setkoski!
0: I que ve també una altra vegada TJ George, perquè la podia haver deixat ell, no hi havia opció de rebot i preferís soltar-la cap al seu company obert en la línia de 3.
1: Ja estem en els 80 punts, 80-58. El triple ara de Baskonia es queda curt, el rebot el palmeja Ney Rivers, la pilota per a que acabe la jugada. DJ Shorts en una safata.
0: Ail Galbiati.
1: Clàssica.
2: Fos, és que ha arrencat a córrer a tota velocitat, eh? A tota pastilla.
1: Ahí está Cameron Taylor al Santa TJ Short, que se había quedado descansando, reposando un poquete en tierra, después de volar para hacer esa safata y portar al seu equipo cap als 81 punts después de que el videomarcador rectifique el resultado. 81-58.
2: Superem el 100, Nacho, ¿no? Claro, está claro, Rui,
0: sí.
2: ¿No?
0: Sí, sí, hombre, sí. Es que esta disposición, esta intención que mostra Baskonia es... per a permetre't arribar a 100, no? Ara en la transició és cert que TJ Short és un coet, val? Sí, però és que no se planteja ningú de Baskonia baixar ràpidament i estar per davant del jugador de València Bàsquet. És que van tots per darrere, superats, bueno, atropellat Baskonia i València Bàsquet disparant-se en anotació. I ara moment per a uns i altres, eh? O sigui, Kotski, que ja ho havia fet bé en el moment de la primera part, Brooks, que porta aquests 14 punts, ara també apareguin Tillensos, que s'emportava l'ovació, des de la transició, quan tornava cap a la banqueta, s'emportava l'ovació del Roig Arena, de l'afició, per tant, bueno, moment molt agradable i de facilitat per als nostres.
2: El Roig està ple, Salva?
1: Te diria que ple no, però pràcticament, n'hi ha una molt bona entrada.
2: Per tant,
1: l'Antel
2: s'aprecia una gran entrada, sí.
1: Sí, sí, molt bona entrada. N'hi ha algun lloc lliure en la zona de la llotja o de la zona de tribuna, diguem. Però així, tirant una ullada, no n'hi ha moltes calves, en la graderia del Roig Arena. L'anell superior sembla que està absolutament ple. I alguna zona així més... En un poquet de butaques buides, però res.
2: València Bàsquet enguany té dos mascotes o com està la cosa?
1: Per què?
2: Veig a Pam i veig a... He vist com una rabosa, però ja l'he vist...
1: Ah, no, però serà algun patrocinador, segur. Segur, és algun... Tindrà que ser algun patrocinador de València Bàsquet que també porta mascota.
2: Porta ser la seva mascota, no?
1: Sí, la mascota del València Bàsquet és Pam.
2: Sí, sí.
1: Mascleta. Balón para TJ Shorts, la falta ahora clara de AJ Lawson.
2: Nacho, y Galvía tiene la banqueta, ¿qué fa? Ese hombre, porque apenas ya apareces en la tele,
1: está,
2: pero...
1: Está rebufando, ahora mateix.
0: Bufa i rebufa, i sí, mira sí, sí. Cap a un costat, cap a l'altre, inclús els seus ajudants, tampoc... Ara, no. Ara has alçat uno, però tampoc crees que estan massa col·laboratius, eh? També sentatge a les cadires.
1: Anota TJ Shorts el primer tir lliure.
0: I
2: sempre resignats, no?
0: Sí, molt resignats. Oh. I allà hi havia un run-run al voltant de la seva figura, eh? Perquè ell va intentar fitxar pel Barça.
1: Anota el segon TJ Shorts.
0: A acabar la temporada. Ho va frenar perquè ell té contracte en Baskonia i ja hi ha un run-run en ixe... en ese tram inicial, diguem, de temporada al voltant de la seva figura i coneguent un poc els gestors a Kerejeta, que és el que porta Baskonia cap endavant des de l'ombra, pues, després d'esta derrota, cuidado, eh?
2: Sí?
0: Cuidado, perquè estem en l'arrencada, però quan hi ha algo al voltant d'un entrenador, bueno, o capxines ràpidament o la sensació és que és molt negativa. Lo d'avui és...
1: Quina acció defensiva de Cameron Taylor. Quin tap, queda un segon. Se la va jugar des del mig del camp Cameron Taylor. Propet de l'anella.
0: I s'ha fet mal Farier, eh?
1: Sí, s'ha fet mal Farier en aquesta acció i Nate Rivers en l'anterior també. Fixa't en Nate Rivers com se'n va.
0: En el xenoi, crec.
1: També a la banqueta. Però el que no s'alça de terra és Kenneth Farier. Bueno. A veure, ara en l'ajuda de TJ Shorts i de Harmony Brooks, però va coixejant.
0: Sí, però queda en el susto, jo crec. La mala caiguda li ha fet ahí... Pues, bueno, tenen que ajudar,
1: Sí, sí,
0: sus companys.
1: Se'n va en ajuda de Lawson i de Kobe Simmons.
2: Es que clar,
1: acabem. Es
2: que
1: el tercer molt... quart guanyant per 23 València Bàsquet, 83-60, en un minut i mig. Anem a l'últim quart.
2: És que això parla de lo que és Baskonia, Nacho. Vull dir, acaba de deixar lesionat un jugador al que ha lesionat un company.
0: Sí, l'ha lesionat un company, la veritat, perquè en aquesta acció d'anar els dos, un a l'acció finalitzadora i l'altre també pues, a discursar-se, pues, acaben propiciant això. Bueno, són les sensacions moltes vegades que li arriben als equips que estan no massa fins i en aquest cas Baskonia pues, acaba passant això, però si perd la figura de la referència un poc de Farier, no li queda ningú en pintura, diguem, de jugador de 5, no? d'interior pur. Bueno, anem a veure en què queda. Se la parten un poquet cap al fons de la banqueta a Farier. Ell està pues ahí, en el cap agachat, mirant un poc la situació. Sembla que amb moltes molèsties. Espera que queden res, però sí, un Baskonia en quant a xoc ja molt justet i ara també pues, en la possibilitat de perdre a un dels jugadors o a l'únic jugador que té en la pintura.
2: Tot és negatiu en Baskonia, en la seva visita al Roig Arena en esta segona jornada de la fase Lliga de l'Eurolliga, mentre tant pues, al Pizjuán Manolo, que continua la victòria de la selecció espanyola.
3: Acaben d'entrar Merino i Rodri, i se n'ha anat Fermín i l'altre...
2: Fabián.
3: És Fabián. Són els dos jugadors que acaben d'abandonar el terreny de joc. Espanya continua... Bueno, pues apretant la màquina perquè continua traient jugadors per a engrandir la diferència i anem a veure si ho aconseguís. De moment continua plàcida perquè Croàcia no arriba i de moment continua el Espanya 2, Croàcia 1.
2: És el marcador del partit d'Espanya en esta Lliga A, fase Lliga de la Lliga de Nacions. En l'altre partit, República Txeca 0, Anglaterra 1. En la Lliga B, Escòcia perd 0-2 contra Suïssa. Eslovènia li guanya 1-0 a Macedònia del Nord, mentre que en la Lliga C ha conclòs el Finlàndia 0, Bielorússia 0 i el Moldàvia 1, Islas Feroe 1. A més de partits que estan en marxa, Bulgària 0, Estònia 0, Eslovàquia 1, Kazajistan 1, Luxemburgo 0, Islàndia 2 i San Marino 0, Albània 2, partidassos és de la Lliga C, així en la Lliga de Nacions. I al Roig Arena, pues entrem ja en el tram, anava a dir definitiu, però pues, que jo crec que este tram ja no va ser definitiu, perquè València Bàsquet va camí sense problemes d'obtenir victòria. Salva.
1: I 2-1 per a Ney Rivers, però per favor mireu la repetició, perquè la passada de Mirotic de Pontet cap a Harmony Brooks ha estat una delicatessen. I a la línia de Rivers va Nate Rivers en este ja 85-60 en els primers 20 segons d'este últim quart.
0: Si tu veres el... O sigui, tu estàs en pista i te fan el Pontet, a la següent què fas?
1: Bueno, no puedo decirlo.
2: No habéis la repe, así no se lo ofrece.
0: No, lo que voy a decir es que este Baskonia no tenía el carácter para soltar una zarpada, una garrotada con forma de humana, para plantarse un poquete. Es que dice que Valencia Basket estiga en esta, bueno, facilitat adornant-se, no? Bueno.
1: Anota Digi Stewart, la pilota per a València Bàsquet, d'Harmony Brooks se troba en mitja distància Ney Rivers, que ha estat a punt d'anotar, però el rebot és per a València Bàsquet després de que no encerte en el rebot Sedekerskis.
0: Era facilet, també, ara ho trobava un tiret curtet a Rivers, que se li ha així, després encara tens l'opció de poder competir el rebot i t'acaba otorgant nova pilota des de la línia de fons.
1: La ficarà en marxa Harmony Brooks, oferint-se a T.J. Shorts, que està per a fer-la. Ai, se te l'han vist a T.J. Shorts. Ai, mira com recupera Brooks. Ja nota T.J. Shorts.
2: Oh, quin bon robo
1: la recuperació de altíssima.
2: Sí.
1: Des d'ací, Nacho, no sé si el veuràs. Home, a uno segur. Des d'ací en recte cap a dalt, en la graderia, ara que estava dient tot Salva, m'estava fixant, està Bojan Dublevic, perquè la barba, evidentment, el delata, perquè és la barba del pare Noel quan era jove, perquè és negra i no blanca, i al costat, no sé si és Fernando San Emeterio, però se pareix molt.
0: Sí, és San Emeterio.
1: Pues ahí están, sentatges dos, i ara el triple que vola de Corsair Baskonia per al 88-65.
2: Así Corsair Baskonia, Nacho, se va a proclamar campió de Copa. Aquí recorte, encara està dolç en la seva memòria, però uf, el record que els deixarà el partit d'avui, res a veure amb aquell, eh?
0: No, aquell...
1: Oh, Sniper Brooks triple, 91-65.
0: Brooks en un triple que per a mi és falta, eh?
2: Sí.
0: Per a mi és falta, després de llançar-se-li clave en baix. I si Baskonia salva... Ah. És que ha perdut, la senda d'Ixe Baskonia competidor, aguerrit, bueno, en recursos tàctics també per part de Galbiati, però és que ara és tot el contrari.
1: Però mira l'actitud de València Bàsquet. Mira l'actitud, Salva i Nacho, de València Bàsquet, que va guanyant.
2: No té res a veure amb la de Baskonia.
1: No, però és que va guanyant molt sobrat i van a terra Mirotić i Brooks per a evitar una pilota. Vull dir, és com si anaren empatats. O sea, la mentalitat i l'actitud...
0: La mentalitat és més gran de València Bàsquet que de Baskonia.
1: Sí, perquè ahí va a terra per a provocar el bot entre dos, entre Sedekerskis i Mirotić.
0: La última de esa recuperació de Brooks, per què és? Perquè vas a buscar-los a tres quarts de pista i estàs guanyant tu de 26.
1: La pilota a l'aire la guanya Mirotić. I serà acció ja d'atac per a València Bàsquet. Allà va TJ Shorts, arranca la moto el Dimoni. Era Cameron Taylor, le ayuda ahí Mirotić en el bloqueo. Mirotić en el pick and pop. Tricola. Mirotić, triple.
0: Facilito, ¿eh? Demana ahí Cameron Taylor que aparega ahí Mirotić. Le fica el bloqueo directo, se abre y la engatilla ahora también de echar
2: la barbaridad también de Sistella de Mirotić.
1: De Stewart y ahora ve nuevamente Mirotić. Asistencia de TJ Shorts, zapata. De Mirotić, 96-67.
2: Tenim el 100 punts ahí ya.
1: Fem porra fins a...
2: Sí.
1: Vinga, va, comença tu, Folgado.
2: 117.
1: Nacho?
0: 112.
1: 120.
2: Mira, vaig a preguntar-li a...
0: Te has venido arriba, eh?
2: Bueno, José Navas, el tècnic. On arriba a València Bàsquet? 130, digo, este sí que será vinguda. José, tú ya de perdidos al río. 130, venga.
1: El All-Star de la NBA.
2: Dale, José.
1: Españolo de 3, triple dins. 96-70. 7 minuts, 20 segons. Encara queda molt, 96-70.
4: Pilota que posa en este cas que era, crec que era Marc Pubill, deixa passar Pedri, la pilota arriba per el perfil dret de l'àrea a la Lamine Yamal, que ho fa de categoria, creua la pilota davant Livakovic, fa el tercer. Espanya engrandís la diferència, Espanya 3, Lamine Yamal, Croàcia 1.
2: És una passada interior de Pedri, també, que ha vist com feia aquest desmarc de ruptura.
3: Deixa passar el Pubill.
2: Lamin, i efectivament, és un molt bon gol el que acaba d'aconseguir. Obre les cames, bueno, no, s'aparta per a que la pilota passe Pubill i li arriba perfectament a Lamin, que amb l'interior de la seva cama esquerra ha fet un altre bon gol, camí d'obtindre el que busca, que és la pilota d'or, ara quan se, bueno, pues se lliura definitivament i se guardó. Així que està guanyant la selecció espanyola 3-1, minut 66 de partit al Pizjuán. Tornem ja a cavalles de partit al Roig Arena Gomis.
1: Expulsat Curux,
2: que ha fet això,
1: Coser, Baskonia, després d'una falta y de pegarle una pilotada.
2: Este es el que repartía, ¿no, Nacho?
1: O una manotada, sí.
0: Este es el repartidor.
2: El repartidor, ¿no?
1: Y el tir libre será para Mirotić. Madreta, Mirotić dins. Anota Mirotić y ahora tendrá el tir libre.
2: Claro.
1: No, la posesión. La posesión, porque era. Sí, técnica.
0: Y la base también para Mirotić, ¿eh?
1: Sí.
0: No, ha tenido un altre ratet para deixar, pues això, el sello de lo que és.
1: 13 punts, eh?
0: Però te fa ese triple, después la bandejeta y sembla que va com al trote, ¿no?
1: Sí, sí, i el que Chino Chano sense tal, 17 punts, Harmony Brooks, eh? A tauler, ara la safata de Omar Imur. 99-72. Ataca Kozner Baskonia en Stefan Joksimovic, l'eslové. Trobant en el cantó per a que s'alce, llance el triple, no entra, però el rebot l'agafa Sedekerskis i anota Baskonia. Errava el llançament de 3, AJ Lobson. En pista Corbalán, ahí va el Potro. Corbalán, quina acció tècnica del Potro Corbalán per a superar la barrera dels 100 punts.
0: I quan el partit va així, dona oportunitat a tot el món, no? I això és el que fa créixer, diguem, al grup, perquè tu avui pots analitzar un per un dels jugadors de València Bàsquet.
1: Falta de Corbalán.
0: I tots han estat bé. Faltava que Corbalán se sumara un poquet d'aquest apartat ofensiu, no?
1: Bueno, però era l'únic que quedava sense anotar.
0: Sí, sí, sumar, sí. Però li dona també, no? Li dona també el seu moment ara per a trobar esta acció. Amagava molt bé la passada. Sobre la finta de passar, la defensa de Baskonia se voltejava en aquesta acció i acaba ell deixant-la dins.
1: Erra el primer AJ Lawson.
2: Estem en 101-74.
1: I queden encara pràcticament 6 minuts. 5 minuts, 56 segons. El segon tir lliure de Lawson dins. I ho té que parar. No, pilota, per a que la fique en marxa. València Bàsquet, n'hi ha canvis en Baskonia. Torna a pista Cris Duarte. Semblava que anava a demanar temps mort, però no.
2: Acaba Nacho, l'Estrela Roja 80, Hapoel el Tel Aviv 81, eh?
0: Ah, pues
2: molt igualat,
0: el tenia molt encaraet, eh? Era crec que més 10 i faltaven 5 minutets i encara l'ha apretat ahí Estrella Roja.
1: Quin tap acaba de ficar Farieda. Nil Saco la pilota per a Kozner Baskonia, trobant en el cantó alliberat Espanyolo, el triple no entra, el rebot espera d'ells, el rebot espera la falta en atac de Baskonia. Serà valor per a València Bàsquet després de la falta de Stefan Joksimovic.
0: Sí, és un nano que té un futur impressionant, però clar.
1: Sí, però avui ha entrat en l'últim quart.
2: Acaba d'entrar, no, sí.
0: És un nano que té de 7 anys, és un jugador molt jove, que està encara fent-se, que avui apareix també perquè el marcador és el que és, no? Sí. I
1: Corbalán, li fiquen el tap també. Entre Duarte i Farieh eviten la safata de Corbalán. L'argentí que no porta a notar. Ataca novament Kozner Baskonia per a Farieh per fora, que sembla que ja està recuperat. En Nil Sacó dins Farieh.
0: Sí que està recuperat, eh? Perquè tira el baló a terra cap a la seva mà esquerra, que tampoc és un jugador massa habilidós, al contrari. I
1: no, no, però molt bona acció,
0: i troba aquesta espècie de bombeta, un peuet.
2: Joksimovic, efectivament, Nacho, té 17 anys, eh?
0: Sí.
2: Sí, de 2008.
1: Cap als 13 punts, ja va Farieh. Ataca València Bàsquet, Omar Imur en el semicercle, cap a Dylan Ossetkowski, la pilota de l'Alemanya, falta...
0: 3 segons.
1: Ah, en la pintura, sí.
2: Anglaterra, mentre tant en futbol, Anglaterra fa el segon, República Txeca 0, Anglaterra 2.
1: Doncs pues, valo per a Baskonia, ara sí, en temps mort, en la pista, 4 minuts, 50 segons per a que acabi el partit, 101 València Bàsquet, 77 Kozner Baskonia. I ahí està el protagonisme de les mascotes en Pam en pista i en Maxi.
2: Maxi,
1: jo no l'havia vist abans. Maxi és el clàssic de Puleva.
2: Ah, ya yo
1: seguro que ya lo ubiques.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, Maxi. Es una rabosa, ¿no?
1: Oh. Yo creo que es un lince, pero no te sabría decir. Yo, pero
2: ¿qué vas a, no, es que vas a buscarlo.
1: Va, búscalo.
2: Vas a buscarlo porque.
1: Nacho, ¿tú qué dices?
2: No, tienes razón tú, seguro.
0: Yo pensé que es una rabosa, pero.
1: Ah, pues yo creo que es un lince o un gato montés.
0: Uf. El lince eres tú.
3: Gomis.
1: Dime cosas.
3: ¿Te pudo ir Félix Rodríguez de la Fuente?
1: Sí, amigo de los animales, sí.
2: Te
1: sí,
2: va
1: sí
2: a decir una cosa, te rao, ¿eh?
1: Siempre. Es un salta lince. La sorpresa.
3: Salta la sorpresa.
1: Sí, sí, sí, la sí, sorpresa. Sí, sí, sí, sí, sí. Y a caballito de Puleva, de Pamsen va Maxi. Abandonar la pista del Roche Arena.
0: Abone. Salva Gómez, no pega cullera.
2: Abone, no,
0: si no sapa vas, vamos.
2: No, un momento. T2 mascotes.
1: Vale.
2: Tido, que es una rabosa.
1: Vale.
2: Y Maxi o Max, que es un lince.
1: Y estén parlando
2: que es
1: Maxi.
2: Que es un lince.
1: Y estén parlando Maxi.
2: Perdón, no sé de qué estén parlando. Si es sí, Maxi, sí, es un lince.
1: En la camiseta fica Maxi.
2: Pues es un lince.
1: Efectivamente.
2: Si aparece Tido un día, Is es una rabosa. No me preguntes por qué te dos mascotes Puleva, pero creo que una espera, no sé, espera.
3: Pero a casa y otra pela fuera.
2: No sé.
3: Una pela a casa y otra pela fuera.
2: No sé.
1: Anota Koser Baskonia, sendu 79, 4 minutos 40.
2: Crida el de Puleva y que se va a clarizar.
3: Y que envíe unos bazuts.
2: También.
1: Anota como Animur, Ufa, Chafan ya pintura, trova Jaciel, Jaciel que está liberado. Va, ¿me tiene el triple o no?
0: No.
1: Y al final
0: no. Benjuat. Pero a mí ben jugat.
1: Troba nuevamente Omari Moore. Omari Moore, que ahora sí, en suspensió, llança, la pilota li cau a Josep Puerto, perdís per a Hasél, ni a falta, no la xiulen, en valor per a València.
0: Falta d'Espanyolo. Que quan se veu en desventatge física, el que fa és soltar
1: tirar la mà,
0: tota la garrota, per a que no puga pujar ahí Rivero la pilota.
1: Però és pilota des de la línia de fons per a València Bàsquet, perquè estem ja en la quarta falta de Baskonia, per tant, a una del bonus. Pilota per Omari Moore des de la línia de fons. Per a Josep Puerto, li fiquen el tap i n'hi ha falta. Seran tirs lliures per a Josep, el capità Puerto.
0: De primer l'han dit per a si no, però Puerto...
1: Sí, sí, fiquen el tap, però crec que acaben arrossegant un poquet de mà, no?, de Puerto.
0: Sí, acompanyant ixa mà, no?, quan finalitza va Puerto. Que ja, també és un jugador en un poderío bestial, S'apropa ahí a baix de l'anella i te facilita per a poder anar cap amunt.
1: Puerto, el primer... Dins 102-79. Galvieti que ja se tapa hasta la boca per a donar indicacions o per a dir algo.
2: No l'he vist jo excessivament cabrechat, ja des, de, no, des del segon quart pràcticament.
1: Puerto anota el segon i aterra Cau Farié. En ese entropesó en Jaciel i la mirada,
0: la mirada
1: de Farié
0: desafiant
1: a l'àrbit,
0: a l'àrbit, però vamos, mantenint-la ahí un segon. Jo crec que si el partit va molt més apretat sí que li assenyalen ahí una tècnica.
1: Sí, sí, per desafiar en la mirada a l'àrbit. Jaciel defensant ahí a Farié, el llançament ara d'Espanyolo de 3, el rebot espera que el palmetge Dylan Ossetkoski, se la queda el xiquet, se la queda Stefan Joksimovic, combinant en Chris Duarte, novament per a Joksimovic, encara a Dylan Ossetkoski, se la vol jugar, l'acció individual, la pilota li cau a Farié dins, ahí és... Mortal, Farié.
0: Entre Sedekeski y Farié son los dos que un poco mantienen.
2: Están aguantando estiguan, ahí la imagen.
0: Están aguantando, sí, sí, el sí, tipo. Sí, sí. Y Farié en mesa va a ser de lo que ahí también puede sumar, ¿no? De cosetes, de
1: sí,
0: de
1: pero lluita, un par de triples también.
0: De, un par de acciones de fuera, sí, pero que está fent més del que le corresponde, ¿no? A Farié en el equipo. Y ahora pasos en el apoyo, en el mama entre Ossetkoski sí, y Omari Moore.
1: Era la entrega de Dylan capa Omari Moore y en la frenada. Ha fet un poquet de claqué, Omari Moore, i són passos.
2: De 8, 17, vos estem contant així en la sintonia del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Esta doble jornada amb bàsquet Eurolliga, partit al Roche Arena entre València Bàsquet i Koser Baskonia, i també el partit de la Lliga de Nacions en futbol, al Pizjuán, i se duel entre Espanya i Croàcia, al que anem a pegar-li una ullada, Manolo, perquè continua la victòria de la selecció espanyola.
3: Continua la victòria de la selecció espanyola, continua acumulant, acaba d'entrar... El ya Balodor Rodri en el terreno de juego. España continúa acumulando y acumulando futbolistas. También ha entrado Nico Williams y Víctor Muñoz, que hace a punto de marcar el cuarto. Y que la jugada, según la árbitro, venía perseguida de fuera de juego en un balón yark penjado al segundo pal per Don Huysen. Detrás de España
4: que veu com Croàcia també ha fet els canvis, però que Croàcia veu com és incapaç de fer-li el més mínim mal a la selecció espanyola, que continua de cada partit fent una exhibició coral, un recital grupal, que fa d'aquest equip el millor del món amb moltíssima diferència. També entra en les estadístiques, Espanya 11 tirs a porta per 3 de Croàcia. 3-1 en el marcador, recorden, dos gols de Lamine Yamal, que ha eixit ja del camp, i altre de Marc Pubill, l'exjugador del Levante Unió Esportiva, que, si no recorde malament, s'estrena com a golejador amb la selecció espanyola. Balón que baixa terra, Miquel Merino, la deixa per a Víctor Muñoz, que se fa autopassada de taló, intenta punar amb el seu defensor, va a terra, el túnel, dos canyos de Miquel Merino. Ara toca per a Oyarzábal, que descarrega de primeres per a Víctor Muñoz, jugant per a Rodri. Rodri de primeres darrere per a Marc Pubill. Tienen fútbol les palmes en el Pizjuán, veient jugar a esta selecció, eh? Pubill, que ara, jo crec que ara ha perdut la pilota, pues no, diu l'àrbitre que no. El baló, que ja jugava a Cubarsí per a Rodri, obri el camp Cugurella per a que puga rebre Nico Williams, part esquerra de l'atac espanyol, tres quarts de canxa, Nico Williams tocant novament, novament per a Rodri, Rodri que va fer el canvi d'orientació, buscant en la dreta per a Víctor Muñoz, la va posar Víctor Muñoz, la posa amb comba, la trau, en este cas la defensa de Croàcia, que intenta jugar la pilota des de darrere, però en la pressió d'Espanya recupera la pilota, asfixia Croàcia, tot i que ara la pega en atac Miquel Merino, però és un bombardeig constant d'Espanya cap a l'equip croat, que no sap com llevar-se el domini d'Espanya damunt. Baló per a Pedri, amassa, la xafa, la xafa per damunt, la toca per a Hoysen, este per a Rodri, Rodri amb pilota, tres quarts de canxa, part d'esquerra del terreny de joc, ha tocat per a Williams, que de primer s'ha descarregat per a Rodri, arriba en el recolzament d'Oyarzabal. Estem en el 75 de partit, resten 15 per a la fi, Espanya 3, Croàcia 1.
2: Tornem al Rochearena, resten 2 per arribar a la fi del partit, Gomis.
1: Minut 50, ataca València Bàsquet, Corbalanca agafa el rebot després de l'errada de Jaciel Rivero, el baló per fora per al Principito, ahí va Mario Sansuperi, li ajuda també en la pantalla ahí Jaciel Rivero, que li atorna la menta a Mario Sansuperi, que vol fer la safata, que la vol transformar, i anota, no, se queda i se voló ballant per a que la recupere Joksimovic, 106-84, ataca Joksimovic, quina passada, quina qualitat ara per a que anote DJ Stewart, 106-86.
0: Qué talent el nano, Joksimovic, es que es un jugador de la seva generació, de los milloret, que ya a Europa el nano encara li falten coses perquè està molt en dret, però que el veus en lo gestual, en els canvis de mà, en les passades, com esta última, que té ese talent,
1: I a la línia de tirs lliures anirà Gonzalo Corbalán després de la falta precisament del xiquet de Stefan Joksimovic.
2: Sí, no sé si Joksimovic o de Duarte, els dos han tocat ahí al jugador de València Bàsquet. En tot cas, falta a favor de l'estat. Ja ha caigut
1: a Joksimovic.
2: Ja ha caigut a dir, no?
1: Sí, havia caigut la segona a Joksimovic. Anota el primer Gonzalo Corbalán.
0: I Rivero està guanyant el seu espai, perquè...
1: Sí.
0: Igual avui també ha fallat alguna cosa, però se'n va dar un punx entre ball i en el rebot.
1: Està portant, està portant. Corbalán, el segon dins també. 108-86, 1 minut 15.
0: De fet, ara estan, estan ja fent el contra, no sé si va allargar per mesos, però jo entenc que serà hasta final de temporada.
1: Sí, perquè se li acabava, era d'un mes.
0: La temporal, un poc pensant en la pretemporada i arrastrar-lo una micoteta, però no.
1: Joksimovic, ara molt bé, l'acció individual per a fer una safata de molta qualitat. 108-88.
2: Vas a guanyar la porra, Vas a guanyar la porra, Nacho.
1: És que Nacho sap coses. Nil Saco, se la juga Nil Saco, se desespera un poquet el Rochearena en aquesta acció, li demanava que llançara ell.
0: No, ja, però...
1: És Corbalán el que llança de 3, el triple no entra, el rebot espera Duarte. 32 segons. Pilota dins per a Fris, i l'últim en tocar és...
0: Pues és per a València Bàsquet, jo crec,
1: Fris. Pues estan ahí dubtant els àrbits,
0: No, el que passa és que...
1: Való per a València Bàsquet, sí.
0: La comoditat del marcador no volen... O sigui, jo crec que volien otorgar-li la possessió a Bascònia, no? Però era clar que Fris la tocava de segones i atacarà, pues, pràcticament una possessió i un segonet, no? Per a
1: ja estirar este... el Rochearena.
0: Atac. Va atacar, va atacar. Sí, la norma és atacar.
1: Omanimur, 13, 12, 11, 10. N'hi ha pràcticament 5 segons de decalatge. Dylan Ossetkowski se l'aixó de 3.
0: Ai, que la fa!
1: Oh, Ossetkowski! 111-88 i se acaba. Se acaba el partit en el Roig Arena, en el somriure en la cara de Dylan Ossetkowski després de fer un triplàs increïble. 111-88, guanya València Bàsquet el seu segon partit en Eurolliga, 2-2 en Eurolliga. València Bàsquet comença de la millor manera la competició europea, també en casa, també al Roig Arena. 111-88, victòria còmoda de València Bàsquet davant Kozner Baskonia.
2: Nacho, havies dit 111, bandido?
0: Dic 112.
2: Ah, 112, pues mira, estava convençut.
0: Que queda millor 111 perquè l'11 l'ha portat un tio que...
1: Que sabia coses.
0: Que sabia coses, sí.
2: No, pues pensava que havies dit 111 i dic, mira, se l'ha clavat el tio.
0: El que l'ha clavat és Ossetkowski, que
1: triple.
0: Fa un triple d'exterior, perquè sobre la finta fa un bote lateral, quasi se desplaça un poc més cap enrere per enxufar-la.
1: I te l'ança enrere molt,
0: Talent València Bàsquet, perquè ha aparegut la versió, no dic d'anotació, sinó de gestió, de molts jugadors, de passades, bueno, el que li reclamàvem a este València Bàsquet, que en la vertient ofensiva, en velocitat, és capaç de penalitzar, però que té una facilitat, o té jugadors que tenen fàcil el xoc, no? I aquesta qüestió tàctica s'ha vist implantada, molta seriositat també darrere, perquè és cert que l'Arconi ara pues, ha maquillat una micoteta en la notació, però molta solidesa, des de l'1 contra 1, i això fa que València Bàsquet, bueno, obtinga la segona victòria en Eurolliga i mire cap a dalt, és la veritat, en esta competició. Sí, sí. Els equips han començat a tenir una micoteta més de dubtes i València Bàsquet arranca molt bé esta Eurolliga.
2: Per què la diferència... Jo no vaig veure el partit contra el Lleida, Nacho, però què diferència s'ha apreciat entre el partit d'avui i el partit amb derrota l'altre dia en el Roig Arena, primera jornada de Lliga contra el Lleida?
0: De primeres, la responsabilitat darrere, perquè tu has vist a Baskonia que en la primera part s'ha quedat clavat en aquests 20 i poc punts, no? I això és que tu darrere no has permès que t'arrencaren cada vegada. L'altre dia contra Lleida la línia exterior te feia xas, Magui, el base de Lleida, t'encarava, te generava per a d'ello, per als companys, els interiors se despenjaven en el bloqueig directe i tot això, i en trama defensiu, primera en la... en aquest 1 contra 1 no era seriós, i després l'entramat ja més col·lectiu, més tàctic, no estava en la línia del que tocava, no? Per a tapar, per a recollir aquestes caigudes, per a reduir espai i tornar a tapar els llançaments exteriors. I avui València Bàsquet darrere sí que ha plasmat i seguió. I després, és que jo crec que aquest València Bàsquet no deu de jugar o no pot pensar sols en una línia. La línia de la temporada passada va ser d'excel·lència en la velocitat. Pedro, tot això ho dominava molt, però jo crec que ara tens una altra línia també la que pots explotar, encara que la teua intenció siga la que és, de dinamisme, de xoc en transició, però que després tens en TJ Shorts, Cameron Taylor, Mirotic, el mateix Ossetkowski, són jugadors que en 5x5, en mitja pista, troben molta facilitat per a sumar, no? I jo crec que ahir és València Bàsquet on fent embotxir un poc a la defensa de Baskonia, que no tenia massa solidesa, però un poc anat darrere de lo que marcava València Bàsquet, ha trobat bones situacions obertes, molt d'extrapàs, molta continuació també dels interiors, bueno, facilitat, anotadora, que te dona esta versió més coral dels nostres i trenca un poquetet en ixa mala imatge o ixa mala sensació que ens queda l'altre dia en el partit de Lliga CB.
2: Solament resten per concloure de la jornada d'avui dos partits, l'Olimpia Milà 85, Virtus de Bologna 83 i el París 70, que és el partit que comença més tard, París 70, Partizan 80. La resta de compromisos, ara repassarem els marcadors de la jornada, ja han conclòs amb este València Bàsquet 111 Baskonia, que com recorda Nacho Rodríguez, la segona victòria en Eurolliga després de vèncer el passat divendres a Besiktas. Alguna cosa més que apuntar, que contar, Nacho, o t'alliberem perquè has de vindre de seguida també avui al 90.
0: Ahí estic en un ratet, res.
1: Multitask, multitask. Nacho Rodilla.
0: Sirvo para todos. Facilidad.
1: Repartint joc, sempre.
0: Repartint.
2: Vinga, Nacho, a sopar.
0: No, quasi ja la gent se'n va, la gent contenta, cares de molta satisfacció, mateix Juan Rocha, ahir un poc rodejant-se i ara parlant amb Ricard Morell. L'altre dia jo parlava després d'acabar el partit de Lleida en Juan i hi havia un poquet d'aquesta sensació, no? Què ha passat? Bueno, avui és tot el contrari. I ahir xerrada entre Enric i Juan Roig, de satisfacció total així al Rochalena.
2: Nacho Rodilla, gràcies, bona nit. Ara en seguida t'escoltem també 90 minuts. Avui en la tertúlia tindrem en 90 minuts a Nacho Rodilla. Les 10:28. Tornem amb Gomis de seguida perquè, bueno, anem a escoltar en roda de premsa el tècnic Xavi Albert de València Bàsquet de seguida. Així que ara de seguida tornem amb Gomis. Són les 10:29. Esteu en la sintonia esportiva del Punta Puntena Punt Ràdio. Anem a enllaçar, com sol ser habitual moltes vegades, el Punt a Punt amb el 90 minuts, que com sempre arribarà i carregada d'info com sempre a les 11 de la nit. Minut 84, mentretant, té muntat en el Sánchez Pizjuán en aquesta segona jornada de la Lliga de Nacions. Espanya està guanyant 3-1 Croàcia.
3: Sí, i està jugant precisament Luka Modric, han obert el sarcòfag i entre la mòmia, a veure si poden, almenys pel respecte que se li té.
2: L'altre dia marcar.
3: Sí. No es descarta que el passe li agrada anar a Borsuker, Pilota per a Croàcia, intenta manejar Guardiol, un dels centres habituals. El balón para Croacia, que intenta arribar per banda, intenta jugar nuevamente, la pilota penjada buscant Ante Budimir, el balón rebutjat per Espanya, li cau a Miquel Merino, intenta pegar la mitja volta en la frontal de l'àrea, a punt d'estar de furtar Nico Williams, que s'haguera anat a soles cara a la meta de l'Ivakovic, però allí ha tallat en este cas Misic, que ha jugat la pilota ja per a Croacia, que ara en els minuts finals se va, intenta acostar-se novament cap a l'àrea d'Unai Simón, que hem vist una cosa, això sí, que no és molt habitual. Espanya, que va encaixar només un gol a tot el Mundial, va encaixar-ne dos contra Anglaterra.
2: I ho he encaixat un altre.
3: No és lo habitual. No sé si és per trobar algun pero a esta selecció, perquè ja no se li pot trobar cap defecte més.
2: Però és una Espanya, diríem, post-Mundial, que continua sent la mateixa Espanya mundialista, per dir-ho d'alguna manera, perquè ha jugat dos partits des d'aquell Mundial i els ha guanyat els dos, un de prestigi a Wembley contra Anglaterra el passat dissabte i el d'hores d'ara, primer en terres espanyoles des de la conquesta del Mundial, està fent-li 3-1 a la selecció de Croàcia, que en cap moment ha inquietat a la selecció de Luis de la Fuente. En l'altre partit que està disputant-se en este grup, en la Lliga A, en el dia d'avui, la selecció d'Anglaterra està guanyant 0-2 a la de la República Txeca. Altres marcadors de la jornada, la Lliga B, Escòcia 0, Suïssa 3, Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. I en la Lliga C, així hi ha grans partits, Finlàndia 0, Bielorússia 0, Moldàvia 1, Islas Feroe 1, Bulgària 0, Estònia 0, Eslovàquia 2, Kazakhstan 1, Luxemburg 0, Islàndia 3 i San Marino 0, Albània 3. Minut 86 per a 87 ja de partit. Continua la victòria. El sol és del públic del Pizjuán. Espanya està guanyant 3-1 Croàcia.
3: 3-1 Croàcia, passant-se bé, tot i que Croàcia ara intenta armar el joc de darrere. Talla Espanya, el valor de Miquel Morino, jugant per a Rodri, descarrega de primeres a dreta on està Víctor Muñoz, pilota per a Merino, Merino al centre per a Rodri, Rodri el saca, pilota per a Pedri, que ha descarregat de primer sobre Cubarsí. Este per a Dan Huysen. Huysen per a Nico Williams. Nico amb pilota. Gira, toca al centre per a Pedri, que ve per a solucionar i tocar darrere per a Huysen. Huysen al mig per a Rodri en el cercle central. Futbolista de Rodri espectacular, que obre l'esquerra per a Cucurella, que la xafa, que la para, que la juga per a Pedri. Pedri per a Rodri, jugant a Espanya, tocant en tres quarts com si no hi hagués un rival davant. És que toquen amb una facilitat insultant. Pedri de primeres buscant un camí per el mig, s'ha equivocat en la passada, intentarà eixir Ivancic per a Croàcia, jugant des de darrere, el baló buscant Ante Budimir, no l'ha trobat a París Hoysen, cerca central, canxa de Croàcia, 3-1 guanya Espanya. 87 de partit, 42 de la segona, baló de Rodri per a Miquel Merino, part central, canxa de Croàcia, Merino per a Rodri, Rodri per a Merino, este no va per a Rodri, juga per a Hoysen, part esquerre, el central del Real Madrid, que toca al darrere, pilota per a Cubarsí, Cubarsí per a Marc Pubill, Pubill al centre, no, en per a Merino, Merino se fa un espai i fa la passada de seguretat per a Huysen, Huysen en pilota, jugant per a Rodri, cerca central, travessa la canxa de Croàcia, inicia la desmarcada, en este cas Pedri per a Nico Williams, que va des de l'àrea, amaga Nico i li pega, Nico!
4: gol d'Espanya, Nico Williams. Toca i toca i toca Espanya fins a que li dona la gana, xafa l'accelerador, li la dona un des de dalt, en este cas a Nico Williams, que entra en l'àrea, fa una bicicleta, li pega a trencar, fa el quart des d'un costat, Espanya 4, Croàcia 1.
2: Quina acció, novament, combinativa, estem veient ara la Repe amb Pedri, Rodri, Merino. Amb Pedri, amb Merino, amb Nico Williams, que fa un gol amb l'esquerra després de controlar la pilota amb la dreta. Vull dir, increïble el gol que ha tornat a aconseguir la selecció espanyola, marca Nico Williams. Això ja és golejada, 4-1 ja és golejada. Així que Espanya està agradant-se davant la selecció de Croàcia en esta segona jornada de la Lliga de Nacions.
3: Igual que dèiem abans, lo de un encaixat avui, dos encaixats dissabte passat, també hem de dir 4 avui, 3 dissabte passat, 7 gols en dos partits, Salva.
2: Pues sí, són 7 gols.
3: I això que no tens un davanter centre pur.
2: Sí, sí, sí, són 7 gols. Avui 4 contra Croàcia, però els anteriors van ser 3 contra la selecció d'Anglaterra.
3: I això que no tens un davanter centre pur, eh? Apalla'm el tema. Per cert, avui es queda sense jugar Ferran Torres. No sabem si per descans o perquè algú s'està passant-lo per la dreta. Ja ho veurem.
2: No, jo crec que serà...
3: Jo crec que té cap.
2: Esforços,
3: jo crec que...
2: Sí, sí.
3: A més, Ferran ha demostrat... O sea, Luis de la Fuente ha demostrat que...
2: Començament de Ferran, de Ferran en el Paris Saint-Germain ha sigut espectacular. Espectacular. Que l'altre dia va errar gols que no són habituals que el CR, però bueno, jo crec que això és pura i dura gestió d'esforços.
3: Bueno, pues la pilota per a Espanya, el baló per a Rodri, Rodri en baló, jugant per a Pedri... Pedri per el centre, busca Víctor Muñoz per al cinquè, s'escora Víctor Muñoz, la posa, el valor rebota en el central, li cau a Oyarzábal, Oyarzábal que li pega fora! Esta Espanya no té mai prou, juga al seu ritme, toca, busca espais, els troba, xafa l'accelerador i dins de l'àrea finalitza d'una manera, jo diria, agobiant per a qualsevol rival. No m'agradaria ser, sobretot, jo crec que un mig... els defenses han de patir molt, però un mig centre rival davant d'Espanya, Salva, és allò de vore-la i no tocar-la.
2: Sí, sí, no, efectivament. Persegueixen hombres, els jugadors rivals de la selecció espanyola. Ho va fer Anglaterra durant molts trams del partit l'altre dia a Wembley. Però avui, fonamentalment, el que està perseguint hombres és la selecció de Croàcia.
3: Sí, la estrella sí. Cubarsí no ha fet un bon control, Pedri, baló darrere. Està a punt d'acabar-se el partit perquè són
2: dos minuts.
3: Han donat dos
2: d'afegit i han consumit ja pràcticament 40, un mig.
3: Jo crec que l'àrbitre també ha dit dos i ja prou, perquè no és necessari prolongar esta massacra futbolística. Espanya, que és líder de grup, i que va acabar amb un 4-1, però que ha tingut pasta per a fer-ne molts més. S'acaba el Palau del Pizjuán. Recorden, un de Nico, dos de la Main, un altre de Marc Pubill, l'ex de Llevant, però un total, Salva, d'Espanya 4, Croàcia 1. Espanya continua comandant amb molta suficiència el seu grup de la Nations League.
2: Ara de seguida tractarem d'escoltar protagonistes des del partit del Pizjuán amb la victòria que vos acaba de contar la sintonia esportiva del Punta a Punta, sí, en Apunt Ràdio, i el company Manolo Montal també este marcador d'Espanya 4 Croàcia 1. També conclou l'altre partit del grup, la República Txeca ha perdut 0-2 davant la d'Anglaterra, un partit que també conclou en la Lliga B d'esta Lliga de Nacions, Eslovènia 2 Macedònia del Nord 0, encara en marxa partit en el descompte, l'Escòcia 0, Suïssa 3. Ara de seguida repassarem tots els marcadors, però Espanya suma 6 punts, ha guanyat els dos partits, tant en la primera jornada contra Anglaterra, Wembley, com avui, segona jornada al Pizjuán, davant la selecció de Croàcia. Lidera la selecció espanyola el seu grup de la Lliga de Nacions. Només començar, només encetar-se la competició. Són les 10:38, ara se n'anirem al Roig Arena per escoltar Gomis, però crec que podem escoltar declaracions per a la televisió del tècnic tècnic de València Bàsquet, de Xavi Albert. A veure què conta Xavi Albert després de la victòria d'avui.
5: Han anotado todos, habéis batido el récord de puntos y hemos visto sensaciones de la grada muy agradecida con el estilo de juego, con las ganas del equipo. Supongo que eso es casi lo más importante, ¿verdad?
6: Sí, bueno, evidentemente hay días que las cosas salen más de cara, días que tendremos que pelear hasta la última posesión y el juego no sale tan limpio en la línea en la que queremos. Muy contento con días como hoy porque la propuesta está ahí y cuando las cosas se hacen bien, pues es más reconocible lo que queremos plantear, pero al final contento si peleamos los 40 minutos, si luchan, si lo veo como los he visto hoy, trabajando codo con codo por sacar el partido adelante. Y evidentemente, pues hay una dosis, ¿no?, de esfuerzo. Los equipos de Euroliga que hemos encadenado ligas domésticas, 3 partidos en 6 días, y evidentemente es un factor, ¿no? Nosotros nos ha venido hoy más de cara a jugar en casa y agradecido de que la gente de aquí se lo haya podido pasar bien.
5: Eso te iba a decir también, ha sido una victoria que ha parecido sencilla, pero ni mucho menos, ¿no? Porque hay que, con amplias diferencias en la primera mitad, tienes que intentar mantener el espíritu competitivo del equipo, que precisamente por todo lo que viene y por lo que le viene encima, se pueden relajar, ¿no?
6: Bueno, al final, para mí fácil, en Euroliga no hay ninguna victoria, hay de un gran valor todo, sí que es verdad que con diferencias amplias como las de hoy, pues es importante no tender a relajarse porque tenemos poco tiempo de entrenamiento, hay un calendario muy poblado de partidos y cada minuto en la pista es un minuto más que tenemos para poder mejorar y engrasar situaciones que igual no tenemos tanta disposición de poder entrenar entre semana.
5: Bueno, pues disfrutar lo que podáis, que ya ha sido una buena noche. Gracias, Albert. Gracias.
2: Les declaracions per a la tele que ens ha oferit el partit i la victòria d'avui de València Bàsquet. Ara de seguida tornarem a la sala de premsa per escoltar a Xavi Albert amb més tranquil·litat i de seguida començarem a escoltar també protagonistes des del Pizjuán, perquè acaba de concloure el partit i crec que de seguida podrem escoltar a Lamin Yamal ja sobre el terreny de joc després de la victòria que avui ha aconseguit la selecció espanyola en la Lliga de Nacions davant l'equip de Croàcia, el que ha granat la selecció espanyola per 4-1. Recordem que l'altre partit, República Txeca, ha perdut 0-2 contra la selecció d'Anglaterra, que en la Lliga B, Escòcia, ha perdut 0-3 contra Suïssa, que Eslovènia ha guanyat 2-0 contra Macedònia del Nord i que en la Lliga C ja han acabat tots els partits. Finlàndia 0, Bielorússia 0, Moldàvia 1, Islas Feroe 1, Bulgària 0, Estònia 0, Eslovàquia 2, Kazakhstan 1, Luxemburgo 0, Islàndia 3, San Marino 0, Albània 3. Són tots els marcadors del dia d'avui en la Lliga de Nacions. Anem a buscar a Salva Gomis des del Roig Arena. Com van les coses per ell? Són amistats a sala de premsa, Gomis?
7: Sí, Salva, estem esperant que aparega en sala de premsa Xavi Albert. L'hem escoltat en el flash interview de la tele. Acaba de eixir de la sala de premsa del Roig Arena el tècnic Paolo Galbiati i estem esperant que aparega Xavi Albert així en la sala de premsa.
2: Què ha dit Galbiati, Salva?
7: Bueno, pues evidentment que no estava content en el que ha fet el equip, que no han tingut un bon dia, i respostes curtes per part de Galbiati, que la cara ho deia tot, la cara llarga del tècnic de Baskonia, quan ara, mira, apareix Xavi Albert en la sala de premsa acompanyat de Luis Arbolejo. Així que anem a escoltar a Xavi Albert.
2: Pues anem a escoltar les declaracions en la sala de premsa del Roig Arena.
8: Xavi
2: Albert,
8: el tècnic. Una valoració que posteriorment traduirem a l'anglès i després queda per a vostres preguntes.
2: A veure què ens conta. Primera valoració, se va traduir a l'anglès i després ja serà la roda de premsa normal amb preguntes i contestacions en espanyol.
9: Lo primer que m'agradaria dir,
2: l'altre dia va coincidir
9: en el partit d'aquest any sota l'hora i me sent part d'un gran club i és felicitar a les xiques que van ser campiones de la Supercopa de l'altre dia i m'agradaria cada cop que tinc la possibilitat, però m'alegra molt per Javi, per tot l'estaf i tota la plantilla, per tota la gent que comporta la part femenina del nostre club, donar-los l'enhorabona per el seu primer gran èxit. I una vegada això, parlant del nostre partit, doncs, bé, avui content per la imatge que han donat, perquè crec que ha sigut un partit de 40 minuts, no? Hi ha algun moment on dius no és tot perfecte, però en línies generals molt content en el que s'ha vist tant darrere com davant durant tots els quarts, no? Ha sigut un treball complet, en harmonia de tota la plantilla, minuts repartits, i quan veus l'esforç continuat i la col·lectivitat en tot, podem entrar en detalls després del xoc o de certes parcel·les del propi partit, però bueno, molt content en la coralitat del partit d'avui i poder sumar la segona victòria en esta Eurolliga davant de la nostra afició.
10: First of all, I want to congratulate our women's team for winning the Super Cup.
2: Estan traduint la primera reflexió en valencià, en este cas de Xavi Albert, després de la victòria del seu equip davant el Cosner Baskonia a Granat, literalment València Bàsquet a Cosner Baskonia en esta segona jornada de l'Eurolliga. A més, després de vèncer en la primera jornada en aquell partit que van afrontar divendres passat a València Bàsquet a terres turques davant Besiktas, així que després de guanyar-li al Besiktas en la primera jornada de Lliga, València Bàsquet en esta segona jornada de Lliga, li ha guanyat Baskonia 111-88. Continua la roda de premsa, ja han preguntes en castellà, si no m'equivoqué, de Xavi Albert.
11: Tú sabes que los equipos y los vestuarios son todos muy particulares, ya tengan 18 años o 35, y esos mensajes un vestuario lo puede coger de dos formas, una mala y una parecida a la que hemos visto hoy. Me imagino que también estás contento por eso, porque no creo que no sean vasos comunicantes que un entrenador te apriete en público y hoy se ve una imagen muy distinta 48 horas después.
9: Però sí, però n'hi ha moltes vegades que n'hi ha molts tipus de factors. Evidentment, la fatiga, el calendari, la saturació, a vegades fa que no et connectes des d'inici i no et surten les coses. Jo no vaig tractar tampoc de pegar un toc a la plantilla en públic. De fet, me fiqui al capdavant d'aquella derrota, perquè crec que té que ser així, i quan l'equip no dona la cara que té que donar, és principalment responsabilitat de tots, però al capdavant me fiqui jo i no tindré cap problema en ficar-me sempre. He destacat sempre que este grup és un gran grup humà i molt entrenable. Llavors, no necessita a nivell de tocs públics o de missatges subliminals, el que vam tindre que parlar, ho vam parlar en el vestuari, de portes cap a dins, de manera molt clara i molt bidireccional entre tots. Llavors, content en el pas endavant, perquè evidentment es nota, no?, que va tindre efecte, i bueno, al final una derrota fa mal, evidentment, però me quedé en l'evolució de la plantilla i en la reacció que han tingut avui.
12: Hola, Xavi, així en directe per al Punt a Punt de la Montràdio. Te pregunto un poc per com ha començat la temporada també en Eurolliga. Parlaves d'aquesta vessant més negativa de com ha començat la Lliga, però com s'ha refet l'equip també avui en Eurolliga, en la competició europea, i sobretot per un nom propi, per si pots fer una valoració del partit d'avui de Vilan.
9: La realitat, ja l'any passat, és que tenim un calendari molt saturat de partits. Llavors, el que li dona gran valor, i encara que el partit de la tria farà mal, era inauguració en casa, Lliga CB, i no volíem perdre-lo, però li dona molta importància a mantindre's equilibrat en lo emocional, i per mi un gran pas és veure la cara que es dona avui després d'una derrota dura. Simplement n'hi hauran més partits ruïns, n'hi hauran períodes millors, n'hi hauran períodes pitjors, però quan veig una continuïtat en no soltar els partits, en continuar treballant, evidentment tot el xoc no està ja establit ni eixen tots els automatismes com ens agradaria, però li dona molta importància a que l'equip trobi la manera de competir i de remar junts. I Dylan, pues, avui un com un de tants altres, jo crec que n'hi ha jugadors, jo vaig remarcar l'altre dia, que no arribaren per diferents motius, uns de lesions, altres per paternitats, altres per lesions prolongades d'any anterior, necessitaven temps, o sigui, un temps que necessiten ells, però que no volia o no es demanda públicament, perquè el que hem de fer és competir des del primer dia. Però evidentment no vinc jo a descobrir aquí el gran talent i el que es pot aportar Dylan a aquest equip. Aniran engranant-se les peces, i Dylan, igual que la resta, segurament ens continuen donant grans nits en el Roig Arena.
13: Xavi, bona nit. Poc més de 48 hores després de la primera derrota en casa davant el Lleida, el Baix Basquet s'ha reposat, 111 punts, però jo vull preguntar-te per tu a nivell personal què suposa un tècnic per a tu, persona de Baix Basquet, tota la casa, la primera victòria oficial així en casa en Roig Arena. Què t'ha suposat a tu a nivell això, més personal?
9: Bueno, és inevitable aquí dir entre cometes llevar-me un pes de sobre, no perquè pense que una derrota siga algo catastròfic ni vaig a canviar, però sí que quan vaig assumir el repte d'entrenar a València i ficar-me cap davant d'aquest projecte, n'hi ha una dosi extra de responsabilitat que m'és impossible negar i que em pesa, en l'experiència que tinc a dia d'avui, més les derrotes que en qualsevol lloc que poguera entrenar. Per tot, és un club que estime, està ple de gent que estime, llavors totes les derrotes estic veient, és algo que en experiència vaig a també poder consolidar-ho, me pesen un poc més. M'imagino que l'experiència en això m'ajudarà, però ara mateix a la... Bueno, llevar-me simplement un pes, perquè les derrotes dures me fan mal, l'experiència que tinc a dia d'avui, més les derrotes que en qualsevol lloc que poguera entrenar. Per tot, és un club que estime, està ple de gent que estime, llavors totes les derrotes estic veient, és algo que en experiència vaig a també poder consolidar-ho, me pesen un poc més. M'imagino que l'experiència en això m'ajudarà.

0: hem vist un equip que ha volgut córrer molt més i que ha mossegat diguem-ne de manera més contínua. A què li dones més valor?
1: A refer-se després d'un cop dur i tindre clar que els nostres principis i el que volen jugar no entra en dubte. Jo, per exemple, jo crec que contra Lleida i contra Besiktas i contra el Barça vam intentar córrer i se va córrer i s'han plantejat partits, bueno, ahí estan les dades, no entraré jo, s'han vist partits de moltes possessions, s'han vist partits d'un gran volumen de llançaments, partits d'una alta càrrega del rebot ofensiu, i em veu que Lleida va ser un partit que van perdre i no sé si van fer, bueno, 15 tirs més que el rival. És, aquest plantejament el podrem portar sempre a la nostra banda i estar molt destacats dominant el rebot ofensiu, les possessions, els tirs, no ho aconseguirem sempre, però sí que veig una intencionalitat tots els dies de fer-ho. I n'hi ha dies que evidentment les coses estiguin millor, tens millors cames, està tot connectat, sumem un partit més d'experiència, és a dir, tot se va engranant millor i llavors, bueno, pues avui és un partit molt destacat en tots els nivells, no? Per ells també d'aquests partits que quan tot va de cara, una cosa s'encadena rere l'altra, li dona importància a veure que ho fan en intenció tots els dies i n'hi ha, en veritat, n'hi ha vegades també que el rival li deixen millor les coses, n'hi ha altres que pitjor, però he vist una continuïtat en aquests partits, se guanyen o se perden.
2: Xavi, dos coses. Una, avui, dada de Álvaro, sen 11 punts, sostre anotador en la història del club en Euroliga, i eres tu l'entrenador d'aquest equip que ho aconseguís, que sents. I després te volia preguntar, està clar que quan se fitxa un jugador com TJ Shorts, clar, hi té una influència en el xoc molt gran. Avui hem vist que quan ell no estava en el camp, Omari ha assumit un rol ahí en, no sé si de generador o com digueu els experts, però crec que ha estat un molt bon nivell. És una de les claus, que n'hi ha moltes en un equip, però que quan TJ, que és un poc el no sé com dir-te, el que du el pes en el xoc, que un altre jugador com Omari, que probablement no siga la seva posició, pues faci aquest pas endavant com a generador de xoc.
1: La primera part, la dels punts, content, és una dada sense més. Crec que s'aniran trencant sostres cada dia més aquí en qualsevol club durant un cert període de temps, perquè clarament és una tendència alcista, no? El que la gent, formem part també en la història d'aquest club recent, aquesta proposta dona cert rèdits, no? A nivell de resultats. Llavors estem veient l'altre dia també el partit contra Lleida, va ser amunt i avall sense parar, toma i daca allí a veure qui era el que rebutjava a córrer, ningú rebutja, vull dir, no ho fan tots els equips, però jo crec que hi ha una tendència clarament alcista a partits de més possessions, de més punts. Crec que se va trencar el rècord de punts en ACB la primera jornada a nivell de la història de la Lliga. Bé, li dona valor perquè, bueno, jo preferís fer un 111 que fer 70, m'agrada més aquest estil, i quan responen pues, i entren les coses com avui, pues, encantat. I la segona part, crec que tenim també en aquesta nova tendència del xoc les posicions que gasten algo més difuminades, igual TJ és clarament, no?, un manejador principal per tot característiques de xoc, per alçada, però crec que tenim gent que pot assumir aquest rol de pujar el baló, de donar l'inici al nostre xoc en arribada. Pot ser Omari, pot ser Mario, tenim a Álvaro, tenim molts jugadors que se poden entrellaçar entre si. Content, molt content, ja que me preguntes per Omari, però especialment avui per la parcel·la defensiva, on crec que dona clarament un pas dels partits que venia en com utilitzar el seu cos i encadenar esforços.
3: Vamos terminando. Hola Xavi, enhorabuena por la victoria. Yo quería preguntarte un poco, hablando del estilo de correr y de tratar de anotar, hablabas en la previa del juego interior, de contrarrestar la velocidad de los exteriores de Baskonia, también de proteger la pintura con respecto a lo que pasó el domingo. Yo te quiero preguntar un poco por la satisfacción que te genera ver cómo el equipo también ha sido capaz de jugar mucho, aprovechar mucho ese bloqueo de continuación, la figura de Nilsaco también en el rebote, en defensa. Recuerdo una acción defensiva de Puerto totalmente vertical, entendiendo el contexto del rival, pero qué punto de satisfacción te genera también ver un poco, no llamarlo plan B, pero saber que el equipo también se adapta cuando quizás no es tan fácil encontrar tiros liberados. Gracias.
1: Mol, porque es una decisión que te toca aprender abans d'un partit, no? Quan saps, perquè les condicions de Baskonia són les que són, que van anar en quintetos baixets i molt lleugers, si t'acoples a ells o si te mantens fidel al teu plan i a lo que

0: tu vols fer, no? Te'l pots acoplar o pots continuar la teva línia i la teva feina. És una decisió que vam prendre prepartit i vam dir, podem patir en algunes situacions, com s'ha vist a final del segon quart, en Txell molt gran defensant a Txell molt vertical, no? I se mos escapaven i ahí patires, però confies en contrarrestar situacions de rebot ofensiu, en fer-te gran en pintura, en guanyar intimidació. Bueno, molt, molt content que ha sigut una decisió prèvia que avui ha sorgit bé, no? En no pensar tant en el rival i acoplar-te en ell i continuar en la teua línia i en el que tu vols ser i el que vols proposar.
1: Gràcies. En marxa de Xavi Albert, el Roig Arena, després de la victòria davant el cos de Baskonia. Suposo ara, Gomis, que van les preguntes per a la premsa estrangera, entenc.
2: Yeah, no, sí, però tan sols n'hi haurà una.
1: Solament hi ha una periodista.
0: Only 27, I expect, like, to create...
1: Però la presa de Xavi Albert en el Roig Arena després de la victòria del seu equip en esta segona jornada de l'Eurolliga davant el Kosner Baskonia. Hi ha presa internacional en el Roig Arena. Recordeu que els dos rivals eren espanyols, València Bàsquet i Kosner Baskonia, i que a la fi ha granat Kosner Baskonia el conjunt de Xavi Albert. Ha conclòs ja la roda de presa, Gomis? Xavi Albert, pues anem a aprofitar perquè des de la victòria d'Espanya en futbol podem escoltar en declaració per a Teledeporte a Fermín. Vinga, anem a escoltar a Fermín. Espanya guanya també en futbol 4-1 a Croacia.
3: Estás muy acostumbrado a jugar en un equipazo como el Barça, pero ¿cómo sientes eso de jugar en el mejor equipo del mundo?
4: No, pues un orgullo, porque hoy era mi primer partido titular y después de la lesión pues muy contento de la oportunidad y nada, pues un orgullo y un honor jugar para mi país.
3: Lo has intentado de todas las maneras, te has girado, ha habido una jugada maradoniana intentando regatearte a 10 rivales dentro del área. ¿Cómo ha sido el partido para ti?
4: Bien, bien, bueno, no ha entrado, pero bueno, lo he intentado y creo que he intentado hacerlo bien, creo que ha salido bien y lo importante es que el equipo ha hecho un gran partido y hemos ganado.
3: ¿Cómo ha sido lo de ver a tus compañeros de selección jugando un mundial, ganando un mundial? Estabas con ellos celebrándolo en Nueva York, pero desde fuera del césped.
4: Fue un poco raro porque al final lo viví como un aficionado, pero obviamente estaba muy feliz por España y por mis compañeros, pero tenía eso ahí de que podía haber estado. Pero bueno, al final ya es pasado, he pasado página y estoy muy contento de estar aquí otra vez.
3: Y a disfrutar ahora de lo que queda por delante. Muchas gracias, Fermín.
4: Gracias.
5: Es esas cosas que tiene el fútbol, Fermín, probablemente.
1: Fermín, a Teledeporte, després de la victòria de la selecció espanyola per 4-1 davant la selecció de Croàcia en este punt a punt que està a punt de concloure i que torna al Roig Arena a veure si continua la roda de premsa de Xavi Albert. Salva Gomis.
6: Finalitzar, Salva. Acaba de finalitzar la roda de premsa de Xavi Albert, ja se'n va cap a la zona de vestidors, així que donem per finalitzada la roda de premsa de Xavi Albert després d'esta victòria importantíssima davant de Kosner Baskonia. És la millor manera de començar la temporada i per a acabar, si te sembla bé, una dada que ens proporcionava el club, i és que ixe triplàs, última instància de Dylan Ossetkowski, que ha suposat el final 111-88, pues ha suposat la major anotació de València Bàsquet en la seva història de l'Eurolliga, superant els 108 punts que va aconseguir la temporada passada a la pista de Kosner Baskonia. Correcte, correcte. Avui en casa supera aquesta xifra de 108, arribant als 111 punts en un partit d'Eurolliga València Bàsquet.
1: Pròxim compromís per a València Bàsquet, Gomis?
6: Bueno, pues en este calendari, no, de pràcticament sense parar, el pròxim dia 2, divendres, correcte, Asbel, València Bàsquet, a les 8 de la vesprada, per suposat en directe, en el punt a punt en A Punt Ràdio, i ja el diumenge 4, a les 5 de la vesprada, fora de casa també, en pista del Casa de Mont Saragossa, partit de Lliga, segona jornada, esperem que puga també, encarrilar, no, la dinàmica de victòries en Lliga CB.
1: Salva Gomis, gràcies.
6: Adéu, bona nit.
1: Adéu a Salva Gómez, que vos ha portat la victòria en companyia de Nacho Rodilla, que escoltarem ara en seguida en tertúlia, en el punt a punt victòria de València Bàsquet contra Kosner Baskonia. En segons arribarem al 90 minuts, així que el que millor podem fer és tancar el punt a punt i enllaçar pràcticament amb la sintonia del 90 minuts.

90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i un minut. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio. Però l'esport en A Punt Ràdio, amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. X o Twitter, @90minuts. En 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio. També hi ha 90 en xifra, també en número. I Instagram, 90 minuts ràdio. I si 90, sense xifres ni números, en paraula, en lletra. Si el que voleu és enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: quins jugadors dels que no estan jugant habitualment penseu que poden revaloritzar-se amb Javier Aguirre? I això és la pregunta que avui vos fem. Quins jugadors dels que habitualment no estan actuant penseu que poden revaloritzar-se amb Javier Aguirre? 11-2, grans i menors, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Això no deia Sara Folgado, perquè avui és que tenim molta planxa, que diria aquell. Hola, Folgado, què tal? Bona nit.
1: Què tal, com estem?
0: Folgado ve també...
1: Ja no, avui qui va planxar és Miqui.
0: Folgado ve també de molta planxa, en un punt a punt on València Basquera passar per damunt a Baskonia i on Espanya la passa per damunt a Croàcia en futbol.
1: Sí, la veritat és que mirares on mirares, te divertís, tant en el bàsquet, Manolo, on, bueno, pues, València Basquera està recordat el de la temporada passada, segona victòria en l'Eurolliga, avui ha granat Kosner Baskonia, però és que si li pegaves, si giraves el coll i miraves el futbol, pues Espanya també ha granat a la selecció de Croàcia. Per tant, bueno, pues celebrem, no?, esta nit amb dos victòries, la de la selecció espanyola en futbol i de la de València Bàsquet en Eurolliga.
0: Tenim avui catedres també aquí per així, després també li preguntaré per la selecció espanyola. No puc resistir-me a preguntar-li per la selecció espanyola. 11 i 3, quan tenim molta planxa, que deia jo, Folgado, com venen avui les fotos?
1: Fotos venen avui, estan contentes.
0: Tira-li.
1: Ferran Torres i Alejandro Grimaldo, fills adoptius de València, el de Foios i el de la Pobla de Vallbona, han sigut campions de la Copa del Món 2026 amb la selecció espanyola i l'Ajuntament de València ha decidit obsequiar-los amb este guardó. A més, també s'ha aprovat per unanimitat concedir la distinció de fills predilectes de la ciutat de València a José Ballester, fundador del Llevant, i a l'atleta Fátima Diamé. Braulio tira de vella guàrdia i ha escollit el doctor Antonio Giner per a que siga el nou cap dels serveis mèdics del València Club de Futbol després d'anunciar el canvi en l'apartat mèdic del club. Giner va ser acomiadat precisament per Pedro López Mateu en 2020 després d'un periple de 23 anys en l'entitat, en la qual va començar a treballar l'any 1997. D'esta manera, inicia una nova etapa en el club com a màxim responsable de la parcel·la mèdica. Torna Juan Foiz, el defensa argentí, s'ha reincorporat al treball amb el grup en els entrenaments del Villarreal durant la parada de seleccions, mentre que el migcampista Santi Comesaña continua al marge per la lesió que patís en el turmell esquerre. Amb la tornada de l'argentí i a expenses de la resta d'internacionals, només el migcampista gallec és l'únic futbolista amb el qual encara no pot treballar Íñigo Pérez. Amistós per a tancar el paró. L'Els disputarà divendres que ve un partit amistós davant la selecció de Mèxic sub-20 en les instal·lacions esportives del Pinatar Arena a partir de les 10 del matí. El partit davant el combinat mexicà posarà fi a la concentració que està realitzant l'Els en la localitat murciana durant la present setmana. Espanya no té rival. Els de Luis de la Fuente han guanyat Croàcia per 4-1 amb una altra exhibició de superioritat grupal, tot i que el seleccionador ha començat amb un 11 que registrava 5 canvis sobre l'equip que va actuar d'inici a Wembley. Al primer minut els campions del món ja manaven al marcador amb Diana de Lamine Yamal. Amb la victòria d'avui el combinat espanyol continua com a líder de grup i ja li trau 3 punts a Croàcia i a Anglaterra, que avui ha vençut a la República Txeca. Una versió molt millorada. València Bàsquet ha oferit una cara molt diferent en Eurolliga i ha derrotat el Baskonia per 111-88. Els de Xavi Albert han dominat totes les facetes d'un partit en el que han sigut molt superiors a l'equip vitorià. En un gran rendiment coral, l'equip taronja s'ha recolzat en individualitats destacades com ara Tigi Sorge o Harmony Brooks.
0: Les 11 de la nit i 6 minuts, vos recorde, a Rava, 90 minuts per a XO, Twitter, 90 en xifra, en número, també en xifra o en número per a TikTok. 90 minuts ràdio. És per a TikTok el nostre perfil. Per a Instagram també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números. Si el que voleu és enviar un àudio, ho feu al 6 de 9 42 18 01. La pregunta que estem fent vos és: quins jugadors dels que no estaven actuant fins ara penseu que es poden revaloritzar amb Javier Aguirre? 11 i 6, pausa per a la publicitat i en tornar de la mateixa parlem de tot això i de moltes coses més així en A Punt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. ¿Pasa siempre?
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.

0: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalti i Salva Folgado.
1: Les 11 de la nit i 8 minuts, en el dia d'avui hem tingut dos nous propis en el València. Un d'ells, el doctor Giner, Salva, que torna al club i que, bueno, 23 anys va estar en la primera etapa, el va fer fora per López Mateu, fan fora per López Mateu i torna Antonio Giner.
2: Sí, diríem que és un València que torna rere en el temps amb Braulio Vázquez i ara també amb Antonio Giner. No sé si serà l'última novetat, però que forma part també d'un passat recent que es produirà en les pròximes hores en el València. Però després de l'eixida de Pedro López Mateu, per a mi sorprenentment, jo esperava altre metge, pues Braulio ha escollit Antonio Giner, serà la seva segona etapa en el club, va començar a treballar en el 1997 i en 2020 va fer-lo fora precisament Pedro López Mateu, a qui acaba de substituir Antonio Giner. El València havia buscat pareixer i ja va ser de ser rebombori en la parcel·la mèdica de la ciutat, en els mentideros de la ciutat mèdics, perquè tot el món buscava conèixer qui anava a ser el loca dels serveis mèdics del València, però a la fi torna a dir, per a mi sorprenentment, Braulio, pues ha decidit per Antonio Giner. Jo crec que va ser una fórmula mixta la que va portar endavant el València en la seva parcel·la mèdica. El València continua tenint un conveni amb Mimed, la majoria de visites mèdiques a especialistes, la majoria d'operacions, si els futbolistes estan d'acord, se faran en Mimed. I Antonio Giner jo crec que serà, diríem, bueno, pues, la cara que li posarà nom a aquest títol de cap dels serveis mèdics del València, el que d'alguna manera, bueno, pues, indicarà als futbolistes a quin responsable pues, han d'anar de l'IMED sempre que tinguin algun tipus de problema. Recordem que Toni Giner no és traumatòleg i que, per tant, Manolo, jo crec que totes aquestes operacions, si el futbolista no busca un metge, diríem, personal o de confiança, les faran en l'IMED.
1: Bueno, pues esa és la situació del tema mèdic. Entrem en altres temes. Avui el València ha anunciat ja que comença el procés de trasllat i selecció del nou seient al nou Mestalla.
2: Sí, avui ho ha anunciat el València en les seues xarxes socials. Hi ha tres fases. La primera fase es diu creació de grup, se farà en línia des del 14 d'octubre al 30 d'octubre de 2026. L'objectiu, com recorda el club, és permetre que els aficionats que vulguin viure els partits junts en el nou Mestalla s'organitzen prèviament. És el moment d'unir-te, diu el club, amb familiars, amics o companys de penya per a garantir que poden assegurar-se els seients junts, no? Contigus. La fase 2 de selecció de seients serà ja presencial des del 10 de novembre fins a finals de maig de 2027. Objectiu, acudir a la cita en la sala 1923 del Camp de Mestalla per a seleccionar els seients en el nou Mestalla. I fase 3 serà la de formalització i pagament, és a dir, que s'ha de confirmar administrativament la reserva del seient i formalitzar el pagament del abonament.
1: Volem parlar amb un soci del València. S'ha arribat a aquesta història i creiem que és bo que la conegueu. José Miguel Calab és un dels homes que avui ha estat parlant amb gent del club i sembla que l'experiència no ha sigut massa positiva. José Miguel, què tal? Bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
1: Bueno, José, el primer, soci des de quan?
3: Pues desde que baixarem a segon, desde que baixarem a
1: 86.
3: Segon. 86. Sí. 85-86, correcte.
1: Mm-hmm. On tens tu l'abonament actualment?
3: Pues jo tinc en el sector D7 de la grada central, just en front de lo que és el palco de Mestalla.
1: Mm-hmm. Si no és massa demanar-te, perquè això li pot donar context a la gent, quant ha costat enguany l'abonament?
3: Pues tinc dos abonaments i m'han costat els dos 1.400 i pico euros. Ara mateix la quantitat exacta...
1: 700 i pico per abonament, vamos.
3: Sí, uno que més juvenil encara, pues crec que uno són 790 o aixina i l'altre 690, vale. O 680, una coseta aixina.
1: Perfecte. T'apuntaré, espera que el club te toca la donar-te informació i avui te'n toca, no?
3: Sí, m'han tocat. En principi, clar, per Facebook m'inicia constantment lo del tema de l'hospitality, el tema dels VIP, uh-huh. I avui m'han tocat perquè vaig donar el nom de l'empresa i m'han tocat. I, bueno, la veritat és que jo el que volia saber és com anava a estar el tema. I, clar, qui m'ha atès, pues, és el que vol vendre com és normal, són els VIP, no? Els hospitality. Però, bueno, m'han donat algo d'informació de com va funcionar el tema de lo que va ser el tema este dels VIP i el resto de Chendo, del resto de socis.
1: Tu li has dit que hi ha varios amics que voleu juntar-vos en el nom Mestalla.
3: Correcte, som vora 20 o 22, sí. Que vos estem tots en Mestalla. Bueno, alguno ha sigut soci temps arrere, però avui en dia no ho és, però vol aprofitar i fer-se de nou soci. I clar, pues, cada uno pues, està en tres en una banda, dos en una altra, i bueno, però al fi volem a veure si era pues, la possibilitat de juntar-nos tots i estar junts pues, per disfrutar els diumenges del futbol, no?
1: L'hospitality que vos estaven oferint, a quin preu estava?
3: 2.300, des de 2.300 euros.
1: Des de 2.300 euros. Mm. 1.400 són els dos abonaments en la grada de la Mar que té ara mateix José Miguel. Val. La teua resposta, pel que he vist, tu li has dit al València que no esteu en condicions de bueno, fer-hi la despesa econòmica els 20 amics, no?
3: Correcte, correcte, que no dubte que potser alguno sí que tindria capacitat de fer-ho, uh-huh. Però vamos, que no és la nostra idea ni molt menys, perquè clar, cada gent pues, té la seva economia en casa i destina el seu abonament pues lo que pot, molt clarament, no? És lo que n'hi ha. I... Entonces, clar, jo lo que sí que li ha dit a este home és que clar, que lo que sí que volia jo era una entrada pareguda a la que...
1: Algo semblant, no?
3: Exacte. Uh-huh. I bueno, pues pareix ser que l'entrada que jo tinc avui en dia pues va ser VIP i pues de què va ser el primer anell i el segon anell de lo que va ser el nou Mestalla i te deriven bé cap a un costat o bé al tercer anell. Entonces, clar, jo li ha demanat o li ha mostrat el meu desagrado, no? De que...
1: És a dir, que o tu abones un hospitality o les oportunitats que te donarà el club al soci de tota la vida serà anar o cap als costats o als cantons, per millor dir, o cap correcte. Al tercer anell.
3: Correcte, correcte. Això és el que m'ha dit. Jo li ha dit que vamos, que me pareixia una barbaritat que en aquestes condicions que anaren en cuidado, perquè clar, ja sabem tots com és la situació de l'equip avui en dia, esportivament.
1: I que, sí, clar, no és molt atractiu l'equip.
3: Exacte, que a l'any que ve, pues, depèn com va baixar la temporada, pues, veurem a veure que la gent com respon. Perquè clar, si jo també tinc por de a veure, encara que me diguen ara el que han dit, al tercer anell o a pagar un costat. Pagar un costat en el segon anell i al costat del VIP. Va costar-me... No dic que el 790, 850, va, per dir una putxeta. O me va costar 1.400 cada un, o me va costar 1.200. És que això no ho vam saber hasta, pues no sé, hasta, crec que hasta novembre, o aixina, que ja l'eixixes el seient, pues ja és quan ho sabrem.
1: O sea, que en teoria hauràs d'escollir seient a cegues, vull dir, sense saber els preus.
3: Exacte. En principi pareix això. També te tinc que dir que jo en la persona que ha parlat és el que està encomanat a això dels VIPs i dels hospitality. Uh-huh. De lo millor del resto té poca idea de com va anar, no? Però vamos, jo el que li ha dit és que vaig tenir en cuidado i que transmitir al club el sentir de meu, d'un soci i que porta darrere més gent, no? Que és el soci pues que no se'l cuide i que si estan en el vell Mestalla i sofrint aquests últims anys com estem sofrint i que no se li tinga gens de consideració, no? Mm-hmm. Jo entenc que se tinguen que fer els vius i que se tinguen que treure diners del nou camp, però vamos, jo crec que tenen que comptar molt en el soci que ha estat ahí tota la vida, com aquell que diu, i no sé, jo pensava que anava a anar d'una altra cosa, això dels VIPs, i que anaven a ser parquets, o com estan avui en dia en Mestalla, al redor de Mestalla, del nou Mestalla, però vamos.
1: Imagina que la teua queixa l'hauran rebut de bona gana, i hauran pres nota, i t'hauran dit que te prendran en compte, no?
3: Espero que sí, encara que quan jo li ha dit que com no vaig tenir molt de cuidado i tratem bé el soci, jo no sé si se van a tornar a fer els 40 i pico mil que som a Mestalla. I si el d'endam un telequip no és atractiu,
4: pues
3: ho dubte molt. Pues, se m'ha rigut un poquet, però
4: com,
3: bueno.
4: Com?
3: Que s'ha rigut.
4: Se t'ha rigut. O sigui, una persona que quirda en nom del València per a oferir un servici acaba riguent-se de la persona que té una queixa.
3: Bueno, sí, perquè jo vaig dir que si pensàvem fer 60.000 socis, que en aquestes condicions jo que ho dubtava molt. Però, en fi, la veritat és que molt disgustat en lo que en principi és la primera toma de contacte en lo que va ser este tema del nom Mestalla i del d'eixir del puesto, i no sé si això variarà o va continuar igual o... A veure, no ho sé. La veritat és que no...
4: Molt edificant, la primera,
3: El primer tema de contacte, la veritat és que no me dona molt bones expectatives, però ja veurem.
4: Ara segur que ho neguen tot, que és el que fan sempre. José Miguel, continuem en contacte per a seguir esta història, d'acord?
3: Quan vull, Manolo.
4: Gràcies.
3: A tu, un abraç.
4: Vinga, José Miguel, que la pulso sí que s'ha queixat, saba, i el que ha trobat és que se li han de la cara.
2: Me sembla molt lamentable que al final un empleat del club que el que està tractant és de
4: l'empresa que gestiona...
2: L'empresa que gestiona, m'és igual, que està tractant de vendre, no?, a un aficionat soci des de l'any en el que el València va baixar a segona divisió, pues un nou seient, un nou abonament, el que siga, del nou estadi, que acaba riguent-se d'ell. Me sembla una falta de respecte. Però...
4: Diran que és mentira, ja saps.
2: Però al final, bueno, si en el cim de Meriton tots sabem ja qui està, que riu de l'afició, pues qualsevol empleat diu, pues mira, jo també vaig a riure.
4: Sembla que l'estadi està molt...
2: Ara, lo de que els preus anaven a ser...
4: brutalment més cars.
2: Efectivament, cars o caríssims, tots ho tenim clar, eh?
4: Bueno, això encara va donar que parlar. Ja veureu com si... Per cert, València Bàsquet, quan va crear el Roig Arena, va crear un director del Roig Arena, la figura d'un director per al Roig Arena, en este cas Víctor Sendra, que és un tipus ja amb una trajectòria, de fet, ahí està el Roig Arena. El València no para de dir que amb el nou estadi llegarà els cossos amb llonganisses. A veure qui és el director del nou Mestalla. Perquè, clar, segons qui posen, igual la gestió d'un club, de moment no ha sabut fer-la en 15 anys, en 13 anys, igual la del nou estadi... A veure, però on peguen. 11:20. Se n'anem a la catedra?
2: Sí, vinga, va.
4: Va.

0: Les 11:39, com és altres de debat de tertúlia i d'anàlisi, Miqui està tenint un debat fins i tot en la publi, és una cosa terrible. Hacem els nostres convidats que ara els presente. Vos recordo la pregunta que estem fent, vos arraba 90 minuts, i jo Twitter arraba 90 minuts, si 90 en xifra, en número. També el 90 de TikTok, 90 minuts, ràdio, va en xifra o en número. No va ni en xifra ni en número, i sols en paraula o en lletra, el d'Instagram, 90 minuts ràdio. I ja sabeu que podeu enviar àudios al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Pregunta que estem fent avui: quin futbolista dels que estan en la plantilla de capa caiguda, que pràcticament són tots, creu que se va a revaloritzar o a revitalitzar el seu joc amb l'arribada d'Aguirre? Heu escoltat a Miqui, que és a fer avui una càtedra express, però com sempre jo crec que molt interessant. Tenim també Santi Marín. Hola, Santi, què tal? Bona nit.
1: Molt bona nit, Manolo.
0: I també tenim recent aplegat, recent aterrat pràcticament del Roig Arena. És més, jo diria que s'ha teletransportat des del Roig. El Roig Arena també té un cilindre de teletransportació com és de Star Trek, i ha vingut directament teletransportat Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal?
2: Hola, què tal? Bona nit. És que no sabeu encara coses que amaga el Roig Arena. Quan s'acaba s'obrir una cúpula central...
0: Estic esperant que me convidi, perquè jo encara no he
2: volgut. Ah, no has estat?
0: No,
2: bueno,
0: no he pogut.
2: A la cúpula no té... Perquè anem soles, entrem soles sus quants, des d'ahí s'eleva i te transporta hacia a punt.
0: Això és fantàstic.
3: La del nom està ja serà millor.
0: La del nom està ja...
2: No tindrà cúpula, serà...
1: En el preu que val, en el preu que val, segur que serà millor.
0: No me llora VIP. No llora ni cúpula de res, no me llora VIP, perquè és el que volen. VIPs, VIPs i VIPs. Pareixen Miliquito quan estava en Telecinco.
1: Una cúpula no pitaní.
0: 11:40. Vull preguntar a cada Cooper lo seu. Santi Marín, lo de la selecció espanyola, me li ho dia jo a Miqui, és com l'Indurain dels 90. Vull dir, és que te sentes i dius, bueno...
1: Sí, la veritat...
0: Traga vostè la partitura, senyor artista.
1: És un espectacle, però més de lo que se sentem ja i ens agrada voler-los jugar, hi ha que destacar que més que una selecció, jo lo que veig és un equip. Un equip que té molt clar jugue qui jugue. Avui hem vist, per exemple, el motor del mig del camp ha jugat Zubimendi en Fabián, que jo crec que pràcticament no s'han arribat a juntar ni en ningú partit mundial, i en fase de classificació la veritat que no sé si han arribat. La línia defensiva, que és una línia que molt poques voltes solem tocar els entrenadors, sempre busquem en algun amistós o en algun partit ja més rodat, però en una fase de classificació o en partits importants, pues avui n'hi havia canvi en el central esquerre, en el lateral dret. Ahir ha fet dos canvis també, i sobretot en la dansa d'atac ha ficat a Fermín de mitja punta, va en un altre extrem però que se'n ve a caure per dins. La veritat que jugue qui jugue, l'equip no perd la forma de jugar, té uns automatismes ben agafats, donant-li el mèrit que n'hi ha que donar-li l'entrenador, perquè no pot entrenar. Són dies pràcticament de partit, recuperació, prepartit i a jugar. Per tant, se treballa molt en el vídeo, però són jugadors de molta tècnica individual que al juntar-los tots, pues, i ja meravella, que sí que s'estan encaixant ara gols, jo crec que també un poc per relaxació. Es veuen tan superiors que
0: sí,
1: potser
0: que
1: potser baixa un poquet.
0: Però mira que és per treure-li algun pero, vull dir. Ara el pero ja no és que guanyes i li passes per l'altre. No, és que ara encaixen gols.
1: Sí, clar.
0: Però ja volem l'excel·lència.
1: Però perquè s'havíem acostumbrat en el Mundial a que no havíem encaixat.
0: No s'encaixava ni un.
1: Per tant, també hi ha que destacar això, però sí que és de veres que, clar, a encaixar amb gols, què és? El Ferne, l'altre dia li va fer 3 en Wembley, cosa que és de mostrar un colp en la taula. Ara avui ha fet 4 en Croàcia i veurem el dissabte que li fas a la República Txeca.
0: Correcte. El dissabte tornen a jugar, no?
1: Sí.
0: És Espanya...
1: El dia 3 tornen a jugar Espanya-República Txeca.
0: Sí, en Espanya?
1: En Oviedo.
0: En Oviedo. Pues... Jo de la República Txeca no sé si vindria.
1: I després tornaran a jugar contra Croàcia, però fora.
0: Després jo de la República Txeca no sé si vindria. Nacho Rodilla, i els teus què? Perquè jo no sé què quedar-me. L'altre dia el Lleida te guanya. I a més, amb un, no sé si xicotet avís de Xavi Albert, de dir, este no és el modus en el que tenim que jugar. I avui, és que han tret pràcticament de la canxa Baskonia.
2: Sí, diguem, jo crec que ha jugat el millor partit fins ara, perquè el dia de Besiktas guanyes, però no tens este nivell de continuïtat en el xoc. I un València-Bàsquet molt coral, perquè han sumat molts en la faceta ofensiva, inclús en el començament de partit, TJ Shorts, que és un poc el que comanda en quant a capacitat ofensiva, no ha necessitat d'aparèixer en aquesta vertient, i poquet a poquet ha anat apareguent un Brooks, per exemple, que en altres enfrontaments jo li remarcava que estava buscant sempre situacions forçades, sempre des de l'1 contra 1, de tirar el baló a terra, i ho ha esperat moltes vegades, i aquestes situacions que l'equip elaborara, i l'ha trobat. Quan el troba a peus parats, és un tio letal, és un tio molt fiable, i a partir d'ahir se suma, diguem, atrevint-se a fer més coses. Què vull dir? Que avui València Bàsquet ha sigut algo més equip de conjunt, més girar la pilota de costat, no tant incidir sobre l'1 contra 1, que l'altre dia va ser algo excessiu, el bo de baló, el parar la pilota, bueno, un poquet una línia més positiva, també xoc també més elaborat, és a dir, velocitat, però quan toca elaborar València Bàsquet és capaç de girar el baló i donar 3, 4, 5 passades extres, i ahir torna a aparèixer Mirotic, el mateix Osekoski, que estava desaparegut, se suma en la faceta d'atac. Molt de jugador, molt de talent, que sense mirar tan sols ixa línia que Xavi tantes vegades, Xavi Albert tantes vegades ha dit que ell vol mantindre un poc la filosofia i la idea de xoc de Pedro Martínez, Pedro és Pedro i ho implanta ahir d'una manera excel·lent. És molt difícil trobar i si hi ha inèrcia de xoc, i ara tens altres jugadors, per tant, jugar també un altre bàsquet, saber jugar un poquet en xoc posicional, que li dona a València Bàsquet la capacitat de penalitzar a qualsevol rival.
0: Bueno, 11:45, Pedro Martínez, que a més en el Madrid, bueno, la cosa no ha començat bé, ja veurem com acaba, sí, però bé, no ha començat. Vos vull preguntar, Miqui ja s'ha fet... Sí.
3: No, jo una cosa de la selecció. Y hoy estoy a favor, no en contra, siempre. Una cosa de la selección es que De la Fuente, yo creo que lo más importante de qué jugadores, de qué tal, es la identidad que ha creado la selección.
0: Yo creo que sé yo, estoy de acuerdo.
3: Creo que está por encima de todo lo que puedas hablar. Es que quiere ganar mediante el juego. No mediante lo mal que no puede jugar el
0: choc,
3: contrario.
0: Mediante el seu choc.
3: Claro, claro.
0: Mediante la seua idea.
3: Porque fíjate que la ha entablado el modelo y el sistema. Una cosa es que juega 4-3-3 o 4-2-1-3, porque juega
0: sí,
3: muchas
0: veces. Por elastic, según. Es que en esos jugadores. Porque tú ahora me dices, ¿qué, por ejemplo, un jugador que a mí me enchisa y que no era el mundial, que es Fermín, porque se va a lesionar? ¿Qué Fermín? És un mig, és un davanter, no, és un mig a punta, és un banda, va perdint, va per fora.
3: I és innegociable.
1: Avui Fermín està de fals nou, moltes voltes orjazava el call a la mitja punta, però és que veiem una que mobilitat de jugadors totalment que ells mateixos saben assumir-ho.
3: És un 4-2-1-3. O sea, és un sistema...
1: Però és que a voltes és... un 4-1, se queda Rodri Zubimendi i Fabián agafa més altura, passa a dos mitges puntes per davant, o sigui que és una mobilitat la que tenen els jugadors.
3: No és negociable ni aun yendo ganando.
0: No.
3: O sea, hay equipos que se echan atrás cuando van ganando y tal. Y él, ese es mi modelo de juego, que modelo siempre vamos, es buscar las ventajas y ir a aprovecharlas. No especular.
0: No, el Dibuix. El Dibuix es una otra cosa.
3: Que a mí eso me parece que es, se lo tenemos que agradecer a De la Fuente. No,
1: el Eixample del Tesbuí, la treta inicial, has fet 26 tocs i gol. Croàcia no ha arribat a tocar la pilota. Jo ho dic perquè...
0: Ser mig centre de l'equip rival que jugué contra Espanya és patir molt, eh? Sí. Perquè és evident que els davanters no la veuen, que els defenses, però ser mig centre de jugar contra Espanya és estar condemnat a morir en l'intent.
1: Sí, vosaltres sabeu que a mi m'agrada molt Luis Enrique i el meu amic Luis Enrique la treta inicial la fa pegar al cantó i es comença la pressió, un equip pressionant. Espanya no, Espanya des de la treta inicial no renuncia a la pilota i va a jugar a futbol i així l'ha tingut. 26 tocs, gol.
2: Sí. Lo d'Espanya és que avorrix perquè al final acaba, no, acaba avorrint, no, avorrint, no, l'espectacle, avorrix al rival.
0: Mira, i qualsevol... Jo això ho he sentit d'Indurain, d'Ivan Lendel, de... És que avorrix...
1: De Rafa Nadal, de Rafa Nadal.
0: És que són tan superiors.
2: Són tan superiors.
0: I l'únic que li pots traure de Roin és que és dir que no és cert que avorrixen.
2: No.
0: Avorrix molt més el que perd que el que guanya.
2: I després, a una selecció com Croàcia, la fas menuda, és a dir, que al final tot mos pareix, ai, tan fàcil, tu estàs atropellant el que se fique per davant, i són seleccions d'un nivell diguem, mig alt. Croàcia, fins fa res, en el futbol europeu, ha estat ratllant en tres millors.
1: És que se crea esta UEFA Nations League per evitar aquests amistosos, en teoria, contra Macedònia, Irlanda del Nord, de Xipre i tal, i és que tens bones seleccions, però l'altre dia li guanyes a Anglaterra, en casa d'ells, ho guanyes en Croàcia.
0: Vull veure el nou format, el format de la pròxima Nations League, que va ser estil Champions. Un grup gran i
2: començarà... I després a eliminatòries.
0: Sí.
2: Jo lo que sí que... Ara pensant, després de guanyar el Mundial, ostres, com és capaç el seleccionador de fer comprar als jugadors que estiguen tots superenxufats tot, i en la màxima ambició, perquè és que al final... Ho ha dit molt bé, Vicky, és que no deixa passar ni un segon d'un partit. Vull dir, l'aspiració seua és que cada moment siga dominador. Cada moment imposi lo seu. Ostres, ves de ser campió del món, tio. Xato, que estàs per damunt de la resta, ja te ho diguem tots. I agarra i avui apareix i mostra esta contundència. Sí,
1: en la roda de premsa de la renovació de la Fuente, li preguntaven a De La Fuente...
0: No, en la roda de premsa de només haver guanyat el Mundial, ja va dir, què és lo pròxim que anem a guanyar? El míster diu, el pròxim partit.
2: Sí, però siga dominador. Cada moment imposi lo seu. Ostres, ves de ser campió del món, tio. No, Xato, que estàs per damunt de la resta, ja te ho diguem tots. I agarra i avui apareix i mostra esta contundència.
1: Sí, en la roda de premsa de la renovació de la Fuente, li preguntaven a De La Fuente...
0: En la roda de premsa de...

0: Miquel deia, Colmenar diu que contra la cantera, jo no ho veig. Dir és fàcil.
1: Dir és molt fàcil.
0: En esta vida no eres el que dius, que fas. Eres el que fas.
1: És fer-ho, és fer-ho. La veritat és que és una superioritat bestial i que mengen tots de la mà, de la Fuente tots, eh? Màxim nivell de cada jugador, que estan... avui no ha sigut titular, dona igual, al partit següent eres i mossegues com el que més.
2: I hi ha altra cosa que no ens damos cuenta, que és que todos los entrenadores, cuando su selección, su equipo gana, la renovación paulatina es muy difícil hacerla ganando.
1: Muy difícil, sí.
2: Muy difícil. La empiezas a hacer cuando empiezas a perder. Entonces dices, ya se me han hecho veteranos, no sé quién, sí, no sé cuándo.
1: Y ya va a estar.
2: Y ya vas atrás.
0: De no se confía en él porque estos son los que le donan el triunfo. Sí, ya, pero él, ya no te donen más.
2: Pero él las está haciendo, ¿eh?
0: Él está frente. Él
2: poquito a poquito, pero va quitando jugadores, va quitando.
0: Sobre todo va donando entrada a jóvenes. A jóvenes cada volta mes. No de colp. Va, ja veureu com Víctor Muñoz, com Pubill, com conforme... Claro, lògicament tenen que jugar en esos clubs, però si mantenen el nivell en esos clubs, poquet a poquet veureu com van entrant i millorant.
2: I probablement la porteria és un dels canvis que tiene que hacer, no sé si hoy, mañana o pasado.
0: La farà.
2: Laporte és otro canvi que tiene que hacer hoy, mañana o pasado, però l'harà sin traumas.
3: Yo pensaba que el tema de la portería después del mundial,
0: acabar el mundial,
3: sí que anaba, pero de momento es que
2: está lesionado.
3: Es de ver, es que Joan
2: está lesionado,
3: pero claro, pero es que Raya no está coixo.
2: ¿Y el otro, cómo se llama el otro?
3: Josep Martínez, el de Alcira.
2: Ese es bueno también.
3: Molvo.
0: Bueno, a todo eso arriba la Javier Aguirre, voy a decir, a este nivel de exigencia, no lo sabemos. Sí que sabem que començarà a recordar Miqui i posa damunt de la taula és el que l'ha posat en escena. És un tio que, altra cosa no, però comunicar i dominar, com deia, Luis Aragonés tenia una frase, el teatrillo. El teatrillo que deia Luis Aragonés el domina, però vamos, avui està en catch, eh? És una evidència.
3: Sí, això és el jugar cap a la galeria, que també sabem que n'hi ha molts jugadors que juguen cap a la galeria, i això Aguirre ho ha dominat molt bé. És començant per... Miqui ho deia la setmana passada, ho tenia clar, que quan només baixa l'avió se n'anava a entrenar. Per això ell també ho fa, perquè sap que
0: és un missatge, clar, que va dir, el teatrillo d'aquestes coses. Clar,
3: i després, sí, també parlarem, jo sí que vas dir, donarà un dia de festa, dels dos donarà uno. Però si es fixeu, ha donat dia i mig, perquè aprofitar que la seva presentació era dilluns per el matí per entrenar dilluns per la vespre. Per lo tant, tampoc ha quedat tan mal en els jugadors.
0: Sí,
3: ha sabut ells gestionar
0: bé. Però ja no dones dos dies lliures, que és el que la gent... i estan el sí, en la lliga sí. Te fa que vagin al camp i estiguen en el ganivet
2: preparats. La discussió era dos dies i medio.
3: Sí. No,
2: que entrenaven viernes por la mañana i tenien vacaciones hasta el lunes.
3: Clar, però ells entrenaren dissabte per el matí, al millor dissabte a migdia. Qui ja que si tenien anar, sempre podia anar, però tornava dilluns a migdia, que en veritat són dos dies. Però s'ha fet d'una forma que és dia i mig dissimulat i no ha passat absolutament res.
2: S'ha fet d'una forma que el que hubiera puesto carita se ha retratado delante de toda la afición.
0: També. No, y del entrenador.
2: Claro, por eso te digo, te lo he dicho, los intangibles.
3: Pero, sí, sí.
2: Oye,
3: pero
2: tenéis los
3: ninguna,
2: billetes porque... de avión con la mujer, con el amigo, con no sé dónde. Pues mira, os lo he quitado. A ver qué caritas.
3: No.
2: A ver, ¿hay alguna carita?
3: Ninguna, porque sabe que el primer que la fa, pues se traguen y a entrenar como el que més y el dilluns a continuar. Pero sí que es de ver es que se ha posado de escena y después cara a la prensa también. Moltes preguntas que le feien a ir, com contestaba, com dominaba... La veritat que...
2: Sí, però en equipos que ha estado, eso también ha causado conflicto. Porque esto es muy bonito ahora cuando ha llegado para sacar el eso y cuando vas ganando. Si vas ganando, esas contestaciones y esas bromas están muy bien. Pero si empiezas a... Tú imagínate que Corberán, que no tiene gracia, hubiera sido gracioso y hubiera... No, pero hubiera hecho unas contestaciones así. Hubiera... Encima, te ríes. Encima que pierdes, te ríes.
1: No. Sí, lo que pasa es que al final, Miquel, la presa de decisiones de los entrenadores, parlem de la presa de decisiones de los jugadores que determinen cosas, lo que decidixen dir y fer els entrenadors també marquen.
2: Claro.
1: Per tant, tot el que ha fet, tota la ficada en escena és tan perfecta que pot permetre's o tot el que fa en plan graciós causa un bon efecte,
2: claro,
1: respecte al jugador, perquè el jugador de primeres ja s'ha ficat una tessitura de dir que este tio ha aterrat així i així tots firmes i a entrenar. La primera ja t'ha marcat la pauta. Després hi ha la roda de premsa i veu que vacila

0: i queda és a dir, tot el que ell està fent, tots els missatges que ell està enviant són coherents perquè està predicant un poc en la realitat d'un entrenador.
1: És molt gracioso, però m'ha quitat el fin de setmana.
0: Sí. M'ha fotut. I després també arriba i fa l'exposició esta de jugadors, dels jovens, i el que està escoltant, el jugador, pensa, és que este s'ha ficat les piles antes també de vindre.
1: Claro.
0: Este ve preparat de veritat. Són xorrades? No. Són missatges que li estàs enviant indirectament o directament al jugador, i el jugador te compra perquè veu que ahí n'hi ha un treball i una base per a poder agafar-ho.
2: Inclús arriba a parlar ell de que havia vist el partit tant a l'Alavés com davant de la Real Societat, que li havia agradat un espai de partit, que alguns jugadors havia vist bona actitud, que el de la Real Societat s'escapava per poc, tal. O sigui, ell ha mostrat que venia informat, sap on ve, i que ixe domini cara als jugadors i cara a la premsa el va fer molt bé. Vosaltres periodistes ho sabreu. Abans aneu a escoltar una roda de premsa a Corberan i anàveu per l'obligació de tindre que anar sabent quin era a ser el discurs. Ara en Aguirre va ser tota una incògnita de com van a ser les rodes de premsa.
3: Ara no. Que diu sobretot com ho diu.
2: Exactament, perquè ell, a lo millor, el toc directe o cap als jugadors el va fer en una gràcia, d'una forma que li arribarà al jugador, però sense fer el mal que a lo millor podia ser l'assenyalament que farà el meu Corberan.
3: És evident, Salva, que els periodistes anem a divertir-nos molt en este home.
4: Ellos que creen, Manolo, que todo lo que estén comentando en esta taula era lo que todos preveían.
3: De momento,
4: la arribada de Javier Aguirre no va a ser esta, no puede ser una otra. A partir de ahí, yo torno a decir, has de guanyar el Sardinero, le has de guanyar el Racing de Santander,
3: si no...
4: y has de redresar esportivamente esta situación, pero lo que acaba de hacer Aguirre es que es de manual, pero no del manual de un entrenador tecnócrata como es Corberan. Eso Corberan no va a quedar fet. Corberà quan va arribar va implementar altres mètodes que no tenen res a veure amb els d'Aguirre, però jo crec que en este moment en el que ell arriba, després de com ha deixat el vestidor de danyat, com va admetre també en diferents moments de la seva roda de premsa Javier Aguirre, la seva arribada, la d'Aguirre, tenia que ser d'esta manera.
3: Bueno,
4: és de manual, ara bé, després nosaltres se divertirem,
2: que és la normalitat, veure coses normals ens crida l'atenció.
3: És tan cert com la una cosa com la que diu Salva i com la que diu Miqui. Si no guanyes, este gràcies deixaran de fer gràcia. I això és una màxima.
0: Però tots tenien clar que si tu arribes a un equip que està tan Mortimer com estava,
3: i damunt arribes encara,
0: és que li estàs donant la vidilla que li faltava.
3: I damunt arribes en la cara de
0: l'Otina. Venies d'estar en un muermo que al final t'enfonsava més. Cada vegada que l'escoltaria un jugador estaria més enfonsat.
3: Abans parlava Miqui de la gestió dels intangibles i jo li he contat una de les coses que a mi sí m'ha cridat l'atenció de l'escoltador, que és com diu: me tinc ocupar de parlar molt en els lesionats per a dibuixar-los una sonrisa. Vull dir, perquè ell sap, i a més ell va posar l'exemple del porter, que era Greif en el Mallorca, que estigui en el titular, que no recordo qui era el titular, però que també era molt bo.
2: En el Mallorca, el Leo Román.
3: No. Jo crec que jugava...
1: Greif estava en el Mallorca.
2: La temporada passada... No.
3: En la temporada estava Greif, estava el Servi. Se'n recordeu? Que era el titularíssim, i Greif estava, que havia arribat allí... pues en una operació un tant estranya, i entre que arribar, seleccionar, no jugava, tal, no sé què, i ell explica, sent entrenador del Mallorca, a la sala de premsa de Mestalla, quan li diuen, escolta, dona't este porter, perquè Mestalla va salvar elles mobles abans de la final de la Copa del Rei. I havia sigut, venia de ser protagonista en el penal, i deia, no, és que este tio estava... andava medio encorbado, va dir. I, bueno, a base d'estar molt damunt d'ell i tal, estem en una manera... una altra manera, no sols està la recuperació terapèutica dels metges, està la recuperació amb altres tipus de teràpies, en este cas d'intangibles, d'intentar lesionar el dibuix, una sonrisa per a que no decaiga, per a que sàpiga que pot tornar...
0: I que algun dia, Manolo, el vas a necessitar.
3: Que és lo que dic.
0: O sigui, són jugadors que al final te poden traure de
2: però n'hi ha que tindre en compte una cosa, que independentment d'aquesta posta en escena i aquest canvi o ja va de cara que ha fet cara a l'exterior, quina posició està ocupant el València en aquestes setmanes de paró? En Lliga. Com està classificat realment?
3: Continua el que... baix d'ell no venia uno.
2: Per tant, estem en descens.
3: Sí. Però això s'han recordat molt... Això
2: també n'ha que tenia present.
3: S'ha encarregat, perdona la paraula, de recordar-ho molt, Braulio, No, sí, que tal, que és tot el que vull dir, però estem el que fa d'ell, Que a ningú se li oblide. Que ara estem tots... els canvis, i a més, els canvis tenint en compte sobretot el que t'has llevat de damunt donen molta alegria, però estàs el d'aneu,
1: Però jo te digo una cosa, esto está muy bien y ha venido muy bien y Aguirre ha venido
3: seguro
1: muy bien
3: que sí.
1: Y todo lo que ta. Pero ahora imagínate que en vez de Aguirre hubiera venido Valverde, que no hace gracias, que no hace tal.
3: Es una muy buena pregunta.
1: También te hubiera encantado, porque lo que querías es que se fuera el que estaba y que viniera un entrenador que fuera entrenador.
4: Efectivamente.
1: O sea, no es la gestión de este, porque la gestión de otro, si hubiera sido bueno, también te hubiera gustado.
4: Tenim la ment, diríem, oberta a que agarri
1: el que venga. Cualquier cosa que digas, yo te la compro, porque teníem lo que quiero es que se vaya aquel.
4: Predisposició a acceptar a qualsevol entrenador.
0: És que, no, és que però qualsevol... arriba un entrenador i no uno claro. Que està en pràctiques a veure què passa.
3: Arriba primera volta, des de Bordalàs a este club, ha arribat un senyor que s'ha sentat, perdó, que té el cul pelat de sentar-se en les banquetes.
2: No, és que ha entrat un entrenador que ho feu, perquè és ell, que anava hola, soy Javier, però no feia falta que deia hola, soy Javier, perquè sabien que era Javier.
3: Però ell ho volia fer.
2: Sí, però clar, però si entra Corberán, hola, soy Corberán, vale, encantat, jo soc Santi. Saps? Clar.
1: Però quan llegó Corberán, no. No. Eso se lo ha ganado con el tiempo. Llegó Corberán,
2: en el momento que entra Corberán
3: y quieres.
1: Pero Óscar también llegó haciendo eso, bajando, hola, soy Óscar, y todos los jugadores lo conocían porque lo veían entrenar antes.
3: Está claro. La pregunta que vos hem fet, partís d'una aseveració d'ahir de Fernando i de moltes setmanes de Miqui. Miqui ha parlat moltes voltes de les milongues del futbol. ¿Vale? Això són milongues que contem els entrenadors o milongues que se contem en el futbol.
1: Somos muy mentirosos.
3: Tots, hasta periodistes també. Ahir jo diria lo de que els jugadors partixen de zero amb un nou entrenador i Fernando va dir, això és una milonga. Cap jugador partix de zero i tu també... Ja ho sé. Per això, perquè coincidiu els dos. Per tant, no vas a tirar-la per ahir. Vas a tirar-la a modus de pregunta. No vaig a dir que tots els jugadors comencen de zero perquè sabem que no. Sabem que, a més, un entrenador quan arriba ja hi ha jugadors que són del seu agrado i que no. I altres que se guanyen zero i altres que se guanyen no zero. La pregunta és, de tots els jugadors que sobretot estan, no vaig a dir en l'ostracisme, perquè jo crec que estan del que fa 10 ja ven guanyant un partit de 7, en l'ostracisme estan tots. A quins futbolistes penseu que li pot vindre millor este cap? Vull dir, quins jugadors penseu que per la manera de ser d'Aguirre van a poder millorar la versió que estaven veient en els últims temps d'ells?
1: Fíjate, Manolo, jo lo de que se junte a Guido i Gallà me parece que explica, y la frase que hace después explica completamente lo que acabas de decir. Es, yo, estos jugadores tienen un rol por encima de los demás, porque lo tienen, y pero, ojo, no tienen ganado nada. Después se lo tienen que ganar. Porque los roles sirven, porque es que es... Vamos a ver, tú eres entrenador y fichas a... Fíjate, te voy a poner uno fuerte. A Haaland. Y dices, no, todos empezáis de cero. Y una mierda.
3: Lo que se diga.
1: ¿Me entienden o no? No empezamos todos de cero. Tú si tienes que demostrarme... Tú tienes que demostrarme que no te tengo que poner. Los demás me tenéis que demostrar que os tengo que poner. O sea, totalmente. Fíjate si cambia la cosa. Pero lo que sí que es verdad que yo quieres que te diga quién es el jugador que va a explotar.
3: Dime.
1: O Torbi.
3: I s'aposta és bona. Santi vol dir algo.
2: Jo pense que de fet tots els entrenadors, quan vas a un lloc, ja t'has informat, t'has estudiat i vas en el teu 11 en el cap o els teus jugadors aprofitables, però tant, això que tots partits de zero, sí i no. Sí, perquè almenys vas a alguno que no coneix i vas en expectatives de a veure què me pot oferir.
1: De zero parte alguno que dices, ese no me gusta.
2: Sempre
3: vas... I si me quedes zero partits ja del sótano.
2: Sempre vas un poc en l'expectativa d'un jugador que no coneixes o pots esperar a treure alguna cosa d'ell, però sí que és de veres que l'altre ja van dos o tres passes per davant perquè és el que tu vols treure. Mirant això i també un poc observant el que ha estat entrenant estos dies i tal, jo crec que... tinc esperança un jugador que així l'hem vist poc i sí que pot explotar, que és Dani Raba. Jo crec que Dani Raba el pot reconduir, el pot dur al grup. També pense que és un jugador al millor que a Braulio sempre li ha agradat.
4: No lo veo.
1: Vamos, yo te lo voy a decir. O Torbi tiene
3: Otorbi
1: tiene una
3: de réplica.
1: Una cosa muy importante. ¿Qué interior derecha que pueda capacitado de extremo, de desborde, tiene el Valencia. No. Porque Rioja es zurdo, ¿eh?
3: En teoría, si lo pone... Aran Mateo y Danjuma.
1: Pero Danjuma también juega por la izquierda, sí, para romper hacia adentro. No tiene ninguno. O sea, lo tiene todo para seguir apostando por un buen jugador.
2: Y Aguirre y la gran enacama natural.
1: Y Raba...
3: Si es que suelen centrar.
1: Raba, yo sí que creo que va a contar con él. Ahora, que vaya a ser importante... Es que juega en el sitio de guerra.
2: No, yo importante di que va a ser un jugador. No, pero espera. Pero va a ser un jugador que va a oferir una mejor versión que del que no había, que es lo que ha preguntado Manolo.
3: Que es el que yo pregunto.
2: Que es la pregunta Manolo.
3: No, que iba a ser titular indiscutible.
4: Que no. 4-2-3-1 en Javier Aguirre, que ya están comentándose que puede utilizar ese sistema. Ajá. Darrere del punta, ¿qué iba a jugar?
1: Guerra,
4: perfecto. ¿Y cuáles altres futbolistas esté para jugar darrere del punta? Sato, Harvey Elliott y Dani Raba. Tants minuts va tindre Raba, jo no ho veig.
2: Ah, bueno.
4: Otra no, per la competència.
2: No, per la competència.
1: Santi, que va a contar con él seguro, porque además Raba es buen jugador.
4: Pero hi ha molta competència, Miqui. Si és 4-2-3-1, Altra cosa que diga...
3: Que igual no. La competència fa millor a Raba. Si apliques la meritocràcia en la competència.
1: Sí, pero es que ahí el puesto, por no, mucho no, que digan
3: no,
1: de
3: no
1: roles...
3: No, para ser titular.
1: Lo sí, tiene Guerra, pero
3: no,
1: bueno...
3: No, pero Miquel, que diga Mamanso, no para ser titular.
4: Lo que tenía cuatro, pero un puesto.
2: Elliot, te pregunte...
3: Pues Elliot, a pelear, pero si no puede ser el uno o el dos.
4: ¿Pelear? ¿Raba?
2: ¿Elliot es micha punta o extremo?
4: ¿Contra cuatro?
3: Pues no.
4: ¿Contra cuatro?
3: No le
0: en la parábola que acaba de decir pelear... Contra cuatro. Es aún está el secreto, no está en la masa, está en la parábola que acaba de decir.
4: ¿Pelear
0: porque,
4: contra
0: no, porque, voy a decirte, tú cuánto... Vols ficar en certes posicions, en este cas està marcada per a Javi Guerra, i vols ficar a uno de relleu o que vull que se entre, una de dos, o mossega o és un fenomen. Per a ficar a una mitja cosa no canvies sí. El plan, no sé si m'explique.
3: Sí,
0: Guerra va estar un poc en ese terme mig, que és un tío de talentillo però tampoc és diferencial, i en el esfuerzo, en la pelea,
1: en eso
0: no va a ir,
2: pero,
0: no va a ir.
2: Pero yo en baches
4: o el cambia de joc, vull dir,
0: Elliot, inventarse algo, claro, Elliot.
2: No, yo en baches, Elliot es mitja punta o es extrem.
3: I yo no sé encara lo que es Elliot.
2: Partint d'ahí, i crec que encara no s'ha
0: complicat. Jo t'he complicat.
2: Jo el veig més per fora.
1: Un alma libre.
2: Però és sí. Que...
0: O en pena.
4: No és extrem en absolut, eh?
2: Alhora,
4: en tot cas és interior, però és mitja punta.
2: A l'hora de lluitar i d'intensitat i demés, a Sato i Raba es veig més o menys a la part.
0: A l'hora d'intensitat
1: i lluitar.
0: Sato...
1: Sato... Jo crec que Sato pone mucha más intensitat.
2: Sí. Sato no és Oscar Nochuat.
1: Sí, però Sato... hace esfuerzos físicos para hacer situaciones de ventaja. Raba quiere jugar con el balón en el pie.
0: Al balón pau siempre. Y Otorbi, yo estoy ahí un poquete en Miki. Otorbi sí que cree que van porque en esa situación de a la esquina de la defensa en la transición contra es un tío que pot aportar moltíssim y al que li va a donar els galons. És evident que és a Gallà. O sigui, Gallà va per a mi li va a donar. És que li té...
3: Tu creus?
0: Jo crec que li va a donar. Perquè ell també necessita alguna figura, diguem, de...
4: Jo crec que també.
0: És que...
1: Jo quiero verlo.
4: Jo crec que sí.
0: Jo crec que en l'arrencada de Aguirre quasi està... Me dona la sensació que quasi està obligat a agarrar-se a la figura de... Perquè també necessita sis peces. És a dir, és que segurament el pensament d'ell és vaig a combinar, és a dir, vaig a ficar frescura, vaig a ficar cames, però tinc que tindre gent que tinga un poquet de poso. I més ara al principi. Jo sí que penso
4: que este debat mola perquè no saben què va fer Aguirre. Jo considero que Guerra estarà darrere del punta, però igual de repente Aguirre diu no, en la base de la jugada i al costat li posa un altre mig centre i ell vol que Guerra siga el buit, no, per dir-ho d'alguna manera. I ahí davant pues, sí que té cap Guerra, igual que te pot caber Elliot o te pot caber Raba. Jo crec que Guerra va estar en la mitja punta, però si de repente Aguirre diu no, de 8 no. Guerra, li posa un 6... I ahí tinc lliure el 10 que pot ser Elliot.
1: Lo criticarem.
4: El criticarem, però no, és que no sabem què va fer. No tenim ni idea.
2: Salva,
4: però això este debat mola, perquè estem especulant hasta que el València jugui en el Sardinero o en esa setmana algú dels paterneros diga, mira, es que va a jugar així.
1: Si lo pone de lateral derecho a Guerra.
4: No, lateral derecho no.
1: Pero déjame, lo pone de lateral derecho y ganan, tendrá un acierto espectacular.
2: No.
3: Qué bo que és Aguirre, qué estratega que és Aguirre.
2: Tot està en saber com va anar d'efectius. Perquè, clar, perquè comencem en l'equip de darrere cap avant, de centrals, com vas a tindre, perquè clar, està el tema de si tu a Guerra el retrases al costat de Guido, per exemple, significa que potser el Pepe Lu no el fiques o el vas a ficar de central. Per tant, i si a lo millor el que vols jugar és en Pepe Lu i Guido i ficar a Guerra on tu dius de 10, per tant de central ja tens a De Haas, vas a recuperar a Iacabí, tens a Tàrrega, Arnau, perquè Arnau ha passat de jugar en Corberán a desaparèixer en aquests dos partits en Òscar, que també ha que tindre que és un fitxatge.
1: En Corberán tampoc ha jugat tot,
2: Arriba tard, però després sí que l'ha ficat en eixa línia de 5.
4: Però acaba jugant més feo, també.
2: I clar, ahir ja tens, segons com vagis construint la defensa, vas a tenir eliminant efectius i te van a quedant jugadors, i sobretot també en la punta d'atac, si vas a apostar per Hugo Duro o per Dan Juma.
1: Però per això te digo jo que Braulio tiene un marrón gordo, no solo en los fichajes. Tu imagínate que no le gusta Arnau, que juega con cuatro y prefiere a Mafeo de lateral. ¿Cómo te sacas tú del Valencia a Arnau?
3: Que te ha costado 5 y pico.
1: Y que cobra una millonada para lo que es.
0: Pero tú te explotes de que no va a contar en Mafeo de primeras.
3: No, no. Pero, pero
4: dirá, en Arnau.
0: Sí, pero es que yo creo que la posició espera Mafeo.
3: No, no, dentro
1: sí,
3: de la
1: claro, digo yo, si no
2: que son dos laterals Arnau. Totalment diferents.
4: Claro, pero
0: diferents. Son diferents.
4: ¿Qué fas en Arnau?
0: Res, menjártelo. No,
2: pero el problema... Claro,
1: entonces Braulio, su trabajo será sacarlo.
2: Miki, sí. Es que el problema te ve de deixar que siga l'entrenador el que fitxe i no siga un fitxatge del
3: ahí
2: club.
3: Ahí será, ahí volem la injerència de ara que tornen a dir que Kiet és muy cercano i tot això. Si Braulio diu... Arnau, anem a intentar treure-lo i que el club diga, un moment, així se va fer una aposta per este senyor, se l'haurem pagat 5 i pico, este no és.
1: Tu has visto las declaraciones de Braulio, que dice una de las cosas que es que dice, vamos a ver, en Osasuna, el año pasado, necesitábamos tal jugador, un extremo o un tal, y de repente se pone a tiro Javi Galán. Digo, pues lo fichamos, no necesitamos lateral izquierdo, pero ¿es mejor lateral izquierdo que el que tengo?
3: Sí.
1: Sí, pues no ficho. O sea, que muchas veces los gestores también tienen que mover las oportunidades que hay.
2: Miki, pero tú en guany has fichat a dos laterals drets que han sigut la séptima o octava elecció i d'un perfil molt diferent. Mafeo i Arnau no són iguals. Uno dona més profunditat, més arribada, l'altre és un poc més
1: defensiu.
2: Però i això
1: és malo?
2: Pregunto. Per a mi és roïn perquè no demostra l'estil o el model de xoc que vol l'entrenador del...
1: Hombre, yo soy de los que cree que debes de compensar. O sea, si tengo un lateral defensivamente fuerte y tal, cuando quiero pasar a defensa de 5 con laterales que lleguen, tengo otro lateral con esas características. O sea, depende de... Cada entrenador tiene su librillo. Hay entrenadores que prefieren dos diferentes y otros que preferían... No, es que yo juego inamovible. Bueno, pues yo creo que tener de diferentes cualidades tampoco está mal. Tener dos delanteros centros, uno... estático, rematador para los balones por arriba y otro que cae a las bandas que se deja caer, o sea que depende. Ahora, ¿qué es lo que sí que tienes que buscar? Que sean buenos, eso es lo importante.
4: Yo no veo problema en Arnau, encara que no
3: jugué, no
4: acabes d'incorporar-lo, yo creo que ese futbolista es teu en propiedad. Podràs aprofitar de guai la temporada que ve, o sigui, Mafeo no va continuar, està cedit, ell té contracte més anys, va arribar un altre entrenador, li podràs treure profit, entenc. No, el veig un...
3: I si l'entrenador acaba d'arribar i continua l'any que ve, diu, hi ha una possibilitat de quedar-se a Mafeo, me'l vull quedar.
1: No, però és verdad que Arnau...
4: Pues en estiu, però en estiu sí, però a curt termini no, Manolo.
0: Ara no és un problema. No és un problema. El problema per a mi estarà en que este València, un central, és el que va buscar de primer, entenc jo.
4: Y si no, igual Aguirre...
0: Miki me fa, o dos. Es que yo de primeres también precisamente nada por ahí, pero evidentemente la obligación es uno que tenga un poquito de
3: jerarquía. Tampoco sabemos si el Valencia va a tindre armes para pelear en el mercado del tenis. Y esa es la otra historia que no sabemos. Saben que hay habido una reunión entre la parte económica del club y Braulio Vázquez, y Braulio el otro día va a despachar a molta intel·ligència la pregunta més que la
4: de Luco,
3: que de Lugo Cortés
4: del fair play, quan de fair play ja per a
3: fer ja per a fitxar, i ell va fer un acudit en lo de Gira i el enemigo, però no va dir podem, no podem, tindrem que vore, va rebutjar contestar aquesta pregunta. Entenc que una part és estratègia, no vaig a dir que tenim pasta perquè si no me van a estar esperant en el trabuco, val,
4: O encara no ho sé perquè ho tinc que negociar i no sé Singapur què me va autoritzar a gastar.
1: I no sé los tiros que voy a tener.
4: Claro, claro.
1: Porque a lo mejor tengo un sub-20 que me viene de Croacia y me viene prácticamente gratis. O me viene de Ucrania. Porque Braulio gestiona muy bien todas esas cosas. Sí. Que no ha de ser la inversión fuerte para traer un buen central. Hay muchos centrales buenos. Central es la posición, para mi gusto, complicada, pero... Hay muchísimos. Un central con que vaya bien de cabeza, más o menos juegue.
3: Bueno, 12 y cuart de la nit. Ja he dit, Salva, mola perquè este debat, perquè estem especulant sobre el que va fer. Home, la veritat és que ganes de parlar de futbol ja teníem.
4: És un debat de futbol, és evident.
3: És un debat de futbol. Ja estava bé, això no vol dir que, per exemple, en este programa no se ocupi d'altres coses, com el testimoni que avui hem tingut d'este oient que sembla que pràcticament se li han rigut en la cara quan han anat a fer una queixa sobre com pensa la València distribuir a la gent que no siga VIP, que sembla que la du als cantons o al tercer anell. No sé, igual també duen alguns socis al pàrquing. Però també diu Salva, mola perquè no sabem el que va fer Aguirre. Penseu que Aguirre sí té clara la idea al respecte de... I la pregunta és molt específica, perquè va sortir ahir, tots deien que sí, i jo vull escoltar els vostres més contextos d'avui. Creieu que Aguirre ja té clar l'11 de Santander?
2: Sí, jo crec que sí.
3: Tu creus que sí?
2: Jo crec que sí. Jo crec que anirà amagant-lo a poc a poc. Té pràcticament 2 setmanes més per anar...
3: Sí, té quasi 2 setmanes per a continuar.
2: Pràctica, anirà alternant, avui fica aquesta sí, anirà alternant-los, però ell sí que ja va un poc en... Ho he dit abans, tu quan has vingut, firmes en un club, ja has estudiat, ja tens els teus jugadors un poc més o menys, i ahir aquí
3: sí,
2: pot canviar...
3: Sí, però també saps una cosa de voler-los fora i una cosa de voler-los dins,
2: Clar. Ja quan arribes ja veus, però vas més a comprovar l'estat físic, el rendiment que te puguen donar en algun entrenament en concret, com solventen algunes situacions d'1 contra 1 o situacions que li planteges en el xoc, però jo pense que ell sí que du i
3: si 11 creus, tu creus que l'11 ni se cap ja està.
2: Sí.
1: Por eso lo tiene, por eso ha dicho un comentario que para mí es súper importante. Sí, tenemos 3 semanas para entrenar, pero yo quiero jugar un partido. Porque el partido marca todas las opciones que a mí me dan en un entrenamiento, me lo tienen que demostrar en el partido. Claro. Hay jugadores de entrenamiento, hay jugadores de partido. Claro. Hay jugadores y al revés. Entonces yo a mí no me cuentes, pero yo quiero un partido, sí, porque sí, quiero ver a este, porque tengo una duda con este y este. Quiero ver cómo compiten. Si la calidad de este es mejor que la competitividad de este o al revés para el equipo. Porque muchas veces yo soy peor que tú, pero compito mejor. Y al revés. Y quiero verlo.
4: Efectivamente.
1: Y después hay otra cosa. Yo claro que tengo menos 2 o 3 duditas que puede tener. Yo creo que tiene el esqueleto del equipo. Y después hay otra cosa. ¿Quiénes se van a recuperar?
4: ¿Pero al partit? Pues Tàrrega.
1: Si Tàrrega se recupera, es titular.
4: Sadik no. Rioja, ja veurem.
3: Diacabí deien que estava entrenant bé i que s'esperava que poguera estar per a Santander. Altra cosa és que pugui ser titular.
1: Però Tàrrega és titular si se recupera.
2: És que en aquesta situació jo crec que l'11 el té Aguirre i el tenim nosaltres ja, també.
4: Sí. Dimitrievski, Mafeo.
1: No, segunda opció. Va traer algun jugador?
3: Ben tirat. Anem a veure l'11. Vinga, per a Santander.
4: Jo crec que Dimitrievski, Mafeo, Gallà, Tàrrega, De Haas, Guido, Pepelu, Guerra per davant, Otorbi en una banda, Danjuma en l'altra, i del punta no està Sadik, no crec que... Hugo Duro, perquè amb Aibar Blázquez no crec que el posi.
0: Jo crec que la clava Salva.
2: Jo l'únic jo crec que Salva certa i l'únic dubte que tinc és si no està Tàrrega o no
4: Pepelu, Raere i Mayol en companyia.
2: Pepelu i Mayol,
4: sí.
1: Jo és
0: Paul, que... el té clar, i nosaltres.
3: Salva Aguirre té clar.
0: Salva Aguirre.
2: Otro Salva, otro Salva, otro Salva.
3: Quiero otro Salva que ahí.
1: Quiero pensar que el partido que va a hacer no es el nivel del equipo que van a traer.
3: Jo no crec que sigui un partit vistós. Va ser un partit per a 3 punts a la saca i ja parla...
1: No, digo, el partit a l'amistoso.
3: Ah, l'amistós.
1: Rioja se juega mucho,
4: Rioja no està encara bé, Miqui, per a jugar.
1: Però si està bien, Rioja és titular. Igual que digo lo de Tàrrega.
0: Ho tens clar. Sí, però el tema de Rioja és que està agafat en pinze...
4: Claro, se carrega el Torbi,
1: No. Juega de interior izquierda.
4: ¿Qué?
1: Rioja, si juega, juega de interior
4: izquierda. ¿Dan Juma fer puñetes?
2: Yo...
4: ¿No te agrada Dan Juma estos partits?
1: No.
4: Te pregunto.
1: No. Dan Juma tiene...
3: No picos, estaba tan claro.
1: Sí. Picos.
4: No estaba sí, ya, no lo ya no
1: que
4: está claro.
1: No, que sí, que no. Y si juegan un partido amistoso él teniendo alguna duda y Dan Juma no rinde,
4: Dan Juma
1: porque es abúlico.
4: Dan Juma no ese amistoso se me encha la brosa, Miki. ¿Qué no conoces? Primer partido amistoso.
1: Pero,
4: ah, Miki.
1: Pero empaquetado o no.
4: Dan Juma se me encha todo ese partido, Miki. Te convence a tú y convence a Aguirre.
1: Ya veremos.
2: Una cosa que se nos olvida también.
4: Partido amistoso, el primer para agradar el entrenador, la calidad que tiene ese futbolista. Claro,
0: yo también pensé que de primero es Dan Juma. Vale.
3: Seguro. No cabe en toche.
0: No, pero es que el tema de Rioja, en la disposición física en la que está, dona me espera pensar
1: que no,
0: que está paixos mitja hora com a molt. I Dan Juma és que realment és dels pocs jugadors que té el València en la capacitat per a inventar-se o generar-se coses. És que en estos partits, la presa de decisions, Miki, és horrorosa. En ese és a dir, quan t'encara, sempre un toc de més de valor, una passada ja tard, vull dir, ahí ja que madurar-se les coses, però l'arrancada de Dan Juma...
1: Però nadie
2: quitamos, y anem a ficar-se...
1: Quitamos que juguen en Santander. No juguen en casa. ¿Dan Juma és important fora de casa?
2: Sí, i te vaig a... Jo sí, i te vaig a dir per què. Miki, te vaig a dir per què.
0: Mal, Miki,
4: vas a jugar a la contra o vas a jugar... Com vas a jugar?
1: O va a jugar Dan Juma en punta.
4: Però vas a jugar a la contra?
1: Però va a jugar Dan Juma en punta.
2: Va a jugar a la contra.
4: No, jo crec que no.
2: Salva.
4: Però vas a jugar a la contra? Miki, vas a jugar a la contra o com vas a jugar?
1: Seguro.
4: A la contra?
1: Seguro.
2: Dan Juma. No, y una...
1: Por eso te digo, que puede jugar en punta.
4: Sí, también, si jugues a la contra también puede jugar en punta.
2: Y también, pero una otra cosa...
4: Rioja, tú olvidas teniu... Juma y te fumes algo duro, ¿sí?
2: Salva, una otra cosa que tenía que tener en compte. Si Rioja arriba en algún dubte a Santander, después chugues en casa contra el Athletic Club de Bilbao. A lo mejor me falta en ese partido que chugues en casa, que a lo mejor va a tener que defender más o más esfuerzos a la hora de Rioja, a la hora de defender, que Dan Juma. Por lo tanto, y fuera de casa es una oportunidad per a Dan Juma de dir-li o t'apuches al carro contra el Racing de Santander, que és un equip que conforme vaig a plantejar el partit te vas a tindre situacions d'arribar igual com el dia de l'Alavés, que i era un altre Dan Juma el que havíem vist i no era el que havíem vist
0: abans. És lo que ha dit Miki, vas a una, lo que ha dit Miki de el partit és el que dicta. Ja vull enfrontar-me perquè això me va dictaminar moltes coses.
3: Sí, te va marcar.
0: O sigui, tinc el 11 més o menys en el cap, però després la realitat de competir...
3: Per cert, es descarta que hi hagi una clàusula per obligar el Racing de Santander a alinear a Almeida contra el València. No existeix aquesta clàusula.
2: I després... Te juguem en ventatge.
1: Però fíjate, lo que tu has dicho, Santi, que és verdad. Després hay una cosa. Dices... Tiene que reservar por si se puede lesionar a algún jugador porque es más importante el Bilbao.
2: En el caso de Rioja, sí.
1: Sí, vale. Yo te digo, o no.
2: Pero
1: porque si va a Santander
4: ¿y Palma?
1: Y pierde, ya cuéntame la milonga que quieras, que si es reservado a este, que si es reservado al otro,
4: sí,
1: que si tal. Yo tengo que poner los mejores que estén para jugar ese partido.
2: Pero es que... Anem a veure, estem parlant de Rioja Dan Juma, no estem parlant a lo millor entre no, Dan Juma o Rioja i un altre que no estigui.
1: Però en el València no hay descomposiciones. Si estás hablando en punta, Hugo Duro, Dan Juma. Estás hablando Tàrrega, Ojas o Pepelu. Estás todo, hay jugadores muy nivelados.
2: Clar, però això mateix que ni a ni aquest nivell, tu sí que te pots reservar a lo millor a Rioja, perquè tampoc va ser tanta la diferència de línia Rioja
1: Dan
2: Juma.
1: A someter?
2: No.
1: No?
2: Tú vas a deixar que te someta i tu sorprendre-lo a la contra.
1: Entonces sí que te vas a someter.
3: I 24, que te ve en canal al Opino de que, vinga.
5: I opino de que, opino de que, opino de que...
6: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts.
5: Opino de que...
3: Vinga, 12 i 24. Qui se pot revitalitzar amb Javier Aguirre? En el nostre Instagram, Maria Teresa de la Sortida, diu Ryunosuke Sato. Aguirre coneix perfectament el futbol asiàtic i la mentalitat nipona. Ja va ser seleccionador absolut del Japó, sap com es preme la seva estricta disciplina i, de fet, té l'aval d'haver tret el màxim rendiment de perfils inclinats contra que Kubo Kangin-Li en el passat. La millor prova de la importància que tindrà Sato en aquest nou projecte la tenim en el que ha passat en les últimes hores. Després de ser titular i l'amistós contra Venezuela, Aguirre ha mogut fils de manera immediata per a demanar el seu retorn anticipat. La Federació Japonesa l'ha alliberat per als pròxims compromisos per a que es posi a les ordres del basco a Paterna. Sato esta es la declaración de intenciones definitiva. Sato será una peça clau en la reconstrucció d'este València. Diu esta oyent. Més, per exemple, en X Mosqui diu: Elliot lo pondrá en peso y lo reactivará. No creo que cuente con Raba porque no defiende, pero es de los pocos que puede crear fútbol. Tiene que revitalizar a un delantero, a Sadik y a un central. Espero que mejore a Tárrega y tiene que contar con Otorbi que despunta. Rob diu talvolta o Duro recupera el gol y me llama el mejor Javiguero a Tárrega. Pero talvolta, tornem a veure con Raba com a jugador encara que siga alguns minuts, però de la resta no espere massa, un poc. Tavo Benimodo, però els que hem viscut l'època seca de la selecció espanyola amb Kubala, Santa Maria, Muñoz, Saez, ara és un goig total, increïble, i ha que disfrutar-lo i saborejar-lo. Eterno se les junta a ti, diu que ell pensa que seran Raba i Hugo Duro els que millors parats hi seran. Javier diu Tàrrega i Copete. Javi JB diu gràcies per vostres respostes, veo que estaves ben informats. Mandaloriano diu me quedo con dos, Raba supongo que jugará porque es de los pocos que tiene algo de calidad. Y aunque venía jugando, creo que vamos a ver una mejor versión de Rioja porque va a jugar en su sitio por la izquierda. Rob diu, no di que sea titular, pero tal volta al que millor li pot venir el canvi serà Dani Raba. Pot ser que passe de no contar a 3 minuts i Arnau, però veient com Canós no crec que una volta recuperat Aguirre contra ell. Arcadio Pérez Sanz diu que cap ni un. Bueno, pues això és el que ens diuen els nostres oients en el dia d'avui, en el 90 minuts, i tenim un audio, ¿no, Salva?
4: Dispáralo, Juan, dispáralo.
7: Buenas noches. Yo creo que Arnau puede hacerlo bien, o sea, revalorizarse con Aguirre, Arnau y luego Sato. Sato puede ser el Cangelli del Mallorca. Yo le quiero que Aguirre pueda revalorizar a Arnau y a Sato.
3: 12 y 27. Ya algunos que están diciendo, hay muchísimos, sobre todo en X, el nombre de Raba y el nombre de Sato también, le llaman mucha gente que li té molta fe, encara que veia que Folgado me llava el cabell.
2: Salva no té fe.
4: No, a mi el que me sorprèn és que la federació japonesa, sí, convoque a un jugador i el deixe tornar al club solament perquè ve un entrenador nou. No sé la raó veritable per la que la selecció l'ha soltat, Manolo, però a mi me sorprèn. Això no ho he vist.
3: Molt normal no és.
4: No ho he vist, eh?
2: No és normal, però a mi fan de cara. Altres, al millor, fingixen el que parlàvem antes de molèsties o coses i se'n tornen a meitat convocatòria.
4: Però tu te convoca la teua selecció i demanes anar-te a jugar al teu club perquè ha vingut un entrenador nou, o la teua selecció te fa, mira, que ha llegat un entrenador nou, vete allí perquè te ve i juegues allí.
2: O a lo millor no conta ahí, molt.
1: Vamos a ver, però hay que meterse en cómo es el japonés. Yo he tenido japoneses jugando en Bijusa, trajimos un japonés. Y los japoneses...
4: ¿Pues sabes?
1: No. Vino con una mochila llena de dinero para jugar. No, no,
3: y claro,
1: es verdad.
3: ¿Quién puede resistirse?
1: Pero me refiero que Japón es una mentalidad diferente. Él probablemente jugar un amistoso o la posición donde está Sato la tiene cubierta y dice, yo quiero que vuelva a España porque si estas 3 semanas no está, no va a jugar. Por lo menos que se juegue el puesto con las mismas condiciones que los demás. Y entonces lo deja venir tranquilamente porque prefiere que juegue en Europa para hacerlo mayor y más jugador.
3: Está claro. Bueno, pues anem a deixar-ho así porque sense esgotar el
4: temps. Parece ser que la raó és esa, que el seleccionador el solta para que venga así a formarse y evolucione. Pero a mí me sorprende. Pero igual es la cultura japonesa.
0: Son els únics que ho farien, ¿no? Els japonesos.
3: Ya no jugaran. Tienes que hacer un curso de cultura japonesa.
4: Allí me Moriyasu, que es el seleccionador del Japón.
0: Ah. Parlan
4: están allí chiquet, que igual mejor es mes allí que así.
3: Moriyasu,
1: y allí a lo mejor no juegas. O juegas un partido y aquí entrenas 3 semanas.
4: Pues no el convoques, Miki. Voy a decir, no el convoques, te transportes.
3: No, señores, que se salgota el Temps. Miki, muchas gracias.
1: A vosotros.
3: Nacho, muchas gracias.
0: Venga, adeu.
3: Santi, muchas gracias.
2: Adeu.
3: Saba.
4: No entenques japoneses.
3: No entenques japoneses. Tampoco están entrenando. Señores, señores, soy Sema, así a la hora de la cultura, Martulo Rico, al escuadra invitada de la maquinada de la matinada, la remisión del programa. Mes Sports en esta sintonía de mala una. Nacho Sánchez y el partido de la una. De seguida tendré el podcast. Recordé fervos suscriptores, que es la manera més còmoda d'escoltar-lo. Nosaltres tornem demà, dimecres, a les 11. Acaba 90 minuts, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.

0: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a punt. La teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
1: Perquè tu també jugues este partit.
0: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Molt bona nit i benvinguts i benvingudes a un nou programa de l'Hora de la Cultura. Una hora per davant, en la que ja sabeu que sí tenim obligacions. Tenim l'obligació de parar, de deixar de vegades la ment en blanc, de respirar. Per favor, de respirar. Perquè els ritmes en la societat, en la feina, a casa, ja s'encarregaran ells de fer que eixe cortisol, un concepte que de repent sembla que hem descobert fa ben poc, llevat, això sí, que sempre es detalla amb nosaltres, si el cortisol ens controla. La nit mateix ho comentarem amb Daniel Serra i Júlia Fortanya quan parlàvem de la funció El Bar de les Emociones, que per cert podeu veure els caps de setmana a la sala Big Bang a Benimamet fins al 18 d'octubre, i amb qui parlarem d'eixe scroll, de la immediatesa, de la velocitat, d'eixa necessitat d'estar sempre, sempre, sempre estimulats. Bueno, més bé d'estar sempre sobreestimulats, podríem dir. Però parlant amb ells van comentar una cosa que em dona l'excusa per a la intro d'avui. És una funció enfocada a un públic més jove i que el feia pensar, replantejar-se conceptes, replantejar-se relacions, actituds i fins i tot dinàmiques. Els feia pensar, i és que resulta una cosa òbvia, no? Pensar. Tots ho fem, no? O bueno, almenys la majoria. Però pensar des de l'exercici d'escoltar, d'aprendre i de prestar atenció. Som a cas com passos de pensar sols en una cosa? O esta hiperconnectivitat ens ha dut ja a un punt de no retorn? Hi ha dies que pense que no hi ha marxa enrere. I jo estic inclòs, no em salve d'esta purga que estic fent, que d'una manera quasi invisible la normalitat s'ha convertit en la incapacitat mental de pensar en una sola cosa. En fi, nosaltres, així a l'Hora de la Cultura, anem a intentar que vosaltres, els oients, almenys durant esta hora, sols penseu en escoltar. Per davant, una hora on parlarem de curtmetratges i un festival que juga un punt de partida idoni per a molts professionals de l'audiovisual i, a més, es celebra a casa nostra i compleixen 15 anys. I també ens pujarem a l'escenari del Teatre Principal de Castelló, on es representa, ho han definit ells, un melodrama culinari que ho fa de la mà de la companyia La Cubana. Anem a descobrir què s'amaga darrere. Així que ja sabeu, calma, no vos dormiu, per favor, que arranca un nou programa de l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: otra herida.
1: I és que no vos heu desvelat fins ara. No estaré a soles en esta horeta. Així al meu costat tinc la nostra companya Lorena Alegre.
2: Hola, què tal?
1: Molt bona nit, Lorena.
2: Molt bona nit.
1: I benvinguda a l'Hora de la Cultura. És un plaer tenir-te així al programa.
2: Gràcies, molt contenta d'ajudar-vos en estos dies.
1: Nosaltres més, encara. I anem a arrencar ja amb una primera entrevista i anem a fer un viatge. Se n'anem així molt propet a la costa, se n'anem a Cullera. Perquè Cullera torna a convertir-se esta setmana en un punt de trobada per als professionals i per als amants del cinema. Des d'avui, dimarts 29 de setembre i fins dissabte 3 d'octubre, la localitat acull la 15a edició del Festival de Curtmetratges Calidoscopi. Una cita consolidada dins del circuit audiovisual estatal i reconeguda com a festival qualificador per als Premis Goya. Enguany s'hi han presentat més de 700 treballs i 52 curtmetratges que competeixen en les categories oficials de ficció, animació i documental. L'Auditori del Mercat serà l'epicentre d'una programació que vol anar molt més enllà de les projeccions i del lliurament de premis. El festival incorpora activitats formatives, sessions adreçades al públic escolar, cinema vinculat a la inclusió social i també propostes que ocuparan també el vestíbul, la sala d'exposicions i els jardins del recintre. Entre els protagonistes d'esta edició trobem Alberto Rodríguez, que rebrà el Calidoscopi d'Honor, Ramon Barea, distingit amb el Calidoscopi d'Or, i Jesús Vidal, que exercirà com a padrí d'este certamen. Durant 5 dies, cineastes, intèrprets, guionistes i altres professionals compartiran experiències amb el públic i a més contribuiran a dinamitzar culturalment Cullera. La gala de cloenda celebrarà dissabte a les 8:30 de la vesprada a l'Auditori del Mercat, on es lliuraran estos guardons i es projectaran els curtmetratges guanyadors de la secció oficial. I clar, nosaltres, com som tan curiosos, volem conèixer molt més, volem conèixer tota la programació i descobrir com ha crescut este festival durant estos 15 anys, que es diu ben pronte. I per això conversem ara mateix amb el seu director, Julio Martí Zahonero. Julio, molt bona nit i benvingut a l'Hora de la Cultura.
3: Molt bona nit, què tal, com esteu? Encantat d'estar així amb vosaltres.
1: El plaer és nostre, Julio. Anem ja, perquè Calidoscopi arriba enguany a la 15a edició, 15 anys. Quan mireu enrere, què queda d'aquell primer festival? Sí. Què ha canviat?
3: Que es diu pronte, què ha canviat? Ha canviat de tot, constantment va canviar. A més, és una de les coses que nosaltres sempre destaquem cada vegada que donem per inici una edició. Tenim convidats de luxe sempre, hi ha alguns que repeteixen any darrere d'any. I me ve ara a la ment, per exemple, una de les actrius preferides, predilectes així, de la Comunitat Valenciana, que és Empar Ferrer. Empar és una de les nostres convidades de luxe que va ser fa 3 anys la padrina del festival. Ella sempre diu: Julio, jo he vist com ha crescut este festival des que era un xiquet, o sea, i he vist com apreciar la comunió i com ara es converteix en un adolescent. O sigui que va creixent any darrere d'any i estem encantats de que així siga, no sols dins de la professió, sinó també dins del públic, no?
2: Juli, en quin moment vau sentir que Calidoscopi havia deixat de ser una iniciativa local per a convertir-se en un festival de referència, com estem dient, no? D'aquest creixement que ha tingut tan gran. De convertir-se en un circuit de referència, no? Dels curtmetratges.
3: Anem a veure, el punt d'inflexió ha sigut, com heu dit molt bé, el ser qualificador per als Premis Goya. Nosaltres vam començar a intentar tractar de mostrar un festival on se cuidara al màxim, es respetara i es donara total empoderament al món del curtmetratge. La nostra idea no era fer un festival de curtmetratges per a donar pas a un festival de llargmetratges, sinó precisament donar la importància que es mereix al curtmetratge com a concepte i com a format propi i amb entitat pròpia. Això va ser la causa i la culpa, diguem-ho així, de que este festival agafara la importància que es mereix dins del món del curtmetratge. Des de l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, ho vam avaluar i ho vam valorar, i això va ser, com dic, el punt d'inflexió, el donar-nos aquesta categoria. Som ara una 50a de festivals en tot l'estat espanyol que són qualificadors per als Premis Goya, i Calidoscopi és un d'ells. A partir d'ahir, evidentment, sí que el nivell de curtmetratges ha sigut extraordinari.
1: Efectivament, perquè, clar, volem saber què implica aquest reconeixement com a festival qualificador per als Premis Goya. I, clar, entenem que aquest reconeixement també comporta certes responsabilitats, no?, per a l'organització.
3: Clar, anem a veure, el que comporta sobretot és un creixement en la qualitat dels treballs exhibits i seleccionats. Ho heu dit molt bé en la presentació, més de 700 curtmetratges s'han presentat amb un nivell extraordinari. Després el procés de selecció dels curtmetratges, pues imagineu-se, tindré que seleccionar només 52, que són els que passen a aquesta secció oficial, és una tasca molt, molt complicada. I la veritat és que després ahí tenim l'aplaudiment i el recolzament de tots els grans professionals de l'estat espanyol. Quan parlem de curtmetratges no estem parlant de gent amateur ni molt menys, estem parlant de grans professionals que n'hi han darrere la càmera en tots els seus departaments artístics. I rebem la valoració i l'aplaudiment de tots ells.
2: Quasi 85, el 85% dels curtmetratges nominats als Goya passen també per Caleidoscopi. O sigui, què diu esta dada sobre el criteri de selecció i el nivell de les obres que arriben ahir a Cullerà?
3: Clar, imagina, quan arriba ja no sols la gala dels Goya i veus que molts dels curtmetratges que s'han presentat així a Caleidoscopi arriben a la terna final, sinó que alguns d'ells fins i tot s'alça amb el premiat del cabut, com diuen ells, no?, del Goya, per a nosaltres és un autèntic luxe. Fins a arribar ahir, n'hi ha un procés extraordinari de curtmetratges que tenen que fer aquest procés i aquest camí fins a arribar als Goya. El 85%, com tu dius, dels treballs que se presenten a Cullera al Festival Caleidoscopi, entra des d'aquesta terna. I nosaltres estem encantats de que això sigui així. Es convertim quasi, en segon diuen molt, com un festival amulet. Ens donem sort.
2: Quant de temps vos costa, no?, fer esta selecció, no?, perquè són molts, esteu molta gent. Quin és ese procés que seguiu per a fer esta selecció tan acurada, no?, i que arribi a ser tan important i tan... o sigui, de tanta categoria, no?, els que seleccioneu.
3: Les bases hi són publicades al voltant del mes de març, al principi de març, i a partir d'ahir obrim el termini per a que es puguen inscriure produccions que hagin sigut realitzades en guany o en l'any anterior, d'acord? I aquest termini finalitza aproximadament en el mes de juny. Des del mes de juny fins a principis d'agost tenim ahir un procés de selecció on hi ha, evidentment, tres grups seleccionadors dins de cada categoria. Estem parlant de la categoria argumental, de la d'animació i de la de documental, per a escollir aquests diferents curtmetratges que finalment passaran a la secció oficial.
1: Clar, Julio, i el que està clar és que algo s'està fent molt bé, perquè alguns dels treballs premiats al festival hem escorrejat per ahir i han arribat posteriorment a Goya i a certaments com el cas de Cannes o Berlín i fins i tot als Òscar. Com es viu des de l'organització del festival, des de Cullera, i ser recorregut posterior d'aquestes obres que han passat per Caleidoscopi?
3: Doncs mira, Arturo, es viu amb una gran satisfacció, sobretot sí, quan reps els comentaris, les opinions, el feedback de la gent, dels grans professionals, com he dit abans, que es presenten al festival, i sí que de veres destaquen la valuosa aportació que els dona Caleidoscopi també a la seva trajectòria professional. Es viu amb una gran satisfacció. Per a nosaltres és increïble que els seus comentaris arriben d'aquesta manera i que Caleidoscopi suposa també, d'alguna manera, pues, un pas molt important dins de la seva trajectòria. No hem d'oblidar que un curtmetratge té una vida aproximada de 2 anys, només. És aixina de trist. Però des que s'acaba d'estrenar un curt fins a que esgota la seva trajectòria o carrera cinematogràfica i de promoció audiovisual, passen 2 anys, no van a passar més. I que Caleidoscopi formi part d'aquesta història per a nosaltres és important. Clar. I fixeu-se, heu nomenat Cannes, heu nomenat els Oscars, heu nomenat... Estem parlant de grans professionals com Juan Antonio Bayona, per exemple, que ha produït curtmetratges que s'han presentat enguany al festival.
2: Són sempre un inici de grans directors, els curtmetratges, els que arriben a estos, després a grans festivals?
3: Mira, sí, però també, i t'explique. El curtmetratge, clar, el curtmetratge no només és un inici, no només és un pas, una ferramenta per a que qualsevol que vulgui dedicar-se al món de l'audiovisual comenci a treballar i a fer escola. El curtmetratge, com comentava abans, té un format propi i un concepte propi com a peça creativa, que és De fet, no hem d'oblidar que grans professionals i grans directors, si estic parlant de la talla d'Almodóvar o de Juan Antonio Bayona, com claro. Acaba de dir, sí. continuen apostant per el curtmetratge, o bé per a dirigir o bé per a produir. Alguna cosa significa. Rodrigo Sorogoyen també a penes uns anys va presentar i va continuar apostant per el curtmetratge. Per lo tant, pensem que és tan important aquesta figura del curtmetratge, no només com a pas inicial, sinó també com a ferramenta pròpia, llenguatge propi, que per això és tan important que continuen existint festivals d'aquest tipus com Calidoscopi.
1: Clar, efectivament, Julio, el que mencionaves, no? No és en si com una via d'entrada a aquest món del cine, sinó també com una altra mena, una altra fórmula per a comunicar altres missatges, no? Que es poden comunicar en un curtmetratge i no es poden a lo millor fer en un llargmetratge, no? De la mateixa manera.
3: Correcte. En este cas te ficaria un paral·lelisme, una novel·la i un conte. O sea, són dos conceptes completament diferents. El curtmetratge no és el germà menor del llargmetratge, jo m'aniré a dir que siga així, i per això es mereix el seu lloc dins del món de l'audiovisual.
1: Clar, i en esta secció oficial heu reunit aquests 52 curtmetratges del que hem comentat, no? Ficció, animació, documental. Voldríem saber un poquet d'aquestes tendències, aquests temes, inquietuds, no? Que heu detectat, si heu detectat alguna tendència dins o algun tema que es repetirà, no? Dins d'aquests treballs seleccionats enguany.
3: Mira, és de veres que el realisme sempre aposta molt, i quan parlo de realisme parlo de problemes socials que afecten dins del món del documental en este cas, però també enguany dins del món de l'animació, fixa't, o dins del món de l'argumental. En l'animació no estem parlant únicament de curtmetratges que vagin enfocats a públic infantil. N'hi ha grans treballs d'animació que són per a públic adult i tracten temes socials molt importants. Temes socials com la migració, temes socials com la xenofòbia, temes socials com la vivenda, que tant estem vivint malauradament últimament, i temes socials que afecten moltíssim a tots els espectadors i se senten completament involucrats quan veuen aquestes històries. El tema de la inclusió social, que és una de les coses que heu nomenat al principi, molt important, i de fet nosaltres en un any anem a dedicar diverses de les nostres activitats precisament a aquest tema, el tema de la inclusió social, i tenim el gran padrí enguany del festival, que és este gran actor Jesús Vidal, que se va emportar el Goya al millor actor revelació per Campeones, i ahí el tenim apadrinant-nos en aquestes diferents activitats.
2: Sí, perquè al voltant de la secció oficial heu construït propostes com Animant, Somriure, Tàndem, En Primícia. Quina funció complís cadascuna i com vos ajuden a arribar a públics diferents?
3: Ens ajuden sobretot de cara al públic escolar. Este matí, per exemple, hem tingut l'ocasió de disfrutar de la secció Animant, on el públic escolar es converteix en autèntic jurat. Els hem passat 5 curtmetratges d'animació, tots ells, i ells han sigut els encarregats de votar el millor curt. Quan han eixit de la sala, tots en el seu paperet han votat quin és el seu curt preferit, i ells són els que s'han convertit en jurat. Aleshores, per a nosaltres és molt important donar-los aquest paper protagonista, no únicament passiu, sinó també actiu, a tots els espectadors que venen des del públic escolar fins al públic adult. I així no ho farem també el dijous amb la secció Perspectiva, on el públic votarà també el millor curtmetratge dins d'esta secció, que precisament està enfocada al tema d'inclusió social.
1: I ara que estem parlant d'aquestes seccions, no? Sobre la secció, anem ara a aquesta secció en portada, no? Que trobem informació diferent en els materials publicats. S'ha anunciat l'estrena d'Entre cenizas i algoritmos, de Jordi Piris, i també un encontre dedicat a la comèdia, justament com a gènere i com a ferramenta narrativa. Quina serà finalment la proposta que podrà trobar el públic divendres?
3: Mira, sí que hem volgut donar-li protagonisme a este documental que tu has comentat de Jordi Piris. Jordi Piris és un magnífic realitzador d'ací de Cullera local, que va rodar íntegrament el seu documental a la Índia. Amb escassos mitjans, suposarà en la secció en portada, ací en Cullera, en Calidoscopi, l'estrena nacional d'este curtmetratge que ja ha tingut l'ocasió de presentar-se a Los Angeles o a Nova York o fins i tot a la mateixa Índia i que està acaparant moltíssims premis i moltíssims guardons. Serà una estrena nacional així i aprofitem l'espai de Kaleidoscopi perquè això siga possible. I després, com tu deies, pues sí, tindrem l'ocasió de parlar amb molts professionals que van a vindre, molts convidats, actors, actrius de gèneres, en aquest cas la comèdia, que pensem que no sols és un gènere en si mateixa, sinó que pensem que és una ferramenta narrativa molt important dins dels guions i de les històries cinematogràficament parlant. No? Pensem que la comèdia, encara que parles d'una pel·lícula de terror, una pel·lícula tràgica, crec que el punt de la comèdia sempre és molt important per a poder arribar a la gent d'una manera molt més emotiva.
2: També teniu a gent com Alberto Rodríguez, que impartirà un curs d'interpretació davant de la càmera per a actrius i actors professionals. Quin valor té poder treballar directament amb un cineasta de la seva trajectòria?
3: Mare meva, pues imagina't, Alberto Rodríguez. És que estem parlant de noms des del segon any, des de la segona edició, Kaleidoscopi ha tingut la gran sort de comptar amb recolzaments importants, anomenat l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, però també, evidentment, l'Ajuntament de Cullera i Fundació AISGE València. Fundació AISGE, en aquest cas, ens ajuda a que siga possible un curs impartit per grans professionals i enfocat a actors i actrius professionals. Aleshores, és un luxe comptar amb un director d'esta talla com Alberto Rodríguez, responsable de títols com La Isla Mínima, Grupo 7 i Fundació AISGE València. Fundació AISGE, en aquest cas, ens ajuda a que siga possible un curs impartit per grans professionals i enfocat a actors i actrius professionals. Aleshores, és un luxe comptar amb un director d'esta talla

0: aquí es, si mantineu-se, sí, clar, és una meravella.
1: És una oportunitat que no es poden perdre. És un curs que celebrarà del 30 de setembre al 3 d'octubre, si no ens equivoquem, a l'hotel Sicània.
0: Correcte, el nostre hotel oficial del festival.
2: Això és el racó, sí, sí, que és un lloc meravellós de Cullera, que jo conec bé,
0: sí,
2: i és una meravella. Estàs com a qualsevol platja més tropical del món, és aquest espai del racó. O sigui que bueno, només anar i estar allí serà una experiència per a tots.
1: Esta forma...
0: Però jo és que sí.
1: Dis-me, Julio, disculpa.
0: No, que dic que la veritat és que sí, i jo sempre dic el mateix als convidats quan van a vindre i no coneixen Cullera, uh-huh, perquè són molts els actors, actrius i directors que venen de totes les bandes del país, i els dic, obriràs la porta de la teua habitació i estaràs dins de la mar. O sigui,
2: exacte, és una meravella. És un lloc meravellós, sí.
1: I fins a quin punt, Julio, aquesta formació professional s'acaba convertint en una part essencial del festival de Kaleidoscopi?
0: Sí, és molt important, i no sols es queda així,
1: claro,
0: perquè durant aquests 14 anys que hem portat a grans directors, i te parle de la talla de Imanol Uribe, de Agustín Villaronga, de Fernando,
1: sí,
0: Colomo, Gràcia Cregeta, imagina't,
1: sí, sí,
0: després sé que han eixit moltes coses i ha sigut molt, molt fructífer el curs després del festival, o sigui que això trae cola, no?, com diuen. Després s'ajunten, se creen negocis, se creen... Jo sé que han eixit curtmetratges, que han eixit històries, i s'han iniciat projectes audiovisuals gràcies a la trobada que s'ha fet així entre actors i actrius professionals i els directors que venen.
2: La nova secció Traveling també va celebrar-se al juny a Bunyol com a primer pas per a estendre el festival a altres municipis valencians. Quina resposta va tindre aquesta experiència i fins a on vos agradaria portar-la?
0: Doncs mira, nosaltres que som de cul inquiet, que dic, no, sempre estem tractant de fer que el Festival Kaleidoscopi continuï creixent i creixent, i la veritat és que sempre ens motivem per a fer-ho. Fa un parell d'anys ens assentarem i diguem, d'alguna manera tenim que estendre els tentacles de Kaleidoscopi cap a altres poblacions de la província, i enguany ha sigut possible gràcies a aquesta secció Traveling, com heu dit molt bé, i a l'aportació i col·laboració de l'Ajuntament de Bunyol, que va agafar d'una manera magnífica la invitació que nosaltres li llançarem. I en el mes de juny van tindre l'oportunitat també de passar 5 curtmetratges seleccionats, i el mateix públic i els espectadors de Bunyol allí mateix van tindre l'ocasió de votar el millor curt. Estos curts i aquestes votacions es sumaran a les que el públic farà este dijous a Cullera. Per tant, secció Traveling i secció Perspectiva se suma per a que dissabte puguem lliurar el premi definitiu d'esta doble secció. Per a nosaltres és superimportant sumar sinergies. Jo penso que és el millor que pot fer un festival.
1: Això sense dubte. I a més, preteneu, per tot el que esteu fent també, acostar, no?, el festival i amb el festival el cinema a la ciutadania, no? I jo crec que ho aconseguiu, no?, en esa varietat d'espais. Parlàvem de l'Auditori del Mercat, però també del vestíbul, la sala d'exposicions, els jardins, els altres espais que ocupeu al llarg de Cullera. Com contribueix aquesta diversitat d'escenaris a acostar el que estàvem comentant, el món del cinema, la ciutadania, i en este cas a convertir este festival en una experiència totalment compartida per a tota la localitat de Cullera?
0: Mira, ho tenim fàcil, perquè vosaltres sabeu que Cullera és el Hollywood d'Espanya, amb les gent de la muntanya, això ja ho sabeu.
2: Tal qual. Es veu des de lluny. Sí, sí, sí.
0: Moltíssima gent, moltíssims convidats quan els telefonem i els convidem a vindre, o sobretot els guanyadors. Mira, de fet, m'ha passat esta mateixa vesprada quan he telefonat als guanyadors de la secció Animant d'este matí, i me diuen, claro, si sois los de las letras en la montaña, sois el Hollywood, tio. Sí, sí, eso som nosotros. Aleshores, claro, ven así, descobrixen un paradís. Jo, sembla mentida, però encara que sigui de Cullera, ho he tinc que dir, Cullera és un autèntic paradís. Els directors i els actors i actrius es queden enamorats, ja no sols a nivell personal, sinó també a nivell professional, perquè diuen, és que diuen, esto es un plató maravilloso, si és que podem, diu, efectivament. Diu, podeu agafar
2: si teniu platja, teniu muntanya, teniu de tot, teniu castell.
0: Tenim riu, tenim desembocadura,
2: de
0: castell, exactament.
2: Exacte.
0: I és una meravella, i queden bocabadats. Aleshores, per a nosaltres, geogràficament parlant, Cullera és importantíssima, es converteix en un autèntic plató cinematogràfic, ja ho he dit abans en el curs, i també, com heu dit molt bé, l'accés de tot el públic, de totes les edats en les diferents activitats de cara a

0: A Bisbat d'Amunt enguany també fem extensiu les disciplines artístiques i sumem el teatre i el circ. Ja ha programat dins del festival un espectacle de circ de la companyia La Trumma Labó el divendres, també allí al costat de l'auditori, i és una manera també de fer créixer el festival, apropant a gent que també li agraden altres disciplines i convidar-los a que disfruten un poquet del teatre i després del cine.
1: Doncs ja ho sabeu, fins a dissabte 3 d'octubre a Cullera, Festival de Curtmetratges Calidoscopi. Ha estat un plaer parlar amb tu, Julio Martí Zahonero, director d'este festival. Molta sort en el que queda de festival i a continuar per mínim 15 anys més, 15 edicions més.
0: Exacte, com a mínim. Jo vos vull veure així a Cullera esta setmana, els dos, o sigui que ja ho sabeu.
2: Allà estarem. Que ens agrada molt.
1: Allà estarem, Julio. Molt bona nit, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: si abans escoltàvem i sa banda sonora de Cinema Paradiso, la cançó era Love Theme de Ennio Morricone, ara ja escolteu de fons sonant Timothée Bar i sols pot indicar que arrenquem amb l'agenda cultural per al dia d'avui. Comencem la nostra agenda cultural mirant cap al disseny. Ja ho comentarem ahir, però recordeu que des de les 9 i mitja del matí Fira València acull una nova jornada del Saló Nu de 2026. Es tracta d'un espai dedicat al talent emergent dins de la Fira Habitat València. Una oportunitat per a descobrir les noves generacions de dissenyadors i una àmplia oferta relacionada amb el moble, la il·luminació, la decoració, el tèxtil i el descans.
1: A les 6 de la vesprada, l'IBAM ens proposa una nova sessió del cicle Escriptures Cactus, organitzat amb motiu del 150 aniversari del naixement de l'escultor Julio González. En esta ocasió, l'escriptor Agustín Fernández Mayo conversarà amb Berta Ferrer sobre el seu procés creatiu i sobre el treball literari que ha elaborat al voltant de l'obra de González. L'activitat tindrà lloc a la mateixa sala d'exposicions del museu.
0: I també a les 6, la Filmoteca de València a la plaça de l'Ajuntament continua celebrant el centenari del guionista Rafael Azcona amb la projecció de l'Anacoreta, dirigida per Juan Sterlitz en 1976. Fernando Fernán Gómez interpreta un home que fa 11 anys que viu tancat al bany de sa casa des d'on manté una particular relació amb el món exterior. Una mostra de l'humor negre, el simbolisme i aquesta capacitat única d'Azcona per a convertir la vida quotidiana en una sàtira social.
1: A les 6 i mitja, CaixaForum València dedica una sessió a una de les veus més importants de la història de l'òpera. El periodista i divulgador musical Pere Andreu Jariot impartirà la conferència Maria Callas, la veu que va canviar l'òpera. Un recorregut per la intensitat dramàtica de la Divina, la seva manera d'interpretar i la recuperació que va fer d'obres de compositors com Bellini i Donizetti.
0: I a les 7 de la vesprada, l'octubre, Centre de Cultura Contemporània al carrer de Sant Ferran inaugura el cicle Dona'm Drets, dedicat al cinema dirigit per dones i als drets humans. La primera projecció serà Les culpables, de Marta Duran Lozano, i és un documental que recupera un centenar de testimonis anònims sobre l'avortament viscut durant l'adolescència i el transforma en una experiència col·lectiva a través de 6 dones joves.
1: I continuem amb cinema perquè a les 7 i mitja els Cines Lis projecten El rei pescador dins del cicle dedicat al 75 aniversari del naixement de Robin Williams. La pel·lícula, dirigida per Terry Williams en 1991, reuneix Williams amb Jeffrey Bridges, Amanda Plummer i Mercedes Ruehl en una història que combina drama, fantasia, redempció i amistat.
0: I a les 8 de la vesprada, el cim de Nimaclet, al carrer del Baró de Sant Petrillo, acull una nova sessió de l'arreglament de la parròquia de Maria Juan. Una proposta conduïda per la còmica de Sueca en què l'humor, la conversa, l'actualitat i la cultura estan de la mà, ahir en l'escenari, amb les seues col·laboradores i convidats. Les portes s'obriran una hora abans, a les 7 de la vesprada.
1: També a les 8, la Casa de Patraix, al carrer del Convent de Jesús, celebra la nova edició de Versos Solidarios, un recital de poesia i música en què participaran 8 artistes de manera altruista. La trobada acabarà en un micròfon obert i servirà per a recaptar fons per a una nova companya trans que ha hagut d'afrontar les despeses judicials derivades d'una agressió LGTB-fòbica. L'accés consisteix en una consumició al mateix espai.
0: I tanquem l'agenda d'avui, com sempre ho fem amb música. I és que a les 8 i mitja, la Reial Parròquia dels Sants Joans a la plaça del Mercat acull el concert benèfic Los Santos Juanes i la Noche Barroca d'Antonio Palomino, coincidint amb el tercer centenari de la mort del pintor. La coral José Roca i l'orquestra de cambra Segon Temps d'Albal interpretaran peces de Bach, Handel, Rameau, Gluck i altres compositors del segle XVIII. El programa inclou també la tardor de les quatre estacions de Vivaldi amb Andreu Monllor Moreno al violí i culminarà amb el conegut Aleluia del Messies de Handel, precisament amb aquesta tardor de Vivaldi i amb els sons. Seus sons de la tardor de les quatre estacions, posem punt final a l'agenda cultural del dia d'avui.

0: I continuem així en l'hora de la cultura, i és que esta nit obrim les portes del Teatre Principal de Castelló, que de l'1 al 4 d'octubre es convertirà ni més ni menys que en l'epicentre de la gastronomia mundial. I no ho farà amb una fira culinària ni amb un congrés, amb grans cuiners, amb estrelles Michelin, sinó amb el retorn d'una de les companyies més populars i inconfusibles del nostre teatre. Estem parlant de La Cubana. Arriben amb La Cuisine de Ma Cuisine, una comèdia de títol francès i esperit absolutament cubanero. La companyia defineix este nou espectacle com un melodrama culinari. Ara, a veure quin se ho expliquen millor, eixe terme. I un melodrama culinari construït amb els seus ingredients habituals, és a dir, l'humor, música, cançons, color, ritme, sorpreses, participació del públic, això no pot faltar, i en esta ocasió, molta complicitat local. La gastronomia serveix com a punt de partida per a parlar d'eixa febre contemporània per menjar bé, fotografiar cada plat i sobretot mostrar als altres què mengem i en quin restaurant ho estem fent. I al capdavant d'esta cuina teatral trobem Jordi Milán, fundador i director de La Cubana i responsable de la idea original i coautor del guió juntament amb Toni Sanz i Rubén Montañà. Des de la creació de la companyia Sitges l'any 1980, Milán ha construït una manera pròpia d'entendre el teatre, sempre basada en l'observació de la vida quotidiana, en la sorpresa i amb el joc amb el públic. Jordi Milán, molt bona nit i benvingut a l'Hora de la Cultura.
1: Molt bona nit, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Jordi, la Cuisine de Ma Cuisine naix d'una realitat que tots reconeixem. És l'obsessió actual que tenim per la gastronomia. En quin moment vau pensar que este fenomen podria convertir-se?
1: Home, a veure, és un fenomen que, sense donar-se en compte, doncs, havíem caigut tots, no? Una mica, hem perdut tots una mica l'oremus i estem tots molt ficats amb aquesta cosa, amb aquesta bogeria d'aquesta gastronomia de boca petita, podríem dir, no? De boca petita i plat petit. Bé, bueno, no, en definitiva, ens fa riure. No, tu saps que nosaltres sempre juguem amb aquest teatre que hi ha a la vida quotidiana i que normalment passa inadvertit com a teatre, no? Teatre que fem tots a les nostres famílies, a les amistats, a la feina, etcètera, etcètera. I ens agrada extraure d'aquí i portar-ho a un teatre. I en aquest cas, doncs, bueno, esclar, la cuina té molt de teatral també. I sobretot aquesta bogeria entre concursos i estrelles Michelin i bueno, en fi, tota aquesta cosa de boca petita, doncs ens fa molta riure, i ens fa molta riure per això, perquè en el fons moltes vegades, a veure, el fet de menjar és estupendo, i a més de fer-ho acompanyat a la família, amb amics, parlar, compartir, però ara realment moltes vegades, bueno, després que t'has d'esperar potser 1000 anys per entrar en un restaurant d'aquests de fama mundial i de moltes estrelles, doncs bueno, al final doncs acabes això, acabes allà i acabes retratant, no? Sí. La gent retrata el plat, se'l menja fred i total perquè sàpiguen on tu estàs menjant i com tu estàs menjant i quant t'ha costat, vaja, en fi, una mica l'aparença, no? Però ens fa riure i aleshores hem jugat amb això, amb aquesta espècie de melodrama que expliquem una història molt divertida.
2: Sí, això vos anàvem a preguntar per què heu triat aquest terme, no?, de melodrama culinari.
1: Bueno, melodrama, perquè és per no dir vodevil culinari, però en realitat és un melodrama culinari perquè ens agrada aquesta cosa, perquè sí, que després té tot... A veure, és un espectacle, tu ho sabeu perquè ens coneixeu, de que sempre ens agrada adaptar l'espectacle a la ciutat on estem, perquè és una manera de fer molt de La Cubana i tal. I bueno, en aquest cas, doncs, bueno, tot acaba com un melodrama. En realitat és hi ha aquesta cuina, però en realitat hi ha un moment que no saps ben bé què t'estan ensenyant, no? Si t'estan ensenyant un melodrama, si t'estan ensenyant un mòbil, una comèdia...
2: Jo estava pensant...
1: Quan... A cuinar aliments o t'estan ensenyant a cuinar sentiments? Vull dir, no saps ben bé.
2: Quan estaves explicant-ho que al final... La cuina es converteix en un espectacle, no? O sigui, vosaltres
1: sí,
2: és el que estem veient avui en dia i és el que vosaltres imagineu que reflexeu ben bé, sí, a l'espectacle, no? Vostre.
1: Sí, Sí, sí, és això, s'ha convertit en aquesta cosa, està, però que està molt bé, que no critiquem, que està molt bé i, escolta, i fan els mundials i cuiners de primera categoria en aquest país, i això no, està molt bé, però ens fa molta riure que la gent molts cops estem seguint uns paràmetres que molts cops no podem ni seguir, no? Perquè econòmicament no podem anar a segons quin tipus de restaurants. I em fa molta gràcia també aquesta cosa tan elaborada, tan posada, que t'expliquen i saps fins i tot allà les gotes que han posat d'oli, les gotes que han posat de conyac, i en fi. Però, i en canvi es perd una mica aquesta cosa tan fantàstica que és la comunicació, a més de menjar, la comunicació en un sopar o en un dinar, no? Que tu xerres. Antigament, a part del dinar, també es feien el que és les sobretaules i aquest tipus de cosa que la gent xerrava i xava i comunicava, intercanviava. En fi, però bueno, de tota manera jo penso que la gent ja veuràs que es divertirà perquè és la història d'una cuinera molt especial que per una sèrie de circumstàncies va néixer a París. I va néixer a París, és catalana, però va néixer a París i llavors a partir d'aquí doncs es desenvolupa tota aquesta història.
0: Clar, i és que Jordi, vosaltres a la cubana sempre heu observat, no? Els comportaments quotidians i el suportat, sí. Podríem dir, fins a l'exageració.
1: Sí, no tant exageració, perquè jo molts cops, a vegades, amb els actors, quan creem coses, dic, mira, això tenia que ser així, d'aquesta manera, i tal, i moltes vegades diuen, ostres, Jordi, però això és molt exagerat, i al cap de... jo els deixo dir, i després al cap de 3 dies em venen i diuen, ostres, ja ho he vist, ja ho he vist.
2: No era tan exagerat com pareixia.
1: No era tan exagerat, és que no és tan exagerat. Jo penso que la vida pues, està feta, ja està, fem unes coses que molts cops, si ens observéssim després que estem gravats, diríem, ostres, com és que hem fet això, no? No, jo penso que tot. I tot és divertit, i a part de la gent, vull dir, es deixa portar i està bé.
2: Que també no és només que s'ha perdut el plaer de la conversa, que comentaves abans, sinó també el plaer de menjar, que estan més pendents la gent de mostrar el que està menjant i on està menjant que menjar que el que està menjant en aquest moment. Que,
1: o sigui, a lo millor prefereixen, no sé, prefereixen, no sé, en fi, vull dir, prefereixen a lo millor menjar-se el plat fred i en canvi estan en contactíssims perquè han tingut molts me gustes, no?
0: O sigui, molts
1: d'això, molts lights. En fi, no sé, tot una... funciona d'això. És un espectacle que estem molt il·lusionats, l'estem fent per tot... Bueno, el vam estrenar el 25 de juny a Pamplona, durant els Sanfermins, hem estat tots els Sanfermins, va funcionar molt bé. Bueno, en realitat, hi ha que dir que les proves d'aquest espectacle es van fer al País Valencià, eh? O sigui, es van fer a Gandia, perquè es van fer... Gandia va ser una mica el laboratori, que hem estat tota una setmana allà tancats i ens van deixar...
2: Allí haureu adaptat a la Fideuà de Gandia, igual,
1: bueno,
2: no?
1: Sí, allà haureu adaptat a la Fideuà. Però llavors... I d'allà ja vam fer l'estrena, que va ser a Pamplona, que vam estar el 25 de juny, vam estar fins al 14 de juliol. D'allà ens vam anar a Gijón, que també vam estar a les festes, vam estar 15 dies al Teatre Jovellano, es va funcionar de meravella, tots aquests llocs. I després hem anat tot un mes al Teatre Arriaga, a Bilbao, que és un teatre d'aquests molt, molt macos i molt... també eren festes. I d'allà, doncs, ens hem anat... ja hem anat tot el País Valencià. Vam estrenar... vam anar a Elda, que vam fer l'altre dia, vam estar aquest cap de setmana passat, i ha estat fantàstic, també. Fantàstic. Eren falles, també eren festes, que jo no sabia que hi havia falles, i sí, les últimes falles de la temporada. I aquí ara estem a Castelló. Castelló... Després anem a Alacant, després estem a Altea, Villarreal, Calp, Villena, Torrevieja, Alcoi... Ells, ja veus que és una gira molt Comunitat Valenciana, eh?
2: Sí. I bueno, la participació del públic és un altre ingredient essencial, no? Com està involucrant-se la gent de la nostra... Ara que esteu tant així, de la nostra comunitat. Com estan...
1: Però València, eh? València és... A veure, si nosaltres no fóssim catalans, seríem valencians.
2: Perquè, teniu una mica de valencians vosaltres, eh?
1: Sí, però és que és molt... Jo em sento molt identificat a la manera de fer, és molt... aquesta cosa, aquest humor, molt de... que saps riure de tu mateix, tot plegat, és una mica les falles, tot plegat és una mica això, no? O sigui, nosaltres moltes vegades pensem mestres que ens agrada la farfolla i ens agrada la pavinga. I el posar-ho. Sí, sí, no, i la gent d'aquí a València sempre ens han escollit, ens han acollit molt bé, amb molt de carinyo, amb molt de carinyo i molta simpatia, i per tenir un públic... Bueno, a València anem a... també hi anirem, que anem al juny, tenim el Teatre Olímpia.
0: Clar, estarem pendents.
1: I el mes de juny estarem allà. També, i sempre ha resultat molt bé. I no només a la ciutat, ni Castelló, ni València, ni Alacant, uh-huh, perquè són ciutats grans, sinó els pobles, que ens encanta, encanta encara més, no? No tant pobles, són ciutats molt importants i per
0: exacte,
1: molt grans.
0: Sí. Clar, perquè és que, Jordi, és que heu estat, ja ho comentaves tu, no? Heu estat tot arreu, i la presentació, per exemple, està anunciant també que aneu a tindre molta complicitat local, no? Ho estàvem comentant. El que diem, ens agradaria saber com s'incorpora, en este cas, que estem parlant de Castelló, com s'incorpora Castelló a este espectacle i fins a quin punt?
1: Com es va incorporar Elda o s'incorporarà València? És molt senzill. El que passa és que no sé explicar-t'ho, perquè si t'ho explico...
2: El secret, volem el secret.
0: Fins on pugues contar, evidentment.
1: Pues bueno, sempre... A veure, com es pot pues mirar, en principi és la història d'una cuinera molt famosa, molt famosa, molt famosa, però a nivell mundial, que els restaurants i tres mitjans d'aquelles que li cauen pels costats de tant que li pesen, vull dir, és molt famosa, i que està casada amb un senyor molt important del lloc, vaja, que per hasta aquí puedo leer.
0: No.
1: I llavors a partir d'aquí doncs es desenvolupa tot, i llavors és tot un... Però la ciutat on estem és protagonista del guió, entens? O sigui, s'adapta el guió a cada ciutat. Per això resulta divertit, i la gent es troba, ens sorprenen molt, i es troben de seguida, entren al joc, no?
2: Clar, la gent és gent involucrada, no, en l'espectacle, i això fa que entren totalment.
1: Parlem de coses que coneixen molt, de coses que ells mateixos critiquen, coses locals, coses... I és divertit, vaja, no sé, és una cosa divertida. Hi ha una primera part molt de comèdia, informació, on es explica una mica on van els tiros, i després, doncs, és involucració total i juego total. Vaja, que...
2: Perquè l'espectacle reunís tantes coses, no? Com feu i com coordineu aquesta maquinària escènica d'aquestes dimensions? Bueno, perquè música original, coreografies, escenografia, vestuari,
1: sí,
2: contingut audiovisual, que ara és molt important també als espectacles.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, no, hi ha molt audiovisual, perquè hi ha, sí, amb això, amb tècnica d'aquesta imatge molt moderna, molts colors, molta imatge... Música, la música, per descomptat, tu saps que nosaltres sempre, tots els espectacles, sempre cantem i ballem.
0: Clar.
1: No portem, no cantem en directe, però la música és enllaunada, però està feta originalment per l'espectacle. Uh-huh. I s'adapta a cada lloc, també, amb coses del lloc, no? Uh-huh. Però
2: és una gran maquinària la que porteu cada espectacle,
1: sí,
2: en cada lloc. Vull dir, que com ho coordineu,
1: sí, sí,
2: i com,
1: sí. No,
2: com
1: dos,
2: feu?
1: Són dos camionassos, d'aquests camionassos, que sí, sí, ens costa entrar al lloc. No, ens agrada. Nosaltres no sabem, la música ens agrada incorporar-la sempre. No sabem cantar ni ballar, però bueno, ho dissimulem. Utilitzem la veu, dissimulo.
2: Sí que sabeu, sí que sabeu, que si no, sí, podríeu fer això. Què feu?
1: Ens diverteix i ens agrada, i fem, sí, sí, sempre hi ha coses musicals. Ara hem fet un espectacle a Barcelona l'any passat, bueno, vaja, des de setembre passat fins al febrer, uh-huh, vam fer un espectacle al Teatre Romer, que era musical, i era un musical, però era una cosa molt local, i que aquest es va quedar allà i no viatjarà. Però aquest, per exemple, La Cuisine de ma Cousine, sí, sí, és un espectacle, com, sí, sí, música, també hi ha música, hi ha de tot, és un espectacle tutti frutti.
0: I Jordi, si ens endinsem en aquest espectacle Tutti Frutti, com acabes de comentar, s'anima aquest procés creatiu. El guió l'heu escrit juntament amb Toni Sanz i,
1: sí,
0: i Rubén Montañà.
1: Sí.
0: Com funciona aquesta escriptura compartida?
1: Bueno, a veure, tot fins ara ho feia jo. Uh-huh. ¿Vale? Fins ara ho havia fet jo. Llavors va passar que aquí, quan vam fer això que hem fet a Barcelona, que era un musical, però musical, que es deia L'amor venia en taxi, que estava basat... Era un homenatge al teatre d'aficionats de Catalunya i de tot Espanya, no?
0: Clar.
1: D'aquest teatre del que nosaltres provenim, que és aquest teatre que hi ha tots els pobles, de gent que realment, que en lloc d'anar-se'n a jugar a tennis o jugar a escacs o una altra cosa, se'n van a fer teatre per la nit, no? Després de sopar. Doncs és una, i és de bon de, diguem-ne, després sorgeix tot el teatre professional. I teníem ganes de fer un bon homenatge i vam fer-ho, no? Pues arrel d'això, d'aquest espectacle, això que jo sempre escrivia sol i tal, com que hi havia coses, això del teatre musical, a mi, el teatre musical amb música, això que he dit abans, això que com que cantéssim a la dutxa, ho sé fer perfectament. Però ja quan allò d'entrar en un musical, que són paraules majors, doncs em va fer una mica d'angúnia, i els vaig dir amb ells que ells tenen més... Són dos actors, dos actors de la companyia. Per què no m'ajudeu? Ho fem entre els tres i tal, tal, tal. I ho vam fer, i va resultar molt bé. I això de la cuisine de ma cuisine, com que realment va coincidir amb el temps amb que estàvem preparant això, també els hi vaig dir, ha resultat molt bé, també ha estat molt bé. Sí, perquè en realitat és una... Hi ha la... A veure, la idea és, normalment sorgeix de mi, perquè, bueno, perquè som més vell, i tal, però per res més, i ja està. I de cop i volta, doncs, bueno, a partir d'aquí, doncs, es juga... Mira, fem això a l'altre. I anem fent sobre la marxa, no?
2: Això t'anàvem a consultar, no? Que hi ha una part que escriviu primer, però després els assajos vos portarà a molts llocs diferents, bueno, no?
1: Sí, sí. En principi, les obres, tot el que faig jo és molt guió, molta bíblia d'actors, de personatges, de molta cosa. I després això es va tallant, es va perfilant, no? Primer es fa una molt... Jo prefereixo, llavors els actors tenen molta informació, i després es va perfilant, es va tallant, i l'últim que acaba de tallar i perfilar és el públic, no?
0: Clar.
1: El públic, en aquest cas a Gandia, doncs ell és quan veus si realment allò pita, això no pita, això avui, això fora, això posarem una altra cosa, i ja està. S'acaba. Però, de tota manera, els espectacles de la Cubana són vius, eh? Són espectacles que cada funció jo hi soc, o si no hi soc hi ha un altre, que és el meu ajudant, i es toquen les coses, es posen, es treuen, s'afegeixen... Ha de donar la sensació de que realment és tot improvisat i que està passant en aquest moment, però està tot molt, molt medit i molt estudiat.
2: Per a fer una bona improvisació hi ha molt de treball
1: darrere. Ha de semblar que improvisem, sí.
2: Molt de treball.
0: I Jordi, la Cubana, ho acabes de comentar també del públic, la Cubana naix a Sitges l'any 1980. Clar, estàvem parlant d'aquesta interacció amb el públic, del públic que ens interessa, clar, en 46 anys, com ha canviat aquest públic?
1: Bueno, el públic segueix sent el públic. El públic, a veure, el públic, nosaltres ens vam... A veure, tu saps que tot el que sabem, o per almenys jo, i ho dic nosaltres, tots en general, el que sabem de teatre, si és que sabem alguna cosa, és precisament d'aquest teatre que vam començar fent al carrer, no?
0: Efectivament.
1: Aquest teatre fet als carrers, als aparadors de les botigues, als mercats, perquè aquí no podies dissimular, no volíem que en cap moment el públic et senyores i digués, mira, està fent teatre, sinó que volíem que passava d'enganyar-los, no?
0: Sí.
1: I això va ser el que vam aprendre, no? I ens vam adonar que realment el teatre és el teatre, però que després la vida és encara molt més teatral que el propi teatre, no? I que tots fem teatre en aquesta vida i que és un teatre del bo, el teatre, aquestes converses entre dos senyores en un tren o en un autobús o al mercat. Els mercats són els grans temples del teatre.
2: Sí, sí, sí.
1: Les que venen, les senyores que venen, les que compren, fins i tot, bueno, la mateixa universitat, els estudis, els col·legis, els mestres han de ser uns grans actors. Si no són uns grans actors, no ensenyen bé la funció. Els alumnes avorreixen, entens?
2: Sí, sí, sí.
1: Tot té de teatre, tot. I les coses que fem a la vida són molt teatrals. Des de, jo què sé, un sopar de Nadal, per exemple,
2: sí, sí, sí,
1: és molt teatral, i carall, és el mateix, i vinga, però tornem, i vinga. Un casament, perquè ja ho vam tocar, això també, amb un espectacle nostre, el campanar de boda. Té molt de teatre, un enterro, jo què sé. Jo penso que totes les coses que fem, juguem amb el teatre, perquè, bueno, és una cosa que ens ve a l'ADN dels humans.
0: Sí, sí. Efectivament, és el que comentàvem al principi, no?, de l'entrevista, que és, al final sembla que aquest guió, el guió perfecte, és la vida quotidiana, no? D'aquesta vida quotidiana on podem traure el guió perfecte.
1: Tot, perquè la gent, i després que la gent quan ve al teatre, per això sempre els fem participar d'alguna manera o altra, no? Perquè volem que se n'adonin que realment nosaltres som els actors, som els transmissors, però els guionistes reals són ells, entens? Són els que ens han inspirat, són la gent que la gent li agrada.
2: Es fiqueu davant d'un espill també, d'alguna manera.
1: Clar, exacte. Perquè a la gent, en realitat, veure's reflexat a si mateix no li agrada gaire, però li agrada veure reflexat al veí, a la suegra, a la cunyada, a l'amigo... Sí, entens? Sí. Tot això sí que li agrada molt. I aleshores, això és el que ens diverteix, vull dir, perquè és aquesta cosa, sí, però no. I ja està.
2: Pues les funcions seran de dijous a diumenge al Teatre Principal de Castelló, entre altres jocs que ja ens has comentat i que seran, però que ara, sí. Ara per que puguen anar ara mateix. I
1: A Castelló. Que està molt omplert, està molt ple ja, però bueno, que encara queden entrades, però que dir-los que també a tota la gent de Castelló i voltants, que si es quedessin sense entrades ho farem dintre de molt poc, el del 5 de novembre, el 8 de novembre estarem a Villarreal.
2: Ah, perfecte.
1: Que vull estar... que està al costat, i vull dir que si es quedessin sense entrades a Castelló poden anar a Villarreal, que és del 5 al 8 de novembre, tal. Estem a Alacant estem al Teatre Principal, que bueno, estarem 15 dies, que és un lloc que també ens agrada molt anar i hem estat fent, al TEA, per exemple, al Palau, a Calp, a Villena, Torrevieja, Alcoi, Elx, són llocs que són molt... que la Cubania ha anat sempre i que ens agrada tornar-hi.
2: Sí, teniu un públic molt fidel i que sempre està esperant aquestes noves propostes que ens porteu per a, com dèiem, mirar-se a l'espill i divertir-se amb la vida quotidiana, que és la que mostreu sempre. I més a més amb aquests espectacles que ara, com l'audiovisual, no? que heu també introduït d'alguna manera més especial últimament, no?
1: Bueno, sí, nosaltres vam començar, Cegada d'Amor, vosaltres perquè teniu pinta de ser molt joves, i fa molts anys, però Cegada d'Amor ja vam jugar amb la imatge, que era aquella pel·lícula, aquell espectacle que on sortíem de la pantalla, no? O sigui que era una projecció de cinema i els actors sortien a través de la pantalla, era una mica la Rosa Púrpura del Cairo del Woody Allen, però portada a la realitat, no? I això va tenir molt èxit aquell espectacle i tal, allà vam jugar molt amb la imatge, però després a tots els espectacles sempre juguem amb la imatge, en aquest cas juguem molt amb la imatge. Veiem la imatge amb unes pantalles, tot l'escenari són unes pantalles de LED, d'aquestes supergrans i tal, i juguem molt amb imatge, amb color, sobretot, però l'utilitzem més que per la imatge, pel color, la imatge també, però sobretot pel color i per jugar amb un fons diferent.
0: Doncs ja ho saben, el Teatre Principal de Castelló, de l'1 al 4 d'octubre, se va representar La Cuisine de ma cousine, l'última funció de la companyia La Cubana. Jordi Milán, fundador i director de La Cubana, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit a l'hora de la cultura i moltíssima sort.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: i ja ho saben, moltíssima cultura. Sí, al nostre territori hem parlat d'aquest festival de Calidoscopi, d'aquest festival de curtmetratges a Cullera, hem parlat de teatre. Ho recordem de nou, per si esteu un poc adormits. De l'1 al 4 d'octubre al Teatre Principal de Castelló, La Cuisine de Ma Cuisine. I esa funció, esa última funció de la companyia La Cubana. Nosaltres ja arriba el moment de plegar, a replegar els trastos i anar-se'n a descansar. Lorena Alegre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos esta nit.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres ja sabeu, se n'anem, però som bons. Demà tornem, com sempre, 12:30 a 1:30 de la matinada. I mentrestant, ja sabeu, feu bondat o no, que tampoc és precís.

0: En cas de forta tempesta, no circules amb vehicles per carreteres properes a la línia de platja. Abstinte de practicar qualsevol tipus d'esport nàutic i si disposes d'embarcació, procura assegurar l'amarratge en un lloc resguardat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Cuida't. L'espai de cures personals en Apunt Ràdio. Cuida't. Amb Sílvia Soria.
1: Hola, hola, hola, molt bon dia, com esteu? Ja són les 12 i 7 del matí o del migdia. Ja sabeu això de que si ja has dinat o esmorzat, algú diu ja bona vesprada. Jo, de moment, bon dia. A més, és un bon dia de deberes, perquè és el dia del cor. Ja vos ho han dit en tots els programes, segur que ho heu escoltat per tot arreu, però este espai va parlar des d'un enfoc més saludable, de consells, de mites. Anem a trencar molts mites en tota una autoritat en la matèria. I per què? Perquè, evidentment, dies com el d'avui ens fan reflexionar, i no per casualitat, no hi ha que oblidar que només una dècada, li vos dono només aquesta referència, les morts per malalties cardiovasculars quasi s'han duplicat, Estem parlant de més de 6,5 milions de persones que moren cada any per aquestes malalties i molts milions més que han de conviure a les seues conseqüències. Un de cada cinc morts prematures són causades per malalties cardiovasculars. No cuidem prou el nostre cor. O a lo millor no fem una vida saludable. Bueno, anem a veure si això és un mite o no. Lo suficientment adequada per a cuidar-lo. Ja sabeu que Cuida't és un espai per a parlar de salut i de bellesa, però de forma integral. Jo sempre dic, i cada vegada ho tinc més clar, que la bellesa passa, la bellesa, bellesa o bellea, com vulgueu, com és lo de la bellesa del foc, jo a vegades mesclo les dues coses, no? Però bueno, la bellesa passa per estar sa. No és únicament una qüestió estètica. També la part interior, igual que la part emocional, no? Tot juga en esta búsqueda, no?, de l'equilibri. Així que atenció, perquè anem a parlar del que molts consideren el major assassí del món, el cor, el nostre cor. Bueno, però no únicament d'ell. També la passada setmana, com este programa es fa cada dimarts, sí que vaig avançar el dimarts passat, que se celebrava aquesta setmana, el dia de l'Alzheimer. Hi hagué moltes accions i activitats al voltant d'aquesta commemoració i jo crec que si algo és important per a malalties com aquesta és que no es parla únicament d'elles el dia D, hi ha que parlar tots els dies. Així que també vegeu quina potència avui de contingut, per una banda el cor i per l'altra l'Alzheimer. I després ja obrirem la part més relaxada, de bellesa, per tal de donar alguna agenda, algun apunt d'agenda que pot ser atractiva. Ja aprofundirem, perquè pront tindrem un espai de bellesa més sòlid, i en noves veus. Així que anem allà, anem a afrontar este espai, esta hora, el dia del cor. Jo sóc Sílvia Soria, en producció Sílvia Labort, i en la tècnica Sofía Álvarez. Així que dones a parlar del cor. Me diuen que som el cor fet humà. Això diuen els homes que mos aprecien. Així que, xiques, en el cor, en la mà, comencem.
0: En Apunt Ràdio et volem. I volem que et cuidem.

0: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: La llei d'habitatge diu que quan acaba el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden pujar. I que si en la teua zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teua comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
2: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. A Punt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5. En A Punt Ràdio et volem. I volem que et cuides.
3: Fa una setmana, va ser el cap de setmana, es celebrava per tot